0: col·laboradors. I també entrevistats. Tindrem temps per al teatre, per a la música, per a compartir històries especials com esta en la que arrenquem este temps. El protagonista és Toni Beneito, un enamorat de la Serra Mariola, que va observar que molts camps amb vinya estaven abandonats. Alguns des dels temps de la filoxera. Això li va fer reflexionar i pensar per a recuperar tots aquests terrenys abandonats. Un home eminentment pràctic va començar realitzant un curs de viticultura i posteriorment un d'enologia. I així començà a forjar en el seu interior el desig de tindre el seu celler i elaborar els seus propis vins. De l'home de Vicent Gil, el nostre expert gastronòmic, el mateix Toni Beneito ens conta la seva història.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: I diríeu, i Chimorro, mira, pues Chimorro irà senat a berenar la mona de la llonganissa de Pasqua i el que ha fet falta, segurament estarà en Gandia, que no deuria dir-ho igual per la seua intimitat.
3: No, pues sí,
2: però
3: pues
2: està
3: sí.
2: De Pasqua, Vicent Gil.
3: Està de Pasqua.
2: Està de Pasqua, però fa bé la persona de profitar-ho.
3: S'han portat pan quemado d'Alberic o no?
2: Jo crec que
3: o anat algun forn local.
2: Se compra el forn local. Sí, sí, però el tindrà bon berenar. A tinc una cosa, quina alegria. Quina alegria sempre, quan vens. Però quina alegria més quan dus gent tan interessant com la d'avui.
3: I és que la d'avui és una història...
2: Preciosa, vaig a dir, eh?
3: Claro, és que el gastroturista li agrada contar històries, però sí. És que aquesta no té res a veure en les històries que contem habitualment. Tu saps que parlem d'empreses centenàries, de quartes sí? generacions, sí. De gent que de joveneta s'ha apassionat per la cuina o per això, però no. El cas d'avui és diferent. Ja, tenim anem a presentar el nostre convidat.
2: Sí, per favor.
3: Que és Toni Beneito, de Bocairent.
2: Com estem, Toni?
4: Hola, bona vespre, molt bé, gràcies.
3: La seva història és molt curiosa.
2: Mira, en Bocairent vaig provar jo l'herbero per primera vegada en la meva vida.
3: Hombre, l'herbero de la
2: fa
3: Serra Mariola.
2: Fa molts anys.
3: Molt bo l'herbero,
4: Fan, més... fan un fantàstic herbero.
3: Sí.
2: Digues.
3: Pues que el vaig conèixer d'una manera... El meu amic Pedro Mocholí me diu un dia... Ja, que tenemos que ir a ver a Toni Beneito. Digo, pero ¿este quién es? Digo, no, es un tío, yo lo conozco de jugar al golf y tal, pero me ha dicho que ha montado no sé qué de vinos allí en su pueblo, en Bocairente. Digo, pues vamos a verlo.
2: Vamos a convoyar.
3: Y resulta que el no sé qué de vinos es que Toni había montado una bodega.
2: Ojo, cuidado.
3: De cero. Ell ara mos ho contarà. Ell té...
2: És que la història de com ho va fer també és flipant.
3: Claro, és una empresa tèxtil familiar, molt forta, Hermanos Beneito, que és Euromoda, i ell de repente s'agarra un any sabàtic i diu, aquest any vaig un poc a disfrutar i vaig a viure.
2: Però pues, el que és de cinquet, l'any claro, sabàtic, com veuràs tu?
3: Claro, ell ha sigut esportista d'elit tota la vida, ell ha sigut un bon futbolista, i al començar a córrer...
2: Sí, té tipus de
3: sí, no, ell
2: esportista
3: segueix,
2: de tota la vida.
3: Segueix fent esport. I ell anava corregents per allí, pels camins, per allí, per la Serra Mariola, i comença a veure camps de vinyes abandonades, que claro, que allí en Bocairent... Sí que és de veres que antigament hi havia molta vinya, però quan a la filoxera allò s'acabà i es quedà... I Toni corria i ve aquelles vinyes i va dir, això què és? I què te va passar pel cap en aquests moments?
4: Bueno, pues això va ser molt senzill. El que li agrada el camp, li agrada la naturalea, pues me va veient i va comprovant coses. I a mi el que em llamava l'atenció és que veia vinyes, algunes d'elles en extensió molt gran, abandonades completament, però perdudes. Però quan vas a vegades per la serra, que aprofites per traure els gossets i tot això, pues entres a la vinya perquè, aunque estiga en la mínima expressió, sempre fa el seu raïmet. És igual que les oliveres. Sempre fan la seva olivera.
3: Se resisteixen a desaparèixer.
4: I això que vas i a vegades, pues, com estem en la naturalea, vas provant de tot i vas agarrant pues, un raïmet així, vas agarrant que si ara en l'època dels espàrrecs i
2: sí,
4: tot
2: això...
4: I n'hi havia unes vinyes que llamaven molt l'atenció perquè passava per allí i provava un raïm que m'agradava molt. I em vaig ficar un poc a investigar i entonces vaig encontrar una persona ja molt avançada d'edat, que desgraciadament ja no viu, i em va contar pues, tota la història del raïm. I era un vi blanc que ara fem una varietat que es diu Tortosí.
3: El Tortosí.
4: El Tortosí.
2: I era una varietat... I era que tu t'estaves i t'encantava.
4: M'encantava molt, molt, molt, molt. Clar, però és, les vinyes feien raïmells molt xicotius i tot, perquè...
2: Clar, perquè estaven abandonats, no estaven... No traien llustre, clar.
4: I vas començar a contar-me, pues, que en èpoques endarrere aquestes vinyes eren molt productives i que s'utilitzava molt perquè era un vi molt agradable i tot això. I entonces ja em vaig interessar això. I com en la finca on visc tenia una bodega de 1880... però que estava superabandonada.
3: La bodega d'eixes caseres, que, perquè antes, qualsevol masia, casa de camp, tenia la seva bodegueta i feien el vi per ells, per l'autoconsum.
2: Clar, sí,
4: i la meva idea era recuperar algo de la vinya eixa i fer
2: i
4: un
2: recuperar algo de la bodeguita aquella,
4: sí,
2: que tenies.
4: I fer una bodega xicotiva, però per ajuntar-se a mi.
2: Era per entretindre't.
4: I per entretindre's.
2: Però desembolica.
4: I això era la idea inicial. Ai, problema que va haver. Primera, que a la vinya, quan vaig dir de... vaig parlar en el donyo, em va dir, pots fer en la vinya el que vulguis. Quan es van ficar a recuperar la vinya, la van recuperar tota, entonces això es veia molt gran. Diga, por así.
3: Así uns quants litros.
4: I després, la bodega, aunque era xicotiua, pues quan vam intentar recuperar-la, mos va caure, no va aguantar la bodega.
2: Ay,
4: i entonces
2: señor.
4: Vaig buscar ja un arquitecte i vaig dir, che, veges a veure una bodega que ocupa la extensió de tot això, i, bueno, un poquet en plan broma, crec que se li va anar un poc la mà i la bodega la va fer un poc més gran.
3: Bueno, li se n'anarà la mà, però ell va dir que sí.
2: Claro, ahí está la cosa. Perquè jo penso, tot això pensa, imagina la seva família. Sí, que te fa gràcia unes vinyetes, Toni, és de Toni, i acaba fent una bodega.
3: No, perdona.
2: Espectacular.
3: Agarra la filla i li diu, Sara, se matriculem en viticultura.
2: T'ha seguit.
3: I se matriculen, se matriculen en viticultura.
4: És que...
2: Així sí,
3: que aquest home no té termini. Diu, si hi ha que ir, se va, però ir panar és una tonteria.
4: No, un dia, xulo, parlant de la meva filla, li vaig comentar un poc el projecte. De Sara, vull que arreglar un poc la bodega i tal i tot. Tu no t'agradaria, no faria il·lusió, perquè el meu fill el tinc en l'empresa textil, i jo dic, la meva filla, se li fera gràcia, a mi m'agraço molt. I per això vam fer la bodega un poc més gran. I es van ficar a estudiar. I entonces, en aquella època, pues, tenia uns 56, 58 anys. I recorde, perquè això va ser molt...
3: O sigui, no va ser emprenedor als 16 ni als 26, no? Als 57.
4: Jo soc, soc enginyer.
2: A veure, l'experiència en el món empresarial la tenia, però clar, en un altre àmbit que no tenia res a veure. No,
3: per supost.
4: Jo soc enginyer, a mi m'ha agradat enginyer textil. I a mi m'ha agradat tota la vida estudiar. Entonces, vaig parlar amb la meva filla si es matriculàvem en viticultura. Va saber com anava,
2: i em va dir que sí. Un repte interessant.
4: I va ser curiós que el primer any que estava matriculat en viticultura se'n vam anar de viatge a Toledo amb els amics. I en els museus, la risa és que jo entrava en el carnet d'estudiant.
2: La risa és que
4: entrava gratis al museu perquè tenia el carnet d'estudiants. I els meus amics, clar, es agarrava una risa i però no passa res. Total, que vaig estudiar viticultura i després em vaig matricular en etnologia. El que passa que ja etnologia, entre una cosa i l'altra, ja va agarrar una època que ja la bodega la teníem en marxa i vaig contratar un etnòleg, Antonio Piñero, un etnòleg molt reconegut, i aprenia més d'ell
2: que
4: estudiant. O sea, como aquel que
3: bueno, Antonio Piñero ha sigut enòleg en una de les bodegues més importants de Jumilla, en Juan Gil, que és probablement una de les bodegues que millor traten el Monastrell. O sea que no agarram al professor.
2: Que era un gran professor.
3: Però ara continues en el fill.
4: I el pare encara ve, perquè el pare és molt bona persona. Portem molt bé i tot, en quan ve, almorzem i tal, que quan en quan ve en el seu fill.
2: I d'aquesta ocurrència d'un any sabàtic en el textil, passejar, d'això quants anys han passat?
4: Pues, home, seria sobre el 2019, anys fent la bodega,
3: sí, 7 anys.
4: El Covid, mos va agarrar el Covid per mig.
2: Ostres, calla.
4: Mos va agarrar el Covid per mig i ja després del Covid, pues ja vam
3: ser. Imagina't el que estem parlant. Jo recordo que ixe dia que anàrem allí a conèixer la bodega, beguérem les vinyes i férem la cata.
2: Sí.
3: jo quan taste els primers vins,
2: què?
3: Li dic, anem a veure, Toni, tu això com estàs venent? Diu, no, 4 o 5 euros. Però com que 4 o 5 euros? Però este vi val més de 4 o 5 euros. No, ja, però que jo estic al començant, me toca tots els caps de setmana a omplir el maletero del cotxe en caixes de vi, me'n vaig a patejar-me tots els restaurants d'ací de la contornar, intente col·locar-lo. O sigui, jo de moment no vull apretar en preu, però vosaltres, vinga, que jo no sóc un expert de vi, però jo ja em dono compte que allò valia prou més que això. I de fet ell ha començat d'una manera molt humil, molt senzilla, fins que un dia li s'ocorreix presentar els vins a un concurs i m'ho escrita per telèfon i diu, que m'acaben de premiar els vins, com va ser allò?
4: Ah, això va ser molt curiós. El primer concurs que van presentar era un concurs que el feien en Barcelona, que es deia Vinos Top 10, que era de menys de 10 euros. I van presentar els vins i quan van veure la puntuació, no s'ho creiem. Jo pensava, dic, que seré més únic que s'han presentat? Perquè dic, home, com pot ser que m'hagin donat tan bona puntuació? I hasta inclús vaig tocar a l'organització i dic, escolta, mira, és que estic sorprès per les puntuacions que mos han donat. Que no s'ha presentat ningú més? I dic, oiga, que això és una cosa important i tal i tot, i no crega vostè, digue-me, perquè estic un poc sorprès. I des d'entonces estarà han tingut molts premis.
5: Simplement ara te van obrir els ulls te van demostrar de manera incontestable la qualitat per la que estàveu treballant.
3: Al final els premis, depèn de quins premis, no? Però al final els premis serveixen per obrir-te portes. Ara, a través de la DEO València, s'ha presentat a la Guia Penyín, i la Guia Penyín, dels 5 vins que està elaborant en aquests moments Toni Benito, no hi ha cap que estigui per debaix de 90 punts, o sigui que són unes puntuacions fantàstiques.
5: Parlem un poc de les característiques d'aquests vins. Has parlat d'algun raïm? No sé si només treballen en aquesta varietat, en altres, expliqueu-me una mica igual.
3: Sí, ell té unes varietats autòctones, sí? que són les que està potenciant, sobretot per exemple que acaba d'anomenar el Tortosí. El Tortosí està fent un blanc fantàstic i un orange wine de morir-se. Jo el vaig tastar per primera vegada l'última noche del vino de la Deo València, i allò era una meravella. Però ell també té altres varietats més clàssiques, com el Cabernet, també estàs tratant-les en els teus vins.
4: Bueno, nosaltres, a l'hora de muntar la bodega, la il·lusió que teníem i tot això, me va fer un poc un plantejament també com les empreses, no? És, a veure, nosaltres no podem eixir al mercat a vendre el mateix que estan venent tots. Entonces vam pensar que venent varietats, vins diferents als que hi havia en el mercat, en part això era innovar, i innovar en el mercat del vi això és molt difícil.
5: Totalment.
4: Però vam pensar que si nosaltres haguéssim eixit venent un cabernet, un tempranillo i tal, seríem el 10.424 del mercat. Ara, hem eixit venent un blanc que es diu Tortosí i un tinto que es diu Bonicaire, que eren varietats mediterrànies, molt ben adaptades a la zona i un vi molt apreciat en èpoques molt arrere. Entonces, clar, nosaltres vam eixir per vendre aquestes varietats en les quals no teníem quasi competència, perquè eren coses diferents. Pues hem encontrat que el món del vi és que és molt clàssicon, que si
5: que els costa entrar en la innovació.
4: El consumidor final, al final va a lo que va, si és Ramon Bilbao, és Ramon Bilbao.
3: Bueno, és la gran lluita dels vins valencians. O sea, la gent està superacostumada al Rioja o al Ribera, i el Rioja i el Ribera finalment són tempranillos, eh? Tot el que se fa és tempranillos, un cupàs, xicotet, alguna coseta. Bueno, la Ribera el mateix, encara que se diu la tinta del país, però és tempranillo també. O sigui que estan acostumbrats al tempranillo i a la madera. Entonces, quan tu els ofereixes moltes voltes varietats autòctones tractades d'una manera diferent, la gent li pareix que aquest gust és raro. I entonces el que fa falta és una educació en vi. Fa falta veure molts vins per comprovar-ho. Sí. Fa falta veure molt de vi.
5: I com heu reconduït
4: el vi, anem a veure. Avui en dia el que passa que
5: perquè la qualitat està premiada.
4: Hi ha molta maquinària molt bona. Avui en dia les bodegues totes fan excel·lents vins ja. Ara, perquè n'hi ha molt bons enòlegs, n'hi ha molt bona maquinària. Antiguament tenien molt poquets mitjos, però ara ja tenen uns mitjos molt bons. I el que destaca allà al final és la varietat. Però, per exemple, jo tinc que parlar de les que tinc jo, el Bonicaire, que és un tinto, és una varietat que es fa molt fàcil. No és com un Cabernet, que és un vi molt dur, en uns tanninos molt fort, que el proves al principi te se queda a la boca com si t'haveres menjat un caqui verd.
5: Sí,
4: per exemple,
5: sí, sí, sí, sí.
4: Estos vins, no, són molt redondes. Ja, i cada volta sempre pense en els nostres abans passats. Dic, clar, este vi el feien i es agradava molt perquè era fàcil de fer, i entonces el vi el feien en les masies. En les masies que n'hi havia, allí no vivia una família, vivien moltes famílies, que n'és que portaven el camp.
5: Com xicotets pobles,
4: efectivament, sí, efectivament. Sí, sí. I allí tenien les seues bodeguetes i tot. I clar, en aquestes bodegues no tenien els mitjos que tenim ara, ni les premses que tenim ara, ni les despadilladores, ni les barriques, ni estinos. Eren pobres, ni tenien els acondicionaments de temperatura ni res. Era gent molt pobra i, sin embargo, feien bons vins. Per què? Jo penso que era perquè el vi, pues, eren bons, eren vins especials. Però que el problema que tenien és que la producció, pues, no era molt gran.
5: Era limitada, claro, la que se podria fer a casa.
4: Entonces, quan va vindre la filoxera, entonces, com aquestes vinyes van quasi desaparèixer, el que va seguir en les vinyes va plantar varietats afrancesades o altres més productives. Perquè al fi i al cap, el llaurador lo que vol és que li paguen quilos de raïm, quan més quilos, millor. I com eren varietats no excessivament productives, les van arrencar i van plantar varietats més productives. Entonces, i s'ha segut el problema.
3: Con la Cabernet.
4: Con la Cabernet. O sea, i aquestes varietats
3: un Cabernet,
4: van desaparèixer. I nosaltres han tingut sort de que en les vinyes, en la famosa vinya que vam anar, corrents, vam agarrar, d'ahir vam agarrar els plantonells, vam agarrar i van fer els clons, van clonar les vinyes, i ara en la bodega tenim Bonicaire i Tortosí ja en plena producció, tercer any de producció, i és fantàstic. I és fantàstic perquè damunt és que no tinc que tratar-les molt, estem en ecològic i no tinc que tratar-les molt, perquè és que aquestes vinyes estan adaptades al clima nostre. Estan
3: sí, perquè el que acabem d'anomenar el Cabernet Sauvignon, que és un monovarietal, que es diu Private Celler, fíjat que modern, Private en anglès i celler en valencià. Private Celler, damunt, és un vi vegano. O sea que, però després tenim el tinto, el BBM. BBM perquè és Bobal, Bonicaire i Monastrell. Que també és un tinto que també vos està donant un resultat fantàstic.
4: Fantàstic. És que són d'unes vinyes que tindran, jo calcule que, no sé si 80, 90 anys, o possiblement 100. I estan més clares, perquè en aquelles èpoques és que no feien les vinyes totes iguals, de la mateixa varietat, les mesclaven. I clar, les vinyes entre elles tant de temps, al final s'hibriden i trau un vi que si el feren per mescla no el aconseguiríem. És un vi molt especial
5: que de forma natural elles mateixes s'han hibridat.
4: I els nostres vins tenim que dir de que en un anyà tenen un sabor i en un altre anyà possiblement tinguen un altre sabor.
5: Sí?
4: Que no és com els vins estos de les famoses marques, que tots els anys saben igual, però és perquè avui en dia la química és que fa milagres.
5: Això és sabor artesanal, el sabor de veritat.
3: Si el vi és un vi realment natural, o sea, d'un any a l'altre, el sabor té que variar. O sea, és impossible que cada any la vinya faça el Identity Reim. Això és impossible. Això no
5: el mateix sabor és més...
3: Això no pot ser.
5: És Coca-Cola que vi. Vull dir, en aquest sentit, que és més fórmula química que no... Però, o tenen barrets importants de fórmula química.
4: L'exemple és molt senzill. Jo us preguntaria, vosaltres sou capaços de la mateixa pomera tots els anys menjar una poma que estigui igual de bona?
3: Impossible.
5: No, ni en un esprer, ni en les cireres.
4: Hi ha un any que són negrats, que han plogumès, hi ha anys que han plogumès, i són més xicotetes, són més dolces. Això canvia. Doncs en el raïm passa igual.
3: I en quin moment te tires al ruedo? Perquè és que també a voltes l'envoltori fa molt. I decideixes canviar l'etiquetatge i el nom dels vins, perquè l'únic que ha quedat viu és el d'Almassana, tot és de més.
4: Pues perquè la meua teoria en el textil, quan jo treballava allí, sempre dia, les coses són sempre molt fàcils, és la persona la que s'encarrega de liar-la, de complicar-ho. Y yo siempre he pensado que tenía que ficar algo sencillo. Jo anava per els clients, per les tendes o per les vinacoteques i tal, i veia unes etiquetes que deia, mare meva, això, i a mi m'agraden les coses senzilles. I han fet una etiqueta supersenzilla.
3: Que has respectat, en tots els casos, la línia de disseny, que a mi jo te vaig felicitar, a mi me pareix perfecte. Només ha permitit ahir unes, no sé com dir-ho, en l'Almassana, en l'Orange Wine, ahir és una miqueta més barroc, és una miqueta, però que està molt bé, que pel tipus de vi que és, està molt bé. I després també un salt qualitatiu en els preus. O sigui, ja no són vins de 4 o 5 euros, que no s'ho mereixien.
4: No, però tampoc se n'anem molt, eh?
3: Bueno,
4: no creia.
3: Però
5: igual
3: parlant...
5: més ajustat al que mereixen.
3: Claro, de 10, 12 euros, però bueno, que això avui en dia tampoc... tampoc
5: no són cars, avui en dia, exacte.
3: Jo el que m'estranyava, el que volia jo preguntar-te és... I... quan te pega la revolada de la bodega allí en Bocairen, que la gent que diu este veleito s'ha tornat gàbia.
4: No, en Bocairen en coneixen, tu tienes en compte que jo vaig a començar la bodega, la empresa textil, imagineu-se, jo era futbolista i jo acabava els diumenges de jugar al futbol i me n'anava en la meua núvia a netejar una nave que havia alquilat perquè anava a muntar una empresa textil. I has començat de zero. Vale? I a partir d'ahir ha anat creixent. Entonces, pues a mi, jo tinc molta experiència en el que és muntar una empresa.
5: La gent sap que té això.
4: I allí
5: en
4: Bocairen m'han vist començar de zero, m'han vist créixer. Ara tenim una empresa.
3: Allí no hi havia ningú que diia, este ara conté 4 duros, ara vol fer el seu botequero, que això està de moda.
4: No, dels 4 duros jo duro que ha tingut, duro que m'ha gastat tota la vida.
3: Ho ha gastat, no, l'ha reinvertit.
4: Bueno, me l'ha gastat pa fer el que fera falta. Entonces, pues, una bodega, pues, home, jo, les opinions que diu la gent, la veritat és que no faig molt de cas, jo vaig a la meua. O sea, jo soc una persona que el que m'agrada és treballar, estar actiu, i jo no sé estar parat.
3: I la gent de la restauració, i això és que a primera hora te costava tant de col·locar-los les botelles i tal, ara què te diuen? Che, hòstia, però això sí que...
4: Mira, jo ha portat un any i pico o dos anys que criticava molt a la gent de València, a les tendes, restaurants i etcètera, perquè compraven Rioja, Ribera del Duero i València era l'últim. Jo sempre ficava l'exemple. Jo veranege en Múrcia, un poble que es diu Los Alcázares. I vaig a sopar a un restaurant habitualment i tan punt entre hi ha una taula allí davant que està plena de botelles de vi. I un lletrero que fica: vinos de nuestra región. Tots de Jumilla. Tots de Jumilla.
5: Pues els alaba el gust.
4: I, sin embargo, vaig anar un dia, per fiqui l'exemple, vaig anar a sopar al Saler. Vale? I mostraven la carta de vins i la primera pàgina Rioja, la segona Ribera del Duero, la tercera Priorat i dos vins valencians. Això és el que n'hi havia. Això era, però està canviant molt València, ojito, que està canviant molt València.
3: Encara
4: que
3: no ha canviat prou,
4: ojalà que fora.
3: Estamos en ello.
4: Ojalà
3: pero...
4: que fora com els catalans, que vas a Catalunya i n'hi han vist catalans. I en Rioja no falta ni dir. I ara te'n vas a Galícia, tu demana un vi valencià i el diran, vi valencià, això no existeix. Així són els vins de Galícia. O sigui, que és que és el que està ocorrint en Andalusia. Els vins són d'Andalusia, que tenen excel·lents vins. O en Catalunya tenen excel·lents vins. Jo tinc un companyer que té una bodega en Catalunya. I en una fira vaig preguntar, tu on vens els vins? Jo els venc tots en Catalunya. I jo em pensava que el nostre futur de la bodega seria ixe, vendre els nostres vins
5: en
4: els nostres alrededors en València. Sin embargo, pues, desgraciadament...
3: Bueno, avui en dia ja la meitat, o un poc més de la meitat de la producció dels vins de Toni Benedito se col·loquen a l'estranger,
4: Sí,
3: Holanda,
4: jo,
3: Bèlgica...
4: Més del 50% de la producció la venem a l'estranger i és on més estem invertint, perquè desgraciadament és on ens fan expedidors més grans i on ens paguen més ràpidament, que això és important per una bodega.
5: I tant que sí.
4: I damunt, pues, la gent és molt agraïda. En Espanya n'hi ha molta competència, ¿vale? Jo, no és que diga que mal, No, al contrari, en Espanya n'hi ha grans clients i grans bodegueros o grans vinacoteques o grans restaurants i tot, i jo estic segur que acabaran al final comprant.
3: Te vaig a donar un dato que crec que no coneixes. Hi ha un restaurant, l'han tingut així en el programa, a més li acaben de donar una Michelin, i ja hem comentat este tema així en la vesprada de punt, que és el de Roger Julián, simposio ahir en Sant Antoni de Benajever. A mi me va sorprendre moltíssim, perquè quan vaig estar allí li demana la carta de vins i absolutament tots els vins que té són de la DEO Tirrequena, de la DEO València i d'Alacant. I alguns de Castelló. I alguns de Castelló. I els caves, tots els caves que té són de Requena.
4: Olé, pues enhorabona.
5: I això deuria ser un poc la idea.
3: No, és que
5: escampar.
3: Mira, ell
5: no va. I que la gent que ve de fora ho descobrís quasi, claro. I després...
4: Una notícia que no sé si tindreu coneixement d'ella, perquè vaig recibir l'escrit que em va comunicar la DEO de València fa poc, és que havien firmat un conveni la DEO de València en la restauració.
3: Sí.
4: ¿Vale? Perquè pareix ser que...
3: En la Federació d'Hostaleria.
4: Efectivament. Perquè tingueren vins valencians, i això a mi em dona una alegria. Això em dona... És motiu per...
5: Il·lusió,
4: perquè,
5: motivació.
4: Perquè seguisca, perquè... És que al final, anem a veure, som valencians i quan ve així la Dana ens ajuda molt d'altres llocs, però al final tenim que entre els valencians són els que s'ajuden.
5: És casa nostra, sí, sí.
4: I a veure, tenim que ser solidaris entre nosaltres. Ara, jo no soc valencianista molt tancat, però jo crec que...
3: No, però la caritat ben entendida empieza por uno mismo.
4: Però jo crec que tenim que ajudar-se. Mira,
5: crec que tenim un poc de sentit comú.
3: Este winner,
5: Roger Julián, la proximitat a la que...
3: Vicente, diu... Yo tengo que ser consecuente con mi filosofía. Y si yo estoy vendiendo la borra de que yo trabajo con producto de proximidad, pues lo lógico es que los vinos de mi carta sean también vinos de proximidad. Por eso tengo exclusivamente vinos valencianos.
5: Claro.
3: Pues sí, sí.
1: Els millors moments de la vesprada da punt.
0: I d'una història de passió i vocació, com la del celler Beneito, a altres històries quotidianes. Per exemple, què faríeu si tinguéreu l'oportunitat de matricular el vostre fill en un col·legi d'èxit? D'aquells pijo, d'èlit, però de qualitat, que permetera al vostre fill tindre més oportunitats en un futur. Ho faríeu? Vos generaria un dilema moral d'alguna classe? Lo complicat que és ser pare és el tema principal de Altas Capacidades, una pel·lícula de comèdia molt recomanable, de la que parlarem amb el seu director, Víctor García León.
6: Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
0: Ser pare en estos temps tan canviants i convulsos. Ai. Ai. Senyor. Com vinguen, que és un repte, sí. És un repte. Ja el fet d'afrontar la paternitat i maternitat, mm-hmm. I inclosa, ja en si mateix és quasi missió impossible per a tants joves que volen i no poden anar.
5: Ai, és que si tenen problemes per l'habitatge, tenen problemes per com te planteges aquestes coses. Però, com se sol dir, els xiquets en realitat no venen amb un pa baix del braç, no. Tampoc venen amb llibre d'instruccions. No. Ai, meu Déu, senyor. I conforme avança la cosa, els reptes són cada vegada més grans, fins que arriba, perquè després ve l'adolescència. Jo estoy ahí. L'ho dic al convidat, que ara el presentaré. I són cada vegada més grans els reptes fins que arriba, però arriba un moment abans que plegui l'adolescència, arriba un moment, ai, el bebé, que mono, que bono, bueno, pues que bebé ha d'anar al col·le. I ahí va la pregunta: en quin col·legi matriculem la criatura, Joaquín?
0: Temarro. Gran tema. Dubtes de tota classe assalten els pares en este moment. El col·le que jo voldria, el que està a prop de casa, públic o concertat,
5: ai.
0: I si poguérem aspirar a matricular-lo en un col·le d'èlit. Pijo, vaja.
5: Sí?
0: Això ho faria...
5: Amb projecció,
0: amb futur i tot això. Això, entre altres coses, és el que planteja la peli Altas Capacidades.
7: ¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
8: Bueno, Fer es muy sensible.
7: Entonces, ¿queréis entrar en una lista de espera en caso de que se quede alguna plaza libre?
8: Tenemos la sensación de que no acaba de estar bien en su colegio.
7: ¿Es un colegio público, privado? Es público.
9: Gonzalo Rubial.
10: Yo.
9: Sé que vas a meter a tu hijo en el Piros. Es un muy buen colegio.
8: Nos podría venir súper bien. No solo por Fer, que también, ¿eh? Pero también por ti, por tus contactos.
10: No tenemos ese dinero.
8: Me han dicho que puede tener altas capacidades.
9: Fer. No es un colegio de millonarios, que los hay. Los hay. Pero también hay gente, bueno, eso, normal.
10: Es la mamá de Fer. Y van a entrar ahora en el colegio.
11: Qué bien.
12: Soy Paz.
13: Hola, ¿qué tal?
12: Tu hijo y el mío se han vuelto muy amigos.
9: Mujer Alicia, ¿qué está haciendo con Paz?
5: Vuelvo a descubrirlo.
0: ¿Sabes?
5: Es que
0: me vaya.
5: Es que es la vida.
0: Es
5: un colegio y hay también gente normal. Es que en la mega época, yo soy de un pueblo, Entonces, en la mega era el cole que te tocaba más cerca de casa. Però la cosa ha anat sofisticant-se. Altes capacitats està protagonitzat per Marian Álvarez, Israel Elejalde, Juan Diego Boto, entre d'altres. I està escrita i dirigida per Víctor García León, que ens acompanya. Bienvenido, Víctor.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Película que ya lleva unas semanas en cartel, porque además nosotros cuando estrenó, así lo anunciamos en su momento, porque tenemos, cada semana hacemos repaso de los estrenos. Aparte de eso, ayer presentasteis un coloquio en los LIS, me ¿sí? parece. Tienes hoy uno en los Babel.
14: ¿Sí?
5: Bueno, quiero que me cuentes el feedback que os ha llegado del estreno hasta ahora y de estos coloquios como el que vivisteis ayer en los LIS. Acompaña, bienvenido, Víctor.
0: ¿Qué tal?
14: Muy buenas tardes.
5: Película que ya lleva unas semanas en cartel, porque además nosotros cuando estrenó, así lo anunciamos en su momento, porque tenemos, cada semana hacemos repaso de los estrenos. Aparte de eso, ayer presentasteis un coloquio en los LIS, me ¿sí? parece. Tienes hoy uno en los Babel.

0: som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: I d'alguna manera, de cine, continuem ara parlant. Es tracta d'una comèdia protagonitzada per Meryl Streep i Pierce Brosnan, un dels fenòmens del teatre i del cine musical. Parlem de Mamma Mia, que en la seva versió teatral és el primer musical del món creat a partir de les cançons d'una banda, de ABBA, clar. Més que d'un grup musical, una icona, una màquina de fabricar èxits, com la que dona títol al musical que porta 25 anys representant-se i tan fresc com el primer dia. Tot i que l'han vist ja en el món més de 70 milions d'espectadors en més de 400 ciutats de 5 continents. Parlarem amb dos dels protagonistes del musical al teatre. Els actors Verónica Ronda i Mar Parejo ens traslladaren tota l'energia i els secrets de Mamma Mia.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt. Mamma Mia.
2: És que és impossible no cantar, no ballar, no moure's, no entrar en el bon rotllo que transmet este tema. I Mamma Mia, mare meva. És que de l'energia de les cançons d'Ava, esta energia de les cançons d'Ava ja ha plegat a València. Està des del 11 d'abril al Teatre Olímpia, es pot veure el musical al que fem referència. Estarà fins al 28 d'octubre, però no vos entretingueu. Sobretot perquè agrada tant que igual tens ganes de repetir.
3: No, perquè si fiques una miradeta conforme està la venda d'entrades, això va que vola.
2: Va que vola.
3: Espavileu, eh? Pues mireu, Mamma Mia, Mamma Mia. Bueno, Mamma Mia la peli i Mamma Mia el musical. D'això parlem, del musical en les taules, que val si és la mateixa història. Ja te la coneixes. És que dona igual.
2: Dona igual
3: perquè és una icona. Bueno, és una icona ABBA, per descomptat, una fàbrica de fabricar èxits.
2: Superèxits.
3: I una autèntica meravella. Mira, porta 25 anys representant-se el musical d'arreu.
2: Sí, sí, sí.
3: 400 ciutats. Ve d'Alacant, que me diuen que ve a més de fer el rècord de participació i d'assistència en el Teatre Principal d'Alacant. I arriba a València, dispostos a petar-ho i a traslladar-nos el bon rotllo, perquè ja estan així part de l'elenc i porten una energia i una bona onda.
2: Buah, que se contagia. Diu, 70 milions d'espectadors per els 5 continents i perquè no n'hi ha 7 o 8 continents.
3: Això és una universalitat.
2: Mira, evidentment tenim la peli en ment, però jo vos recomano perquè la vibració i l'energia que transmet el teatre és una altra cosa. Clar, tots pensareu en Meryl Streep, ara vos presenta la nostra Meryl Streep, també a Pierce Brosnan, ara vos presentaré el nostre, ara parlem amb ells perquè ens visiten dos dels seus actors protagonistes. Verónica Ronda, ella fa de dona, com estem, Verónica?
4: Muy bien.
3: Hola, Verónica.
2: Que ya llevas a dona en tu cuerpo un buen temps, ¿no?
4: Casi 4 años tatuada en la piel la llevo ya.
2: Ya te las haces, te las haces de memoria. Y Mar Parejo es Sam.
5: Què tal, com esteu?
2: Hola. Molt bé. Igual la mateixa cosa, també portes a Marc una llarga temporada incorporada a la teua vida.
5: No tant com la Verònica, però sí, porto ja quasi 3 anys, o sigui, ja és un retret.
2: Ateneu. I com ja heu estrenat a ser en València, com va la cosa fins ara? Quina és l'energia que vos transmet el públic valencià?
4: És maravillosa, maravillosa. Des del primer dia dijimos, que maravilla, por favor, si entran a todo. Cada uno de los chistes, porque es verdad que la función, uno, no es lo mismo cuando la vives en temporada en Madrid, ¿no? Mm-hmm. Que, bueno, que más o menos, aunque sea público que viene de fuera, pero más o menos está como más mezclado que cuando la función sale de gira.
2: Sí.
4: Y no es lo mismo el público del norte que el del sur, que el del... O sea, en cada sitio se vive una cosa.
3: ¿Reímos de cosas distintas o reaccionamos de una manera diferente?
4: De diferente manera.
3: ¿Aquí que es más fiesta? O...
4: Aquí hay mucha
3: fiesta. Sí, una mica, ¿eh? Una mica.
4: Pero, por ejemplo, cuando empezó la gira, que empezó en Málaga, les daba por palmearlo todo. Entonces, claro, en el norte, más fríos. Claro, entonces, sí, es muy curioso.
5: Además, ha estado un temps pel nord d'Espanya, además, a Gijón. I la veritat és que el públic ho rep d'una manera diferent, totalment diferent. És
2: veritat que ha funcionat brutalment, però la reacció és una altra.
5: Sí, la funció és la mateixa i el públic acaba sempre dret i cantant les cançons al final de la funció, però durant la representació és veritat que la gent ho rep d'una altra manera. Sí. Potser són una mica més freds, però després al final de l'espectacle sempre és igual. O sigui, la gent entusiasmada, cantant les cançons, ballant, i bueno, això és el que provoca Mamma Mia.
3: És que, comentava que veniu de la cant, no? Del principal, a més, parlant d'èxit, crec que heu penjat el rècord del musical més vist, allò de...
5: Increïble.
3: Jo no sé si teatre no ho baten rècord, també, perquè és un match en el públic, això, eh?
5: Bueno, és el que dèiem, que és que Mamma Mia ja és una marca tan feta, no?, que ja és increïble. Tothom coneix la pel·lícula, coneix les cançons ABBA, però... però la proximitat que té al teatre, no? I sobretot al teatre principal d'aquí de l'Olímpia, perdó, de València, que és que tens el públic molt a prop, i sí. Això jo crec que la gent ho rep d'una altra manera, no? I és increïble.
2: Anem a contar una miqueta, Verónica, la història que relata por si, sí. Por si está mi hija de 16 años que sí. Aún necesita que se lo explique.
3: Algún despistado, yo estoy despistado.
4: Es que yo no sé si quedará historia. Alguien que no sepa algo de la historia de Donna y Sophie. Pues la historia de Mamma Mia es la historia de Donna y Sophie. Donna Sheridan es una mujer en los 40 y tantos años que ha sacado adelante en solitario a su hija. Y además, como bien dice, ella en un momento de la función eran los 70, o sea que no son los tiempos de ahora, que eran los de antes. Y la función comienza con una Sophie a punto de casarse, intentando dar respuesta a su identidad, ¿quién es mi padre? Y entonces ella recupera un antiguo diario de Donna, que es como empieza la función, y hay tres posibles nombres en la misma etapa de su vida, muy, muy próximos unos a otros, como candidatos.
3: A cada cual más diferente,
4: claro, entonces
3: y con atractivo
4: echado cuentas,
3: distinto,
4: ¿no? Y dice, decirlo, pueden ¿no? ser estos ya, tres, ya. Y los qué cita guay. En el momento en que empieza la función. Y ese es el incidente desencadenante, entonces a partir de ahí...
3: Es que fíjate que conocemos la premisa y sí. Aún nos hemos quedado embobados... Cómo nos contabas sí. La premisa de la historia, qué bien parida está, ¿no? Sí. Qué bien tejida está también sí. La está también la historia, porque hay mucho conflicto madre hija. Que creo
4: sí,
3: que
4: y además
3: muchos,
4: es maravilloso.
3: Muchas se pueden identificar.
4: Es
3: también.
4: Curioso que los dos personajes, ¿no? Con 20 años de diferencia, Donna es el espíritu hippie, ¿no? Más libre, más tal, y Sophie es la que viene del mundo más tradicional, o sea, es correcto. La que se quiere casar, la que en un momento Donna ajá. Dice se va a casar por la iglesia y de blanco. Lo que nunca hubiera imaginado
3: vida,
4: para ella.
3: Que esto es vida real.
4: Totalmente.
3: Que te lo pregunten
4: real.
3: A ti, Gemma. Está criando un adolescente.
2: ¿Cómo lo sabes?
3: Como Donna.
2: Escuchadme, y vosotros que la vivenciáis, ¿no? Sí. Que la viviu, que la poseu en escenari i dura ja durant molt de temps, on està la clau de l'èxit?
5: Doncs mira...
2: Per què ens seduís tant? Per què ens... Jo l'he anat a veure i torne a anar... Repetisc sí. L'experiència.
5: Jo crec que vosaltres
2: en
5: mateixos...
2: En teatre, en cine també, pel teatre.
5: Ho heu dit, no? Que és que jo crec que l'èxit de Mamma Mia radica que tothom es pot sentir identificat amb els personatges de la història, no? I la història que s'explica, no? Pues la relació materno-filial, les segones oportunitats... jo crec que qualsevol persona es pot sentir identificat en un moment de la seva vida o en qualsevol dels personatges, i després, si tot això ho fotes una cocteleria i tot de cop surt a les cançons d'Ava, el Chiquitita, el Dancing Queen, tot això pues és un còctel molotov que
3: és pati de butaques, és que com clar. No hem de reaccionar si hem de reaccionar
5: exacte.
3: A aquestes cançons.
2: I l'humor,
3: jo fixaria... I el rotllo que transmet la pena.
2: Sí. Jo fixaria l'humor, no? Perquè sí, algunes de les circumstàncies poden ser controvertides o sí. Sentimentalment impactants per als protagonistes, però... Siempre pasar por un colador
4: es como
2: sí, divertido.
4: Una buena comedia de enredo, o sea, empieza con un además un ritmo vertiginoso porque el espectador dice, ostras, ¿qué dura? 2:30, ¿no? Con el descanso, 2:40,
5: sí,
4: 2:00, ¿no?
5: Menos,
4: ya
5: sí.
4: No.
2: Pasan volando.
4: Claro, y pasan
2: pero
4: volando. Y de repente la gente te espera afuera y... Pero si es que hemos dicho, se ha acabado ya, y dices, claro, porque empieza con un ritmo de comedia, pues eso, muy ágil. Y luego en esa segunda parte es cuando ya se vuelve un poquito más íntimo y más melancólico, ¿no? Y más emocional, ¿no?
2: Yo fui a veros a Madrid. En el descanso. Fuimos tres amigas que tú conoces a las otras dos porque son de aquí también. Teníamos un subidón arriba de Mamma Mia y de Dancing Queen y todo, y nos fuimos y empezamos a hacerlo pensando, estamos en Madrid, aquí no nos conoce nadie.
3: ¿La coreo? No.
2: Hombre,
3: el teatro.
2: Fatalmente, con la copa de champán. Y abajo, o sea, un poco más abajo, las chicas esas de Valencia. Pues queremos morir. Pensem que allí està bé.
5: Quan fa d'això? Perquè em sona, eh? Em vol sonar, eh, això?
2: No,
5: des de l'escenari crec que us vaig veure.
4: De totes formes se ve de tot.
2: És superguai, eh?
4: Però és maravilloso perquè, ¿te acuerdas? No sé en què teatre fue, pues creo que fue en Alicante, que vinieron como, que creo que les dijeron que se apagaran las coronas, pero venían como 10 personas, 10 mujeres, me imagino que estaban de despedida, yo qué sé, con unas coronas con colores, que yo cuando salí al escenario, que no veo un pimiento desde arriba, pensé, ¿qué es eso? Digo, se han dejado una mesa de sonido encendida.
5: Sí, esto fue hace poco.
4: Sí,
5: en Alicante.
4: Que es genial porque da cabida, yo creo que a todo, ¿no?
5: Y esto
4: a
5: es lo que provoca.
4: A que el público celebre.
3: Sí. Con la fiesta del teatro.
2: Y además es que el final es que si no te dejan levantarte, arrancas la silla, pero sí que te dejan. Anima a traer una de las canciones icónicas, que es el Dancing Queen, que es un himne a la alegría.

0: Els millors moments de la vesprada d'Apple.
1: De la música de la Unió a un altre grup, en esta ocasió de casa, són el trio Bombay, que continuen sent els mateixos tres amics del barri de Montolivet de València de sempre, encara que la banda ja porta 20 anys de trajectòria. Per a tancar este temps de recull dels millors moments, una bona xerrada amb Bombay, que interpretaren en directe, en companyia de la veu de la nostra estimada Carme Juan, una versió molt especial del seu clàssic Solo si es contigo.

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: Recordar, ara i sempre, quan jo em sento el sol i perdut, sense tu al meu costat.

90 minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alponte al control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar, ja sabeu, textos a X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número, per a TikTok, 90 minuts ràdio i 90 en xifra, també en número, i per a Instagram, 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletres. I el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu i la vostra opinió. Teniu el canal de WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos fem a nit d'avui o que vos estem fent en el dia d'avui. I la pregunta que vos estem fent és si penses que el València serà capaç de solucionar el problema en el lateral dret abans de començar la Lliga. I és la pregunta que avui vos deixem damunt de la taula. Si penses que el València... Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos fem en el dia d'avui o que vos estem fent en el dia d'avui. I la pregunta que vos estem fent és si penses que el València serà capaç de solucionar el problema en el lateral dret abans de començar la Lliga.

Espanya, el més perjudicat no va ser Argentina, tot i que ja sabeu que les teories conspiranoiques argentines continuen a un nivell, jo diria que estratosfèric. Li estan donant programa a Iker Jiménez per a 60 o 70 anys més. Curiós, eh? Per cert, que avui Colapinto s'ha menjat un muro. No sé si ho ha festejat o no, perquè ells són els que millor festegen, però s'ha menjat un muro, avui Franco Colapinto en la F1. Que a mi m'interessa entre cel i res, però ja posats ho dic. Torne. En la final del Mundial, el més perjudicat no és Argentina. El més perjudicat és el València Club de Futbol. Concretament, no l'equip, que estava ja sent perjudicat des de fa molts anys per Meriton, si més no, els tipus que tenen així fent el paperot de esbirros i de lacallos de Peter. Amb la desaparició del Mundial com a focus informatiu, novament, els focus apunten al que tens més a prop. I sobretot, i en el cas del València, quan se fan les coses tan malament i tan desastrosament, i se focus oferís una imatge que no és una altra que la de la realitat. A 24 de juliol, a menys d'un mes de començar la Lliga, quan tu sabies des de fa mesos abans d'acabar el campionat que no anaves a renovar Thierry Rendal i que anava a crear-se una necessitat en el lateral dret, quan tu contactes per una oportunitat de mercat amb un jugador lliure de contracte però al qual no li poses una data de caducitat, i quan te diu que no, te trobes en que no tens res perquè els bons que acabaven contracte ja han triat equip i perquè el que te pots gastar no te dona per a invertir en un lateral dret com Déu mana, el que fa és tornar a demostrar que ixa milonga venuda en por la mañana café y por la tarde ron no deixa de ser, pues això, la enésima milonga de Meriton que va dir que l'objectiu era Europa, però que una cosa són les paraules i altra els fets. Sempre ho dic, en esta vida no eres el que dius que vas a fer, en esta vida eres el que fas. El València, que ja sap perfectament amb qui s'assenta per a vendre determinades milongues que les compren i les van comptant per ahí. El València va vendre Europa quan estem en la mateixa situació que tots els últims estius. Volem, però és que no tenim els diners suficients. Anem a veure si Singapur ens autoritza l'operació. Amb el no de Menier, que és cert que no se va portar bé amb el València, però que, torna a recordar, el València va intentar amb Andrés García de l'Aston Villa cedit al Getafe, que Andrés García li fera al Getafe el mateix que el València se queixa que a ell li ha fet Tomás Menier, deixar-lo pensat. En esta situació, la realitat és que sense inversió, Europa, o la promesa d'Europa, o l'objectiu marcat d'Europa, sempre de portes cap a dins, perquè de portes cap a fora no dona ningú la cara. I l'objectiu té la mateixa consistència que les teories conspiranoiques dels argentins i la FIFA per a regalar-li el Mundial a Espanya. Hi ha un problema gros, hi ha un problema evident. Hi ha un problema derivat que a menys d'un mes de començar la Lliga no tens un lateral dret professional disponible per a treballar amb ell en la pretemporada. I ja veurem què ho

0: Corre.
1: Quan comença la lliga. Jo a hores d'ara, si fora Rubo Iranzo, me falcaria molt bé, no acceptaria i sí, i me quedaria a veure què passa, perquè no és la primera volta que el València programa una cosa, però que la realitat li pega dos galtaes. I les dos galtaes són que ara mateix els problemes que té el València a l'hora de reforçar-se, ja no dic ni tan sols de fer un equip per a Europa, que no m'ho crec. Jo ja sabeu que de mèrit no me crec res, fa des de jo en 2010 vas dir és l'última volta que m'enganyen, i aleshores crec que no ha anat malament la història. Vull dir, no he tingut una que no li haja comprat que després hagi resultat veritat, perquè són uns mentiders compulsius, viuen de la mentira. La mentira és el seu ADN, és el seu modus vivendi i el seu modus operandi, les dues coses. Per això dia, ja no dic de fer una plantilla per Europa. El problema del València és que a hores d'ara, reforçar la plantilla en els llocs on fa falta se li està posant molt complicat, perquè si no hi ha inversió, no se pot reforçar l'equip, perquè a més ocorre una altra cosa. Els mercats ja te coneixen. Els mercats saben que ara mateix, a l'hora d'anar a demanar futbolistes, o de demanar preu, o d'interessar-te per un futbolista, ara mateix el València, i en perdó de la fase, però és que és la realitat, i a qui li dolga que no l'escolte, el València és misèria i companyia. I els equips ja no te la passen. Bé, te poden prestar un jugador un any, te poden... Però quan ja dus molts anys en estes, l'única manera de que això isca és esperar fins a l'ultimíssima hora, i no sempre té eix. Recordeu l'any passat l'afer Real Societat Marçadic, que sí, que la Real no el volia, però que en un moment donat el València va anar de pedigüeño i passant-se de llest, i la Real li va dir, mira, nois, encara que me'l menge mig any, nois. I a la fi, què passa? Que el València no és que tan sols no el va traure a més diners, sinó que ha acabat tenint que pagar uns diners per mig any del futbolista. És aixina. Per això deia, a hores d'ara, que el Mundial s'ha acabat, jo ja sé que els argentins pensen que ells són els més perjudicats, però els més perjudicats són els que vivien molt còmodes darrere el focus informatiu del Mundial, preparant una cortina de fum que a aquestes alçades ja no se traga ningú, almenys ningú a qui no li falta un remor. Les 11 de la nit i 13 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 i 13, com és normal, el mapa de l'actualitat informativa del dia vos el dibuixem com cada nit en les nostres fotos. Tercer amistós i sense lateral dret. El València afronta demà a partir de les 20 hores el tercer partit amistós de la pretemporada. Serà davant el Club Esportiu Castelló, el ministre Antonio Puigades de la Ciutat Esportiva de Paterna. El club continua buscant en el mercat un lateral dret i demà, a més, serà baixa Rubo Iranzo, que era una de les opcions per a ocupar i se constata en la línia defensiva. Es complica el porter, tot i que el Villarreal ja té un acord amb el porter hongarès del Leipzig, Peter Gulácsi. L'equip alemany no es mostra favorable a facilitar-li l'eixida. Les exigències econòmiques dels centres europeus són considerades pel conjunt groguet massa altes, tenint en compte que a Gulácsi li queda una temporada de contracte amb el Leipzig, que té 36 anys i que per una lesió va perdre en la fi de la temporada passada la condició de titular. Per cert, que l'equip juga el segon amistós de pretemporada demà a les 6 davant el PSV Eindhoven. Empat a 0. L'Elche ha igualat sense gols en un partit amistós davant el Johor. L'equip de Martín Anselmi ha empatat a 0 en esta vesprada en un encontre de preparació davant el Johor Darjul. Els franjaverds han tornat a deixar palesa la necessitat de reforçar la plantilla. D'altra banda, el club il·licità ha anunciat en la jornada d'avui la renovació de Josan. Este és un extracte del vídeo en el qual el propi futbolista ha comunicat la seua continuïtat en l'Elche.
1: He tenido el privilegio de convertirme en uno de los jugadores con más partidos de la historia del Elche. Y eso es algo que llevaré conmigo para siempre. Pero ese momento todavía no ha llegado. Voy a seguir una temporada más defendiendo esta camiseta. Nos vemos en el Martínez Valero. Mucho Elche.
0: Partit a la vista. El Llevant juga diumenge a les 10 del matí, el tercer amistós de la pretemporada. Després de guanyar Leganés i perdre davant del Sheffield, els de Luis Castro disputaran després de bon encontre a Bunyol a les 10 del matí front al Catxià. L'equip milita en la Lliga Àrab i en ell està l'exmadridista Nacho. Està per veure si Luis Castro ja dona minuts a Manu Sánchez i a Hugo Sotelo. Amistós i fitxatge, el Club Esportiu Castelló juga demà front al València, un nou amistós de pretemporada, després de vèncer en la primera prova de l'estiu 2-0 al Centre d'Esport Sabadell. A més, l'equip albinegre ha anunciat l'arribada del desè fitxatge de l'estiu. Es tracta del mitjapunta Antonio Gala, que arriba del Campobasso de la Sèrie C italiana. El Madrid meneja peça per Ndiaye. El conjunt madridista ha igualat l'oferta que València Basket va presentar per el Ndiaye. D'esta manera, l'equip entrenat ara per Pedro Martínez recupera els drets sobre el jugador per a la Lliga ACB i es tornen a formar part de la plantilla de la secció de bàsquet del Real Madrid. Les 11 de la nit i quasi ja 17 minuts. Vos recorde, arraba 90 minuts. Arraba 90 minuts. El 90 en xifra, en número. Per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, per a Instagram, 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió al nostre canal de WhatsApp, ja sabeu que el número és el 619-42-1801, 619-42-1801. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és: creieu que el València solventarà el tema del lateral dret abans de començar la Lliga? 11 de la nit i 17 minuts de tot això i de moltes coses més xerrem així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peníscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
6: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Estàs escoltant 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 20 minuts comencem a desenvolupar tots els temes dels quals vos hem parlat en el començament del programa, en l'editorial i també en les nostres fotos. Estàvem parlant de lateral. Un lateral al que, per cert, ara s'afegeix el nom o torna a sonar, per millor dir, amb insistència des de alguns especialistes de mercat d'altre país, el nom de William Miquel Brenzis, de 22 anys. La temporada passada va jugar 26 partits en l'Hamburg, de primera divisió alemanya, 15 com a titular i 5 sencers. 1.371 minuts, 3 cartolines grogues. Mireu, així vos ho he dit al principi, així el problema és que una volta s'ha acabat el Mundial i els focus han tornat a girar. A veure, el que estava passant així és el que ha passat en els últims anys. Que n'hi ha un bloqueig perquè l'amo no vol invertir. I dic l'amo perquè després de la visita express de papà Peter ja tenim clar que el fill pinta lo mateix que Chus l'empleava en el barco Coyote. Zero. Zero de zero. És l'enèsima titella posada per a crear una cortina de fum i que la gent se crega, o alguns crèduls, o que tenen interès en escampar les troles de Meriton, digueren, bueno, pues ara ja l'última és que posem el fill, i ja posant el fill diguen que està molt implicada la família, etcètera, etcètera. A la fi, a l'hora de la veritat, ha vingut a voler les obres de l'estadi i ha vingut el pare. Que el pare se pare a voler les obres de l'estadi, estil jubilat, està molt bé, però que el pare dine de pressa i correguent, perquè això sí, l'home dinar sempre dina. Això que no li falte. Que se pare un migdia en un dinar, anem a posar-ne que en el millor dels casos, que no crec, hagi sigut de 4 hores, que no. A parlar de la planificació esportiva de la temporada, un tipus que no se queda ni a veure l'amistós de la vesprada, ja me diran vostès que pot saber això, home, de lo que li puga fer falta a l'equip. Un tipus que és incapaç de reunir-se amb l'entrenador ni amb els futbolistes, ja me diran vostès quina pot ser la previsió d'aquest home a l'hora d'invertir en la milonga que vengueren en Por la Mañana Café i Por la Tarde Ron d'Europa. Mire vostè, per anar a Europa fa falta altra cosa. La mateixa plantilla ja sap que l'amo ha estat així i ja tenen més o menys la idea de lo que va haver d'inversió. És que ja l'altre dia a Luis Rioja, al pobre, que li feren parar després del partit contra l'Eldense, el Deportivo Eldense, clar, perquè ahir és una altra. Donar la cara, ahir no dona la cara a ningú. Vull dir, això és una cosa... pareixen tots superherois de Marvel. Spider-Man, Iron Man, tots duen una careta davant. La cara no la dona ningú. I clar, qui s'ha de menjar el marró? Els futbolistes, quan fan declaracions. Però l'altre dia, després que el amo hagi passat per així i li hagi dedicat més temps a l'estadi que a la plantilla, ja quan li preguntaren per Europa a Luis Rioja, Luis Rioja, com més extrem, va tirar un canyo. No, que sí, que ha de ser un objectiu, però que, clar, lo millor és intentar fer-ho millor que l'any passat, perquè si ho fan millor... Ja és sí, però no. Ja és... Jo no te dic que te vestisques, però ahí tens la roba. Perquè els futbolistes a la fi també estan una miqueta farts de que damunt són ells els que han de donar la cara per a que les trenquen, per a que després des del club se vagi filtrant que hi ha una sèrie de futbolistes que està fent-li el llit a l'entrenador. i damunt són després els que tenen que eixir a donar la cara. Miren, és que al final tot no se pot tindre en la vida. I al final del dia, Luis Rioja, quan li pregunten per Europa, ja dona una llarga canviada. I quan li pregunten per el reforç, diu, pues quan més vinguen, millor. També us dic una cosa. Està a l'alçada del raonament d'ahir de qui a l'in que va eixir en el reportatge que li feren en Reuters. No, quan més gent veig a els partits, més diners valdran els drets. Jo un tractat econòmic d'eixa profunditat pues fa anys que no l'havia escoltat. Per tant, la situació és la mateixa. El club continua estancat perquè no té recursos per afrontar el mercat com Déu mana. I esta història ja la va començar a desgranar en el mes de maig el següent convidat en el programa, que és el company del diari Marca, Darío Puig. Hola, Darío, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Manolo.
0: El company del diari Marca, que, com vos dèiem abans, va publicar, ja fa un temps d'això, concretament el dia 25 de maig, la difícil combinació que le viene al València apenas dispone de presupuesto para fichar versus reto de autoinventarse. Vos estem parlant de totes les dificultats que estan sorgint en el tema de lateral dret. Això, Darío, no és més que la conseqüència de havien trobat una oportunitat de mercat a cost zero, s'ha caigut aquesta oportunitat que era Tomàs Menier, i a partir d'ahir ja no arribes a oportunitats de cost zero perquè ja estan les bones, ja estan col·locades, i per a fitxar el que tens és molt poquet i no te dona per a un lateral fiable en primera divisió.
1: Pues ahora mismo la situación es la que es. La ausencia o la marcha, digámoslo así, de Menier a la liga inglesa supuso, Manolo, un auténtico shock a nivel estructural, a nivel deportivo, porque estaba todo perfilado, tenían clarísimamente lo que se pretendía en el lateral derecho, tenían muy perfilado el modus operandi. Con esa posición, porque la tenían prácticamente resuelta.
0: Sí, sí.
1: Lo que pasa es que esto es fútbol y esto es negociación, y si tú no tienes firmado con papeles y documentos lo que te corresponde, te puede pasar lo que le ha ocurrido a Valencia, que casi casi podríamos decirlo que todo es como un primavera, ¿no? En ese tipo de negociación, porque se lo han quitado de las manos. Y como dices tú, hay que empezar desde cero. Había que empezar de cero hace 10 días. Y fíjate que estamos ya pues a 23, 24 de julio, y aún no se ha resuelto esa demarcación, lo que viene a resumir lo complicado que está haciendo a nivel estructural y a nivel deportivo para poder cerrar una posición que ahora mismo es prioritaria, absolutamente prioritaria, y que no se están encontrando las vías para poder solucionarlo.
0: Claro, si tú vas a negociar per futbolistes lliures de contracte que te puguen encaixar, com era esta situació, però no poses límit en el temps, la resta de futbolistes lliures de contracte que també te podien encaixar opcions B, C i D, el que fan és anar-se'n a un altre puesto. I si la A te falla, te trobes en que ara mateix estàs enmig del desert, Darío, no tens diners per anar a per un lateral de garanties i jugadors a cost zero, els bons, ja s'han decidit per anar-se'n a altres clubs.
1: Vamos a ver, esto es muy sencillo, Manolo. El poco dinero que hay, porque hay poquísimo dinero en caja para poder gestionar, que de hecho es como nosotros lo explicábamos, claro. Prácticamente acabado la temporada y antes de que se iniciara la situación de mercado. Ellos tenían directrices clarísimas de que tienen poquísimo dinero para poder invertir. Y lo poco que pueden invertir, podemos decir que estaba seleccionado para la parte de arriba, porque es donde realmente se cuecen las habas en el fútbol actual. Jugadores ofensivos, algún delantero, un jugador de banda con proyección ofensiva, pero ellos no tenían en mente el invertir en un lateral derecho. Ahora la situación desde hace 10 días es la que es decir, tú tenías a coste cero y se te ha ido todo al garete. Tienes que volver a construir, tienes que volver a sacar carpetas. Jugadores que te gustan, evidentemente que le puede gustar al técnico y a la secretaria técnica ciertos futbolistas, pero hay que pasar por caja. El Valencia, todo lo que pudiera invertir en un lateral derecho, va a dejarlo de invertir en otra posición. Claro, es lo que no queda en un principio y a priori.
0: Per tant, estem parlant, Darío, evidentment, d'un efecte dominó. Vull dir, en teoria, tu el nucli de diners que t'anaves a gastar anava a ser, com deies, per a la gent de davant, per a tindre més poder ofensiu del que ha demostrat l'equip aquesta temporada, que li ha costat horrors fer gols, però, clar, d'una part que anaves, de tot el que anaves a invertir ahí, una part la tens que restar per a un lloc com el de lateral dret, que cal reforçar perquè només tens un, que ja veurem quan torna a jugar Dimitri Fulquier, i damunt és que el que tenies previst per a aquesta posició se t'ha anat. Per tant, això causa un efecte dominó en quant a que hi ha poc diners per al lateral dret, però aquest poc diners el vas a restar dels pocs diners que a la volta anaves a gastar per a reforçar-te davant.
1: Sí, yo creo que al final, a ver, la situación en la que se encuentra el Valencia ahora mismo en este marco, digámoslo así, de finales de julio, es que tienes que buscar prioritariamente un puesto que te falta en la plantilla, que es el lateral derecho. Ahora bien, las opciones y posibilidades que hay, pues, como dices tú, han ido reduciéndose, pero existen todavía. Uh-huh. No hay ni idea que tú pretendías. Entonces, yo creo que el Valencia va a tener que recurrir a un futbolista emergencia en esa demarcación. Y insisto, es mi opinión, y a lo largo del mes de agosto tendrá que buscar un lateral titular en el mercado de cesiones, porque creo que va a ser absolutamente inviable que invierta en esa demarcación.
0: Ajà, per tant, estem parlant d'una situació heretada ja d'altres anys en el València, esta de la precarietat, i que per tant també te dificulta, Darío, perquè en el món del futbol tots se coneguem ja, i en el món dels representants i dels equips on vagis a demanar, sabem que vas anar a molt poc i d'entrada no te van a rebre amb els braços oberts.
1: Sí, pero al final esto es, Manolo, es que esto, y tú llevas muchos años de experiencia en esto, al final esto es mercado. Y
0: sí, sí.
1: Tiene que haber, yo siempre digo lo mismo, hay seguramente 2.000 laterales derechos en el mercado, o 3.000 laterales derechos, al igual que hay 4.000 o 3.000 laterales izquierdos, o 6.000 centrocampistas, alguno tiene que encajarte y alguno vas a tener que encontrar. Pero claro, hay que trabajarlo, hay que trabajar el mercado, y vamos a ver en qué disposición están. Si realmente se ha podido trabajar o profundizar en otras variantes, otras posibilidades para poder acudir a ese puesto específico que necesitas y que te has quedado prácticamente al desnudo a mitad de julio. Y yo creo que ese es el principal objetivo ahora mismo de la entidad. Ellos lo tienen clarísimo, que hay que reforzar el lateral derecho, que es absolutamente prioritario ahora mismo en el equipo, por encima de un portero, de un extremo o de un delantero.
0: Te diga la última, ya me te dice, y te agradezco que abates esta términos al 3, teniendo en cuenta esa situación, y como tú veías, es mercado, y a lo mejor lo que el que no cuadra en juliol sí cuadra a finales de agosto. Per tant, yo de Rubo y Lanzón iría a hacerme la idea de que igual la primera o la segunda jornada de Liga le toca jugar.
1: Sí, escucha, es que al final esto es lo que es, Manolo. Pues Rubo va a tener que estar preparado por si acaso.
0: Exacto.
1: Por si acaso. De todos modos, yo creo que el Valencia va a actuar pronto con respecto a ese mercado de laterales derechos. Insisto, te lo he comentado hace muy poquito. Ellos, yo creo que van a tirar de una emergencia para al menos tener cubierta esa demarcación, y luego con esa tranquilidad, entre comillas, del mes que quede, buscar algo dentro del mercado y que aparezca como opción ganga, pues ese lateral titular. Pero yo creo que ahí ellos van a mover. Lo que pasa es que, claro, evidentemente tú ahora mismo tienes un lateral que además es de la casa, que tampoco ha tenido mucha participación con el actual entrenador, y que ahora mismo pues la presión tiene que estar encima de él, evidentemente.
0: Darío Puig, company, gracias por atendernos. Una abrazada bien forta.
1: Un abrazo, Manolo, bona nit.
0: Bueno, pues esa es la historia, que el club continúa atorat, varat, parat, bloquejat, diguen-li vostès com vulguin, la realitat és la mateixa. N'hi ha molt poquets diners perquè el propietari no vol invertir. En principi, aquests diners anaven a ser per a un home d'atac, perquè és veritat que el València l'any passat li va costar horrors fer un gol, Però és que ara arriba l'hora de veritat i ni atac ni defensa, perquè, clar, se produeix un efecte dominó. Si tenies ja poc per a un atac i deies de llevar algo per a anar a un lateral, lo poc que lleves no te va a donar per a fitxar un bon lateral i damunt te va a impossibilitar arribar a algun objectiu en atac. El problema, el de sempre. La solució, a la fi, probablement, encara que diguen que no van a vendre futbolistes, bueno, és el que diuen l'any passat, quan se ficaren a negociar amb Mosquera, Tàrrega, Diego López i Javi Guerra. No cal que vos diga on està Mosquera. Que a més també, com diuen les milonguetes que ells van escampant per ahir, no va creure en el projecte del València. Que també, home, entre lluitar per no baixar a segona divisió fins a la jornada 37, a guanyar la Lliga i ser subcampió d'Europa i jugar la final de la Champions, pues home, vostès me diran, no? Què diria aquell la diferència? Demà a les 8, València-Castelló, curiós, perquè a més Rubo Iranzo s'ha lesionat. És a dir, que ara mateix a Corberán, per el lateral dret, li queden Rodrigo Gamón i Mayol, o torna a posar el clàssic, Luis Rioja en el lateral dret, que no seria ni la primera ni la segona ni la tercera volta que amb Carlos Corberán això funciona. És una opció que tria. Jo t'ho he de dir el mateix. Jo, a hores d'ara, si fora Rubo Iranzo, per molt que me digueren i per molt que me dugueren ofertes, jo no me menejava. Perquè en este València tot és possible. En este València tot és possible. De fet, ningú li passa per el cap que el teu porter titular era el porter que l'estiu passat l'entrenador volia tirar a patades del vestidor. Si damunt pots ocupar una posició que ara mateix el València no té coberta, que és la de lateral, jo, Rubo Iranzo, no me'n vas d'ací ni en aigua calenta. I després ja veurem què ocorre en l'última setmana d'agost. Però d'entrada, ni en aigua calenta. Com deia, demà les 8 València-Castelló, Rubi Iranzo lesionat amb Rodrigo Gamón i Mayol com a únics disponibles i notícia que ha avançat el company Julián Burgos del diari AS i contertuli d'esta casa, que Lucas Núñez està molt a prop de si s'ha dit a l'Eibar. Seria una cessió pura, sense cap opció de compra. Bueno, pues este és un futbolista que la veritat, jo, el que li he vist, me dona bones sensacions. Crec que és un futbolista com per a estar pendent i seguir i ojalà puga agafar minuts en segona divisió i tornar més fet. De qualsevol manera, això ho dirà la pilota i la temporada vinent. La resta de situacions que han ocorregut o que són notícia en el dia d'avui. Fora del València, en el Villarreal, problemes amb Peter Gulácsi, que és el porter hongarès, si se'n recordeu ahir el company Diego Vigo, especialista també en mercat, en marca transfer, ja ens va parlar d'este porter, però el problema és que el Villarreal sí té ja un acord amb Peter Gulácsi, amb el hongarès, però què ocorre? Que el Leipzig està demanant massa pasta per un porter de 36 tacos al que li resta un any de contracte i que damunt l'any passat va acabar perdent la titularitat en el tram final per una lesió, que és un bon porter, però que a la fi tampoc se te poden pujar a la parra. Què ocorre? Pues el mateix que diem amb el València, diem amb el Villarreal. El Villarreal té un problema en la porteria. El Villarreal ara mateix té Luis Junior, que és un porter que jo crec que no acaba de... Almenys a l'afició no li acaba d'agradar. De moment, en el primer amistós, Íñigo Pérez va alinear Luis Junior. No sabem si... Como decían en la película Armageddon, lo tuyo no es una elección, es una falta de opciones. Pues no sé si están en Ixes o es que deberes, pero a Íñigo Pérez, como decía, Luis Junior es el titular indiscutible. Diego Conde es anat cap al Betis y Arnau Tenas es evident que no vol continuar, que vol minuts y que sembla que podría fichar o podría anar, se dit també, al Mallorca. De qualsevol manera, tema de la portería, el tema de la porteria viurà demà un segon capítol o un nou capítol, perquè demà és 6, partit que, al igual que el del València, vos contarà el punt a punt a punt ràdio, juga el Villarreal, en este cas, al Philips Stadium d'Eindhoven, davant el PSV Eindhoven, en el segon amistós de la pretemporada del equip groguet. El que juga diumenge és el Llevant. A les 10 del matí la gent diu, per què juguen tan pronte? Perquè és que si no tens la suficient il·luminació, que imagina que hi ha un problema d'il·luminació en la ciutat esportiva, jugar al migdia en Bunyol és no contar-ho. Vull dir, hi ha maneres de torturar a les persones menys doloroses que jugar en Bunyol a les 12 del matí. Per tant, és normal que a les 10, i a les 10 ja començarà a picar, és normal que se jugui a aquesta hora. El diumenge es juga el Llevant a les 10 davant el Al-Qadsia de l'Aràbia Saudita, l'equip on milita Nacho, el central del que va jugar en el Madrid. Caldrà veure si n'hi ha ja minuts per a Manu Sánchez i Hugo Sotelo, que són els dos jugadors que han vingut esta setmana, o que han tancat esta setmana la seva incorporació. En el cas d'Hugo Sotelo és la primera volta, en el cas de Manu Sánchez ja va ser una peça, jo diria, importantíssima per al Llevant en el final de la temporada, en la temporada passada, perquè va jugar 33 partits en el conjunt llevantinista. El preparador físic, per cert, del Llevant, Vicente Benítez, que ha sigut entrevistat per les mitjans del club, explica, amb la música de força, això sí, però explica claus del treball en pretemporada.
2: Jo estic molt en contacte amb els readaptadors, que se encargan de todo el trabajo con los lesionados y del trabajo más individualizado en la parte pre del entrenamiento, más el cuerpo técnico, que nos encargamos sobre todo de diseñar la sesión de campo.
0: Les 11 de la nit, 41 minuts. L'Elx ha jugat avui contra el Johor. Últimament, curiós, apareix el príncep i apareix el pare, apareix el fill, apareix Kiat, apareix Peter. Esta volta no han coincidit per poc. Però cada volta que ve el de Johor per així, apareix algun membre de la família Lim. Bueno, l'Elx ha empatat a 0 contra el Johor i ha tornat a deixar evident, pel que diuen que els canvis del partit, que s'ha de reforçar ja la plantilla si no se volen clavar en un embolic important. El club ha anunciat esta vesprada en un vídeo la renovació de Hosan, i este és el vídeo en el qual l'Elx ha anunciat la continuïtat del seu jugador.
3: Hay decisiones que cuesta mucho tomar. Porque cuando un club se convierte en tu casa, nunca sabes cómo decir adiós. Han sido 9 temporadas, miles de kilómetros, ascensos, descensos. He vestido esta camiseta más de lo que jamás imaginé. He tenido el privilegio de convertirme en uno de los jugadores con más partidos de la historia del Elche. Y eso es algo que llevaré conmigo para siempre. Pero ese momento todavía no ha llegado.

0: vaya a seguir una temporada más defendiendo esta camiseta. Nos vemos en el Martínez Valero. Mucho Elche.
1: Son les paraules de Josan per a tancar bàsquet, dos coses o dos detalls. La primera, lo de que el Madrid continúe clavant-se en el camí de València Bàsquet, que tindrà el seu dret a fer-li coses al Madrid, que sí, però que ja comença a ser una miqueta familiar intensito, que ens acaba tocant... Sí que és familiar, però s'acaba, vol dir, que té la tal, però que... Altra volta, ara és el conjunt madridista, el que ha fet és igualar l'oferta que València Bàsquet havia fet per Eli Ndiaye, i d'esta manera l'equip madridista, entrenat per Pedro Martínez, recupera els drets sobre el jugador i el va incloure en la seva plantilla esta temporada. Això pel que fa a bàsquet masculí. Pel que fa a bàsquet femení, el seleccionador Miguel Méndez ha donat la llista per a preparar la Copa del Món que es disputarà en setembre a Berlín. 5 jugadores de València Bàsquet: María Araujo, Raquel Carrera, Elena Buenavida, Elena Puello i Alicia Flórez, a més d'Agua Fabi, que estan a Lliga Americana, etcètera, etcètera, i que estan en aquesta selecció que té un clar sabor a València Bàsquet. 11:44, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'esta pausa entrem en el terreny de debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocilcat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
5: I també poders curatius.
4: I que ho arreglava tot.
5: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
4: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
5: els iaios increïbles.
4: 26 de juliol.
5: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
1: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble, pasa siempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: És 11 de la nit i 47 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts que vos recordar la pregunta que estem fent vos en el 90 minuts en el dia d'avui, divendres. @90minuts per a X o Twitter. Ja sabeu, el 90 en xifra, en número, igual que el del perfil de TikTok, 90 minuts ràdio. I per a Instagram, 90 minuts ràdio sense xifres ni números. Si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu que teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a qualsevol tema que es tracta en el programa i per a opinar sobre la pregunta que avui vos fem, i que és si penseu que el València serà capaç de resoldre el problema del lateral dret abans que comenci la Lliga. D'això i de moltes coses més anem a parlar amb la nostra tertúlia, que ja està reunida, els nostres tècnics de guàrdia en el 90 minuts, el de la casa, els nostres, els de sempre. Pepe Pla, què tal? Bona nit.
1: Manolo, bona nit.
0: Com estàs?
1: Muy bien.
0: Fantàsticament. Muy bien. Santi Marín, què tal? Santi continua, com diuen...
1: De celebració. De celebració.
0: Bueno, per cert, con la Pinto avui s'ha menjat el muro. Vull dir, no sé si ho ha festejat o no, però s'ha sí. menjat el muro. Sí. Amb el cotxe. Santi Marín ve amb la samarreta de la selecció espanyola.
2: Sí, jo duc tot el... Primer, bona nit. Duc tota la setmana de celebració.
0: No, de celebració, no, clar.
2: És que...
0: Ojo, que després vindrà la policia de la celebració i te dirà... Primer, que no saps, i després que t'estàs passant. Vull dir, no tenen un terme mig.
2: Sí, però és que anava a dir de, vull que estàs celebrant, perquè si hauríem, estàs en casa fresquet, obris la porta i te ve la blafada d'aire calent, és el que s'està passant ara. S'ha acabat el Mundial, obriguen la porta i es troben ja amb el València.
1: Però encima ja podem estar cerca d'irnos con Ferran i con Llorente.
0: ¿Vols dir?
1: Que siguen a lo suyo.
0: Sí, sí.
1: Junto con Puguil,
2: Home, si tenen un lloc ahí en ells, jo crec que no se ho passarien mal.
0: Pues, Ferran i Llorente.
1: De aquí hacemos un llamamiento.
0: Si fem una girada, senyor Llorente, senyor Ferran, mire, si me volen cridar, no, a Eivissa no anem a dir que no. Per aquí anem a enganyar-nos. Esa samarreta de, esa es la que trajeren.
2: Esta, yo creo que es de entrenamiento. Ya fue unos años, pero ahorita que.
0: Yo, fins ara, he de dir que no tenia samarretes de la selecció espanyola. Tinc col·leccions, vosaltres creieu que heu estat en manca, si heu vist la col·lecció que jo tinc. De la selecció espanyola no en tenia, és cert. Crec que està amb el escut d'aurat de campió i les dues estrelles, crec que està sí que va caure.
1: Jo l'he pedido ja.
2: La roxa o la blanca?
0: La roxa, perquè la roxa sempre la duràs. La blanca és molt bonica, però igual d'ací dos anys per a l'euro...
2: Jo tinc el mòbil actualitzat. Amb...
0: Però jo he de dir que la roxa va caure amb les dues estrelles i el escut de campió del món. Perquè és que, a més, ara entrem en el València, però a més anem a passar un rato bo. Quan jo era nano, que és quan vaig començar a aficionar-me al futbol i tal, i al futbol de seleccions pel Mundial d'Espanya i tal, tu veies a Itàlia i a Alemanya i tal. És que una té, en aquell moment, és que una té dos Mundials, té dos Eurocopes, l'altra... És que tu ja tens dos Mundials i quatre Eurocopes, vull dir. És que ara són els altres països que diuen que molt en cas, igual, contra Espanya...
1: I que la imponente eres tu. Ara tu decías, muchos años atrás, veías como habían selecciones en la que tú eras incapaz de poder competir contra ellas o hacerles daño o poder llegarles un poco a lo que estaban compitiendo ellos, y ahora la imponente, la capaz, la que tienen los futbolistas y la que nadie está cerca de poder meterle mano eres tú. Por lo tanto...
2: Es que ni a una estadística que veía el otro día, que del últimos 10 torneos, Mundial y Eurocopa,
0: sí,
2: has guanyat 5.
0: Sí.
2: Eso significa uno de cada dos.
0: És cert.
2: Cuidado.
0: A banda, jo ho vas dir, ara després molta gent s'ha puta de aixecar-lo, però... concedir un gol en 750 minuts me pareix ciència ficció.
2: No, i més aquest Mundial, que era de 8 partits, no era de 7.
0: Correcte, eres el campió que més partits ha tingut que jugar per a guanyar la Copa del Món.
1: I de què manera també, que al final encajas en una acció molt aislada. No ha habido nadie donde te ha generado ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 ocasiones de gol. Claro, es la primera situació más o menos... medio salvables donde encajas, pero yo creo que ha sido un...
2: Y en una semifinal que daban tenies a la temuda...
0: Yo ahí es cuando vas por el que siguiera posible. Yo el día de Cabo Verde he dicho que se me caiga España, sinceramente, molt, molt, molt, molt, molt, molt español, pero que yo el día de França dije... es que eso es cosa seria, ¿eh?
2: Sí, davant els Mbappé, Olise, Dembélé, Dugué, sí,
0: però Barcola... Si ells no tenen la pilota, que és la manera de jugar a Espanya...
2: I després, en una, jo poques voltes he vist una final d'un campionat, ja sigui Eurocopa o Mundial,
0: tan,
2: en què no,
0: tan
2: te tiren, no te tiren a porteria.
0: Tan deslluïda, sí.
2: Entre els tres pals.
0: A mi me va recordar la de Itàlia del 90 o l'Argentina. També va dir que li havia... Argentina quan perd sempre li han furtat.
1: Sí. Por si les mosques.
0: Per si les mosques, ells quan perden és que els han furtat.
2: I arrepleguen firmes i tot
0: això. I arrepleguen firmes i tot. I va passar el mateix en la final del 90. La final del 90... que és cert que Argentina arriba bàsicament com ha arribat aquesta Argentina. És Maradona la que tira d'Argentina. Fins que ja a la final ja no podien més i l'àrbitre primer no xula un penal claríssim a favor de Alemanya i després el que xula és cert que és dubtós, però bueno, és un contra general i ja és lo de mos han furtat, tal i qual, la conspiració judeo-masònica contra l'Argentina, que no volien que guanyarem el Mundial, és lo de sempre, no? Ocorre sempre que perden una final del Mundial. I me va recordar, però, aquella final d'Itàlia 90. Però sí que és cert que... és que no hi ha que final, vull dir. Era una qüestió de que l'únic que podia passar es que t'aguantaren y eran en las penals. Que es lo
1: era,
0: que yo
1: era,
0: creo que
1: era el deseo de ellos.
0: La por, no me, sí. Pero desde el minuto, pero desde que comienza a tocar Roy Williams al principio de en la ceremonia de Cloenda, ya estaba empezando en el penal, pensando, no sé, pero lo que hablaban de concedir poc, no sé si he visto un desmemes que a mí me hace gracia, que es cuando Unai Simón replega la medalla además de Donald Trump y le dio Unai Simón a Donald Trump, te han disparado más a ti que a mí.
1: Es verdad.
2: Yo esta semana entrepetí una persona que està molt ficada al món del futbol, no vaig dir el nom, però que és molt parcial, ja ha sigut àrbit, em deia que Espanya tingué que guanyar el partit tres vegades,
0: sí, però, tingué que guanyar-lo. Però això també és cert que hi havia una obsessió. Vull dir, si l'àrbitre haguera estat tan, com diuen tots, ja no parla de l'història de l'Argentina, però també en Espanya, i jo vaig escoltar alguns periodistes que donaven una miqueta de vergonya aliena. Si Espanya no vol, no expulsa la... que està ben expulsat i que a lo millor tenia que haver-ho expulsat abans, val, però si no vol, no l'expulsa. Si haguera estat tot tan condicionat i tot tan no sé què i tot tan... Són estúpides les teories d'una banda i de l'altra.
2: Abans d'Enzo, jo pense que tenia que haver expulsat a Paredes.
0: Sí, evidentment.
2: Però molt abans.
0: Evidentment.
1: Bueno, però és que està McAllister, també.
2: No.
0: Però a la fi és que no arribes a tot. Què li va passar a Toyo Mateulaoz quan va xiular el Holanda-Argentina del Mundial de Qatar, que és el rècord en un Mundial, però és que tenia que haver tirat a quatre de cada equip i a quatre de la banqueta de cada equip. I al final l'àrbitre també pues, diu, bueno, és que no puc tirar-los a tots, és que Argentina juga molt i xabassa.
2: Sí, però aquesta persona m'ho deia més per els gols anul·lats,
0: sí,
2: perquè
0: sí, tens sí,
2: el
0: sí,
2: gol
0: sí.
2: De Nico.
0: Jo crec que l'àrbitre diu... El gol que entre té que ser inapel·lable, que per ahí no me puc... I tot i així l'estan tirant-li la culpa. De fet, les firmes que estan arreplegant per a que se repetisca la final és si de l'àrbitre corrupto. Però en què quedem?
1: És
0: l'àrbitre, és que tenien amenaçat els suaors, és que va baixar un omni. Què era?
1: Però és peor, Manolo. Recoger firmes perquè se vuelva a jugar... Yo jugaría otra vez. Es peor para ellos. Es peor porque igual el partido queda 1-0, que igual esta repetición
2: encaja 4. Si España hubiera sido capaz de hacer un gol en la primera parte,
0: no,
1: el partido es de encajar 2 o 3.
2: De fet, en el primer minuto ni una ocasión muy clara de Lamine, que al final.
1: Que rechaza, toca en un futbolista argentino y le desvía.
2: Si ahí hubiera haber entrado ya la pelota.
0: Ya la cosa que la cambia mucho. Porque yo creo que patiren, pero con yo feia tens que no patiren en un partido de fútbol. Bueno, del Mundial voleu afegir, ja que estem en tema Mundial, i passant-se bé, perquè ara anem a lo Marc, però del tema Mundial, voleu afegir alguna cosa més que se vos haja quedat per dir?
2: Jo sí que volguera dir, perquè després veiem el 11 ideal del Mundial, que al final... Quan vota la gent és el que té, que jo inclús ho escoltava en un MVP d'un partit de futbol, tu haver ficat a tres jugadors i després haver ficat a Michael Jackson, ja haver votat a Michael Jackson, segur, perquè era el més famós. Sí que vull destacar, perquè al final sempre es quedem o en qui ha fet el gol o en els partits que ha fet Rodri, però el Mundial que ha fet Pau Cuba, sí, ha sigut impressionant.
0: sí.
2: I un xaval de 19 anys jugant al costat d'Americk Laporte, que recordem que Americk Laporte se n'havia anat a Aràbia per a jubilar-se.
0: No, no, jo he contat durant tota la setmana la mateixa anècdota, però és certa. Els dos partits que m'ha tocat a mi fer en guany del València així en la ràdio, jo vaig fer el València-Atlètic-Bilbao, que és el partit on reapareix en l'Atlètic Laporte, que venia de l'equip este àrab, que se tira unes setmanes sense poder jugar perquè hi havia un problema burocràtic, sí. I tal, i al final si el resolen, val? I ese dia se lesiona Vivian, que era en aquell moment internacional. I és Aymeric Laporte, i jo recordo, a més, que com comentàvem de la retransmissió, jo ho vaig dir jo, és un exfutbolista. Collo, quin exfutbolista? També és cert que en aquell partit semblava jugador Baptiste Santa Maria. El futbol a voltes té coses que no són...
1: Que ayer marcó.
0: Sí? Con
1: el PAOK. Ganó 2-3 competició europea contra el Dinamo de Kiev, creo que és, i marcó Santa Maria el gol de la victòria.
0: És evident que no són bons moments per a Kiev. Bueno, 11:50 i 58. Dit tot això, hem d'entrar en la part més amarga, però és que era nostra obligació. El València té un problema, jo crec que molt evident, en el lateral dret. I és un problema que és una situació com a conseqüència de una sèrie. En el futbol, molt poques voltes algo és només resultat d'un factor, sinó que són molts. Així se dona el que tu te la jugares a esperar a un senyor que t'ha deixat penjat, i quan t'has anat, o per tant, quan ja se t'ha deixat penjat, ja no tens més opcions de bons futbolistes lliures de contracte per al lateral dret, perquè ja tots han escollit equip. I se dona la sensació de que, una volta més, per més que tu vengueres la milonga d'Europa, així jo crec que s'ha demostrat un estiu més que el propietari no vol invertir, i sense inversió anem a veure ara com te fas amb un lateral, perquè és que ara mateix no tens laterals drets disponibles professionals per a la primera plantilla. I això és la realitat.
2: Sí, així és, però és que per a mi el problema ve de molt més darrere. Si tu, a partir de que es tanca el mercat d'hivern, el de gener, tens una secretaria tècnica que treballa...
0: I que sabia més que s'anava a produir un problema en el lateral dret perquè estava presa la decisió de no
2: renovar,
0: continuar, en efecte, no renovar a Thierry Rendal.
2: I tu vas passant la temporada i veus que el que havia signat en Nadal era Renzo Sarabia, no està jugant, i al final juga per lo que juga, perquè per necessitat, juga per necessitat, perquè tots recordem que tots pensaven que anava a anar-se'n del València sense debutar. Has tingut que utilitzar a Unai Núñez, que és un altre que se n'anava de l'equip, que l'has tingut que utilitzar de lateral dret. Saps que ahí tens un problema, i no sé en quin moment ix o sorgís l'opció de Meunier. De tindre-la a estudiar, crec que no, però que al final...
0: Si tu tens diverses opcions estudiades, tu li poses una data, vull dir, diverses opcions de l'estil Meunier, vull dir, un bon lateral que acaba contracte, que tal, i que se te posa a tir. Tu el que has de fer-li és posar-li una data límit a Meunier.
2: I més quan tu també sabies
0: si
2: un poc...
0: Si tu li dices que ell vaig jugant en tu, què ha passat? Que a última hora t'ha deixat Boquerón, i tu no tens ni opció B, ni no. opció C, ni opció D.
2: No, és que t'ha deixat Boquerón i a banda se n'ha anat diguent una realitat que encara que a lo millor te vaig a perjudicar, que te aplana el mercat per a dir a qui vulga vindre, dir, cuidado, que això és el que n'hi ha en aquest club.
0: Clar. I si és l'altre, és que jo ho deia abans en l'inici, és que els mercats, Pepe, ja te coneixen, eh?
1: És que jo vull més allà.
0: Tant els futbolistes com els equips, que ja estan una miqueta fart, que vaig sempre... de pedigüeño, vull dir, claro. I a la fita et trobes el que te va passar l'estiu passat amb Astiazaran, a Perribay, i ho vas a dir, que per molt que diga que me'l tinc que menjar mig any, me'l menja mig any, però no te'l vaig a cedir en les condicions que tu estàs forçant.
1: Però con sus condiciones no, però quan llega una situació límite sí que és capaç, perquè me consta, de darle les llaves de Mestalla y tirar la casa por la ventana con cualquiera.
2: Uh-huh. Sí, más, pero en Chener.
1: No, pero es que es más, hay un futbolista del que se ha hablado durante todo el verano, que el Valencia Club de Fútbol, antes de acabar la temporada pasada, llega a un acuerdo con ese futbolista, que es un lateral derecho. Pero cuando ese lateral derecho, cuando la dirección del Valencia Club de Fútbol se pone en contacto con el técnico y le dice ya tenemos lateral de uno de los laterales derechos y es este porque ya hemos llegado a ese acuerdo, el técnico les dice que tururú. Y les dice que no lo quiere ese que no quiere ese futbolista y que quiera este. Ahí voy donde cuando tú dejas el confeccionar la plantilla solo al técnico porque le has dado absolutamente todo y tiene el mando de todo, llega un momento que ese técnico, no sé si la jornada 5, en la jornada 10, el año que viene acabará yéndose. Y si solo haces un equipo donde el técnico quiere o firmas solo futbolistas que el técnico quiere, acaba convirtiéndose esto que cuando el técnico es reemplazado por otro técnico de características distintas, igual ese futbolista no es utilizable para él. Por lo tanto, siempre hemos dicho que una confección de plantilla tiene que ser el llegar a acuerdos entre técnicos y dirección deportiva y a partir de ahí hacer un equipo equilibrado o competente. Lo que tenía que haber hecho Valencia es decirle al técnico: tenemos a este futbolista y tenemos el acuerdo con él y va a estar en la plantilla. Y a partir de ahí buscaremos otro que a ti te guste de tu perfil, porque al Valencia no le hace falta uno, le hace falta dos.
0: Pero de momento este problema ya té una part resolta. Després entraré en resoldre l'altra part. Però si tu a ese jugador que ja el tenies no el deixes anar...
1: Igual puede ser un fichaje de club. Oye, este futbolista tiene estas características, lo firmamos como club porque creemos que nos va a dar esa capacidad que buscamos este año. Y tú como técnico tienes que callar y entrenar con él. Y si la secretaría le dice al técnico y vamos a buscar otro perfil que sea más cercano a ti, que tenga las condiciones que tú quieres y a partir de ahí que compitan por el lugar. Pero si tú te ofreces al técnico, el técnico te dice no a todo, me consta que ahí en ese momento que dice el técnico no y acaba tumbando esa operación, hay un cisma importante en la situación de dirección por un lado, técnico por otro, y a partir de ahí se genera. Porque luego ha sucedido, Manolo. Luego has puesto todo por Menier, Menier acaba eligiendo otra opción y vuelves a poder llamar a ese futbolista ofreciéndole la casa tirada por la ventana prácticamente. Entonces, no podemos pretender en el Valencia Club de Fútbol, que es el equipo que todos queremos y todos amamos y todos respetamos, que luego lo que Menier ha hecho con el Valencia, que para mí es, vaya por delante, me parece una golfada, independientemente de que el futbolista tenga razón en lo que dice del club, pero lo que ha hecho para mí es de ser un mal profesional, un mal tipo.
0: Una persona
1: lo que no
0: se
1: podemos
0: se
1: pretender
0: separa
1: en el Valencia es que ese futbolista pueda hacer con otro club lo que había hecho venir contigo. Eso es lo que no podemos pretender, o lo no, que no, no se puede pretender.
2: No te queixes de lo que tan feta tú, de que ufas en tú.
1: A todo esto, tenías que haber tenido más que mirado todo el mercado de laterales derechos o posibles incorporaciones, y ahora mismo tienes un gran problema, porque es que tienes que
0: una persona
1: lo que no
0: separa,
1: podemos pretender en el Valencia es que ese futbolista pueda hacer con otro club lo que había hecho venir contigo. Eso es lo que no podemos pretender, o lo no, que no, no se puede pretender.
2: No te queixes de lo que tan feta tú, de que ufas en tú.
1: A todo esto, tenías que haber tenido más que mirado todo el mercado de laterales.

0: pero a partido uno, a partido de liga, volvemos otra vez a los Rioja de compañía.
1: Es que ese es el problema. Si troben abans un jugador de banda interesante, Rioja acabará de lateral dret.
2: No, no.
1: Això ho tenim clar tots.
2: Jo la pregunta que feia, que és la que li estic fent als oients i que ara llegirem les respostes, és que m'ho estic veient que acaba Rioja i que és el que també jo he dit. Jo soc Rubiranzo i jo d'ací no me mineixo. Ja veurem.
0: És que Rubo, si fuera inteligente, perquè és verdad que la situació de Rubo me consta que el año pasado...
2: Ell té que estar fart.
0: Tiene que estar harto. El club és verdad que, bueno, pues no és del gusto del... del club en general, ya tenía que haber salido el año pasado y no salió por diferentes circunstancias, pero ahora es el momento de ser egoísta como futbolista. De decir, hay un gran problema en el lateral derecho,
2: yo persigue que el
0: club donde estoy trabajando no es capaz de firmar, no uno,
2: no,
0: dos laterales,
2: uno.
0: Exacto. Y aunque firme uno, Rubo tendría que ser, no. Tendría que estar bien amueblado y bien equilibrado, es decir, aunque venga uno, és el moment.
2: Jo me quedo, en efecte, perquè a més hi ha indicis en esta plantilla, com parlàvem, que Rafa vingué l'estiu passat i de repente desaparegui, o a l'inrevés, que el porter que tots sabem que va ser el titular en guany, l'any passat, esta vez ja no sabies com tirar-lo del vestidor. I per tant hi ha jugadors que diuen, a mi de moment no me vol, però no seria la primera volta...
0: O voy a tener mi oportunidad...
2: Que el día comença nuvolat i acaba fent calor.
0: O voy a tener mi oportunidad para poder... Y ahí ya depende del futbolista. No. El tener la oportunidad depende de muchos factores, pero el aprovecharla y demostrarla ya depende un poco del...
1: Recordense de las declaraciones de Dimitrescu en Macedonia, cuando sabía que no anaba a jugar ni porque el otro tenía signa per contrato. Es que de repente aparece una lesión, tienen que tirar más de tú, claro. y ya te fas en la portería y que, todo lo que queda de temporada.
0: Y que pese a que Dimitrescu iba a ser portero titular, es que el Valencia buscará algo bajo palos que le pueda competir la titularidad de Dimitrescu.
1: Sí.
0: Porque al final el técnico es el técnico, y el técnico, si no quería Dimitrescu el año pasado, este año lo tiene que querer porque no tiene otro que le pueda competir.
2: El
0: portero holandés iba directo a intentarle competir el lugar. Sí, yo, para mí, bajo mi punto de vista. No traes a un suplente...
2: No tenía pinta de ser un suplent que se conformara amb la condició. Una cosa és que partira com a suplent, altra cosa és que se conformara, que a més jo crec que ha de ser així, jo, els que m'estan dient no li poden fitxar ara un tio que li competisca la titularitat a Dimitrescu després de lo que ha passat en el Barça, pues mire, és que en un club normal ningú té garantia de la titularitat.
0: Claro.
2: Però, si Dimitrescu s'enfada perquè li duen uno que tal, no haver renovat o no haver acceptat o lo que fora. Però si el club, ojalà, trobara una ganga en el mercat, com este porter holandès que semblava, però que este ja ha volat, se'n va cap a Anglaterra, a de tindré dos porters, perquè és que uno va fer millor a l'altre competint.
0: Totalment.
2: És que és el ABC de les plantilles.
1: És que és normal, quan tens un jugador i més una posició tan específica com és la porteria, que al final saps que sols va jugar un i que necessita aquesta regularitat i aquesta confiança, però si tens al companyer però que te va dificultar i te va fer les coses més difícils per a que tu no t'adorgues i apretes en l'entrenament, doble millor, i el que vaig beneficiat és la plantilla i l'equip i per damunt l'entrenador. En recordant-se de que Mamardashvili vingué per al filial i en eixa pretemporada passaren unes circumstàncies
2: que seleccionaren Jaume i el holandès i Silesen
1: i acaba jugant ell i ja no menja ningú d'ahir.
2: Però a més és que hi ha un problema. La mironga hasta que hemos venido en el estío pasado de el liderazgo dinámico y volver a Europa bajo la presidencia de Kialim pinta, vamos, lo matéis que puga pintar Pepe Sacristán en el retorno del Jedi. Claro, ¿qué ocurre? Que eso también ya queda, voy a decir, esta mironga ya queda también el cool. Ya, algunos ya tengo tenido en casa desde el día 1. Però per si quedava algun dubte, esta milonga queda també el cul a l'aire del moment en què apareix Papi Peter, ve a València, se'n va a veure l'estadi, se'n va a dinar en dos o tres dels esbirros que té allí, de la gallo que té allí, és incapaç de quedar-se ni a l'amistós de la vesprada que juga el seu equip, ni és incapaç de passar per Paterna per a saludar al tècnic i al futbolista. Vull dir, els mateixos futbolistes que algú s'havia banyat ja parlant d'Europa, El altre dia, quan acaba el partit i li enxufen la carxofa al pobre Luis Rioja, que el club li fa aixir ahir a torejar el bo, que no volen torejar ells, què passa? Pues que Rioja diu, sí, bueno, lo de Europa, bueno, sí,

0: Sí, pero lo mejor es intentar mejorar lo del año pasado, porque así estaremos más. Pero ya, claro, ya comerse en la bore que.
1: Pero es normal.
0: Más de lo mismo.
1: Es normal, si el club no fique en un objetivo, no te fique en esa presión, no va a ser el Matís jugador.
0: Pero ya no es cuestión. El club ha fixado el objetivo, eso sí, en escafés amb la clac de Ron, se ha parlat d'Europa, però clar, tu pots parlar d'Europa, però si tu parles d'Europa i no fas res per arribar a Europa, com si dius que vas a guanyar el Mundial.
1: Sí, però...
2: És que exponer ese mensaje de cara a todo mundo... El exponer ese mensaje de el objetivo es Europa de cara a todo el mundo, de cara a todos los aficionados, te hace competir, o por lo menos esa exigencia, elevarla a un alto nivel, porque si no, la gente te va a pedir ese nivel.
0: ¿Sabes qué dirán después? Que ells mai havien dit públicament. No. Que
2: lo que és inentendible.
0: Que algú els malinterpretaria. Però si és que jo ja me conec,
2: però Manolo,
0: com
2: lo,
0: si els haguera parit.
2: Lo que és inentendible.
0: És que ja sé de què va. Ara, el problema és d'aquell que, sabent que està comprat un material defectuós, el compra.
2: Però lo que és inentendible, però no per a este club, o no per a mi, per a qualsevol persona, quan un propietari és dueño d'un club, que hace no sé cuántos años que no viene por la ciudad, vienes a ver el estadio, vienes a comer y de verdad no pasas ni por la ciudad deportiva a saludar, a darle la mano a los futbolistas, ni a darle la mano a tu técnico.
0: El misache que se está de ahí es...
2: No, es que no hay misache. O sea, no,
0: doce y doce se puede ir. Me la bufa tot.
2: Pero es que da igual, pero es que no hay mensaje que no, tú puedas dar.
1: Tot menys l'estadi, que es lo que...
0: Exactament, jo vinc así...
1: Que la importància...
0: És com allò de, aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío.
1: Efectivament, se coneix que ve calent del Mundial, ha vist els estadis en el Mundial, o lo que siga, i el rendiment que se li pot traure així...
0: Te digo una cosa, lo que ha vist en el Mundial, a lo que té así... Es comparar la cabaña del tío Tom amb el Taj Mahal.
1: I... dirà, pues, el meu estadi vull que siga mundialista, vol treure el seu rendiment, i és el que li preocupa l'estadi, perquè de l'altre ja ha demostrat
2: de manera,
1: que no li interessa totalment.
2: Correcto, le puedes no interesar, pero de cara afuera, conforme está todo, aunque no te interese...
1: Pero ell no mira, ell no mira tan afuera.
2: Pero es que no hay por donde...
0: De Río de Janeiro.
2: Aunque te quieran dar una explicación, no hay por donde coger una situación que el propietario venga a Valencia.
0: Es la milonga, te la ven.
2: No puedes. O sea, no te la puedes.
0: Sí,
2: no hay explicación ninguna.
0: Sí. Tú no te recordes cuán fa un Sainz que el equipo estaba en descens a terren de un viaje que feren allí a ferir al rendezvous, al amo. Y un compañero que quiere recordar que era Víctor Yu, Onda Cero, le pregunta a Solís. Bueno, pero este hombre está implicado. La mirada y la respuesta de Solís, perdonadle la vida a Víctor Yu. Pero ¿cómo hace esa pregunta? Se levanta todas las mañanas a ver los partidos. Mire, señor Solís.
2: Pero es que la única ¿qué explicación te
0: diría,
2: pueden dar?
0: Como diría el mítico Luis Aragonés, que tengo el culo pelado de remoto.
2: ¿Qué explicación te pueden dar cuando el propietario viene a Valencia, juega a su equipo por la tarde, aunque no quieras ir? Porque no te quieres exponer delante de la gente, no vayas. Pero encuentra el momento de la mañana que habrá un entrenamiento, seguro había habido un entrenamiento.
0: Y si nos convoques, que él
2: a ir a dar una, a dar la mano, a decirle, pero, yo soy tal, yo soy cual, os doy una charla pre campeonato de liga, no voy a venir más en todo el año, pero que
0: no
2: sepáis.
0: Sam Nikis, si le pasen a la matriz, perdaban.
2: Pero no fue porque.
0: Si le pasen a la matriz, perdaban tres futbolistas, no Sam Nikison.
2: Pero no. Manolo, no fue porque.
0: Porque ya vino.
2: Porque perdía un avión.
0: Pero que el avión tenía a su disposición.
2: Por eso. Porque
0: no
2: vas.
0: Era de la línea de Qatar.
2: ¿Por qué no vas?
0: Que era de la línea de Qatar. Y que estaba a la su disposición. Yo, no va porque no. Porque ella vino así a hacer el seu negocio. Y el seu negocio es el no me estalla. Y la resta es que. Vamos. Si de mal y de buen. Y hay que disolver el equipo de fútbol. Vale. Ya están tardando. Arreando.
2: Por eso que luego no nos. El club no le sorprenda. Que haya
0: no es que el club Damun no es que el club Damun haya... pero no es que ya se sorprenden, es que Damun se indignen, quan contes estas cosas Damun se indignen y diuen que els ataques y que jugues amb el seu pa y que mire que...
2: Bueno, sí, claro, puedes entender una vez dentro que puedas vivir de ese sueldo y puedas tal. Estoy casi seguro que si esa persona
0: no, pero es que
2: te dicen eso cuando salgan
0: también la síndrome de Estocolmo, las dos cosas.
1: Es que Jo penso que ell, com ho ha dit Pepe, no volia enfrentar-se a la gent o topetar-se en aficionats.
0: Home, és evident com el trauen quan els companys de Radio Sport, que són els que alcen la notícia, el topen en el restaurant. És evident que és que no volen ni que els graven, vull dir, és que se posa un guardaesquenes de esos dichos que dues tome, se posa davant per a que no graven, que i si del restaurant, i si Solís, Ron, el yakuza del Temu que té, el Joey Lim, que este és com bon singapurès Escobar, fort amb els febles i feble amb el fort. ¿Val? Este que va putejar a moltíssims dels empleats que tenia el club quan estava així i que se descollanava a l'hora de tirar la gent al carrer, se descollanava el dia d'abans quan s'anava de copeo en Anil. Quan tenia a l'empleat davant no tenia els nassos ni de dir-li-ho, tenia que dir-li-ho a un altre empleat. ¿Val? Estava en ell, que me fa molta gràcia que després quan els dius alguna cosa a l'Ajón, a Rodríguez, diu, no, és que no sabíem... Jo vinc de fora, jo no sé lo que passava així. Pues pregunta-li a Joe Willem, que ahí el teniu. Pregunta-li a Joe Willem. Ja no me digues, ja no me va lo de jo és que no sabia lo que passava així. Pues si no ho sabies, amic, pregunta-li esto a mi.
1: I la segona teoria que també tinc jo és no convocar els jugadors. Vingau a veure al president, perquè n'hi hauria hagut filtració. I se podia haver enterat algú de que estava així o de que anava a reunir-se i entonces haver hagut més càmeres, més...
0: Algú hauria de saber perquè està el que encarregaren el famós xupetí, no sé si l'heu vist, amb el nom de Peter, que jo és la primera volta que veig un xupetí d'obra personalitzat com si fos la samarreta de Cristiano Ronaldo. Jo no ho havia vist en la vida. Els mateixos tipus que són incapaços de afegir a les equipacions d'enguany un detall de Mestalla, que és l'últim any que vas anar a Mestalla, però sí que perden el cul en quan ve l'amo en fer-li un xupetí personalitzat. Ahí quan ve l'amo en fila de uno, en firmes. Algú sabria.
1: Però jo estaria fet de fa anys per si venia.
0: És possible. Però també és cert que no hi ha hagut filtracions de cap. Vull dir, quan ve el amo Garabasero i diu no vull que s'entere ningú, ja se cuidarà molt en el club, ja se cuidarà molt en el club de filtrar, perquè a més en el club tot el món sap qui li filtra aquí. Hi ha coses que ja duguem un senyet en això i ja blanco i en botella leche i si eres d'alborà i horchata, val? Per tant, si l'amo diu no se filtra res, no se va a filtrar res. No se va a filtrar res, perquè si no haguera hagut més càmeres, haguera hagut tal, haguera...
1: Hagut un més rebombori i ja estava exposat.
0: Exacte. Pues això és la situació a hores d'ara de l'equip que, com dèiem, ells mateixos comencen a veure que el que els ve és més de lo mismo, que és que no tenen ni lateral dret. És que ara mateix partim del... Clar, partim d'un punt on s'ha partit dels últims anys i s'ha notat que és, a hores d'ara, té pitjor plantilla que la que acaba l'any passat.
2: Sí, a l'espera de que pueda llegar alguien, porque siempre confiamos en que en algún momento pueda aterrizar alguien con un perfil que no salga...
0: Altres he dit, ¿no?
2: Sí, o por lo menos esperanzarnos en que puedes competir de manera más continua que lo que haces habitualmente. Entonces, es que Manolo, ahora mismo cabe ese futbolista del filial, cabe un central reconvertido, cabe un medio centro tirado en el costado, cabe Pepe Lu de lateral derecho, caben tantas aristas ahora mismo porque no tienes nada puro, no tienes nada. Así como Pepe Lu puede jugar de central porque lo ha demostrado y tiene esa capacidad de poder jugar, pero ¿quién de todos los que queda ahora mismo en plantilla o está en plantilla puede ocupar esa zona de lateral derecho? Es que ahora mismo no me sale, quitando a los futbolistas del filial y quitando a Rubo, no me sale ningún futbolista que pueda ocupar, bueno, sí, Rioja. Pero Rioja casi siempre lo hemos visto con tres centrales y en un carril.
1: O Jesús, sí. Jesús Vázquez, cambiado a derecha.
2: También es verdad.
1: No, es que...
2: Que ahora mismo Jesús, después de lo visto, que ha sido poco, en los dos partidos de pretemporada es el más equilibrado, el más entero, el que mejor anda físicamente, el que mejor está haciendo las cosas.
0: Eso que contar en que no sé fins a quin punt se exageraría, pero no vas a decir que tal, pero que la debilidad, que el tío estaba entrenando en estío, en las vacaciones y tal, yo creo que...
2: Es que cuando su punto fuerte, Manolo, es lo físico...
0: La primera chafaeta ya la pagas, perdaba de la resta.
2: Lo físico, que es su punto fuerte y que siempre ha sido un tío explosivo y ha sido
0: si
2: un tipo...
0: Bien,
2: si encima estás bien, estás por resta, encima de los demás.
0: Claro, cuando la resta en cara vienen de vacances, se nota no una vuelta, se nota dos vueltas.
2: Es que ayer, el otro día, el partido contra... El partido que se juega en el mini, la primera parte de él es muy, muy buena y muy equilibrada.
1: Y quan en el teu joc tens un jugador com Gallà, que diguem que és un poc més diésel en aquest aspecte, sí, que li va costar més, la diferència entre un i l'altre va ser molta.
0: 12 i 21, com cada nit és moment de donar-vos veu en el nostre Opino de què.
3: Opino de què. Opino de què.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Ràdio.
0: Opino de què. Ja sabeu la pregunta que estem fent vos, encara que admetem tot tipus de opinions, però la pregunta és: hi haurà solució per al lateral dret abans de començar la lliga? Enric diu: el problema no és el lateral dret com a tal, el problema és que per culpa d'això estàs endarrerint totes les operacions i al final vindran els descarts dels descarts de l'equip campió de segona de Moldàvia i ho vendran com si fora el nou Cafú i que fa mesos que el monitoritzen. Julián López: no, ja vamos tarde, al final diran que el fitxatge és Fulquier, que està molt comprometit i que l'entrenador confia en ell i se quedaran tan panxos, al qual el nou veí 4791 li respon: y le sumas un canterano y ya estaría. Vicente Alonso diu: aún volverás a Arabia, el problema es quite que buscar el lateral. Pep Domènech diu: nuestro lateral de hecho titular es Dimitri Fulquier. Mosqui diu: Manolo, alguien van a traer. Otra cosa es que el nivel del jugador. Quieres un jugador top sin pagar y eso no existe. Y si la contratación se retrasa, traerán un cedido apartado de un equipo sin rodar y que le costará dos meses ponerse en forma. Lo de siempre, un desastre. José diu: ¿y no pueden pedir la cesión de Gorosabel? ¿No hay más jugadores? Pues con poder podrían. Ahora, tornem a lo mateix. Per a ixes coses, o per a ixes peticions, o per a ixes respostes, tens que tindre el mercat treballat. I així, resulta que el mercat espanyol, que podria ser un mercat a valorar, resulta que no tens ningú que domini el mercat espanyol, que tens un senyor que ha vingut d'Holanda, que està mirant holandesos, que va vindre de Haas, que havia vist un porter holandès, que s'ha fixat en el lateral dret de l'Almeria, que és curiosament de Curaçao, com ell, com Lisandro Issei, i que ara, de la veritat, pues igual dius: bueno, anem a veure equips de primera divisió que poden tenir algun lateral que a lo millor no vaig a partir. Però si és que no tens el mercat treballat.
2: Pero ya, tú mismo lo acabas de decir. Un equipo de primera división, un futbolista que no vaya a participar la cantidad de minutos que creemos. O sea, tú no. Siempre estás yendo a por algo.
0: Sí, sí, tú vas siempre al rebuch.
2: Que no sea importante cuando necesitas. Cuando ahora mismo los laterales deben de ser una de las grandes partes importantes de la plantilla.
0: Ahora, tú vas a comprar un coche y tú sabes que de entrada a un primera mano te puede chalar.
2: Sí, sí.
0: Entonces, que tiene algún que él venga de segunda mano, que. Ahora tú dius que tú vas a competir en Fórmula 1. Mire, las dos cosas no me cuadran.
2: Este es un problema que lleva mucho tiempo atrás, Manolo. Entonces, joder, es da rabia que no se pueda solucionar las cosas.
1: Vas a buscar ya un suplente, que no hace 10 minutos, o un jugador que haya acabado contrato, pero que económicamente estiga al teu alcance. Porque allí una opción sería Carvajal.
0: Per exemple.
1: ¿Pots optar a ell?
0: Ara.
1: Econòmicament?
0: Eixa seria una pregunta que jo crec que la resposta és no. Però anem a posar que el tio vulga jugar tal i qual i... Però clar, és que se té que baixar el sou una barbaritat i sap que va a vindre un equip on va passar de jugar a Champions a pelear per no baixar. Per molt que diguin lo d'Europa, els jugadors, i torna a dir, està lo que va dir Menier, és que Menier, per si algú encara no té caneguera, t'ha fet un retrato a l'óleo davant de tota Europa.
2: Es que este tipo de futbolistas, Santi, sí. Carvajal, por ejemplo, ejemplo, prefieren quedarse en casa que jugar en el Valencia.
1: Claro.
2: Prefieren no jugar
1: en este
2: fútbol.
1: En aquel Valencia.
2: Sí, hombre, sí. Claro. En este Valencia actual, siempre.
1: En esta Valencia. Pero es que ese es el problema. La última tertulia que seguí por así, o comentaba Pepe Salva y yo, el tema de Menier, y es que si Menier se ha pasado un mes concentrado en la selección belga, parlante en Courtois, quines referències li haurà de donar Courtois. Que,
0: mira, no, mira, no m'ho havia pensat, però clar.
1: No, clar,
0: quan aquella que... ara li diguera, escolta, m'estan criant del València. El València què tal? I Courtois li diga, mira, i, a veure com t'ho expliqui.
1: I si té dubtes, a lo millor li crida una altra cachua tenei que passo allí i li diu que és belga, que ha estat així. Sí. Vale, he parlat en uno que me diu... No,
0: i Batshuayi va vindre a un València que competia, eh?
2: Sí, sí.
0: Batshuayi, sí. Que el problema
2: de Batshuayi... I que segurament no cuente la opinió de Batshuayi.
0: Que el problema de Batshuayi és que precisament anar fora perquè no competia.
2: Claro.
0: Val? Batshuayi encara vingui a un València que competia. Però si tu, en efecte, si esto me resulta que te dubtes i tal, i diu a Courtois, escolta, tibó, que me está quitando el València.
1: Conta'm algo.
0: Conta'm algo del València. Te vaig a contar, vas a quedar encantat. La tierra de las luces de las flores de las luces y del amor.
1: Que això els jugadors ho fan, sempre s'informen on van anar, sempre coneixen algú que ha estat o algun company.
0: Clar, però ahí tiren moltes voltes.
2: Por eso él dice que sí y llega al acuerdo con el Valencia y luego cuando lo entrevistan dice no quiero ir a retirarme, quiero ir a un club donde pueda competir.
0: Perquè què li haurà dit Courtois?
1: Per lo tant, jo també entenc que tu havies signat en el València per a què? Per a traure diners i per a retirar-te.
2: Claro, por eso una decisión que para mí es de necio y de sucio en el mundo del fútbol no quita que lo que diga...
0: Que ya haya un pozo de raó.
2: Claro, claro.
0: Que ya haya un pozo de raó que no de justificació. Lo que ha fet no té justificació perquè és en efecte comportar-se com un marrano. Però també ser que una volta igual lo tenies que haver dit sí tan pronte i haver-te informat abans.
2: Claro.
0: Ese es el problema, porque es que a mí es lo que damunt, y este más que una tertulia, pero hem de parlar, eso produeix un efecte dominó. El València que volia un jugador de dalt que poguera millorar, perquè este any per a fer gol mos ha costat, a València li ha costat lo que no està en els escrits, ara resulta que vas a, del poc diners que ja tenies, vas a tindre que llevar-ne una part per a intentar anar per un lateral dret. Per tant, vas a fitxar un lateral dret en pocs diners, que no va ser el que volies, i damunt li estàs llevant diners a la possibilitat de fitxar un jugador de tac amb el qual tampoc podràs anar pels que a lo millor tenies vistos. És que és un desastre, però en cadena, és un efecte dominó desastrós, però va a córrer.
2: Sí, sí.
0: És una realitat a hores d'ara.
1: Sempre es quedaràs a tu, està ahí, l'eixe.
0: Bueno, a veure, jo vos demano a vosaltres que enteneu més d'això que jo, que jo vaig veure un jugador que com a mínim s'oferís si no té por. Tira, algo es algo.
2: Yo te iba a decir que cuando viene algo distinto a lo que estás habituado a ver, enérgico, con ganas de participar, con ganas de atreverse, constante...
0: Si tú eches 10 benches bollit, cuando un día te posee en un plat de arroz...
2: Ahora piensas, y si se contagia a los demás un poco de la energía del tipo...
0: El problema es que se contagia. El problema es que se contagia y de la resta.
1: Eso es lo que nadie yo, que fins a quan iba a durar esa energía.
0: Clar, també és que l'any passat ens va agradar molt en pretemporada Raba i Raba durà fins a la jornada 2.
2: És que jo t'hi va dir, digo, lo quiero ver que el técnico confíe en él, lo alinee varios partidos...
1: I no tinga
2: que...
1: un en contra amb ell.
0: Exactament. O se'l creue, que a vostès també se li creuen els jugadors. Anem a anar tancat. Pepe, moltes gràcies.
2: Adéu, bona nit.
0: Santi, moltes gràcies.
1: Gràcies, bona nit.
0: Senyores, senyors, ara volíssim amb les cançons de la nostra vida a les 6:30 de la matina de la remissió del programa. Estàs al Santé, bon dia. Més esports en esta sintonia, demà a les 12:30 amb el Punt a Punt. Recordar que demà l'amistós del Villarreal contra el PSV Eindhoven a les 6 i a les 8 de València contra el Castelló. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos del podcast que en seguida tindreu al vostre abast. Nosaltres tornem demà dissabte a les 12:30. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: La informació esportiva en 90 minuts. La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
4: Vols dir?
3: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
5: No m'esperava això.
3: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són la tac i la coda.
4: Clar que sí.
3: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
6: Missatge rebut.
3: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
7: Que susto.
3: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
7: Vale o no vale?
6: Ah, vale.
3: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que la tac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
6: Efectivament.
3: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
8: Això què vol dir?
3: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
9: Ah, ara ho he entès.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio. El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
0: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
10: Que calor hem passat esta setmana. Mare meua. Bueno, molt bon dia, benvinguts i benvingudes. Un cap de setmana més així, a Fem Banda. Estem a 25 de juliol. I avui se celebra principalment la festivitat de Sant Jaume Apòstol, patró d'Espanya. A més de la seva rellevància religiosa, el 25 de juliol també coincideix amb altres celebracions i commemoracions de caràcter cultural i internacional. Entre aquestes destaca el Dia Nacional de Galícia, la principal festivitat institucional de la comunitat gallega, que se celebra coincidint amb la festivitat del seu patró, Sant Jaume o Santiago Apòstol. Així que des de Fem Banda, felicitem a tots els Jaumes i Santiagos en el dia del seu sant. Pel que fa a les efemèrides musicals, cal mencionar el compositor i guitarrista espanyol del barroc Santiago de Múrcia, nascut l'any 1673, i el compositor italià Alfredo Casella, nascut al 1883. El mateix dia va morir el pianista i director d'orquestra argentí Osvaldo Pugliese, l'any 1995, i el compositor estadounidenc Jerome Moros, l'any 1983. I una vegada repassades les efemèrides d'avui, comencem fent banda, com sempre, escoltant el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. Tot seguit, continuarem a la secció El Rebost de la Banda, on es visitaran membres de la societat musical Barri de Melilla, que demà participaran en el certamen mundial de música de Kerkrade. Abans de les notícies de les 9, farem un repàs d'alguns dels concerts previstos per avui dins l'agenda musical. Quan tornem de les notícies de les 9, parlarem amb Sergio Díaz García, director de la Banda Jove Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en esta edició 2026. I acabarem el programa conversant amb Inda Bonet, membre del quintet Spanish Brass, que el passat diumenge van interpretar l'himne d'Espanya en la final del Mundial de Futbol. Així que avui tenim un programa ben completet. Així que, Sofia, comencem.

En el concert d'avui anem a escoltar 5 obres interpretades o dirigides pels protagonistes del programa d'avui. Començarem escoltant La danza colorista del compositor Rafael Mullor. La danza colorista és una de les obres més representatives del compositor alcoià Rafael Mullor, escrita l'any 1995. Va néixer amb motiu de l'alferesia cristiana de la fila Andalusos d'Alcoi i va ser estrenada durant l'entrada cristiana d'aquell mateix any per la Banda Nova d'Alcoi, sota la direcció de José Francisco Molina Pérez. Es tracta d'un ballet per a banda sinfònica de poc més de 4 minuts de duració, en què Rafael Mullor desplega una extraordinària riquesa tímbrica i una escriptura plena de color, tal com indica el mateix títol de l'obra. Lluny de ser una marxa festera convencional, Danza colorista és una composició de caràcter descriptiu que combina un ritme enèrgic amb moments de gran lirisme, evocant la llum, l'esplendor i la força expressiva de les festes de moros i cristians. La partitura posa de manifest el domini de Rafa Mullor en l'orquestració i la seva capacitat per extraure totes les possibilitats sonores de la banda sinfònica. Les influències de grans compositors espanyols com Manuel de Falla o Joaquín Turina es fusionen amb un llenguatge propi, modern i molt personal, que ha convertit aquesta obra en una referència imprescindible del repertori bandístic contemporani. Anem a escoltar ja, per la banda Societat Musical Barri de Melilla, sota la direcció de Borja Martínez, Danza colorista.

Molt bona interpretació de la dansa colorista per la societat musical Barri de Melilla. Des de la seva estrena, dansa colorista ha sigut interpretada per nombroses bandes tant dins com fora d'Espanya. Ha format part de diversos certàmens i concerts de prestigi i amb el pas dels anys s'ha consolidat com una de les composicions més admirades i programades de Rafa Mayor Grau. I seguim el concert i escoltant a la mateixa banda la societat musical Barri de Melilla, que van interpretar la marxa al Caldalso de la Sinfonia Fantàstica de Berlioz. La marxa al Caldalso pertany al quart moviment de la Sinfonia Fantàstica, una de les obres més revolucionàries del compositor francès Hector Berlioz. Composta l'any 1830, esta sinfonia és considerada una de les primeres grans obres de música programàtica, ja que narra una història a través de la música. En este quart moviment, Berlioz imagina que el protagonista, un jove artista profundament enamorat, ha tingut un mal son després d'haver-se enverinat amb opi. En el seu deliri, creu haver assassinat la dona que estima i és condemnat a mort. La música descriu el trajecte cap al cadafal, acompanyat per una multitud que observa la processó. Des dels primers compassos, la marxa transmet un ambient solemne i implacable. El ritme és ferm, gairebé militar, mentre que els metalls i la percussió reforcen la sensació de fatalitat. Berlioz combina moments de tensió amb explosions de gran espectacularitat orquestral, aconseguint una música carregada de dramatisme. Poc abans del desenllaç, apareix de manera breu i interrompuda la coneguda Idefix, el tema que representa la dona estimada i que ha estat present al llarg de tota la sinfonia. Però este record és tallat de sobte per un contundent acord que simbolitza la caiguda de la guillotina. Tot seguit, els metalls i la percussió esclaten en una fanfàrria triomfal, seguida dels aplaudiments i els crits de la multitud. Representant magistralment per l'orquestra, en este cas, per la banda. Aleshores, anem a escoltar-la, però en una versió per a banda, en un arranjament fet per Calvin Kushner, Marxa al Caldalso.

La marxa al Caldalso és un exemple extraordinari del geni descriptiu que era Berlioz. La seva innovadora orquestració, la força narrativa i la intensitat dramàtica han convertit este moviment en una de les pàgines més famoses del repertori simfònic i en una obra de referència per a generacions de compositors. Seguim el concert i seguim escoltant la banda del barri de Melilla, però ara van a interpretar un arranjament fet de la sarsuela Moros i Cristianos del mestre José Serrano. La sarsuela Moros i Cristianos és una obra del compositor José Serrano Simeón amb llibret de Maximiliano Tous i Elías Cerdà. Va ser estrenada al Teatre de la Sarsuela de Madrid el 30 d'abril de 1905 i és una de les poques sarsueles que pren com a eix argumental les populars festes de Moros i Cristians del Llevant espanyol. L'acció transcorre en un poble valencià immers en la celebració de les festes, on la música, la pólvora, les desfilades i les comparses serveixen d'escenari per a una història d'amor, d'embolics i de rivalitats. José Serrano aconsegueix recrear musicalment l'ambient festiu amb una partitura plena de vitalitat, en què combina la tradició de la sarsuela amb melodies d'inspiració popular valenciana i ritmes que evoquen les marxes mores i cristianes. Doncs anem a escoltar un arranjament per a banda d'esta sarsuela i interpretada per la Societat Musical Barri de Melilla, dirigit pel mestre Borja Martínez, Moros i Cristianos.

Que bé sona la banda del barri de Melilla. Diversos fragments de Moros i Cristianos han sigut interpretats en concerts de banda, especialment l'obertura i alguns números corals que mantenen tota la força i el color característic de la música del mestre José Serrano. I ara canviem de societat musical i anem a escoltar a la banda sinfònica del Centre Musical i Instructiu Santa Cecília de Puçol, que van a interpretar l'obra Rituals i Sortilegis del compositor Pedro Salinas Robles. Rituals i Sortilegis ha adquirit una gran projecció després de ser seleccionada com obra obligada de la primera secció del 48 Certamen Provincial de Bandes de Música de la Diputació de València 2025, és a dir, l'any passat. Un reconeixement que posa de manifest la qualitat i l'exigència tècnica de la composició. L'obra està inspirada en l'univers de rituals ancestrals i les pràctiques màgiques, evocant cerimònies plenes de simbolisme, misteri i força expressiva. Al llarg de la partitura, Pedro Salinas crea una atmosfera canviant en què es combinen passatges de gran tensió amb moments més contemplatius, construint un discurs musical que transporta l'oient a un món de conjurs, danses, rituals i sortilegis. Des del punt de vista musical, Rituals i Sortilegis destaca per una escriptura molt rica en colors tímbrics i una orquestració molt elaborada. La utilització de la percussió, els contrastos dinàmics i les diferents textures sonores contribueixen a reforçar el caràcter narratiu de l'obra, mentre que les harmonies contemporànies conviuen amb elements rítmics molt marcats que mantenen constantment la tensió musical. Doncs, anem a escoltar ja Rituals i Sortilegis.

Rituals i sortilegis exigeix un alt nivell tècnic i interpretatiu de tots els músics de la banda, així com una gran capacitat del director, en este cas dirigida pel mestre Sergio Díaz, per modelar els nombrosos canvis de caràcter i d'intensitat que presenta l'obra. Tot això fa que Rituals i sortilegis siga una composició de gran impacte, tant per als intèrprets com per al públic. I acabem el concert d'avui escoltant la segona sinfonia de Luis Alarcón. La Second Symphony for Wind Orchestra de Luis Serrano Alarcón és una de les obres més ambicioses i personals del compositor valencià. Escrita l'any 2017 per encàrrec de la University of St. Thomas, als Estats Units. La sinfonia va ser estrenada aquell mateix any per la seva agrupació sinfònica de vent sota la direcció de Matthew George. Amb una duració aproximada de 27 minuts, l'obra està estructurada en quatre moviments:

costoso, con vivacita, lento y presto. Luis Serrano Larcón la va concebre com un homenatge als grans mestres del sinfonisme romàntic del segle XIX. Sense citar melodies de compositors com Beethoven, Brahms, Bruckner o Tchaikovsky, el músic valencià recrea l'espírit i la grandesa de les seues sinfonies amb un llenguatge plenament actual. Al llarg dels quatre moviments, l'obra alterna passatges de gran força dramàtica amb moments de lirisme i introspecció, fins a culminar en un final brillant i enèrgic. La combinació d'una arquitectura simfònica clàssica amb un llenguatge harmònic contemporani converteix esta sinfonia en una de les obres més importants del repertori actual per a banda. Doncs, anem a escoltar-la, però interpretada per el Centre Musical Instructiu Santa Cecília de Puçol, dirigida pel mestre Sergio Díaz.

0: Per la seva qualitat artística i la seva dificultat tècnica, la segona Symphony for Wind Orchestra és considerada una obra de referència dins la literatura simfònica per a banda i confirma Luis Serrano Alarcón com un dels compositors espanyols més destacats de la seva generació. I fins així, el concert d'avui, que a mi m'ha agradat molt, espero que a vosaltres també. I ara farem un xicotet, una xicoteta pausa. Però tornem de seguida, eh?
1: Som la veu de tots. Som APO.
2: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. APUN Ràdio.
3: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. APUN Ràdio. De tu a tu. En APUN Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda. APUN Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora a Fem Banda. Estem a 25 de juliol i avui se celebra principalment la festivitat de Sant Jaume Apòstol o Santiago Apòstol, patró d'Espanya. A més de la seva rellevància religiosa, el 25 de juliol també coincideix amb altres celebracions i commemoracions de caràcter cultural i internacional. Entre aquestes destaca el Dia Nacional de Galícia, la principal festivitat institucional de la comunitat gallega, que se celebra coincidint amb la festivitat del seu patró, Sant Jaume o Santiago Apòstol. Així que des de Fem Banda felicitem a tots els Jaumes, Santiagos, en el dia del seu sant. Pel que fa a les efemèrides musicals, cal mencionar el compositor i guitarrista espanyol del barroc Santiago de Múrcia, nascut l'any 1673, i el compositor italià Alfredo Casella, nascut el 1883. El mateix dia va morir, és a dir, un 25 de juliol, va morir el pianista i director d'orquestra argentí Osvaldo Pugliese, l'any 1995, i el compositor estadounidenc Jerome Boros, l'any 1983. I una vegada repassades les efemèrides d'avui, seguim així Fent Banda. Com sempre, acabeu d'escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. I a partir d'ara seguim en la secció El Rebost de la Banda, i ja tinc així al meu costat a Borja Martínez, que és el director, i Agustín Rico, que és el secretari de la Societat Musical Barri de Melilla, que demà participaran en el certamen Mundial de Música de Kerkrade. Abans de les notícies de les 9, farem un repàs d'alguns dels concerts previstos que avui hi ha a l'agenda musical. I quan tornem de les notícies de les 9, parlarem amb Sergio Díaz García, director de la Banda Jove Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en l'edició 2026. I acabarem el programa conversant en Inda Bonet, membre del Quintet Spanish Brass, que el passat diumenge van interpretar l'himne d'Espanya en la final del Mundial de Futbol. Així que, Sofia, seguim en este programa tan xulo que tenim així en APUN Ràdio.

0: I entrem a la secció El rebost de la banda. I anem a parlar d'una societat, d'un barri d'ací de València, exactament la societat musical Barri de Melilla. I la societat musical Barri de Melilla va néixer farà més de 30 anys, exactament 37 anys, amb l'objectiu de fomentar la música al barri i fer realitat el somni de comptar amb una banda de música pròpia. Avui en dia la societat musical està formada per una banda, el cor i una escola de música, on alumnes de totes les edats reben una formació musical de qualitat de la mà d'un professorat qualificat. Gràcies a l'esforç i la il·lusió de moltes persones, s'ha convertit en un espai de convivència, aprenentatge i cultura, mantenint viva la tradició musical de Melilla. I demà participen en el Certamen Mundial de Música de Kerkrade, conegut, nosaltres parlem de les Olimpiades Musicals de Kerkrade. I per a parlar d'este concert, tinc ací al meu costat a Agustín Martínez, perdó, Rico, que és el secretari, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tinc també a Borja Martínez, que és el director. Borja, bon dia.
2: Bon dia.
0: I a l'altra part del fil telefònic, perquè resulta que ja està en Kerkrade, tinc a la seva presidenta, Marina Ruiz. Bon dia, Marina.
3: Bon dia, Imma.
0: Doncs com aneu? És a dir, moltes gràcies, primer que res, per vindre un dia com avui, quan acabeu de s'hi agafareu i se n'anireu cap allà. I ja n'hi ha músics que estan a Kerkrade.
1: Correcte.
0: Aleshores, com porteu el concert, Borja?
2: La veritat que molt content, perquè han sigut molts mesos de preparació, però crec que hem dissenyat un plan de treball, de tocar en diferents sales, hem tingut l'oportunitat de provar-nos en el públic, i la veritat que jo estic molt content i tinc totes les esperances que el resultat i el treball serà satisfactori per a tots.
0: Ja ho crec que sí. Marina, com va anar el viatge? Perquè n'hi ha alguna horeta que altra, saps?
3: Sí, hem estat tot un dia sencer de viatge en autobús, tots els músics,
0: sí.
3: I bueno, s'ha fet dur en alguns moments, però ja estem ací, descansant, tranquils, per a poder fer la nostra millor actuació demà.
0: I quants músics han anat cap allà?
3: Portem 62 músics, en Borja 63,
0: uh-huh.
3: I bueno, la veritat és que estem molt contents de tots els músics que estan formant part d'este projecte, no? Perquè al final és una forma de convivència i a més un repte artístic que segur que ens ha fet créixer i ens farà créixer en tots els aspectes.
0: Ja ho crec que sí, Marina, perquè totes aquestes iniciatives són importantíssimes per a una societat musical. Els músics estan, Agustí, els músics estan il·lusionats?
1: Estan molt il·lusionats, crec, perquè és una cosa molt nova. Bueno, nova no, perquè porta molt de temps fent-se aquest certament, però sí que per a una banda de la ciutat mai s'havia anat a fer un concurs a l'altra part d'Europa.
0: A les Olimpiades que coneguem.
2: Sí, sí, sí,
0: vale, perquè són cada 4 anys, aleshores.
2: Realment, les bandes de la ciutat mai havien anat a Kerkrade. Sí, sí, és una cosa que en pobles més històrics és una cosa que ja s'ha fet fa molts anys, però en la ciutat no.
0: I tu és la primera vegada que vas?
2: Jo és la primera vegada que vaig com a director. És la quarta volta que vaig a Kerkrade.
0: Carai!
2: Clar, he anat, Borja, tocant la trompeta, he anat 3 voltes ja i he estat la primera com a director.
0: I quan sorgís aquesta idea d'anar a Kerkrade? És a dir, quan sorgís aquesta idea de dir, podríem participar en Kerkrade? Perquè sabeu que és cada 4 anys, aleshores tingueu que, moltes, en anticipació...
2: Clar, clar, la veritat és que fa vora 2 anys es planteja este projecte, que quadrava molt bé per el moment de la banda, per la tipologia de músics que tenim. Tenim músics molt joves i és evident que el tema de l'autobús quadra més a unes edats que a unes altres.
0: Sí.
2: I no anem a mentir. I era un bon moment per plantejar esta fita i anar, preparar-ho tot i millorar, perquè la veritat és que el grup està supermotivat i això. Hem fet, crec que, una bona preparació de concerts, de sales. Evidentment, la qüestió de la financiació és difícil, però s'ha fet, crec que, de la millor manera possible.
0: Ara parlarem d'això, perquè dir, tindre la idea de dir anem a participar en el certamen de Kerkrade, a organitzar...
1: És un problema molt gran, o sigui...
0: Quin és el repte més complicat?
1: Pues, entre trobar una finançació que siga correcta perquè el músic no tinga que assumir tot el cost de tot el viatge, però crec que, sí, com diu Borja, l'hem aconseguit a través de diversos medis, i crec que ha sigut una bona forma de tindre el viatge. I a part, no solament la financiació, sinó també buscar les formes de difondre que ens anem a Kerkrade i que la gent conega el projecte.
0: Doncs jo crec que és un bon moment per escoltar la banda, que sona així de bé, interpretant la dansa colorista de Rafa Mullor.

0: Qué bonita es la danza colorista. ¿Quan la vau interpretar, esta peça?
1: Al Palau de les Arts, el passat mes de maig.
0: Que vau estar des d'una campanya, no? De les bandes a les arts.
1: Bandes a les arts, sí. La veritat és que participarem en... Van tindre la sort de participar en el cicle de bandes a les arts i realment, clar... les circumstàncies de la campanya Mandes a les Arts evidentment ha d'estar sempre lligada a la programació del Palau de les Arts, com és lògic i normal, i clar, no només hem preparat el programa de Kerkrade, també hem preparat el programa del Mandes a les Arts tot dins de la mateixa temporada. Ha sigut un any intens, Imma.
0: En la careta ja ho has dit, l'expressió teva. Ha sigut un any intens. Però estem parlant del viatge, de com heu organitzat el viatge anar a Kerkrade. Marina, Agustí estava dient que ha sigut complicat aconseguir aquesta financiació. Per a tu, és a dir, quins organismes vos han apoyat o què heu fet per a poder anar a Kerkrade?
2: Sí, pues, a veure, primer que res, he de donar les gràcies absolutes des d'ací a l'Ajuntament de València, perquè quan els vam presentar el nostre projecte i sabent que som l'única banda de la ciutat de València que ha anat a Kerkrade en la història del certamen, ens han donat tot el seu recolzament i hem pogut fer diferents concerts en diferents sales pertanyents a l'Ajuntament. Gràcies a això també hem pogut participar com a banda convidada en la secció tercera, tancant la secció tercera del certamen internacional.
0: Correcte.
2: La setmana passada, com a un gran assaig final per a el que té que passar demà a Kerkrade, no? També vam poder tocar en la Rambleta en un intercanvi en l'Unió Musical L'Horta de Sant Marcelí al mes de maig, també just després del concert en les Arts, al Teatre Musical del Cabanyal, gràcies a l'Ajuntament de València una altra vegada, ho he de dir, i a la Nau 3 de Ribes al Parc Central, a l'Espai Escalante, el 12 de juliol també. O sigui que ha sigut una temporada molt intensa, però gràcies a això, a que l'Ajuntament ens ha donat totes aquestes possibilitats, la veritat és que anem prou tranquils en quant al directe i al que hem de fer. Tot això també ha anat acompanyat d'una financiació que realment ens ha vingut molt bé per a poder gestionar tot aquest viatge.
0: Marina, he de dir-te que m'alegre molt d'escoltar això perquè sabem de les mancances que patís, d'una de les problemàtiques que patís una banda d'un barri de València en qüestió d'auditoris. Perquè sempre teniu aquesta problemàtica dels auditoris. Fa falta més auditoris o més llocs on poder fer els concerts, perquè n'hi ha moltes bandes així a la ciutat de València. I la veritat que tindre que poder fer aquests concerts que heu fet en diferents punts, Borja, està molt bé.
1: No se m'ocorreix un escenari millor de preparació, la veritat.
0: És veritat el que és així. Bé, estàvem parlant de reptes en quant a anar allí a Kerkrade, i per a Borja, quin és el repte més gran que has tingut tu?
1: El repte més gran, evidentment, en el bon sentit, el repte més gran que he tingut és que tenim una banda molt jove. Una banda molt jove vol dir que, aprofitant la setmana postmundialista de futbol, tenim una banda que en un 70% no va veure el gol d'Iniesta. Què vol dir? Que la majoria de la banda ha nascut pues, ja en el segle XXI. I és una banda que no està acostumada a competir.
0: És a dir, fa 16 anys no estaven.
1: No estaven, la majoria de la banda. O eren molt xicotets.
0: Sí.
1: I clar, què vol dir això? És evident que és una banda en unes circumstàncies de uns objectius, uns estudis, una formació, i clar, assolir este repte en persones joves és una tasca molt gran en el bon sentit. Però clar s'han d'acostumar a un directe, s'han d'acostumar a una preparació, s'han d'acostumar a una exigència d'un concurs, però que no puc demanar-los més i no puc agrair-los més.
0: Borja, des de quan estàs tu ahí, al capdavant d'ells?
1: Des de 2019, és a dir, 7 anys i un poquet.
0: 7 anyets ja estàs ahí. I quina és la qualitat més principal que té la banda de barri de Malilla?
1: Que estan creient en tot el que fem, des del principi. la veritat, i no puc agrair-los més. Mira, m'emocioni tot, de veres.
0: És a dir, que van creure des del primer moment que tu vas aterrar allí en el teu projecte.
1: Efectivament.
0: Jo crec que per un director o una directora és el més important que n'hi ha.
1: Totalment, i ho saps molt bé.
0: Sí, sí, sí, sí. És el que necessita. Jo crec que qualsevol director o directora el que necessita és confiança. I així que és una qualitat molt bona la que acabes de dir. Seguim escoltant una altra de les peces que vau interpretar en eixe concert de les arts, que és La marxa al Caldalso. És fantàstica aquesta marxa. I també aprofite, mentre escoltem, ara l'escoltem, que totes aquestes peces les poden escoltar els oients quan acabe la programació, quan acabe el programa, en el concert que hem escoltat aquest matí. A partir de les 7 del matí sabeu que estem així.

0: Marcha al Caldalso, interpretada per la Societat Musical Barri de Malilla, que ja estan en Kerkrade, que demà participen en el certamen mundial de Kerkrade. En quina secció?
1: Tercera divisió.
0: Tercera divisió. És que ell diu divisió, sempre la mà.
1: Exactament.
0: Convinguem ara del certamen, secció, secció, secció. Tercera divisió. I quines obres, quin repertori és el que aneu a fer?
1: A veure, enguany han canviat un poquet el sistema, perquè allí sempre havia sigut el sistema com el nostre, no? És a dir, una obra de calfament, una obra obligada, una obra lliure. Ara és, tu tens un minutatge, i dins d'aquest minutatge has d'inserir l'obra obligada i després completar amb allò que vulguis tu. Per tant, el meu plantejament ha sigut tant fer coses valencianes, perquè ja que estem allí crec que és el que hem de fer d'una manera de respecte als mestres i patrimonial, i també afegir una obra, anem a dir, d'un compositor més universal. Per tant, toquem Benicadell, del mestre Canet, per a obrir, que és, ningú té res en contra de dir.
0: És que jo veig el Benicadell cada vegada que m'alce.
1: Pues anem a portar el Benicadell allí.
0: Uf, fantàstic. Aconselle que vagin a pujar al Benicadell, que és una meravella.
1: Després, l'obra obligada de la tercera divisió, que és Evolutions for Winds, de Marco Puig, un compositor de Luxemburg. Després tocarem Symphonic Essay, de James Barnes, per allò el que deia de compositor universal.
0: Sí,
1: tot el món
0: coneix
1: a James Barnes.
0: Tots.
1: Ningú pot qüestionar James Barnes. És un James Barnes prou allunyat de lo millor el que té la gent del seu cap. I per tancar, aprofitant que també l'hem escoltat, la dansa colorista del mestre Mullor.
0: Molt bé. Allí es fan passar carrers i tot això?
1: Ara se fan passar carrers en els actes previs del concurs. No és com abans, que les bandes també competien en la desfilada.
0: Sí, sí.
1: Ara
0: això
1: ja és totalment de banda. Sí,
0: s'ha acabat. Això s'ha acabat. Doncs esteu nerviosos, Marina? Estàs nervioseta?
2: Un poquet, la veritat. No té tan nena. Home, la veritat és que per a mi també és tot un repte com a músic de la banda, com a presidenta, evidentment, i estic intentant disfrutar-ho, però estem nerviosos, no vaig a negar-ho.
0: Quantes dies esteu per ahir? Quantes dies?
2: Pues vam eixir el dijous de València i demà estarem en Kerkrade, i el dilluns anem a fer una visita a Colònia. Ja,
0: això és el que volia,
2: així, no?
0: Si teníeu organitzat alguna excursioneta.
2: Això és. I el dimarts ja se'n tornarem, o sigui, un dia menys d'una setmana, crec jo, que estem per ací. Però bueno, estem intentant combinar la part musical amb la part de disfrutar, no?, i de conviure tots junts i al final de fer pinya.
0: Correcte. És que el que n'hi ha que gestionar és tot això. És música i és humanitat i és aquestes relacions o encara que vosaltres no, perquè sigueu, no tindreu eixes de generacions, no? No serà d'una generació...
1: No tant, la veritat que no tant. Per això, jo soc dels més majors, imagina't.
0: Ai, tu eres jove, imagina't. Molt bé, però ara anem a parlar ja d'un poc de la societat musical, de quan va néixer, no? O Marina o Agustí. Quan i com va ser que va néixer al barri de Malilla una societat musical?
2: Pues, a veure, la nostra societat va néixer arrel de l'associació de veïns de Malilla. Entenc que com diu el nostre programa, perquè jo la veritat és que tampoc havia nascut, per voler tindre una forma més de cultura al barri, cultura pròpia, no? I en particular de la música, no? Que com bé saps, les bandes de música és algo que vertebra completament el nostre territori, perquè el barri de València no anava a tindre la seva pròpia banda de música. I sorgeix així, i el mestre que va fundar la banda, va estar en el moment de la fundació de la banda, va ser Daniel Bellovi Navarro. I a partir d'ahí l'escola va anar creixent, la banda va anar creixent, hem passat per molts moments difícils, millors, perquè és veritat que en altres moments també hem pogut participar en altres concursos, o certàmens del nostre territori. I aquest moment ens ha portat un poc fins ací, no? Hasta el moment de canviar de mestre, d'assumir altres reptes, d'una renovació també intensa en la banda. Pel que dies abans, és veritat que la majoria de músics nostres són són joves, com dia Borja, però també tinguem alguna persona que altra que jubilada o gent més...
0: Qui és el més major? Qui és el més major o la més major?
2: Pues jo crec que...
1: Salvador,
2: exacte, sí.
0: Que suposa que seria un dels fundadors, perquè si teniu 37 anys,
3: sí.
2: Exacte.
0: Seria un dels fundadors. Mira, has comentat que heu participat en certaments i és de veres. Fa uns anys vau anar al certamen, crec que és de Diputació, el provincial, crec que és de Diputació, i vau interpretar esta peça de Sara Galiana, Stone Age.

0: Marina, 2017.
1: Això és.
0: M'ho han dit els teus companys, eh? 2017, qui és el director que està ahí al capdavant? És abans de que estiguera Borja.
1: Sí, en aquest certament, com deia abans, estava Daniel Belloví encara al capdavant de la banda.
0: Suposo que degué ser un certament o un concert important per a la banda.
1: Clar, sí, pues un repte més, no? Al final, l'acudir a certaments de la índole que siguen, no? Ja sigui a Kerkrade o a València, al final és un repte artístic, sobretot social, perquè també hi ha que gestionar molts temes socials
0: És necessari, és el que hi ha, és necessari. Habitualment, la banda, al llarg de l'any, quina és la programació de concerts o d'activitats, és a dir, al llarg de l'any?
2: En un any normal, perquè enguany...
0: Sí, correcte, enguany no sigui normal perquè vingueu del Palau de les Arts,
3: sí,
0: de fer uns quants concerts, heu anat al Palau de la Música...
3: És un any...
0: A veure, heu tocat en els millors auditoris que hi ha, eh?
2: Efectivament. Què més puc demanar?
0: Borja, jo crec que... Jo en aquests moments diria, tu pessiga't, que això és per a pessigar-se.
2: Després d'estiu tornarem a la normalitat.
0: Bueno...
2: Jo crec que en un any normal, anem a dir any normal, es fan 6-7 concerts, evidentment els habituals, no?
0: Sí.
2: Santa Cecília, Nadal, també depenent de l'any, però el final de curs, però també fem l'excel·lent de Diputació, però també intentem sempre inserir dins de la programació habitual de cada any, a banda també el Cultura als Barris de l'Ajuntament de València, fem un projecte que és una masterclass de direcció, la fem sempre anualment, perquè, clar, sempre, com que el primer trimestre de l'any en València Capital és complicat, perquè estan les falles, i evidentment sempre tot es maneja abans i després de les falles. Però sé que sabíem que se quedaven ahí com 4 o 5 mesos buits, anem a dir, de concerts, i va vindre bé. Per a la banda, inserir este projecte de la masterclass de direcció, que a més, la banda aprèn molt.
0: El vau fer en febrer?
2: Si sí, no el fem en febrer.
0: En febrer, i era la primera vegada que fes esta màster?
2: No, enguany ha sigut la quarta edició.
0: La quarta edició,
2: sí, correcte.
0: I portaves algun director convidat?
2: Sempre ve de director convidat, Andrea Loss, el mestre italià,
0: sí, la veritat.
2: Perquè jo, clar, va ser professor meu quan jo vaig estudiar a Itàlia, i la veritat que és una persona que sap tant, i és tan bona persona, que en seguida connecta en la banda i en tots els alumnes.
0: Què digueu del director d'Andrea?
3: Crec que és... per a la banda també un referent, perquè s'ha guanyat una figura dins de la banda.
2: Sí, tot el món se l'estima.
3: Sí.
2: A més, demà estarà Vegemos en Kerkrade, allí.
0: Ah, allí?
2: Sí.
0: Tot un detall, Marina.
1: Sí, totalment, la veritat.
0: És a dir, esteu aprenent constantment. Borja, vos fa que apreneu constantment, perquè és molt important, per exemple, esta masterclass de direcció. No és que tingueu que estudiar vosaltres direcció, sinó la gent que vaig allí, no?, a la masterclass. Però el que apreneu mentre esteu ahí tocant.
3: Jo crec que és totalment nutridor per al músic, perquè tens que estar focalitzat en fer el que el director mane i que deixar darrere el que hem treballat en Borja.
2: A mi ja em veuen totes les setmanes.
3: Sí. I està bé tindre un canvi d'aires i tindre més coses que poder veure tocar d'una...
2: punts de vista diferents,
0: sí,
2: la veritat,
0: sí,
2: això sempre és enriquidor.
0: Sempre és enriquidor, és de veres.
3: També la masterclass l'acompanyem de moltes xerrades de Borja com d'Andrea.
2: Sí, s'aprofita per fer conferències, un poquet sobre història de la banda o repertori, que potser en un any normal no es parlaria d'això. I la veritat que és un espai de convivència prou
0: I
2: gran.
0: En un mes de febrer està bé, eh?
2: Sí.
0: La veritat perquè... que sí. Encara que n'hi ha sempre activitats de falles, perquè és un mes que tots els caps de setmana segurament que n'hi ha alguna activitat de falles. I més així a la ciutat de València, no?
3: Sí.
0: Però...
3: Enguany celebrarem la quinta edició.
2: Sí, clar, la pròxima temporada serà la cinquena edició.
0: Però ja està publicada?
3: No està publicat, però estem treballant.
2: El forn està a punt.
3: Sí.
0: Doncs, quan torneu de Kerkrade ja estarà a punt d'eixir.
2: I anunciem que n'hi haurà novetats.
0: Ah, sí?
3: Serà una masterclass molt interessant.
2: Aprofitant el cinquè aniversari.
0: Sí. Digueu-me alguna cosa, també serà també més o menys per les mateixes dates?
2: Sí, això sí. Segurament final de gener o principi de febrer. Sí. Estem tancant els espais, que és el que hem comentat que sempre, però n'hi haurà novetats.
0: Doncs estaré jo ahí per a saber més cosetes. Bé, si seguim parlant de la societat musical, teniu una escola.
3: també.
0: Que teniu, jo crec que teniu una bona, un bon projecte educatiu, perquè per exemple, el projecte educatiu que teniu, a partir de quina edat poden matricular-se, perquè hem acabat ara el curs, bueno, ara farà un mes, val? Però ara ja estarà, suposa que en marxa les matrícules per al curs vinent.
3: Sí.
0: Este curs passat, quant d'alumne teniu?
3: Tenim uns 180-190 alumnes. Carai. O sigui, som una de les escoles de València que té...
0: més alumnes.
3: Sí, correcte. I crec que és una escola molt innovadora a nivell d'assignatures, formes d'impartir el... sí, tot el...
2: Totalment.
3: Sí.
2: La veritat, no només per el tema d'estar ja tot digitalitzat, crec que tot el professorat està... prou al dia en les noves pedagogies, en les noves metodologies, i la veritat que jo estic molt content. Jo també formo part del claustre, però evidentment he d'agrair tant a Carmen com a directora de l'escola i a Cecília com a cap d'estudis tota la feina que fan, perquè és moltíssima i la fan molt bé.
0: Teniu ahir un claustre de professorat, és a dir, si n'hi ha 180, jo comptant en la pàgina vostra, no me'n recordo si n'hi 10, 12 professors, no sé quants en sigueu, però en sigueu prou.
2: No sabria dir-te ara el número, però
0: estaria per ahí. I jo crec que tots jovens, hi ha moltes ganes. I si mira el projecte de vosaltres, n'hi ha un apartat que fica assignatures complementàries.
3: Correcte, això és el que deia d'innovador, sí. De que no, igual no tenen totes les escoles de música, i crec que per a la gent que ja ha finalitzat la seva educació elemental de música i, per exemple, no vol formar-se al conservatori també està al conservatori, com per exemple...
2: A veure,
3: és el cas de molta gent.
2: La gent té objectius diferents i no és necessari pensar que és 100% imprescindible anar al conservatori per gaudir de la banda i gaudir de la música. Per això sempre oferim aquestes assignatures que poden, anem a dir, reflectir en el resultat de la banda i en els músics com a persones sense anar al conservatori.
0: Sí, per exemple, en aquestes assignatures complementàries, per exemple, està...
3: És el cas de molta gent.
2: La gent té objectius diferents i no és necessari pensar que és 100% imprescindible anar al conservatori per gaudir de la banda i gaudir de la música. Per això sempre oferim aquestes assignatures que poden, anem a dir, reflectir en el resultat de la banda i en els músics com a

0: Sí, el jazz.
1: No m'agrada molt ixe terme de música moderna, però ens entenem. I tot això també ho oferiu.
0: Correcte.
2: Sí, una assignatura d'arranjaments i transcripcions, que a més la faig jo mateix, i clar, és gent que ve en inquietuds diferents.
1: Sí.
2: Tinc una persona que està estudiant cant de jazz, però també tinc persones de la banda.
1: Correcte.
2: És un grup heterogeni, però la veritat que ha sigut, enguany ha sigut el primer any, ha sigut prou satisfactori.
1: Correcte. I ahir, en ixa escola, Marina, també n'hi ha diferents agrupacions. Per exemple, n'hi ha una banda juvenil, no?
3: Sí, exactament. Clar, tinguem una banda juvenil que al final és la banda de formació, no? El pas previ a passar a la banda gran, per dir-ho així. També tenim una coral.
1: Sí, que ara, si en deixes la coral, la podem escoltar. No tinc la banda juvenil. Qui la dirigís? No
2: jo.
1: Tinc l'àudio. Tu també, Borja?
2: Sí.
1: I també n'hi ha, crec que, una iniciació d'orquesteta també. Que
2: sí, un conjunt de corda que pertany a l'escola, sí.
1: També el portes tu?
2: No. El porta la professora de violoncel.
1: Ah, molt bé, molt bé. Ja que estàs parlant, Marina, antes de acomiadar-te, perquè sé que vas molt liada en tots els músics, abans d'anar-te'n, Marina, i deixa que escoltem un poquet el cor interpretant una peça que se diu Signore delle Cime.

0: una de les cançons, jo crec, que més emotives que n'hi ha, Senyora de l'Echime. Estem escoltant el cor de la Societat Barri de Melilla. Marina, qui dirigís el cor?
1: Pues ara mateix està dirigit per Carlos Martínez, és compositor i director, és prou jovenet, més jove que jo.
0: Una característica del barri de Melilla és la paraula jove.
2: Sí.
1: Exacte, sí, això és. Sí, estem molt contents amb la feina que està fent. I res, al final la gent que forma part del cor està disfrutant molt de al final la veritat és que el tema del cant és, crec que és algo que tots hauríem de practicar, perquè al final és molt útil per a moltes coses i ens ajudaria molt personalment a cadascú, crec jo.
0: Jo vaig a seguir del fil que tu m'has entrat. I jo te dic, Borja és trompetista, els instruments de metall ho tenen més conscienciat que possiblement els instruments de fusta. No sé quin instrument toques, Agustín.
3: És una pregunta difícil, eh?
2: Sí, perquè toco el clarinet i també la tuba. O sigui, que estic entre la fusta...
0: I la tuba?
2: Sí, de la fusta i el metall.
0: La qüestió és que els instruments de metall tenen com a base, diguem, la col·locació de la impostació de la veu, cosa que és imprescindible per a la interpretació de qualsevol cosa. Aleshores, és algo fonamental que tots els músics no estem demanant que tinguin una veu sorprenent, si la tenen molt millor, però simplement que canten. Marina, ahí estic completament d'acord.
1: Sí, i en la fusta la veritat és que també ens ajuda molt.
0: No. Sí, el que passa és que la fusta, diguem,
1: no és tan necessari, no?
0: No és necessari, sinó que hem començat més darrere del metall a donar-se compte que és imprescindible això. És a dir, no és que és necessari per a tots els instruments. Inclusive per als pianos i les guitarres i la percussió és necessari. El que passa que per exemple, el metall, eixa manera de posar, no sé, Borja, jo no soc de metall.
3: No, totalment d'acord.
0: Però de impostar la veu, de ficar la gola per a emetre el so, igual la fusta ha començat després. No es vol dir que no estiguen fent això, sí que estan fent, però que encara deurien d'encara més.
1: Sí, exactament. De fet, a Borja li agrada molt fer-nos cantar en el
0: passat. Ai, fantàstic, Borja!
3: És que cantar baixa el cortisol.
1: Això em preferia jo, quan deia lo de la cora.
3: No, la veritat és que cantar és una eina metodològica que sempre funciona.

0: I sí, reverteixen el so i l'afinació de la banda, i a més, de quan en quan serveix per descansar, és a dir, una qüestió sí, també física. I la veritat és que fa molts anys que ho faig i sempre els resultats són satisfactoris.
1: Fantàstic. Aleshores, per no seguir en la importància que té el cantar, sinó que anem a parlar de la societat Barri de Melilla, quan es va crear? Perquè es va crear primer la societat musical, però quan es va crear el cor?
2: El cor sí que va ser una incisió de la societat després de la banda, de la gent que no tenia molt de coneixement del llenguatge musical, sí que es va crear de la mà de Berta Benito, un cor que va anar avançant, es va plenar de gent, hi havia quasi 40 coralistes, i sí que és veritat que ara mateix el cor està un poc més reduït,
1: sí,
2: i des d'ací i des del part de la directiva animem a que si n'hi ha algun oient que del barri de Melilla o...
1: Saps el que passa? Que els cors normalment la gent comença a participar quan és més major. Igual...
0: Sí.
1: Igual
2: fa que
0: sempre més, no, i sempre més dones que homes.
1: Sí. Home, això per supost. Però bueno, la gent jove també ja ho has dit, Agustí, has fet molt bé recordar que
2: opa, està el cor.
1: Està obert. Estàvem parlant de l'escola.
2: Sí.
1: Poden començar molt pront a matricular-se.
2: Sí. El primer període de matrícula crec que ja s'ha tancat.
0: Sí,
2: i ara al setembre tornem a obrir el segon període de matrícula i tot obert per a tot el món que vulgui formar-se a la
1: societat
2: musical.
1: Des de quina edat?
2: Des dels 5 anys, crec, amb la iniciació.
1: Sí,
0: 4-5 anys, crec que és el segon d'infantil.
1: I estan totes les especialitats que pot tindre una banda, però a banda piano i tot,
0: sí,
1: i d'orquestra,
2: tota
1: no?
2: La corda, efectivament, sí.
0: Efectivament. Tenim totes les especialitats instrumentals i totes les assignatures grupals. Ja no només les de llenguatge musical, anem a dir, plenament de primer, segon, tercer, quart, que són les habituals dels ensenyaments elementals, també tenim 4 cursos previs de sensibilització i iniciació que a qualsevol edat se pot la gent apuntar.
2: També tenim una batucada per a la gent que li agrada una altra forma de fer música, i també...
0: El combo, que ja també l'ha comentat Inma.
1: No, jo he vist la pàgina vostra i la veritat que la gent que està escoltant-nos, si voleu que visqueu prop de Melilla o si no, que vos interessa, la pàgina està allí, la teniu molt bé perquè està tot explicat, és la veritat, i he vist que oferteu moltes especialitats.
2: Que tot el món estiga a gust i que tinga algo que
0: no,
2: fer
0: clar,
2: a la nostra escola.
0: Hem de complir les expectatives de tota la tipologia de persones.
1: Clar que sí. Aleshores, tornant al viatge, què espereu d'aquest concert? Quin és l'objectiu principal del concert, Borja?
0: He de ser sincer, vale. L'objectiu principal és guanyar.
1: M'agrada que digues això.
0: L'objectiu principal és guanyar perquè hem treballat de valent i podem demostrar la qualitat humana i musical que tenim dalt de l'escenari. Evidentment, hem de ser realistes i no estem competint a soles. Som 14 bandes.
1: Sí, perquè és un certament... que participa moltes bandes, és a dir, molta música.
0: Clar, estem parlant de que nosaltres competim en banda tercera divisió, però
1: sí,
0: n'hi ha 4 divisions de banda, 4 divisions de brass band, 4 divisions de fanfare, grups de percussió, bandes joves i tot el tema de la desfilada, que és totalment complicat.
1: Per a que la gent ho entenga. I aquest certamen, és a dir, en la secció quarta, no, en la divisió
0: tercera divisió,
1: n'hi ha agrupació diferent.
0: Sí, no, clar, hi ha 14 bandes dins de la nostra divisió, però que dins de lo que seria la tipologia banda n'hi ha 4 divisions i cadascuna en 14-16 bandes.
2: Sí.
0: Només parlant de bandes.
1: Sí.
0: Però grups de metalls de tot n'hi ha... En resumint, el concurs de Kerkrade dura 5 caps de setmana.
1: Sí. És així. És molt diferent al que nosaltres que coneguem per ací.
0: Sí, el que
1: estem acostumats al
0: nostre, i també estem acostumats al nostre perquè és el nostre i també és el més antic.
1: Correcte.
0: Les coses com siguen.
1: Això com siguen.
2: És un certament a lo bèstia.
1: Sí, sí. A veure, Kerkrade és molt important, perquè és cada 4 anys, i perquè pot participar molta agrupació diferent, i és diferent al nostre, però el nostre sempre està a l'Internacional de Ciutat de València. Seguim escoltant a la banda del barri de Malilla que estem parlant, perquè estan en Kerkrade, participen demà en Kerkrade, i estem escoltant ara Moros i Cristianos. José Serrano.

0: Uf, Moros y Cristianos, qué bonita es.
1: Mestre Serrano.
0: ¿Cuántas cosas tenemos así? No
1: mai pasa terra, de moda el Mestre Serrano.
0: Mai. Mai, mai.
1: El autor más interpretado al certamen de Valencia.
0: Sí. Mai. Y no deu de pasar. No ell, sino altres també. Eh?
1: Correcto.
0: Altres també. Bé, abans d'anar-se'n, recordem als nostres oients que demà participeu. A quina hora participeu?
1: 10:45.
0: A les 10, és a dir, a les 11 menys quart esteu en marxa per allí.
1: Sí.
0: No veleu massa esta nit, eh?
1: No.
0: Músics.
1: Més li val a tot el món.
2: Borja no ens
0: va Marina, controla la cosa, eh?
3: Home, estiguem amenaçats.
1: Vaig a tancar jo les portes de les habitacions, directament.
0: Molt bé. Doncs, abans d'acabar, sí que m'agradaria que diguéreu què espera a vosaltres la societat musical Barri de Manilla.
2: Per a mi crec que és la meva família. O sigui, hem fet una sèrie de vínculs que no podria entendre ara mateix la meva vida social que no fora dins de la banda.
0: Molt bé. Marina?
3: Sí, per a mi és que és molt semblant al que ha dit Agustín, no? Els meus amics de tota la vida, des de fa 20 anys, formen part de la banda i al final baixar a assajar és una forma de veure-los també. I és un puesto on em sent realment a gust i sent que tots som iguals, tots estem en el mateix nivell social, no?
0: Molt bé. I Borja, per a tu, què és?
1: És, bàsicament, tot el que crec com a director.
0: Sí, i crec que s'han dit molt boniques frases, es diu molt boniques frases al llarg de tota l'entrevista, i jo crec que qualsevol director...
1: És això, voldria, és això el que vol.
0: Voldria això.
1: Exactament.
0: Correcte. Moltes vegades centrem en bandes molt grans, grandíssimes.
1: Són i... altres objectius.
0: Correcte. Bé, doncs jo desitjar-vos el millor per a demà. Segur que quedareu molt bé. Segur que quedareu molt bé. Gaudiu del viatge, gaudiu d'este moment, d'eixe moment. I res, dir-vos més que moltes gràcies per atendre's, per estar ací, sé que teniu pressa per anar-se'n, i Marina, moltes gràcies per atendre's des de Kerkrade. Gràcies.
3: Gràcies a tu, Imma, per tota la feina que feu.
0: Doncs anem a despedir escoltant La danza eslava, número 7 de Dvořák, interpretat per la banda de la societat musical Barri de Malilla. Gràcies i que tingueu molts èxits.

0: I entrem en l'agenda musical. Per exemple, avui, concert a quatre bandes, centenari del Mestre Ferrero, avui a les 8, a l'esplanada Tortosa i Peinado. Un altre concert, per exemple, des de la campanya Excel·lent, concert de la Societat Ateneu Musical de Cortes de Pallars, a les 8 i mitja al carrer Rualla de Cortes de Pallars. I tenim un concert de presentació de la Musa 2026 per la Societat Musical i Cultural Sant Blas de Teresa de Cofrentes, avui a les 11 de la nit, al Centre Social de Teresa de Cofrentes. I seguim amb més concerts, per exemple, homenatge a Montserrat Caballé, avui des del 22 Festival Internacional de Música de Llutxent, a les 11 de la nit, al Monestir del Corpus Christi de Llutxent. I des d'avui fins al dissabte, dia 2 d'agost, se celebra en Guadassuar el 24è curs de música antiga. I seguim en un concert, en un espectacle únic. 15 anys després de l'èxit aconseguit al Palau de la Música l'any 2011, Jesucrist Superstar torna a València amb una nova i ambiciosa producció impulsada per solistes de l'Orquestra Simfònica de la Mediterrània sota la direcció artística i musical de Juan Antonio Ramírez. I el tenim així, Juan Antonio. Bon dia.
1: Molt bon dia, Imma. Molt bon dia. Que alegria.
0: Ja, jo també tinc sempre una alegria de parlar amb tu, i més perquè estàs fent, recuperant un musical que va ser tot un èxit el 2011 i que ja l'has estrenat. Crec que el dijous vas fer la primera sessió, potser, igual m'equivoque, vas fer el dijous, i que avui dissabte tens una sessió i crec que demà, diumenge, en tens una altra, del Jesucristo Superstar. És així?
1: Molt bé. Així no és. Correctíssim. Saps l'agenda de tota la comunitat valenciana, la tens molt clara. I ja vist que m'has fet un repàs per tots els puestos, i estic molt content perquè la veritat és que n'hi ha una oferta cultural extraordinària i, a més, en racons increïbles. Sí. I nosaltres pues, cobrim un espai, que és un espai també molt, molt especial, que és l'espai de l'Ateneu Mercantil de València, i entonces en el centre de la ciutat, i estic molt content.
0: I com ha sigut això de recuperar altra vegada el Jesucrist Superstar, el Jesucristo Superstar, que va ser un èxit després ja de 15 anys?
1: Pues sempre, pues, ocorren totes les coses, no? Els artistes i vius i estàs veient tot el que fas, avui fas unes coses, després fas unes altres. És una música que té sempre el seu potencial, és una música pues, que no deixa indiferent a ningú, i sobretot el més important és que generació tras generació en el que estan veient pues, és, te dones compte que la gent jove reclama cada dia més. La gent ja de la nostra edat ja ho vol, i estem, és clar, és un abanico molt atractiu perquè és música per a tots, és una música que costa molt de crear, sobretot teatralment, perquè saps que teatralment després els personatges són molt rabiosos, perquè són personatges que estan escollits a dit. Per exemple, el personatge de Judas és un personatge increïblement difícil, perquè sempre està en una tessitura que és complicada, i jo estic molt content perquè els personatges, tot el que és la caracterització, tot el que és l'obra, que afortunadament ja l'ha pogut jo disfrutar diverses vegades, com tu dius, en el Palau de la Música en el 2010 i 2011, en un èxit sobretot artístic per a mi, perquè va ser una experiència, bueno, si imagina que estaries veient o que ho veuries.
0: Sí, i sí, ja única, tot, única, la veritat que
1: única,
0: sí.
1: Única, i entonces, pues bueno, ara estem, pues d'alguna forma, pues igual que fem el Messias tots els anys, són obres que, a més, esta obra és més actoral, és una obra diferent, és una obra que té una càrrega escènica molt forta.
0: I emotiva.
1: I l'emblema, no? L'emblema de lo que és, la figura de Jesús, pues és una figura que com te dic, que no passa indiferent per a ningú. Igual que te parlava del paper de Judas, tenia un paper que encarna per Pasqual Andreu en el paper de Jesucrist, o en el de Judas, de Luis Amando, que és un dels grans, pues és de veres, increïble.
0: I Maria Magdalena, per exemple, qui la interpreta?
1: És una novetat, és una cosa fresca, una dolçura, és algo que bueno, una aposta única, perquè això el que estem escoltant i el que estem veient totes les vesprades, igual que la tasca de treball que hem estat fent, sí. Pues bueno, de veres que és emocionant. I després, pues, que se crea un ambient ahí, que és un ambient molt, molt acollidor i que, a més, ells gaudissin tant que ho transmitissin, estan transmitint en cada moment i en cada intervenció. Molt apassionant.
0: Juan Antonio, però el que importa és que estiga ple. Aleshores, com poden aconseguir la gent les entrades per anar a l'Ateneu esta vesprada pues, i demà?
1: I demà, pues que miren en la pàgina web perquè o passen per allí per l'Ateneu, que queda molt poc, si és que queda. La veritat és que jo avui no ho he vist perquè no ho ha pogut veure encara, sí. Però sé que ahir me digueren a nit que quedava molt poc. Per favor, que les que queden, que vinguen i que ho disfruten, que ho passen una vesprada molt, molt, molt bonica amb nosaltres.
0: I per què ningú, Juan Antonio, per què ningú s'hauria de perdre esta nova versió de Jesucrist Superstar? Per què?
1: Pues perquè és únic. Perquè és un treball, de veres, és un treball molt fort, un treball que val molt la pena que el públic que ho pugui veure. És una sala molt, molt xicoteta, és una sala, estem parlant de que és com si fórem un privat, perquè és un teatre que quan estàs acabant no arriben a 400 butaques, entonces estem parlant de algo molt únic i estar ahí pues es convertís en algo realment exclusiu.
0: Exquisit, és exclusiu, correcte, una exquisitez, no?
1: Exactament.
0: A veure, Juan Antonio, no pares entre homenatge a Concha Piquer i ara Jesucrist Superstar.
1: Bueno, i coses que sí, no parem. Jo agarro el teu exemple, Imma, jo no pare, sempre estem ahí, això és el que ens fa. Mentre el públic buiga, estarem ahí.
0: Molt bé, moltes gràcies. Mira, ja està sonant l'obertura de Jesucrist Superstar. Moltes gràcies, Juan Antonio, per atendre's.
1: I per cridar-nos als artistes valencians i donar-nos aquesta repercussió que ens dona.
0: Clar que sí.
1: Això és, de veres, estic molt agraït. Gràcies.
0: Som únics i grans. Moltes gràcies, Juan Antonio.
1: Ja ho pots dir que ho eres. Gràcies a tu.
0: Esteu escoltant l'obertura de Jesucrist Superstar i escoltant aquesta obertura de Jesucrist Superstar se n'anem al bolletí informatiu de les 9 perquè ja estan demanant les últimes notícies. Així que no se n'aneu, que tornem després en més entrevistes.

0: Són les 9.
1: A punt. Notícies.
0: Obrim les notícies d'Apunt Ràdio dient-los que Emergències de la Generalitat estableix el nivell de preemergència extrem per risc d'incendis forestals a tota la Comunitat Valenciana. Mentre els bombers de l'incendi de la Serra Oest de Madrid avancen fins la capçalera del foc i reben a hores d'ara el suport aeri després d'una nit que el vent ha obert una finestra per intervindre, els contem que els bombers valencians s'afitxen avui a l'extinció. El contingent de bombers de València, que forma part del dispositiu per a participar en els incendis de Madrid Ávila, partix des del Parc Central per a dirigir-se a Utiel, punt de trobada dels mitjans de la Generalitat. Es tracta de dos aparells aeris i una unitat teletransportada de bombers forestals. Mentrestant, a la zona central d'Espanya afectada, el foc de Madrid no s'ha fusionat amb el d'Àvila, el gran temor que tenien els equips d'extinció. 60.000 persones passen hores d'incertesa entre confinats i evacuats.
2: Tengo a mi hijo, a mis perros, a mi marido allí, y ellos, gracias a Dios, han podido salir bien, pero han evacuado todo y no sé nada, ni cómo está, ni nada, porque justamente por detrás de mi casa la ladera se estaba quemando ya.
0: I han detingut una persona com a presumpte origen del foc mentre usava una màquina pesant en un lloc prohibit. Declarada d'emergència nacional, avui s'hi afitxen 4 avions que envia la Unió Europea, a qui se li ha demanat ajuda. De fet, la Unitat Militar d'Emergència dirigís i el govern espanyol coordina amb les administracions, després que ho demanarà la presidenta de la Comunitat de Madrid. Escoltem el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín.
3: Es importantísimo, como se pueden imaginar, que en estos momentos se atienda escrupulosamente las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencia.
0: Pedro Sánchez té previst acudir a les 10 a l'incendi. Canviem de tema perquè a la Comunitat Valenciana dos focs a Morella i a Bunyol s'han extingit les últimes hores. Els incendis d'estiu situen Espanya com el territori de la Unió Europea amb més superfície forestal cremada. Dades que contrasten amb la resta de països europeus, encara que a hores d'ara França també està patint incendis importants. La mala gestió de les serres i l'abandó dels entorns rurals són les principals causes. Adelaida Ferrer s'ho conta.
4: 29 grans incendis del 2026, 17 dels quals en el mes de juliol i més de 145.000 hectàrees cremades. Són les dades que deixa de moment un estiu devastador que situa Espanya com el territori de la Unió Europea amb més superfície forestal calcinada. Segons l'enginyer forestal Ferran Dalmau, les onades de calor expliquen en part la tendència.
5: Esta calor extrema el que fa és preparar el combustible més ràpidament per a que se creme.
4: Perquè el que sí que importa, apunta Dalmau, és la quantitat de combustible disponible, molt elevat per una primavera càlida i plujosa i per l'abandó dels entorns rurals.
5: Si a això li afitxes en el curt termini una meteorologia extrema, més temperatura, menys humitat i vents molt forts, això que fa complicar moltíssim les operacions de combat contra l'incendi.
4: Gestionar una part de la superfície forestal per a disposar de zones amb una quantitat d'energia controlada que permeta una millor intervenció contra el foc és, segons Dalmau, fonamental.
5: Utilitzant la recuperació de cultius, les pastures controlades, les cremes prescrites, utilitzar el foc com a ferramenta, mantindre les pistes adequades, tindre punts d'aigua, això ens dona oportunitats.
4: Les dades d'enguany superen de lluny les d'altres territoris d'Europa. Itàlia, el segon amb més superfície cremada, supera les 65.000, mentre que França frega les 61.000. En els dos casos és menys de la meitat del que s'ha calcinat a Espanya.
0: Moltes gràcies, Adelaida, i pel que fa a l'horatge es dona la previsió Joan Carles Fortea. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Efectivament, iniciem el cap de setmana i ho fem amb avisos nivell groc que s'activaran este migdia i esta vesprada a les comarques litorals, perquè és probable superar en aquestes zones els 36 i 37 graus d'una calor amb molta basca, passarem una calor molt seca, humitat baixa i amb el vent de ponent, que serà el gran protagonista, que farà baixar lleugerament les temperatures, ja ho ha fet, a les comarques de l'interior. Risc extrem d'incendis forestals amb esta situació de vent de ponent que fa pujar les temperatures cap al litoral. Dia assolellat amb un cel més blau que els últims dies. La pols en suspensió també es retira cap al Mediterrani, dia en general en què dominarà el sol, com comentem, però esta vesprada hi ha probabilitat d'algun ruixat i alguna tempesta cap a l'interior i sobretot cap al nord de Castelló, seria esta vesprada. El més destacable del dia d'avui, tornem a insistir, és que de la calor humida passem una calor més seca, que pujaran les temperatures a les comarques del litoral de manera destacable i que bufarà el vent de ponent i, per tant, tenim el risc extrem d'incendis forestals a totes les comarques. Davant de qualsevol fum, qualsevol foc que veja ràpidament, telèfon al 112.
0: Moltes gràcies, Joan Carles. Amb això acabem. Tornem a les 10.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
7: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
10: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
11: I també poders curatius.
10: I que ho arreglava tot.
11: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
10: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
11: Eren ells, els iaios increïbles.
10: 26 de juliol.
11: Feliç Dia dels Iaios. Generalitat Valenciana.
12: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peníscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papaluna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
1: Som A Punt.
13: Així som. En fem banda.

0: I tornem a estar ací després d'haver escoltat les notícies de les 9 del matí. En este 2026, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana va nombrar el passat mes de març el nou director de la jove banda sinfònica de la Federació. Es tracta de Sergio Díaz García, músic i director de la Vall d'Uxó. Amb aquest nomenament, la Federació reforça la seva aposta per la formació dels joves músics i per un projecte artístic que continua sent un referent dins de les societats musicals. Sergio Díaz va iniciar els seus estudis de trompeta al Centre Instructiu d'Art i Cultura de la Vall d'Uxó i ha completat la seva formació amb mestres de prestigi internacional com Maurice André, James Wabson i Manuel Blanco. Com a intèrpret, ha format part de diferents joves orquestres i bandes i és membre fundador del Quintet de Metall Llevant Chamber Brass, en el qual va obtindre una menció d'honor en el concurs internacional de quintets de metall Burg i Wagner. En l'àmbit de la direcció, actualment està al capdavant de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa i del Centre Musical Instructiu i Instructiu Santa Cecília de Puçol. A més, durant este curs també ha exercit com a professor de gestió musical al Conservatori Superior Òscar Esplà d'Alacant. I esta setmana ha començat l'activitat de la Banda Jove Sinfònica de la Federació. I amb ell, ara mateixa, anem a parlar. Sergio, bon dia.
1: Molt bon dia, Imma. Què tal? Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Bueno, jo encantada de parlar amb tu. I sé que portes esta setmana, i donar-te les gràcies perquè sé que estàs molt liat esta setmana, perquè esta setmana és d'assajos, ja heu començat en la banda i la veritat que suposo que estaràs, que tens una setmana moguda, veritat que sí?
1: Pues sí, així és. La veritat és que està sent una setmana molt intensa, molt gratificant també, molt il·lusionant, perquè la jove banda sinfònica de la Federació és un projecte realment xulo a nivell musical, a nivell social, a nivell pedagògic. La gent està responent molt bé, portant, com bé diu, des del dilluns treballant.
0: Sí.
1: Hi ha una seguida... aquestes trobades són, pues, com diem, molt intenses, no? Van començar
0: a foc seguit, no, diríem.
1: Sí. Anem a 4 sessions d'assajos al dia, d'hora i mitja, i el dilluns van començar, més aguanten, estan aguantant superbé, és una meravella, en ganes i il·lusió i un nivell musical altíssim, per suposat.
0: Sí. La veritat és que tinguem gent jove molt, molt bona, molt bona. I tu també, que eres jove, eh? I, a veure, com va rebre la notícia? Com va ser aquest dia que va rebre, van telefonar? Com va ser el nomenament?
1: Sí, pues mira, habitualment es trau una convocatòria per a participar també com a director d'esta agrupació en la que s'envien els projectes musicals. Per tant, jo ho vaig enviar allà per el setembre, octubre, i clar, quan reps la crida, pues és certament il·lusionant, no? Perquè al final tu també com a intèrpret, jo soc trompetista de base també, pues, he participat en aquest tipus d'encontres i s'has viscut d'una altra manera, no? Quan tens l'oportunitat de ficar-te al capdavant d'una agrupació d'aquestes característiques, pues, també és un repte molt gran, no? La veritat que s'agarra en molta il·lusió, però també en molta responsabilitat. I en això estem, però sí. Bueno, la veritat és que estic molt content del resultat de la xerrarem, de la setmana, de
0: les coses que hi ha fet. Sí. Perquè,
1: molt bé.
0: Perquè tu acabes de dir que tu també es forma part d'esta banda com a trompetista.
1: Fa molts anys ja, no t'he dit ni l'any.
0: Però sí. No farà tant d'any. Però te'n recordes qui estava al capdavant en aquest moment?
1: Henry, crec que estava Henry Adams.
0: Henry Adams. No sé quin any era. Era per, però la veritat és que no sé quin any era.
1: Era inici, clar, és que ja en guany, com saps, és el 25 aniversari,
0: sí, correcte.
1: De la agrupació.
0: Sí.
1: I per això també tenim, per celebrar aquesta efemèride, algunes qüestions especials que ara comentarem.
0: Pues ara entrem en... Jo sé que heu fet el concert ja en Segorb, perquè esteu assajant, heu anat a assajar a Segorb, i que també de Segorb se n'heu anat al sud, a la Nucía. Com van anar els concerts? I això és fantàstic, suposo que de gom a gom, tot ple.
1: Molt bé, la gent té una resposta molt bona. El públic, pues, clar, al final també té una oportunitat de sentir una banda que és un poc especial, no?, per la selecció de tots aquests músics. Evidentment, així no deuen ser el concert de totes les bandes de cada població, no?
0: Però esta banda és especial i bona, i molt bona, perquè la gent jove tira.
1: Esta banda és especial. Pensem que està formada per músics de 18 a 28 anys.
0: Sí.
1: No t'ho sé dir percentatges, però un gran número d'ells directament tenen la carrera acabada, qui no està acabant-la, i per tant pues, tenen un nivell tècnic i musical altíssim. Les obres que estem interpretant quasi pareix una locura que en 4 dies se puguen treballar aquestes obres i poder presentar-les en un concert, no?
0: Sí, perquè, Sergio, tu vas començar assajar el dilluns. El dilluns vau fer el primer concert. Durant aquests 3 dies,
1: sí.
0: Quin és el repertori que heu treballat i que esteu interpretant?
1: Molt bé, doncs pues mira, el concert, dicen tu espat, val? I el que fem és, són tot, bueno, bàsicament la idea general, no?, era treballar música escrita per a banda, d'acord? Per a intentar treballar, pues, com tu bé saps, totes aquestes, explotar totes aquestes possibilitats tímbriques, no?, que té l'agrupació bandística, com pots imaginar, jo soc vamos, defensora a capa i espasa, no?, de les nostres bandes, i vaig intentar remarcar-ho tant com puga.
0: Sí.
1: També l'altre eix té que veure en que siguin compositors de la nostra zona, no? Tot el programa va al voltant de compositors de la comunitat valenciana, no? Començant el programa en el pas doble Art i Cultura del compositor Ivan Romero, que a més de ser un gran compositor és amic i és de la Vall d'Uixó, d'acord? És un pas doble que està dedicat a la banda de la que jo soc, que és el CIAC de la Vall d'Uixó, un pas doble al que li tinc molta estima i està
0: Sergio, si es deixes un momentet, escoltem un poquetet este pas doble.
1: Perfecte.
0: Art i Cultura, el nom més gran no pot ser.

0: És bonic, bonic, de veritat, este pas doble, art i cultura. I, Sergio, ja has fet una tancaeta de ulls així a la teua banda, a la que tu vas començar a estudiar música. Això és jo crec que es posa en gran valor l'estima que tens a la societat musical, la teua banda.
1: Per supost. Així penso que hauria de ser. Hauria de ser tots, no? Nosaltres ens juntem en esta gran banda, tota banda federal, però jo sempre faig, intento ressaltar, no?, que al final també aquestes agrupacions i els professionals que tenim a la nostra comunitat i siguin d'ahí, no? O sigui, jo fico molt en valor aquesta llavor pedagògica de les bandes i, per supost, pues tot el món hauria de tenir aquest sentiment, no? I intentar aportar tot el que es puga, intentar fer que siga, bueno, des de les teves possibilitats, perquè quan tens més compromisos professionals, pues, cada vegada tens menys temps, però mira, sense anar més lluny, el dissabte passat vaig estar allí, jo vaig tindre un concert. Considero que és algo que ojalà pues, tot el món tinguera a la mà, no? i poguera portar-ho endavant.
0: Sergio, estàs dient unes coses molt boniques que cal recordar a tota la gent.
1: Sí,
0: és a dir,
1: ixa
0: estima que tinguem cadascú a la seva societat musical, perquè comencem ahir, i tinguem ixa estima que no es perguera per el temps.
1: Clar.
0: El que passa que és que no saben la raó, va perdent-se. Mm-hmm. Després pot tornar, però és bonic el que estàs dient, Sergio, la veritat. Que no es perguen... És arrels, no? És arrels d'una persona, és important. És importantíssim. Bé, este pas doble és el primer que comenceu.
1: Sí, sí.
0: I després continueu?
1: Sí, després tenim ja una obra de pes. Diguem que les dues parts van a tindre un pas doble i una obra sinfònica gran. Bàsicament és el nucli de lo que és el concert.
0: Uh-huh.
1: La següent obra és la creació del mestre Ferrer Ferran, uh-huh, que té un punt especial, i és perquè és un encàrrec de la Federació per a celebrar, no, com a l'efemèride dels 25 anys de la creació de la jove banda sinfònica, que me toca un guany a mi, pues, viure ixe efemèride i la veritat és que molt content també, perquè al final pues, és algo important, és algo reseñable, i l'estrena d'esta obra, que és un encàrrec, està sent també pues, una cosa especial. Al final, per a un director, almenys és el meu punt de vista, realitzar una estrena és algo molt interessant, no? Perquè pues, partixes de zero, no? És com anem a pintar un quadre i el tenim absolutament en blanc, no? No n'hi ha res anterior, no n'hi ha res, tot partit de l'anàlisi de la partitura, de la teva idea musical, de les converses en el compositor, i és esta sirena i ha sigut molt interessant. Evidentment, els compositors han participat d'esta setmana, tant Ivan com el mestre Ferrer Ferran, com la resta de la que ara comentarem en el programa, i ha estat en nosaltres, ha aportat pues, tot el que té que veure en el procés compositiu, en la idea de la creació, no? Un poc relacionat també en la pròpia creació de la banda, no?
0: Però
1: portat a la música programàtica de la història de la creació, de la història de la creació bíblica de l'univers, no? I és molt interessant, ha sigut això molt, molt interessant.
0: Jo encara no l'he escoltat, però segur que siguin del mestre Ferrer Ferran.
1: Sí.
0: Serà una obra exigent.
1: Molt exigent, sí.
0: Exigent, però molta qualitat i segur. La tinc que anar a escoltar-vos i tinc que escoltar aquesta peça.
1: Esperem.
0: La crees. Seguim, sí.
1: Sí. És la seva sinfonia número 5.
0: Sí,
1: molt bé, que
0: correcte.
1: El recorregut no és qualsevol cosa, són paraules majors. Està molt bé. La veritat és que la gent l'ha rebut en moltes ganes, hi ha moltes sorpreses, qüestions d'instrumentació, qüestions d'efectes sonors, ja conèrem el mestre, i la veritat és que està funcionant, i ha funcionat molt bé.
0: Molt bé. Mm-hmm. Després ja en què continuem?
1: Sí, continuarem volia també introduir un altre pas doble que introduirà la segona part d'alguna manera fora un poc més tradicional, que és lo cant del valencià, Pedro Sosa. Sí,
0: Una persona mai es cansa d'escoltar aquest pas doble.
1: No es cansa mai.
0: Aquesta màgia, correcte. De tocar-lo tampoc, però d'escoltar mai, de tocar-lo, ni d'apretar-lo tampoc. Però és aquesta màgia, el pas doble, el cant del valencià.
1: D'alguna manera, Ai. D'alguna manera volia també, pues, al final, el Pasoble d'Ivan, que com dic, pues, és un Pasoble que és molt actual, ¿vale? És molt sinfònic, molt xulo, però, claro, és molt actual, d'acord? Entonces, jo volia també, d'alguna manera, que en el programa hi haguera algo que tirara a lo tradicional, ¿no? Que la gent se reconeguera en ese programa bueno, que millor que un Pasoble d'aquestes característiques on els propis músics, pues, en quant ho saben, diuen, uau, vale, perfecte, i ja tens el bombardinista que ja imagina't. I a més és que tenim uns bombardinistes, tenim tres bombardinistes que són, bueno, és espectacular, és, ja se pot fer
0: segur. Música en ell. Segur, sí, sí. segur, perquè n'hi ha molts bombardins, així, a la Comunitat Valenciana.
1: Totalment, sí.
0: Sí.
1: Molt bé, i després acabarem la segona part en una altra obra, pues, espectacular, que ens ha plantejat un repte ben gran, però clar, al final tens que aprofitar tot, no? Tens que, com jo dic, en la xoia banda sinfònica, per mi, tenim aquests tres vessants, no? La vessant, diguem més artística, no? On intentes explotar al màxim les qualitats tècniques interpretatives dels músics i si les tenen, que òbviament les tenen per el nivell que tenen, necessites posificar-los també reptes, veritat. Entonces, l'obra que he llegit és la Sinfonia número 3 de Luis Serrano Alarcón, Jalupe.
0: Sí, la col·le.
1: És certament exigent, inclús a este nivell, a estos nivells tècnics que tenen aquests músics i, bueno, pues, evidentment, n'hi ha que ficar els reptes perquè el primer dia diuen ui, això n'hi ha que este passatge, n'hi ha que estudiar segur este tal, i esta obra és perfecta, la veritat, és una obra plena de contrastos, una obra bueno, per al que no la conega, és una obra que està dedicada al germà del compositor, sí, que va faltar molt jove, en 47 anys, sí, la obra està plena de
0: moments molt bons, sí, moments molt emotius, gran exacte, dificultat, i ara tinguem que posar en valor el que esteu fent en una setmana, és a dir, de començar el dilluns, muntar este repertori, que és molt exigent,
1: sí,
0: i la feina que esteu fent tots, tu i tota la plantilla de la banda que tens al capdavant.
1: Sí. Dir també que van començar el dilluns, van començar en parcials, en professors. El dilluns començarem en Yolanda Bueso com a preparadora de corda, que és la profe del Conservatori Professional de Castelló. En Carles Salvador, que és membre de la percussió de l'Orquestra de València. En Edgar López Juan, que és director, se va encargar de la part de la justa, el director de la banda de Benimamet, Pobla de Farnal, si no m'enganye, Pere.
0: Sí, sí,
1: I bueno, el mestre també de conservatori i jo mateixa vaig portar la secció de Ben Metall. I doncs ja, des d'aquest primer dia, el dilluns, van començar molt fort per intentar treballar tots en la mateixa idea, jo he estat en contacte amb ells, però sí, el dilluns va ser una espenta molt gran per a després poder començar a treballar més pormenoritzadament a la planificació de que jo va fer per obres, per moviments, etc, durant tota la setmana. I la veritat és que ha funcionat molt bé, estic molt content.
0: Ja ho crec que sí. Tot això, els assajos han sigut a Segorb.
1: Tots, sí, és a dir, l'Auditori de Segorb.
0: A l'Auditori de Segorb heu fet tots els assajos abans del concert.
1: Exacte, i dijous allí.
0: Sí, sí,
1: i dijous se va fer el concert a les 7, allí a l'Auditori de Segorb, una espècie d'assaig obert al públic,
0: poc
1: més formal, però bueno, un concert.
0: Clar que sí. I quina és la plantilla de músics, més o menys? És a dir, igual el número exacte no el saps, però més o menys, quina és la plantilla que tens ahir al cap davant?
1: Pues, si no recordo malament, són 84 músics. En base, sempre apareix la plantilla per a realitzar la selecció, se partís de 80 músics, finalment, per necessitats de tindre, pues, un parell de pianos, l'arpa, instruments, ja saps.
0: Sí.
1: Finalment són 84 músics, la plantilla és, pues, bueno, pues, lo que voldria qualsevol director. O sea,
0: no, ja ho crec.
1: Perfectament equilibrada, de seues 8 trompes, 6 trompetes, 2 fricornos, un trombo baix, el contrafagot, tot el que te
0: quedes. El que voldria qualsevol director, directora, i que tocaren així, és a dir, ja, això és la veritat, Sergi.
1: Està molt equilibrada i funciona molt bé, molt bé. Se va fer un treball previ també molt gran, tinc que donar les gràcies i ho vaig a fer de tassi també als treballadors, a la federació i als treballadors de la federació, que són, bueno, un treball incansable, i han realitzat, pues, van realitzar una prova després de les eleccions músics van realitzar una prova d'atril, la qual m'ha servit a mi per a fer una divisió de rols dins de la plantilla, de qui van cada puesto. Quan van començar el dilluns, tot això estava clar, i per tant, claro, pues és molt més fàcil, fluix tot molt més.
0: Sergio, quin és el repte més gran d'esta setmana? Suposo que has tingut alguns reptes, però de tots els reptes, què és el més complicat de fer un concert, assajar-lo en 3 dies, 4 dies, i fer 3 o 4 concerts? Quin és el repte més gran actual de la banda de la Federació?
1: Bueno, jo crec que un dels reptes més importants de la banda de la Federació i de les bandes en general, no?, és el compaginar un poc totes les parts que té el funcionament d'una banda, no? Considere que per un costat està aquesta vessant artística de la qual parlàvem, en veritat. Després tenim la vessant social, que tu saps que aquests encontres són, és molt important. Entonces, i després, per últim, la part pedagògica, no? Entonces, tens que coordinar, jo, la meva forma de pensar la direcció de bandes, no només la de bandes sinfòniques, sinó qualsevol agrupació, són aquestes tres vessants, no? Pedagògica, artística i social. I això, així se dona perfecte. Però combinar-ho en el fet de dir, bueno, anem a fer un treball absolutament el més prop al món professional possible, perquè sou professionals. De fet, la gent, esta setmana, problemes de, ai, és que tinc les proves a l'orquestra de València, és que tinc les proves a l'orquestra... Claro, perquè estan ahí, són aquest nivell de músic, no? És el compaginar tot allò, aquesta exigència artística en assajos d'alt rendiment, en un ambient distès, no?, que estiguen a gust en l'ensaio, que després puguen fer, i després a la vegada que en aquest nivell tècnic i musical que tenen també, pues, tinguin la capacitat de poder absorbir coneixements dels professors, dels seccionals, dels propis companys, no?, i esa capacitat pedagògica. Compaginar tot allò és, pense, lo difícil, i la veritat és que pues estic molt content també en aquest sentit, perquè ho hem portat a terme, considere, d'una forma molt adequada, i espere que pues, els integrants tinguin un molt bon record d'esta setmana, com el tinc jo, i el tindré per molt de temps, segur.
0: Sergio, jo sabia que eres trompetista, el que no sabia és que eres gestor musical. Per a mi ha sigut un descobriment. Aleshores, estudiant gestió musical, ja vessant, no? Quins valors t'agradaria, a banda dels musicals, ¿vale?, transmetre a tots els components de la banda jove sinfònica de la Federació?
1: Molt bé, bueno, a veure, és una bona pregunta. Entonces, a veure, jo considero que
0: tu domines tot, perquè, a veure, tens un punt molt a favor d'haver estudiat, fer la teua carrera de trompeta, estudiar direcció, a banda de tot això, gestió musical. Tu saps, per la generació com jo, que tot això no hem sabut gestionar-ho, la parauleta, no? Gestionar-ho, i ens ha faltat saber moltes coses de gestió musical. I ens falta. No ens ha faltat, no, ens falta.
1: Moltes vegades, saps, Imma, que fem moltes coses quasi per intuïció, saps? De dir, bueno, jo considero tal. I moltes vegades se fan les coses bé, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, quan tu tens una base un poc més ferma en ese sentit, pues, com que pots fer passos un poc més segurs, no? En el cas de la gestió, jo és que pense que directament tindria que haver una gran part en la pròpia formació de director. Som gestors, clar. Som gestors musicals, però som gestors de mil coses. I ja si anem a la part pràctica, bueno, els directors i les directores que saben perfectament que el director porta el compàs, sí, i pren un munt de decisions musicals, per supost, i de que estigues en les partitures, per supost, però és que és absolutament tot. Si tu vols que funcione, encara que tingues, que jo tinc la sort de les agrupacions que dirigis, que antes has nomenat, que tinc unes...
0: Que ara escoltarem, d'ací un moment l'escoltarem.
1: Molt bé, tinc unes juntes directives que són sincerament envejables, i ho dic amb molt d'orgull, però pues tota aquesta gestió, ja no sols organitzativa, que també d'instruments que vi pues aquesta setmana igualment, a veure, l'obra de la percussió, què necessita, no? Fica no sé quants parells de canyes de bambú, no sé què. Bueno, saps perfectament el que vull dir, no?
0: Sí.
1: Instrument que ha para... A veure, si són en pardalets. Pardalets que, doncs, pues, te'n vas a buscar a un amic que tinc que imprimir en 3D, imprimir més pardalets. Bueno, una cosa, això ho sabem tots, no? Però, sobretot, jo crec que la gestió, a més de la creació de projectes, que és algo molt important també, no? Deixen moltíssimes coses de les quals els bandes podem entre cometes, aprofitar en el bon sentit de la paraula, que si les bandes al Palau, que si les tal... Totes aquestes iniciatives, sí, des d'una perspectiva de gestió i de poder fer uns projectes en qualitat i ben presentats, i tot això, donen moltes oportunitats. En aquest sentit, pues sí, la veritat és que la gestió musical és molt important des de la direcció. I sobretot la gestió de les persones.
0: Clar.
1: La gestió de persones, que és per mi el més important. En general, arrimar-te, a veure... com està avui, és molt difícil. Jo he treballat amb un zoo en el mestre Vilaplana,
0: sí,
1: i claro, m'agrada molt citar-lo perquè és una, per mi, una...
0: És tot un referent,
1: És una persona impressionant, la veritat, un director, però també com a... jo sempre dic cada vegada que hem anat a treballar en ell que mai acaba la classe. Uh-huh. Vas a dinar i continua la classe.
0: És incansable.
1: Claro, bueno, per què ho dic? Perquè ell... L'he sentit dir moltes vegades que cada persona ve en una motxilla, no? Tu tens allí a 84 persones, no saps el que els ha passat durant el dia. A la volta han tingut una mala experiència, o estan contentíssims, i venen excitats, i allò va tot, saps? Va tot acelerat, o al contrari, ha tingut un mal dia. Entonces, el estar ahí i poder... és difícil a voltes, no? Perquè tots podem enganyar-nos, però el poder estar atent i dir, ostres, este algo li passa, vaig a veure... s'arrimava, si no preguntar directament, a fer-li un gest, o, saps? Això és, considero que és fonamental en la gestió de qualsevol grup, d'una banda, o de...
0: Sí, ja ho crec que sí. Sergio, avui també tens un concert, perquè després, abans d'acabar, ho tornarem a recordar, avui crec que tens el concert a Xilxes.
1: Un concert a Xilxes, efectivament.
0: Saps quina hora és? És a les 7, espera, jo crec que ho tinc per ací, però crec que és a les 7 o les 8, igual m'equivoqué, saps?
1: No, a les 7 han sigut estos dies. Oh. El d'avui és per la nit.
0: És per la nit, a la plaça.
1: De 8 i mitja, sí, exacte.
0: Correcte. I demà sí que és a les 8 de la... igualment, clavem moltes vegades la pata.
1: No patis, que és demà...
0: És de matí.
1: El diumenge és de matí.
0: A
1: l'auditori de Castelló de la Ribera.
0: De Castelló de la Ribera, no? Mm-hmm. Castelló. Bé, sí, Castelló, mm-hmm, de la província de València.
1: Exacte.
0: Aleshores, tinguem un concert avui i tenim un concert, mm-hmm, demà, que la gent no es pot perdre. A Castelló... de la província de València, és en la sala Rex, exactament, uh-huh, a la sala Rex, uh-huh, que van, la setmana passada van actuar, molt bona actuació de la Lira, sí, Castellonera, tinc que dir des d'ací, molt bona actuació. Anem a parlar un poquetet més de tu, és a dir, hem parlat de la banda, la jove banda sinfònica de la Federació, però tu has nombrat que estàs al capdavant de dues societats musicals. Entre elles anem a escoltar la primera de la que vull parlar un poquetet, esta peça que vas dirigir l'any passat, crec que va ser en el certamen de Diputació, crec que era el certamen de Diputació.
1: Sí,
0: escoltem un poquetet estos rituals i sortilegis.

0: agrupació, diguem, professional. És una agrupació amateur com totes les que tinguem així, les societats musicals. Exactament, este és el Centre Musical Instructiu Santa Cecília de Puçol. I esta interpretació la van fer l'any passat en el certamen provincial de Diputació. Sergio, has escoltat que sona espectacular?
1: Sí, m'ha borronat i tot.
0: Bé, tu eres de la vall, comences, sí, estudies trompeta, sí, però quan t'entra aquest cuquet d'estudiar direcció?
1: Mira, d'alguna manera, la veritat és que hi ha vegades que les coses venen com rodades, no?
0: Sí.
1: D'alguna manera, tot això de la gestió, de la direcció, uh-huh, és com que sense voler, tu, en el teu camí com a instrumentista, que com has dit, jo soc trompetista, pues, sense voler, com, fas coses. M'explique, nosaltres tenim un quintet de metall, per exemple, però
0: sí,
1: sense voler,
0: sí,
1: pues, jo moltes vegades, pues era el que organitzava els concerts, elegia el repertori, va, pues parim d'això, però sempre com que tires,
0: sí,
1: un poc,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Això, tal, ah, pues sí. Els companys eren meravellosos i, per supost, treballaven
0: molt. Però sempre té que tirar algú.
1: Però sí, però jo, a mi me naixia esto,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: després,
0: sí,
1: també, al final, pues, la teua pròpia societat musical, dius, mira, anem a portar, com a professor d'instrument, vaig a fer un grup de metall, uh-huh, o va, anem a la banda d'iniciació, la banda jove, la banda tal, i dius, jo sempre soc, el deber és que soc una persona que li agrada, si fa algo, intentar fer-lo al 100%, no?
0: Correcte.
1: Entonces era com, bueno, tinc que fer esto, m'he trobat en, vaig a fer una brass band, pues, bueno, pues si vaig a fer-ho, vaig a intentar formar-me un poquet, i ja, pues, vas començar així, i al final, pues, mira, te vas a convertir en una passió, la veritat.
0: Clar que sí, enganxa, en dia, enganxa.
1: Totalment.
0: Enganxa. Totalment. I des de quan estàs en el Centre Musical Instructiu Santa Cecília de Puçol?
1: Pues mira, porte ara 5 anys.
0: 5 anys,
1: sí.
0: Passa ràpid, passa ràpid.
1: Passa ràpid, passa rapidíssim. El certamen que has ficat va ser,
0: sí,
1: en la meva opinió, un hito també ahí a la banda, perquè se va fer un treball, bueno, estem molt orgullosos, la veritat. Esa obra, Rituals y Sortilegis, del compositor Pedro Salinas, és una passada també molt, molt difícil. Quan la, sí, vas veure, després he tingut el plaer de parlar en ell,
0: sí,
1: infinitat de vegades, ha estat de mestre i anar a cantar amb ell.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però al principi de dir, però Pedro, què has hecho? Això és molt difícil. Una obra obligada de ser també. I després van fer de lliure també la segona sinfonia de Luis.
0: Ara l'escoltem, ara l'escoltem. És a dir, anava a preguntar-te exactament,
1: sí,
0: és a dir, que tens,
1: sí,
0: algo especial, que la música de Luis Serrano Alarcón té algo que enganxa. I aleshores escoltem, sí, un poquetet esta segona sinfonia.

0: La segon, és a dir, haveres pogut utilitzar la mateixa sinfonia que ja tenies estudiada, però en canvi t'agrada estudiar més i has agafat la tercera per a la banda jove. Perquè esta ja té feina, eh?
1: Sí, té
0: totes,
1: moltíssima
0: feina. Totes,
1: totes. Són composicions molt diferents, tenen diferents concepcions, i, però és que, a més de nivell musical, és que a nivell tècnic, compositiu, organològic, d'instrumentació, el Lluís és una passada. És impressionant.
0: És un dels grans
1: lo bé
0: que
1: funciona, per supost. I, bueno, hem tingut la sort de tindre-lo esta setmana també. El dijous va vindre, una meravella. El dia que vas fer el certamen, com veus, en Pujol, també vas comptar en ell.
0: Sí.
1: I sempre se presta, i això també, pues, en una persona, al final també n'hi ha que valorar-ho a nivell personal, no? En una persona, persones tan ocupades,
0: tanta
1: trajectòria, que tu dius, mira, Lluís, què anem a fer? Jo vaig...
0: Això és d'agrair.
1: Un lujo, un lujo.
0: Això és d'agrair. Sí. Bé, no és l'única societat musical, l'única banda que portes, sinó que també estàs al capdavant d'esta banda que està ara sonant.

0: Jo crec que abans m'he equivocat i crec que és Unió. Sium és, no és Santa Cecília, és Unió. Veritat que sí, Societat Instructiva Unió Musical de Moncofa, és la que està
1: sí, és Santa Cecília de Moncofa, però s'abrevia, així mos diem la SUM és de Societat Unió Musical.
0: Ahir m'ha liat. Jo abans sí que nombre Santa Cecília i dic igual, com l'altra també Santa Cecília, m'he equivocat.
1: No, ho has dit correcte, sí.
0: Aleshores, des de quan estàs ahir al capdavant de la SUM de Moncofa?
1: Porto dos anyets, molt intensos, perquè hi ha una activitat molt intensa. És una banda que, bueno, funciona espectacularment bé a nivell social. És molt fàcil treballar.
0: Sí. Què té, quina és la qualitat que té? La millor qualitat, sempre, sempre positiu, la millor qualitat que té, per exemple, la de Puçol, i la millor qualitat que té la de Moncofa. Perquè cada societat musical és un món. Però què és el que té una i té l'altra?
1: Pues sí, totalment. Ahora, yo soy una persona optimista, ¿vale? Entonces siempre por todo, intenté probar luego. No, pero en este caso es clarísimo. La pregunta es muy adecuada. Al final en Puçol, per exemple, encara que a mi no m'agrada comparar
0: però cadascuna té una qualitat.
1: Sí, efectivament. Si tinguera que elegir una exclusivament, remarcaria de Puçol també tal volta per la ubicació, o sigui, hi ha una projecció espectacular. I aquest certamen que estàs en sentit, vam participar en la primera secció i jo crec que vam sorprendre, perquè no és una banda que està acostumada a veure en certamens, en aquestes seccions, però és la projecció, perquè anem un tot gent jove i per la ubicació geogràfica també està a prop de molts conservatoris i per tant hi ha molts estudiants que a més complixen molt, els assajos són molt nombrosos i sobretot destacaria això, projecció i futur per la quantitat d'estudiants i l'interès que normalment aquests estudiants demostren també, no?
0: Sí.
1: I referent a la SUM de Moncofa, com t'he dit ja, com ha avançat abans de la pregunta, sense dubte, que és una família, absolutament. I des de la junta directiva, als músics, per suposar uns grans músics també, hi ha molts professionals per repartir-se en diferents orquestres, però destaca això, sempre tenen un detall, sempre n'hi ha una frase d'algo, sempre dius una frase que tu no te dones compte en l'ensaio i l'altre dia me van fer pegatines.
0: Sí.
1: Que dius, compte estos detalls, no? Superbé. Sí.
0: Abans d'acabar, Sergio, vaig a fer-te unes preguntetes molt breus, poquetes, eh? Molt breus, per exemple, per saber un poquet més de tu. Preguntes curtes com un compositor o una compositora que t'agrada que es vinga ara al cap.
1: Bueno, tinc que dir, i perquè ho pensé, Luis Aranarcón.
0: Correcte. Una obra imprescindible que tot músic hauria de conèixer. O tocar, o interpretar. Una obra imprescindible que t'agrada molt, igual programar, i no t'has donat compte, però sí, la programes.
1: Vaig a fer un poc més general. Que la sarsuela en general deuríem treballar-la un poc més, rescatar-la, revisar transcripcions, molt important esto, i treballar-la molt, sí.
0: Dic que sí. Una banda que t'hagi marcat molt.
1: Una banda que m'hagi marcat molt, evidentment, la meua. La meua és molt important també, però inclús, és que inconscientment, la teua forma de concebre la música, els directors que has tingut, més allà de lo que te formes a nivell professional, és molt important, sí. Sí.
0: Correcte. I abans d'anar-se'n, quin missatge voldries enviar als músics de la jove banda de la Federació? Un missatge que vull que es dir a tots.
1: Ho he dit en persona moltes vegades, donar-li les gràcies, lo primer, les gràcies per participar, estar participant i haver participat esta setmana, per enrolar-se, perquè jo conec ja, puc conèixer les seues situacions personals i dir, és que dilluns vinc de l'orquestra, contra de León, de l'orquestra, no sé què, i és gent que va absolutament a tope, com se sol dir, no?
0: Sí.
1: També... algo que intentar repetir para que calara es que intentaren disfrutar de esta semana, que intenten disfrutar de estos consejos que ens queden y sobre todo pues y que intenten generar también esas relaciones en companys que les van a acompañar toda la vida, ¿no? A nivel profesional. Okay. Y que a mí, bueno, evidentemente a molts es coneixia ja, a molts he tingut el plaer de conèixer-los ara. que el que necessiten de mi pressupost van a tindre, el que estigui a la meva mà, clar, i que estic per això, per ajudar-los en el que puga. O sigui, que ara anem a disfrutar amb un tot d'aquestes dues coses que queden.
0: Correcte.
1: Pues tenim, després ja tornarem a parlar, perquè tenim més coses. En
0: desembre
1: tenim una altra trobada.
0: Sí, en desembre n'hi
1: ha. I després tornarem a veure.
0: Abans vull veure't, perquè jo et convido en una de les societats musicals, o en les dos, però primer una de per l'altra, que estàs al capdavant de que estigues així. Esta vegada no ha pogut ser perquè estàs molt liat, però t'espere així, Sergio. Recordem abans d'anar-se'n que esta nit a les 10 i mitja, has dit a les 10 i mitja, eh?
1: 10 i mitja.
0: A les 10 i mitja en la plaça de Xilxes, i que demà estarà la Banda Federal, la jove Banda Simfònica de la Federació, en Castelló, de València, de la província de València.
1: Uh-huh.
0: Així que a les 12 és en l'Auditori Rex. Moltes gràcies. Anem a despedir-nos escoltant un pas doble que és com tota la música que té Rafael Talens, no? Com tota la seva música. És genial. Gràcies, Sergio.
1: Moltes gràcies a tu.
0: I que vagi molt bé, la veritat. I quedem per a que vingués així.
1: Sí. Vinga. Sí, això és un gust, xerrar amb tu de música, clar que sí, quedarem.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes
0: Fina
1: gràcies.
0: Blasco és el que està sonant, i la banda de Pujol.

I jo no volia acabar avui el programa sense donar les felicitacions, l'enhorabona, a un dels quintets, vaig a dir, el quintet més important del món mundial, que és Spanish Brass, que va ser l'encarregat d'interpretar l'himne nacional d'Espanya el passat diumenge, dia 19 de juliol, a New Jersey, allà a Nova York, per a començar el partit, l'himne nacional, i van interpretar l'himne nacional. Este quintet està guardonat amb el Premi Nacional de Música l'any 2020. I està format per Carlos Benetó i Juan José en la trompeta, el trompista Manuel Pérez, el trombonista Indalecio Bonet i la tuba Sergio Finca. I estem escoltant, ja no parlem, escoltem.

0: Jo ja m'he alçat així de peu, m'ha ficat la mà al cor i tinc a la part de l'altra part del fil telefònic a Inda. Inda, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Estem molt bé i molt contents de que ens representàreu a nivell mundial, és a dir, davant de tot el món, un quintet valencià. És a dir, si és important el que va fer l'equip de futbol, guanyar la Copa, que això és molt important, per a mi, el que vau fer vosaltres, i ho dic així, més important.
1: Imagina't. Pues te ho agraeix, te ho agraeix. Sí, no, ja que va ser important. Home, els futbolistes, si no estiguessin, nosaltres no haguem anat, eh? Però
0: bueno,
1: sí,
0: això
1: sí,
0: està
1: sí,
0: clar. Però de tota la gent, de tots els grups, de tots els músics, vos van elegir, és a dir, ahí queda eso, com es diu la frase, no?
1: Sí.
0: Però jo vull que en comptes, primer, a veure, jo suposo que rebríeu un correu, però jo, si rep alguna cosa així, jo em pensaria que és una broma, diria això, de què va?
1: No. Però sí, el que vam pensar tot el quintet al principi, i sobretot com en l'oficina quan vam obrir el mail,
0: sí.
1: Que Alba me va enviar el mail i dic, això és broma, això, no és, això és un fake, és un fake. De fet, jo li vaig enviar un emoticono que ara no te puc dir, però...
0: Bueno, però, jo des d'ací a Alba li dic que segurament que aniria de cap, per no dir-te de cul, per aconseguir... Perquè això va ser ràpid, de ja per allà. És així?
1: Sí. La veritat és que només vam confirmar que sí, vam estar... Bueno, jo no vaig dormir la nit ixa de...
0: Bueno, tu eres de poc dormir.
1: No per l'atenció ni res, sinó perquè pues, organitzar tot el viatge i buscar-le...
0: O sigui,
1: va ser un poquet complicat. I damunt és que, clar, ens va tocar. Això era divendres a les 8 del matí.
0: Imagina't.
1: I el dissabte a les 6 i mitja del matí estàvem a l'aeroport. L'aeroport no, a les 4 ja estàvem a l'aeroport.
0: Sí, sí, sí.
1: Imagina't a quina hora mos alçarem. I ja et dic, jo no vaig poder dormir perquè és que a la 1 del matí encara no tenies bitllets.
0: A veure, és normal que no dormireu i després en totes les emocions, en tot el que vau viure vosaltres, allí abans d'eixir, de veure a tanta gent, a tanta estrella musical, no? La Shakira, o jo que sé, el Tom Cruise, o la Laura Pausini, és que estaríeu allí, jo que sé, eixes emocions de veure tanta cosa i tanta gent, com
1: pues
0: es gestió?
1: Sí, la veritat és que, home, va ser molt emocionant, veritat. La veritat que ha sigut un... Normalment quan anem als Estats Units són 2 setmanes o 3 setmanes
0: clar,
1: de gira, però esta vegada ha sigut 3 dies i han sigut com si haguem estat un mes ahí als Estats Units.
0: Clar, perquè n'hi ha tantes, les emocions, és tan intens tot. Però, bé, no és la primera vegada que vosaltres interpretareu l'himne d'Espanya, perquè jo crec que ja el vau interpretar en uns premis Príncep, ja fa algun any, perquè jo he vist els vídeos i esteu molt jovenets.
1: Sí, l'any 95, imagina't.
0: Imagina't
1: si érem jovenets. Fa 31 anys sí, vam tindre també la sort de tocar en els Premis Príncep d'Astúries. Vam tocar també l'himne nacional i algunes músiques que espera que entraren els premiats.
0: Sí, sí, sí.
1: I sí, l'altre dia, per qüestions X, vam recuperar el vídeo i m'ho feia molta risa.
0: Sí. L'arranjament ja el teníeu fet, no?
1: No. Bueno, a veure, l'altra vegada el vam tocar, però de l'altra vegada ara ha canviat l'himne de to, però ja no per això, sinó perquè vam tindre la sort de que Eduardo Nogueroles...
0: Sí.
1: Tuviste i amic i director de banda i compositor, es va brindar a fer l'arranjament en mitja hora i el van memoritzar, tampoc el sabien de memòria, evidentment.
0: Tot corrents.
1: Però bueno, que és el que n'hi ha, la vida del músic i de l'artista.
0: És així. Saps el que més em va agradar? Bueno, a part de que toqueu, això està clar, musicalment sou un més d'un 10, però portaveu unes deportives molt, molt xules, eh?
1: Sí. Bueno, això és una altra de les coses que va passar. Adidas ens va suggerir en una pistola en el cap que tocarem en Isis Sabates. I home, pues, a caballo regalado no le mires el
0: home, clar que no. Porteu ahí rogetes més xules que el món.
1: No, home, jo crec que va ser un bonic guinyo, no? Com
0: sí,
1: diuen,
0: sí, sí, sí, sí,
1: a la roja i...
0: Clar que sí, clar que sí.
1: Crec que va donar el seu... Jo crec que la gent també mirava la pantalla per això, saps?
0: No, home, no. Que estàveu molt guapos, eh? Miraven... Jo crec que tots els valencians que sabien que anàveu estaven expectants allí i esperant que eixireu per a fer la foto a la tele. Tu saps quantes fotos hauràs rebut de vosaltres davant de la pantalla?
1: Estic a punt de canviar el mòbil perquè no me caben.
0: Inda, que no vull que se m'olvide. Però no pareu. I jo sé que avui, dissabte, teniu un concert en el Puig. Dirigís Sofia Zarzoso.
1: Sí. A més que molt bé, ho fa molt bé, Sofia. Mm-hmm. Hem estat assajant en ella. I és un plaer veure que la gent jove pues, treballa també amb la banda del Puig, sí, el monestari, a les 10:30, si no m'equivoque.
0: Sí, toquem
1: davant del monestari. I si me permetissis, també m'agradaria, clar, perquè és el meu poble, el dijous, el dia 30 de juliol, toquem a l'ermita de Verge de Gràcia,
0: a
1: Villarreal. Sí. Llavors, també m'agradaria dir-ho perquè...
0: Clar,
1: ja que estem
0: sí.
1: I que tenim oportunitat, pues, que la gent que vull ja saludar als que vam tocar l'himne estarem ahí, o en el Puig o en Villarreal.
0: Perquè a banda de tocar l'himne feu molts concerts que sempre esteu tocant, encara que segurament que a partir d'ara vos buscaran per a interpretar en algun lloc més l'himne nacional.
1: Això diuen, hi ha propostes, però de moment no les puc desvetllar.
0: Però bueno.
1: Hi ha propostes ja, i bueno, estem negociant.
0: Clar que sí.
1: Bueno, com vaig dir l'altre dia en la tele, en apunt, és un nou nicho de mercado. Que estamos abriendo.
0: Mira, és a dir, és com tots els que porteu, i ara, pues, una altra manera de fer música.
1: Home, és una cosa
0: és diferent.
1: Que com ja havien dit, havien fet, però bueno, ara pareixer que ara tots volen que toquem l'himne, pues bueno, tu. Estem buscant també l'himne del València, del Llevant i del Villarreal.
0: I l'himne regional també no el tingueu adaptat.
1: Sí, també.
0: Això és ben bonic, I això és ben bonic, eh?
1: Sí, sí, és molt xulo. Musicalment és molt bonic, molt bonic. I la veritat, sí, li pega 40 voltes al Nacional, saps? I de fet ja l'hem tocat també, l'hem tocat... Recordo que era el Palau de les Arts, crec que era un event de la Berkeley, però ara no estic segur.
0: Sí, el
1: vam tocar també, i estava molt ben arranjat pel meu company Carlos.
0: Carlos fa molts bons arranjaments. Inda, si haguereu de resumir en una paraula, o en dos... Esta experiència que acabeu de viure, quines paraules serien?
1: Pues com dia aquell, en dos paraules. Impressionante.
0: És veritat. És a dir, sou sortuts, ho feu molt bé, no és per sort, sinó per tot el que treballeu i per tot el que porteu fora de la terreta on visquem. Així que...
1: Bueno, la veritat és que jo et dic una cosa, hi ha molta gent, com collons heu aconseguit això? I jo,
0: no, perquè sou bons, a veure, no aconseguiu, treballeu molt.
1: Ja no això, siguem bons o reïns, sinó que portem 37 anys per la carretera, hem treballat molt, hem lluitat molt, el fet de fa molts anys deixar-se les nostres feines per dedicar-se en cuerpo i alma a això va ser una aposta molt arriscada i bueno, pues, al final les coses van a replicar el seu fruit, saps?
0: Sí. I Premi Nacional, que això que no s'olvide la gent, que sí, això exactament. Arriba aquí, sí, arriba. Així que moltes gràcies, Inda, enhorabona, que vagi molt bé esta nit ahí en el Puig i la setmana que ve en el teu poble, Villarreal.
1: Exactament.
0: Gràcies.
1: Molt bé, gràcies a tu, un abraç.
0: Gràcies. Esteu escoltant un tema que el conegueu, ara de moment no el conegueu, no el reconegueu perquè no es comença la melodia, però és el tema Mediterrània de Joan Manuel Serrat, en una versió interpretada per Hispanis Brass. I escoltant este Mediterrània, donem per acabat, per finalitzat el programa d'avui. Que passeu molt bon dissabte, cuideu-se del sol, que fa molta calor, disfruteu de l'estiu. I nosaltres... I no vull que se m'olvide. Felicite a tots els Jaumes i Santiagos, perquè avui és la seva festivitat. Però recordeu que tornem demà a partir de les 7 del matí. Adéu.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Mentre els bombers de l'incendi de la Serra Oest de Madrid avancen fins la capçalera del foc i reben a hores d'ara el suport aeri després d'una nit que el vent ha obert una xicoteta finestra, els contem que bombers valencians s'afitxen a l'extensió. El contingent de bombers de València, que forma part del dispositiu de la Generalitat per a participar en els focs de Madrid i Àvila, partix des del Parc Central de València i es dirigís a Utiel, punt de trobada dels mitjans valencians. Es tracta de dos mitjans aeris i una unitat heliotransportada de forestals. Però a la zona central d'Espanya afectada, l'última hora és que la nit ha beneficiat la lluita, però avui es complica. A hores d'ara, a les 10, es preveu un increment del vent i canvis de direcció. La notícia bona és que ara per ara no s'han funcionat els incendis de Madrid amb el d'Àvila, el gran temor que tenien els equips d'extinció. 60.000 persones passen hores incendiades entre confinats i evacuats.
2: Tengo a mi hijo, a mis perros, a mi marido allí y ellos, gracias a Dios, han podido salir bien, pero han evacuado todo y no sé nada, ni cómo está, ni nada, porque justamente por detrás de mi casa la ladera se estaba quemando ya.
0: I han detingut una persona com a presumpte origen del foc mentre usava una màquina pesant en un lloc prohibit. Declarat d'emergència nacional, avui s'hi afitxen 4 avions que envia la Unió Europea a que se li ha demanat ajuda. De fet, el govern espanyol dirigís i la unitat militar d'emergència coordina amb les diferents administracions. Escoltem el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín.
3: Es importantísimo, como se pueden imaginar, que en estos momentos se atienda escrupulosamente las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencia.
0: Precisament a hores d'ara s'espera l'arribada de Pedro Sánchez al lloc de l'incendi. I pel que fa a l'oratge, risc d'extrem d'incendis forestals a tota la comunitat valenciana. Bon dia, Joan Carles Fortea.
4: Hola, bon dia. Efectivament, iniciem el cap de setmana i ho fem amb avisos nivell groc que s'activaran este migdia i esta vesprada a les comarques litorals, perquè és probable superar en aquestes zones els 36 i 37 graus d'una calor amb molta basca, passarem una calor molt seca, humitat baixa i amb el vent de ponent, que serà el gran protagonista que farà baixar lleugerament les temperatures, ja ho ha fet, a les comarques de l'interior. Risc extrem d'incendis forestals amb esta situació de vent de ponent que fa pujar les temperatures cap al litoral. Dia assolellat amb un cel més blau que els últims dies. La pols en suspensió també es retira cap al Mediterrani, dia en general en què dominarà el sol, com comentem, però esta vesprada hi ha probabilitat d'algun ruixat i alguna tempesta cap a l'interior i sobretot cap al nord de Castelló, seria esta vesprada. El més destacable del dia d'avui, tornem a insistir, és que de la calor humida passem una calor més seca, que pujaran les temperatures a les comarques del litoral de manera destacable i que bufarà el vent de ponent. I per tant, tenim el risc extrem d'incendis forestals a totes les comarques. Davant de qualsevol fum, qualsevol foc que veja ràpidament, telèfon al 112.
0: Gràcies, Joan Carles Fortea, per aquests consells i un apunt cultural. València recorda Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort. La dansa del rei ha recreat la música i les danses de l'època de Jaume I a la Biblioteca Valenciana. Ha sigut a nit. Escoltem Ariana Savall, cantant i coreògrafa d'Harmonia Dansa.
5: Té un naixement molt especial, no? I la seva vida, doncs, és en aquest sentit molt rica, perquè ell també, doncs, viu la vida amb una intensitat increïble.
0: Un acte en què s'ha reviscut el sentit de les danses, com explica Marco Bendoni, coreògraf.
6: Las mujeres sobre todo, pero los hombres también, a entrenarse para estar en una armonía entre ellos, que son armonía no solamente de movimientos, también de miradas y también de fuerza que muestran los señores. Es un poco si lo vemos hoy en día, los políticos que tendría que bailar, no sé si podrían mostrar este poder.
0: El pròxim dilluns, 27 de juliol, coincidint amb el 750 aniversari de la mort del rei Jaume I, la ciutat de València acollirà una jornada commemorativa dedicada a recordar la figura del fundador del Regne de València. La iniciativa ha estat organitzada per l'Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials en col·laboració amb la Universitat de València. En els esports, ahir l'Elx va empatar a 0 contra el Johor de Malàisia en l'amistós disputat a la Nucía. Avui juga el Villarreal contra el PSPB a Eindhoven, mentre que el València i el Levant entrenen amb normalitat a Paterna i a Bunyol. El Tour viurà la seva etapa reina de nou, en final amb l'Algiers i amb Pogacar com a gran favorit. I a la Fórmula 1, a partir de les 4, classificació per al Gran Premi d'Hongria. Això és tot de moment. Nosaltres tornem a les 11. Els deixem ara al programa Fora de Cobertura amb Doni Salvador i el seu equip. Fins després.
1: Som A Punt.
7: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
10: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
11: ¡Regarde la gilipollúa!
10: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
12: La próxima semana hablaremos del gobierno.
10: Generalitat Valenciana.
13: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
14: I també poders curatius.
13: I que ho arreglava tot.
14: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
13: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
14: Eren ells, els iaios increïbles.
13: 26 de juliol.
14: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
10: El Festival Internacional de Música Antiga y Barroca torna un any més a Peñíscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
15: De tú a tú.
1: Estás a punt de quedarte fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots a este còctel de societat, moda, cultura, oci i entreteniment. I, com sempre diguem, el més atractiu de dissabte pel matí de la Comunitat Valenciana. J. González, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Doni? Muy buenos días. Estamos perfectos.
0: ¿La resaca mundialera com va?
1: Muy bien, ya muy bien.
0: Ya,
1: con una estrellita más en el pecho.
0: Vamos a asumir.
1: Pero bueno, ya... sí, ya han pasado unos días y ya casi que lo tenemos ahí un poquito.
0: No, Manuel Andrés Zarapico, ¿com va la pluja d'astrales?
2: Bon dia, molt bé, molt bé, sí. Molt bé. No, jo el que estic orgullós és que així ho vam adelantar, així se va avançar.
1: Sí, senyor.
2: Estem en condició d'avançar.
0: Abans de començar el Mundial.
2: Home, guanyem. I, i hasta la IA, i fins la IA, i sí, nosaltres, sí,
0: ha sigut un plenar.
2: Som una barbaritat.
0: A veure,
2: bueno,
0: i
2: aquí l'amic, i l'amic que va dir tot coincidís.
0: Quin seguiment ha fet Pablo Fernández al Mundial en Fora de Cobertura. No, un aplaudiment per ell, per favor.
1: Sí, senyor.
0: Ha sigut una locura.
3: Home, hem fet un Mundial molt curiós. Hem sabut moltes coses sobre el Mundial i que vegem que al final hem acertat. Ojo, són visionaris no sols del Mundial, sinó del Benidorm Fest. Recordem que també varem acertar la cançó guanyadora Tamaré. Vull dir que, cuidado, que Fora de Cobertura...
1: Algo tenemos, eh?
3: Algo tenim.
2: Quina ratxita, Molt bo.
0: Què te pareix?
2: Sí, això de meravella.
0: Què te pareix?
3: Ens falta la primitiva.
0: Qui va guanyar la Lliga l'any que ve?
2: Wow. El València.
0: Ala, ja ha trencat la ratxa.
2: Ja està. Ara, ja què fem?
0: Bueno, a veure què passa.
2: A veure què passa.
0: Poca broma en este tema. Ai, senyor. Aquellos maravillosos años. Sumari, comencem. Anem a parlar d'aquest eclipse total de sol que anem a tindre este pròxim mes d'agost, el primer des de fa vora 100 anys, alguns més, no?, de 100 anys, Pablo.
3: Sí, sí, més d'un segle, des d'aquell eclipse total donarem dades, i dades curioses també, que sabeu que és l'espai on anem a saber moltes coses sobre un eclipse que el tenim ja ahir, el 12 d'agost, a partir de les 8:30 de la nit.
0: Continuarem en el cant de la carxofa. 11 localitats són les que encara el realitzen en la Comunitat Valenciana. És Suma Catarrosa. Parlarem d'això. Parlarem de cine i de Spiderman.
2: Sí! Ah, sí.
0: Tu amigo y vecino.
2: Exacte. Tu amigo y vecino, que arriba la setmana que ve i All Things Spiderman o Spiderman o Spiderman. Ho aclarirem després.
0: Vinga, després. Molt bé. Parlem de moda i, atenció, Alfredo Esteve desgranarà el vestuari del Mundial, el vestuari dels mundialistes. A veure, del Mundial era la camiseta roja i el pantaló blau. No era, però sí, però no, però el vestuari d'anar pel carrer, jo crec que... A veure, com t'ho dic. El dia de les recepcions... No li gastes ixa broma a l'equip, home, vestint-lo d'ixa manera. No ho heu vist?
3: Pel punyet
0: i pel traje.
3: No sé. Ixe negre blau, no?
0: Bueno, aquí parlen els que saben. Quan vingui Alfredo, que ho diga. Sí, efectivament. Acabarem la primera hora en el Pla Valencià del dia i al tornar de l'informatiu, del voltí informatiu, tenim a, primer, María Jesús i su acordeón, que la tenim per telèfono. Parlem en Enrique Pacheco, speaker del València Club de Futbol, a veure si ell encerta qui va guanyar la Lliga i mos diu, pues ojo que igual sí. Bueno, anem a veure. I també tenim el Lago de los Cisnes, el Ballet de Kiev, que està en l'Olimpia del 3 d'agost al dia... 8. Tot això i més. Ah, inclús Dacris, el mago invisible, també en l'Olimpia. Moltíssimes coses en Fora de Cobertura fins a les 12.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: No me digues que no te clava la cançó, Pablo. No me digues que no estàs abornat.
3: Cuidado, quan comencem,
0: Què t'ha paregut?
3: Pot ser que l'eclipse comença en un moment. anem a eclipsar els nostres oients. Anem a donar dades importants. Pareix que ve un eclipse molt normalet, però no. L'eclipse que anem a tindre el 12 d'agost no el repetíem des de l'any 1912. Exactament el 10 d'abril no ocorreix un eclipse total, tal qual anem a poder presenciar el pròxim dia 12.
0: Perquè apuntaves a tres tipus d'eclipse.
3: Correcte, n'hi ha tres. Un eclipse parcial, que és quan la lluna cobreix, òbviament, una part del sol. També està l'eclipse anular, que és quan se tracta d'un eclipse on es veu visible una part de l'anell de la lluna, però després està el que anem a veure, que és l'eclipse total, que és quan l'alineació entre la lluna i el sol és precisa, i el que es produeix és un oscurantisme complet del Sol en una duració molt curta, perquè si tenim que dir que pareix que el que anem a viure és un eclipse total, on anem a tindre unes hores de misteri, no?, i d'oscuritat, però no, seran exactament 58,6 segons. Una plega a un minut.
2: Això és una eternitat.
3: Per a molta gent serà una eternitat.
2: Oye, escolta, no...
0: Estava jo buscant de quan era la cançó de Bonnie Tyler, de Total Eclipse of the Heart, perquè per a dir-te, bueno, i també està l'últim Total Eclipse per fer la broma, ¿vale? Pues bueno, claro. No l'ha trobat. Què passa? Que no l'ha trobat perquè tampoc la busca molt. Però és que m'acabo de donar compte de que Bonnie Tyler va faltar fa uns dies.
2: Sí, sí, sí. Això és el que anava a dir, que el tribut a Bonnie Tyler, que fa un parell de setmanes.
3: Sí, sí, farà 15 dies.
0: El dia 8 de juliol, exactament.
3: Sí, sí, sí, va faltar. Estava ja malalta molt de temps, s'han informat també que per algun tipus d'operació, i finalment el 8 de juliol, efectivament, es va deixar una de les veus icòniques, no?, de... que tots coneguem. Recordem també, pues, per fer un poc menció al que jo conec, va participar en el Festival d'Eurovisió representant al seu país en 2019 i quedà al lloc 19. Vull dir, no quedava molt bé.
0: 2019, això.
3: 2019, sí, sí, va participar en el 2019, el Festival d'Eurovisió quedà en el lloc número 19, no molt bé, una cosa que, clar, que no va sentar molt bé als seus eurofans, però bueno, ahí està un poc també l'estela de...
2: I que va passar a la posteritat de la música, tant per Total Eclipse of the Heart com per a Holding Out for a Hero. Particularment a mi, esta és la que és una cançó de Jim Steinman que l'aborda i que crec que ha passat a... Vamos, al Hall of Fame de la música.
0: Anem a mirar el cel i continuem en l'altre eclipse, el d'agost.
3: El d'agost, el que tenim ahí. La franja de totalitat de l'eclipse... Informem que creuarà Espanya d'oest a est i passarà per nombroses capitals de la província, òbviament no sols per València, per la Corunya, Palma, incluint Oviedo, León, Bilbao, etc.
0: Imagines que fos un detall que vinguera a València, Castelló i Alacant i se n'anara?
3: Ai, que vinguera en festes. Que vinguera pa falles i que es visitara i després per Sant Joan.
0: Bueno, en festes ara en juliol, Fira de Juliol, que vinguera, bueno, que haurà passat en Sant Joan.
3: Ai, l'eclipse. Quan s'ha parlat dels eclipses? Que ara després hem de donar dades. Ara es ve molt bé l'eclipse i es riguem, però les nostres antigues civilitzacions tenien una por a l'eclipse. Ara t'ho contaré.
0: Se liava parda, no?
3: Uf, però gran. La Comunitat Valenciana serà un dels llocs privilegiats per observar este event. La sombra de la lluna creuarà la península des del nord-oest fins al Mediterrani i permetrà observar la totalitat en diversos punts de la nostra comunitat. I és que València, com sempre, una volta més, som la millor terreta del món. Anem a presenciar un eclipse espectacular. El dia 12 d'agost, repetim, 58,6 segons. Vull dir, que ha que estar molt atents. El 12 d'agost, en aquest moment, de 8...
2: Manolo, exactament. Quien parpade, se lo pierde.
3: Mira, te vaig a donar les dades concretes que ens informen. Des de l'Oficina de l'Energia i l'Observatori del Canvi Climàtic. Des de les 20:32, 25,5, ja les 25,5 deu de ser un parpall. Hasta les 20:33, 24,1. Ahí n'hi ha que ficar una gent.
2: Pues res.
0: Pues ahí queda.
2: Escolta, en uns palillos d'estos te fiques aixina per no tancar els ulls i no voler-lo. Però sí. Protecció, no?
3: Protecció, sí, sí. Hi ha molts ajuntaments que han ficat en marxa iniciatives, en este cas l'Ajuntament de València també, en ulleres pues, preparades també per a veure l'eclipse. I València també es prepara, pues, hi haurà un dispositiu també per a nivell de transport, un control també, pues, perquè n'hi ha jocs concrets, òbviament, en aquells jocs on hi hagi una major visibilitat, pues l'eclipse es podrà veure de la millor forma possible. El que són les platges, també seran jocs idonis per a poder comprovar com la lluna i el sol es besen. La lluna
0: és
3: i el sol
0: molt
3: es besen.
0: Important, molt important no veure l'eclipse des de baix d'un arbre. És molt important. ¿Vale? Perquè no el veus, tu te tapa l'arbre, claro. Vale. Continua.
2: Bueno, vinga, moltes gràcies, continuem.
3: Gràcies, Donís. Ni el vent tampoc estar baix d'un arbre. Anem a donar recomanacions. Quan hi ha vent, no hi ha que estar baix d'un arbre.
0: Però i això?
3: Per lo de l'arbre.
1: Has empezado tu, Donís.
0: Bueno, va.
3: Bueno, deixem el 7-Eleven i continuem.
2: Me levanto y me voy, Uno más y me levanto y me voy.
3: Anem a donar dades. En Espanya n'hi ha hagut decenes d'eclipses solars parcials, al llarg de la seva història. Però si ens centrem en la totalitat d'anulars, l'astronomia destaca que són events sumament excepcionals. El que estem dient, des de 1912 no teníem un eclipse total com el que anem a viure el dia 12 d'agost.
0: A excepció del de Bonnie Tyler.
3: Correcte, correcte. Muy bien, Donis. L'últim eclipse total de sol visible en territori espanyol va ser el 2 d'octubre del 59, però sol és des de les Illes Canàries. Per tant, el total de península, com he dit, el 10 d'abril de 1912. I en quant a eclipses anulars, el més recent va tindre lloc el 3 d'octubre de 2005. El peguem un poc més recent. Espera que puguem també entendre i valorar el que anem a viure el dia 12. Quan el tornarem a viure? Ah, Donís, quan el tornarem a viure?
0: Ah, qui lo sap.
3: Qui lo sap.
2: Vos recordeu del 2005? Jo sí.
3: No. Jo sí que ho recordo.
2: Jo sí que recorde. Perquè estava jo fent no sé què, estava treballant.
3: Però...
2: I sí que
3: era anular, era anular. Era anular,
2: era parcial.
3: No és l'oscuritat
2: total. Se va fer fosquet, sí. Se va fer fosquet raro.
3: Com un núvol...
0: Que pues el del dia 12 va estar guapo, no? Sí. Això va ser potent, eh?
3: Seran uns segons potents.
0: 58 segons.
3: 0,3.
0: 0,3.
3: Què te pareix... Què pensaven això les nostres civilitzacions? Perquè això ara és molt bonic, com estic dient,
0: pues però, això que se li va
3: parlar. Però antes tenien prou por, eren parlament de mites. Sí. Les civilitzacions antigues explicaven els eclipses total com a monstres devoradors, batalles divines o senyals d'advertència. El primer registre històric per escrit d'un eclipse total va ser en Síria, en una tableta d'arcilla trobada en 1948, que describís l'eclipse total el 5 de març de 1223 antes de Cristo. I això va ser la primera referència que n'hi ha. I en la Bíblia també, en el llibre de Josué, n'hi ha una part que parla el sol i la lluna es detenen amb una fecha del 30 d'octubre de 1207 antes de Cristo, també. Imagineu-se. A poc a poc el mit i la màgia van donant pas a la ciència. En el segle XVI, abans de Crist, la predicció del grec Tales de Mileto parla d'un eclipse el 28 de maig de l'any 585 abans de Crist, basant-se ja en coneixements més científics. I ja per fi en el segle XVI i el segle XVII, després de Crist, fa no res, Donís. L'alemà Johannes Kepler va assentar les actuals lleis del moviment d'eclipse com les coneguem, ja d'ahir ha variat poc, pues lo que he comentat, l'eclipse total, l'eclipse parcial, l'eclipse anular. Per tant, Donís, tots preparats el 12 d'agost perquè anem a viure un aconteixement històric, un aconteixement important que pues no sabem quan el tornarà a viure, perquè una de les coses que sí que la ciència no arriba a acertar és exactament quan serà el pròxim eclipse a llarg plaç. Per tant,
0: tu imagina't el percal, eh? És que tens el Sol a 150 milions de quilòmetres, tens la Lluna a només 400.000 quilòmetres i té que coincidir en tot lo gran que és l'espai i vas i te fiques al mig. Vull dir, ojo.
3: I es besen, es peguen un bes durant 50 bueno, segons. És un eclipse, que molts cataloguen...
0: El romanticisme...
3: Molts cataloguen que un eclipse total és un eclipse romàntic. També és una de les...
2: Bé, també ho pots agarrar per la travessant, que és no m'eclipses, saps?
3: També.
2: No me tapes, vale, no m'eclipses.
3: Donís, si tu vols, fem aplaudiment, el que tu decidis que serà.
2: Que ja s'ha hagut
3: una, la última, una,
0: bueno, se va,
3: un dato.
0: Però ja ho xeret, eh?
2: Ei, que ja ho xeret.
3: Un dato. També científics han pogut averiguar que un eclipse d'aquestes característiques sols es pot veure des del planeta Terra.
2: Ah, mira
3: tots els planetes que n'hi ha en la galàxia i en anells i grans i Mart, pues no sols des del planeta Terra.
0: De fet, no hi ha constància de que ningú mai en tot el que ja ha escrit de la història l'ha xavit d'un altre planeta, sí o no?
2: Això és correcte.
3: De moment.
2: Som uns privilegiats.
3: De moment.
2: Sí. També fer aquesta data també, però no ho saps, eh? Però si tu estàs en Marte...
3: Bueno, això ho han dit els científics, jo me fio.
2: Ah, bueno, això sí.
3: Ells ho han vist, que aquest tipus d'eclipse sol es pot veure des del planeta Terra i som els privilegiats nosaltres el dia 12 d'agost.
0: No, pues espera un momentet. No serà martes, serà miércoles, perquè cau 12 el dimecres. Bueno, alguna cosa més, Pablo?
3: No, vull dir, simplement que tinguem en compte que l'eclipse, si podem utilitzar aquest tipus d'ulleres, no? També, per no tindre ningun problema. I que, bueno, que eixim al carrer i que disfrutem d'ell perquè...
0: Bromes a banda, sí, perquè és una cosa que no es va donar en ja no sabem quant. Però és molt important que les ulleres que tinguin un real filtre ultravioleta marcat CE, que estiguin en regla, perquè si no te poden perjudicar més el Switch de lo que, bueno, quan està tapat no, però en acabant pues sí.
3: L'aneu a veure, no? Teniu una agenda este dia i esta hora?
0: Sí,
1: a mi me viene bien, la verdad.
3: Sí. Sí.
1: És bon
3: sí,
1: dia, no? Además.
2: Pues, sí. Pues yo, vos riureu, però jo ja tinc les ulleres comprades.
1: Wow.
2: Hem comprat un pack familiar.
3: Que entra.
2: Que ulleres, pa ver el eclipse, pa un minut.
3: Ya sé lo que tens en el...
0: ¿Al terrat o com?
2: ¿Eh? No, bueno, ahí, al camp.
3: Ya sé.
2: Al camp.
3: Señor Zarapico, ya sé lo que tens en el pack. Les ulleres y el frigopié.
2: ¡Ay! Pa un bon estiu.
0: Una cosa, no parlaron del Pantera Rosa. Ojo, cuidado, ojo, cuidado.
2: Pero el Pantera Rosa no tenía polo.
3: ¿Cómo que no? ¿Con qué no?
2: Pantera Rosa no.
0: Quan vulgau... Però tu quina infància has tingut?
2: Però a veure, quan vulgau un duel de pastelitos d'infància, mudieu i ja traguem tota l'artilleria.
0: No, no, no.
2: Però no vingau així a dir-me que la Pantera Rosa era un polo, perquè mal se me'n vaig.
0: Mira este, que no tenia polo, diu.
3: Tenia polo.
0: Que la Pantera Rosa, o sea, el polo de Pantera Rosa...
3: No va tindre èxit, però tenia polo.
2: A veure,
0: que no ha tingut èxit, mira Bosque 2.
2: Un momento.
0: Tiempo muerto.
2: No, tiempo muerto.
1: Calma, señores.
2: Es que más perdes el pel. No era la Pantera Rosa pastelito.
0: No te puedo prender el pel.
2: Maqueres.
3: A ver, Manuel, tú y yo Manuel, tú y yo estem en la otra parte de la taula, som la part en la que no nos podem prendre el pel.
2: La que no tenim un pel de tonto.
0: A ver, el Pantera Rosa tenía polo. Ni había un polo que era el Pantera Rosa. Que per cert estava boníssim.
2: Tens mort i reconeix la meua falta, però també la correcció. Per una banda està la Pantera Rosa, que era el pastelito,
0: sí,
2: el que encara està, sí, que se ven, val? I per una altra banda estava ese polo que tenia la figura de la Pantera Rosa,
0: clar,
2: que era Davidesa, no? O de...
0: Crec recordar que sí.
2: Era Davidesa, que llavors...
3: Davidesa o Frigo, eren els dos d'aquella època.
2: Pues jo me pense que no era Frigo i que era Davidesa.
0: No.
2: Entonces
0: era
2: jo, com a persona que ho soc correcta i educada, dic... Perdó, m'havia enganyat. Sí que n'hi ha un polo de la Pantera Rosa, yeah, però no el que jo pensava que era el pastelito.
0: No. Estem parlant de dos coses distintes.
2: Correcte.
0: Bueno, anem a parlar de temes més importants.
2: Sí.
0: El cant de la garxofa, fora de cobertura.
4: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: El cant de la carxofa, dedicat al Santíssim Crist de la Pietat, és una de les manifestacions de música sacra i tradició popular més representatives del patrimoni cultural festiu de la comarca de l'Horta Sud, en la Comunitat Valenciana, especialment, en este cas, pues, en Catarroja. A l'altre costat del fil telefònic tenim a David Jorge, promotor cultural. Què tal, David, com estàs?
5: Hola, bon dia, Donís.
0: Molt bon dia, benvingut a Fora de Cobertura, a Punt Ràdio. Rescatem el cant de la carxofa.
5: Sí, la veritat és que és un dels actes més importants que tenim a la comarca de l'Horta Sud com a testimoni d'aquella religiositat popular que se va iniciar a l'època barroca i que a poc pues, se va convertir en un fet identitari, inclús de la comarca.
0: David,
5: sí.
0: A veure, quan anem a tindre aquesta representació? Quan tenim la cita?
5: Sí, en Catarroja la tindrem el pròxim 13 de setembre, que pràcticament és l'última del calendari.
0: Coincidís en festes?
5: Sí, exacte, perquè molts pobles celebren el Crist en agost, com per exemple Silla, però a Catarroja, clar, intentem ficar sempre tots els actes de forma massiva des de les festes majors en honor a Sant Miquel en setembre.
0: Però on passa la història del cant de la carxofa?
5: Pues el cant de la carxofa, diguem que l'actual... podem dir que naix a Silla en 1854, per això moltes vegades el motet, que seria la cançoneta, no?, que tots coneguem,
0: sí,
5: i que se toca en tots els pobles on se celebra, els 11 pobles, pues, inclús encara que el títol real tenia un altre nom, se va conèixer com a la carxofa de Silla, però després tots els pobles van anar fent ixe mateix motet. Sí que és que la lletra canvia, en alguns pobles és en castellà, en altres és en valencià, en uns pues, se dedica a la Mare de Déu, en altres se dedica al Crist, però al final la cançoneta és la mateixa i se origen, per tant, el podem marcar en Silla en 1854. Però diguem que com el referent actual que coneguem tots, perquè això no vol dir que no hagueren hagut abans altres manifestacions en la que s'utilitzava també la carxofa com un artefacte des d'on hi ha un angelet per a cantar-li al patró. Per exemple, sueca és un dels orígens més probables d'aquest artefacte en forma de carxofa, encara que si anem més enllà de la tradició podem equiparar-la al misteri d'ell en la Edat Mitjana o inclús en altres artefactes com la taronja en Morella o magranes, al final la comunitat valenciana són molt de posar des d'antigament artefactes en forma de fruita o verdura per a celebrar també la religiositat popular.
0: Tenim també protecció patrimonial i en particular en Catarroja hem optat per aplicar a la festa d'interès turístic provincial.
5: Sí, exacte. Bé, a la Quas ja ho té, perquè encara que l'origen és Silla i és una de les més conegudes, a la Quas també està ahí. També a la Quas ho celebra dos voltes, no sols una. Dins de les mateixes festes, però una, la Mare Déu de l'Olivar i altra, el seu Crist, però també fa una lecció de la veu blanca, que és molt famosa allí a la Quas, i ja fa uns anys que ells, que tenen una associació inclús pròpia per a la Carxofa, van optar per demanar la declaració de festa d'interès turístic i també el bé de rellevància local. Van ser els pioners. I ara Catarroja hem seguit també un poquet aquesta idea d'aquests dos camins també, de bé de rellevància local i de festa d'interès turístic. Si bé tots els pobles estem ja units perquè en un futur, que esperem que no siga molt lluny, en com a conjunt tots tinguem el bé d'interès cultural de la comunitat valenciana, que és el que realment mereix el camp de la Carxofa ja en gran, no? Englobant als 11 pobles. Bueno, 11 més 1, perquè Caudete, en Castilla-La Mancha, també el celebra, perquè allí
0: no s'oblidem,
5: portarem. Sí.
0: Molt bé, David Jorge, gràcies i enhorabona per la teva llavor.
5: Moltes gràcies per donar difusió.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Canal de Navarrés, 101.5.
6: De tu a tu.
7: Este estiu que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
8: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
9: ¡Regarde la gilipollúa!
8: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
10: La próxima semana hablaremos del gobierno.
8: Generalitat Valenciana.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
13: I també poders curatius.
12: I que ho arreglava tot.
13: I que la iaia fins i tot multiplicava el menjar.
12: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
13: Eren ells, els iaios increïbles.
12: 26 de juliol.
13: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
14: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
6: De tu a tu.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Deu i 32. I estàvem parlant entre Consell Publicitari i Consell Publicitari, inclús algun Consell de Salut, perquè lo de l'eclipse, atenció, que no és un poc però en el tema, que te pot danyar la vista si no tens una bona protecció. I parlàvem dels mosquits, no?
2: Ei.
0: Què passa amb els mosquits?
2: Els mosquits, bueno, és que els mosquits, que els mosquits estan per tot arreu. I imagina't...
0: És estiu, bueno, és estiu.
2: I jo estava pensant, dic, com anem a parlar de Spiderman, dic, i si un mosquit radioactiu durant l'eclipse te pica, te convertixes en mosquitoman?
0: No fa falta que siga...
2: Això és una xorra com un temple.
0: No fa falta que siga l'eclipse, però, a veure, per introduir Spiderman està bé, però lo de l'aranya radioactiva, tal, però no fa falta que siga l'eclipse, no?
2: No.
0: Però sí, si tu vas... Però si és l'eclipse i va un mosquit volant, anava dir mosquit volador, bueno, pues que tots... vale, va un mosquit volant i entropes en tu, te pica?
3: Home, va ser go.
2: Home...
0: Ja, però
2: no,
0: si
2: no veu.
3: No veu.
0: Que porta el pico per davant.
3: No veu. Pues a lo millor pot passar alguna cosa, si tindrà que investigar.
0: No és exactament el que li passa a Peter Parker.
2: No, no, no? És exactament això. No,
3: però
2: és exactament això.
3: La introducció que t'ha donat Onís del mosquito.
2: Això, vamos, una perxa magnífica.
3: Enhorabona, Manuel, adelante.
2: Gràcies, gràcies. Bueno, fora de broma, anem a parlar de All Things Spider-Man, o Spider-Man, o Spider-Man. Mira, esta setmana he citat un vídeo de Tom Holland dient Spider-Man, quan estan doblant-lo ara en el nostre país com Spider-Man al personatge. Per mi, tota la vida ha sigut Spider-Man, hem dit Spider-Man, o l'home araña, i d'això anem a parlar, aprofitant que el dia 29 de juliol s'estrena la nova pel·lícula de Spider-Man.
0: Oh, tenemos pel·lícula de verano, eh?
2: Sí. Correcte, jo crec que està cridada a ser la pel·lícula de l'estiu. Spider-Man Brand New Day.
0: Encara que un nou dia. Encara que Odissea.
2: No, l'Odissea. Oye, l'Odissea. Escolta. Parlarem de després de veran, de després de l'estiu parlarem de quina ha sigut la pel·lícula de l'estiu, però l'Odissea va molt bé. Lo que passa és que fent caixa Toy Story 5 va com, vamos, com un tren. Com un tren. Està a punt este fi de setmana, segurament arribarà al billó de dòlars.
0: O sigui, als 1.000 milions d'euros.
2: Efectivament. O sigui, que poca broma. Però jo crec que és moment de parlar del nostre amic i veí, Spider-Man.
0: Si veureu a Manolo el somriure que porta en la boca.
2: Sí, sí.
0: Porta un somriure en la cara. En este moment que sona esta sintonia de...
2: Menxisa, menxisa. Sí, sí, sí. És el tema clàssic de la sèrie de dibuixos animats dels anys 60, val? Que va ser la primera aproximació del personatge al mig audiovisual, val? Spider-Man va néixer l'any 1962 en el número 15 del còmic Amazing Fantasy i portat de la mà de Stan Lee i Steve Ditko. És curiós perquè Amazing Fantasy era una col·lecció que estava a punt de tancar perquè no funcionava molt bé. Martin Goodman, que és l'històric editor Marvel, va apostar per este personatge de Lee, de Ditko, sense molta confiança.
0: The Amazing Spider-Man.
2: The Amazing, i portat de la mà de Stan Lee i Steve Ditko. És curiós perquè Amazing Fantasy era una col·lecció que estava a punt de tancar perquè no funcionava molt bé. Martin Goodman, que és l'històric editor Marvel, va apostar...

0: molta confiança en un héroe adolescent, en complexes, en grans, en la cara, en problemes de diners. Ningú de l'editorial creia en ell. Què va fer? Ser un èxit. Va eixir al carrer, va funcionar tan bé que en l'any 63 va eixir The Amazing Spider-Man, el número 1 d'esta revista, d'este còmic, va ser en març de 1963 i va començar la carrera d'un dels personatges més famosos de la cultura popular de tots els temps. 11 pàgines de l'any 62 a tot el que coneguem ara mateix d'este personatge. La primera volta que em van veure en moviment, l'any 67, en esta sèrie clàssica de dibuixos animats, de la qual ha quedat per a la posteritat el meme dels dos Spider-Man assenyalant-se, que sí, ho haurem vist tot, val? És d'un episodi que se va dir Double Identity i que eixia i que s'ha fet tan famós que fins i tot en la pel·lícula de No Way Home, la última pel·lícula que hem vist de Spider-Man fins a Brand New Day, que s'estrena esta setmana que ve, els personatges fan eixe meme, el de senyalar-se en homenatge, no? I en la promo, de la pel·lícula,
1: un guinya
0: a això. Això va ser la primera volta que el van veure en dibuixos, però no a soles van veure a Spider-Man en dibuixos.

0: I és que l'any 77 va arribar la primera versió de Spider-Man en carn i ossos. Una, era una versió... Era, tu te'n recordes d'esta sèrie?
1: No, Manolo, de veritat.
0: És pavorela.
1: No me'n recordo.
0: És pavorela.
1: No me'n recordo, però sempre he tingut especial simpatia per l'Home Araña.
0: Sí, sí. Pues esta sèrie era pavorela. Duia dos colaors en els ulls.
1: Ahí va.
0: Era, el traje era... Bueno, però són els anys 70.
1: És que era com que Spider-Man... Podía ser qualsevol, podía ser tú, te podía pasar a tú.
0: No, no, es que era, vamos, pero totalmente. El actor que le interpretaba era Nicholas Hammond, que venía de ser, había sigut en l'any 65, Friedrich von Trapp, persona, y Xia, en Sonrisas y Lágrimas, Nicholas Hammond, y va a hacer de este Spider-Man durante 2 años. Una serie que no aguanta un visionat ara. A hores d'ara no aguanta un visionat, igual que parlàvem de que n'hi ha pel·lícules antigues que aguanten i que molt bé el temps i que les veus bé, esta sèrie no aguanta un pas.
2: Ni en un xeladet, no?
0: No, bueno, ni 5 minuts, però bueno, ahí queda. Curiositat, la CBS, que va ser la cadena on se emitia esta sèrie, li va donar un horari fixe encara que tenia bones audiències, però tenia un problema, i és que la miraven massa xiquets. No volien que la sèrie fora per a un públic eminentment infantil, que és curiós, sent el personatge Spider-Man. Jo crec que això ja era un abans de lo que vindria. Curiositat dels anys 70, en el 78 va haver una sèrie que era un Spider-Man que pilota un robot gegant. Leopardón.
1: Però...
0: No em preguntes per què.
2: I Leopardón?
0: Leopardón, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Un Spider-Man pilota, vull dir, més enllà del nom que ja hagin posat, que no s'engalfa molt del cap. Per què un Spider-Man pilota un robot gegant quan Spider-Man té poders?
0: Efectivament, pues no ho sabem, però no ho sabem per què va néixer.
2: Fent pràctiques.
0: Va néixer esta sèrie en el 78, però sí que podem dir que va ser la llavor d'un tot un gènere. El gènere del Super Sentai, que per a qui no sàpia lo que és, el gènere Super Sentai és los Power Rangers. O sigui, gent que va en robots gegants. Val? Power Ranger per a fer-ho senzill, però...
1: Pegant bofetades també.
0: Bueno, sí, sí, però que vull dir, és ese tipus de sèrie, ese tipus de producte, no? Però la veritat és que en els anys 70 i en els anys 80, Spider-Man en este país, en Espanya, no era Spider-Man. Seria d'una altra forma.
3: Hombre araña.
1: La garçoneta se les porta, eh?
0: Home, jo me recorde, jo tenia un casset de discos Belter on estaven tots els greatest hits de, per als xiquets de l'època. Estava esta cançó, estava una de Hulk, una dedicada al Capitán América, una dedicada a Super López.
1: A Super López,
0: sí, wow. sí. Algun dia parlarem de les cançons infantils d'eixa època, perquè tela, eh?
1: Sí,
0: I els intèrprets, Regaliz, Parchís... Poca broma, eh? Poca broma.
1: Sí, sí.

0: Poca broma. Bueno, pues, aixina sonava per a la nostra generació, per a... diguem-ne aixina, generació X i millennials, val? L'Hombre Araña, quan érem xicotets, és el punt nostàlgic. Recordar-vos també que n'hi hagué més sèries, que les hem vist, se van passar inclús per per Canal 9, en el seu moment, Spider-Man i els seus amics, vos en recordareu,
1: sí, sí.
0: Dibuixos animats, exacte.
1: Estigui en esta casa?
0: Sí, sí, jo crec que sí, jo me pense que, o per lo menos jo l'he vist en València, Spider-Man i els seus amics, Spider-Man i els seus amigos, eren Firestar, que va ser un personatge que se van inventar per a la sèrie, i l'home de Chell, que sí, que era un dels X-Men, que sí que van ficar-lo. En l'any 94...
1: un moment, era el mateix dels X-Men?
0: Sí, sí, el mateix, Iron
1: Man. No,
0: sí, era el personatge dels X-Men, que feia d'amic de Spider-Man. No li van pegar moltes voltes perquè era Spider-Man per una banda, i després una xiqueta que també era mutant, que era de foc, i un mutant de Chell.
1: Què és?
0: Era foc, Chell i Spider-Man.
2: Què és? Què t'ha aparegut?
0: Ja ho tindríem.
2: Com és que em fa bé el cap?
1: No estava molt enllaçat.
0: No li van encalfar molt el cap. Bueno, i fer una menció abans de passar ja a la imatge real i al cine, a la sèrie de l'any 94 de dibuixos, que sí que l'han vist. En el nostre país va ser en una cadena privada. Que va fer la sèrie de Spider-Man de dibuixos, mítica, mitiquíssima. Però una curiositat: la censura prohibia mostrar violència directa, cols de puny i dir la paraula mort. En uns dibuixos de Spider-Man que combat als vilans, bueno, pues ho tenien complicat,
1: Home,
0: ho tenien complicat els guionistes.
1: Sobretot filant d'esta manera.
0: Efectivament. Però una volta arribats als anys 90, tenim que mencionar algo fonamental. En el any 99 Marvel se declara en fallida financera i li ven els drets del personatge per 7 milions de dòlars a Sony.
1: Per 7 milions de dòlars.
0: 7 milions de dòlars, sí. Marvel
1: 7 o 100?
0: 7, 7, 7.
1: Ostres.
0: 7. Val,
1: en el 6-7, no?
0: 6-7, 6-7,
1: 7-11.
0: Pablo 7-11.
2: Rigueu-se, però s'ha creat un hashtag, això.
0: Sí.
2: I un meme possiblement avui.
0: Possiblement
2: avui
0: se crea el meme, farem un meme del 7-11. Bueno, per això els dibuixos els fa Marvel i les pel·lícules les fa Sony. Què passa? Que Disney compra Marvel en desembre de 2009, en el moment en el que l'UCM, l'univers cinematogràfic de Marvel, està en desenroll, i en 2015 Sony i Marvel pacten per a poder fer pel·lícules de Spider-Man arrelades dins de tota la dinàmica de narració de l'UCM. Per què dic això? Perquè anem a parlar ja de les pel·lícules de Spider-Man. Abans de que arribi Sony i Marvel, tenim a Sony. I Sony li diu a Sam Raimi, perquè havia un projecte abandonat en el seu moment per James Cameron de fer Spider-Man, ojo...
1: Quasi res porta al diari,
0: Quasi res porta al diari.
1: Mare meua.
0: Val?
1: Mare meua.
0: I agarra Sony i li diu a Sam Raimi, Sam, volem que facis una pel·lícula de Spider-Man. Ja mismo.
1: Ya mismo, señor Frodo.
0: Ya mismo, ¿no? Señor Frodo, exacto. Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, efectes especials, una pel·lícula que que havia estat esperant generacions de persones. Bé, veure el seu heroi, Spider-Man, en imatge real, en uns efectes especials magnífics, en una drama, en una tensió dramàtica, en un drama molt, molt, molt, molt...
1: Quasi res.
0: Molt... Sí, arredonit. Val? I com a curiositat, igual no vos en recordeu, vaig ir el tràiler i va ser tota una sensació quan vaig ir el tràiler de que anaven a fer Spider-Man. Però el tràiler se va retirar de seguida.
1: Per
0: perquè, malauradament, el tràiler mostrava a Spidey atrapant un helicòpter entre les Torres Bessones.
1: Ostres!
0: Estem parlant de que la pel·lícula s'estava preparant ja en el 2001, i se va retirar el tràiler i, bueno, va ser un altre tràiler. Una altra polèmica de la pel·lícula.
1: Quants anys tarda en preparar-se la pel·lícula?
0: No, un any. Un any, s'estrenà en 2002, però el tràiler de... El teaser va eixir abans de setembre de 2001. Clar,
1: Mare
0: evidentment.
2: Manuel, com m'agrada les músiques que tries per a la teva secció de veres. Enhorabona.
1: Sí, bona sonora. Banda sonora.
0: La banda Sam sonora. És la banda sonora de la pel·lícula Sam Raimi, de Danny Elfman.
2: Ambienta.
0: Danny Elfman és magnífic, un compositor magnífic. Va repetir en Sam Raimi, sempre està de la mà de Sam Raimi en les seues pel·lícules. Spider-Man 2 va arribar el 2004 en Alfred Molina de Doctor Octopus, i Spider-Man 3 va arribar en el 2007, però això va ser un poc un desori. Això va ser un desficaci, un destarifo, perquè n'hi havia molts roïns, estava Venom però no li van traure suc. Bueno, ahí va acabar la trilogia de Sam Raimi, i va arribar en 2012 i 2014 The Amazing Spider-Man 1 i 2 en Andrew Garfield fent de Spider-Man, Emma Stone, Jamie Foxx, Sally Field com la tia May.
1: Però Manolo, és que me dona la impressió de que els supervillanos de Spider-Man no tenen carisma, no?
0: Que no tenen carisma?
1: Me dona la impressió, no és com els de Batman, els de Superman, que...
0: No, mira...
1: Dius, Lex Luthor, diu, és que en un moment donat...
0: Jo tinc una...
1: Me despiste i vaig en Lex Luthor, saps?
0: Això és opinió, no és informació, això és opinió, per a mi... El superheroi de Marvel que millor planter de villans per lo variat i perquè cadascú t'aporta una cosa té, és Spider-Man.
1: Té un
0: palmito de supervillans espectacular.
1: Val, dime el... a veure, el per excel·lència enemic
0: Duende
1: universal.
0: Verde.
1: Qui?
0: Duende Verde, Green Goblin.
1: Duende Verde, me compares a Duende Verde en Joker o me compares a Duende Verde en Lex Luthor?
0: Cadascú té lo seu. Ara anem a conèixer qui no conega el Doctor Doom i tots parlarem de quin és el millor roïn de Marvel, ja veureu. Però bueno, per a no fer-ho molt llarg, passem ràpidament a quan Sony li diu a Marvel: donem-nos la mà i anem a fer que Tom Holland es convertisca en Spider-Man. Estem parlant de l'any 2016. Tom Holland és coronat com Spider-Man, fa la seva primera aparició en Civil War i d'ahí comença la llegenda. Jo crec que és l'actor que més ha entès que Spider-Man va molt més allà d'un personatge de còmic o d'un personatge de cine.
1: Probablement és el que més m'ha agradat.
0: És tota una icona per a generacions, per a xiquets, per a majors, per a tot. Representa el poder i la responsabilitat, com la frase d'un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Hem vist una trilogia en la qual s'ha desenrotllat d'adolescent a jove adult i ara comença la seua trilogia, això diuen, d'un Spider-Man adult, en problemes més adults, val? Però per fer-ho molt ràpid, va ser 2007 Civil War, 2017 va ser Spider-Man Homecoming, on se va presentar a tot el món i on va eixir en la seua dona, en Zendaya, que és la seua dona, ja estan casats els dos.
1: Ah, sí?
0: Sí, Tom Holland i Zendaya.
1: Però
0: en vida real.
1: Però en acabant de la peli?
0: Sí.
1: O era prèviament?
0: Sí, no, crec que s'han casat en guany o no me'n recordo quan.
1: No me digues, se van en conèixer en la peli?
0: Crec que sí. Sí, començar
1: la el romance ahí. Sí. No, però és salseo també.
0: Salseo teranyinesco, per la teranyina.
1: Sí.
0: Després va aparèixer en Infinity War i en Endgame, com recordem tots. Far From Home va arribar en el DNU. En el 21 van fer el milagre d'ajuntar en la gran pantalla els tres, a Tobey Maguire, a Andrew Garfield i a Tom Holland, en una pel·lícula de Spider-Man fantàstica, que és No Way Home, que va trencar rècords de taquilla i que a mi me pareix molt xula. La veritat és que està molt xula. I ara s'estrena Brand New Day, que ha obri un nou camí per a Spider-Man i per a tots els personatges, en la vista posada en Avengers Doomsday, que s'estrena a final d'any. I, bueno, això, a grans trets, és Spider-Man, un personatge que va més allà de la vinyeta i del cine.
1: Gràcies, Manuel Andrés Tarapico. Pendents estarem d'aquesta estrena. Seguim Fora de Cobertura.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: A mi el que me pareix el supervillano màxim és el que ha vestit a la selecció espanyola d'aquesta manera per anar a replegar a les recepcions en el rei i el president del govern. Veritat, Alfredo, està bé?
4: Veritat total.
1: De veritat, eh?
4: Han sigut dos mogudes molt fortes pel món. La primera perquè havíem guanyat i mundialment estan pendents de nosaltres, i la segona perquè ens ha criticat tot el món al vestuari.
1: És que,
4: és de vergonya.
1: Cuidado,
4: eh? És de vergonya, però de vergonya, digue així, en totes les xifres en majúscules. Però professionalment és que no entengam el que ha passat. Bueno, sí que ho entengam, sabem el que n'hi ha darrere de tot això. El primer que diuen que hi ha una marca espanyola i no és de veres. perquè l'Eve no és espanyola en aquest moment, l'Eve és francès. L'Eve era espanyola, en el que abans jo anava a entrar en l'Eve, quan l'Eve se va vendre per a Rumasa, i en el que abans de Rumasa el va comprar el grup LHM, que és el grup de Louis Vuitton. O sigui que tot s'ha fet en França. Que n'hi ha que dir-ho, que la gent ho tinguin clar, els professionals mos donen vergonya dir-ho, és la pura veritat. O sigui, quan abans, els altres anys, les altres vegades, s'havia fet en producte i fabricants i firmes espanyoles. O sigui, que la gent ha de saber que això s'ha fet en França, no s'ha fet en Espanya. I que heu guanyat, enhorabona a tots, i enhorabona sobretot al meu veí, Ferran Torres, que és de Foios. Jo som belianero, sí, sí. I la nit no varen dormir per tota la traga que hi hagué en Foios.
1: I que contents estem.
4: És això. Però que anem a parlar de l'altre, és que és triste i pena el que això. Jo tinc que ser imatges de tot, a part que han hagut imatges de totes les televisions i tot, i a mi m'han cridat de Milà, de París, i de França, que no en tenien res, el vestuari és tot el que era.
1: Diguem, t'has redat, ha sigut tu?
4: No, jo dic que no, però és que a més d'això és el que ha costat. Cada traje costa en total 4.750 euros.
1: A veure.
4: Sol és el traje, el polo i la perquè tinga chaqueta, sí. El polo i el pantaló i les sabates. A banda, l'altre vestuari més esport que porten. O sigui, a més, estem parlant d'unes xifres que no ho entenguem.
1: No te puc dir res. Entenc que per determinades firmes pues, bueno, s'incrementa el cost, sobretot si és una cosa en temporada, però és que no m'agrada.
4: No, és que si encara que sigui aquest cost, però és que encara que tinguera aquest cost, és que no se veu ni la qualitat del producte, que la roba, el que és el teixit, perquè m'ho entengueu, és horrible, el color no n'hi ha per agarrar-lo, en el que abans el sentava fatal.
1: Bueno, el color era blanc i negre, no?
4: No sé, era un blau estrany, agrisat, que diguem que no n'hi ha per agarrar-lo. I en el que abans, una altra cosa que tampoc ho entengam, bueno, potser que ho entengam és la professió, és que van empujar en un braç la mànega, però és perquè les mànegues de les jaquetes quedaven llargues. Entonces va a ser la única manera de disimular.
1: Els quedaven llargues?
2: Pensaven que era algo de disseny, no?
1: Això, Alfredo, ha passat aixina?
2: Això sí.
4: Jo quan vinc informació total, no se pot voler ara, però és real. O sigui, que és de vergonya tot el que ha passat en el món, i el món nostre és que no ho entengam. Damunt de la quantitat de preu, que torna a insistir, la poca qualitat que havíem vist en l'acabat, en la confecció, en el teixit i en el colorit.
1: Però o sigui, no anem a veure, però qui és l'encarregat de vestir a la selecció espanyola en estos 20 anys? Bueno, anem a veure.
4: Això, pues mira, va ser l'Eve, 4 anys que queda, sí, o sigui, que ho va vestir una firma francesa. Que
1: vull dir, que hi ha un contracte per mig.
4: Hi ha un contracte ja per al mig, entonces ahí són les coses que a vegades no saben que hi ha detrás d'esto. És la que t'ho puc expressar, això. És algo molt trist i molt lamentable.
1: I en este cas, la firma concessionària pot vestir-los com considere que és l'adequat?
4: Hombre, pot, però hauria de veure un poc per imatge mundial, que aquesta foto ha corregut el món, és per imatge mundial, és que la imatge que han donat és triste.
1: A mi personalment,
4: de la professió mos fica, vamos, a los pies del caballo.
1: Te parlo del meu gust, vull dir, això és una opinió al final. Però és que, no sé, a mi no he dit que ben vestits van. Jo tampoc sóc un expert en moda, però jo personalment no me posaria aquest traje.
4: Però és que, és que això ja no és moda. O sigui, encara que estem dient que la tendència és durar la roba ampla o durar un poc això, sí, d'acord, però és que això ja no és moda. No és que és lo mal que els sentaven. A mi que no van emprendre ni medides, diguin tal talla i ja està. Jo parlo a nivell professional, o sigui, que no van ni provar-los, perquè és que si tu proves això a una persona, vamos, jo sóc incapaç de vendre-ho, lo primero. Lo segon, si jo veig un client que me va vestir aixina, me mullo de la vergonya. Com tinc vergonya ajena professionalment de lo que els comentaris i en redes socials que estem veient tots, no? Entonces, una de les coses que no... És que no s'entén, o sigui, és algo que no s'entén la imatge que... Així tinguem la imatge de... Els oients no poden veure-ho, però tinguem una imatge de com va vestit el rei d'Espanya, que va impecable, com li senta el traje, i veus en acabar la tristor que mos dona...
1: Sí, el rei d'Espanya no va bé...
4: Però és que va bé perquè ho acerten, li fa una persona que està damunt d'ell i està pendent d'ell.
2: Clar, Alfredo, independentment dels gustos, no? Que ens agrada o no com anava la selecció, en este cas la selecció guanyadora, és el que hagin recorrit, no? a firmes o marques de fora, no?
1: Hombre,
2: ja que defende la marca...
1: L'Oeve és una marca d'origen espanyol.
2: La marca Espanya, no? Que és el que a lo millor es pot molestar, no, Alfredo, en este cas a vosaltres.
4: Ens molesta, no? Perquè estem parlant d'Espanya, com va a 3 anys, els altres firmes sí que eren espanyoles.
1: L'Oeve és una marca d'origen espanyol que actualment no té capital espanyol. No?
2: Sí, però la decisió
1: és el cas. Però no deixa de ser una gran firma, una firma potent a nivell mundial.
4: Si jo el que anava a l'Oeve Durham era jo. que això està escrit per Marc Calabuig. O sigui, quan l'Eve l'ençava a mi, afortunadament no s'ha dit mai, però està escrit en premsa, que anava Alfredo Esteve. I entonces jo o me tenia que anar, quedar a viure a Madrid, tu ho saps perfectament, la circumstància, sí, sí. Que no me va quedar, no digui que no, i és quan m'ho han dit les sendes. I això és la història de l'Eve. Vull dir que jo sé els reals i els fondos de l'Eve.
5: ¿Qui decidís este tipo de situacions que estiu valorant?
4: Això és un comitè de sempre que n'hi ha ahí, que n'hi ha gent que jo no dic que no, que és experta i gent que no és experta. Uh-huh. Això és tristament és així. És quan jo ho comparo a vegades com en la política, perquè no un polític, no és que m'agrada la política, però potser veus que no és de la professió de lo que li han donat, doncs pues és exactament igual. És un grup que han ficat ahí i no tenen ni idea de lo que és una americana, lo que és una camisa o lo que és una tela. La prova que s'ha demostrat ahí.
5: La combinació de la família real perfecta en el partit.
4: Sí. Mira, i en el cas d'una de les altres coses també que a nosaltres no ens agrada tampoc és el per què a banda del coste, que és increïble, pues també podem dir que precisament igual que tenien una selecció jove, en imatge fresca, ara tots estan parlant del moño de Ferran, que el moño de Ferran està en redes socials creant una increïble invasió. El peluquer és valencià. El peluquer que li ho fa és valencià. Va fer això. És que tot quadra menys això. O sigui, és algo que no entenguem. I en acabant, una de les coses que també m'agrada, que la gent se quede un poc tranquil·la, que no és que tinguem, no que tinguem això, sinó que entenguen que és de la professió. No estem d'acord perquè no s'ha fet una firma espanyola i que també no ho han acertat.
1: Queda la reivindicació d'Alfredo Esteve. Gràcies a l'altre costat del fil telefònic. Està Carolina Quiris en Casa Borràs, Pineda, València. Carolina, com estàs?
6: Què tal? Molt bon dia, Donís.
1: Molt bon dia, Cardina. Pues sí, alguns indignats en algunes coses, altres expectants en el tema de l'eclipse, per altra banda, en les estrenes de cine, i tots en conjunt esperant a veure quin és el plat valencià del dia.
6: Pues mira, avui anem a parlar de la paella de Secreto Ibérico, boletos i foie. Bueno. Carxofa opcional, perquè com no estem en temporada, quan estem en temporada està molt bo.
1: No passa res si no li dius carxofa, perquè ja hem tingut el cant de la carxofa també avui, així no és que està clar.
6: Pues mira, tinc que dir que això és una versió moderna, popular, de la comunitat valenciana. És una altra forma de fer una paella de carn, però canviant lo que és la tradicional, de pollar-se conill i pato. Tinc que dir que les zones... A veure, vam començar dient que no és un plat tradicional, ¿vale? Però sí que se fa avui en dia, és molt conegut doncs, de la comunitat valenciana. En la província d'Alacant es pot trobar lo que és en la ciutat d'Alacant, en la Costa Blanca Nord, Elche, en Castelló podem trobar en Castelló de la Plana, en Benicàssim, Peníscola, Morella, Esports, Alto Mijares. En València, pues en València Capital, La Liana, Requena, Utiel, Bocairent, Israel i Mariola. Com bé estem escoltant, estic dient, no és un plat de costa, és un plat més de l'interior. Els ingredients que porta és el secreto ibèric, trossejat, boletus, carxofa quan estem en temporada, el foie. També és opcional els 6 tendres, que a mi sí que m'agraden en este tipus de paella. Porta l'arròs, oli, sal, safrà, aigua, el piberroig i la tomata ratllà.
1: I un poc de foc, no? Ahí verà...
6: I de carinyo i d'amor.
1: Molt bé, Cardina Quilis, alguna coseta més que apuntar?
6: Res més. Que si no l'has provat, que no dubte en provar-la, que està molt bona.
1: A mi m'encantaria provar-ho avui, eh?
2: Home,
1: a mi m'encantaria,
2: a mi també.
1: A mi m'encantaria.
0: Jo,
1: perfecte.
6: Estoy en ello.
1: Así, a tots. Alfredo, no, sí. Alfredo, no te ganes, no?
4: Jo dic que sí, que no hermosa, Carolina.
6: Pues muy hermosa, Alfredo, que avui no toca, eh?
4: Vale, no, avui no toca, vale.
1: Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda, València, gràcies, adeu.
7: Són les 11.
8: A punt. Notícies.
7: Emergències ha decretat la preemergència per risc extrem d'incendis forestals a la comunitat valenciana. De fet, a hores d'ara hi ha un actiu a la Vall d'Uixó i s'han mobilitzat 3 unitats de bombers forestals i 2 mitjans aeris. D'altra banda, el contingent de bombers de València, que forma part del dispositiu de la Generalitat per a participar en els incendis de Madrid-Àvila, es dirigeix a Utiel, punt de trobada. Es tracta de dos mitjans aèris i una unitat helitransportada. Escoltem el regidor Juan Carlos Caballero, portaveu de govern de l'Ajuntament de València.
9: Se col·laborar con un contingente en el que tenemos 6 bomberos, un cabo, un sargento y un oficial, que se van ya esta misma mañana para poder trabajar allí en las labores que nos digan que podemos hacer. El Ayuntamiento de Valencia somos conscientes y todos tenemos en la retina cómo los bomberos de Madrid también se volcaron con la dana y estuvieron con nosotros en los momentos más complicados.
7: Sobre el terreny, l'última hora és que la nit ha beneficiat la lluita, però avui es complica. A hores d'ara hi ha un increment de vent i canvis de direcció. La bona notícia és que ara per ara no s'han fusionat el de Madrid amb el d'Àvila, el gran temor que tenien els equips d'extinció. 60.000 persones passen hores d'incertesa entre confinats i evacuats.
10: Tengo a mi hijo, a mis perros, a mi marido allí y ellos, gracias a Dios, han podido salir bien, pero han evacuado todo y no sé nada, ni cómo está, ni nada, porque justamente por detrás de mi casa la ladera se estaba quemando ya.
7: I han detingut una persona com a presumpte origen del foc mentre usava una màquina pesant en un lloc prohibit. Declarat d'emergència nacional, avui s'hi afitxen 4 avions que envia la Unió Europea, a qui se li ha demanat ajuda. El govern coordina i la unitat militar d'emergència dirigís. Escoltem el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín.
11: Es importantísimo, como se pueden imaginar, que en estos momentos se atienda escrupulosamente las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencia.
7: I s'espera la presència de Pedro Sánchez a l'incendi. Pel que fa a l'oratge, iniciem el cap de setmana amb avisos per temperatures altes també a la costa i, com hem dit, risc extrem d'incendis. Joan Carles Fortea, bon dia.
12: Hola, bon dia. Efectivament, iniciem el cap de setmana i ho fem amb avisos nivell groc que s'activaran este migdia i esta vesprada a les comarques litorals, perquè és probable superar en aquestes zones els 36 i 37 graus d'una calor amb molta basca, passarem una calor molt seca, humitat baixa i amb el vent de ponent, que serà el gran protagonista, que farà baixar lleugerament les temperatures, ja ho ha fet, a les comarques de l'interior. Risc extrem d'incendis forestals amb esta situació de vent de ponent que fa pujar les temperatures cap al litoral. Dia assolellat amb un cel més blau que els últims dies. La pols en suspensió també es retira cap al Mediterrani. Dia en general en què dominarà el sol, com comentem, però esta vesprada hi ha probabilitat d'algun ruixat i alguna tempesta cap a l'interior i sobretot cap al nord de Castelló. Seria esta vesprada. El més destacable del dia d'avui, tornem a insistir, és que de la calor humida passem una calor més seca, que pujaran les temperatures a les comarques del litoral de manera destacable i que bufarà el vent de ponent. I, per tant, tenim el risc extrem d'incendis forestals a totes les comarques. Davant de qualsevol fum, qualsevol foc que veja ràpidament, telèfon al 112.
7: Gràcies, Joan Carles. Sí, precaució també per a les milers de persones que assistixen a esdeveniments musicals, com és el cas del Festival Zebra a Cullera, on està la nostra companya Patricia Ramírez. Bon dia, Patricia. Quins són aquests consells?
13: Sí, bon dia. Combatre la calor és fonamental en aquest tipus de festivals amb aquestes temperatures tan elevades que s'esperen per al dia d'avui. I així, concretament, en el recinte d'aquest festival, en la seva 5a edició d'enguany, la principal novetat és la instal·lació d'una carpa climàtica que és opaca, que està al costat de l'escenari principal i que dona 2.500 metres quadrats d'ombra permanent. A més, compta amb ventiladors per a combatre aquestes altes temperatures. Es calcula que aquesta zona pot mitigar fins a 7 graus menys la temperatura que hi ha a l'exterior. Això, unit als 350 punts d'aigua fresca i també la zona d'acampada amb tendalls de ràfia i zones d'arbrat, fa que l'escalada del mercuri d'estos últims dies se suporti millor entre la música i la festa. No obstant això, avui estem en avís groc i cal hidratar-se amb aigua sempre que es puga.
7: Moltíssimes gràcies, Patricia Ramírez, per aquesta informació d'utilitat en directe. I passem ja amb els esports, de la mà del Lluís Sánchez.
14: Sí, Irma, en els esports, dos notícies de bàsquet. Ahir es va fer a Badalona el sorteig de la Supercopa. El València Bàsquet jugarà la seva semifinal contra el Barça, mentre l'altra la disputaran el Joventut i el Baskonia. I a la NBA ja coneguem la decisió de LeBron James. Amb 41 anys i després de 24 temporades i 4 anells, el rei ha decidit anar-se'n dels Lakers i fitxar pels Sixers de Filadèlfia, un equip històric que no guanya la Lliga des de fa 43 anys.
7: Moltíssimes gràcies, Lluís. Això és tot per ara. Tornem a les 12.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
15: De tú a tú.
16: Este verano, el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto, vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
17: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
18: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
19: I també poders curatius.
18: I que ho arreglava tot.
19: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
18: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders. Eren ells,
19: els iaios increïbles.
18: 26 de juliol.
19: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
20: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
21: ¡Regarde la gilipollua!
20: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
22: La próxima semana hablaremos del gobierno.
20: Generalitat Valenciana.
23: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
24: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
15: De tu a tu.
25: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
26: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
27: Descansa la vista.
28: Què és la inspiració per a tu?
29: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
30: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
27: Obri la ment. Eres creient?
31: Depèn de l'estació de l'any.
32: Con les carxofes.
27: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
33: Què t'ha paregut?
34: Molt bona, molt bona.
35: Ara sí que faràs pega.
27: Descansa la vista.
28: Què és la inspiració per a tu?
29: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
30: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
27: Obri la ment. Eres creient?
31: Depèn de l'estació de l'any.
32: Con les carxofes.
34: Sí.
27: Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
35: Què t'ha paregut?
34: Molt bona, molt bona.
35: Ara sí que faràs pega.
36: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
37: fem banda
36: amb el millor repertori de músics valencians.
37: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
36: Desfilarem al costat dels nostres músics.
37: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
38: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
39: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
38: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Damas y caballeros, arriba el estudio número 1 de Punt Radio, el nuestro convidado especial del día. Continuamos nosotros, J. González.
2: Buen día.
1: Continúa Manuel Andrés Tarapico.
3: Hola.
1: Alfredo Esteve.
4: Muy buen día.
1: Y Pablo Fernández. Pero arriba, en este momento, la veu. La veu de Mestalla. No només speaker, sino que actor de doblatge y moltes coses més. Porque, damas y caballeros, está en el estudio número 1 de Punt Radio el señor Enrique Pacheco. Un aplaudiment per ahí, por favor.
2: Bravo.
1: Com estàs, Enrique?
5: Bon dia, molt bé, molt feliç
1: d'estar
5: en tan bona colla, sí senyor.
1: Home, pues, el plaer és nostre, què vols que te diga? Arriba a l'estudi número 1 de Punt Ràdio, eixa veu tan reconeixible del camp de Mestalla, eixa veu que canta les alineacions, eixa veu que diu amunt València, visca València i visca el València.
5: No? Sí senyor, home, jo flipé d'allò de convidat especial, jo moltes vegades jo no sóc ningú. Pero per a mi és un goig, un plaer.
1: 50.000 persones cada diumenge durant tot l'any no diuen el mateix.
5: Ni el Rollins, Jo això ho pensé moltes vegades. Jo dic,
1: quin
5: artista actua a la Comunitat Valenciana cada 15 dies davant de 45.000 persones? I no per lo d'artista, que jo no és que ho siga.
1: Sí. No, bueno,
5: però sí, sí.
1: Tantes perfectament. Jo crec que sí que ho eres, perquè té el seu art i molt important, a més, el estar cada dia, cada diumenge, el tindre probablement moltes voltes és mecànic, no? Però sempre jo crec que hi ha vicissituds, hi ha imprevistos, no? Que tens que solventar en un micro davant de 50.000 persones més les que estan a l'altre costat de la televisió.
5: Sí, evidentment, ja que torejarà moltíssimes coses, però bé, al final el que hi ha que fer és una lectura de la situació, tens que llegir el partit, llegir la situació conjuntural del València en aquest moment i al final les coses ixen soles.
1: Quines situacions t'has trobat en Mestalla? Perquè, per una banda, pues, l'animació, per altra banda, el públic, per altra banda, que si ara ho fa una protesta, que si ara un altre, o que si ara se posa tot Mestalla a cridar no sé què, i tu tens que calmar aquestes coses, no?
5: Al final el que has de fer és entendre, torna a dir, el que està passant. L'speaker té dos funcions. Una és transmetre informació protocolària, podríem dir, al públic, donar la benvinguda, les alineacions, els gols i tal. I altra és, en el moment de l'animació, pues entendre en quin moment estàs. Si vas guanyant 3-0 i marques el quart, l'efusivitat per a cantar el gol, en este cas, s'entén i el públic ajuda també a que això estiga guai. Si vas perdent 0-3 i el València marca en el 94, perfil baix. Val? I aquestes coses que sembla que són una tonteria, això ja que entendreu. I és simplement les cosetes que hem de controlar i llegir, tornar a dir la situació de partit.
1: T'has vist, Enrique, en alguna situació un poc més complicada del normal? Per exemple, me ve al cap el dia del centenari de Mestalla, el dia de la celebració del centenari de Mestalla, en què Vinícius es posa a provocar al personal. Mestalla li diu tonto, tonto. Vinícius decidís que li han dit mono, mono. Ho denuncia i seria parda.
5: Sí, senyor. Bé, al final jo estava molt tranquil perquè jo vaig escoltar clarament el que va cantar la graderia de Mestalla. Després es va armar allí la Mundial, però, bueno, el que hi havia que fer és mantindre la calma. Al final l'àrbitre va sol·licitar que, per megafonia, li diguérem al públic que estiguera tranquil, que calmaren els ànims.
1: Quina papereta, no? Quina papereta.
5: Bueno, al final, per això estem també, no? Per a quan hi ha que calmar els ànims, per favor, calmen-nos i va ser per el bé del València. I bueno, pues, ja que li diaren aquestes coses, i al final tampoc li vaig donar més bombo, perquè el que volia Vinícius i el que volia el Real Madrid és que li donarem un bombo que no es mereixien. Hi havia una imatge, va ser pràcticament viral una imatge, en el moment en el que Vinícius està retirant-se expulsat i estan agafant-lo perquè volia menjar-se a tot el món, i jo isc darrere en els braços creuats i somrient per la felicitat i el gustet que em va donar que s'haguera fet justícia.
1: A més, és que guanyarem aquest partit i mos salvarem per 2 punts aquesta temporada, si no recordo mal. O sigui, que si no haurem guanyat contra el Madrid en Mestalla, haurem baixat a segona.
5: Sí, va ser una victòria vital. Èpica. En la que el públic va ser per a mi, com sol ser sempre, clau per aconseguir els punts, i ens anava la vida i vàrem fer el que teníem que fer, que era guanyar, malgrat a les triquiñueles que alguns van intentar fer.
1: Mestalla té eixa matxa i s'espenta que no tenen altres camps.
5: Va, Mestalla és espectacular. Mestalla... No hi està a dir com Mestalla.
1: Des de que t'ho diguin a tu, no?
5: Des de la seua fisionomia, des de la verticalitat de les seues grades, fins a... la feina que fa l'afició durant tot el partit, no només la grada d'animació, l'exigència que té l'afició del València. Pense que és clau tindre una afició exigent, perquè per a millorar hi ha que ser exigents, i després les particularitats que tenim, com per exemple que afortunadament tenim una banda de música que ens acompanya a tots els partits, i això és patrimoni dels valencians i de les valencianes. En fi, Mestalla és diferent, és especial per moltíssimes coses, i jo estic pagadíssim d'estar allí.
1: Afrontes la teua última temporada en Mestalla, no perquè, a veure, evidentment perquè és l'última temporada que el València va jugar en Mestalla, no?
5: Sí.
1: A partir de la següent temporada, la de la 26-28, mm-hmm, ja serà en el nou Mestalla, si Déu vol.
5: En el nou Mestalla, si Déu vol, sí.
1: I en este cas, moment o temporada especial per a tu?
5: Sí. Sí, morriña, per a què vaig a mentir-te? Molta morriñeta. Jo, Mestalla, no hi ha ningú dia que entre i tinga indiferència al mirar-lo. Puc anar entre setmana a qualsevol qüestió que tinga allí de feina i sempre isca el terreny de joc i mai el mire amb indiferència. De fet, jo quan tinc un ritual, quan arriba els partits, el primer que faig és anar a veure el micròfon i comprovar que funciona, per a evitar-nos sorpreses.
1: Fonamental.
5: El primer, agafar el meu còmplice de feina. I després, jo faig speaker a peu de camp, que molta gent pensa que jo estic en una cabina, però jo estic a peu de camp.
1: Home, clar.
5: Jo tinc un seientet al costat de Félix Muñoz, que és el director de partit. Bé, jo agafo el micro, m'assento en el meu seient a peu de camp, Mestalla 8, i estic 5 minuts mirant l'estadi 8 en silenci. M'ajuda a baixar les revolucions, a calmar-me, a estar tranquil, i una vegada Mestalla i jo connectem, a partir d'ahir ja les reunions, tot el que tinga que preparar-me de l'escaleta i a treballar. Però Mestalla, és que...
1: Te parla Mestalla?
5: Mestalla me parla, sí. Sí, sí, sí.
1: Mestalla 8. Mestalla 8,
5: eh? 8. 8 m'impressiona barbaritats. I aquest silenci, perquè només sents el vent, algun operari preparant alguna cosa. És com ens diem, preparats per a la batalla, tu estàs preparat, Mestalla? Sí, jo també ho estic. Vinga, doncs anem allà. Anem a guanyar.
1: El dia 8 hi seràs a Mestalla, la teua última presentació de València en Mestalla, Camp del València. Com hem dit, és l'última temporada, per tant, última presentació, no? El últim trofeu taronja. I si diràs, miraràs el camp en 360 graus i diràs, amic o amiga, mm-hmm, però bueno, amic, lo que hem viscut així, sols ho sabem tu i jo, no?
5: Sí. A veure, no han sigut moltes temporades, eh? Al final, esta és la meua sisena. No són algunes.
1: Però són molts partits, no?
5: Són
1: més de 100 partits, eh?
5: Sí, molts gols. Sabem que té data de caducitat, cadascun dels partits que me toque viure en guany en Mestalla serà un acomiadament i un agraïment per tot el viscut de Mestalla. És que Mestalla és un estadi molt important, eh? Vull dir, Mestalla ha acollit partits de Lliga, de Copa, de Champions, de Copa de la UEFA, Europa League, Recopa, Mundial, Olimpíades... És que estem parlant d'un estadi importantíssim a nivell mundial.
1: Una absoluta institució.
5: Sí, sí.
1: Enrique, el Consell d'Experts de Fora de Cobertura vol ser partícip d'esta entrevista.
5: Molt bé,
1: val? Així
5: perfecte.
1: Que, poden preguntar-te qualsevol cosa.
5: Sí,
1: sí,
5: sí, sí, clar, faltaria
1: no
5: més.
1: No els mires a ells.
2: Mos mira, no, mos mira, vosaltres no som, eh?
1: No, estos són els expertets.
5: Ah, vale.
1: El Consell d'Experts.
5: Tenen cara d'expertots.
2: Ara veuràs que venen.
1: Ara ho entendràs.
2: Sí.
1: Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Enrique Pacheco.
3: Bon dia, Enrique. Alguna volta t'han dit que baixes la veu?
5: Qui és esta bonicor?
1: Fue una experta, el Consell.
5: Que bonic. Sí, sí que m'ho han dit, sí. Sí, sí. Mira, hi ha un sector de l'afició del València que està en Mestalla i està a prop dels altaveus. Ho lamente molt, moltíssim. Sé que en el nou Mestalla ja farem perquè molesti el menys possible. Després, algú per Twitter, per X, s'han recordat de mi alguna vegada i ha escrit: visca 4 quilòmetres de Mestalla, estic escoltant l'speaker i no em deixa estudiar, però collons, amb un València, xeta! I sí, sí, coses d'estes. Sí,
1: que bo, que sí. Bo. Segon pregunta del Consell d'Experts, anem bé, no?, de moment.
5: Sí,
1: molt bé.
5: Sí, sí.
1: Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per Enrique Pacheco.
4: Hola, Enrique. Si te quedes afònic, com crides als jugadors?
5: Bona pregunta. Li ho comentava, Jota, fora de micro, fora de cobertura. Jo porto treballant en el món de la veu des de 1999. Val? Locutor de ràdio, actor de doblatge, locutor publicitari. Sí, narrador d'audiollibres, speaker. Mai m'he quedat afònic. Mai. Mai.
6: Wow.
5: Jo no he deixat d'anar a treballar mai perquè he estat afònic.
6: Bona ferramenta de treball.
1: No, mai. Sí, per supòs, però una infecció de gola, per exemple.
5: Mai. Mai. O m'ha picat la goleta, o m'ha fet mal la goleta al tragar, tal. Però quedar-me afònic, dir, no puc anar a treballar, o no estic en condició, mai.
1: No poder dominar...
5: la ferramenta de treball.
1: Efectivament.
5: Mai.
1: Uau.
5: Mai.
7: Que dure.
5: I ja fa anys, jo anava a l'institut de matí i feia 6 hores de ràdio de vesprada. Jo tenia 16 anys en el 99.
1: Mare meva.
5: Des d'aquell moment fins ara no m'he quedat afònic en la vida.
1: Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a la veu de Mestalla.
8: Hola, Enrique. Quin equip te dona més malícia presentar?
5: Vale. Vaig a respondre esta...
1: Te dona opcions?
5: Vaig a contestar-te... Igual la gent diu, ai, que fort lo que està dient este xicot. Respecteu-me els que no esteu d'acord en el que vaig a dir. Jo tinc un nano de 10 anys. Fa 3 o 4 mesos me crida la mestra a una reunió habitual i em diu, mira, és que el mestre de gimnàstica els ha preguntat als nanos de quin equip són. I un ha dit del València, l'altre del Barça, l'altre del Madrid. I el teu nano va dir, jo sóc antimadridista. En això te responc.
1: Vale.
2: Com a concepte.
1: Vull dir, però...
5: És una manera xula de respondre, no?
1: És una manera... Vull dir, lo normal, no?
5: Jo crec que sí, no? Però jo quan em va dir això, la mestra, dic, fotre alguna cosa com a pare estic fent bé. Jo crec que sí. Disculpeu-me els madridistes, no teniu... té que haver-te tot en la vinya del senyor.
1: No, sí.
2: No plores.
7: Porque me miráis.
1: No sé, porque Jota es un gran valencianista.
2: Exacte, por supuesto. No, es del Valencia. Bueno, el seu equip és blanc.
7: Ya hace años que soy del Valencia.
1: Sí.
6: No, es Valencia triste.
1: Bé, anem a per la quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Enrique Pacheco.
3: Bon dia, Enrique. Alguna volta ja has enviat un recaet algo per megafonia en el Mestalla?
1: O a 4 quilòmetres, al camp.
5: O a 4 quilòmetres, però un recaet en quin sentit?
1: Tu tens el micro, tens el poder?
5: A veure, he sigut sempre molt correcte. Al final, ser l'speaker d'un club com el València i d'un estadi com Mestalla requereix tindre una responsabilitat molt gran. Val? Intentes ser molt, molt correcte, crec que ho he sigut sempre. A més, i tenim detalls, crec que molt xulos. Per exemple, quan ve un equip que té una llengua pròpia, sempre els donem la benvinguda en la seva llengua pròpia. Ve un equip... li donem la benvinguda en euskera. Ve un equip... El Celta li donem la benvinguda en gallec. Vull dir, tenim aquests detalls... Som molt correctes en aquest aspecte. Jo crec que el València en això és molt senyor. I no, especialment no li envien ningú recadet a... Algú per megafonia, no.
1: Diu... la grada de la mar en el sector tal i algú que me deu diners, no?
5: No.
1: T'imagines?
5: No ha sigut el cas.
2: Oh, bona vesprada a tots, menys a un.
5: Me les apunte.
1: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Enrique Pacheco.
3: Bon dia, Enrique. Algun dia t'has equivocat en l'alineació i has dit la llista de la compra?
5: No, la llista de la compra no, però sí que he tingut alguns moments de suar una miqueta. Per exemple, jo sempre me repasse els noms dels equips visitants, no? I si hi ha algun nom que no tinc clar, el pregunte com es pronuncia. Hi ha noms complicats de pronunciar. Però alguna vegada algun se m'ha passat i quan he tingut que cantar el canvi dic, mare de Déu, com es dirà això, no? Com es dirà este nom?
1: Com se diga...
5: Dic, pues ala, a fer punyetes, com sona, sona. O, per exemple, jugar contra el Osasuna i en el descans, afició, vinga tal, ja que guanyaré el Mallorca. Oh, que era Osasuna, ja ho he dit, Mallorca. I sí, sí, m'ha passat un parell de vegades, sí. Però bueno, jo em faig el longui.
1: I al Mallorca també, eh?
5: I a Mallorca també. I després ja en xarxes socials m'apreten el que en tinguin que apretar. La crítica la parte superbé.
1: Sobretot una cosa aixina que és graciosa.
2: Era un poc Viva Honduras, eh?
5: Era un poc Viva Honduras, sí. Sí, sí, doncs pues m'ha passat.
1: Crec que mos ha passat a tots.
5: M'ha passat.
1: Un aplaudiment per al Consell d'Experts, per favor.
5: Que bonico, sí, que bonic és, sí, senyor.
1: Busquem una breu pausa, uns breus consells publicitaris i tornem ràpidament. De més Fora de Cobertura i en Enrique Pacheco, la veu de Mestallà.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Canal de Navarrés, 101.5.
10: De tú a tú.
11: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
12: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
14: En Orihuela la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
15: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
16: ¡Regarde la gilipollúa!
15: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
17: La próxima semana hablaremos del gobierno.
15: Generalitat Valenciana.
18: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
10: De tu a tu.
0: Fora de cobertura, Donís Salvador.
1: Són les 11:34 minuts, un dissabte 25 de juliol de 2026, i moment en el que fem un alt en el nostre programa per a un clàssic, per a parlar d'un clàssic, i és El Lago de los Cisnes, que ve de la mà d'un altre clàssic, que és el ballet de Kiev. El tenim en València fins al dia 8 d'agost, moment en el que acabant la funció anem a Mestalla. Per què? Perquè és la presentació del València.
5: Sí, senyor, tots al taronja.
1: Sí, senyor, efectivament. Molt bé, però entretant anava a parlar un poc d'aquest ballet de Kiev i del Lago de los Cisnes en Ignacio Iturrarte, coordinador de la gira del ballet de Kiev en España y en València. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Hola, buenos días.
1: Muy buenos días, bienvenido a Fuera de Cobertura a Punt Radio. El Lago de los Cisnes, un clasicazo y de la mano del ballet de Kiev.
19: Una obra universal, el ballet del Lago de los Cisnes, un compositor universal Tchaikovsky y una compañía absolutamente extraordinaria que triunfa por el mundo entero, como es el Ballet de Kiev, fundado y dirigido por Viktor Ishuk. Viktor Ishuk durante muchos años fue el primer bailarín solista del Teatro Nacional de la Ópera de Kiev, una personalidad muy importante, y desde hace años ya que formó su compañía Ballet de Kiev, que está triunfando por el mundo entero. Y entonces pues dijéramos que los ingredientes, que una obra universal, un compositor universal y una interpretación del Ballet de Kiev de Viktor Ishuk, durante muchos años fue el primer bailarín solista del Teatro Nacional de la Ópera de Kiev, una personalidad muy importante, y desde hace años ya que formó su compañía Ballet de Kiev, que está triunfando por el mundo entero. Y entonces pues dijéramos que los ingredientes, que una

0: Vale, continúa,
1: Jota. Tiene la misma letra que el himno de España, Donis.
0: La matiza, la matiza.
1: En el número 4, Eye of the Tiger, perfecta para presentaciones de ponentes, entradas de ponentes estrella, sí, sí, retos sobre el escenario o momentos de motivación absoluta.
2: Si esta es la que está en el Mestalla, ¿eh?
3: Eye of the Tiger. Sí. Eye of the Tiger yo creo que es la única canción del mon que tú eres un completo inútil corrent o en el gimnàs o jugant, però tu te la fiques en els cascos, tu eres el número 1.
2: I te motiva.
3: Sí. Tu eres el número 1.
4: Sí. Psicològica.
3: Tu eres el número 1.
0: Si te la poses, automàticament eres top 10 de lo que siga.
3: Es el número 1.
1: Por supuesto, y llegamos a las tres últimas. Donis, en el número 3. Ah,
0: podium.
1: No podía faltar Paquito el Chocolatero.
0: Vamos.
5: Hey, hey, hey.
0: Esto también es de la Madisa y otra.
4: Hey, Lolo.
0: Lolo.
4: Lolo.
0: Sí.
1: Nos vamos.
0: A ver, no es la canción motivadora que yo estaba esperando, pero sí, ya que reconocéis que también alza el personal, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Pues
2: sí,
1: a ver
2: sí,
1: si
2: sí
1: te motiva el número 2, Donis. We are the champions.
0: Vamos, vamos.
5: We are the champions, my friends.
0: Yo esperaba escondar del Mundial. No sé, m'ho esperava.
2: No ha sonat en el Mundial.
4: Sí, jo també, i també. Era, també, penso el mateix, Donis.
2: Quan el Sar Rodri el trofeu no l'ha posat?
4: No. També
0: crec que fiquen la Bamba, perquè com era México i tal, crec que fiquen la Bamba.
4: Fiquen tu, això.
0: No, bueno, no sé quina ficarem, però jo crec que esta jo no la
4: sentia. No vale,
3: pot ser,
4: no
3: pot ser un tema de drets?
0: En ese moment...
3: Però la Champions sí que la gasta molt.
0: De drets o d'esquerres, no. O sea, no sé qui serà, però no tinc ni idea, Manolo. Però a veure, que en aquests casos tu en un event poses una cançó, després pagues drets d'autor com si fiques una altra cançó.
4: En aquests casos has de ser de centre.
0: Bueno, vale. Jo crec que estirar tant la broma tampoc...
2: Tan brutant, això, és tan brutant.
0: Anem al número 2, anem al número 2.
1: Vamos al 1, Donis. Hemos llegado al 1.
0: Anem al número 1.
4: Anem allà.
0: Enrique...
2: Sentes comptat.
0: Esta l'endevines tu. Quina diries que podria ser la número 1 en este cas?
2: Uf, estava tan relaxada i tan a gust que no estava jo pensant quina faltava. No sé, és que això és molt personal.
0: Has una vista rere en el rànquing i...
2: A veure, per exemple, a mi me falta Sweet Caroline.
3: Oh, guai.
5: Sweet Caroline, long, long, long.
0: Pero no.
3: Estaba en el
0: 11. Sí. Por eso, el canso siempre está en el 11.
2: Yo no sé si es pronuncié así, que el meu anglés de canal no es muy bueno. El Free From Desire.
0: También muy buena.
1: Sí.
0: De fet, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
2: alguna de AC/DC,
3: bueno,
2: també hi ha molt bon, eh?
1: Frío.
4: Estava a la 12.
0: Te dóna pistes.
2: Vinga.
0: Pista número 1. Se canta en la serra.
2: Se canta en la serra.
0: En la serra. Se canta en la serra.
3: No m'ho crec. O sigui, esa és la primera pista. Sí, sí. No m'ho crec.
2: Se canta en la serra. Estos moments són els que jo pense que curtet soc. No tinc ni idea.
0: A veure, la primera pista tens que, no tens que llegar, tens que llegar la no B en,
3: noms de
0: en la segon. En la segon. perquè és una supercançó.
2: És una supercançó i se canta en la serra. Lo de supercançó té missatge subliminal a mà?
0: Sempre.
2: Pues continua igual de Amber Cocat.
0: És una supercançó i es canta en la serra. Tenim pista musical, la vols escoltar?
2: No la vaig encertar, encara que en doneu 6.000 pistes, perquè... Sí, ja veuràs.
0: Escoltem.
2: Ah, vale. Està per a vosaltres la 1?
0: Sí.
2: Una cosa. Este ranking no és vostre.
3: No, per a nosaltres no.
4: Per a Jota. No ets responsable del ranking.
3: No som responsables.
0: Que pront heu votat.
2: A veure, és que així...
0: No.
4: Manuel, hem expulsat cacau, eh?
3: Jo?
0: Enrique, te ho explico això per a que...
2: És que és una superestrella, Jota.
1: Sí, senyor.

0: se canta en la serra, d'Aitana.
1: Ja.
0: És una supercançó i, bueno, jo crec que al final la pista musical ha sigut ja determinant, no?
2: Sí. No ho havia pillat jo, lo de la serra al principi, i lo de supercançó.
3: Nosaltres tampoc l'havíem pillat, lo de la serra.
0: Hi havia que lligar un poquet, però...
2: Sabeu quina cançó me motiva molt quan vaig a córrer en alguna carrera o coses d'estes?
0: Quina és?
2: Me flipa, me puja les revolucions. La de... Art de Bogotá, Los Perros.
4: Oh, sí.
0: Soltada a los perros porque me he escapado.
2: I de moment ho diuen i sabeu trencada. Sí. Me flipa. I el guitarreo ahí me motiva moltíssim.
4: Mira, i a mi me faltava una, no per allargar, però me faltava una que era Seven Nation Army.
2: També, la gastem en Mestalla també.
0: Sí, senyor.
2: Sí.
4: Me faltava aixa.
2: Sí.
0: Ja, però, a veure...
3: Ja. Seria la 13, en este cas.
0: Hau abandonat el bar com el pronte.
4: No, me fas responsable
0: en
4: cap puesto.
0: Sí, efectivament. No fem responsables del criteri d'este home.
1: Gràcies.
0: A l'altre costat del fil telefònic tenim a un senyor que li va donar un punt de marxa al programa d'avui, i no només això, sinó que també al Teatre Dalia del 18 al 30 d'agost, perquè parlem en un il·lusionista valencià guardonat en el primer Premi Nacional de Màgia. I és el mag Dacris. Com estàs, Dacris?
5: Molt bon dia, un plaer estar aquí.
0: Benvingut a Fora de Cobertura, a Punt Ràdio. Tenim Funció Teguà, màgica, molta màgia, un espectacle interactiu i apte per a tota la família del 18 al 30 d'agost en l'Olímpia.
5: Correcte, sí. Ahí estarem, però bueno, és el segon any que estem ahí. L'any passat bueno, va ser un recibiment espectacular i aquest any tornem en noves il·lusions i amb moltes ganes d'il·lusionar.
0: Quan els mags digueu en noves il·lusions, què voleu dir? Perquè la màgia és màgia.
5: Perquè la màgia és il·lusió, no? Sí, bueno, il·lusions, o sea, dins de l'il·lusionisme, pues cada il·lusió, direm, és cada número de màgia, no? O sea, de fet, hi ha moltes rames de la il·lusió, estan les grans il·lusions, que són en objectes grans, en persones, en fer desaparèixer a persones del públic, tot això.
0: Fer desaparèixer a persones del públic.
5: Després de la màgia de prop també, en coses més subjectives perquè la gent també pugui disfrutar de prop, en monedes, en mòbils, bueno, en objectes més xicotets. I n'hi ha moltes rames. I quan dic grans, noves il·lusions, doncs me refereix a il·lusions diferents a les que vam veure l'any passat.
0: Però això de fer desaparèixer a persones del públic... A veure, apareix un tio, de repente, que estava en l'Olímpia i apareix en Beniparrell i diu, ja, que jo paga la meva entrada i ara què? No?
5: Bueno, ho solen fer al final perquè no hi ha cap problema. No, però sí que és de veres que al final del show, o sea, es fa desaparèixer una persona del públic, es fa un sorteig, bueno, no vull contar moltes coses perquè ho vegin en directe i la veritat és que és dels meus favorits.
0: Primer pregunta, a veure, dels presents, qui ha vingut a soles, no? Perquè si venen dos, un acompanyant a l'altre i fa desaparèixer a un, l'altre es queda a soles, com que te dona mal rotllo, no?
5: A veure, després torna a aparèixer, tampoc vull que assustar a ningú, però sí, després el tornem i està senceret.
0: Tenim una cita, però a veure què passa. En l'Olímpia, del 18 al 30 d'agost, en el Mag Dacris, primer Premi Nacional de Màgia. Gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura i en Apunt Ràdio.
5: Moltes gràcies, es vegem allí.
0: Un abraç molt fort.
5: Adéu.
0: Un moment de les nostres, Enrique.
2: Estic intrigadíssim en això de desaparèixer algú del públic.
0: A veure, el xef és desaparèixer a algú del Madrid, per lo menos, no? Ja que...
2: No vull mirar a ningú. No? De Torrent.
4: Jo he estat de dinar o de sopar i he vist desaparèixer algú de la taula, eh? Quan ha vingut el conte?
0: Sí.
4: On està?
2: I si veus desaparèixer a dos...
0: Ui!
2: Quin resopó,
4: Vamos, el postre, el postre.
0: Notícies absurdes i surrealistes. De la mà del mateix que ha fet el rànquing. Espera qualsevol cosa, però endevina si són veritat o falses.
2: Vale.
0: Que ja saps que la realitat supera la ficció moltes vegades.
2: Sí, sempre.
6: Vamos con la primera noticia, que dice que durante un partido de la tercera división italiana, la marca patrocinadora del club regaló globos de helio. El speaker, entusiasmado tras un gol en el minuto 93 que daba la victoria a su equipo, decidió tragar aire de uno de los globos para celebrar. Al cantar el gol, por la megafonía de 50.000 vatios, su voz aguda provocó la risa de los 12.000 espectadores y desató una tangana en el banquillo rival al considerarlo una burla.
2: Quina idea més fantàstica, però és falsa esta.
6: No te la crees, eh?
2: No.
0: Probablement, jo també diria que és falsa. I vull fer una crida a qui m'estigui escoltant. És molt perillós inspirar Eli per a fer la veueta. La broma és molt divertida, tal, però és molt perillós. Te pot fer quedar inconscient.
6: I esto es verdad.
0: Això és real. I una volta dit això, anem a la notícia altra volta, verdadera o falsa?
3: Això és real, la notícia també.
1: Per mi falsa.
0: Alfredo falsa.
4: Verdadera.
0: O sigui, Pablo i Manolo diuen verdadera. Alfredo, Enrique i jo diguem falsa. I això és?
6: Premio para los que han dicho falsa. Esta noticia es falsa.
3: Es una contra, Manuel, porque hemos expulsado antes y ahora
4: la venganza.
3: La venganza.
0: Ha votado el barco como les rates muy pronto, ¿eh? Sí.
6: Dice la siguiente noticia que durante un partido de fútbol el megafonista del estadio sintió una urgencia fisiológica a mitad del encuentro y corrió al servicio. El pequeño detalle es que olvidó apagar su micrófono inalámbrico de solapa. Los más de 1.500 espectadores presentes en el estadio escucharon con todo lujo de detalles sonoros la micción, la cadena del inodoro y el lavado de manos del speaker.
2: Menos mal que era micción. Esta es verdadera, segur. Verdadera.
0: Ha passat en altres àmbits. No sé si ha passat...
2: Jo, lo que sí que m'ha passat és estar apretaet i dir, per favor, que l'àrbitre no afegisca molt. I veus el cartelo, 8 minuts. Dius, sí, home, de veritat. No,
0: bueno, 8, sí, 8 minuts, clar, és que no te'n pots anar tampoc. Per
2: no me'n puc anar. Perquè... No me'n puc anar. Demanaré un orinalet o alguna cosa per a urgències.
4: Una
2: però.
4: Cunya, una cunya.
2: Exacte.
4: Una
2: cunya.
0: Per a fer cubeta.
3: Veritat, vaig a apostar.
2: Està certa.
4: Jo digo que és certa. Jo és que m'ha recordat de Agárralo como puedas, no? Vos recordeu quan Fran Drebin se va, està fent una roda de premsa en la pel·lícula Se'n va, sí, i du el micro connectat i passen coses?
0: Diguem que sí.
4: Sí.
0: Vinga, pleno, verdadero a tots.
6: Habéis acertado, estáis en lo cierto. Esto ocurrió en Inglaterra en 2021 en un partido de fútbol entre el Clitheroe Football Club y el Radcliffe. Por ejemplo.
0: ¿Estás inventando
6: el equipo? No, existen.
0: Existe.
6: Está aquí escrito, Denis.
0: Está aquí. Ah, pues sí, está ahí escrito. Sí, será verdad,
2: sí, ¿no? Será verdad, claro.
3: Es Biblia.
6: Tenemos tiempo para otra más.
0: Por favor.
6: Vamos con ella. Dice que en la Liga Rusa, el speaker del Zenit de San Petersburgo decidió llevar la presión al rival a un nivel totalmente nuevo durante un clásico contra el CSKA de Moscú. Cuando llegó el momento de presentar a los jugadores visitantes por megafonía, bajó las luces del estadio, leyó los nombres de los futbolistas del CSKA con un susurro depresivo y monótono de ultratumba y, para rematar, puso de fondo la marcha nupcial fúnebre de Chopin.
0: La marcha nupcial fúnebre. La marcha nupcial
3: de Chopin.
0: O la fúnebre.
2: Es que casarse a veces es... casarse es complicado.
0: Ahora, eso es una trola, pero como un piano de cola. Lo que pasa es que... ¿no? Perquè, entre altres coses, a veure, això, lo de baixar les llums i tal, no serà cosa de l'speaker. Serà cosa d'una producció artística en què s'acorda que se faci així, no? O tu dius, Enrique, baixeu-me les llums.
2: No tinc tant de poder.
4: A mi m'ha marejat la marxa fúnebre
0: nupcial
4: de Chopin.
0: Volia també entrar ahí, clar, és que...
2: Jo el refons l'entenc, lo de marxa fúnebre nupcial té una part de veritat, això. Ja, de gaire, és que dius...
4: Te acompanyo en el sentiment.
2: Claro, sempre es diu això. Veritat.
1: Jo crec que és falsa.
0: Yo dije que no, eso no me sale a mí.
6: ¿No te lo crees?
0: No.
6: Pues esto es verdad.
2: ¡Fe pleno!
0: ¡Ostras!
6: Y el speaker, no lo hagas, Enrique, el speaker fue sancionado por la Liga por conducta antideportiva.
0: Bueno, damas y caballeros, el speaker del Zenit de San Petersburgo ha demostrado ser un chani, pero no es el nuestro speaker. Gracias, Enrique Pacheco. ¡Sen anem! Lo dic, gràcies, Jota González.
6: Gràcies, Vinícius, esta mañana.
0: Demà. Gràcies, Manuel Néstor Pico. Gràcies, Alfredo Esteve. Gràcies, Pablo Fernández.
3: Gràcies.
0: I Enrique, de veritat, com dia, que el de Zenit Sant Petersburgo de categoria... No sé si el coneixes, tens el gust?
2: No, tinc el plaer. No. Tenim un grup de WhatsApp de speakers de primera, segona i primera ref.
0: Anda.
2: Sí, senyor.
0: Sí, guai. I se'n liadetes per ahir? Algú l'ha liat de quan?
2: Hi ha alguna proposta, però no s'han consumat. Que, per cert, en 10 segons, una curiositat del programa d'avui. Sí? El meu cunyat, Isaac Soria Talavant de Muro, és nebot de María Jesús y su acordeón.
0: ¡Ole! ¡Ole! ¡Bravo, bravo!
2: ¡Qué fuerte!
4: Todo está conectado.
2: Está el universo en esa parte.
0: Estaba escrito. Lo dice Enric Pacheco, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosaltres. Cobertura en Apunt Radio y tenemos una cita el día 8 en el Trofeo Taronja, ¿vale?
2: Y sobre todo en tots els partits de Lliga, a fer força. Que vos necessitem.
0: Amics, fuera de cobertura, vos convidem a continuar en sintonía en Punt a Punt y toda la actualidad deportiva de la comunidad valenciana. Gracias. Tornem demà.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Emergències de la Generalitat ha decretat la preemergència per risc extrem d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana. A hores d'ara hi ha un a la Vall d'Uixó forestal i un altre de vegetació i s'han mobilitzat 3 unitats de forestals i 3 mitjans aeris. El contingent de bombers de València, que forma part del dispositiu de la Generalitat per a participar en els incendis de Madrid i Àvila, ha partit de bon matí cap a Utiel, punt de trobada dels mitjans de la Generalitat Valenciana. Es tracta de 2 mitjans aeris i una unitat helitransportada de forestals. Escoltem Pedro Canales, oficial de bombers del Ayuntamiento de Valencia.
2: Pues además de las bombas, hemos cogido material para extinguir a mano, con llamados batefuegos.
0: L'última hora, als de Madrid i Castella, la manxa és que la nit ha beneficiat la lluita, però avui es complica. A hores d'ara hi ha un increment de vent i canvis de direcció. La notícia bona és que ara per ara no s'han fusionat amb el d'Àvila, el gran temor que tenien els equips d'extinció. 60.000 persones passen hores d'incertesa entre confinats i evacuats.
3: Tengo a mi hijo, a mis perros, a mi marido allí y ellos, gracias a Dios, han podido salir bien, pero han evacuado todo y no sé nada, ni cómo está, ni nada, porque justamente por detrás de mi casa la ladera se estaba quemando ya.
0: I han detingut una persona com a presumpte origen del foc mentre usava una màquina pesant en un lloc prohibit. Declarada l'emergència nacional, avui s'afixen 4 avions que envia l'Unió Europea, a qui se li ha demanat ajuda. Els efectius continuen treballant en els incendis de Madrid i Àvila. Allí està el president del govern, Pedro Sánchez, que ha dit que els 3 incendis de Madrid i Castella i Lleó passen a ser un únic per a donar agilitat en la resposta. L'escoltem.
4: Quisiera trasladarle a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas que nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en sus vidas, en salvaguardar sus vidas, en defender los núcleos poblacionales, como en muchas ocasiones repite la UME, y finalmente en luchar contra los incendios.
0: Canviem de tema. La tradició centenària de la Maerà torna a baixar pel riu Xúquer. Ampa Caballero està a sumar càrcer.
5: Ampa? Fa només uns minuts, una trentena de gansers han començat a baixar el riu Xúquer, recordant aquesta tradició, la del transport fluvial de troncs, fins, en este cas, la sud d'Antella, que arribaran vora les 7:30 de la vesprada. Un recorregut de vora 8 quilòmetres que recorda esta tradició a 8 segles d'història, una festa declarada d'interès turístic i també patrimoni immaterial de la humanitat.
0: Gràcies, Ampa. En els esports, fa un parell d'hores s'ha confirmat el fitxatge de Kang In-Lee per l'Atlètic de Madrid. El subcoreà, format al planter del València, torna a la Lliga Espanyola després del seu pas pel PSG de Luis Enrique. Esta temporada ha jugat 39 partits, amb 4 gols i 5 assistències. L'Atlètic pagarà 35 milions d'euros més 5 en variables i el València s'embutxacarà vora 1,5 milions pels drets de formació. Això és tot per ara. Tornem en una hora.
1: Som a punt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
7: ¡Regarde la gilipollua!
6: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
8: La próxima semana hablaremos del gobierno.
6: Generalitat Valenciana.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
12: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
13: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
14: De tu a tu.
15: Chiquilla!
16: Les cançons de la nostra vida.

0: Hola, et preguntaràs què és el que estàs escoltant. Sí, no t'has equivocat. No et preocupes, és un podcast. Fins ací, tot correcte. Continues ahí? Sí? Et conto una miqueta més. És un podcast de música.
1: I així estem, dos millennials disposats a guiar-vos per este recorregut. I qui som? Som Mar Hernández i jo mateix, Arturo Rico. Bo, de música i d'història de la música, perquè el pas del temps sempre és millor si va acompanyat d'una banda sonora. I així, han passat moltes coses en les últimes dècades.
0: Han passat moltes coses, Arturo, i és que les cançons de la nostra vida és un viatge sonor per la geografia musical de les comarques valencianes. Este road trip musical arrenca en els primers anys 60, un moment en què la música moderna arribava a poc a Espanya i especialment a la Comunitat Valenciana.
1: Anem ja a començar este recorregut i, com has dit, sintonitzem els anys 60.
0: Uns anys en els que les ciutats començaven a transformar-se. Les avingudes s'omplien de cotxes, els centres històrics guanyaven bars i cafeteries i la ràdio, la gran companya de totes les cases, començava a fer sonar ritmes que no havíem escoltat mai abans. I d'això diuen que té molta culpa un pioner, un valencià, un periodista, Enrique Ginés, però d'ell parlarem més endavant. De moment, viatgem amb les guitarres dels 60.

A tot Espanya era l'inici d'allò que es va conèixer com el desarrollismo, l'obertura econòmica que va portar més turistes a les platges de Benidorm, Cullera o Gandia. I més guitarres elèctriques als escenaris improvisats de falles, de verbenes i de matinals. La modernitat entrava a través de les zones dels discos importats i d'unes ganes immenses de ballar el que escoltàvem en emissores estrangeres.

0: sur mon cœur.
1: Però nosaltres així teníem la versió valenciana i eren Los Topson, una de les propostes musicals més alegres i dinàmiques dels anys 60. Amb un estil fresc que combinava ritmes llatins, pop i sons festius, van aconseguir connectar amb públic de totes les edats en una època marcada pel canvi i la modernitat. Les seues actuacions en directe destacaven per l'energia i la proximitat amb la gent, convertint cada concert en una autèntica celebració.
2: Una manera tan mediterrània d'entendre la música, compartir, gaudir i fer festa junts. El seu estil desenfadat i la seva capacitat per animar qualsevol escenari els van consolidar com una referència en festes i esdeveniments de l'època. Una de les cançons més emblemàtiques del seu repertori va ser eixa meravellosa proposta d'intencions, Viva la gente.

Mentrestant, fora de les nostres fronteres, el món vivia una autèntica revolució sonora. Als Estats Units, Elvis Presley sacsejava consciències amb el seu rock and roll. A Anglaterra, uns joves de Liverpool començaven a tocar en clubs humits sense saber que ben prompte es convertirien en The Beatles.

0: la música ja no era només entreteniment, era identitat, rebel·lia i joventut.
1: Com la nostra mar, la joventut, clar. Doncs bé, a través de Radio Luxemburg, de discos comprats d'amagat o de relats de familiars que havien viatjat fora, aquestes noves sonoritats arribaven també a les cases valencianes, despertant una curiositat que ja no tenia marxa enrere.
2: Les cançons de la nostra vida, en Apunt Ràdio.
0: Este és el cas del grup valencià Los Protones, que va destacar per un so modern i vibrant dins de l'escena musical de la seva època, amb influències del pop i el rock que connectaven fàcilment amb el públic jove. Les seues cançons transmetien emoció i autenticitat. Amb una sensibilitat especial per les melodies i les lletres, van deixar empremta en molts oients. Una essència carregada de sentiment, com ara un dels seus temes més recordats. Si alguna vez...

0: I és en este context on la Comunitat Valenciana juga un paper clau. Porta oberta a la Mediterrània, terra de bandes, de música al carrer i de festes populars. València ja tenia una tradició sonora molt arrelada.
1: El que passava als anys 60 no era una ruptura total, sinó una transformació. La guitarra elèctrica començava a conviure amb el pasdoble, el rock s'infiltrava en les verbenes i els joves músics aprenien a mirar cap al món sense deixar de sonar com a casa. Així naix una escena pròpia, discreta però molt valenta, que serà la llavor de tot el que escoltarem en els pròxims capítols.

Recapitulem, Arturo, tornem a casa, perquè els primers anys de la dècada dels 60 suposen el naixement de la música pop valenciana. I com tota gran història, comença amb històries menudes.

0: ella es la chica que yo siempre mire.
1: ¿Cómo hasta aquí he llegado?
0: Yo no lo sé.
2: Y esta historia menuda la creen Emilio Baldoví, Salvador Blesa i Vicente Castelló, que et preguntaràs qui són. Doncs eren tres amics de l'institut que vivien a la ciutat de València i que decideixen formar un grup. El grup es va dir Los Milos i sense saber-ho van començar a escriure una pàgina clau en la història de la música valenciana.

0: Los Milos imiten els èxits italians i americans que sonen per la ràdio i comencen a tindre molt d'èxit entre la joventut.
1: De fet, en 1960 guanyen el concurs En pos de la fama de Ràdio València i en any i mig graven 4 EPs, discos que es convertiren en supervendes, amb més de 1.000 còpies venudes i amb versions com esta del gran Buddy Holly.

0: I el que haguera pogut ser el seu gran llançament internacional es va convertir a la llarga en motiu de conflicte i de separació. Parlem d'una oferta de Johnny Stark, el mànager del mite francès Johnny Hallyday, per fer una gira a França.
1: L'únic que va acceptar va ser el cantant Emilio Baldoví, que en tornar del tour francès va adoptar el sobrenom de Bruno Lomas, una figura clau de la nostra música, un dels pioners del rock and roll a tot l'estat i el nostre Elvis particular. Yo tengo

0: Quan Bruno Lomas va arribar de França, es va trobar amb el seu antic grup, que havia canviat de nom. Ara eren Los Top Son i tenien un EP amb la seva veu, ja que l'havien gravat abans de marxar. Això suposa el trencament del grup i de l'amistat. Però este disc comptava amb un dels temes que més van sonar a les verbenes i més es van ballar a les nostres terres.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.

Els i les joves de les nostres comarques començaven a demandar els nous ritmes que arribaven de l'estranger. Així, a casa nostra, la qualitat dels conjunts era notable i un dels exemples més destacats va ser Los Huracanes.

Los Huracanes va ser creació del cantant Víctor Ortiz i el seu primer disc, on es troba En Tinieblas, que és el que estem escoltant de fons. Es va convertir en un èxit instantani. De fet, per aquells dies es deia que els dos grups que més discos venien a València eren The Beatles i Los Huracanes. Els festivals i concursos musicals, molts d'ells patrocinats per emissores de ràdio, permetien als músics guanyar visibilitat i, sobretot, experiència escènica. Per a molts grups valencians, aquell era l'únic camí possible abans d'arribar a un estudi de gravació. I la figura indiscutible de la ràdio del 60 té nom i cognoms: Enrique Gines.

El 1961 va crear a Castellar la pedania de la ciutat de València, on va néixer el programa Discomoder, que va aguantar en antena, atenció, 50 anys.

Ginés va ser una figura clau, no només per ser cronista del sorgiment del pop valencià, sinó com a dinamitzador de l'escena. I un dels grups que més va sonar a este programa va ser, precisament, Los Huracanes. Los Huracanes representen la cara més subterrània del naixement del rock valencià. El grup l'integraven músics joves que havien après a tocar de manera autodidacta. La seva importància no està tant en les llistes d'èxits com en haver sigut part fonamental del teixit musical que va fer possible tot el que vindria després.

efecte, la seva importància no està tant en les llistes d'èxits com en haver sigut part fonamental del teixit musical que va fer possible tot el que vindria després.

0: A diferència d'altres països europeus, ací no existia encara una indústria preparada per al rock. Los Huracanes gravaven amb pocs mitjans, però això no els impedia seguir tocant. El Calcetín, que sentim de fons, representa eixa energia, primitiva, directa, sense artificis. Avui, escoltar estes cançons és com obrir una finestra al moment exacte en què el rock començava a arrelar a València.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: Però l'escena que s'havia creat des de los Milos fins ara s'anava consolidant i cada volta hi havien més bandes. Al barri del Cabanyal, a la ciutat de València, a prop de la mar, un grup començava a despuntar amb temes com este.
2: La formació original la formen José Manuel Ballester, Antonio Piza, Ramon Asensio, José Llusar i Vicente Gay. Però per les seues files van passar el gran compositor Bernat Adam Ferrero i un dels guitarristes claus de la nostra història, que ens ha deixat recentment, Remigi Palmero.

0: Els cinc xics es van fartar a tocar a gran quantitat de sales i guateques i van guanyar el primer premi a un festival de nous grups al Teatre Russafa de la ciutat de València. Discomoder, el programa d'Enrique Ginés, va organitzar un concurs per veure quin era el grup favorit dels valencians i valencianes. A pesar de la popularitat de Los Milos, Bruno Lomas i Los Huracanes, van guanyar ells, els cinc xics.
1: I és que la banda del Cabanyal no va parar de tocar per tot arreu i fent sonar temes com este. Escoltem ara La Otra Tarde.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Les sales de ball van ser als anys 60 molt més que espais d'oci. Van ser autèntics laboratoris culturals. Sales de festa, cinemes reconvertits o pavellons improvisats acollien actuacions on el públic jove descobria sons nous. Allí es ballava, però també s'aprenia a escoltar una música diferent, a vestir diferent i a sentir-se part d'una generació pròpia.
2: En estos espais coincidien artistes consolidats i grups novells. Este circuit va ser clau perquè el pop deixara de ser una moda importada i es convertira en una realitat quotidiana. La música començava a formar part de la vida social, de les festes majors i fins i tot de les celebracions familiars.

0: conèixer. Su nombre, pues...
1: Els Cinc Xics, com la resta de grups del moment, van tocar en totes aquestes sales de ball. La gent del seu barri recorda dos dels llocs on se'ls podia veure regularment: el casal de la Falla de la Reina i les Termes Victòria, posteriorment Casa Blanca i ACTV. Però un dels fets pels quals es recorda aquesta formació és perquè van gravar una de les primeres cançons soul registrada en la seva llengua, el valencià.

0: és que els cinc xics ocupen un lloc molt especial en esta història. En plena dictadura franquista, decidir cantar en valencià no era un gest innocent. Era una afirmació cultural, en un moment en què l'ús públic de la llengua estava limitat. El grup estava format per joves músics compromesos amb la seva realitat immediata. És el més gran que pot trobar.
1: La nostra història i les nostres cançons.
2: Tots aquests grups van crear una empremta en el panorama musical dels anys 60 del públic valencià, però també en generacions posteriors de músics que es van homenatjar i que van versionar les seues cançons.
0: Este és el cas de la segona joventut del grup Los Huracanes, que amb el seu vocalista, Víctor Ortiz, va treure un disc homenatge i uns anys després una col·laboració en 2006 amb el grup Doctor Divago i el tema La mala herència.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: I arribem ja al final d'este primer capítol de Les cançons de la nostra vida. Un viatge per la història de la música valenciana, que acaba, tal com comença, amb una de les figures clau per entendre-ho tot.

L'artista de Xàtiva, Bruno Lomas, és un dels que major presència escènica tenien als anys 60. Sempre va perseguir l'èxit i va creure en el rock and roll com a estil de vida. En el pròxim episodi analitzarem la seva carrera i escoltarem les seues cançons més destacades.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Arturo, i nosaltres, si et sembla, tornem pronte i avancem un poquet més en el temps per a continuar este viatge musical. Gràcies per escoltar-nos i esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: Continuem pendents dels incendis que avancen sense control encara. A la Comunitat Valenciana, el Ponent ha activat el nivell de preemergència de risc extrem d'incendis forestals. A la Vall d'Uixó s'han registrat un parell de focs. Davant la situació, els serveis d'emergència recorden la importància d'avisar immediatament al 112 davant de qualsevol columna de fum o indici de foc. Al centre d'Espanya, els incendis actius a Àvila i la Comunitat de Madrid continuen descontrolats i ja són més de 70.000 desallotjats en els municipis afectats. Les pròximes hores seran decisives. Les autoritats confien que el canvi de direcció del vent previst facilite les tasques de control del foc. Tot i això, l'incendi continua actiu i la seva evolució dependrà de les condicions meteorològiques de les pròximes hores. Amb l'emergència nacional declarada davant la situació d'excepcional gravetat, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha estat a la zona i ha anunciat que els dos focs passaran a partir d'ara a tractar-se com un de sol, amb un comandament únic per a l'emergència. L'escoltem.
2: Passen a ser ja un único incendio y, por tanto, a contar con un sistema unificado operativo de respuesta que, por supuesto, cuenta con no solamente la aceptación, sino también con todo el apoyo por parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Ya son 10 las comunidades autónomas que están poniendo a disposición recursos. Se espera la llegada de recursos por parte de Grecia y también de Italia.
0: També la Comunitat Valenciana ha mobilitzat un dispositiu de 60 bombers, 6 autobombes, una autobomba nodrissa, 20 vehicles lleugers i un vehicle de comunicacions per a col·laborar en l'extinció dels incendis que assolen la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Rosa Mateu, al Parc de Bombers de València.
3: Des d'ací ha eixit un contingent de bombers de l'Ajuntament de València per ajudar en les tasques d'extinció dels incendis que estan afectant la Comunitat de Madrid i Àvila. Una ajuda que se suma a la de l'UME i a la que ha enviat la Unió Europea. En uns moments es donem tots els detalls.
0: Agents de la Policia Nacional han detingut en Paterna al treballador d'una empresa d'instal·lacions fotovoltaiques per presumptament estafar a diversos clients més de 7.500 euros, segons ha informat Prefectura en un comunicat. El suposat autor dels fets va cobrar als perjudicats gran part del pressupost de les instal·lacions que finalment no es van dur a terme, derivant el pagament al seu propi compte bancari. Els afectats són d'Alacant i van perdre part dels diners avançats i sense que els treballs hagueren començat. Parlem d'esports. Victòria per 3-1 de l'Eldense en l'amistós que l'ha enfrontat este matí a la Nusia l'Etikaf d'Aràbia Saudita. Tots els gols han arribat en la primera part. Per als blaugrana han marcat Bustillo, Rodri, Val i Justin Smith. També l'Hèrcules ha jugat avui a Mutxamel. Ho ha fet contra un combinat de l'AFE. Al remat, 2-1 per als d'Alacant, amb gols de Fran Sol i Hanza. Això és tot. Tornem en una hora.
4: Avui fa sol.
5: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
4: I corre l'oratge.
5: En A.Punt Ràdio. De tú a tú.
6: El Festival Internacional de Música Antiga y Barroca torna un any més a Peñíscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
7: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
8: I també poders curatius.
7: I que ho arreglava tot.
8: I que la iaia fins i tot multiplicava el menjar.
7: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
8: Eren ells, els iaios increïbles.
7: 26 de juliol.
8: Feliç Dia dels Iaios. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A.Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia.
10: tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
12: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
13: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
14: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
15: De tu a tu.
16: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
17: Hola, amics i amigues d'Apunt Ràdio i de les vesprades d'entre setmana, que ara també podeu trobar en format moments especials. Esperem que vos agrade.
18: Para contarte canto, quiero que...
17: Cada dia, ja sabeu que a partir de les 4 de la vesprada hem presentat programes amb molta il·lusió. De fet, ens hem trobat gent estupenda, propostes imperdibles i consells que neixen del cor. Ve del cor i del coneixement d'experts com alguns dels nostres col·laboradors. Comencem recuperant les idees que ens va fer la nostra nutricionista de capçalera Clara Llorenç per recuperar-nos dels excessos de les festes. Prengueu nota i de res.
16: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
19: Tinguem clar que la millor manera de cuidar-nos és en el dia a dia quan mengem. Podem fer altres coses, però en el que mengem i com ho mengem, això és font de salut.
17: I sa, i divertit, i saborós, interessant.
19: Això és el més difícil.
17: No fa falta patir, però ella està ni se camí. Ella està ni se camí.
19: Amb el talent de Clara Llorenç,
17: no ha
19: de ser dietista i nutricionista, té la creativitat per a dir, mira, i a més t'ho vaig a posar fàcil i bonico. Què tal, Clara? Bon any.
20: Què tal, xics? Bon any.
19: Com estàs?
20: Que alegria veure-vos este 2026. Que
19: guai, igualment.
20: Que costa, ja.
17: Sí, però estem en el dia del bombardeig del detox miracle.
20: Sí.
17: Sucs verds, pastilles depuratives, de junis, després molta gent pensant, menja massa, ara toca netejar el cos.
20: Claro, es que ara ve la farta, la sensació esta de, ostres, que he fet estos Nadals, i lo que tu digues, a lo millor, lo de alimentació en consciència, jo vull dir la paraula alimentació en trellat i tranquil·lita.
19: Vale, sí,
20: vale? I trellat li queda...
19: Sí,
20: entonces,
19: sí,
20: anem
19: sí,
20: a donar sí. Avui un poquet de trellat i tranquil·litat a este gener, que jo crec que agobia molt ese bombardeig i també aquesta sensació que tenim, no?, de com més pesadesa. Al final, ja. La paraula detox... Jo crec que és l'estrella en redes ara en gener.
19: Però tu eres una negacionista del concepte detox.
17: Però per què és?
20: Vale.
17: Què volem dir quan diem detox?
20: Avui vaig a explicar per què aquest negacionisme. Al final, la paraula detox, vale, ve de detoxificar, que és pues eliminar aquestes substàncies tòxiques, no?, que tenim al cos. Per això ja tenim diàriament a l'intestí, al fetge i als ronyons que treballen, vale, per eliminar aquestes substàncies que és com que van netejant el cos realment. Entonces, què ha passat estos Nadals? Que òbviament hem sobrecarregat el cos, vale? Hem menjat més, hem begut més, i sí que és de veres que el cos, el fetge, els ronyons i l'intestí continua treballant de la mateixa manera, vale? Va netejant diàriament, però hem sobrecarregat massa este cos. Entonces, no és que necessitem fer un detox express per ajudar al cos, perquè al final ara explicaré per què és detox que la gent creu no serveixen per a res, però sí que a lo millor fer com un poquet de reset. Uh-huh. ¿vale?
15: Molt bé.
20: Que al final este reset realment no va d'ajudar a netejar el cos, perquè el cos realment no li ajudes a netejar-lo.
15: Perquè no estem bruts.
20: Estem
15: sobrecarregats.
20: Sí, és que duem com aquest arrossegament, saps? Perquè al final el 24, el 25, el 31, el 1, el 5 i el 6 són meravellosos, però el problema és que entre mitges n'hi ha molts dies i la gent també ja agarres com aquesta rutina de dolce tots els dies, de beure tots els dies, de les sobres, i són dues setmanes de tuté.
19: O sigui, que va acumulant-se, acumulant-se.
20: Claro, claro, el problema no és això, sis dies.
19: Dóna-li molta faena, diguem, els filtres del cos.
20: Sí,
19: no?
20: Al final costa molt entre... Jo el que veig és que crec que entre aquest 25 i 31... costa molt tornar a la rutina, perquè al final dius, bueno, o també perquè tens molts dinars, tens molts... Entonces, t'acabes donant que és que ha begut alcohol quasi tots els dies, ha menjat dolcet quasi tots els dies, no ha pres fruta en 4 dies. Ja. Eix és el verdader problema.
19: Ja tornaré al gimnàs després de Reis.
20: Bueno, sí, procrastinar, que això ja és...
19: Clar, i damunt... ens anima a procrastinar un poquet, que volem compartir més temps en la família, sí, això, i anem deixant una
20: miqueta mal temps això. No ajuda, ja. Al final duen uns horaris super desregulats estos Nadals, ¿vale? Perquè te gites més tard, t'alces més tard també.
19: Però també trobo que mentalment, no, o emocionalment, és molt saludable deixar-te anar un poquet. També,
20: totalment, no? Totalment. Però això no és qüestió d'arrepentir-se ara en gener, no és moment. La paraula detox no m'agrada perquè la paraula detox va associar culpa. Ja. Va associar...
15: Que interessant, això.
19: És que si tens que detoxificar-te, claro, és que t'has toxificat.
20: Claro,
19: ho has fet malament.
20: Has disfrutat aquestes dues setmanetes, meravellós. Entonces, al final, fem un reset, perquè desgraciadament no podem estar disfrutant tot l'any, perquè si no, al final, petaríem. Entonces, al final, fer un reset és com si tu de repente el mòbil no te funciona bé, ¿vale? Tu no l'obris, no el neteges i el tornes a tancar, i tu simplement l'apagues, el deixes apagat dos segonets, és com que el reinicies. Pues al final, ara en gener, la idea és com fer aquest reset, és com tornar un poquet a una alimentació més senzilla, més completa, a horaris regulars, a moure't més. Entonces, comencem un poquet pel reset digestiu, ¿vale? Que jo crec que a la panxa és el que més tute li hem donat. Entonces, així no va de passar fam realment, ¿vale? I no va de dejunis llargs, que després explicaré per què no t'he sentit estos dejunis. Va de simplement de tornar a clavar esa verdura que aquestes dos o tres setmanes pues se mos ha oblidat un poquet i tampoc passa res. Va d'una alimentació més senzilla, perquè al final hem estat setmanes en plats molt elaborats, amb moltes salses, tornar a horari regular... Entonces, al final és intentar ajudar un poquet al cos a que se regule d'esta forma. Perquè al final la forma d'assegurar-nos que a nivell digestiu l'intestí funciona bé és anar al bany tots els dies. És algo tan simple com tots els dies o... quasi
15: la periodicitat que el teu cos
20: correctament
15: té sovint,
20: és saber
15: cada
20: que,
15: dia,
20: que a nivell intestinal està tot regulat i tot funciona bé. Entonces, això a nivell intestinal.
15: I o sigui, que el que realment hem fet és desquadrar els ritmes, a banda de poder abusar d'alcohol o de dolços i tal. Hem desajustat ritmes, també la son, també no sé què.
20: Totalment.
15: I el reset és el que vols dir, és torna a aixòs ritmes.
20: Torna regular. Torna a l'alimentació normal, torna a les teues rutines de menjar i dinar a la mateixa hora, torna a clavar aquesta alimentació que tenies antes de Nadals. No facis barbaritats. Uh-huh. Al final... Jo crec que ara
15: torna anem... la rutina que dèiem.
20: Torna, claro.
15: Que agraïm que estigués tornant a l'escola.
20: Beneïda rutina, sí. Però costa molt a voltes. Sí. I saps què passa? Que la gent, a lo millor, quan pensem que s'hem passat molt, volen cosetes molt ràpides per a dir, va, un detox de 3 dies i ja està. I és, a més, te dona com aquesta falsa sensació de dir, no passa res que m'hagi passat perquè en 3 dies ho arregle tot. Entonces, no és la idea. La idea és que tornes als teus hàbits i el cos va funcionar de manera correcta.
19: Incorporar llegums, incorporar-les amanides, cereals, en fi, el que sabem que ens va bé. Passa.
20: Sí. Després, molt important és el fetge, ¿vale? A banda de l'intestí. Al final, jo crec que sempre tenim el fetge en el cap quan parlem de detox i té tot el sentit del món. Al final, el fetge, ¿vale? És el que ajuda a eliminar aquestes substàncies que tòxiques, per així dir-ho, que s'han acumulat al cos.
15: El fetge és com un colador, per ahí passa el que mengem, les medicines que prenem...
20: Sí, al final, per ahí passa l'alcohol, la medicació, menjar i o filtra. Té com dos reaccions principals, ¿vale? Que una és convertir les substàncies tòxiques en no tòxiques i la segona reacció és que les fa solubles per a poder traure-les per la femta o per l'orina. ¿Vale? Entonces, per a que aquestes reaccions se duguen a terme, per a que el fetge treballi correctament, n'hi ha que incloure una sèrie de coses en la nostra alimentació. Què són importants per a que el fetge funcioni bé? Superimportants les proteïnes. Per què? Perquè per a, claro, per això no menjar
15: no té sentit.
20: No té sentit. Per a que el fetge funcioni bé necessita aminoàcids, i els aminoàcids són com unes pessetes, vale, que n'hi ha dins de les proteïnes. Ous, peix, carn. A banda, necessita magnesi, zinc. Ja hem parlat així molt del magnesi, segur que funciona en moltes reaccions, pues en una d'estes és la funció correcta de, del fetge. Necessita també vitamines del grup B, que se troben a la fruita, a les verdures i als llegums, per ahí la, la importància.
19: I el magnesi que has mencionat?
20: El magnesi també.
19: Sí, però en quin, quin tipus d'alimentació
20: trobem el magnesi? En espinacs, en llegums, en pipes de carabassa i en els de sésam. Aquestes són les que més. Plàtan i xocolate. Per això que podem tornar, continuar menjant xocolate. I sobretot el fetge necessita, perquè gasta molta energia en aquests processos, l'energia suficient, i l'energia la trobes a través del menjar. Per això no té sentit no menjar o deixar de menjar o viure a base de caldets durant dos o tres dies. El fetge aixina no, no furula.
19: Ja entenem perquè eres una negacionista del detox clàssic.
20: Claro,
19: ja,
20: però
19: a més, és que els mateixos òrgans que filtren,
20: claro,
19: t'estan donant la clau de que és el que necessiten per a continuar filtrant, uh-huh, que és la base.
20: I no? Saps què passa? Que al final jo crec que la gent, pues, és necessari donar este coneixement per a que a voltes entenga per què no val de res que fas a tres dies a base de caldets.
15: I que segurament és contraproduent estar una setmana menjant barbaritats i alcohol i dolç i tal, i tres dies o quatre sense menjar res i caldets. El fetge dirà, sí, què està passant?
20: Tu saps lo estressant que és per al cos això? Clar, passa de moltíssimes calories i moltíssim menjar a de repent dir, què faig? No, no puc funcionar perquè no m'estàs donant alimentació.
19: I aquesta idea que els aliments que són naturalment amargs afavoreixen el fetge? És correcte o la tinc jo ficada en el cap malament?
20: Això no sóc res negacionista, això és supercorrecte.
19: Això és
20: real? Vale, mira, per al fetge, per a que funcione, ja ho han dit, que són superimportants les proteïnes, els llegums, però les verdures estes amargues, vale, com són les verdures amargues? Són la rúcula, l'escarola, el radicchio i les carxofes, vale? Així la carxofa estaria el punt número 1. Són este amarg, vale, produeix un estímul al cervell que fa que produïsca més bilis. Bilis, sabeu?
15: Sí,
20: vale. Pues, la bilis és molt, molt important, vale, per a la digestió dels greixos. Uh-huh. A banda, facilita molt la digestió, ens ajuda a sentir-nos menys pesats, i esta bilis, a banda de millorar la digestió dels greixos, fa que el procés del fetge de detoxificació siga com més fluid. Li facilita molt este treball. O sigui que...
19: Estic que recordant-me una cosa, perquè m'està agarrant molta risa. Em van regalar, que això ho fan pues, uns monjos o unes monjos per, sí? per la teua zona, per la zona de Castelló, que és l'amargo carmelitano.
20: No,
19: heu sentit
20: sí?
19: parlar de l'amargo carmelitano?
20: Jo no.
19: És,
15: Era com un licor.
19: T'has de fer un taponet. És com si tens dèficit a l'hora de que no mengis prou carxofa, no t'agrada...
20: Però és un licoret?
19: No, però no és licor.
15: Uns monjos
19: no,
15: del desert de les Palmes.
19: Exactament, sí, molt senyor. Bé, el desert de les Palmes. Sí. No té alcohol.
20: Vale.
19: No té alcohol. Però és un xupito amarg.
15: Amarg com la fel.
20: Pues mira, això tira bilis.
19: Exactament, per a formar bilis.
20: Claro, claro, claro.
19: Risa, que crec que encara me queda un ditet.
20: Pues mira.
19: Si vols, per a les amistats, si...
15: Compartim
19: una miqueta.
20: Bon regal de...
19: Mira, tinc per al teu fetge.
15: I ara parlaves del de juni.
20: Exacte.
15: A banda de caldets, hi ha qui diu, no, ara vaig estar no sé quantes hores sense menjar.
20: No, n'hi ha gent que fa dejunis de 72 hores.
19: Hola.
20: És una...
15: Que
20: és
15: per caure redonter.
20: És una barbaritat. Al final, ahir el cos el tens com en un pause complet, entonces no estàs facilitant ningun tipus de detox. Entonces, jo no és que no recomane un dejuni controlat, ¿vale? Al final, lo que no recomano és dejunis d'esos de 24, de 48 i de 72 hores. Però lo que sí que a lo millor després de estos Nadals, pues un dejuni fisiològic correcte de 12 horetes, simplement des de que sopes hasta que tornes a desdejunar, deixar aquestes 12 hores de pausa, al final això és algo normal, és algo fisiològic, i això sí que ho recomana, inclús 16 hores si n'hi ha persona que no té molta gana quan s'alça, ¿vale? Lo que sí que no, per les per les punts que ha comentat d'aquesta energia que necessitem i d'aquesta alimentació és estos dejunis prolongats, però a mi és que no tenen cap de sentit.
19: Si te'n vas a les 7 i mitja, a les 8 del matí, te'n vas al gimnàs, o te'n vas a córrer, o te'n vas a fer esport, i no te'n vas en dejú, claro. Home, de cantar, o no, és que si no, no hago les 16 hores, pues no passa les 16 hores.
20: No passa res. No passa res.
19: Les 12, entre cometes, és fàcil si sopes ponte.
20: És molt fàcil, al final.
19: Sí, la clau és això, per a les 7 i mitja, a les 8.
20: Sí, ja si està. Tu sopes a les 8 i des de junes a les 8, ja fas 12 horetes, que per a mi és com lo bàsic per a deixar que el cos, saps, fa sair un pause.
15: Perquè a més no sé si ho heu vist en, és per una amiga. No, perquè són molt perillosos les sobres. Vaig a explicar, vaig a fer un raonament.
20: Tota la raó.
15: Dir, jo ara me fico 3 dies en dejú, salsa de toc, no sé quant a passar fam, però me queden raconells de torrons, no sé quantos, i quan menys te l'esperes, clar, com el cos passa fam, claro, te llances, això no ha de ser, amiga mia, que m'estàs oyendo, això no pot ser... Les sobres són perillos.
19: Neteja el rebost i netejaràs el fetge.
20: Claro, claro, diga. Ja, lo últim que queda és lo que tu dius, que és ese reset de com de estímuls. Què estímuls? Al final, les sobres, si tu tens a casa ple de torrons, ple de dolç, culers d'alcohol i de més...
15: O de guisoflos,
20: de lo que
15: greixosos.
20: O de, i... Claro, claro. És,
15: o de vinet, o del
20: que siga. Acaben Nadals i lo que t'haig a quedar d'estes festes que no siga alimentació diària... Tot congelat, se congela hasta el torró, hasta...
15: Tot... Uh-huh. Molt bé.
20: Això no, no, és de veres. I congela molt bé.
15: I després en
20: jo
15: estiu...
20: Jo tinc xurros de falles congelats i no és broma.
15: I en estiu traus el torró i fas gelat.
20: Claro.
19: Sí, sí.
15: I ja han passat uns mesos i...
20: Al final, el congelador és miraculós. Entonces, fer ahí un poquet de recetame, de sobres, estar uns dies, per favor, sense alcohol, que al final li han clavat massa tute al fetge, i el dolcet, que ha d'estar en la nostra alimentació, però que tots sabem que ha de ser algo puntual... Pues este semanetes ha passat a ser algo més diari, per lo que tu dius, perquè també ho tens a casa i ho veus i t'apetís, pues simplement que torne a ser ocasional.
19: Vale, no hi ha sucs d'aquells...
15: Miraculoso.
19: Batuts d'estos verds, no, que facin miracles.
15: Jo, perquè això està mal inventat. S'inventen un suc verd, que primer que siga per tirar-te'l per damunt.
20: Claro.
15: I que, com el Fairy, i que la faig al cos.
20: Iu, i que se'l supe acaba dins.
15: Això sí que estaria bé, però...
20: Jo,
15: estos no, no?
20: Que consta que no és que estiga en contra de sucs, a mi me pareixen... Si suc estos d'espinacs, de pinya, en un poquet de gingebre, me pareixen meravellosos. La qüestió és que no has d'alimentar-te només d'això al llarg del dia, o sigui, que tu ara que vols tornar a cuidar-te te fas un suc d'eixos per a desdejunar o per a berenar que siga complet, que tinga un poquet de iogurt, de kèfir, les espinacs, al final és perfecte. La qüestió és no alimentar-te només a base d'això.
15: I anem al... Tenim una recepta que sigui bona.
19: No? Es dona temps?
20: Sí.
19: No ho teníem... Vale, molt bé, entra a la recepta.
20: Vale.
19: Que tindrà algo amarg.
20: O... Claro, té algo amarg. No? Perquè,
15: tindrà
20: además,
15: carxofa.
20: Vaig a dir-ho fàcil, però per què esta recepta? Perquè en gener el que més ens costa tornar a la rutina és pensar que l'alimentació ha de tornar a ser avorrida. Aleshores, Widuk,
19: vale.
20: Una manta que ja vas fer en la tele i que vos va encantar, la llàmina de carxofes al forn amb parmesà.
15: Meravellosa, preneu una, amics i amigues.
20: Dipejar amb un hummus casolà de dentilla, si tenim els llegums, i la carxofeta, vale? Ingredients: carxofa fresca, oli d'oliva, parmesà en pols, pebre negre, all en pols i un poquet de llima, vale? Entonces, anem a netejar les carxofes i anem a tallar-les en una mandolina a làmines molt finetes.
19: Vale.
20: Anem a col·locar-les en una safata amb aulla freda, suc de llima i trossos de llima, vale? Per a que no s'oxide. Les sequem i les col·loquem sobre paper de forn superposades, vale? De forma que queden com un quadraet, com una llàmina, totes juntetes. Afegim per damunt un poquet d'oli, pebre, sal...
19: Superposades no és amuntonades.
20: No, és com una costa que de se toquen puntets,
19: ah,
20: o sigui,
19: vale,
20: que se toquen,
19: vale,
20: un poquet.
15: Com una manta,
20: claro,
15: com una base. Molt bé, molt bé. Com una base de pizza,
20: exacte,
15: o de carxofa.
19: Molt bé, entonces, una làmina, vale,
20: exacte,
19: molt bé.
20: Fiquem un poquet d'oli, fiquem un poquet de pebre, d'all en pols, de sal, i per damunt ho cobrim tot de parmesà per una capa superfineta.
19: Vale.
20: I ho fiquem al forn, que ja el tenim prescalfat, a 180 graus, 20 minutets, fins que estiguen dauradetes, vale? I mentre està el forn això, anem a fer el nostre hummus, vale? Que el hummus al final el vull fer de llentilles perquè crec que casa molt bé amb el sabor de la carxofa. I al final és una forma diferent de menjar llegums. Entonces, què necessitem? Llentilles cuites.
19: Poden ser de pot.
20: poden ser... No, la idea és que siguin...
19: Han de ser de poc.
20: Aixina més rapidete, fàcil, vale? I antilles cuites, l'ideal és que siguin les pardinetes, vale? Les xicotigües, una cullerada de tajina, que ja sabeu que és la pasta esta de sésam, molt bé. Sí, sí. Suc de llima, oli d'oliva, comí, sal i aulla per ajustar la textura. Entonces, així anem a triturar el pot de xicotiu de llentilles cuites, una cullerada de tajina, una cullerada d'oli d'oliva, suc de llima, pues suc de mitja llima, ¿vale? Un pessiguer de sal, un pessiguer de comí i triturem. Que la textura mos ha quedat un poquet espessa, fiquem un poquet d'aulla i tornem a triturar. Però aixina queda ideal. Fiquem un poquet de sal i de llavoretes de sésam per damunt i les carxofes ja les tenim, anem trencant la llàmina i anem dipejant.
19: Ah, i les carxofes les aprofitem per a...
20: Soles estan meravelloses.
19: Vale.
20: Però així
15: soles estan
20: per
15: meravelloses i amb este humus estan de categoria superior.
20: Però així és
19: i a més està fet un ratet, en mitja hora tot és fet això.
20: En 20 minutets tens les dues coses.
19: De molta
20: categoria. I tornes a la rutina sense una alimentació molt avorrida, que al final jo crec que en gener és el que costa.
19: Mira quin sopar de reis recepta. Vaig a fer-me de les carxofes, ne tinc de tot en casa, i les llentilles pardines i el humus. La tajina va bé sempre, perquè quan sempre, no saps què fer de llegums, és que, ai, necessito menjar llegum, pim, pam, pum, bocadillo de tun. I te fas el...
20: I en una torreta
19: queda molt l'humus. Guai.
15: Conclusió, Joaquim, menjar bé, dormir, moure't,
19: fer l'amor.
15: Per dir-ho tot. En definitiva, com deia la nostra lideresa, espiritual, que ara jo era nutricionista, posar llum i calma era?
20: Trellat i tranquil·litat. Però llum i calma, m'encanta.
16: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
15: Ara que per a bons consells, sempre els que venen escrits en un llibre ens encisa llegir, ens ensenya, ens entreté, ens fa fer-nos preguntes, reflexionar, tindre criteri, idees pròpies. Per això vos animem sempre que podem. Una de les propostes més entretingudes és una novel·la curta, trepidant i divertida que transcorre en una nit de la Ruta del Bacalao amb moments divertits i curiosos protagonitzats pel Fletxa, fill literari de Joan Carles Ventura. Escolteu-lo. Ficció, què, no? Esta seria un poc...
20: Jo crec que sí, eh?
15: Sí, esta seria
20: la banda. L'ambienta perfectament.
15: Sí, perquè l'autor de Fletxa salta la ruta és Joan Carles Ventura. I així es presenta ell en el mateix llibre, diu això: escriptor professional que ha fet feina de guionista, redactor i directiu de programes de televisió a Punt i B3, Televisió Espanyola, Telemadrid, Castellana Manxa, 9.2, Canal 9. Des de que era només un projecte de persona, aquest inquietant personatge riberenc s'ha dedicat a idear històries i historietes de ficció.
20: Joan Carles Ventura, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
20: I bon any. Bones festes.
1: I bon tot. I bona festa. Se pega el fletxa.
15: Definís inquietant, perquè diu, aquest inquietant personatge riberenc, definís inquietant.
1: Però jo m'inquieto a mi mateix, bàsicament. No ho sé, no. Ho vaig posar, és que això no ho sabeu, però les contraportades i tot això ho escriuen els propis autors.
20: Clar.
1: No
20: sé si
15: hi ha... Un compromís, direi que posa.
1: Clar, i aleshores t'ho demanen i que posa.
15: Sí, li ho has de donar pues, a la mare, a la tieta, que diuen el més guapo.
1: Clar.
15: El més guapo de Sueca. Bueno, nascut, com heu dit.
1: Nascut al Bafar, empeltat a Sueca.
15: Ahí, vinga, va, presentem la nova aventura de Vicent, Fletxa. I ho fem parant-nos en la dedicatòria. Que sí, les coses comencen per el principi. Diu, a la meva colla d'amics, unida des de fa 30 anys... El que passa a les tirades es queda a les tirades. I aprofitem perquè expliques
20: que són les tirades, clar.
1: Les tirades són l'obertura de la veda de Casa de l'Ànec a l'Albufera, a la Marchal. Aleshores és una festa, però les tirades són una festa. La nit anterior a que s'obriga aquesta veda, els joves de Sueca, ara ja no ho fan, però antigament, i jo això sí que ho he viscut, anàvem a les cases de la mar, i de xalet en xalet anàvem fent festa i després de discoteca en discoteca com a prèvia que els caçadors encetaren la veda i se posaven a tirar de bon matí. Això s'ha fet tota la vida, és una festa molt boja i en veritat el llibre s'havia d'haver dit ni de tirades, era el sintagma.
15: La idea
1: que
15: era aquesta? Ja.
1: Sí, el que passa és que està editada per uns editors catalans, la col·lecció Cris.cat, i allò de les tirades no
15: ho entenia
1: molt, i de fet fora de l'Horta i la Ribera no s'entén del tot que són les tirades, i aleshores vaig deixar aquesta dedicatòria Sagreda de la meva colla d'amics, que efectivament està formada una nit de tira des de fa vora 30 anys, però el títol va quedar-se en Assalt a la Ruta, que també el defineix prou bé.
15: Sí, perquè per la ruta transitarem.
20: Per la ruta transita prou,
15: igual
20: això,
15: que transita el fletxa.
20: Sí, sí, sí, perquè de fet de la ruta, això passa en 1987, sí, si no ens anem errades. No.
15: És que comencem
20: la ruta, clar, comencem en aquest plànol, no? Tan xulo.
1: És una nit de tirades del 1987, 20 de novembre, per a ser més exactes.
15: I és això, que he de dir-te que n'hi ha un mapa que, sí, que recorda això, que te recorda en la ruta, estem parlant de la ruta del Bacalao, clar, aquelles emblemàtiques parades, sí, sí, de la ruta.
1: Barraca, Xocolate, Puzzle i Spook eren les que n'hi havia obertes en aquella època, i algunes paral·leles també, que de vegades algun lector molt, molt puntillós m'ha dit, també hi havia Salitre, també hi havia Calavera, també, però sí, però no com a discoteques d'allò que s'entenia com del moviment de la ruta inicial.
15: Jo sí que vull parar en este mapa al començament, perquè al llarg del llibre no és que sigui un llibre il·lustrat, però sí que hi ha en cert moments il·lustracions, perquè es fa referència a alguna còmic, es fa referència a alguna entrada d'alguna d'aquestes discoteques o algun concert del que ara després parlarem, i estan ahí recollides, que jo no sé si estan basades en fets reals, si són reals o són dibuixos. No. Això explica-me-ho tota
1: totalment real. La història és ben semblant, però no verídica, però el que són totes les il·lustracions i que acompanyen el llibre són reals. En veritat, jo no esta història, però diferenciar-me una mica dels altres dos llibres del Fletxa, he volgut jugar un poquet això. Això va passar de veres o no va passar? Perquè hi ha l'entrada del concert de The Cure, que van fer un concert a la Fonteta, sí, de Sant Lluís, i la mateixa nit. Hi ha una entrada de Cap d'Any de la discoteca Xocolate. El mapa, que el mapa és un mapa també bastant. El mapa l'únic que té incorrecte diria que són els logos més recents, els que la gent reconeix més, que no els que hi havia possiblement en l'època. I què més? No me'n recordo si... Ah, sí, no, n'hi ha unes il·lustracions d'un personatge de còmic que era en les entrades d'uns flyers de Barraca. I sí, sí, totalment verídics. De fet, a l'exposició La Ruta de Bombas Crens es poden visitar encara, es poden veure, estan allà en format gegant, i veritat, tot això és per a jugar això, que realitat, ficció, va passar, no va passar, hi hagué un atracament de la discoteca Xocolata aquella nit, sí o no?
15: Creïble resulta, vaig a dir, creïble resulta.
20: I tot comença dient, bé, són paraules del Fletxa, no? Moltes persones em pregunten sovint quan em vaig convertir en detectiu privat i com és que em vaig especialitzar en assumptes nocturns i festius, i la resposta està en la ruta.
1: Clar, això era, és que el llibre és això, és la preqüela, no? És la història de com és.
15: Clar, perquè venim de dos entregues anteriors, Aventures del Fletxa, en esta vessant de detectivesca, però així sabem per què se va fer.
1: Sí, ell ho havia contat en la primera novel·la, la primera novel·la que se'n diu En Fletxa, ell havia apuntat en algun moment que la nit de tirades de l'any anterior, o feia uns anys, bueno, feia la nit anterior, la nit de tirades de l'any anterior, s'havia convertit en detectiu privat per casualitat, però no va aclarir com. I aleshores jo sempre m'havia que tenen ganes de dir, va, anem a contar aquesta història i com ha passat. I això és el que tenim entre les mans, el Fletxa Salta a la Ruta. I és una història, això, una bola de neu rocambolesca en una nit molt concreta, una sèrie d'esdeveniments que se van sumant.
15: Rocambolesca és una gran paraula. He de dir-te, quan te poses a llegir-lo no pots parar, a mi m'ha passat, per aquesta entrevista, i anem a endinsar-nos.
20: Anem a endinsar-nos, perquè a més és una data molt concreta en la que comença, no? El 20N, la commemoració de la mort de Franco, les tirades en 7 temporades, és una nit bona, no? És un bon horatge, després d'una gota freda.
1: Exacte.
15: Després d'una gota freda, bon horatge. Sí, sí, sí. The Cure, has dit.
20: The Cure.
1: El concert de The Cure a la Fonteta de Sant
15: Lluís. El 20N.
1: I el Fletxa està precelebrant el seu aniversari, que serà el diumenge 22, i farà 22 anys. Això és molt important. Ell vol anar-se'n a fer una festa superlativa, una farra suprema de 3 dies. Aleshores, la cosa comença amb el concert des de Cure, que és un dels seus grups preferits, ja se veu en algun dels altres llibres, i després continuarà això, en la festa de les tirades, a les Palmeres, la Xocolata, Barraca i companyia. I, clar, se donen diverses circumstàncies ambientals, com és la mort, l'aniversari de la mort de Franco, que jo quan vaig estar mirant a veure quan contava la història de com s'havia convertit en detectiu i quin any la situava, si el 87 o el 86, perquè en el primer llibre no s'acaba d'establir un marc temporal, es diu, va resoldre el robatori, la caixa de tirades l'any anterior o els anys anteriors, o feia un parell d'anys. I llavors quan vas trobar que el 87 coincidia amb el 29 de l'estrès, així tenim de tot, tenim els caçadors, vinga a traure escopetes amunt i avall, els joves fent festa en totes les discoteques, la gent, els fatxes, els d'ultradreta, els admiradors, els nostàlgics del franquisme i sin de cacera un poquet allà a fer maldat. I tot allò juntat, sumat a la coctelera, amb el fletxa en les seues ànsies de joventut, doncs va donar el resultat d'aquesta història.
15: I què ens crida l'atenció? Que és molt curiós. Que tot ocorre, tota l'acció, que és ben trepidant, he de dir-vos, transcorre en una nit, que m'està presentada molt en forma de molt dialogada, perquè és la declaració, això ho puc dir, no? Que és la declaració d'ell davant de la policia, però clar, ell quan es fa les explicacions de tot el que li ha ocorregut també ho explica en els diàlegs amb la resta de personatges amb els quals s'interactua, no?
1: Ha sigut un poquet el repte d'esta història, de contar-la en forma d'això, d'un atestat policial davant d'un personatge que també té molta importància a la resta de novel·les, que és el Tato, que és el seu company d'investigacions en les altres...
15: El Tato és el policia que de veres se dedica a aquestes investigacions, al qual ell, a partir d'ara... ajudarà.
1: Exacte, és un policia secreta que tot el món coneix en la moguda valenciana i serà el company de vivències de fletxa juntament amb un altre personatge tercer, que és la tieta Amparigües, que és una tieta aficionada a les novel·les d'Agatha Christie. Aquest és el trio de protagonistes, però en aquesta història conten com el Tato i el Fletxa es coneixen arran d'un atestat policial d'haver trobat el Fletxa en circumstàncies molt estranyes i estar interrogant-lo. I tot això és un diàleg en estil directe i en estil indirecte que ha sigut un poquet el repte de contar aquesta història, no? Que passara en una sola nit i que bàsicament la estigueren contant a través d'un diàleg.
15: I podem contar quines circumstàncies estranyes es troba la policia al Fletxa perquè són poderosament cridaneres.
1: Clar, està fet a posta, no? Però això pràcticament és la primera pàgina, és a dir, se'l troben... La policia s'ha trobat al Fletxa enmig de la carretera d'Alfafar a Saler, en boles, amb el cos tot arrapat i amb una motxilla damunt que portava 10 milions de pessetes. I a partir d'ací es dona, d'on has tret això? Com és que estàs en boles? Què feies a aquestes hores? Què t'ha passat que estàs fet un exeomo? I a partir d'ací anem estirant el fil cap arrere, no? Que hi vaig contant què va passar aquella nit del 20 de novembre de 1987 i que damunt acaba en que ell es dona a conèixer com a detectiu privat especialitzat en assumptes nocturns.
15: Evidentment es troben en cap rapatx en una nit comissa, evidentment es troben amb un, jo ho has comentat abans, en un robatori, amb una d'aquestes discoteques i amb uns personatges, a mi m'han encantat tots. La colla en els que se'n van al The Cure, els que tornen, els que se'n van després... Desvela tu fins el que pugues. Fins ahí.
1: Clar, a veure, també cada novel·la del Fletxa va eixamplant un poquet, no?, el seu univers de relacions i de personatges i de col·legues. Alguns col·legues, algun col·lega, el Piri havia eixit en Fletxes Desviades, una altra de les novel·les, però després tenim el Charlie, la Guanxa, el Mangui, no? En fi, n'hi ha un poquet de tots. I aleshores, després van apareixent altres personatges secundaris, conforme... També, diguem-ne que la novel·la va discorrent per camins que conduïssin a culs de sac, no? A camins sense eixida, perquè és una investigació,
15: i literal,
1: no?
15: I literal, ella en la seva fugida en un camí que no té eixida, també cau, per cert.
1: Sí, sí, allò de... Home, justament estem a la marxa inundada, no?, per allò de que s'obri la veda per a caçar ànecs i tal, i és un paisatge doncs molt ideal per a aquestes coses, per a caure pedres si no el coneixes molt bé, si vas una mica tocat, depèn de quin vehicle, en fi, tot això se presta.
15: Hem de dir que és molt divertida la proposta, molt divertida la proposta de l'esta aventura. Bueno, tot és, però clar, com estàs la que està ara...
1: Aquesta és la que està marxant, la marxal inundada, no?, per allò de que s'obri la veda per a caçar ànecs i tal, i és un paisatge doncs molt ideal per a aquestes coses, per a caure descaure pedres si no el coneixes molt bé, si vas una mica tocat, depèn de quin vehicle, en fi, tot això se presta.
15: Hem de dir que és molt divertida la proposta, molt

0: estar.
1: Veure, el Fletxa naix de dues circumstàncies diferents. Una és, estic escrivint la meva primera novel·la, que es deia Camins dubtosos, i que era una novel·la amb moltes trames, subtrames, molts personatges, un desplegament. Clar, tu fas la primera novel·la, vols lluir-te, vols fer una cosa molt espectacular, una carta de presentació, però realment era una història complicadeta. N'hi ha un moment que jo, allà a la pàgina 150, com aquí que diu, comencé a abandonar-la i a pensar, és que no l'acabaré mai, és que em queda moltíssim, i no compta ni la meitat, i això s'està enredant, i tal. I aleshores dic, per què no faig una cosa més senzilla, una trama lineal, una cosa tal. I en això que estic pensant, apareix, veig una pel·lícula que es diu Puro Vicio, Inherent Vice, és una pel·lícula de... Bueno, està basada en un llibre de Thomas Pynchon, no me'n recordo el director, mai no me'n recordo com li diuen, intente, sempre que vinc una entrevista, no me'n recordo. Sé que el protagonista és Joaquín Fénix.
0: Ah,
1: i
0: sí?
1: Fa un personatge molt xulo, que és un detectiu hippie, que es diu Doc Sportello, que és un detectiu que va per la vida fumar de marihuana tot el dia, en l'època de l'any 68, l'estiu de l'amor, en el San Francisco hippie total. I aleshores jo dic, ostres, una cosa així, un personatge, un detectiu paròdic.
0: Però vaig a dur-lo així, vaig a fer-lo meu.
1: Sí, no és una còpia, és un homenatge, és un dia, és una inspiració.
2: Vaig a suecar-lo.
0: No, perquè és diferent, és sueca. Perquè hi ha molta essència suecana, eh?
1: Sí, és que, justament, si jo vull fer una història d'un detectiu paròdic, on l'ambientaria? Va ser un poc quan va vindre també... Jo estic ja tot... Bueno, de fet, ara mateix estic vivint a la mar, allà a les Palmeres, perquè és un lloc que... m'aporta moltíssima pau, alegria, felicitat, sí. En fi, és el meu lloc al món, que dirien, i aleshores estava allà i dic, ostres, així hem tingut la ruta i així ha vingut moltíssima, i així hi ha, clar, molta trama i subtrama de delinqüència vinculada a tota esta moguda de la festa, però també de les drogues, prostitució, en fi, hi ha un poc de tot. Aleshores, és un entorn ideal per a fer una trama detectivesca. I després el punt paròdic el té la suecanor del personatge, que és la suecanor, no, diguem-ne, el menifotisme, el que ell va ser una
2: tarambana.
0: La tia Amparigües, que és molt... Jo, més allà de Sueca, és molt de tot el nostre territori.
1: Sí, la tia Amparigües...
0: En el meu cas és Consolín, però igual, tenim una tia Consolín, Conchín, Amparigües, o el que siga,
1: Rosalín,
0: que sap més que ho mateix sap. Que sí, perquè
1: és
0: la sabuda.
1: Home, és l'autèntica detectiva de la història.
0: Així apareix d'una forma més tangencial, vaig a dir, però apareix i és clau, determinant.
1: Ahí també ha sigut... És que el meu editor a mi em demana... en compte les pàgines que tarda a eixir Amparigües en la novel·la.
0: Ell és fan de l'Amparigües.
1: Hi ha moltíssima gent fan de l'Amparigües. També tindrà una... Mira, ho anuncia així.
2: Amparigües tindrà
1: Amparigües tindrà la seva pròpia prequela. Això estem ahí. Coento a foc lent, però anem coento. I el tema és, clar, el repte estava així. Amparigües no pot haver-hi si de festa la nit de tirades de l'any 1987, perquè no pinta res entre les discoteques de la ruta ni res. Però com fer que tinguera protagonisme, que tinguera un paper clau i que estiguera present, diguem-ne, durant tot el relat. Això també ha sigut un repte, però clar, al final ho escriu per aquestes coses, no? Per posar-se reptes, per divertir-se a un mateix. Una volta t'has divertit a tu, si t'has divertit a tu, normalment acabes divertint als altres. I bueno, tu mateix has dit que t'has risc, que t'has llegida
0: molt... Jo la recomano. I a més vull fer una cosa, perquè està com catalogada com literatura juvenil i jo una amiga que no és jove, vaig a dir-ho, l'amiga sóc jo, la he disfrutat tant i m'ho he passat tan bé que ve, s'ha catalogada per literatura juvenil, però jo crec que és per literatura universal.
1: No està catalogada.
0: Ah, com a... per què diuen que no és un autor de literatura juvenil?
1: Perquè tinc les dues...
0: En l'edat que tens, eres per totes les públiques.
1: Perquè el protagonista és jove i això sol portar
2: a confissions.
1: Però jo en general tinc dues línies, dues vessants. Tinc novel·les juvenils i després tinc novel·la negra, però la novel·la negra, i inclús les meues novel·les juvenils estan també algunes situades en el que es diu literatura crossover, que són de 16 cap a 99. En fi, la literatura no té edat.
0: La tira tu, des de veres, i llegir sempre és bé. Per cert, ja que llegir sempre és bé, què estàs llegint? Fes-nos alguna recomanació. O què has llegit últimament que t'ha encantat? T'has encantat?
1: Home, que m'haig encantat... ara mateix me recordo d'un de Kiko Amat. Em va impactar. Encantat no sé si és la paraula, però de Kiko Amat, Los enemigos, o algo así, Tratado sobre los enemigos. Una cosa molt colpidora, perquè este tío fa unes coses molt colpidores. Després està llegint Nómades... Ai, ara no m'hi sirà el nom, Nómades de Emili Piera, l'últim llibre de Emili Piera.
0: L'últim llibre de Emili Piera? Sí,
1: i el que tenia ahir entre les mans es diu Mi año de descanso y relajación. No me facis dir quina és l'autora, perquè és una autora nova. Bueno, és una autora, crec que siriana, després arrelada a Nova York, i és una història molt surrealista d'una tia que està en depressió i està vinga a la pastilla tot el dia, i és una cosa molt rara, però me la van recomanar, i home, també és d'impacte. Jo crec que últimament duc unes lectures molt estranyes. Ara no m'hi serà el llibre de Emili Piera, no passa res.
0: L'últim llibre de Emili Piera, per a qui vulgui

0: que busquem.
1: Està en el cau. Nosaltres recomanem vivament de Joan Carles Ventura, Fletxa, Assalt a la Ruta... Bueno, totes les entregues de Fletxa, no, tots els llibres de Ventura, perquè a més hi ha una manera de treballar que nosaltres entenem molt bé, perquè i tu has explicat en moltes ocasions, t'esquematises molt com a guionista, sí, que eres...
2: De formació
1: eres
2: professional.
0: L'escaleta, sí, sí, sí. No?
1: Nosaltres li diem escaleta, que és un esquema pel qual seguir, i a partir d'ella creiem que estàs ara, també, que estàs parint.
3: Ara mateix estic descansant un poquet.
0: Ah, que va molt bé, estic...
3: A veure, jo sempre tinc a foc lent, i ja està coent això, les següents històries del Fletxa. El Fletxa té més història, ja, des de la... que seria la tetralogia original, falten dues històries, l'ambientada del 1990 i l'ambientada del 1991, i després està per ahí en l'aire la prequela de La tieta Parigüesa. Aleshores, jo vaig incorporant coses de la meva vida a les següents novel·les.
1: O sigui, vas molt moment... en bicicleta, perquè tu sí. Facis esquema que hem dit adés, però després te'n vas en bicicleta per desenvolupar.
3: Jo escric en bicicleta. El... Això és, tio, fas els esquemes de les novel·les primer, sempre per de formació professional de guionista, no? Sempre una escaleta i saber on vas i d'on vens, i després els capítols, la prèvia la vaig escrivint de la bicicleta mentre vas voltant per mateixos paisatges. Jo, no, hi ha molts paisatges d'allà que cada volta que veig, escaragoleros, no sé què, jo els veig cada volta que passe per allà. Hi ha molts racons que dic, o coses que trac de, directament.
1: Que les descobreixes dels meus, o les veus en els passejos.
3: Sí, sí, però bé, això Murakami també ho fa molt, això de córrer per a inspirar-se, per a deixar la ment rasa i aleshores poder posar-te davant del full en blanc, encara que tingués una planificació que sóc la meva, una escaleta.
1: Ai, que vos recomanin que vos endinseu en el món del Joan Carles Ventura. En este cas estem parlant de Fletxa, Assalt a la Ruta, però de la resta també. I gràcies per venir a presentar-nos-el i parlar d'ell així.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Que el
1: un 2025 ple d'aventures, lectures, novel·les, salut i risses, que està de ventre bé.
3: Sí, sí, me ve. El 2026, el 25 ja passa.
1: El 26, el 25. Ai, però m'ha enganyat. No, volia dir 2026.
3: A mi em costa també de situar-me.
0: És que estem en el primer dia,
3: estem en la transició, estem en el 87 i no sabem si... Però sí, sí, moltes lectures, que Reis vos deixen molt bones lectures i que sigueu molt feliços i felices, i gràcies, gràcies.
0: Igualment, gràcies a tu.

0: Els millors moments de la vesprada de punt.
1: Un bon llibre, o uns quants, es poden acompanyar a cada viatge que m'emprenem. Que quins viatges volem fer? Els que cada setmana ens proposa Clara Estrems del blog Les Sandàlies d'Ulisses. Recordeu quan ens van proposar fa no res un viatge seguint el camí i les petjades dels Reis de l'Orient? Va, us ho tornem a explicar i veureu que fascina. És per l'Itàlia?
2: Clar. Perquè encara que no ho parega, bueno, anem a...
1: Menjar les parem altres per anar a Itàlia?
2: No, tenim unes primeres pistes.
1: A fer-se un espagueti carbonara abans de... No.
2: Primer anem a la ciutat de Ravenna, a Itàlia.
1: Sí.
2: Perquè allí, aquesta ciutat té molts llocs patrimoni de la humanitat per la UNESCO, la veritat és que és una ciutat preciosa, i tenim els espectaculars mosaics bizantins de Sant Apolinar de Ravenna.
1: Oh.
2: I els mosaics d'esta iglesia apareixen tres figuretes, bueno, tres figures grans, no són tres figuretes, són tres figures grans, que van amb barres rojos i capes de seda, i també duen uns rics ornaments, i damunt de la seva imatge estan escrits els noms de Baltasar, Melchor i Gaspar. Perquè ahí tenim ja una...
1: Ah, aquesta és la primera foto, entre cometes.
2: És la primera vegada que diuen que veiem els seus noms.
1: Molt bé.
2: Així que més enllà dels seus noms, aquests mosaics ens donen unes altres pistes, però també que són molt importants. Perquè per la seva indumentària ens indiquen un poquet l'origen, i és que porten aquests capes rojos i aquests barres rojos, que ens estarien indicant el seu origen persa, probablement.
1: Ah, que són d'origen persa, doncs pues ja no, ja són anem a Itàlia, ara a Persa. Mira, mira, mira, mira.
2: Així que ara viatgem a l'antiga Pèrsia, l'Iran actual. I clar, no sabem si són mags, són reis, sabem que són
1: científics
2: reis
1: de l'època, a lo millor.
2: Per ahí va la cosa.
1: Dirien, són màgics, és que tenen sabuts.
2: Per ahí va la cosa, perquè sabem, tots sabem que si ens portem bé o malament, ells ho veuen, però esta màgia no va per ahí.
1: Va,
2: i és que estos mags eren astrònoms perses,
1: ah,
2: probablement eren aristocràtics, i seguint la profecia que indicava que una estrella anunciaria el naixement d'un rei, ells van ser guiats per aquesta estrella fins a Jesús. Així que clar, sembla que probablement estos savis també eren sacerdots zoroastristes.
1: Clar, havien de ser de familietes bé, perquè és que estudiaven, és que eren familiers...
2: I per a poder-se pagar el viatge, però clar, no tenia que tindre el cúter.
1: Home, astrònoms està bé, sí, perquè seguien el cel, seguien pel cel, sí, tu, pues, té molt de trellat tot això que has dit.
2: I tot
1: però
2: del...
1: què és zoroastrisme?
2: Clar, el zoroastrisme...
1: M'ha quedat molt... Sacerdots de zoroastrisme, això què és?
2: És la religió monoteïsta més antiga del món, va ser fundada a l'Iran per l'actual, pel profeta Zoroastre o Zaratustra, uns 2.000 anys abans del naixement de Crist, i encara continua viva en algunes zones d'Iran, Iraq, l'Índia, Pakistan, Azerbaijan i entre altres llocs. I de fet, jo quan vaig anar a Iran vaig poder visitar dos dels temples més importants del zoroastrisme, que és el de Chak-Chak, que està dins d'una muntanya.
1: No m'ho sis bé la paraula zoroastrisme,
2: no
1: m'ho sis bé, perquè siga.
2: Zaratustra, m'hi costa més, Zaratustra. En costa Zoroastre, se diu Zoroastre. I n'hi ha allí dos temples molt importants i que està basat en el foc, i diguem que l'aigua i el foc són els elements fonamentals d'esta religió. Però,
1: o sigui, clar, que possiblement sí, venien de Pèrsia, d'origen persa.
2: Per ahí, sí, que en aquell moment Pèrsia era molt
1: més gran. I eren astrònoms, molt bé.
2: Així cobra molt de sentit el tema de que foren guiats per una estrella.
1: Clar, miraven el cel, les estrelles es guiaven i una d'elles, jo què sé, la van seguir. No està desencaminat, això?
2: Diuen algunes teories que l'estrella de Belén podia ser un cometa, però en aquella època els cometes eren símbols de mals auguris. Així que descartem esta part de que fora un cometa, perquè no podria significar el naixement d'un rei, així que això fora.
1: Vale.
2: N'hi ha unes altres teories que diuen que l'estrella que va il·luminar el cel podria ser una alineació de planetes de Júpiter i Saturn, o una nova estrella en el firmament. S'han intentat fer càlculs i probablement sí que podria ser que en aquesta època n'hi hagués un alineament de planetes, que és una de les teories més fortes que n'hi ha, però no s'ha pogut confirmar.
1: No s'ha pogut confirmar. I per tant, què més sabem?
2: Ara sabem que només ix en un dels evangelis, o sigui, només Sant Mateu parla dels Reis de l'Orient.
1: Només un?
2: Només un dels quatre evangelis.
1: Mira, si no plega lluny.
2: Així que és el de Sant Mateu el que diu, que parla de la visita de...
1: A callar, Sant Mateu s'ha presentat allà tots els amics a cantar una cançó. Diu, fora la música persa.
2: Això és per ficar-nos en l'ambient
1: de Sant Mateu.
2: Dels evangelis. Obrim l'evangeli. I el de Sant Mateu,
1: segons Sant Mateu.
2: I ell diu que parla de la visita d'uns reis d'Orient, que van arribar aquells dies a Jerusalem, uns savis, no diu reis, però diu uns savis de l'Orient, que es dedicaven a l'estudi de les estrelles, i li van preguntar al rei Herodes pel rei dels jueus que acabava de néixer. I clar, Herodes allí va col·lapsar un poc.
1: Clar, va dir això
2: que com que n'hi ha un altre rei que jo de so no m'ha enterat.
1: Ai,
2: o sigui que Herodes, així com molt listo, els va dir, mira, quan torneu informeu-me a veure qui és este rei i tal. Però els reis van anar allí de camí i l'estrella va continuar i es va dur fins a Belén, l'actual Palestina, i allí bueno, van veure el xiquet a Maria, la
3: això
2: mare...
3: Això ja és el pessebre.
2: Això
3: és la cosa del pessebre que tenim a casa.
2: Ara ja sí. Està, però clar, hi ha una clau i és que després de donar-li regals, l'Orencens i la Mirra, els reis en somnis van ser advertits que no tornaren per on estava Herodes i que tornaren per un altre lloc. O sigui que van canviar el camí de tornada per a no tornar-se a trobar en Herodes i no donar-li informació.
3: Ja veien que, que Herodes no anava a fer bé.
2: Sí, i després ja vol dir quin camí van triar, que el de tornada és diferent, però ara estem en el de nada. Al final que tenim tres reis, Dorien, Melchor, Gaspar i Baltasar, i tenim tres regals, l'or, l'encens i la mirra.
3: Que només els anomenem a d'ells, però jo estic segura que ara venen un sèquit ben nombrós, sí, perquè els tenien perretes.
2: De fet, el número en l'Evangeli no el fica. Els armenis...
3: Jo només imagino desplantjant-se la capa.
2: Que...
3: Tenien gent que s'ajudarien a vestir-se.
2: Anirien carregaers de una comitiva.
3: Una comitiva reial.
2: Però per què també este 3? El 3 és molt important al cristianisme.
3: Vinga.
2: Apareix en moltes ocasions. També tenim Pare, Fill i Esperit Sant, 3.
3: Sí.
2: La Santíssima Trinitat. Tenim els tres reis d'Orient, sí, que també simbolitzen les tres edats de l'home, perquè tenim un rei més ancià, un rei de mitjana edat i un rei més jove. I també representa este número 3 els continents coneguts en aquell temps. Després no. Així que Melchor representaria Europa, Gaspar representaria Àsia i Baltasar representaria Àfrica.
3: Molt bé.
2: I què significa aquests tres regals que li van portar els reixos al xiquet Jesús?
3: Interessant pregunta. Sobretot la mirra, que m'ho du de cap. Sí. Perquè l'or sabem per què aprofita, però...
2: Pues mira, l'or va ser com a símbol de realesa. Mm-hmm. Perquè l'or té una naturalesa material, però també té una simbòlica i espiritual, i és la creació de l'or, tant de la forma material com de la simbòlica, és la meta dels alquimistes, ja que en el sentit espiritual la llum de l'or era necessària per a il·luminar la ment i l'ànima.
3: Una part molt al llarg de la història ells s'han trencat el cap intentant transformar les coses en or.
2: Sí. I això que a nosaltres ens semblaria que l'or ara mateix seria el més preciat, però ni molt menys. El rei Gaspar, el pèl roig, representa el continent asiàtic, que també inclou Orient Mitjà i Àsia Central, i este rei li va regalar encens. L'encens era com a símbol de divinitat, perquè de fet en l'antic Egipte la paraula encens significava fer que siga diví.
3: Ahí va.
2: I l'encens apareix en múltiples ocasions en la Bíblia, en l'Èxode també, quan Moisés beneix a les 12 tribus d'Israel, i per descomptat en el Nou Testament, a la visita dels reis també, i l'Apocalipsi de Sant Joan. I seguint el camí dels reis d'Orient, no es podem oblidar de la ruta de l'encens. L'encens s'obté de l'arbre de la Boswellia, que creix al meu estimat Oman, al Iemen i a la banya d'Àfrica. I la ruta comercial, anomenada la ruta de l'encens d'Oman, va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 2000. Així que...
3: Les espècies han sigut sempre molt preuades, i en este cas la de l'encens.
2: I això inclou, este Patrimoni de la Humanitat de la Terra de l'Incens, inclou els arbres de l'encens, que encara estan allí, les restes dels oasis de les caravanes, i alguns dels llocs arqueològics. I va ser una de les rutes més importants comercials de la història, terrestres i marítimes, perquè unien el món mediterrani i Egipte en el sud d'Aràbia fins a la Índia. Eixa ruta passava...
3: Llarga, és important, sí.
2: I a més passava per moltes civilitzacions. Cal tindre en compte que anava des de l'Índia fins a Oman, en vaixell, després al Iemen i a Somàlia, pujava per Aràbia Saudita actual, el Mar Roig, fins a l'actual Jordània, a Petra, i fins a arribar a Palestina i al Mediterrani. Una ruta molt llarga i pendent del desert.
3: I complicada, sí.
2: Així que els nostres reisos estigueren a Oman, agafaren... Estigueren a Oman, de veres, o sigui, això és una cosa històrica, agafaren l'encens d'allí i continuaren la ruta per deserts pujant a l'Aràbia Saudita fins a Belén. Esta ruta, a més de l'encens, transportava també la mirra.
3: I vamos con la mirra.
2: La mirra s'obtenia principalment de l'illa de Socotra, a l'actual Iemen, i passem, clar, en la mirra, passem al rei Baltasar, perquè el rei Baltasar li porta a Jesús la mirra com a símbol de Jesús com a home, ja que la mirra s'utilitzava per embalsamar els morts. Així que tenia...
3: La mirra molt de l'alegria no era.
2: Però, bueno, en aquesta època...
3: Però era important perquè era cara...
2: Per embalsamar, clar, era una cosa molt...
3: I deja un bonito cadàver per a la posteritat.
2: I en este cas és molt simbòlic perquè estos tres reis, estos tres reis i estos tres regals simbolitzen l'or, símbol de realesa, l'encens com a símbol de divinitat i la mirra com a símbol de Jesús com a home, sinó que Jesús és rei, Déu i home. Té molt de sentit, o sigui, que encara que no creguem que la mirra i l'encens no, té molt de valor.
3: I després perquè ja se van encarregar els pastorets i tota la resta de donar-li car, caldet...
2: Joguer, això és un altre tema. No,
3: claro, uns bolquers, sí, és un altre tema. Vinga, seguim la ruta.
2: Però comentat el que comentàvem, que segons l'Evangeli de Sant Mateu, una vegada els reis d'Orient són advertits en somnis, que no tornen fins a Herodes, per un altre camí, així que quin camí prenen? Diguem que li perdem un poc la pista perquè no tornen així en l'Evangeli de Sant Mateu. Però els reixos utilitzen aquesta ruta diferent perquè tornen al seu lloc d'origen amb vaixell, atravessant el Mar Roig fins a arribar al sud de la península Aràbiga, l'actual Yemen, Oman i fins ahir a la Índia. Perquè la següent pista la tindrem en la Índia. Ells van acudir allí i no sabem... Tenim un, com un forat.
3: Espera que te fiqui música d'Índia. Fica-li música d'Índia. Vale, i llavors... La seva pista la tenim a l'Índia.
2: Així que no sabem amb certesa si és o no, però suposa que ells, quan van arribar a l'Índia, van començar a evangelitzar, perquè més tard acudiria l'apòstol Sant Tomàs a l'Índia.
3: I Melchor, que era huelan, com aguantar tot això, mare meva senyora?
2: Sí, podien durar molt, clar, no sabem quant del temps, potser els camins anaven ràpid, deltos. Però bueno, ahir passen uns segles, n'hi ha un temps que no sabem res d'ells, però fins a l'Índia arribaria Santa Helena, que era la mare de l'emperador Constantí, que va ser l'emperador Constantí va ser el que va declarar el cristianisme com a religió oficial de l'imperi romà.
3: Dis-me agorera, però en un segle les persones ja se degueren morir.
2: No, així ja estan morts.
3: El que no tenia és constància.
2: Sí. Així ja, en Constantí ja les persones ja...
3: Fins que en
2: ja,
3: el temps... Clar, que mos conta Helena?
2: Clar, n'hi ha un espai... Santa Helena, ella era una fervorosa creient i ella col·leccionava relíquies cristianes. I gràcies a la seva influència, el seu fill va ser el que es va convertir i va instaurar el cristianisme. Sí, sí. Però com ella col·leccionava relíquies, de boca algú li va dir que a la Índia n'hi havia relíquies importants. I es troben allí les que suposo que són les relíquies de Reixos, i Santa Helena les troba, les compra i se les emporta a Constantinopla, l'actual Estambul.
3: Sí.
2: I allí estaran durant 3 segles les relíquies de Reixos. Ai. Temps després, aquestes relíquies seran traslladades a Milà.
3: Ui! Mira, tornem a Itàlia.
2: Clar, tot que es tanquem el cercle.
3: Que fort, i bambina.
2: El viatge de Reixos és prou llarguet, però allí no es quedaran molt de temps, tranquil·les, perquè arribarà Frederic Barbarroja en una de les guerres i saqueja Milà, el nord d'Itàlia, i s'emporta les relíquies fins a Alemanya.
3: Ui, senyor, me fa por preguntar-te on estan ara, que saber.
2: A Colònia.
3: Ah, pues si se van quedar...
2: Allí s'han quedat. Este és el lloc definitiu on s'han quedat les relíquies. I, de fet, la catedral de Colònia és la que alberga les relíquies de Reixos i es va construir per això. És una de les catedrals gòtiques més grans del món i també té una de les relíquies més grans de la cristiandat, que és dins de l'altar major està la relíquia que conté els ossos, les relíquies de Reixos. I estan a,
3: Les deixalles, allò que ens ha plegat avui en dia dels Reis de l'Orient. Ui, que fort!
2: Però, és, clar, aquesta catedral és la catedral gòtica més gran del nord d'Europa i només entres a l'altar a l'església, està com darrere de l'altar major, és una relíquia molt gran, té com una és com un triangle, com una casa molt gran i està de fusta, però està recoberta d'or i plata, més d'un metre, estem parlant més d'un metre de gran, de alt i de gran, d'or i plata, i també té incrustacions de pedres precioses i tot això. I les imatges de la relíquia no són només de Reixos, també n'hi ha episodis de la Bíblia i tot això. Però es considera com una de les relíquies més importants de la cristiandat i en part per això la gent de Colònia pot demanar festa, perquè aquest dia l'Epifania és molt important allí per les relíquies, encara que Alemanya no sigui un dia oficial de festa, però van fer un viatge molt llarg.
3: Va fer un viatge molt llarg de persones.
2: I ara els viatges posteriors van repartint regals.
3: Que ara podem anar en cotxe o en això, però en aquella època va ser... més complicat.
2: Clar, i no, ja tenint en compte que tot el que van fer és, clar, tornen a aparèixer a Milà, o sigui que fan un viatge molt llarg, que com a curiositat ahir va ser festa també a Espanya,
3: sí,
2: a Cuba, Mèxic, Puerto Rico, els països d'Amèrica Latina per la influència espanyola,
3: sí,
2: però també a Alemanya pel tema este poden demanar permís, especialment Baviera, que és més catòlica, o després si a Colònia la gent pot demanar permís pel tema del dia 6, els xiques que siguin catòlics poden fer-ho, però això, hi ha una ruta molt llarga, molt interessant.
3: Amics i amigues, o feu la ruta, podeu fer la ruta dels Reis o podeu anar a aquestes parts del món, com ara Colònia o a Alemanya, on estan les relíquies dels Reis de l'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar. Pues que xulo, pues jo vull anar a tots els llocs.
2: Però sí, es pot anar fent per etapes.
3: Per etapes, sí, perquè d'una taca amb això de la faena és un poc complicat, però per etapes podria estar bé. Moltes gràcies, Clara Estrem.
0: Els millors moments de la vesprada, da punt.

0: podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar.
1: Són les dos.
2: A punt. Notícies.
1: A la Vall d'Uixó, el foc d'una vegetació s'ha complicat amb el ponent. L'incendi afecta ja a zona forestal i la seva evolució és negativa. Els bombers de la Diputació de Castelló han mobilitzat 6 dotacions, 14 unitats i 7 medis aeris i un camió nodrissa. Preocupa la seva proximitat al barri de Carbonaire. A hores d'ara s'han produït també focs a Manises, a la zona del barranc del Salt d'Aigua i a una zona de vegetació a Canet de Berenguer. Recordem que Emergències de la Generalitat ha decretat la preemergència per risc extrem d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana. Mentre a Espanya ens trobem en situació d'emergència nacional i continuen descontrolats els incendis de Madrid i Àvila. El govern dirigeix la Unitat Militar d'Emergència i coordina amb les diferents administracions. Avui han rebut 4 avions que envia la Unió Europea com ajuda. La Comunitat Valenciana ha mobilitzat un dispositiu de 60 bombers, 6 autobombes, una autobomba nodrissa, 20 vehicles lleugers i un vehicle de comunicacions per a col·laborar en l'extinció dels incendis que assolen la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Rosa Mateu, Parc de Bombers de València.
3: Des d'ací ha eixit un contingent de bombers de l'Ajuntament de València per ajudar en les tasques d'extinció dels incendis que estan afectant la Comunitat de Madrid i Àvila. Una ajuda que se suma a la de l'UME i a la que ha enviat la Unió Europea. En uns moments es donem tots els detalls.
1: Els incendis forestals també arrasen el sud-oest de França i la situació és especialment crítica a Bordeus. Han evacuat 140.000 persones i estem que les flames arriben a la ciutat. Canviem de tema. Antella celebra este cap de setmana la seua maera, Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Un esdeveniment que recorda l'antic ofici dels ganxers que transportaven la fusta a través del riu.
4: La asociación surgió porque un grupo de gente pues decidimos montar esto porque esto en el río Turia, parece que no, es muy desconocido, pero fue uno de los ríos más madereros de España.
1: I un altre apunt cultural. València recorda Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort. La dansa del rei ha recreat la música i les danses de l'època de Jaume I a la Biblioteca Valenciana. Ha sigut a nit, escoltem Adriana Savall, cantat i coreògrafa d'Harmonia Dansa.
5: Té un naixement molt especial, no? I la seva vida, doncs, és en aquest sentit molt rica, perquè ell també, doncs, viu la vida amb una intensitat increïble.
1: Un acte en què s'ha reviscut el sentit de les danses. Escoltem Marco Bendoni, coreògraf.
6: Las mujeres sobre todo, pero los hombres también, a entrenarse para estar en una armonía entre ellos, que son armonía no solamente de movimientos, también de miradas y también de fuerza que muestran los señores. Es un poco si lo vemos hoy en día, los políticos que tendría que bailar, no sé si podrían mostrar este poder.
1: El pròxim dilluns, coincidint amb l'aniversari de la mort del rei Jaume I, la ciutat de València acollirà una jornada commemorativa dedicada a recordar la figura del fundador del Regne de València. La iniciativa ha sigut organitzada per l'Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials en col·laboració amb l'Universitat de València. En els esports, nova incorporació en el València Bàsquet, o millor dit, reincorporació, perquè torna Lucas Marí. El de Godella se'n va anar per a disputar la temporada passada a la Lliga Universitària dels Estats Units amb la Universitat de Vermont. Marí va debutar amb els Taronja en la Lliga ACB en la temporada 22-23. Ara torna a la casa on es va formar, ja amb fitxa del primer equip. I això és tot per ara. Tornem amb l'informatiu de les 3.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
7: De tu a tu. En Orihuela la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
8: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve Cine en las Playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
9: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
10: Fronta una onada de calor, actúa. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
11: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
12: Hola, amics i amigues d'Apunt Ràdio i de les vesprades d'entre setmana, que ara també podeu trobar en format moments especials. Esperem que vos agrade.
11: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
12: També sentim gran fascinació per la gastronomia, ja ho sabeu, pel bon menjar. I a cada entrevista, a cada festa que visitem, ens agrada saber-ne de gastronomia, dic, i fer un tast, si pot ser. I per sort, cada setmana el nostre gastroturista Elisany Gil ens porta els millors cuiners, els millors representants de cellers i professionals del món de la cuina en general. Recuperem la visita del propietari de La Tavella, el restaurant que a Beniferri fa les delícies a la brasa i al forn amb les millors matèries primeres.

0: mira, quan vingui el compare Gil, que ara li donarem pas i parlarem d'este lloc, jo tinc la goteta para, que diu la meva dona, d'un rodabanyo a la flama, a la brasa, que m'haig menjat.
1: Sí que tens la goteta para, perquè a mi me l'has contada.
0: També t'ho he dit.
1: Però no una volta per, llevant,
0: Per què serà?
1: Perquè serà, perquè te va marcar.
0: Moltíssim.
1: Perquè pagaria la pena. Sí,
2: que, tal, no, no, jo crec que el rodabanyo no és uno dels tops 10 de Tavella i de Pablo Chirivella. Però abans del començar, el nostre convidat vos porta una exclusiva.
1: Digues.
0: Conta,
2: una
0: conta.
2: Exclusiva, perquè sé què és el que va menjar el camarada Maduro en el seu primer sopar en els Estats Units.
1: En la presó?
0: Sí. En la presó, això de Manhattan.
1: No seria rodaballó.
0: Tu què passa, que tens amistat en el cuiner la presó de Manhattan?
2: Burger King i Pepsi Cola.
1: Una
2: hamburguesa i un refresc de cola. Va fer que li llevaren els pepinillos.
1: Que yanqui.
2: No li agrada la mostassa, volia només que ketchup. O sigui, però bueno, però això és el que va menjar.
0: I per què no se va menjar unes arepes?
1: En
0: Manhattan, que n'hi ha de tot, unes arepes.
2: Perquè ell diu que això ho menjava molt també allí a Venezuela.
0: Un camí, un burger.
2: Què li anem a fer? Pues mira, no passa res.
1: Burger
2: i refresc de cola, que és el que toca.
1: Vinga,
2: bueno, i nosaltres, per parlar de coses que realment estan bones i tenen substància, avui hem convidat a Pablo Chirivella, que ja feia molt de temps que anàvem darrere de Pablo, però no hi havia manera de coincidir, i al final, pues bueno, ha quadrat la cosa, acaba de vindre d'unes vacances, perquè els cuiners, els restauradors, també fan vacances, encara que la gent no ho pensa. I estos Nadals hi ha hagut algun que altre que ha aprofitat per fer una escapeta de 4 o 5 dies. Pablo ha estat als Pirineus.
3: Sí, bona espera.
0: Què tal, Pablo?
3: Bon any. Hem estat un poquet, passant un poquet de fred.
1: I te n'has vengut així en el fred,
3: Un poquet de fred.
0: Se te nota en la cara. Claro,
3: sí. Morenet.
0: Tienes un curado jamonero.
3: Curado jamonero.
2: Es que a ell diu que li agrada tant l'estiu com l'hivern. Però què menges quan vas als Pirineus?
3: En l'estiu, pues allí és molt típic el cabrito i el ternasco d'Aragó, que està espectacular i ho fan boníssim.
2: Què t'ha paregut?
3: Toque de carn.
0: El ternasco de la nostra part del Maestrat també és...
2: No està mal.
3: Molt bo.
2: No està mal. Per cert, que abans parlàveu en les d'Alcoi, els Reis Mags d'Alcoi beuen cafè, licor i herbero de la Serra Mariola.
1: Sí.
0: Important, en efecte.
1: Però això ho entén molt important. Bé, herbero, el fred i el que fa sa falta.
2: Sí, senyor.
0: Això és fonamental. A més, si se fa a casa, ja és... Si tu has anat a la Serra Mariola... i tens una bona casalla seca, tu fas un herbero a casa, tu vas que te porta el tio.
2: Va,
0: un herbero fet. Sí. Jo no n'he faig, el meu cunyat fa un herbero brutal.
2: Pues digui-ho al teu cunyat.
0: Del Benicadell,
2: Vicent...
0: No són de la Mariola, són del Benicadell, que tampoc estan malament.
2: Tu dili Vicent vol tastar-lo, i el tastem.
3: Jo m'apunto.
2: Que 11 anys té ja Tavella. 11 anys. Que Pablo començà molt jovenet, ja el començà amb 17 anys, va fer un periple per l'estranger, perquè...
1: De formació?
2: De tot. Bueno, sí, de formació. Ja començava a cuinar, però després volia cuinar.
3: Formació i...
2: I a tres coses.
3: Formació i treball. Estiguerem, pues, molt de temps, vaig estar fora en Anglaterra, Sant Sebastià, Tenerife...
2: Mèxic.
3: Ja va ser l'última etapa, abans un poquet en Hong Kong i Macau, estigui una temporadeta... I això, i ja Mèxic va ser l'última temporada de 3 anys que vaig estar allí, i ja treballant, i ja me'n vaig tornar a casa.
2: Però de Mèxic, tu comentes sovint que tenen unes costums molt paregudes a les nostres, però en sabors diferents.
3: Uns sabors molt diferents, però sí molt estructurats per estats o per comunitats, al final... que és molt, molt paregut l'estructura de gastronomia la nostra.
2: I jo el que al·lucine és en Inglaterra. D'Inglaterra, de veres, t'ensenyaràs alguna cosa de cuina?
3: Estic treballant...
1: De cuina d'Índia?
2: No sé.
3: Estic treballant en hotels. Vas tocar totes les parts de l'hotel, però sobretot en cara al públic.
2: I ahí, feu cuina més internacional, claro.
3: Sí, sí, però ahí la cuina no la toqui.
2: Ahí no estàs en cuina?
3: No la toqui.
1: Allí era gestió, que també te la...
2: I de cop, per repent, tornes a Espanya, tornes a València, i és curiós perquè montes un restaurant en un lloc que no és de pas. Per allí no passa ni un guiri, bueno, ni un guiri ni un nacional, per allí no passa ningú. Beniferri és un d'aquests raconets que s'han quedat ahí comprimits per l'autovia, per les rotondes, que s'ha quedat ahí al mig.
0: Jo et diria que no passa ni el cotxe de Google, tu.
2: No.
3: Pues sí passa que de vegades quan fotografia a ma abuela regant en la porta, perquè sí que està per allí.
2: A sa abuela Rosario, 95 anys. I és una de les fonts d'inspiració de Pablo. Sí. Perquè quan tu tornes i li dius a ta abuela i a ta mare i a les teues ties que tu vols muntar allí en la casa familiar, en la vella alqueria, en Cal Estanquer, vols muntar un restaurant, què te diuen?
3: Pues de fet la culpa que jo estiga 11 anys en ta vella la té en gran part ma abuela, que mos ha pogut facilitar sa casa perquè puguem treballar i estar allí oferint-vos a cada un que vingueu lo millor que tenim. I pues això, l'abuela al final és molt important en casa, i són 95 anys que té, que continua sent inspiració de la força que té i la mentalitat que sempre mos ha inculcat des de nanos. I pues això, una abuela
2: una abuela de les de antes,
0: l'àvia de Beniferri o algo.
3: L'àvia de Beniferri. Hi ha una font del poble, no sé on venia, però
0: la iaia continua activa i està
3: continua activa.
0: I està bé de cap i de físic, sí, i està ahí amb vosaltres.
3: Està perfecta.
0: Com li diuen?
2: Rosario, la iaia Rosario.
0: Rosario, una besadeta.
2: I a mi me crida l'atenció perquè un dia dinant allí mostrau un vi i jo veig allí que posava una espècie de subetiqueta que posava Cal Estanquer, i dic Cal Estanquer perquè no, és que esta casa era Cal Estanquer perquè s'abuelo cultivava taronges i tabac, i el tabac després la pujava dalt a l'andana a secar i el venia allí. Per això allí en Beniferri coneixien la casa com Cal Estanquer.
3: El meu bisabuelo era Salvador Maig, i pues això, era l'estanquer de Beniferri, i és Cal Estanquer, i s'ha criat tabaco, taronxa, s'ha fet taronxa, teníem animals en casa, i bueno,
2: després,
3: això no ho ha conegut.
0: Però què feia, caliquenyos?
3: Feia caliquenyos,
0: caliquenyo valencià, que això és una cosa que s'ha acabat, però qui és fumador, tots sabem el que passa en el tabac, és a dir, no estem així incitant tant el consum.
3: No.
0: Però el caliquenyo valencià és essència també de poble, veritat?
2: Bueno, la Canal de Navarrés jo crec que ha sigut l'últim lloc on s'han extingut els caliquenyos, i estic totalment convençut
0: que encara
2: que fan per allí pel consum propi. Això, jo estic convençut que sí.
3: I no se té que perdre.
2: No s'ha de perdre. Escolta, i després del Besiallo, aplega la iaia Rosario i és modista. I monta un taller de modista i tenda de... I a més venien allà.
3: La iaia es comença a vendre teles, a vendre pues, després abrigos, es comença a vendre de tot, i pues, durant 60 anys continua pues, entre ella, ma mare, ma tia, tot és allí.
2: Bueno,
3: en el xiringuito.
2: Sa tia continua, sa tia fa tasques d'administració allí en el restaurant, contesta els correus, les reserves i tal, o sigui que al final s'ha convertit en un restaurant familiar. Però mira, a mi me fa gràcia una frase de la iaia Rosario, perquè diu que allí en eixa casa passen coses i que la gent quan va no se'n vol anar. Això és de veres, per això
1: a
2: Ximo li agrada tant el rodavall de Tavella.
3: Superimportant que quan la gent entra en casa se sentisca arropar i cuidem, intentem cuidar molt a la gent que se desplaça hasta Beniferri, per això mateixa, perquè no passen per la porta. Nosaltres no estem en mitjà València o en una avenida molt transitada. Entonces n'hi ha que cuidar molt a la gent perquè se mereix el respecte per haver vingut hasta allí, o sea, sols per haver vingut hasta allí a veure què passa allí.
2: Té mèrit, eh? Quants te s'han perdut intentant buscar el restaurant?
3: Molta gent se'n va a Xirivella, que des d'ací dic que no se'n vagin a Xirivella perquè
2: estem en Xirivella. És l'apellido.
3: Xirivella és
2: l'apellido. No, és Beniferri.
3: Oye, que os estoy llamando y estoy en Xirivella y yo no os veo. No estem allí.
0: A mi tampoc està tan lluny de Campanar, si claro, no pensar-ho, però és de veres que això és caminals...
2: Està amagat, Ximo.
0: Però això... aquesta carretera em portava, per aquesta carretera se passava en temps de la iaia i de...
3: El camí vell de Llíria. El camí vell de
0: Llíria. Però és molt xulo també anar, perquè passes encara que de Horta, és un... Queda... Tu portes algú de Madrid o d'on siga, i el dus al llit a casa per aquest recorregut, i la gent flipa que diu, en València és com l'Albufera. Ja estamos en 10 minuts, estamos en el Parc Natural. En 10 minuts.
1: És que és com un poble.
0: Clar.
2: Sí, n'hi ha, queden tres carrers, tres, no en queden més, eh? Que si tu no alces el cap i no veus els edificis que n'hi ha al voltant, si tu no alces el cap i mires els carrers, és com si de colp, de repente, tu te n'has anat 50 anys enrere.
3: Sí.
2: I ojo, i moltes d'aixes cases les han restaurat i viuen.
3: Sí.
2: I l'eixa iglesieta xicoteta que teniu, que fan missa?
3: Molt xula, sí.
2: Sí?
3: Sí.
0: Pues si n'hi ha retorn, si no hi ha crisi de vocacions, no?
3: Sí.
2: Bueno, tu saps que ara el retorn porta en tres o quatre parròquies, són retorns itinerants.
0: La vespa, per allà.
2: Claro.
3: Sí, sí.
2: I fa uns anys hauries de veure. I tu tenies clar, no sé per què, te s'havia clavat entre cella i cella que tu volies braça.
3: Jo hauric 11 anys, fa 11 anys d'Abella, convençut de que tenia que ser allí. Jo quan es comencen 17 anys en l'escola d'hostaleria, es comencen a somiar en un restaurant i el restaurant no era en un altre posto que en Beniferri. No podia ser un altre posto que fora Beniferri, i això sí que ho tenia molt clar. I tenia que ser brasa per convicció pròpia de que m'apetia el que era el tema de la brasa, m'atraïa moltíssim, encara que no havia treballat mai en una brasa. Soc autodidacta en el tema de brasa.
2: Ojo, eh?
3: Uh-huh.
2: Ojo, que la gent es pensa que cuinar en brasa és molt fàcil. I és una equivocació tremenda. O sigui, ahí ha que dependre perquè...
3: Usco a rodaballos a cremat, eh?
2: Usco a rodaballos, bueno, i besugos, perquè no és el mateix el besugo d'hivern que el besugo d'estiu, explica això.
3: Correcte, la grasa del besugo, bueno, del besugo i de ningun peix. O sigui, cada peix té la seva temporada i cada peix té el seu moment perfecte com pa entrar en la brasa. Nosaltres treballem molt de rodaballo, però treballem ja molts peixos que no sols el rodaballo.
0: Quines serien les... No, anem a contar a la competència quines són les de la brasa de Pablo Xirivella de Tavella. Però si tingueres que... Ja, pa casa. Per a mi, per a fer-me jo la brasa en casa.
3: Sí.
0: Que en comptes de fer la paella, pues me vaig a fer un... Compre un bon rodaballo i me isco menta a casa. Va, sí, ni de conya.
3: Segur, Ximo. Al final, la brasa ni l'havíem inventat en Tavella.
0: Però alguna nyenya, algun temps, alguna...
2: No, ell treballa entre nyenyes.
0: No, o sea, sí.
1: Cada plat tindrà la seva nyenya.
3: Nosaltres treballem en carbó, treballem en nyenya i treballem en tres tipus de nyenyes, com ha dit, de taronxer, d'olivera i de garrofera. Entonces cada una mos aporta un poder calorífic o una combustió diferent.
1: I també un aroma.
3: I un aroma diferent.
2: Bueno, o sea, aroma queda impregnat. I utilitza tres tipus de foc també.
3: Uh-huh.
1: Sí.
2: Utilitza la brasa normal i corrent, el Hosper i el Camado, o sea que,
3: no,
2: cuidado, ¿eh?
3: Camado no.
2: Camado ya no.
3: No, Camado no. El Formor 1 és el buc insignia de Tavella des del primer moment. Nosaltres començarem en un Formor 1 més. I es començarem després la brasa huerta i després el Hosper. I cada un mos aporta una cosa.
0: El Formor 1 què fas? Fas un putxero.
3: El Formor 1 ho fem pràcticament tot passa pel Formor 1.
0: Ah, sí?
3: Pràcticament tot passa, menys la carn, que és brasa huerta, ¿vale? El resto tot, quasi tot passa per el Formor 1.
0: Què te dona el Formor 1?
3: El Formor 1 dona fumat, una potència i un aromatització, o sea, l'aromatització brutal a uns diferents tipus de plat. No tot ha que passar per el Formor 1, perquè té una potència molt agressiva, però...
1: Però quan la controli.
2: Te vol contar més trampes, claro, és que
3: No.
2: Influïs també l'altura de la graella.
3: Vos ho puc contar tot, perquè al final jo, o sea, és que en Tavella no hem inventat la brasa, o sea, ni el foc, però sí que, o sea, a partir de anar xuant en diferents tipus de foc i diferents tipus de brasa, pues sí que podem
1: Ja sabeu com, ja sabeu.
2: Però
1: com.
2: Mira,
0: que conserviu.
2: Jo ha tingut
0: s'ha treballat el secret.
2: Alguna discussió en algun company perquè ells etiqueten Tavella com a un assador. I jo sóc des que dic que Tavella és més que un assador. perquè quan vas als assadors tradicionals, a banda de la carn, ara ja el comença la gent a treballar el peix, però a banda de la carn i la del peix t'ofereixen poc més en carta. Això no és el cas de Tavella. Tavella sí que teniu una carta molt més apanyada. Ahir n'hi ha una cuina també darrere de Tavella.
3: Juguem molt en tot el tema del, pues, el producte de mercat d'aquest moment. Mos entra pràcticament de tot. Entonces, no és només peix, no és només carn. O sea, podem tenir moltes opcions.
2: Bueno, lo del peix...
3: Verdures.
2: Que a mi m'encanta. Ell té una pelea en el virrei, perquè ell és un gran defensor del virrei, perquè diu que en molts restaurants mos se la colen i mos estan venent Alfonsino per virrei, i que no és lo mateix. Són els dos roxets i tal, però no és lo mateix.
3: Que mal obrer.
2: No? Però és de veres.
3: És de veres, és de veres. Al final, un peix, són dos peixos molt pareguts, un són cinc vegades més car que l'altre, i pues estan oferint coses que no són.
2: Però és 5 vegades més car que l'altre, per què?
3: Pues perquè uno és de Canàries, uno és de Canàries, del mitjà de l'Atlàntic, i l'altre és del Cantàbric, i són aus diferents, greixos diferents, espècies diferents.
2: Claro, ahí intervé moltíssim la temperatura de l'aigua.
3: És importantíssim que estem que diguem lo que estem menjant i lo que, o sea, i la traçabilitat i d'on ve,
2: exacte.
3: I sobretot que passe per Llonxa és molt important per donar-li treball a tot el tema de la pesca, perquè si està tot com està, però n'hi ha que donar-li l'oportunitat de que la gent també treballi. El tema dels pescadors, o sea, se chuen el tipo i que tot passe per Llonxa, i demanem una traçabilitat de tot.
2: Ara que estem parlant de peixos, Pablo Chirivella és més de carne o de pescado?
3: Pues a mi m'agraden les dos. A mi m'agrada menjar.
2: Però ho dic perquè hi havia una tendència fa anys...
1: Soc del teu gremi.
2: Ja m'agrada.
3: No
1: me mojo. Perdona, soc de menjar, i a més m'agrada especialment el forn i la brasa.
2: No, no.
1: Que jo això, tinc disculpes, haver sigut família de forners, que comentàvem la setmana passada. Jo, a mi el menjar que més m'agrada està fet a forn o a brasa.
0: A més, el que estava comentant Vicent... Jo crec que sou... Fins on jo conec. Jo conec a tu, conec a Joan, per exemple, en Altea, quan és peix i brases... M'imagino que tots sou amics, no? És a dir, no és només una brasa. És un concepte de restaurant on també hi ha la nostra horta, la nostra cuina de mercat, la nostra elaboració de cullera, que hi ha més coses, o inclús una miqueta d'avantguarda, si vols, en peix i brases.
2: Home, jo tinc una cosa, Joan, la moda no diu que els berberechos més grans que s'han minxat en la seva vida són els de Ca Joan. Sí. Això és un cacho berberecho quan el té.
0: I erissons de mar i tindre el producte
3: Joan,
0: de la mar.
3: Joan, la banda de la car, té un producte, sí, pues, sí, al costat del mar, té un producte brutal i és un fenomen que el tio...
2: En vez de la vora del riu Mare, a la vora del mar Mare. Que jo estava repassant fotos avui del TripAdvisor i tal de Tavella. Ja n'hi ha moltes més fotos de peix que de carn.
3: Es començarem...
2: S'ha invertit la tendència.
3: Es començarem un 50-50 i és de veres que el nostre proveïdor de carn mostria molt el tipus de carn i o sea, defenem molt la carn que
1: entra.
3: Que,
2: en què treballeu? Vacuum?
3: Vacuum. A mi José Rosell.
2: José té molt bon producte.
3: A mi me cuida moltíssim i me tria molt tots els animals que entren en casa i... Però sí que és de veres que en casa se ven molt més peix que carn. Molt més peix que carn.
0: Bueno, jo crec que també per recomanar... Jo vaig anar en un... uns bons amics i veus aquelles peces de carn i si hi ha algo de oloreta en la brasa i te passes el greixet pel nas i dius, ostres, esta vaca vella o això, però tira-li el peix i bueno, va, toca, no mullaré pas. I de veres que va ser una experiència, perquè crec que apostar també per el peix a la brasa, no sé de... Ja sé que no és una tècnica nova, però sí que com a tendència en els restaurants no és de fa massa temps, no, Pablo?
3: Pues,
0: esteu defensant el peix, el peix fresc, òbviament, i de qualitat, no?
3: Pues bona matèria.
1: No, ara dic, bona matèria primera i feta la brasa ben feta.
3: La primera vegada que me menjé un peix a la brasa va ser en... Bueno, pues, en...
2: Això no ho he dit jo, això no sé... I aquesta mania te ve de Mèxic?
3: No.
1: De País Basc?
3: No. En Galícia me menjé el primer... Un llobarro, me menjé un llobarro a la brasa.
0: Experiència religiosa.
3: Sí.
1: I vas dir-ho...
3: Toqui... No sé què toqui. No sé què toqui, però...
0: Sí, te abre el tercer ojo.
3: Sí, sí, entonces sí, vas dir... Esto necessite fer-ho en València, o sea, perquè tenim mar, tenim brasa, així estem molt anclats a l'arròs. Nosaltres som molt d'arròs, que podem treballar el tema de la brasa i l'arròs molt bé, però també tenim l'oportunitat de...
0: I personalment també a Canàries.
3: A Canàries.
0: A Tenerife, a Lanzarote. A més, en xiringuitos de platja, d'aquelles platges que tenen tan, tan solitàries, si vas fora de temporada, i te fots, de veritat, te fas uns peixos a la brasa. A més, unes varietats allí d'Atlàntiques no tan conegudes com així. Dius, mare, Déu, senyor.
2: Sí, allí no són els petos, allí són uns peixos.
3: Allí n'hi ha un peix brutal que se diu Txerna,
0: que
3: és un espectacle, i, o sea, és que toques també el cel.
0: També toques el cel.
3: Però el llobarro aquell, en Coruña, o sea,
1: no l'has pogut oblidar, igual que no he pogut
3: brutal,
2: va ser brutal. Són coses que t'impacten en esta vida i que després t'influïgen en les decisions que prens, segurament. I si allò barro va influir molt en ta vella
3: al final, i esos records que tenim, no sé per si la companyia o el moment o ese peix en concret que estava en el seu punt màxim, i pues per mi aquello va ser la leche.
0: Bueno, i tornant a lo que no és brasa, disculpa Vicent, que hi ha tres coses ara mateix en esta temporada, ara que estem d'hivern, que tenim que faves i carxofes, i que
2: la temporada de la carxofa,
3: la reina és la carxofa,
0: la brasa, bueno, també
3: la carxofa és brutal, i fem una carxofa a la brasa molt, molt tradicional, molt, molt, molt repelaeta, però al final és màgia. També una carxofa de la Cafissà, d'un camp que té ma abuela, que pues, al final mos les duen, que estan...
1: Venen caminant elles d'allí.
0: Del camp de la abuela.
3: Una hora.
2: Jo li preguntava abans d'entrar, dic, però... dic, sou tota la família de Beniferri de tota la vida? Dic, quantes famílies de Beniferri que deuen Beniferri? Queda algú més a banda de la vostra família?
3: Quatre.
0: Seis apellidos de Beniferri.
3: Seis apellidos, casi.
0: Ocho apellidos, no sé quants.
3: No, queda molta gent. Des majors ja queden pocs. Però sí que queden quatre famílies encara.
2: Hem tocat aixina de rapa i fuig Canàries. Segurament la gran desconeguda és la gastronomia canària i els vins canaris. I parlant de vins... Tavella té una vinoteca envidiable. Quantes referències tindràs?
3: Pues estarem en les 900 i pico etiquetes.
2: Igual que el xat on la Nucía, un animalà.
3: Un animalà, per gestionar això, soles necessites, vamos.
2: Mira que el xat on ne tenia 1.600, diu, ara m'han quedat en 900. Dic, què has fet en les altres? Diu, me les ha begut.
3: Normal. Jo també ho era fet.
2: A tu no te s'ocorris que fer això?
3: Bueno, no me... No, mos agrada molt el vi està molt present en casa, el vi que te begueres tu és el vi de casa que mos el fa Javi Revert, que és un...
2: Home, això és una garantia.
3: És íntim a mi nostre, i mos cuida, i mos... O sea, al final te rodeixes de bona gent i de gent que te cuida i que te vol, i al final són lo que...
1: Al final jo el que aprenga amb aquestes persones extraordinàries que venen en tu i de tu i del que conteu així, coincideix en el que deia ma abuela, l'ingredient màgic de la cuina és el carinyo.
3: Tal qual.
1: Cuidar una bona procedència del producte, un bon producte, un bon foc, un bon forn, un bon...
2: Proximitat, el gust. Proximitat i temporada. I seleccionar el producte, per supost.
3: Sí. El vi de casa és des de Javi, i pues el Calestanquer està ahí present.
2: Està boníssim. Molt està boníssim, perquè a més Javi és de l'escola de Calatayud, que el dia el tio Paco, que estos venien així va dependre i damunt cobraen, tendrien que haver pagat. Pues no, pues Javi Revert està fent uns vins excepcionals, i un d'ells el té Pablo Chirivella en Tavella, un vinasso, Ixa i 900 més.
3: 900 més, Ixa i 900.
0: Un gran plaer, Pablo.
3: Gràcies, Chiri.
0: Un gran plaer.
1: Gràcies.
3: Igualment,
0: gràcies Vicent.
4: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt. El temps lliure és per a divertir-nos, per fer coses que ens omplin el cor i el cap, que ens facin sentir, que ens emocionen.
5: I en este sentit proposem sempre que podem bones cites teatrals. Ens hem emocionat moltíssim amb l'espectacle de Contrahechos Producciones, una idea divertida que posa el focus en el tema cuida de algú de la teua família, d'alguna persona major. Es trasllada a escenes divertides, a escenes que podem reconèixer i algunes d'elles molt boges que tots hem vist o viscut.

Ai, la Fumiga cantant a Mami. A més, el vídeo és una delícia perquè estan les mares dels intèrprets ballant amb elles. I ens ve molt bé per a la temàtica que anem a abordar a continuació. Bueno, estem parlant d'una obra de teatre que ja la vam poder veure a la sala Russafa. Que de quina funció parlem? De Canviarem Bolquers segons el BOE.

0: No.
1: Sí.
0: No soy un niño.
1: Es conveniente, papá.
2: L'estrena, bueno, m'han pres el nom l'obra de la que m'he escoltat des de Tast, i vaig a dir-vos que es tracta... Jo vaig a fer una definició i ell ja, si jo m'enganyo, m'ajudeu. Es tracta d'una comèdia tendra, amb punts d'humor absurde, que parla de cuidar els nostres majors. Se centra, o el centre està en l'instint humà, no?, de cuidar els demés, en principi els més menuts i amb el temps els més grans. Però en aquest despertar i en aquests instints, tots els que hem sigut cuidadors, si ho sabem, a voltes ni en moments que no són massa edificants o que te fa malícia que estrangularies al fill o a la iaia. Això és així. Patricia Pardo signa i dirigís este text, interpretat per Albert Trobanyó i Pilu Fontana, els saludarem, que estan així, a Claudi Ferrer i Sílvia Valero. Tots ells s'encarreguen de donar vida a una desena de personatges en un divertit retrat, anem a dir, de la subversió de rols familiars, que viu un home de mitjana edat quan ha de fer-se càrrec del cuidar son pare major. Mireu el que deia Patricia Pardo, la diré.
3: L'obra pretén parlar de les cures, de a qui cuidem i qui pensem que ens ha de cuidar. La dignitat que d'alguna manera oferim a les persones cuidadores, que o bé formen part del nostre centre familiar o bé també poden ser contractades o no contractades. I tota la xarxa de cures que n'hi ha i que com a societat podem establir, perquè hi ha diàlegs que tendeixen a l'absurd, diàlegs que tendeixen al deliri i diàlegs que exposen la contradicció dels personatges. I els personatges en contradicció solen ser o estan tractats perquè siguin còmics. Una mena d'homenatge a aquesta cosa de l'absurd, tot i que és veritat que l'obra conta una història. Crec que aquesta immersió, aquesta quarta paret, per també fer explosionar els personatges i traure al públic de l'hipnotisme de la pròpia història.
2: Perquè he de dir-vos que la vida real ens aboca a moments absurdes, extrems, delirants, així que no per ser ficcionat no se'n pot anar de la realitat. Que dia jo que tenim amb nosaltres a dos dels intèrprets de l'obra, Alberto Baño i Pilu Fontan, que són Contrahecho Producciones, companyia amb segell i estil propi, de la que de seguida parlarem. Benvinguts tots dos.
4: Moltes gràcies.
2: Vau arrasar en la russafa, però cosa gran. Jo vull preguntar-vos, perquè clar, han passat unes setmanes, uns mesos, i la experiència de que ja té un caminet fet l'obra. Ha madurat?
4: I tant que
2: ha canviat. O sigui, el recorregut d'estos mesos ha fet que digues, ara això ja està... Com la paella, mama, dia, la paella està en son punt. Ja està en mel.
4: Ara està ahí, ara està mel de Romer. Ara l'espectacle està, vaja, espectacular, com sempre ha estat, però ara ahí perfecte.
2: Ara ja té un recorregut que sempre li dona, no?
5: Sí, a més també tastar, no, diferents públics, hem estat en molts llocs, aleshores ha estat ahí una experiència molt bona. Sí, hem rodat, hem fet gira.
4: Afortunadament.
5: I molt bé, l'hem fet així a la Comunitat Valenciana, en fora també.
2: I tu deies, jo he llegit entrevistes, que deies
4: que deia, ai, quina por, quina
2: por, que tenies ganes d'una comèdia.
4: Vaja.
2: A veure, quan jo dic que sou teniu setxell propi en aquelles funcions que trieu per representar, ni a part de denúncia o de vivència social en la majoria dels projectes, però en aquesta ocasió voleu que passara per el colador o per el tarannà de la comèdia, perquè la vida real és heavy, i de tan heavy... Quan t'entra la risa més insuportable? En un funeral, sempre.
4: Clar. Imagina't.
2: Això és un exemple. Que...
4: No, en un funeral, en un funeral.
2: Sí, en un tanatori, sí, no? Que t'avellia que fora d'aquesta
4: patina. Sí, sí. Nosaltres, sense abandonar el nostre setgell, de sobte portàvem ja una trilogia de tres espectacles que hem rodat prou, afortunadament, no? I molt bé. I de sobte era com de, ostres, i si abordem aquestes temàtiques que a nosaltres ens agraden, no? Que sempre ens suposem difícil, ens agrada ahir la dificultat, diguem. I si ho fem també en un toc d'humor? I que millor que Patricia Pardo... Per a Segell, de sobte portàvem ja una trilogia de tres espectacles que hem rodat prou, afortunadament, no? I molt bé. I de sobte era com de, ostres, i si abordem aquestes temàtiques que a nosaltres ens agraden, no? Que sempre ens suposem difícil, ens agrada ahir la dificultat.

0: per abordar el riure i els plors a l'hora.
1: Perquè vau anar a per ella, no, Pilu?
2: O sigui, vam anar a per ella.
1: Volia que fora sí, Patri sí, sí. la que gestara sí. el projecte.
2: La veritat és que per a nosaltres sempre ha estat una persona molt important en la, no, en la dramatúrgia valenciana, també sí. com a clown, com a intèrpret i com a actriu, no, que ella és. Sempre veure-la és meravellós, no? I també quan ja... li van tocar a la porta i va dir que sí, no? Ho van fer amb molt de gust amb ella, vam...
0: Bueno, la vam amordassar.
2: Sí, sí, no, també, com que són veïnes, com que són veïnes, anàvem tots els matins, hola, què tal, em consumo.
1: No puc poder dir-vos que no. Però és de veres que després el procés crea... A mi me fascina mogolló que m'expliquen els processos que... Les, que no tenen, les persones que no tenen capacitat de crear... però que sí que ens agrada disfrutar de la capacitat que altres tenen de crear, a mi me fascina aquest procés. I també he llegit en entrevistes vostres que ha sigut una manera molt elaborada, molt concreta de treballar, que són uns assajos que solen durar a lo millor mes i mig, que sé jo tal, hau estat més temps, hau fluït amb, suposa, amb el text o amb les propostes que feia Patrícia. Conteu-me com ha anat aquesta sí. manera
2: que,
1: de treballar-ho.
2: És que també, jo crec que l'interessant també ha estat no, com dividit en el temps, o sigui, no ha sigut tota l'hora, i això ha permès que la història funcione millor, i també les pauses a vegades i torna...
1: Perquè madures a lo millor, diu, ara...
2: També és un poc bogeria, perquè tornes no. i diu no, esta escena fora. No, esta... Ai, ara, este monòleg. Sí, estrenem i tens un nou monòleg. I no sé què, no sé què. Yeah. O sigui, que, són que sí, que és molt... és fluid i després també estos, no, que dius, ostres, ara què faig, no? Tornes de zero, no? Però és guai, és guai.
0: Clar, perquè l'autora i la directora era la mateixa persona, aleshores ella moltes vegades... Oh,
1: ella
0: no
1: podia
0: fer
1: el que volia en el text.
0: Ho feia, ho feia. Ara que no em sent, ho feia. Fora,
1: perquè jo, els directors i els autors de teatre veuen molt també de... A l'hora de posar-se a treballar en els actors, això es permet també... Clar, vaig a dir adaptar, no sé si és la paraula.
2: Sí,
1: o fer
2: ajustar.
1: Un traig un poc més a mida, ajustar. Molt bé, sí, ajustar.
2: Jo crec que sí, sí, perquè tu tens l'escena, no? I després sorgeix una altra cosa que sembla més interessant en el directe, en el, no? En el moment del tu a tu, actor, actriu...
1: I d'ahí se pot treure un
2: i d'ahí se pot treure i tu has d'agafar-lo. I ella, que és molt intel·ligent, ho va agafar, no? I agafava coses. I després per a nosaltres era més treball, sí. però després el resultat que és el final, perquè tots anem a l'hora, no? Tots anem a pel resultat. I per a l'obra final ha estat un acert, clar.
1: El ritme és important en qualsevol funció, en comèdia sobretot, però jo vull que me conteu una miqueta de l'obra. Hem dit així pincellades que parla de cuidar i de curar, però hi ha un argument, sí, hi ha una família, sí. hi ha una persona.
0: Exacte, no?
1: Una,
0: sí,
1: miqueta,
0: sí.
1: una sinopsi.
0: Encara, molt bé, ràpidament.
2: Vinga, va, Alberto, tira-li.
0: Què? No, encara que... Mira, és que este és el ritme... És que sembla que ja estem ja quasi al Rialto, perquè ja mira, ja portem ara un ritme vertiginós, que és el de l'espectacle, no? I amb aquesta comicitat tan bona que té. I, bueno, pues l'espectacle tracta, així a nivell realista, d'una família on està el pare, que és el protagonista, que és com un ancià europeu, adult, però descomptat amb el seu fill, que està casat amb la seva dona i que tenen fills, i després entra en escena el personatge d'Adeline, que seria com la cuidadora del pare. I Claudi Ferrer, Silvia Valero, Pilu Fontan i jo fem ahí un treball de quatre, d'elenc, molt interessant, on a més anem canviant de personatges i abordem tant les cures a este personatge major dins de casa com a l'hospital, als serveis públics. Aleshores, les cures de nivell públic també estan tractades, com les cuidadores que tantes vegades estan... donades o no d'alta, i estos temes també estan tractats amb humor i realisme.
1: Són espais comuns.
2: Sí,
1: físicament, la casa, un hospital, però també les situacions i les circumstàncies. En una societat cada volta més envellida, vull dir, nosaltres ara estem a lo millor en l'etapa de cuidar dels nostres majors, però ja me ficaran la sonda. Lola, prepara, Lola, ma filla. No.
2: Sí, sí.
1: No, vull dir, per què trieu este tema? Perquè a més crec que va ser una tria vostra, no? La proposta vostra, Patrícia, treballem això, no?
2: Va ser una miqueta
1: buscar,
2: un mix, sí, perquè sí que ens agradava...
1: Buscar els espais comuns.
2: Els espais comuns els va trobar ella, que són l'hospital, la casa i el carrer, perquè també hi ha personatges del carrer, no? I la temàtica sobre les cures també, donar-li importància a les dones, no? El seu paper que tenen, que tenim dins de la societat, també totes les els beneficis que tenim com a societat del benestar, que tenim hospitals, que podem...
1: Prendre consciència de
2: tot el públic,
1: també. Exacte, d'allò que el nostre país encara...

0: Clar.
1: I cregué un mes dit, encara aposta, no? Per,
0: i ella és la que va fer ahí l'enllaç i va tractar, no?, de fer-ho tot, des de tota eixa, totes aquestes idees que vam tindre, però sí que és de veres que les cures era com, com, no?, l'eje central, les cures, i, de, i sobre tot això, pues, ahí sí té el público, el carrer, la casa, la família, que la família ahí també és un temazo.
1: És un temazo, és un temazo.
2: I les cuidadores, no?, que és també un dels plats forts de l'espectacle. I hi ha una escena també molt divertida, molt divertida, de serveis públics, de sobre els bombers.
0: També. No?
2: I això és molt, molt xulo, també.
0: Sí, no? Que n'hi ha un moment de... també, no?
1: Sí, perquè... Sí. No sé per què fem aquesta cosa automàtica perquè, en els bombers,
0: pues,
1: però...
0: Fins, mira, Patricia Pardo també ho ha fet, eh?
1: Ves, Patricia Pardo, escriu fantàstic, dirigis fantàstic, però... Però a més ella se defineix com pallassa, vull dir, no és una cosa... Vull dir, i clar, el ritme clown és un ritme frenètic, és un ritme o una manera de treballar... Jo, si dic una barbaritat, m'ho podeu corregir, perquè de teatre sé el que sé d'anar a Bonel, però bé... Però molt gestual, volia dir.
2: Sí, sí.
1: O molt, tal. Tot això està incorporat a la manera d'interpretar els personatges.
2: Totalment, o sigui, no només en el text de que vaig a pim-pam-pim-pam, sinó també...
0: N'hi ha engaltades en
2: la fisicitat i l'expressió del cos i de la cara, no? Per descomptat, està ahí plegat.
0: El clown, sí.
2: Plegat.
1: I després són quatre actors, però diem que són diversos personatges, més de quatre personatges, volia dir, no? Que us poseu...
0: Sí, Claudi Ferrer és el que està, és el protagonista, diguem, no? L'home, l'ancià, no? Que ell no canvia de personatge i al seu voltant estem tots. No, i tu que fas dos personatges?
2: Sí, sí, jo faig dos personatges.
0: És que ell fa de bomber.
1: Ai, de bomber.
2: Jo sóc el bomber, sóc el fill.
1: Però
2: he xocat
1: amb els dos, s'ha quedat ahí mirant. Bueno, sí. I eres el fill de l'home que necessita ser cuidat.
2: Exacte. Jo volia ser només bomber, però no ha pogut ser.
0: No ha arribat per tant. Després Silvia Valero fa de la dona, no?, del fill, en este cas.
2: D'infermera, també.
0: I d'infermera. I també... I d'infermera. I després jo és que me claves sis personatges ahí en
1: un plis-blas.
0: Una botxeria, ja t'ho dic, que sí. I clar, fa xata de lín, de malalta també.
2: Però
0: Pilo es
2: fa un cafè i ja ho té tot.
0: Jo estic...
1: Tu vas com una moto, o què?
0: Sí, amb bambalines ahí. I és que vaig, que vinc. No, però guai, molt guai, molt guai.
1: Aprofitant que esteu així, aprofitant que estem presentant Gambier en Volker segons el BOE, que recordem, s'estrenarà demà en el Rialto, teniu 4 dies per anar a veure el que no vos podeu perdre amb el que vos estem dient. Jo vull parlar una miqueta també de Contrahecho Producciones, que anais... Què farà? 8, 9 anys?
2: En guany farem 10 anys.
0: Farem 10 anys, el 26 que
1: ja és. Teniu aniversari xachi guany. I com va néixer? Com va ser això?
2: Pues va néixer fruit d'una bogeria, com jo crec que néixen totes les coses artístiques i importants, també, per què no? I va ser, pues, això, acabant la carrera, en uns companys i amics, a poc vam anar construint esta
1: companyia. Però va ser rotllo, sujet amb el cubata? A que montem una companyia?
2: No, és que també tenim prou seny i aire.
0: És que clar, sí, no, sí que és que portaven ja molt de temps junts a l'ESAT, nosaltres som de l'ESAT, no?, i ahí teníem tota la companyia, i va néixer primer a poc i ja després ens vam professionalitzar.
1: O sigui que va ser com un procés més ben natural.
0: Sí, natural.
1: Treballar junts, treballar a gust, perquè no se posem seriosament. Però sí que heu triat una manera de ser, bueno, heu triat una manera de ser, sí. Teniu una manera de ser, artísticament parlant, no?
2: Sí, la veritat és que crec que hem aconseguit un segell propi, una manera que tu saps que sí, pues que vas a veure més o menys de què tractarà, quin serà el punt de vista, perquè som prou contemporanis, prou de teatre de text, prou socials en totes les nostres temàtiques, i contundents o durs, no?, en el bon sentit de la paraula. I això ho hem aconseguit, ja no podem eixir d'ahir.
0: No, però és que a més tampoc va ser...
1: No, ho hem mantingut el setxell, això està bé.
0: Clar, no, però tampoc ho estàvem pensant, no?, com havia de ser, sinó que van a ser per la...
1: També va ser natura, o sigui,
0: sí, o sigui, no era plan, jo quiero ser contemporània, social, dura, arriesgada. No, o sigui,
1: no. Què te veies? A mi m'ha veies això? Pues sí, pues no hi vau trobar natural en el camí.
0: Clar, van crear l'obra de Segarem Ortigues amb els tacons i
1: sota com va ser això? Com va ser el Segarem?
2: És que encara està rodant i porta... L'espectacle ja portarà 9 anys girant, no només per el territori del País Valencià, sinó per tot arreu de l'estat.
1: Però suposo que això només vau dir, ostres, pues sí, anem bé.
2: Bueno, com... això jo al principi mira, vaig dir...
1: Perquè una Marcos... cosa és el que tu vols fer, l'altra cosa és que aplegue, exacte, que te ho reben no, bé, no, que tal... No.
0: Això, sí. Això sí que va ser una miqueta de confiem en tu, saps? O sigui, som amics i...
2: Això va ser un susto.
0: Ha funcionat, a la carrera m'ha anat tot bé, tot, no, no, estem, ho hem fet bé, i van dir, no, és que volem parlar de prostitució, de dona, tal, i en Rosa fa escènica, i era com, vale, la primera i pa casa. O sigui, era la primera gran, no? La primera obra important, professionalitzats, tal, en totes les coses que s'han de fer. I ens vam arriscar, ahir sí que ens vam arriscar fort i va eixir bé, però no pensaven que anava a eixir bé ni mal, sinó que anàvem ho fem.
1: Ho vau llançar?
0: Sí.
2: I a l'expectativa, sí. Però jo, la veritat és que me'n recorde perfectament com si fos avui mateix. Li vaig dir a Marcos Luis Hernando, que era l'autor i el director d'aquest espectacle. Bueno, és, per descomptat.
0: Sí, sí, clar.
2: Ho farem, però no girarem, però ho farem. I mira... com em vaig enganyar, sí, sí, totalment.
1: Que guai.
2: Ell és reia, sí. Ell és reia de mi.
0: Sí, sí, però perquè, clar, la temàtica era camins, no?, a Rosa fa escènica, i ell va pensar en les dones que estan en el Caminàs de Castelló, perquè ell és d'allà, i va dir-nos que vull parlar d'això. I nosaltres vam dir, com? De la prostitució, de tal, de la violència de gènere, de tal, i clar, uau, va ser com superfort, però clar, el text era superpotent, sí. La història, sí. Tot, sí. I ho van fer, i clar...
1: Text superpotent i ben... encaixat sí, en tots els aspectes, o sigui, que va ser un
2: una aposta molt era... feminista també.
1: Estava en el vosaltres que
0: estava.
1: I quin full de ruta teniu? Vull dir, clar, ara aneu a passar per el Rialto, però aquests cabells, en què estan pensant? Quins altres reptes?
2: Doncs jo crec que ara que
1: per ahí comença.
0: Clar.
2: No sabria dir-te, però jo crec que si enguany fem 10 anys com a companyia, jo crec que una celebració, un algo haurem de fer, no?
0: Alberto, la festa, està tot el rato pensant.
1: I vull que vingueu així, mos xerreu, deixin d'aquest aniversari del que siga.
3: Que guai.
2: Haurem de celebrar-ho, no? Que una companyia valenciana aconseguisca viure o sobreviure 10 anys, no és una cosa que malauradament passa tots els dies, aleshores jo crec que pues això, no? Per descomptat. I treballar, clar.
0: Sí, això sí.
2: Creuem els dits. Que no
1: falte, sí, senyor.
0: I clar, també quan montes una festa, només una festa ja és treball, o sigui, ja muntar tot aquesta història, no? De,
1: ja és treball, sí, que és de
0: però ja estem pensant, no? Com fer-ho, què fer, però i quan també, perquè després el calendari, no, de tenim totes les pròximes actuacions i també estar sempre pensant, no? Jo ara este Nadal que he estat en tots els amics i sina que no són actors i tal, diuen, però tu com vius sense saber si tindràs o no treball? Perquè la gent les talla la peluca, no?
1: Vosaltres sou joves, però la meva germana és actriu. De any i mig menys que jo. Encara li pregunten a mi. Jo no podria suportar-ho, perquè clar, fa vertigen veure-ho des de fora. Després, bueno, pues és això. És no parar de creativitat. És no poder-te cansar mai. Encara que vos canseu també, però...
0: Però sí, estem ahí rumiant coses i sempre, no sé, arriben convocatòries i coses i dius, i ho fem, i què fem, i què fem? I dius, mare meva, si acabem d'estrenar, si fa 4 mesos, no? Però
2: clar, és però, que l'espectacle és molt recent.
0: És un bebè, sí. Però clar, després també, com els temps no són així, no, tampoc pots dir, vinga, que estreno demà, no? O sigui, n'hi ha un any, n'hi ha dos anys, a vegades n'hi ha molt de temps rumiant, pensant en qui, a qui crides, com ho fas, què deixes de fer per a fer això, o sigui que
1: és complex, sí. Estem parlant d'art, senyores i senyors, clar, sí, senyor. Demà, canviar en Volkers, segons el BOE, al Rialto, 4 d'ahir que podeu anar a veure'l, que és una comèdia que aneu a divertir-vos, aneu a veure situacions delirants, xocants, algunes reconeixibles de la vida real.
0: Algunes famílies, també.
1: I que te convida...
2: Molt reconeixibles.
1: I que te convida a reflexionar, que això està molt bé, també.
2: Sí, sí, i també a emocionar-te, perquè és molt emotiva.
1: Jo, perquè és molt important...
2: Fent-la i rebent-la.
1: Parlar dels cuidadors i de com cuidar... Però també com volem que ens cuiden.
2: Clar.
0: És que ahir...
1: Perquè a voltes no tries tu, te duen els fills cap a dir, cada mes en casa d'un fill, i la pobra abuelo, diu... O en una residència... Mira, o el que siga, hi ha mil històries,
2: és
1: no?
2: És com si estigués dient frases exactes del text, no? Perquè Claudi, un moment que diu que cada mes en casa d'un germà, o i ara què voleu, que me vaig a una residència? Clar, ells de sobte hi ha preguntes que comencen a fer-se, pues, el testament vital, per exemple, és una de les temàtiques... Bueno, temàtiques no, però és un dels temes que queden ahí... Les herències...
0: Qui em cuida, com i per què, no? O sigui, clar, està tot ahí plantat a l'obra i... la veritat que...
1: És que és la vida, tot i nosaltres parlem d'espais comuns, això són situacions, vivències, sentiments, emocions, tot comuns, no?
2: Tal qual, sí, del dia a dia de tots i totes, per descomptat.
1: Sí, i la vespre de l'estrena, què feu? O sigui, després d'així, ho aneu a assajar o avui és la jornada de reflexió?
2: No, l'espectacle, ja dic, com afortunadament està tenint com un bon camí, està molt rodat, prou rodat, i no... no necessitem assajar una jornada especial d'assajos, sinó que a més com tots som prou responsables, cadascú sap el que ha de fer. I
1: abans d'eixir a escena feu una cosa d'estes de...
2: Moltes
1: compartir
2: coses,
1: energia, moltes jo que sé, o de...
2: Ens mirem als ulls, no sé, ens abracem...
1: O som molt peliculera, no passa la vida real, jo que sé.
0: Sí que es fa, sobretot en els moments, no? Les abraçades són molt boniques, molt sentides també de venga, o sigui, és com anem, o sigui, és una cosa ahí d'entrar molt fort.
1: Us he donat les gràcies per vindre.
0: A tu.
1: Moltes gràcies i molts èxits, Alberto i Pilu, contra ells.

0: man.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
2: I la música que ens acompanya cada dia, què? És tot un regalot quan és interpretada en directe al nostre estudi. Per exemple, cada setmana Carme Juan, en la seva secció, després de fer-nos un viatge musical amb algun leitmotiv, canta un tema traduït al valencià. Ai, és molt agradós. Mireu esta versió del Temblando de Hombres G, que com estos dies feia fred, li direm tremolant més o menys. I amb ella ens n'anem a això sí. Vos recordem que de dilluns a divendres, entre les 4 i les 7, vos esperem a les vesprades de

0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
5: Palmando.
6: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
7: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
8: Tres. Són les tres. Hola, com estan? Preocupació davant dels incendis forestals a casa nostra. Crema un de forestal a la Vall d'Uixó. Afecta una zona del barri de Carbonaire i la seva evolució és negativa. A Canet d'en Berenguer també s'hi treballa. A Nules i Manises s'han detectat focs en cultius abandonats. Tota precaució és poca perquè estem en preemergència de risc extrem per incendis forestals a tota la comunitat valenciana. A Madrid i Castella i Lleó sense control avancen les flames. Avui dia clau, les condicions meteorològiques amb més vent i més humitat podrien ajudar a perimetrar el foc. Més de 63.000 persones ha sigut confinades o evacuades. El foc deixa ja més de 25.000 hectàrees calcinades. Busquem l'última hora des del centre de comandament avançat a la localitat madrilenya de Ceniciento. Susana Fuster, última hora.
9: Preocupació a hores d'ara per ese macroincendi que continua devorant a hores d'ara la serra del suroest de Madrid i la veïna província d'Àvila. La situació en estos moments és crítica. Hi ha entre 70 i 75.000 persones afectades i ens acaben de confirmar fa només uns moments que tant els periodistes com este centre de comandament s'ha d'abandonar, així que tractarem d'anar al pròxim punt. Esta és la situació en estos moments de delicada.
8: Gràcies, Susana, i són, és el tema de portada que ampliem ara en els titulars de sumari. Busquem l'última hora de l'incendi a la Vall d'Uixó amb Sònia González.
10: Sí, doncs de moment és un incendi que avança sense control, ha començat a mig matí, s'ha fet fort a la zona del castell, és una àrea on hi ha casetes de camp i també granges d'animals. Hem vist animals desallotjats, també hi ha hagut desallotjaments que en principi continuen perquè s'ha decretat també el desallotjament preventiu d'una urbanització i s'ha activat el nivell 2 del Pla Especial d'Incendis Forestal.
8: El govern d'Espanya ha decretat evacuar tota la vall del Tieta a Àvila, que afecta unes 30.000 persones entre Madrid i Castella i Lleó, i ja són més de 70.000 les afectades, entre confinades i desallotjades. El president del govern ha anunciat que l'incendi ja es considera únic per motius operatius. Escoltem Pedro Sánchez.
11: Passen a ser ja un único incendio y, por tanto, a contar con un sistema unificado operativo de respuesta que, por supuesto, cuenta con no solamente la aceptación, sino también con todo el apoyo por parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Ya son 10 las comunidades autónomas que están poniendo a disposición recursos. Se espera la llegada de recursos por parte de Grecia y también de Italia.
8: I la comunitat valenciana, una de les comunitats que s'afitx a ajudar a l'incendi de Madrid amb diversos mitjans, 60 bombers, un vehicle de comunicacions per a col·laborar en l'extinció. Rosa Mateu, des del Parc de Bombers de València.
12: Des d'ací ha eixit un contingent de bombers de l'Ajuntament de València per ajudar en les tasques d'extinció dels incendis que estan afectant la comunitat de Madrid i Àvila. Una ajuda que se suma a la de l'UME i a la que ha enviat la Unió Europea. En uns moments es donem tots els detalls.
8: Uns incendis forestals que també arrasen el sud-oest de França i la situació és especialment crítica a Bordeus. Han evacuat 140.000 persones i estem que les flames arriben a la ciutat.
13: Estàs més cansat, estàs més irritable.
14: Sí, més irritable, és clar, per supuesto. Vamos todos así como medio gas.
15: La calor el que fa és que ens acobarda, diguem, no? I no suportem res.
8: més irritables, més cansats i fins i tot més enfadats. De segur que ho han notat, la calor no dona treva i tants dies amb les temperatures disparades tenen conseqüències no només fisiològiques, sinó també emocionals. De seguida els donem tots els detalls. Però abans, temps per als esports. Lluís Sánchez, endavant.
3: En un cap de setmana marcat pels amistosos dels equips valencians, ahir va jugar l'Elx, este matí ho han fet l'Eldense i l'Hèrcules i esta vesprada ho faran el Villarreal a les 6 contra el PSV i el València i el Castelló, que s'enfronten a les 8 en un partit oferit en directe per la televisió de A.Punt.
8: Moltes gràcies, Lluís. Després tornem amb tu. Mentrestant, parlem de l'oratge. Toca vent de ponent i tenim avisos actius al litoral per temperatures elevades. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
6: Hola, bona vesprada. Efectivament, tenim avisos nivell groc activats a les comarques del litoral per temperatures altes que poden superar, de fet ja ho estan fent, els 36 i els 37 graus. La calor intensa en què estos dies hem tingut cap a l'interior, seca, i que cap a les comarques del litoral era una calor més basca i sufocant, i sa calor intensa i seca de l'interior es desplaça cap a les comarques costaneres a causa del vent de ponent, que està bufant amb ratxes que han superat els 70 km per hora en zones de muntanya de València i que continuarà també al llarg de la vesprada, afectant principalment el sud de Castelló, València i comarques interiors i del sud d'Alacant. Pel que fa a la jornada de demà, el vent de ponent quedarà totalment encalmat, predominarà el vent de mar cap a terra, baixaran les temperatures de manera general, les nocturnes i les diurnes, les mínimes i les màximes. Demà a primeres hores, atenció amb el vent de mestral del nord-oest, que bufarà amb ratxes fortes cap al nord de Castelló, però el més destacable serà aquesta baixada de temperatures generalitzada. Per tant, en el dia d'avui, molta atenció amb este vent de ponent, que està deixant molt bona visibilitat i un cel blau, però que està fent que pugen les temperatures a les comarques litorals. També cal estar atents a la probabilitat d'algun ruixat, alguna tempesta esta vesprada cap a l'interior i el nord de Castelló. Però tornem a insistir, el més destacable, el vent de ponent, que mantindrà un risc extrem d'incendis forestals tot el dia d'avui.
8: Molta cura, doncs, Joan Carles Fortea, gràcies. Amb la realització al control de so d'Helena Herrera i en l'edició que els parla Inma de la Concepción, quan són les 3 i 6 de la vesprada, entrem en matèria.
0: Les notícies del cap de setmana.
8: Després d'una nit en què l'oratge ha ajudat a l'extinció amb la llum del dia, la situació s'ha tornat a complicar en els dos incendis d'Àvila i Madrid. En este últim, l'avanç de les flames ha obligat fins i tot a desmuntar el punt de comandament avançat que este matí ha visitat el president del govern espanyol. S'esperen hores complicades. Ja són quasi 80.000 les persones evacuades a moure.
15: Actius i encara sense control. Així estan els dos incendis d'Àvila i la Comunitat de Madrid que han cremat ja 25.000 hectàrees després d'una nit d'intensos treballs. La millora de les condicions meteorològiques amb més humitat, menys vent i baixada de les temperatures ha ajudat a les tasques d'extinció. Pedro Sánchez.
16: Ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
15: Tot i això, Sánchez, que ha visitat este matí el centre de comandament avançat al municipi madrileny de Cenicientos, ha admès que la situació és complexa.
16: No sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad.
15: De fet, preocupa que el canvi de vent amb ratxes que podrien arribar als 60 km per hora puga complicar les tasques. El cap de la Unitat Militar d'Emergències ha anunciat que des d'avui tracten els dos focs com un únic incendi per a millorar la coordinació. Francisco Javier Marcos.
17: Trabajaremos como un sector único tratando esta catástrofe, tratando este incendio como uno solo.
15: El govern central va assumir ahir el comandament de l'extinció després que ho sol·licitaren els executius de la Comunitat de Madrid i Castella i Lleó. Els quatre avions antiincendis que envia la Unió Europea des de Grècia i Itàlia arribaran avui, així com un centenar d'efectius de l'exèrcit de Portugal. 10 comunitats autònomes han aportat també recursos. Hi ha 35 carreteres secundàries tallades, així com una quinzena de municipis desallotjats. Francisco Martín, delegat del govern espanyol a Madrid.
18: Seguimos en el escenario de que la prioridad absoluta sea salvar vidas que desafortunadamente están en peligro.
15: Són més de 70.000 les persones afectades entre evacuats i confinats.
8: Gràcies, Anna, i estos incendis deixen, a més de les persones damnificades, les 20 localitats evacuades i 4 confinades. Alberto Alonso en té els detalls.
19: Ja són 10 pobles buidats a Àvila, un confinat amb més de 13.000 afectats i a la Comunitat de Madrid encara pitjor. Altres 10 localitats evacuades i 3 confinades, dos incendis que sumen més de 70.000 damnificats.
20: Justamente por detrás de mi casa, la ladera se estaba quemando ya.
21: Nos sacaron, dijeron que teníamos que salir, pero ya.
22: Yo no saqué nada, saqué mis medicinas.
23: Nada, los perrillos, el háster de mi nieta,
1: y coger el coche y venir para acá.
2: Como salí de prisa corriendo, pues me he dejado hasta el perro.
4: Nada, el bolso con la documentación i ja està.
19: Tots amb l'ai al cor han hagut de deixar tot el que tenen darrere per no posar en perill la seva vida. El foc ja ha deixat desenes de famílies sense llar i els bombers lluiten sense treva perquè no siguen més.
20: M'acabo de mudar, o sea que estoy destrozadita.
19: De moment, la policia ha emparat alguns a les seues instal·lacions, mentre que un equip d'atenció psicològica s'ha afegit als servicis sanitaris per a donar-los suport.
8: Tornem a casa nostra, concretament a la Vall d'Uixó, on Sònia González actualitza l'estat de l'incendi d'esta localitat de la Plana Baixa. Endavant.
10: Sí, doncs de moment és un incendi que continua avançant sense control. Ha començat a mig matí, just després d'un incendi de vegetació i molt al costat d'aquest últim, però després s'ha fet fort així en esta zona forestal que és la zona del castell. Hi ha diversos focos, per tant, hi ha sospites que pugui ser un incendi provocat. Com a conseqüència de les flames s'han desallotjat unes 10 persones d'esta zona on hi ha moltes casetes de càmping, també granges amb cavalls i altres animals. De fet, veiem la preocupació d'ací de la gent que té alguna propietat o alguna granja que volen saber com estan ses cases i com estan els seus animals. De moment, l'evolució de l'incendi és negativa. Hi ha un ampli dispositiu de bombers treballant amb una vintena de dotacions terrestres i també 7 mitjans aeris.
8: Moltes gràcies, Sònia. I s'ha declarat un altre incendi forestal a Manises. Serà a vora la una de la vesprada a la zona del barranc del Salt de l'Aigua, on treballen diversos efectius, inclús també 2 mitjans aeris. Escoltem l'alcalde, Jesús Borràs.
23: A la zona del barranc del Salt de l'Aigua, des de l'altura més o menys de filtres, s'ha pegat foc i avui fa molt de vent i està tirant-lo cap a el que seria el pont de la carretera València.
8: I este matí ha existit un contingent de la Generalitat amb 60 bombers per ajudar en els incendis de Madrid i Àvila. Rosa Mateu ha parlat amb el regidor de Prevenció d'Incendis de l'Ajuntament de València, Juan Carlos Caballero, i amb l'oficial de Bombers de València, Pedro Canales.
12: Sí, des d'este parc de bombers ha eixit este matí un contingent per ajudar en les tasques d'extinció dels incendis que estan afectant la comunitat de Madrid i Àvila. El dispositiu està format per 6 bombers, un caporal, un sergent i un oficial, i se sumaran als efectius del Consorci de Bombers i també als efectius d'Alacant. Es tracta d'una ajuda que envia la Generalitat i se suma a la de l'UME i la de la Unió Europea. Els bombers s'han endut una bomba nodrissa amb 11.000 litres d'aigua, 2 vehicles, lleugers i material per a fer les tasques d'extinció de manera manual.
24: Contingente que hemos montado desde el Ayuntamiento de Valencia, que se va a sumar al contingente autonómico que vamos a enviar a la Comunidad de Madrid para poder atajar y para poder ayudar en los fuertes incendios.
25: Además de las bombas, hemos cogido material para extinguir a mano, con llamados batefuegos, que son una especie de palas, por así decirlo, que sirven para extinguir los incendios vía bateo.
8: Els incendis forestals també arrasen en el sud-oest de França i la situació és especialment crítica a Bordeaux. S'han evacuat 140.000 persones i estem que les flames arriben a la ciutat. Remei Blasco.
26: A les 2:13 de la matinada, el veïnat de Saint-Jean-d'Ijac, un poble de 5.000 habitants del departament de la Gironda, França, ha rebut una alerta amb l'ordre d'evacuació. És un dels 7 municipis pròxims a Bordeaux on la població ha hagut d'anar-se'n.
27: J'ai peur.
26: Tinc por, clar que sí. Deixar-te a casa i no saber a què trobaràs quan tornes és molt dur, diu esta dona. A les carreteres, cues llarguíssimes per escapar del foc. No s'acaben de creure el que estan vivint.
28: És inimaginable, és increïble.
26: Dels 140.000 evacuats a la Gironda, molts estan al Palau d'Exposicions de Bordeaux.
29: On podrà, sans dificulté, passar de 5.000 a 10.000.
26: Ara n'hi ha 5.000, però podem passar a 10.000. Este lloc ens ho permet, diu el ministre de l'Interior. L'incendi de la Gironda va començar dimecres i és el més greu a França en el que va d'estiu.
30: Un feu excepcional per son ampleur, bien entendu.
26: És excepcional per l'abast, però també per les dificultats, sobretot pel vent, diu un responsable de l'extinció. En alguns moments s'ha propagat tan ràpid que ha cremat 1.000 hectàrees per hora. En el 2026 se n'han cremat 98.000, el pitjor balanç que mai ha tingut França. El govern ha mobilitzat a 500 militars més, i esta vesprada farà volar per primera volta l'avió militar A400M, que estava en període de prova. Duplica les prestacions d'un aparell convencional i pot volar de nit.
31: A punt, les notícies del cap de setmana.
8: Irritabilitat, fatiga, desànim són alguns dels efectes que provoca la calor. Exposar el cos a les altes temperatures també pot passar factura des del punt de vista personal, ho sap Anna Moure.
15: Tants dies seguits sense que la calor done treva acaben afectant l'estat d'ànim. Ho confirmen al carrer.
0: Estàs més cansat, estàs més irritable.
3: Sí, més irritable, és clar, per supuesto. Vamos todos así como medio gas.
5: La calor el que fa és que ens acobarda, diguem, no? I no suportem res.
15: Patir altes temperatures de manera continuada causa efectes en el cos que tenen un impacte en la salut física i mental. Ho explica Fàtima Tortosa, que és psicòloga.
6: El cos s'estressa i al n'hi ha estrès fisiològic, pues, hi ha irritabilitat, hi ha més cansanci, hi ha més fatiga i hi ha més ansietat també.
15: Eixe cansament lleva les ganes d'eixir al carrer i provoca més aïllament social.
7: Sí, més de casa, perquè no veig.
9: El cuerpo como que se siente desanimado, cansado.
11: No veig ni anar a la platja, perquè també està calenta, perquè al final te quedes en casa, en l'aire condicionat.
15: El que aconsellen les expertes, a més d'hidratar-se i buscar espais més frescos, és que intentem practicar activitats d'oci que impliquen menys intensitat. Fàtima Tortosa.
6: La lectura, un moment de veure pel·lícules, sèries, coses que no ens sobreactiven més del que ja estem.
15: Distraccions que ens ajuden a oblidar-nos del monotema.
11: El tema de conversa sempre serà la calor, les onades.
6: Calma, no és que s'accent més per missatges de l'exterior.
15: I pensar que això també passarà.
8: I atenció, perquè l'EMET preveu, com hem dit, temperatures molt altes amb ponent al litoral de València, amb màximes que poden superar els 37 graus, una situació que suposa un repte per a assistents al festival musical Zebra, on s'han pres totes les mesures de seguretat. Patricia Ramírez.
13: Sí, bona vesprada, Imma. I enguany la novetat es troba al refugi climàtic de 2.500 metres quadrats que dona ombra permanent en un envelat opac situat en ple cor del recinte entre els escenaris principals per a pal·liar els efectes de la calor, perquè dins es pot arribar a reduir la temperatura entre 7 i 8 graus. Però no és l'única opció de la que tiren els assistents per a mantindre's frescos.
14: De sombra a sombra. Li tiro porque me toca.
16: Estamos aquí todo el día, o sea, no podemos pasar sin la ducha.
13: Perquè el cos balla de bon matí però al ritme de l'aigua de les dutxes, que no troben descans, mentre els protocols de seguretat es mantenen estrictes. Ibai Cereijo és el cap de premsa del Festival Zebra.
27: Tenemos un hospital de campaña, varios puntos sanitarios, hay tres médicos permanentemente de guardia.
13: Amb el mercuri prop dels 40 i una calor més seca, que no falta l'aigua ni en versió botella per a beure, ni en piscina inflable.
31: La meva amiga, que s'ha tret d'una piscina i res.
32: Porta entre botella d'aigua.
13: Tampoc les brises artificials de ventiladors i ventalls.
33: Aixina tot el dia.
13: I la zona VIP es traslada del backstage al centenar de casetes amb aire condicionat.
34: És glòria.
13: Són recursos que ja s'han tornat imprescindibles al kit festivaler per evitar que la calor creme les ganes de festa.
8: Gràcies, Patricia. Les altes temperatures passen factura a l'hoteleria. El sector assegura que la calor buida les terrasses i aposta per adaptar estos espais. Alberto Alonso.
19: Es torna impossible aguantar ni tan sols un minut a una terrassa baix el sol quan les temperatures s'acosten als 40 graus.
35: Això no hi ha qui ho aguante.
36: I con aire acondicionado este calor se va.
35: No sé si aguantaré este estiu, eh? No sé si arribaré a passar-lo.
19: Això sí, segons apunta l'hostaleria, l'hora de l'esmorzar no passa factura.
37: Esmorzaré, la gent no ho perdona.
38: És un hábito de l'espanyol, però de verdad que hace calor en todas partes. La humedad aquí es...
39: La humitat mos mata, però per una altra banda estem així més a gust en la sombreta i superguai.
40: Disney molt de soroll i estem millor fora.
19: Molts encara preferixen fer-se un mos al carrer en compte de l'interior, on tot i l'aire condicionat, continuem veient ventalls.
41: Se me queda el celular, però l'abanico no.
42: En Venezuela s'utilitza com algo decorativo. Para ponerlos así en las paredes.
40: Ventall.
19: Els hàbits han canviat i és difícil veure algú a una terrassa a l'hora de dinar. Des de l'hostaleria asseguren que la clientela ha descendit entre un 20 i un 35% respecte a l'any passat. La solució? Readaptar i acondicionar estos espais amb climatització i nebulitzadors. I és que la calor també buida terrasses. Només es pot suportar al passeig marítim. Bé per la brisa, bé pel paisatge.
8: La calor afecta més les dones que els homes, uns efectes que es viuen de manera diferent segons l'etapa vital. Pot agreujar molèsties menstruals, acalorades, insomni i augmentar els riscos en l'embaràs. És una informació de Saila Lluc.
43: La calor no afecta igual a totes les dones. En edat fèrtil pot intensificar la menstruació i les molèsties existents.
44: La verdad me está doliendo mucho más. Los cólicos se vuelven un poco más intensos.
45: En el mismo mes me suele bajar 2 o 3 veces.
43: Tot i que no hi ha suficients evidències mèdiques per a relacionar directament la calor amb els canvis en la regla, sí que n'hi ha en el funcionament hormonal. Escoltem José Omar Zamora Prado, especialista en obstetricia y ginecología.
46: Sabemos que afecta a los ciclos endocrinos, a los ciclos hormonales, cambios en los hábitos de estilo de vida, en la dieta, la deshidratación.
43: En la perimenopausa, la evidencia es más clara. como señala el doctor Omar.
46: Afecta unas estructuras en la base del cráneo que ya no regulan correctamente la temperatura corporal y entonces viene esa sintomatología, aumento de vasodilatación, de mucho calor, sobre todo en la parte superior del tronco, el cuello y la cabeza.
43: Las temperaturas altas pueden acentuar la suor nocturna y los problemas de son. Y durante el embarazo, como señala el especialista, cal extremar la precaución.
46: Los cambios hemodinámicos y cómo controlan, pues digamos que el corazón, la presión arterial, es muy delicado, así que sufre mucho deshidratación. Esta deshidratación es típico que aumenten las contracciones uterinas, puede aumentar por lo tanto el riesgo de problemas tipo parto pretérmino, pero es que no solo eso, tenemos evidencia que nos indica que el calor o en zonas de alto calor pueden estar aumentados los riesgos de muerte perinatal.
43: Mantindre una bona hidratació i buscar espais frescos és clau. En cas de símptomes intensos, cal consultar els facultatius.
8: Eixim al món, l'Aràbia Saudí ha atacat un important port del Iemen i en resposta els rebels Houthis, aliats de l'Iran, han bombardejat una refineria d'esta monarquia del Golf Pèrsic. Es confirma així que la guerra al Pròxim Orient s'estén a altres països de la regió sense que la via diplomàtica doni resultats. Esta setmana els Houthis ja havien bloquejat alguns petroliers saudis al Mar Roig. I a Venezuela es recorda les víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar el país ara fa un mes. El balanç oficial encara provisional xifra els morts en 7.546. Les Nacions Unides calculen que quan es desenrunen tots els edificis en podria ser 50.000. Donald Trump, que tutela el país, ha dit que encara no està preparat per a fer eleccions. Temps ara de nou per a la informació esportiva. Lluís Sánchez, el Mundial ha acabat, però el futbol continua.
0: I és que això no para, ha acabat el futbol de seleccions, empalmem amb el de clubs. Este mateix matí, amistós de l'Eldense a l'Anusia davant l'Etifac Saudita, victòria per 3-1 amb gols de Bustillo, Rodri Ball i Justin Smith per als Blaugrana. I a Mutxamel, l'Hèrcules ha jugat contra un combinat de l'AFE i ha remuntat amb gols en la segona part de Fran Sol i Hamza. Ahir va ser el torn de l'Elx, també a l'Olímpic Camilo Cano de la Nucía. Els franjaverds s'enfrontaren al Hodor de Malàisia amb empat a 0 en una prova que valorava així Marc Aguado.
1: Creo que nos tenemos que quedar con los primeros 30-35 minutos, que a mi parecer han estado muy bien y creo que es lo que el míster nos está pidiendo durante este tiempo y a seguir trabajando para poder ampliarlo en el tiempo. Me ha sorprendido mucho la labor personal de tanto de Martín como de su cuerpo técnico. Y a nivel de juego pues es bastante similar en muchas cosas. Estamos tratando de también asimilar los conceptos que quiere cambiar un poco, pero a nivel general yo creo que es un modelo de continuidad del club que nos viene bien a los jugadores.
0: Esta vesprada les hi juga el Villarreal a Eindhoven contra el PSV abans de viatjar cap a la ciutat italiana de Como, on els groguers faran una altra estada d'uns dies. I demà de matí a les 10 serà el torn del Llevant, que rebrà la ciutat esportiva de Bunyol, l'Al-Qassr Saudita. També esta vesprada, a les 8, a la ciutat esportiva de Paterna, s'enfronten el València i el Castelló. El partit el podran seguir en directe a través de la televisió de Apunt amb la narració de Xavier Alberola i els comentaris de Fernando Gómez. El Castelló arriba amb el flamant fitxatge del mitjapunta italià Antonio Gala, procedent del Campobasso de la Sèrie C. En el València, la notícia de les últimes hores és el fitxatge de Kang In-Lee per l'Atlètic de Madrid, que deixarà vora 1,5 milió d'euros a les arques valencianistes pels drets de formació. Parlem ara de bàsquet i de la tornada de Lucas Maria a València. El de Godella, 20 anys, 1,97, va estar la passada temporada a la Lliga Universitària dels Estats Units, en concret a la Universitat de Vermont, on va jugar 30 partits amb una mitjana de 20 minuts de joc. Ara torna a un equip taronja amb el qual ja va debutar a l'ACB en la temporada 22-23. L'altra notícia al món del bàsquet és l'adeu de LeBron James als Lakers. El rei, 41 anys, 24 temporades a la Lliga, s'ha baixat el sou fins als 8 milions de dòlars per a poder fitxar pels Philadelphia 76ers, una franquícia històrica que porta 43 anys sense guanyar l'anell. I tanquem amb els dos punts d'interès esta vesprada per als aficionats als esports. Un ja està en marxa, penúltima etapa del Tour, etapa reina, Els ciclistes ja han superat el La Croix de Fer, el Telegraf i el Galibier i l'arribada torna a estar a l'Alpe d'Huez. Atents, per tant, a una altra possible exhibició de Pogacar. L'altre punt estarà al circuit d'Hungaroring, classificació del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 a partir de les 4. Veurem si Ferrari manté el domini que ha mostrat fins ara en els entrenaments lliures.
8: Moltíssimes gràcies, Lluís Sánchez, per tota l'ampliació d'esta abundant informació esportiva. I de València al món, 5 bandes valencianes participen estos dies en el World Music Contest de Kerkrade a Holanda. És el festival internacional més important dedicat a la música de banda del món. Lluís Sempere.
2: La banda de música Gira Borriolenca de Borriol ultima els detalls per a participar en el World Music Contest de Kerkrade. Àngel Martínez i Marc Babiloni són el director i la presidenta de la Gira Borriolenca.
3: Tocar, preparar, fer concerts, anar rodant el repertori.
4: No per a la banda, sinó per a tota la nostra societat, per a l'escola, per al poble de Borriol i pues, ojalà també per a la província i per a la comunitat, ser un orgull.
2: La Societat Musical Barri de Malilla i la Societat Musical Santa Cecília de Macastre actuen este cap de setmana. Competiran amb altres 12 bandes de països com Polònia, França o Colòmbia. Unes bandes es preparen per actuar i altres ja han tornat a casa. És el cas de la Societat Nova Unió Musical de Granja de Rocamora i la Societat Filarmònica Alteanense, que participaren als actes inaugurals del concurs. Francis Albado és el president de la Filarmònica Alteanense.
5: La veritat que ha sigut molta feina, però com així tot bé, la feina que es fa molt a gust, però al final estem molt contents del resultat, i els músics jo crec que també.
2: Per als músics, formar part d'esta cita és una experiència única, ho explica Celeste Pallarés, música de la Gira Borriolenca.
6: Doncs la pregunta, jo ja estic tot a risar, perquè pensa que la meva edat pues, és una oportunitat que sé que no la vaig a tornar a tindre.
2: És el resultat de molts mesos de treball. Ara esperem guanyar i situar la música valenciana al centre del món.
8: Continuem amb la cultura. 10 municipis valencians han acollit este juliol les residències de creació cultural de Via Escènica, un projecte que connecta companyies emergents amb municipis valencians per a fer de la cultura una experiència compartida. Vanessa Martínez ho sap.
7: Via Escènica atrau la cultura de la gran ciutat i la porta als pobles. Marta García, organització de Via Escènica.
9: És una manera total de descentralitzar la cultura, de portar processos creatius als municipis i apropar-lo també a la ciutadania.
7: A la Casa de la Cultura de Quart de Poblet trobem l'artista Julia Sac. Assaja la seva obra Mi cara cuando, que relaciona quadres de l'edat mitjana amb els actuals memes.
10: Algunos memes de hoy en día profanan de alguna forma esas imágenes sagradas.
7: Ens traslladem al Daya per a conèixer en què treballa el duet Misèria i Companyia. La seva obra Bradal del Més Amunt parla sobre uns amics que es contagien de sarna, un fet que trastoca la convivència perquè compartissin matalàs. Els artistes de Via Escènica, a més, tenen l'oportunitat de mostrar els seus avanços al públic. Són veïns i veïnes dels pobles que formen part dels grups d'observació. És el cas del polifacètic Jusao, que prepara la seva obra Forastero Forastero amb l'ajuda de veïns i veïnes d'Alaquàs. Estos grups tindran l'oportunitat de veure al setembre totes les peces de Russafa Escènica i seleccionar-ne dos, que juntament amb la peça resident es programaran al seu municipi l'any vinent. Un camí compartit fins a fer possible que les arts escèniques continuen vives, també als pobles.
8: I tant, Vanessa, moltes gràcies. Demà és el dia de la Batalla de les Flors a València i avui es decoren les carrosses que participaran. És el que es coneix com el dia de la punxà. La ciutat fallera, les portes dels tallers es treballa d'estall. Artistes, amics i la gent del món faller, Carolina Femenina, ha visitat els tallers i té més detalls.
11: 30 carrosses participaran en la Batalla de les Flors i es treballa per a que demà lluïsquen les tradicionals composicions florals. És el que s'anomena Dia de la Punxà. Es decora la carrossa punxant les flors. En el taller de Vicente Julián García, el mestre major del Grammy d'Artistes Fallers de València, es prepara la carrossa de la Fallera Major Infantil de València que porta per lema Tambor, i la de la Fallera Major amb el lema Mare. Així ens deu compte el mestre Major.
12: Mare, es un alegato a que tenemos que cuidar nuestro entorno. Se ha innovado con elementos.
11: L'artista faller Jordi Palanca ens conta que en el seu taller es preparen tres carrosses amb les tradicionals composicions florals.
13: 1.200 paquets i 25 flors per paquets, o sigui, han sobre 28.000.
11: Flor que en tots els tallers es treballa amb delicadesa.
14: Lo primer que fem és agarrar de tot la flor que tenim, l'anem trencant un poquet, després fiquem la ulleta per el mig de la flor i després ja se fica en la figura principal.
11: És un dia de festa i de molta participació.
15: I n'hi ha molta harmonia i molta germanor, com se diu les falles.
8: I tanta participació perquè per a poder estar en la batalla de flors, este matí s'han venut les últimes 60 entrades per a les llotges. Desenes de persones han fet cua a les portes dels jardins de Bevers, fins i tot dormint a ras per aconseguir-ne una. Fins a 48 hores han estat alguns fent cua, però la llarga espera, diuen, ha pagat la pena, una espera que ja s'ha convertit en tota una tradició per a molts.
16: Y empezamos a venir aquí a dormir en la calle para poder coger palcos y bueno, desde hace 3 años estamos viniendo a la batalla de flores y nos gusta un montón.
17: Desde les 10 del matí d'ahir divendres.
18: Misión cumplida, 4 palcos.
20: Muy contenta después de estar toda la noche y todo el día de ayer.
21: Al final la recompensa es muy bonita.
22: Además era un dels millors dies de l'any. Estar al seu costat és per a nosaltres el màxim.
8: I el Campello, a l'Alacantí, celebra els 125 anys d'existència com a municipi independent. La commemoració ha començat este divendres amb una exposició a l'aire lliure de moments estel·lars de la mítica sala El Gallo Rojo, la sala de festes que va marcar una època que va ser considerada la millor d'Europa. En l'acte s'ha posat en valor l'evolució d'un poble de pescadors que s'ha convertit en un referent turístic. Escoltem Juanjo Berenguer, l'alcalde, i Antonio Rovira, conseller d'Economia.
23: Hay que ser consciente y tener un turismo gastronómico, un turismo cultural, un turismo de calidad, sin olvidar que lo nuestro es nuestro turismo familiar.
24: Pasar de lo que fue una pequeña aldea, que era inicialmente un pueblecito de pescadores, a lo que se ha convertido Campello hoy, que es un pueblo grande, turístico, con una importancia vital en la comarca de Alicante. Eso yo creo que es fundamental.
8: I València recorda Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort. La dansa del rei ha recreat la música i les danses de l'època de Jaume I a la Biblioteca Valenciana. Ha sigut esta passada nit. Escoltem Ariana Savalle, cantant i coreògrafa d'Harmonia Dansa.
25: Té un naixement molt especial, no? I
26: les notícies del cap
25: de setmana, doncs, és en aquest sentit molt rica, perquè ell també, doncs, viu la vida amb una intensitat increïble.
8: Un acte en què s'ha reviscut el sentit de les danses, escoltant Marco Bendoni, coreògraf.
27: Todo, pero los hombres también a entrenarse para estar en una armonía entre ellos, que son armonía no solamente de movimientos, también de miradas y también de fuerza que muestran los señores. Es un poco si lo vemos hoy en día, los políticos que tendría que bailar, no sé si podrían mostrar este poder.
8: El pròxim dilluns 27 de juliol, coincidit amb el 750 aniversari de la mort del rei Jaume I, la ciutat de València acollirà una jornada commemorativa dedicada a recordar la figura del fundador del Regne de València. Això serà dilluns. Nosaltres acabem per ara. Els mantenim informats de tota l'actualitat al voltant dels incendis forestals i la resta d'esdeveniments de la jornada. Els deixem ara amb el programa Punt a Punt amb Lluís Urrutia i el seu equip.
28: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En A Punt Radio. De tu a tu.
29: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
30: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
31: De la mà de Lluís Urrutia, Manolo Montal,
0: i tot el seu equip.
1: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
0: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
30: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Som la veu de tots. Som APO.
0: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
30: Què tal? Com estan? Bona vesprada. 3 i mitja de la vesprada. Sí, comença el Punt a Punt d'Apunt Ràdio, que va acompanyar-los fins les 12 i mitja de la nit. Amb tres grans eixos que vertebren el programa, primer el ciclisme Tour de França, estem en els últims 30 quilòmetres i la pujada al mític Alpe d'Huez. Després el futbol serà protagonista dos grans partits de pretemporada, des d'Holanda, PSV, Villarreal, des de la ciutat esportiva, València-Castelló. I tancarem des de les 11 de la nit amb els últims 90 minuts i el resum de la jornada. 25 minuts per arribar a les 4 de la vesprada. En un instant els detalle els partits amistosos que ja s'han jugat, com està la situació en l'esport tot arreu del món, però tenim que mirar cap a esta mítica carretera dels Alps, on conclourà en més o menys mitja hora, una miqueta més, esta penúltima etapa del Tour de França. Demà conclou este Tour i tenim tots a Juan Ayuso espentant-lo, perquè Juan Ayuso pot guanyar la etapa de avui. José Luis Gual, molt bona vesprada.
5: Què tal? Salutacions, molt bona vesprada, Luis Urrutia. Sintonia Punt a Punt. En efecte, la traca final del Tour de França, esta penúltima etapa de la ronda francesa, que en el menú porta ni més ni menys que 5.450 metres de desnivell, que ha eixit molt pronte, poquet més enllà de les 11 del matí, perquè en el menú teníem ni més ni menys que tres ports fora de categoria. El primer d'ells, el de la Croix de Fer, en la que s'ha produït la escapada de la jornada molt nombrosa i en la que poquet a poquet els homes més forts han anat agafant aquest avantatge que els manté en la punta i que han aconseguit gestionar, sobretot en el duríssim Galibier, precedit del Telegraph, per a pujar als 2.640 metres d'altitud, pràcticament tocant el cel. I com dius, entre els més forts ara mateix en la punta de la carrera, quatre homes, tres d'ells molts presents en les últimes etapes en la lluita. Richard Carapaz, a mi se mallot que l'acredita com el millor grimper, com el campió de la muntanya, amb un altre guanyador de Giro d'Itàlia, com ara l'australià de Bora, el coequipier de Remco Evenepoel, Jay Hindley, i també Sepp Kuss, company d'equip del retirat Jonas Vingegaard, i també en el seu dia guanyador de la Volta Ciclista a Espanya. Al costat d'ells, Juan Ayuso, que és de veres, ha patit en els últims 3 quilòmetres d'ascensió al duríssim Galibier, però que pràcticament creuant i sa pancarta de muntanya ha pogut contactar, i en el descens s'ha afegit a tots estos. Els acompanyava Richie Tello, el nord-americà, també coequipier de l'equip de Pol Seixas del Decathlon, però ha perdut distància, estan a uns segonets. Hi ha un grup intermitjà en el que hi ha concretament tres ciclistes. Està Piganchioli, el ciclista de Visma, estava per ahí Taimen Aresman, però el més important, el més significatiu per a veure si pot aconseguir una victòria que seria molt meritoria per a Juan Ayuso ahí a l'Alpe 10, és saber com camina el pelotó de favorits, i ahí veiem que només tenia un company per a treballar, el líder, el mallot groc, Tadej Pogačar, Vermeers, no podia més, i el propi Pogačar, a falta de 2 quilòmetres, ha agafat ell el ritme, ha marcat ell la marxeta, de tal manera, Luis, que ara mateix s'ha reduït un minut l'avantatge que tenien els de davant. Estan en 3,5, però ahí està l'última referència quan estan en plena ascensió. A este col de Lasaren és la travessant del P10 que van veure ahir i que va ser absolutament espectacular en aquest triomf estratosfèric de Tadej Pogačar en aquesta cima històrica del Tour de França. Per l'alt quilòmetres ha agafat ell el ritme, ha marcat ell la marxeta, de tal manera, Luis, que ara mateix s'ha reduït un minut l'avantatge que tenien els de davant. Estan en 3,5, però ahí està l'última referència quan estan en plena ascensió. A este col de Lasaren és la travessant del P10 que van veure ahir i que va ser absolutament espectacular.

0: Entre estos tres companys que té d'aventura, si darrere Pogacar no aconseguís deixar el marge com per a que puga perillar i sa victòria d'etapa, però està molt emocionant. 12 quilòmetres per a coronar el col de la Sarén i tenim a l'Alacantí. Tenim al corredor del Lidl 3, Juan Ayuso, entre els millors de l'etapa.
1: Així que quatre corredors per davant, entre d'ells l'Alacantí, Juan Ayuso. A poc més de 3 minuts es troba el pilot del que tira Tadej Pogačar. Mestre Castellar, don Javier, com estàs? Bona vesprada.
2: Bona vesprada. Estic així, disfrutant, perquè n'hi ha molt que dir, no? I d'alguna manera les tàctiques personals de cada corredor estan jugant les seues bases, no?
1: Tant per davant com per darrere, no? Perquè jo crec que per davant qui puga, estem tots en Ayuso, però anem a veure com ho resol, sobretot Carapaz, no? que ve fent unes etapes magnífiques, i per darrere pues, veiem al líder, al tot poderós Pogačar fent de gregari, no?
2: És que és increïble, però la seva forma de correr i la seva actitud i els seus coneixements ara, des de lo que jo conec o pretenc entendre, és que està portant un ritme, però en una idea. Anem a veure. Se gira i vol la idea d'ell que Isaac del Toro puga estar en el pòdium. Isaac del Toro, han vist en el principi del Tour que li va ajudar molt a Pogačar. I ara sols està pendent d'Isaac del Toro. Si Isaac del Toro aplega a aconseguir aportar el ritme adequat i se troba bé per no poder perdre temps i poder estar en el pòdium, bueno, pues està clar que està fent la faena adequada. Però en el moment Vega que tinga algun moment de desfalliciment Isaac del Toro, pues mos tornarà a arrancar i a sorprendre en l'etapa d'avui, que és la més dura del Tour de França.
1: Perquè si ell volguera, José Luis Wall, és una etapa, en realitat són dos, la d'ahir divendres i la d'avui, les dos conclouen en l'Alp d'Huez, però cada una per una vessant, no? I jo crec que si el deixen guanyar les dos.
0: Sí, perquè ha demostrat, no? I sa condició, ahir va ser una exhibició, va pulveritzar, recordem, el millor temps que hi havia històricament de l'ascensió a l'Alp d'Huez en poquet més de 35 minuts, a una velocitat mitjana 23 en 400 quilòmetres a l'hora, superant en un watt per quilo a tots els seus rivals, és a dir, són xifres extraordinàries que estan fora, no?, de l'abast dels que lluiten en ell en esta edició del Tour de França. I ja ahir, recordem, estaven en l'escapada dos dels components de l'aventura d'avui, tant Sepp Kuss com Richard Carapaz. És de veres que Lenny Martínez, que era el francès que es acompanyava, no va col·laborar, i crec que això va fer perdre un temps que després va ser molt important per a que estirara a Tadej Pogačar. I avui, evidentment, en aquesta distància que té a hores d'ara, 2.50, falta de 24 quilòmetres i encara en 10 quilòmetres per a pujar, Pogačar perfectament podria aspirar al triomf d'etapa. Me dona a mi la sensació, pels gestos que està fent, que avui, com diu Castellar, està més pendent, no sé si de l'atac del Toro o de marcar un ritme per a que ningú no l'ataque, perquè recordem que hi ha 25-30 segons entre del Toro i Seixas, per la lluita per al podi, i igual té un efecte intimidatori com que del Toro va bé, perquè així estos són jugadors de pòquer, no, Castellar?
2: No, i a més se coneixen bé. Així l'únic objectiu està en que Pogačar sàpia i tinga clar de quina manera està Isaac del Toro i vol tornar-li pues, tots els favors que li ha fet en el començament del Tour, que se va sacrificar Isaac del Toro per Pogačar. Lo que passa que conforme anàvem passant les etapes, lo que feia Pogačar era sorprendre-nos a uns nivells que recordem l'històric últim porte d'ahir que tenia el rècord pantaní, ahir l'ha batut, crec que en un minut i pico.
1: Hi ha atacs en la part de davant del grup.
0: Sí, ha tornat a passar, igual que en la part final del Galibier. El primer en atacar està Juan Ayuso, però després ha vingut el contraatac per part de Jay Hindley, i és Ayuso l'Alacantí el que se queda una miqueta despenjat, ha perdut el contacte en esos tres de davant. Hindley, que havia agafat també uns metres, però ha reaccionat Sepp Kuss, que està amb moltes ganes el nord-americà. S'està lluitant l'etapa per part des de davant, ara ja cada un va fer la seva carrera, i per darrere continua rebaixant el temps poquet a poquet, 2.32 ara mateix a la referència dels tres de davant, en Ayuso molt a prop respecte del grup del Mallot Groc, on continua tirant Tadej Pogačar fent la faena, com diu el nostre comentarista Javier Castellar, per a Isaac del Toro, però en un Remco Evenepoel que està també un dia en el que està oferint molt bona cara, de moment sembla no patir, i veurem què espera també per part de Pol Seixas. Ahir la veritat que ho va intentar, però està fent prou, jo crec, no? 3 setmanes per a un xic de Dana Wines, no?
2: No, no, s'està demostrant que és el

0: Que diuen els francesos i tot el món pendent d'este correu, no?
1: Se queda Ayuso, eh?
0: Sí, però...
2: I Carapaz també.
0: Bueno, sí, però anem a veure. Tenim que deixar clar que la forma d'Ayuso, el que ha fet durant este tour, és admirable, perquè estem parlant dels millors correus del món. Pues bueno, si se queda, pues acabarà, crec que en la posició 7 o 8 i d'alguna forma també és per llevar-se el sombrero, no?
1: Però abans després... està en la 6, que ja està bé, eh?
0: No, no, estem parlant en la posició 6,
1: sí.
0: Però a nivell mundial,
1: sí, sí.
0: Que és com si diguem, bueno, pues és el 6 millor del món, que no és qualsevol cosa.
1: No, no, no, per a res.
0: I després, en esta etapa, ha sigut valent. Ha volgut tindre clar que podria perdre posicions en el que és la general, però intentar anar-se'n per davant per si es trobava bé poder iniciar, bueno, el aconseguir guanyar l'etapa, que també això és de valents, no?
1: I este va semblant al públic, eh? Este Pogacar és un fenomen, eh? Que va per davant. Bueno, pues ens queden dos, no? Per davant a falta sí. Encara més de 9 quilòmetres per a arribar al cim d'este colós.
2: Sí, Sepp Kuss, el nord-americà de Visma, i Jay Hindley, l'australià del Red Bull Bora. N'hi ha que dir una cosa respecte de Richard Carapaz, perquè hem pogut veure l'inici de l'etapa i la primera de les batalles que tenia Carapaz era en paret pentre, en la lluita pel Mallot de la Muntanya, i en la Croix de Fer Carapaz s'ha deixat moltíssima energia, eh? Ha pegat ahir 2-3 arreons, que això evidentment en el còmput d'una etapa tan dura com la d'avui segurament li està passant factura al bo de Richard Carapaz, que ahir va estar molt bé també entre els millors de l'etapa, i bueno, al final les reserves d'energia són les que són, encara que esté fent un final de Tour de França extraordinari l'equatorià, i se'n va tot sol cap amunt Sepp Kuss, acaba de deixar també a Jay Hindley i se'n va per amunt el nord-americà, que avui té bones cames. Ahí està el company de Jonas Vingegaard, que vol donar la segona victòria al conjunt irlandès, i de moment veient-lo en molt bones sensacions. Estem parlant d'estos tres corredors, inclús també Juan Ayuso, que van per davant castellar, tot i que Pogacar és Pogacar, en 2.5 en una ascensió de 8 quilòmetres, que en la qualitat que tenen es tindria que valer, no?
0: Sí, a veure, si està tot darrere la carrera, Pogacar l'únic que està fent ara és la carrera per Isaac del Toro. És que té interès de que estigui en el podi. Bueno, si veu que en aquest moment Isaac del Toro no està en les condicions adequades, si arranca i solta gas, jo t'he dit que guanya l'etapa de nou altra volta Pogacar, eh? Però primer està treballant per Isaac del Toro. Anem a veure en l'últim port el que va passar i que de quina manera xuen i xabassà per poder actuar a acord en lo que jo estic explicant, claro.
1: Així que esta és la situació que tenim de carrera, amb Kuss al capdavant, per darrere Carapaz, i es queda una miqueta més despenjat l'alacantí Juan Ayuso, que en este moment és quart en la etapa. El grup del líder està a quasi 3 minuts dels homes de davant, als que ens queden 8 quilòmetres i mig per a esta penúltima dificultat muntanyenca de la jornada. En un instant tornem al Tour de França, perquè encara resten 22 quilòmetres per arribar a la línia d'arribada, i repassem ràpidament el que ha corregut en la jornada d'avui. 3 partits de futbol amb equips de la Comunitat Valenciana, partits amistosos de pretemporada jugats este matí. Villarreal B0, València Mestalla 3, amb els gols de Carlos Alonso d'Ochoa i de Marc Martínez, Albert García ha errat un penal per al Villarreal. L'Hércules, amb gols de Fran Sol i Hamza Belari, ha guanyat 2-1 l'equip de la AFE. I l'Eldense, en el Camilo Cano, ha superat per 3-1 l'Al Efitac, amb gols de Justin Bustillo i Rodri Val. Per esta vesprada, recordem, a les 6 en el Philips Stadium, PSV Villarreal, a les 8 en la Ciutat Esportiva del València, València-Castelló. Equips de primera divisió que juguen en contres amistosos en la jornada d'avui. Este matí ja ho han fet l'Alavés, que ha guanyat 1-0 el Girona, i l'Espanyol, que ha empatat a 1 davant del Sabadell. Per esta vesprada, la Real Societat jugarà davant del Wolverhampton, l'Athletic front l'Eibar, el Màlaga davant del Leicester, el Celta de Vigo front l'Sporting, el Deportivo de la Coruña davant de l'Oviedo, el Betis front el Granada i el Getafe davant del Real Valladolid. A més, estem pendents d'Hongria, perquè allí en poc més de 10 minuts va començar la qualificació d'este Gran Premi de Fórmula 1. En quant als fitxatges, el més destacat de la jornada d'avui és el de Kanginli per l'Atlètic de Madrid, un futbolista que el València regalà el fitxa l'Atleti per 40 milions d'euros i estem pendents també de Màlaga perquè allà es disputa el Campionat d'Espanya d'Atletisme on Maria Pérez ha aconseguit el rècord d'Espanya en els 10 quilòmetres marxa. És 48, diu el rellonge. Què diu la carretera en esta zona alpina del Tour de França, José Lisual?
2: Pues que estem pràcticament en els últims 7 quilòmetres d'ascensió a este col de la Sarén. Ara te contaré també com és les característiques d'esta vessant del mític Alpe d'Huez, però estem comprovant com en ixa marxeta que està marcant Tadej Pogacar acaba de despenjar ja al company que tenia en este grupet, Remco Evenepoel, a Van Gils, que acaba de deixar-se caure perquè ja no podia suportar ese ritme, que tampoc està donant tot, com estem explicant Tadej Pogacar, perquè li està fent clarament la feina ahir a Isaac del Toro, ara col·locat a roda de Remco Evenepoel. Té un company ahir, Paul Seixas, que és Preudon, porta per davant a Richie Tello, és a dir, que està fent una bona carrera el conjunt francès de Decathlon. Està ahir Esquelmós, el company de Juan Ayuso, i Johannesen, també molt combatiu el noruec durant tota la carrera en este Tour de França, i com no, Lenny Martínez, que és el típic que va tota la vida a roda. Este va al comedor castellar i va a roda de son pare, que també era ciclista, no dona la cara de cap de les maneres,
0: Bueno, és la seva tàctica i diu, bueno, a veure què passa, si tinc la sort i me recupere sin donar la cara i algun dia tinc el dia bo, pues a lo mejor ho intentarà, no? Esperemos això algun dia.
1: La sensació que dona Javi és que Pogacar va passejant i la resta en el ganxo.
0: Sí, perquè n'hi ha detalls que jo em fije i que d'alguna manera, passejant-se no, però és que estava tirant, ha hagut el massatgista, li ha donat un bidó, se l'ha ficat a la boca, ha agarrat la mà, ha tirat l'altre que el tenia a la bicicleta, i ficar-se un bidó en la boca, en les pulsacions que va, ja pots obrir la boca que no pots agarrar ni aire del sofriment que se pot tindre, no, quan t'estàs pujant. A ell li dona igual. Va a un ritme controlat i dirigit des del cotxe, però soles en un objectiu, que puga aguantar bé Isaac del Toro i que puga estar en el caixó com estan desitjant l'equip i més Pogacar per tornar-li els favors que Isaac del Toro li ha fet.
1: Però això és sorprenent, que hi ha un grup perseguidor de 7-8 unitats i que qui tira és el líder. A mi em sembla sorprenent.
0: Sí, però anem a veure, anem a aclarar això perquè és important. Estem parlant de Pogacar, que va ser el millor corredor de la història. Va desbancar a Eddie Merckx, va desbancar a Hinault, va desbancar a Greg LeMond, a Miguel Indurain, a tots. Estem parlant del millor de la història. És que, bueno, sempre, quan n'hi ha uno, pot eixir un altre, no? I n'hi ha que dir que li queda molt poc per ser el millor de la història i ho està demostrant. Torne a dir-ho, ahir va batar un rècord que tenia Marco Pantani.
2: Sí, sí.
0: I entonces està demostrant que no té ningú dia en el que se li pot veure incòmodo o se li pot veure mal, no? Sí que és de veres que li guanyen en moments claves de corredors com Remco Evenepoel o com li han guanyat corredors Van Aert l'any passat en l'última etapa del Tour, però bueno, són especialistes i a més se marquen soles ixes etapes, però després estan durant tot el Tour descansant, perquè el qui se marca les etapes i són especialistes, pues van a guanyar per poder tindre la fitxa a l'any siguient.
1: Però
0: per
1: a mi és una llàstima, és una llàstima tindre un tio en esta capacitat, en este poderío, en este físic, i que des del cotxe el nyuen i no el deixen volar. Per a mi és una llàstima.
0: Bueno, a veure, no el deixen volar perquè, bueno...
1: Perquè siga, però no el deixen.
0: Sí, però és que ell tampoc vol,
1: Com que no vol?
0: Pogacar?
1: Jo te dic que sí, que no voldria guanyar aquesta etapa.
0: Home, anem a veure, esta persona, l'únic que sí que té ja és les condicions innates de demostrar tot el que està demostrant i és capaç de lo que vulga. Però les persones som humanes. I este és humà, vol tornar-li el favor a Isaac del Toro, te ho estic dient, està treballant per ell. I ara estem veient un altre canvi en el que, d'alguna manera, no van lo suficient a pressa perquè marcava el ritme Pogacar i això sí que pot fer-li mal a Isaac del Toro, perquè l'estan veient a lo millor que està flaquejant en algo, eh?
1: I ara entra Decathlon, per aquí, José Luis.
2: Bueno, pues per a tractar de restar-li per part de 6 as, és 24 segons que li separen del body, és 24 segons que li separen d'Isaac del Toro. Esta és la manera de comprovar com està de veres el mexicà del Toro, marcant el ritme dels homes de Decathlon. Mira, Richitello, com deia jo abans, que estava ahí un poc fent d'enllaç, se deixa caure, ha fet una molt bona etapa, sí. També és un autèntic escalador en Nord-Amèrica, i de seguida va ser el que s'encarregui de tirar de grup. La veritat és que no me va agradar l'inici com a equip de Decathlon, però ho estan fent molt bé en les darreres jornades, i també ambició de Seixas de fer podi en la seva primera participació en el Tour de França i la primera volta que corre una carrera de 3 setmanes, la més important del món. I el que va en butaca, encantadíssim de la vida, és Remco Evenepoel, perquè ser segon en el Tour de França segurament, a més de que és un ciclista de molta qualitat, però justifica, no?, el gran gasto que ha fet l'equip alemany en la seva contratació de Quickstep. I ni ell s'esperava, castellà, ser segon del Tour de França en una etapa com esta, eh?
0: I, a més, en la qualitat que m'ha demostrat aguantar els més grans i després guanyar-los, no? Està fent el Tour de la seva vida i és increïble. Però lo que estem veient ara és una altra manera de córrer, perquè és que estan agarrant ara en el grup on va el líder les posicions de davant, és per una lògica i per una intenció personal que tenen per veure si Isaac del Toro veuen que tiene alguna fallet per poder Seixas que estiga ahí i puga llevar-li el podi.
1: Si Seixas vol fer podi, sap que li té que llevar a del Toro més de mig minut.
0: Sí.
1: I tal i com estaven abans anant a roda, ho tenien complicat. Sí. Això ja és més normal, per això abans te deia, veure el major groc tirar del grup no li veig massa sentit, vol dir ahir que vaig a Decathlon per a tractar de forçar, pues això ja, a no ser que Seixas no estiga tampoc per a massa valls, eh?
2: Sí, anem a veure, però almenys estan sent valents en el Decathlon mentre torna a juntar-se en la punta de la carrera Carapaz i Hindley al costat de Kuss, que havia marcat el seu ritme i que demostra que en etapes com esta, de tant de desnivell, tan dures, els ciclistes passen per diferents etapes, no? Moments del minut de glòria, després passen pel moment dolent, que veu a gestionar Carapaz, que per moments semblava, no?, que estava ja desconnectat de la victòria d'etapa, ja torna primer a agafar a Hindley i després tots dos, marcant i se ritme, han aconseguit contactar de nou en Sepp Kuss. No sé a quina distància camina Ayuso, ara tractarem de saber si està junt o no d'este tercer del capdavant. I si volia comentar, Luis, respecte de l'ascensió que estan fent d'hores d'ara d'este col de la Sarena, al travessant del Alpe d'Huez, té una altitud a l'hora de coronar de 2.000 metres, 7.3% de desnivell, però els últims 4 quilòmetres són els més durs. Ara estan passant per aquesta zona que han tingut fins i tot en un poblet un xicotet descans, una xicoteta baixadeta, però ara, a falta de 3-4 quilòmetres, tenen un al 9,7, el següent al 9,7 i l'altre al 10. Després ja l'últim rebaixa al 7,5. M'imagine que per ahí va un poc l'estratègia, no?, la tàctica de Decathlon de vore, no?, com dia aquell de la publicitat, si l'algodón enganya o no enganya en del Toro, no?, com està de veres.
0: Sí, per això estan ara agarrant lo que és tirar per davant, i perquè d'alguna forma estan buscant la seva tàctica. Anem a vore. Així, per tot, Seixas volen que estiga en el pòdium. I és el corredor que en el futur diuen que va ser el successor. Entonces, si Pogacar estava portant este grup en una actitud còmoda, pavores i Isaac del Toro al final arranca i se consolida estiguent en la posició que està, bueno, pues ja han aconseguit el seu objectiu, però estos sabento no se van a esperar a l'últim port, i per això estan portant el ritme, que és un ritme de que va més a pressa per poder desgastar, no?, al seu corredor, que és Isaac del Toro, i perquè Seixas puga estar en la tercera posició, que no va ser fàcil, eh?
1: Això és més normal. Primer me lleve el barra davant de Carapaz, capaç d'agafar a Kuss quan este se n'havia anat, i ara hi ha un grup de 3 al capdavant, i segon, on està el nostre Juan Ayuso?
2: Pues perquè una bona pregunta, Luis.
1: Chauvinisme absolut per part de la televisió francesa, s'ha oblidat de Juan Ayuso.
2: Te dic que fins i tot que en el Race Center de moment no apareix, donen la referència des que van davant i estan a aixòs 2 minuts 10 segons el grup del favorit, on està el major groc Tadej Pogacar. No té que anar junt, però jo crec que 30 segons com a mínim sí que portarà perduts a Ayuso respecte dels 3 que són la punta de la carrera. I ara estava patint Esquelmós, ni ese ritme que estan col·locant els homes de Decathlon per a tractar de posar en dificultat a Isaac del Toro. ha pujat una miqueta la velocitat i això pot complicar també la vida als tres de davant que volen disputar-se la victòria d'etapa, però ahí sí que estem veient que l'ascensió entra en aquesta carretereta estreteta on ja pica clarament cap amunt, eh?
0: Efectivament, i de fet això ja fa mal i ahí estan tots en les intencions, jugant les seues bases i actuant de la forma que consideren, no? Però lo de Carapaz és increïble.
1: Extraordinari, que força.
0: És extraordinari. Ha jugat la seua base d'una forma tan increïble perquè, mira, Ayuso.
2: Ahí está Ayuso.
0: Ahí el tenim.
2: A un minut, ara referència en Ayuso, sí. A un minut i un segon està a mitjà de camí, sí.
1: Està aguantant ahí.
0: Bueno, però anem a donar-li la confiança.
1: Se li veu justet, diga,
0: eh? Sí, però és que estem parlant que és dels 7 o 8 millors corredors del món.
2: No hi ha res que criticar a Ayuso, ni a ningú dels que estan en esta ascensió al Tour de França. Se ho han deixat absolutament tot. N'hi ha un tirà que està clarament per damunt de tots, però hi ha molta gent que està lluitant i està donant tot el que té. Després a SOS Sport i a este nivell, okay, pues, ningú regala res.
1: Que esta etapa l'estem fent tots en el Mayo d'Ayuso, eh?
2: Correcte.
1: Que a ningú se li oblida, eh?
2: El que passa que veus la tele i veus clarament com Ayuso porta una dent més, si no dos, que és que van per davant. Aixina, i això vol dir que hi ha fatiga, que li està costant, que si li està ja... Pues això, fent molt dura l'etapa i que és que estan per davant. És que no hi ha que oblidar, Luis, que així és que lluiten per etapa en este Tour de França. És que van per davant, han guanyat tots una etapa de una carrera de 3 setmanes.
1: Ah, sí?
2: Els 3, Hindley i Carapaz han guanyat el Giro d'Itàlia, que és la Volta a Espanya. Així no sol guanyar un qualsevol una victòria en el Tour de França. Vull dir que estos 3, a dia d'avui, tenen una carrera molt més reconeguda que Juan Ayuso, però és un ciclista fantàstic l'alacantí, és més jove i... Fent este Tour de França, això té que alimentar també la faena que ha fet esta temporada i continuar progressant per a ser millor cada volta.
1: 18 quilòmetres i conclou esta penúltima etapa del Tour.
3: Tot l'esport a punt a punt.
4: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
7: I també poders curatius.
6: I que ho arreglava tot.
7: I que la iaia... fins i tot multiplicava el menjar.
6: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
7: Eren ells, els iaios increïbles.
6: 26 de juliol.
7: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
9: De tu a tu.
3: Punt a punt.
1: Hem superat ja les 4 de la vesprada. Això és el punt a punt de Punt Ràdio. Quina vesprada de bon futbol ens espera en la jornada d'avui. Des de les 6, des de Eindhoven, el PSV Villarreal. A les 8, des de Paterna, València-Castelló. Partits de pretemporada. Els dos els podran sentir en directe així en el punt a punt. Mentre estem pendents de l'arribada d'esta penúltima etapa del Tour de França, on torna a atacar Kuss.
2: Així és, en el Tour de França estem pendents de veure qui se menja al final el pastís, que és un gran pastís, eh? Guanyar l'etapa reina d'este Tour de França. Ahí estan Carapaz, Hindley i Sepp Kuss, que torna a atacar, ha agafat un segonès d'avantatge respecte dels seus companys d'escapada en eixa carretera que cada volta se fa més estreta i s'asfalt autèntic, eh? Clàssic dels ports d'altíssima muntanya i ja cada volta més a prop de coronar l'Alpe d'Huez per l'altre vessant, molt a prop de la frontera amb Itàlia, molt a prop de Grenoble. Ahí estan els millors del Tour de França quan Del Toro canvia el ritme. Del Toro, que havia parlat fa momentet en Tadej Pogacar, ha canviat el ritme, li han vist mala careta al xiquet i van a per ell.
0: Home, però és que van a per ell i d'alguna forma el Tour que està fent este xiquet recient fets de 9 anys. Ja el veuen tocat i ara sí que està clar que van Remco Evenepoel, Pogacar, Isaac Del Toro
1: van a per
0: acabant, van a per i van a totes per treure-li més temps al xiquet,
1: i
0: que el xiquet és per llevar-se el sombrero.
1: No, total. El tour que ha fet Seixas és magnífic, però ja no pot, eh?
2: Sí, però no és per valent. Perquè ja ha posat a treballar l'equip, volia veure si Del Toro estava o no estava, i perfectament haguera pogut anar a roda i acabar igualment quart com està, però ha tirat de mà dels companys, i ell després jo crec que no podia, se li ve en la cara que anava ja molt justet, però ha tractat de forçar el ritme, i ahí és quan Del Toro li ho ha dit ràpidament a Pogacar, eh? Li ha tirat el coll, ho hem vist perfectament en la tele, eh?
0: Sí, totalment, han estat parlant i s'han ficat d'acord, i després lo que jo veig que està tirant Isaac Del Toro quan perfectament podria llevar-li aquesta faena a Isaac Del Toro Pogacar, perquè no s'esforçara, però lo millor inclús Isaac Del Toro li ha dit, deixa'm que jo porti el ritme, que sàpia en què va, t'ho tinc que anar, i així te puc reservar per si Paul Seixas se queda més i pugues arrencar, i així jo me quede en el pòdium tercer i tu inclús pots guanyar l'etapa, perquè com arranque Pogacar, que tinga clar que la posició d'Isaac del Toro no li van a llevar el tercer puesto en el Tour, podem encontrar-se en una etapa també mítica i històrica.
1: Però que la guanyi Pogacar. Acaba de començar en Hongria, en la Q1 de este gran premi de Fórmula 1, on guardarem esta foto, el primer és Alonso, la guardarem perquè només han sigut 4 els corredors que han aplegat fins la línia d'arriba, però vaja, he mirat la tele, he vist primer Alonso i dic, a veure, sí que està passant, en fi, acaba de començar, encara 13 minuts i mig per a que concloga esta Q1. Mentretant, què està passant en esta jornada? 2 per a coronar esta muntanya abans de que comencen l'ascensió cap a l'Alpe d'Huez.
2: Pues està passant, jo m'imagine, en els cotxes d'equip de Visma, sobretot, però també d'Education First, fent números, tirant de calculadora per a veure quant de temps podria necessitar per a poder lluitar per aquesta victòria d'etapa, perquè la diferència està ahí, 1.49, l'última referència respecte d'aquest tercer que s'ha format en el podi del Tour de França, clarament. Primer estava tirant a Tipo Gatzar, després també Del Toro, ahir Renko Evenepoel, que dissa fer, sap que té 2 minuts i mig molt bonics de marxa respecte del mexicà per a defensar aquesta segona plaça del podi del Tour de França. Aguanta també Lini Martínez, i si no l'han agafat, es falta molt poquet per a tirar-li mà ja a Juan Ayuso, i poquet a poquet els poquets ciclistes ja que queden desperdigats i s'ha escapada inicial, molt nombrosa com sempre, i de moment en opcions de guanyar l'etapa, recordem, Sepp Kuss és cap de la carrera, només a 5 segons està Richard Carapaz, una miqueta més ja allunyat Jay Hindley, i ja immediatament ve el grup de 4 homes amb Pogacar, amb Del Toro, amb Evenepoel, amb Lenny Martínez, a 1.49, ara mateixa van a contactar ja en Ayuso, que m'imagine que tractarà d'arribar de la millor manera a la línia de meta.
1: Podrà agafar-se a este grup? Podrà anar a la roda?
0: No, en absolutament. No, és dir, ho ha donat tot, està totalment entregat, ha sigut valent, però no va poder agarrar el ritme, i de res va intentar-ho, però sí, de res se va quedar.
1: Bueno, pues a veure si ho
2: aconseguís. Llamatiu, n'hi ha que dir-ho tot, Ayuso ha sigut company de Pogacar, Luis,
1: sí.
2: L'ha passat pel costat i no ha xirat ni el coll.
1: I ni hola,
2: No ha xirat ni el coll. Fer aixina la maleta tampoc haguera passat res, eh? Castellar, aquí ja no l'has dita, eh?
0: No l'ha dita, perquè ahir sempre passaren coses, d'alguna manera, cada un juga la seva interès, i, bueno, entre ells jo sé que se duen bé, però així van els interessos per davant de tot, i el que sí que volia Pogacar és que Ayuso se quedara en el seu equip, perquè era un home important perquè li pugui ajudar en els moments claves, però com això no va ser, pues bueno, hasta luego, Lucas.
1: En la lluita per la tercera plaça, en la lluita pel podi de demà, en els Camps Elisis de París, li trau Del Toro ja 20 segons a Seixas.
2: Està al podi, clar. Està beneït ja, crec jo, primer, segon i tercer, l'únic... però és que queda molt poquet ja, és que haguera tingut un mal dia Renko.
1: Bueno, encara podríem participar els nostres amics oients en ixe sorteig que fa Javier Castellar d'una participació en la seu Gran Fons o en la Nucía o en València, un culot i el mallot que entrega a tots els participants. Encara podríem participar a través del compte d'Instagram tant del Punt a Punt com de Javier Castellar. Podrien, saben que tenen que posar els 3 primers de la general i el guanyador de la regularitat. Estan a temps?
0: Efectivament, estan a temps, perquè el sorteig és demà,
1: no?
0: Demà, quan s'acabe el Tour, crec que cap a les 8 de l'esprà, 8 i pico, se donarà el guanyador i poden entrar per poder entrar en aquest sorteig que has dit, Lluís.
1: Bueno, pues així que encara estem a temps de poder participar en este gran regal que ens ofereix Javier Castellar, aquesta participació gratuïta en, su gran fons, en el seu gran fons, el culot i el maillot. Pues esta és la situació de carrera, José Luis Juan, la 15 per a la línia d'arribada.
2: Hi ha un quilòmetre per a coronar, per a passar aquesta pancarta del Col de la Sarén en l'altre costat de l'Alpe d'Hièv. Després recordem que tenen encara uns quilòmetres fins la línia de meta. Una xicoteta pujada, un repechó que no és puntuable, una baixada i després la pujada final a la línia de meta en esta penúltima etapa del Tour de França, la vintena, en la que la emoció està en veure qui pot guanyar la etapa. Ho ha treballat molt els últims dies. Sefcus, què dir de Richard Carapaz, que també està pràcticament en totes les escapades i que fruit d'això s'ha endut una victòria d'etapa i porta ese maillot de Grimper, que ja s'ha adjudicat de manera oficial, perquè un dels que té molts punts és el maillot groc, Tadej Pogacar, que continua fent el ritme, recta final. Bueno, Kuss està aguantant, eh? Kuss està aguantant i se marxa a Carapaz, que ja va en el justet, que està tirant de punt d'honor.
1: Però quina carretera, eh?
2: Uf, sí, sí.
1: Està
2: sí.
1: Empinadíssima, aquesta carretera.
2: Sí, aquesta recta final, sí. Se fa dur. Els últims 4 quilòmetres se fan durs. Ahí veiem a Hildi, que imagina que està esperant ja el grupet on està el seu cap de files, Remco Evenepoel. Ara mateix a 1.49. Arriba Kuss o arriba Carapaz?
0: Jo pense que en el moment ara se decidisca que ja té el pòdium Isaac del Toro, així se van a veure coses. Entonces jo crec que
1: Pogacar, no?
0: Que Pogacar va arrancar, però arrancar per guanyar la etapa, quan tinga la tranquil·litat de que Isaac del Toro ja estiga en el pòdium.
2: Bueno, pues ahí tenemos a Sefcus, también posarse de peu davant dels pedals de la seva bicicleta de color groc del Visma, del conjunt irlandès, fent una bona etapa i aguantant el rímel. I trava ahí uns 40-50 metres a Richard Carapaz, que també, com diem, està tirant de punt d'honor perquè porta un càstig impressionant en l'etapa, però és que no es rendís mai l'equatorià.
1: Que valents, és que són sí. Dos valents, estos Kuss i Carapaz, com deia José Luis Gual, dos guanyadors de grans voltes que ho estan donant tot per aconseguir el premi de guanyar la etapa reina del Tour de França que s'està d'avui.
2: I així hi ha com un impàs, també s'hidraten ahí Pogacar, el mateix del Toro, Remco Evenepoel, Lenny Martínez, que està aguantant i que han vist que ja ha superat a Juan Ayuso, i per tant tampoc per ella la seva cinquena posició. I ahí Remco se podia fer l'ànimo de provar o què?
0: És que estan els tres d'alguna forma d'acord en el ritme que estan fent i apenes estan ajudant. Està clar que, bueno, apenes tenen l'agressivitat, ja tenen clar que el pòdium. I ara el que sí que estan volen ajudar-se és l'etapa, que depèn de ara quan es comença l'hora de la veritat, pues automàticament se veurà una altra carrera de la que estem veient, perquè
1: Ayuso, on sí que s'agafes en el grup de Seixas.
2: Sí,
1: ahí sí que s'agafa Ayuso.
2: Seixas i el seu company, és que el Mos, a veure si pot aguantar, per a poder coronar i que li entre una miqueta de sang en les cames, que puga recuperar-se. I estem veient en este plano, que la pendent està ahí i que a Carapaz li toca posar-se de peu pràcticament sempre, per a poder superar aquests percentatges que són molt durs en esta recta final del Col de la Sarén. Bon pas ara, bon ritme de Sefcus, que li estaran dient des del cotxe que li trau 15 segonets a Carapaz i que tenen que ser suficients per a tractar de guanyar l'etapa. A mi me dona la sensació que Pogacar ja no veu l'etapa, Jo crec que han alçat una miqueta el peu.
0: Bueno, sols anem a veure la diferència d'Isaac del Toro a
2: Seixas.
0: Sí. Si la diferència és important i no va poder recuperar i puga fer perillar el pòdium d'Isaac del Toro, jo te dic que va arrencar i que és ambiciós i farà història, perquè bueno, haurà fet la feina com toca, l'haurà fet bé perquè no puga perdre el pòdium d'Isaac del Toro i després demostrar el que està demostrant, perquè és ambiciós tots els dies. I a destacar este corredor que guanyava l'altre dia l'etapa i després està intentant, lluitant tots els dies, que és tan difícil agarrar les escapades, i després que valentia i que actitud té de cada dia demostrar la valia d'este corredor, que és per llevar-se el sombrero.
2: Com diuen els seus paisans, la locomotora del Carchi, Richard Carapaz, que ha coronat a uns 20 segons de Sefcus este Col de la Sarén. Ara va passar de seguida a aquest quartet de ciclistes on està Pogacar, el líder del Tour de França, on està el maillot blanc, el millor jove, Isaac del Toro, consolidant el podi del Tour de França, i també aquest maillot que l'acredita com el millor jove, el millor nou participant d'esta ronda francesa, està també Remco Evenepoel, que ha renascut clarament en el canvi d'equip. de retirar-se, de no poder superar els esports més durs de la carrera francesa, a ser segon i pràcticament tindre lligat a segona posició en el Tour de França. I ara m'imagino que estan dient-li a Kuss que no pot entrar-li de cap de les maneres per darrere Carapaz, que se va a jugar el bigot en ixe descens del Col de la Sarén.
0: I de fet, també n'hi ha que dir als oients que no sol és uno té que valdre puxant, també té que saber baixant, perquè a lo millor, si és especialista Kuss, li pot traure inclús més diferència a Carapaz, no? És que,
1: ho està fent ja 20 segons, ja, eh?
0: Ja, ja, és que uno ho té que fer tot bé per poder traure, pues bueno, en este cas, que s'està jugant l'etapa, pues més diferència, més temps i poder assegurar-se, no?, lo que hi vol, que és guanyar l'etapa a totes.
1: La baixada de Kuss està sent espectacular.
2: Sí, sí, i a més una carretereta estreteta, plena de curves, de paelletes, parxeada, saltarina, d'estes que convida a perdre la confiança. Des del cotxe veient que li estaven dient no way back, porta gran o enfermeria, però tens que dissar-te-ho tot per a tractar de guanyar l'etapa, per a d'ells és molt important i evidentment també per a ser Kuss en el plano personal. Mira, acaba de coronar Pogacar encapçalant aquest grupet on està Lini Martínez de Bahrein, on està Remco Evenepoel de Red Bull Bora i on està Isaac del Toro, el seu company en el conjunt de l'Emirates. El podi està clar perquè jo crec que li va caure pràcticament 30-40 segons a Seixar respecte del grup de Pogacar, que això vol dir que en meta serà minut i pico, minut llarguet.
0: Estic d'acord, i de fet ara és més fàcil poder-li aguantar la roda a Pogacar. Pogacar té clar que va baixar a un ritme fortíssim per llevar diferències als que van per davant, però els que venen darrere, com és Remco Evenepoel i inclús Isaac, bueno, s'aprovecharan, no?, i se van a deixar dur en esta baixa, com estem veient, per poder restar la diferència des que van per davant. Anem a veure una etapa extremadament bonica i de molta tècnica de darrere, perquè s'estan ajudant els directors i s'estan hasta pactant el que anem a veure de cara al final.
2: Molt noble, Pol Seixas, crec que ha pecat de jove de no guardar una miqueta les seves cartes i l'hem vist coronar el Col de la Sarén i pràcticament deixar de pedalejar perquè està absolutament mort. La millor prova de que no va molt bé és que Ayuso no ha tingut ninguna dificultat per a seguir el ritme que marcava Seixas, i això que Ayuso porta una palissa, però importantíssima, perquè està escapat des de l'inici de la Croix de Fer, el primer fora categoria d'esta etapa, que té 5.450 metres de desnivell en el menú, per a rematar el Tour de França. Per si no tenien prou palissa, pues avui s'han col·locat esta etapa en tres ports fora de categoria. Acaben de superar l'últim, però es queda l'últim repetxoner cap al P2, I això ho saben en Visma, això ho saben en Emirates, i ara li està costant, perquè això té que explicar-ho molt, molt bé, castigar a la nostra audiència. Quan un està baixant, de repente sembla que se topeta millor, però ve un repetxonet, encara que siga de 200 metres, i te fa mal tot, hasta les elles.
0: Sí, perquè de la baixar depèn de moltes coses. Si tu en la baixar te deixes i intentes arriesgar en les curves sense donar-li pedals, pues te pots hasta xelar un poquet, no? I en aquest moment, quan ve un repotxo, te quedes clavat o inclús endolorit. Però així estem veient la tàctica de l'equip, no? Del líder. El propi líder sap que anant a tope i deixant-se la entrega total i aixuant-se-la, sap que Isaac del Toro no va a perdre la roda, però sí que s'està aproximant als corredors de davant. Això és una forma de que té interès, primer, de lo que ha aconseguit, que Isaac del Toro ja estigui en el pòdium, i després, quan més s'arrime als de davant i vega que puga arrencar-se sin que se perjudique Isaac del Toro, tinga la intenció de lo que acabe de dir fa un ratet, de tornar a guanyar l'etapa, És difícil, però va en ixa idea.
1: Jo crec que no arriba, Jo crec que Pogacar no arriba a guanyar l'etapa, que està entre Kuss i Carapaz, el guanyador de l'etapa d'avui.
2: I quan han vist que Seixas se desconnectava, i li hauran dit inclús des del cotxe o algun company que porta mala cara, que no pot el xaval, crec que ells han vist que era molt difícil connectar en els de dalt. Tampoc a lo millor del Toro va comprar a que Pogacar apreté del tot, I ahí a lo millor sí que podria, bueno, fer-lo entrar en problemes. Si Pogacar avui, després d'haver guanyat ahir de la manera que va guanyar, ha decidit, pues bueno, fer de
1: gregari.
2: Exacte. I és la manera de que després se va a treballar del Toro, pues sense ningun problema. A banda de que és el millor del món, va a treballar perquè ha vist, no?, que Pogacar també se pot sacrificar per ell. Se li està fent duret, este repechonet que no està... no és puntuable de muntanya, i de fet està tractant d'aprofitar-ho Richard Carapaz, però és que les distàncies, 14 segons estan ahí, li ha retallat una miqueta l'equatoria a Kuss, que ja dic, se li està fent un poquet pilota, després d'ixe descens xicotinho que ja tenien després de coronar de la Sarén. ara s'han topetat ahir en una rampa molt dura, després tindran una baixada i després tenen un quilòmetre molt dur, que estan en el 9-10% pràcticament ja arribant a l'Alpe d'Huez, i així ara la carretera sí que està ben asfaltada, així no hi ha cap tipus de risc, van agafar a Hindley, el company de Benepul, per tant seran 5, però no canvia la dinàmica, marcant el ritme Pogacar, però ja conscient de que l'etapa està davant,
0: Bueno, ahí estem, veient estos dos corredors que estan donant tot i que d'alguna forma, pues bueno, anem a veure de quina manera està, bueno, el líder, perquè està fent algo que és increïble, està tirant, està siguent gregari.
1: Sí, sí, total.
0: Però
1: està ajudant el Toro a que hi hasquen dos coequipiers en el podi de demà.
0: I això, si d'alguna manera apleguen a lo més dur de lo que es este port y ya han tret la suficient diferència pa que Seixas no puga, pues jo crec que té més motor encara com pa soltar més gas. Què va fer ahí? Què té que fer? Esperar-se? Pues igual des del cotxe li estan dient, estàs fent bé, anem a calcular-ho perquè tu eres capaç en els 10 últims quilòmetres. Bueno, lo que pasa que la diferència és un minut 46 i això és
1: i falten 9 quilòmetres
0: de rebaixar-ho, claro.
1: Sí, falten 9 quilòmetres, depèn de com es trobe del Toro. Si pot posar-li una marxeta més el líder i del Toro aguanta, sí que podria tirar, però com del Toro comença a cantar ansietat, allà...
2: Un minutet, li està caient a Seixas ja respecte del grup de Pogacar, i pràcticament no han tingut ni que simplement a ritme s'ha quedat el propi Seixas, s'ha caigut de madur, com sol dir-se. Ara la carretera sembla que és un poc més agraïda, que hi ha percentatge però una miqueta cap avall, això li ha anat molt bé a Kuss, està tirant de desarrollo, com sempre, va molt falcat ahir.
1: Acaba de concloure la Q1 en Hongria i Carlos Sainz queda eliminat, així que el madrileny eixirà 18è en la jornada de demà. Fernando Alonso sí classifica per a la Q2, ha conclòs en la plaça 14 esta primera tonda de classificació.
2: Estava mirant, Lenny Martínez és 5è, i estava mirant la diferència que li porta Seixas. Són 3 minuts. De moment, com Martínez està aguantant ahir en Pogacar, ja li porta un minut. En ixe marxa de la General crec que no van a traure aquesta distància respecte de Seixas i aconseguir refer-se. I ara l'esglai de Castellar, perquè és que Carapaz està arriscant, Li té igual endur-se per davant algun dels que està allà al costat de la carretera, però vol limar segons consiga.
0: Sí, ho he vist, se l'ha xuat, però claro, Kuss està demostrant que està baixant millor i que, bueno, d'alguna forma ara Carapaz s'ha recuperat i està intentant tindre-lo ahí per si en els últims quilòmetres, bueno, li fica un punt més i puga aproximar-se, no? Però està clar que veiem que en tota seguretat Kurs serà el que guanyarà l'etapa.
1: Com són estos 8 últims quilòmetres, José Luis?
2: Bueno, pues ja te dic, són des de Serra, han coronat la Saren, però han tingut una baixadeta molt xicoteta, després el repetxó que acaben de superar, una xicoteta baixadeta, ara de nou tenen un altre repetxó, i ja dic que a 2-3 quilòmetres, a falta de 3, crec, tenen un quilòmetre ahí molt dur, que està marcat en negre, té que ser 8-9%, i ahir, aquesta diferència per exemple que li té Kuss a Carapaz, si Carapaz encara té alguna energia en la duresa que té aquest quilòmetre, perfectament el podria agafar. Està gestionant, ja és veterà, Sepp Kuss, i ara torna a apretar ahir Pogacar, que deixa la diferència en 1.32 quan estan també començant a baixar. Volia comentar, Luis, que en esta zona de la Saren, sí. Després del col fins al P10, que hi ha 10-12 quilòmetres, sí que hem vist molta zona ballada. Ho dic perquè ahir un ciclista que també ho estava fent molt bé en les últimes jornades, com Einer Rubio, suposo que ho hauràs vist, n'hi havia tanta gent ahir en Alpe d'Huez, en l'altra vessant on va guanyar Pogacar. Ell anava darrere del cotxe d'Emirates, i sembla que va caure a terra un espectador. Va tindre que frenar de sobte el cotxe de l'Emirates i crec que li han posat 12 punts de...
1: En la cara,
2: sí.
1: De sutura en la cara.
2: Ha quedat com un Cristo, el pobre xic, sí. Pujant en la palissa que portava, que estava lluitant l'etapa, i damunt vesten de la carrera i que te tinguen que posar 12 punts en la cara.
1: Perquè els cotxes tenen aquest mecanisme d'autofrenado, quan hi ha un obstacle davant, va frenar completament en sec i el ciclista que anava per darrere va xocar en la cara en el cotxe i, en fi, pues, molts punts de sutura li tingueren que passar.
2: Ha punxat Kuss. Ha tingut un problema de mecànic. No hem pogut veure de què es tractava, però ha tingut un problema Sepp Kuss. Llavors, això pot aprofitar-ho Carapaz. De moment, li continuem donant 17 segons de marxa respecte de l'equatorià. Me costa creure-ho,
1: Si ha parat.
2: Perquè estava Carapaz ahí ben a prop, ara se torna a apretar ahí la sabatilla dreta i sí, no hi ha aquesta avantatge, ni molt menys. Jo crec que Carapaz està veient les motos. No sé si li ho hauran dit pel cotxe. Quin ha sigut el problema que ha tingut Secus, per això te diuen ràpidament pel pinganillo castellera a un tipus com Carapaz, que el té ahí, i automàticament se li carrega d'energia la bateria de nou.
1: Però li ho han arreglat molt ràpid,
2: sí. Sí.
0: Estan pendent, estan darrere i, clar, s'estan aixuant la tapa. Qualsevol cosa que passe, que és el que estàvem parlant, el Tour no sol es guanya el més fort. L'altre dia, n'hi ha que comentar-ho, i ho ha dit, inclús Pogacar, se li va anar la mà perquè estigui veient en un bidó, va agarrar un batxe i se va apoyar en el manillar, però en el seu cos, i s'aixuar un bac. Els bacs depèn de com tingues la fortuna. Te pots trencar una clavícula, sí, com Vinigar en l'altre dia, o te pot passar de tot, no? I entonces en este Tour pues m'estem veient moltíssimes coses. És que, a part de valdre, n'hi ha que tindre sort i n'hi ha que ser valent i aixuar-se-la, perquè si no és impossible d'aconseguir.
1: Situació de carrera a 6 quilòmetres per a coronar l'Alpe d'Huez. El líder és Kuss.
2: Ha caigut, sí.
1: Kuss.
2: I més de mal que
1: miracle,
2: no ha caigut pel barranc,
1: sí,
2: eh?
1: No ha anat al barranc de miracle i li passa com un avió pel seu costat, Carapaz, però no ha anat pel barranc, pel llevapor, si se, que col·loquen, perquè s'ha sentat ahí, eh?
0: No, és que s'ha passat de frenar i menys mal que l'ha pogut, mira, el que és la valla, si no haverà caigut per el barranc. I fea 30 segons estàvem comentant. És que ni el millor guanya si no té sort, perquè qualsevol cosa sempre pot passar, no? En una etapa i en el Tour, és increïble.
2: Tot això ve per la avería que havia tingut, que li està ben dient, m'imagine, t'està apretant, te la tens que jugar, i al final pues, s'ha mitjat la curva, literalment, i sort, com dius, Luis, que ha pillat en aquest tros de la curva, que té una protecció, si no se'n va pel barranc i estem parlant d'algo segurament molt greu.
1: Sí, perquè ja saps lo que es cobre cap avall. Bueno, pues esta es la situació. El líder canvia, ara és Carapaz. Ai, sí, com frena. Més por que vergonya. Ara en aquesta curva, Kuss, com ha frenat. Diu, altra volta no me passa. A 7 segons està Kuss i tot això fa que es col·loque a un minut el maillot del líder.
2: Que dur és això, que dur és això, d'anar davant de tot l'esforç que ha tingut que fer de Sepp Kuss i les sensacions anteriors en el col de la Salem per a deixar enrere a un ciclista del potencial de Carapaz i després tindre aquest problema i, bueno, veure com te torna a passar com una locomotora. L'equatorià que se'n va, que camina, que vol allà cap a la seva segona victòria en este Tour de França per a ser clarament protagonista de l'última setmana. Lluís, imponent. Esa equipació que l'acredita com el millor grimper, el millor escalador d'este Tour de França, on veiem ara els homes de Renko, del Red Bull, que estan marcant la marxa en el descens. A este descens li queda la guinda final, Li queda i se repetxó que dic, que es devora un quilòmetre, i anem a veure també les cames que té Carapaz, perquè això també és important que ens contes ara com està el cabell de Kuss. Està cabrejat, està en por de negociar aquestes últimes curvetes, com tenim el cabell de Kuss ara mateixa?
0: Kuss estava conscient de que podia guanyar l'etapa i l'únic que sí que ell és conscient de que ha tingut mala sort, s'ha passat de frenar. Dins de la mala sort ha tingut la fortuna de que la valla l'ha protegit i no ha caigut en el precipici que n'hi havia, no? I ara, pues bueno, el té a 8 segons i que d'alguna forma depèn del col que s'ha escapegat, tindrà el dolor, que tindrà segur, o serà més o menys, no? Però jo pense que li està traient Carapaz temps, perquè la moral que està tenint Carapaz és diferent, no?, a la desgràcia que té Kuss per tot el que li acaba de passar.
1: Molt malament, tindria que passar-se la cosa, José Luis, igual perquè Carapaz no guanyi avui en Alpe d'Huez.
2: Quina emoció, estem tenint també en esta lluita per la victòria d'etapa en el Tour de França. A Carapaz li ha aparegut la sort, se li ha aparegut la mare de Déu sense dubtes, però també hi ha que tindre sort i hi ha que buscar-la en el món de l'esport, com està fent l'equatorià, que se l'ha jugada també en el descens, era conscient que l'avería l'havia costat de nou a aquesta diferència que l'havia tret en la pujada al col de la Sarén i al repechó posterior el nord-americà de Visma Sepp Kuss. També tenim ahí el grup desfavorits que ha quedat reduït a la mínima expressió, 5 homes, amb Hindley, que venia de l'escapada, amb Renko Benepul del Red Bull Bora, amb els dos de l'Emirates, que són Tadej Pogacar, el líder, i Isaac del Toro, tercer classificat i millor jove, i amb Seixas, que està deixant-se ja minut 37 segons respecte del Toro. Ja te dic jo que si Lenny Martínez no acaba cinquè en el Tour de França, poquet li faltarà anant a roda, anant a roda.
0: Aixina és, el Tour és el Tour, les circumstàncies de les etapes són com són i les coses que passen, bueno, no sempre guanya el més fort. Parlem de Kuss perquè la desgràcia ha sigut una desgràcia de sort també per lo que han vist, pedra la tapa però no pedra la vida, perquè si no arriba a estar la valla, a veure què ha hagut en el precipici, i ahir haurem parlat d'alguna desgràcia
1: estem,
0: més alta.
1: Estem molt alts, estem més de 1.500 metres d'altura sobre el nivell de la mar i des d'ahir una caiguda per un precipici és realment important. Bueno, pues 2.8, el que li resta a Carapaz per aconseguir una prestigiosíssima victòria mentre veiem Juan Ayuso junt a Seixas. Està a 2.40 del capdavant d'esta penúltima etapa del Tour.
2: Sí, almenys està salvant els mobles, com sol dir-se Juan Ayuso, perquè s'ha agafat molt bé ahir a la roda del seu company Esquel Mos i també de Pol Seixas, que està tractant de donar la cara, però ara se pot fer inclús més gran el marge perquè està tirant clarament Renko Evenepoel i està posant en dificultat a Beltor. Almenys se meneja molt el cap el mexicà, obri tot el que pot la boca per a que entre la màxima quantitat d'oxigen possible a roda d'ell, com no, Tadej Pogacar i se'n va tot sol Evenepoel, demostració de Evenepoel de poderío, li ha tret ahir 5 metres, 10 metres a Del Toro. Pogacar li diu a Del Toro, vinga, posa't a la meva roda. El problema és que Del Toro no té les cametes de Pogacar, clar, sembla molt fàcil, però a l'eslové està donant-ho tot el mexicà. Però bueno, jo crec que la feina que tenia que fer, i ell lluitava clarament en Seixas, l'ha feta, perquè té a Evenepoel a 2 minuts. I mira, Evenepoel, a diferència de Seixas, ha corregut d'una manera molt intel·ligent, ha guardat els petardos per al final.
0: Totalment, i ahí està demostrant-ho, però estem veient una carrera en dos formes d'explicar-la, no? Està clar, Isaac del Toro està patint, però va aconseguir el pòdium. Pogacar sigue en líder, no li importa l'etapa, per lo que estic veient, en absolut, vol estar ajudar-li al seu company, i el que sí que està sorprenent molt és Renko Evenepoel, que d'alguna manera si haverà tingut més apoyo de cara a que pogueren llevar-li diferències als que anaven per davant, avui haverà sigut hasta poder guanyador de l'etapa Renko Evenepoel, eh?
2: Sí, però arribant en Pogacar que era segur complicat, segurament l'estratègia de l'eslovea que era estat diferent, i el que estem veient és que Kuss ha entregat clarament l'etapa. 17-18 segons, Carapaz està apretant moltíssim, però jo crec que Kuss també a nivell psicològic, no sé si físic, perquè s'ha pegat ahir un colp en el...
1: No
2: el,
1: crec, físic en la protecció, no crec, no? Físic no crec, no.
2: S'ha pegat ahir...
1: És l'esglai, eh?
2: Sí, bueno, això sí, segur. Sí. Segur, però no sé, jo pensava que igual en rabietat, no? Podia tractar de forçar el reduït en aula distància, però no, ahir Carapaz s'ha fet fort, eh?
1: És que Carapaz, quan ha vist que el passava, se li ha obert el món, eh? I clarament ha anat per la victòria, però vaja, com, és que està fort a més, eh? Richard Carapaz.
2: Molt, molt, molt. Home, en este tríptic dels Alps, recordem, va guanyar l'etapa de dijous, ahir va ser tercer, en la etapa per darrere de Lenny Martínez i com no del guanyador de Tadej Pogacar, i avui probablement va guanyar la etapa, n'hi ha que dir-ho quan creu la línia de meta que encara poden passar moltes coses, però bueno, té pinta que va entrar en molt de marxa, perquè està Kuss a 20 segons de l'equatorià i per darrere, pues bueno, Pogacar, com dia el nostre comentarista Javier Castellar, s'ha desentès ja fa molts quilòmetres del que és el triomf d'etapa, està a una distància que en la duresa d'esta part final del P2 perfectament s'haguera pogut tirar de nou damunt tant de Kuss com de Carapaz, i ara el que tracta d'arrapar un segonet és Renko Evenepoel, que sí que està pujant en molta potència.
0: Bueno, entonces està clar que si li haveren deixat li haveren dit carta lliure a Pogacar, no sols el saber agarrat, haver guanyat l'etapa.
1: Segur.
0: Bueno, menos mal que algo acertem. Lo que passa és que les circumstàncies manen. No. Està siguent gregari d'Isaac del Toro. Però imagina't de quina manera estan corregent. És increïble.
1: Està duent a del Toro al podi de demà.
0: Bé. Però si a lo millor li haveren dit que a Isaac no te preocupes que el pòdium ja el tens, perquè darrere
2: claro,
0: no te van agarrar. Anem a fer que Pogacar faci sí, altra volta història.
1: Però tu eres el director i no te la jugues a que tinga un mal moment i que per darrere comencen a tirar... No.
2: Jo crec que estic un poc en castellar, eh? Això també té un poc cara a la galeria. És a dir, claro, ella anar en 6-as era podi, sap que demà no li va llevar 6-as els 24 segons que tenia de marge, perquè la victòria demà... Un dels candidats, sense dubte, serà Pogacar, també Evenepoel i algú més que hi ha per ahir. Però, bueno, Pogacar està demostrant, ara que ho veu tot el món del ciclisme, que està treballant clarament per a Del Toro. Està fent coses que no tindria que fer, perquè el líder indiscutible del Emirates és Pogacar i perquè el podi no apareix en cap moment en l'etapa. En cap moment.
0: En cap moment, però sí que està clar que la dignitat està per dalt de la qualitat del propi corredor. Està fent algo que desitja el líder, tornar-li el que ell considera que té que fer, que és el favor d'arropar-lo. Bueno, no perillava el pòdium d'Isaac del Toro, però l'arropa i ja està, i va entrar en eixa consciència de poder dir, bueno, avui podria ser el meu dia, però m'aguante, així estic en tu, que t'ho mereixes.
2: Pues tenim a Richard Carapaz, a l'equatorià, ja a punt de passar per la pancarta de l'últim quilòmetre, últims 1.000 metres per a l'equatorià, una etapa que ha tingut anades i tornades, emoció, suspense, molt d'espectacle, alguna caiguda, i al final, com no, l'equatorià present en totes les etapes d'este tríptic alpí del Tour de França, demostrant sobretot el seu punt d'honor, que no s'entrega mai, mai entrega la bandera blanca, i tenint aquesta referència com per a poder lluitar per l'etapa en un Evenepoel que està tirant-se literalment damunt des de davant, eh? Està només a 11 segons de Sepkus. Anem a veure si no fa segon Renko Evenepoel, que se li va quedar curta l'etapa, eh? Carapaz està a 800 metres, acaba de passar per aquesta línia que li marca l'últim quilòmetre. Ara ja és una zona molt favorable, eh? Recordem que està... ja és la zona que van veure ahir, no? La recta final ja dins del Peduet. Ara després tindrà aquest xicotet repetxó on ahir Pogacar va deixar als seus companys d'aventura, en este cas a Carapaz i a Lenny Martínez. I ara sí, ja la baixaeta final per a Richard Carapaz. La té en la butxaca, eh? La té en la butxaca i a més en el bonico que s'assó per a la foto, eh? Per a guardar-la, per a la seva història personal. I se marc, no? Vestit de millor grimper del Tour de França per a este guanyador del Giro d'Itàlia. Per a l'indomable, per a la locomotora del Carchi, per a Richard Carapaz, i a l'aplaudiment del públic ahí en Alpeduez, va ser el guanyador l'equatorià d'esta vintena etapa del Tour de França, després de superar 5.450 metres de desnivell, després d'haver passat en el cap de la carrera, en els tres cols de fora de categoria de la jornada, i ahí tenim l'últim sprint per a Richard Carapaz, que mira cap arrere, veu que està molt lluny, Sepkus, de fet, el nord-americà va ser superat per Renko Evenepoel en la classificació, s'ajusta el buso, Carapaz, o celebra el punt tancat, bravo, chapó per Carapaz, guanya l'etapa Richard Carapaz, 4 hores 59 minuts 39 segons, segona victòria de l'equatorià, i sprint entre Sepkus i Renko Evenepoel, que ha connectat en el nord-americà en la línia d'arribada, i que el va passar com un avió, sí. Espera que se no li despeguen les pegatines de la bicicleta, mira com l'ha passat de Evenepoel, que va ser segon Renko Evenepoel. Ahí està el neerlandès, doble victòria d'etapa també, perdó, belga, en el Tour de França, marca el temps a 26 segons, entra la mateixa Cos. Espectacular la etapa, Javier.
0: I a més, Renko Evenepoel ha entrat a cabrechat, És que és el segon, el segon, i podia haver sigut el primer. Com? Pues d'alguna manera, pues que no saber endormir tant, i que el que estaven dient, que podia el líder aplegar davant i guanyar, efectivament, però s'ha dedicat a Isaac. I després Rencor li ha sabut mal perquè s'ha trobat superbé i ha fet segon.
1: L'ha sabut mal, ha complit les ordres del cotxe.
0: Sí, però
1: ara
0: s'ha enfadat. Ha pegat un espunya, en el manillar.
2: Mira, Lenny, que està veient que estan ahí abraçant-se i volia passar-lo per l'esquerra. Lenny Martínez, acaben d'entrar Pogacar i del Toro. Lenny Martínez també. Jo crec que no va traure el temps que li feia falta a Lenny Martínez a Seixas. I bueno, l'abraça ahí entre del Toro i Pogacar, celebrant no el maillot groc, que el té guanyat des del dia del Tourmalet, sinó el maillot blanc del mexicà, que l'han assolit en l'etapa d'avui del Tour de França. Simplement, en quant als favorits, als candidats en este Tour de França, es falta per creuar la línia d'arribada, i sos tres homes, no? Els dos del Lidl Trek, l'alacantí Juan Ayuso i el seu company, el danès Matías Esquelmos. En ells va Pol Seixas, que ha tirat també de bravura, ni se col de la Sarem, però que al final ha vist com estaven més fort els homes del Emirates i no ha pogut seguir la roda, sobretot el seu rival en esa lluita pel podi, que era Isaac del Toro. Apreta Esquelmos, Seixas està arribant en el justet i Carapaz està plorant desconsoladament, sí, perquè té molt clar, i és un ciclista veterà, la dimensió del que ha fet estos dies.
1: Quina alegria que té el sud-americà després d'esta victòria valuosíssima. Estem esperant que aplega la línia d'arribada a l'Alacantí Ayuso, jo crec que amb el temps que perdran el dia d'avui conclourà 7è, sí, en la plaça 7 este Tour de França, entre els 10 primers. Jo crec que bravo per Juan Ayuso.
2: Ahí están, mentretant, les celebracions d'Alen Alpeduez, Education Fest, que ha fet el Tour de França, gràcies a l'equatorià, i ara sí, venen els tres, Ayuso, que fa molts quilòmetres, que va en el cap d'Hortet, senyal inequívoca de que va molt cansat, molt castigat, Està marcant el ritme en esta recta final ja cara a la línia de meta. Esquelmós vol arrencar també en X-Sprint. Així no se regala res, ni un sol punt, Ufi. Esquelmós que apreta la seva roda pel 6-as. Veia molt castigat el jove francès, que ho ha donat tot en este Tour de França. Va ser superat per Juan Ayuso també en l'esprint. Van a guanyar l'esprint els dos homes del Lidl 3, que a veure quan deixen el cronòmetre. 2:54, per tant salva 6-as la seva quarta posició respecte de Lenny Martínez. Tots els favorits ja a la línia de meta, recordem, Luis, guanyador de l'etapa de forma meritoria, Richard Carapaz, incontestable el domini dels Emirates, que dicen a Pogacar com a guanyador per quinta volta del Tour de França, i a Isaac del Toro com a tercer en el podi, darrere de Remco Evenepoel.
1: Així conclou esta trilogia en els Alps que ha viscut el Tour de França en la jornada d'avui. En un instant analitzem el que ha corregut en el dia d'avui en el Tour i el que ens queda en aquest passeig final per París en la jornada de demà. Abans, este dia de ponentà no podia dur-nos bones notícies, servicis informatius. Imma, què tal? Bona vesprada.
10: Molt bona vesprada, Lluís, i tens tota la raó perquè a causa de l'incendi declarat este matí a la Vall d'Uixó, emergències de la Generalitat ha ordenat el confinament de la mateixa al Vall, a la Plana Baixa, també d'Artana i també de la Vilavella. Tota la comunitat valenciana, recorden, està en preemergència per risc extrem d'incendis forestals. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s'ha desplaçat al lloc de comandament de l'incendi de la Vall d'Uixó. En les tasques d'extinció d'aquest incendi treballen un total de 7 mitjans aeris, 3 helicòpters, 2 avions, nombrosos mitjans terrestres, entre ells 6 dotacions del Consorci de Bombers de Castelló i també bombers forestals de la Generalitat, amb naus helitransportades. Repetim, hi ha 3 poblacions confinades i una urbanització desallotjada. S'ha produït propet del barri de Carbonaire de la Vall d'Uixó. També hi ha algun altre foc a Manises. No obstant això, en este cas no hi ha hagut cap ordre d'exorci de bombers de Castelló i també bombers forestals de la Generalitat, amb naus helitransportades. Repetim, hi ha 3 poblacions confinades i una urbanització desallotjada. S'ha produït propet del barri de Carbonaire de la Vall d'Uixó. També

0: produït. En qualsevol moment, línies obertes, per suposat, amb els nostres servicis informatius. Falten 21 minuts per arribar a les 5 de la vesprada. Això és el punt a punt. Recorden, des de les 6, futbol de pretemporada. En Eindhoven juga el Villarreal, prestigiosíssim, el amistós davant del PSV. A les 8 estarem en Paterna per eixe València-Castelló de pretemporada. Abans, recordem, etapa del Tour de França, victòria per a l'equatorià Carapaz a 25 segons, segon Remco Evenepoel, que pot ser arrencat una miqueta tard, tercer Sepp Kuss, que a 30 segons ha estat tercer després de donar-nos l'esglai de la jornada, a punt d'anar-se'n en una curva on ha errat ell en la seva forma de frenar. A 1.06, agafats pel coll, abraçats, Pogačar i Del Toro. Pogačar va guanyar este Tour de França. Del Toro serà tercer. A 2.54 ha plegat Seixas, la gran esperança del ciclisme francès, junt a Juan Ayuso Lolacantí, a 2.54. Què vos deixa esta penúltima etapa del Tour de França, la finalització de la trilogia alpina, en una etapa una volta més, José Luis Gual, espectacular?
1: Sí, sí, absolutament espectacular, perquè els ciclistes ho han donat tot per a lluitar. Són conscients, no? Inclús ciclistes de la talla de Kuss o de Carapaz, del mateix Ayuso, que ha anat escapat pràcticament tota l'etapa, de la fortalesa, no?, d'Emirates i fonamentalment de Pogačar. Ahir van tindre sempre la distància ahí en els 3 minuts i Pogačar va rematar, com ha fet tantes voltes. I avui segurament pensaven tots ells que també senten dura, si controlaven una miqueta, pues anava a estar molt cara l'etapa, no? Però han batallat, han segut molts, és que s'han clavat en aquesta escapada inicial en la cura de fer per a intentar posar les coses difícils a l'Emirates. I al final, la conclusió, que estàs alçat des de la carrera, és que estar endavant és per força. Cada un està on li correspon, i avui s'ha vist clarament. N'hi ha que aplaudir, la noblesa i la bravura, no?, de Seixas en aquest atac de peseta que diuen, no?, en el col de la Saren, on ràpidament s'ha vist que des que estaven ahí en quant a favorit, segurament era el que menys forces podia. N'hi ha que aplaudir també la valentia d'Ayuso, que després d'un mal dia ahir, pues avui va donar la cara i ser protagonista. I després n'hi ha dos ciclistes que estan per damunt de la resta de mortals, que són Evenepoel i Del Toro, i un que juga en una altra lliga, que és Pogačar. Encara aixina, tot i la tirania de Pogačar, les etapes són molt disputades, són un autèntic espectacle, i avui han tornat a emocionar-se en aquesta lluita, no?, en aquesta baralla esportiva, evidentment, entre Kuss i Carapaz, en la que han hagut de tot. Inclús han estat a punt de tindre un xicotet de drama, però ha acabat resolta d'una manera molt bonica. I tota l'enhorabona per a Carapaz, que a més acaba 8è de la general, millor escalador del Tour de França i en dos victòries d'etapa. Tot això ho ha aconseguit en l'última setmana el bo de Carapaz.
0: Conclou la Q2 en el Gran Premi de Fórmula 1 d'Hongria i Fernando Alonso queda últim en esta Q2, per tant demà eixirà des del lloc 16 de la graella d'eixida. Recorden, Carlos Sainz ho farà des de la plaça 18. En un instant comença la Q3, on es van a jugar la primera plaça entre, vaja, és de sempre, Antonelli, Hamilton. Anem a veure qui ho ha aconseguit. Javier Castellar, mestre.
2: Pues res, destacar que el Tour ha sigut increïble, ha sigut emocionant, han vist de tot, ha hagut corredors que, bueno, podien haver guanyat, per desgràcia que també n'hi ha que comptar, avui en el cas de Kuss no ho ha pogut aconseguir, podia haver guanyat l'etapa. Carapaz mos ha de demostrar la valentia, en tots, quasi tots els dies ha volgut estar per davant, lo difícil és estar i ell ho ha aconseguit, i de ser valent pues s'ha encontrat en la sort també, no?, de avui, de veure la desgràcia de Kuss, i ha pogut guanyar l'etapa, però xapó, s'emporta dos etapes i la classificació de la muntanya del Tour de França, que no és res, i després una noblesa personal, perquè són íntims amics, Pogačar e Isaac del Toro. S'ha oblidat avui Pogačar de poder arrencar i poder guanyar l'etapa, s'han anat a poder-li arropar a Isaac del Toro, i bueno, i ha tingut la noblesa de ser no sols un campió, sinó una persona admirable, perquè s'ha entregat al seu amic i company, que és Isaac del Toro. I després, el que m'ha sorprès gratament i haver volgut que haver estat un poc més avant, però Ayuso ho ha donat tot, ha sigut valent avui, ho ha pagat en els últims quilòmetres, però bueno, me lleve el sombrero, l'alicantí està en un estat de gràcia i esperem que en el temps puga anar deprenent tots els fallos que puga haver tingut i puga millorar en el que ell pretén, no?, que és millorar posicions i tindre més triomfos dels que està tenint.
0: perquè José Luis

0: Confirma que aguanta, suporta la sèptima plaça de la classificació general, sí. Juan Ayuso, no?
1: Sí, si vols recordem com queda la general després d'esta penúltima etapa del Tour de França. Pogacar líder, a 6 minuts 26 segons quedarà Remco Evenepoel. A 9 minuts 42 segons està Del Toro, n'hi ha que
0: sí, sí.
1: Que... Mm-hmm. Que està Del Toro a 9 minuts i 2 segons. 6 as és quart a 11 segons. I no sé què està passant així en el mòbil, la veritat. S'ha tornat boig la xica.
0: Ha començat a parlar,
1: sí,
0: la xica del mòbil.
1: Li ha agafat por la foto de Tadej Pogacar i s'ha tornat loca. No, que dia. Pogacar líder. A 6.26 està Remco Evenepoel, el belga del Red Bull Bora. Tercera posició ja tancant el podi per a Isaac Del Toro, el mexicà. 9.42, són diferències amplíssimes.
0: Sí.
1: Quarta plaça per a Seixas, a 11.56. La quinta és per a Lenny Martínez, a 13.02. Ha tingut al final un minutet ahí de marxa. Sisè serà finalment Esquelmos, el company d'Ayuso, a 14.59. I Ayuso ST, a 17.48. 2 minuts menys que Richard Carapaz, que acaba 8è. Per tant, Ayuso top 7 del Tour de França. N'hi ha que dir una cosa, que durant la carrera s'han perdut dos homes que segurament estarien ahí. Wes Lipovic, el del Red Bull Bora. L'altre és Jonas Vingegaard, però bueno, la carrera és la carrera, és el ciclisme. I és un top 7 en el Tour de França per a Juan Ayuso. Ben merescut.
0: Per al ciclisme valencià, col·locar un sèptim lloc és fantàstic. Per al ciclisme francès, col·locar a quart i quint en el Tour, a Seixas i a Lenny Martínez, també, Javier, molt important, no?
2: Sí, increïble. A més, és la, diguem, l'alegria dels francesos, no? Està clar que este corredor tan jove que està caminant tant i que, de fet, ha demostrat ser quart en 19 anys recent complits i tenen els estudis adequats com que el que diuen, no? Que va ser el successor de Pogacar, Seixas, va ser increïble, ho ha demostrat. 19 anys, mira, el primer Tour, no tindre experiència, no saber el seu cos el que pot aguantar, si a meitat de Tour se pot trobar pitjor o millor, però la valentia de fer-ho, que va ser tan crítica, jo li dono un 10 a este xiquet i, de fet, bueno, d'alguna manera mos va donar moltes sorpreses i seran sorpreses molt bones. I, a més, tota França i tot el món estem pendent d'ells, eh? Chapó, Seixas.
0: Desde luego, yo creo que el día en el que Juan lo tenía que intentar, José Luis, ha anat en la escapada bona, pero es que la etapa de hoy era durísima.
1: Sí, li haguera pogut ser bé, eh? Si haguera tingut problemes Lenny Martínez, haguera pogut guanyar esa posició en la classificació general. El que passa que Lenny s'ha agarrat molt bé, no? Ha corregut de manera intel·ligent, agarrant-se molt bé al grup de Pogacar, i al final els quilòmetres i l'esforç d'anar en fuga, pues, passen factura a Juan Ayuso, que també se li ha fet llarg el Tour de França, ja que Viroixina va començar amb molt bones sensacions, però a partir del dia de la crono individual van veure, no?, que ahir en l'esforç individual, pues bueno, estava una miqueta per davall, no?, d'alguns de ciclistes que estan en la part alta d'esta classificació del Tour. I bueno, després de la decepció d'ahir, segurament per a d'ell, jo crec que ahir no va estar molt encertat el líder en la tàctica, perquè no se pot aspirar a tot, a tindre el maillot verd i també a portar dos homes en la part,
3: bueno,
1: de la general.
0: Esa, mira, sentim Ayuso.
3: De la frustración de ayer, era más frustración que decepción, porque la verdad que cuando uno da todo, pues no se puede pedir mucho más. Ha sido un Tour complicado para mí, pero bueno, rendirse nunca es una opción, y hoy quería intentar dejar de todo lo que me quedara. Ha sido muy duro de salida, porque ni de Carlos ni UAE me querían dejar ir en la fuga, varios corredores me dijeron que me iban a cerrar, entonces pues bueno, tuve que intentar hacer la selección yo, y llevar un poco la responsabilidad. Ahí gasté muchas balas, pero bueno, independiente, aún así me hubieran ganado igual al final. Y nada, lo que digo, intentar siempre dar un poco la mejor versión de mí mismo, aunque no vengan las cosas de cara, y la verdad que estoy orgulloso de hoy, de haber dejado todo lo que tenía ahí fuera.
4: ¿Querías la general o la etapa, Juan?
3: No, me había salido por la etapa, la verdad que... Pues eso, no sé qué quedaba al final en la general, si pues fue eso, séptimo o quinto, no me va a cambiar. Entonces, pues bueno, ayer cuando terminó, sí que tenía en mente intentar ganar la etapa, pero bueno, como digo, la verdad que piernas no estoy teniendo las que me hubieran gustado. Entonces, pues bueno, hay que tirar un poco más de corazón y de orgullo, y hoy lo he intentado, pero bueno, no ha podido ser.
4: ¿Con la etapa de hoy te vas con un mejor sabor de boca del Tour?
3: La verdad que me voy bastante orgulloso, porque sin eso, como digo, sin tener las cosas que vengan como, como hubiera deseado, siempre he intentado sacar la mejor versión de mí mismo. Ya desde la primera semana en Tourmalet me estaba costando y siempre, bueno, cada etapa que pasa me sentía bastante orgulloso porque lo intentaba sacar adelante de la mejor manera. Entonces, como digo, siento más una frustración de pues eso, no haber llegado aquí en la forma que me hubiera gustado, pero decepción para nada porque, como digo, siempre he dado lo mejor de mí mismo y estoy orgulloso de ello.
0: Pues este es Juan Ayuso, el alacantí, el mejor español en el Tour de Francia, que concluirá en la séptima plaza de la clasificación general. Desde así, un hurra ben gran, claro que sí, per el alacantí. ¿Qué se espera per a demà, José Luis?
1: Bueno, pues el viaje final, el día festivo sobre todo per a Pogacar, per a aquellos que van a puchar al podi, per a Pedersen, que va a trabajar moltíssim, también el maillot verd del Tour de França per al danès del Lidl Trek i per a Richard Carapaz com a millor escalador. I sa etapa final de 130 quilòmetres que eixirà concretament de Toiri i que arribarà als Camps Elises de la ciutat de la Llum de París, en un circuit final que té la seva amiga, se va repetir el que van veure en l'edició anterior. I ahir, bueno, pues Pogacar va ser un dels favorits en ese triple pas abans de buscar la línia de meta en els Camps Elíseos. La cot de la Butte de Montmartre, d'aquesta ascensió d'un quilòmetre, 6,5% de desnivell, és una cota clarament de clàssicòmans. Pogacar, per supost, que estarà en la lluita, però atenció a Mathieu Van Der Poel, com ha gestionat aquestes etapes a nivell de descans, de poder acabar-les dins del control i d'haver no gastat massa energia, perquè li va com un anell, eh?
2: Efectivamente, Ana Bairo, me estás adelantado, pero demá el objetivo de Van Der Poel es no haber desgastado en estos días, digamos, forces para poderse recuperar más, si cap, y que de alguna manera yo estoy seguro que te en el cap guañar y se atapa, ¿no? Con va a guañar el año pasado, creo que va a ser Van Aert, ¿no?
1: Van Aert, sí.
2: I que és espectacular, perquè l'organització del Tour ha clavat ixe repecho que està un poquet en adoquins, i això fa que encara siga més dur. I un especialista en ixa manera d'asfalt, Van Der Poel, jo el dono com a favorit. Està clar que estarà Pogacar, i veurem l'etapa demà com l'any passat, preciosa. I a destacar, de nou, Carapaz, que ha demostrat ser un grande dels grans.
0: Mira aquí la sonrisa, que té l'Equatoria, eh? Dos victòries en les últimes tres etapes.
1: I tens ullets en Equador, pobres, eh? Sí. Veus la cara i tenen els ulls ahí de l'esforç, però té que estar content, eh?
0: Sí.
1: Té que estar mort, però content.
2: Jo faig una pregunta als oients i a vosaltres, a veure, que pel criterium de la Nucía, qui vos agradaria?
1: Carapaz.
2: Renko Benepol o Carapaz?
1: Home, els dos no poden ser, o què?
0: No, home,
2: vos he dit uno.
0: Hi ha un pressupost, eh? No, que he de complir, eh? No vaig apretant.
2: Això,
0: jo crec que Renko, no.
2: I tu?
1: Jo quasi que sí.
2: Vale, bueno, ho deixem ahí. Anem a fer que passen uns dies i a veure si podem aconseguir i donem una sorpresa.
0: Bueno, ja saben, el gran fondo de la Nucía, el gran fondo de València. Ja saben vostès que els que participen a través dels comptes d'Instagram del Punt a Punt i de Javier Castellar poden aconseguir una inscripció gratuïta, un culot i un mallot. Demà farem el sorteig entre tots aquells que hagin encertat els tres primers de la classificació general i qui és el guanyador de la regularitat d'este Tour de França. Així que queden convocats vostès per a demà, que viurem aquesta etapa final del Tour de França amb aquest passeig pels Camps Elises de París. José Luis Gual, en un instant continuem. Gràcies, Javier Castellar, fins demà, i repassem a aquesta hora, a 7 minuts per arribar a les 5 de la vesprada, les notícies de la jornada. En futbol, estem pendents dels partits de la pretemporada. Este matí s'han jugat 3 amb representació de la Comunitat Valenciana. En la ciutat esportiva, José Manuel Llaneza, Villarreal B0, València Mestalla 3, amb gols de Carlos Alós Ochoa i Marc Martínez. El groguet Albert García ha errat un penal per a l'equip de David Albelda. En Bonalba Golf, l'Hércules ha guanyat 2-1 l'equip de l'AFE, per a el conjunt de la cantia marcat Fran Sol i Hemza Bellari. I també este matí en el Camilo Cano s'ha jugat l'Eldense 3, el Efitac 1, per a l'equip de Claudio. Han anotat Justin Bustillo i Rodri Val. A les 6 viurem així en el Punt a Punt el PSV Villarreal. A les 8 jugarà, i també el narrarem així, el València-Castelló des de la ciutat esportiva de Paterna. Equips de primera divisió que disputen en la jornada d'avui els seus partits amistosos. Ja jugats este matí, el Alavés 1, Girona 0 i l'Espanyol 1, Sabadell 1. Per a la vesprada d'avui, a les 6, a més del Villarreal PSV, es juga el Real Societat Wolverhampton. A les 7, l'Atlètic de Bilbao Eibar i el Málaga Leicester, a més del Celta de Vigo Sporting de Gijón. A les 7 i mitja, el Deportivo de la Coruña Oviedo. I per a les 8, a més del València Castelló, el Betis Granada i el Getafe Valladolid. Estem pendents del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Falten 5 minuts i mig per a que concloga la Q3, amb, de moment, Hamilton primer, Norris segon, Leclerc tercer i el Mercedes d'Antonelli quart. Els espanyols Fernando Alonso ha passat a la Q2 i s'irà des del lloc 16 demà. Carlos Sainz ha quedat en la Q1 i, per tant, i s'irà des del lloc 18 en la classificació general. Tour de França, penúltima etapa en final en Alpe d'Huez. Victòria per a l'equatorià Carapaz a 25 segons. Remco Evenepoel a 30 segons. Cus, Pogatxar i Del Toro, que seran demà primer i tercer en la general, han arribat agafats pel muscle a 1 minut i 6 segons, mentre que l'alacantí Juan Ayuso ha arribat a 2.54 i conclourà 7è. Serà el millor espanyol en esta edició del Tour de França. Pel que fa als fitxatges en el futbol nacional, el més destacat de la jornada d'avui són els 40 milions d'euros que ha pagat l'Atleti de Madrid al PSG per Kangin Lee, futbolista que el València deixa marxar de Baez fa ja algunes temporades. I l'última notícia del dia està en Màlaga, on es disputa el Campionat d'Espanya d'Atletisme i on Maria Pérez ha pulveritzat el rècord d'Espanya dels 10 quilòmetres marxa.
5: Punt a punt.
6: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça'm el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
7: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem així, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
5: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
12: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5. De tu

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Hola, què tal? Com estan? Són les 4:58 minuts de la vesprada. Estem de nou en directe en este punt a punt on acabem de viure una emocionant etapa d'este Tour de França i encara ens queda molt per contar en este punt a punt en A Punt Ràdio. Encara ens queden hores de ràdio, així que els convidem a quedar-vos en nosaltres en esta vesprada que anem ara de seguida en una secció musical que ja saben que és un clàssic, no?, d'aquest estiu, de la música dels vestidors del nostre futbol regional, per a després ja fer un repàs de tota l'actualitat de la Primera Federació en els equips valencians, com és el cas de l'Hèrcules i del Villarreal B. I ja ho sabeu, estem de pretemporada. Ara de seguida estarem pendents també d'aquest PSV Villarreal, que serà una altra prova per als d'Íñigo Pérez, per a l'equip groguet, de cara a esta pretemporada. I respecte al València, a les 8 de la vesprada, duel de valencians, València Club de Futbol Castelló, en les veus de José Luis Gual i de Luis Urrutia, des de la ciutat esportiva de Paterna. El Villarreal ens el contarà Juan Luis Mora als comentaris i Javi Morell a la narració. Ja després, a la nit, després dels partits, anirem a una secció que aquestes setmanes ja... Jo no he estat de vacances, però m'han contat que ha estat molt bé, que és les històries que ens conta el Puma, aquest futbol vintage, no?, de la Comunitat Valenciana. I ja a les 11 de la nit, els últims 90 minuts del punt a punt. Així que continuem en este punt a punt. Són les 5 de la vesprada i anem ja a donar-li pas a la música dels vestidors.
2: Hola a tothom, sóc Adrián Prieto, porter de l'Audecalp. Res, donar gràcies a tota l'afició pel suport de la temporada passada. Ara toca desconnectar una mica i gaudir de l'estiu. I des del club i l'equip, que sapigueu que ja estem preparant una nova temporada molt il·lusionant per a tots. La cançó del vestidor que més se va escoltar l'any passat va ser la de Freed from Desire. I una abraçada a tothom i a

0: nos movemos los dos.
1: Hola, soc Alberto Ramos, jugador del Club Deportivo Roda, i desitjavos que passeu unes bones vacances i que se veiem a la tornada de la nova temporada a la Ciutat Esportiva Pamesa. Al vestuari, la cançó que escoltem antes dels partits és Papà Dios.
2: Papà

Bona vesprada a tots. Soc Marco Durà, porter de l'1-4 de Poblet. Us desitjo un gran estiu a tot el món i us animo a vindre al camp municipal de 4 de Poblet, perquè aquest any que comença segur que anem a disfrutar molt. La cançó que més s'ha escoltat en el nostre vestidor és la de Paseo de Estopa. Juntamos dos mesas.

Hola, sóc Pablo Llorenç, jugador del Club Almenar Atlètic. Volia aprofitar aquest missatge per a desitjar-vos que passeu un molt bon estiu i sobretot donar les gràcies a tota la nostra afició pel suport que ens ha donat durant tota la temporada, especialment en este últim tram, tant a casa com a fora, on el seu recolzament ha sigut molt important per a nosaltres i esperem continuar donant-los moltes alegries la pròxima campanya. I la cançó que més ha sonat al nostre vestidor esta temporada, des de que vaig arribar, ha sigut Tichabate, de Ja Ice Dealer. Un fort

0: 12 minuts i acabem d'escoltar les sintonies, les diferents sintonies de la música dels vestidors del nostre futbol valencià, com també és el cas del Villarreal B, que està immers ja en esta pretemporada. Veurem què és el que passa durant el pròxim curs, on els de David Albelda suposo que tindran el mateix objectiu, no?, que l'any passat, que va ser donar tota la lluita possible per a tractar de donar guerra en aquest playoff d'ascens. I és per això que volem esperar un repasset, no?, en el nostre ja habitual company d'Esport Base, com és el cas de Xavi Jorquera. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Salvat. Què tal?
0: Com va això? Sé que estàs molt pendent també del Cotif, perquè se veiem ahí pràcticament tots els dies, però sí, també molt del Villarreal B, no?, i de com està seguint esta pretemporada, que ja fica en marxa un nou curs en la primera federació. I jo volia preguntar-te un poquet per qual és l'ambient, qual és la sensació que n'hi ha en esta, de moment, pretemporada, que per cert, Xavi, este matí ha començat o ha tingut un partit en mal resultat per als groguets, en bon resultat per als valencianistes. 0-3 ha guanyat el València Mestalla al Villarreal B en els gols de Carlos Alós, d'Adrián Ochoa i de Marc Martínez. Com o quina és la sensació que n'hi ha de moment en el Villarreal B?
1: Bueno, és el que, com dius, és el primer partit de pretemporada, no? I el València venia amb molts amateurs de primer any, juvenils també, i ha passat per damunt del Villarreal, que on m'han dit no ha tingut un bon partit, a més que ha tingut molts errors en eixida de valor que han costat gols, no? Però jo crec que l'objectiu és seguir formant jugadors, donar cabuda en el primer equip a la majoria possible, que ja van entrar Diata, va entrar Macià, por intentar Hugo López y Budesca, pero ellos ya están en la terna. Y el objetivo yo creo que tiene que ser estar por lo menos en el playoff. El año pasado, sin esperar, o vas a entrar en el playoff de ascens, jugando una segunda vuelta muy buena. En la primera va a ser plou fluixa, pero la segunda va a ser muy alta y vas a superar las expectativas, pero que venías de hacer una temporada donde vas a estar a punto de baixar a segunda red. Y el objetivo yo creo que tiene que ser el mateix. Va a ser muy difícil, ¿no?, porque la plantilla no va a ser igual. Macía no creo que estiga, o López no creo que estiga tampoco. O sea, los pesos pesados no van a estar. Alex Rubio ya se van a dar en estío, Víctor Moreno también. Aleshores, el equipo se tiene que reforzar, falta molt, pero yo creo que el objetivo debería estar en un top 9, más o menos.
0: Quina és la principal diferència que trobes respecte a l'any passat? O almenys de lo que portem de pretemporada, perquè queda molt de pretemporada encara, per a que comença la temporada, però notes alguna diferència principal o més cridanera respecte a la temporada passada?
1: Sí, principalment lo que comentàvem, que al final els jugadors importants, no, de la temporada passada, o estar en el primer equip, ja fer la pretemporada en vistes a una sessió o un traspàs, o inclús ja quedar-se el primer equip, o la majoria se n'ha anat, no? O sigui, al final, lo que comentaven d'Àlex Rubio se'n va anar el passat hivern al Albacete, i al final, Víctor Moreno també va anar a la Cultural Leonesa i ara està en el Tenerife. Al final són jugadors que van tenint un pes molt important i com igual que tot, tiene tot a estar cedit així uns mesos i va tornar. Ahí Manar Guigues veia que ha renovat. Però la realitat és que al final, sobretot Carlos Maciano i Budesca i Diata, que per a mi van ser tres pilars fonamentals en el filial, van fer la pretemporada en el primer equip. El seu futur, excepte el de Maciano, no està clar, perquè Macià sí que va dir que se queden en el primer equip, però Budesca i Diata ja veurem què passa en ells, si se queden, si se'n van, si renoven, si se queden en el primer equip o se van cedits. Però jo crec que la principal diferència és això, que al final els pesos pesats de la plantilla que ha donat moltíssima al Villarreal B d'Albelda, la majoria no van estar i van arribar molts fitxatges, i pràcticament la plantilla va ser nova, en els xics que puguin del C, però la plantilla va ser nova i al final això vull que no té més conseqüències al principi negatives que positives.
0: ¿Se traba alguna lectura de la derrota de este matí davant el Mestalla, o es partit de pretemporada, es el primer, presa de contacte pràcticament ja d'estrena? No sé quina importància se li pot donar a este resultat.
1: Sí que un poc com dius, té les dos vares de medir, no? Per un costat sí que és el que, com dius, és la primera presa de contacte, és el primer partit, l'equip porta com aquell que diu 5 o 6 dies entrenant, alguna cosa així. i al final la lectura negativa és que falta molt per fer, que al final el filial només ha fet dos fitxatges. Ja n'encontra i Valen Gómez, bueno, també ha firmat un xic Andros d'Estònia, però bueno, aquest xic en principi és juvenil i ja veurem si va al C o va al filial o va al juvenil, però que és 2008. Bueno, la realitat és que falta molt per fer, sobretot en la part defensiva van a vindre almenys dos centrals, perquè se t'ha anat Lautaro, se'n va anar a Andorra, que falta per o finalitzar-lo, Eva Luz s'ha anat seguit al Getafe, Fran Gil s'ha anat traspassat al Nàstic, o sigui, tota la defensa és nova perquè pugen del C Palomares i Pedro Luque, no? Aleshores, la defensa va ser nova i en l'atac jo crec que almenys un davanter va vindre i un extrem també, te diria. Aleshores, pues, l'equip està, te diria que
0: perfecte,
1: 40% sí. Per fer. Sí.
0: Ara te preguntaré per els noms que han arribat, però com tu dius, en quant al mercat, pues, queda moltíssim encara per fer en el Villarreal B. Si, per exemple, en el primer equip no hem vist molt de moviment, pues, imagina't el B, no? Que la gent també té que tindre en compte això, no? Que si el primer equip no es mereix, moltes vegades mereixar-se en el filial pues, sempre costa un poquet de més. Però te pregunto per Albelda, quina evolució esperes del tècnic valencià en esta temporada? Després de lo que vas veure l'any passat, què esperes d'Albelda en esta temporada?
1: Bueno, yo creo que es algo que
0: la evolución... Porque Xavi, la aposta del club es clara, vull dir, la continuidad de Albelda.
1: Sí, por supuesto. O sea, al final Albelda yo creo que ha sorpresa a todo el mundo. Y recordé que va a arribar al Villarreal a la cantera, creo que va a ser en diciembre de 2024, me pareix, para entrenar al C, o diciembre de 2023, algo así. Y es verdad que ese primer año y medio en el C... no va ser del tot bo, perquè crec que tenia una plantilla per alcançar el playoff i no ho va fer, se va quedar prop, però la veritat que en el primer any en el B ha sigut un escàndal, no? O sigui, un entrenador que no tenia pràcticament experiència, que estava en el Villarreal C i de més, no havia tocat més futbol professional, i la veritat que la primera volta no va ser bona, perquè crec que se va reduir un poc a un 11 titular prou bo, però que no li donava molt protagonisme a la banqueta, i a partir de gener l'equip va anar com un dispar, però a mi va ser el millor equip en diferència de la segona volta en primera ref, i bueno, te vas quedar a les portes de la final del playoff, però per a mi Albelda va saber com reconduir a l'equip, donar oportunitat als joves, fer debutar també a gent del C, donar-li protagonisme als juvenils com Hugo López, com Macià, com José Lillo, i sobretot dotar a l'equip d'un protagonisme en valor i una actitud agressiva que s'entenga i ofensiva davant equips en teoria superiors a tu. Aleshores, David Albelda ja veurem si troba post en el primer equip en un futur, però la realitat és que hi està molt acoplat a Sius i en la segona part de la temporada 25-26 que ha fet se mereix continuar. Sí.
0: Te pregunto per els noms d'este mercat. El primer en arribar, si no recorde mal, perquè te ho vaig llegir en Sport Bases, ja n'encuentra. Què reforça el Villarreal B en Jan?
1: Bueno, en Jan pues, troba un lateral dret que bàsicament ve per a suplir l'ascens de Budesca, no? Perquè al final Budesca ja no va continuar en el B, ja veurem si se queda finalmente Íñigo Pérez, aunque encara que jo tinc entès que el club no veu clar la seva continuïtat i que el més probable és que isca, perquè damunt té contracte fins al 27 i té pinta que el més probable és que isca traspassat, però bueno, encara no és segur. I això, Budesca va ser el lateral dret de l'any passat titularíssim, no tenia tampoc competència, Bonafé pujava alguna volta, però bueno, ja era lateral indiscutible, i al pujar al primer equip pues, necessitava reforçar ixa posició de lateral dret, aleshores pues, ja n'encontra base de pinta el lateral dret del filial, en l'esquerra tens a Eneko i a Manfa, i en la dreta tens a Jan Encuentra, que ja veurem si té un company de viatge no firmat, o potser en alguno del C, que té pinta que no va ser perquè Jorge Casañ està lesionat. Però bueno, jo crec que un reforç pues, bo, GIC 2006, que bueno, jo crec que ve a sumar.
0: Te pregunto per un altre nom, i és el de Valen Gómez. ¿Qué es lo que piensas que le puede aportar al filial Groguet?
1: Bueno, yo creo que en el caso de Valen Gómez pues es más un futbolista que se va a presentar como una oportunidad de mercado, porque al final ahí el filial sí que tenía un déficit, sobre todo pues hay jugadores que han ganado en hacer la pretemporada en primer equipo, con Nizar, José Lillo ya por el que pasó en él, Hugo López también no estava per l'europeu, al igual que José Lillo. Són jugadors que jo crec que, a pesar de que han sigut juvenils l'últim any, han cremat una etapa molt bona en primera ref en el filial, i crec que ja és hora de passar a una altra cosa, i crec que ahir el Villarreal pues, volia protegir-se i tindre un jugador que no té pinta que vagi a ser titular, pense jo des d'un punt de vista més, més general, però és possible que, o sea, que sigui un jugador de revulsiu, no? Per a revolucionar segones parts. Això el Villarreal ho fa molt, firma jugadors que són de segona línia, com va firmar l'any passat, recorda Ismael Sierra de l'Estoril, que va portar cedit una temporada i prou, o Lautaro, no? que en 24 anys va arribar del en 24 anys va arribar a la defensa del Villarreal B, no? Aleshores, pues, jo crec que és un fitxatge més de segona línia que de primera.
0: I te pregunto un poc per el calendari de la pretemporada, això sí, perquè bueno, ja s'ha disputat el primer partit davant el Mestalla en una derrota, com contàvem abans, 0-3, però bueno, per davant té un calendari davant rivals també com el Chelsea Sub-21, el Dense, Intercity, Saragossa, Nàstic, Teruel, són equips ja d'un nivell com per a testejar molt bé, no? El que és la primera ref.
1: Sí, sí, per supost. Jo crec que la primera prova ha sigut bona. Al final, bueno, jo antes resulta que jo crec que és lo de menys en sí, estos sí. partits. Pues, enfrontant-te a València Mestalla, el Dense, el Chelsea també Sub-21, que és un equip que té a exigir molt, pues són rivals de que ja te preparen d'una manera molt competitiva per a lo que va ser el calendari. Al final vas a jugar en molts equips en el que ja te vas a enfrontar l'any passat en primera ref, i altres distints, no? Perquè la línia s'ha partit d'una altra manera, no? El grup 1 és distint al grup 2, però bueno, jo crec que l'objectiu és arribar bé a l'inici de temporada. És veritat que queda molt, no? Perquè al final, com tu dius, el primer equip és el que va marcar el camí del filial, i el primer equip no crec que tinga la plantilla feta fins finals d'agost, una cosa així. Aleshores, pues, el filial li costarà fins principis de setembre, crec que tindré tota la plantilla feta, però bueno, poc a poc s'ha fent coses, i jo crec que és positiu que hi hagi rivals d'este nivell. És positiu, sí, sí.
0: Xavi, de cara a la pròxima temporada, jo el cobrava en un objectiu que siga tornar a fer un poquet lo d'este any, no? De lluitar en el playoff. Però qual penses que deu de ser l'objectiu del Villarreal B?
1: Bueno, és una bona pregunta. Una bona pregunta, perquè, clar, venim d'una temporada on no aspiraves, perquè la veritat era que no anaves a estar
0: entre... Que te ho trobes i que damunt d'esta temporada canvies moltes peces, no?
1: Sí, exactament. De fet, ni t'esperaves estar ni, que diria, ni en el top 10. Al final venies d'una 24-25 on va de salvar la categoria en la penúltima o antepenúltima jornada en un etallón descomunal que va fer de New Gols, segon màximo deixador de la categoria per darrere de Gonzalo García, del Madrid. I clar, l'any següent, pues, lo normal era pues millorar un poc el registre, no? Que quedar a mitat de taula o pues dècim, un dècim, algo així, en el potencial que tenia l'equip, però la veritat que era que tenies un bon equip. I la veritat és que te trobes en un playoff de manera justa, no? Perquè la segona part de la temporada és molt bona, però la veritat que en guany ja tens una plantilla molt distinta, s'han anat pesos pesats, de fet, puja gent pues, també important, no? Com Unai, com Baratucci, com Pedro Luque... Però és veritat que al final ixe nivell de Carlos Macià, de Hugo López, de José Lillo, de Diata, Budesca, pues no els vas a tindre. És possible que tingues recanvis, però d'ixe nivell no crec. Les expectatives pues poden estar altes, però crec que l'objectiu a lo millor no va ser un playoff tan així, no? A lo millor una vuitena posició o algo així, però n'hi ha que veure-ho.
0: I després volia preguntar-te, perquè clar, esta setmana s'ha parlat molt de la pedrera del Villarreal, no? Després de l'Europeu Subdeneu, Hugo López, Gaitán, Pau Polo, també tres campions del món, com és el cas de Rodri, de Baena, bueno, pues... El Villarreal ha estat en el panorama, no? I en el escaparat en quant a pedrera. Què suposa per al Villarreal tot això? El tindre aquests noms propis en eixa cartellera, no? De campions del món, de campions de l'europeu subdeneu, jugadors que s'han format en la pedrera del Villarreal.
1: Sí. Sí, sí, al final això és molt positiu, Salva, perquè, com tu dius, tienden a escaparate i ser campió d'Europa en Sub-19, en jugadors que pràcticament fa un any i mig no el coneixia ningú, perquè Hugo López realment va descobrir en la 24-25 quan era juvenil d'últim any, o sea, però quan era juvenil de segon any, pero ya estaba en el División de Honor, ¿no? Estaba promocionado a Unai y ahí pues Llorente se va a donar a Kone y se va a hacer una buena temporada en División de Honor y al año siguiente no va a pasar por el C, no va a repetir tampoco en el A, sino que va a pasar directamente al Villarreal B, no se va a saltar dos puestos y ya eso va a ser una sorpresa muy grande, al igual que José Lillo, que va a seguir prácticamente el mateix nivel, al igual que Polo, ¿no? Que veita que Polo sí que va a seguir una línea normal y progresiva, a fe del último año de juvenil y el año que pasa, bueno, esta temporada pasa ahí al C. Pero bueno, yo creo que es positivo, ¿no? Que hacen tres jugadores campeones de Europa en el Villarreal y que esos tres jugadores estén tocando la puerta del primer equipo, sobre todo Hugo López, que yo creo que es una aposta de club, y ya ven cuán arriba, pero te muy buena pinta, ya que diro. Y al final yo creo que la cantera del Villarreal tiene que reprendre el objetivo, es eso lo que se transmite del club. Después de un Sainz de sequía en cuanto a contenerse en el primer equipo, ese Tepa Navarro y alguno más, ha habido pues, sequía, ¿no? De hecho, a vos que no han arribado, ¿no? En muchos fichaches, prácticamente cap canterano, se tenía Nico Jackson y esa camada, ¿no? De Chugueza y demás. Pues el objetivo es tornar a reprender esa dinámica y que cuantos más canteranos pueden puchar de la pedrera, pues mol mejor.
0: No había nominat a Jeremy Pino, que era el tercer campió del món, juntament amb Baena i Rodri. Te pregunto per a terminar, Xavi, que tenim ganes de parlar de l'Hèrcules també, un poc per, bueno, pues, en resum, però sobretot d'actualitat, les dues renovacions de Carlos Macià i de Cheik fins al 2031.
1: Sí, bueno, la primera, la de Carlos Macià, es una locura salva porque, bueno, un chico que va a arribar, recordé, en estiu de 2024 del cadet autonómic del Elche, ahí era indiscutible, pero bueno, ahí chico se va a negar a renovar y lo típico, le van a apartar, el Villarreal se va a enterar de la sua situación, lo va a firmar, y un chico que desde primer momento que va a pisar, que va a chafar, mejor dicho, la ciudad deportiva del Villarreal se va a hacer indiscutible, va a jugar el primer año de juvenil en el Roda directamente, siguiente primer año va al Roda juvenil A, es un flash jugar, indiscutible en la sala de máquinas, y al año siguiente, la 26-26, no pasa por el Villarreal juvenil A, no pasa por el C, sino que va directamente al B, siguiente juvenil de segundo año, o sea, un ascens meteoric, y no només que pasa al Villarreal B, sino que se fa en el Belda pesa clau en el medio del campo junto a Diata, que precisamente es un es que está en la pretemporada igual que me hacían en el primer equipo, ¿no? Y bueno, un chaval para mí indiscutible, pero que la Chentuben tenga pues un perfil parejo, un ancla del equipo, ¿no? Un chico que te maneja el medio del campo, que te la sangre muy freda, inteligente en el aspecto táctico y que también ya que ir a decir a modo de curiosidad, que va a que iba a firmar, creo que 2 años cuando va a arribar, va a renovar fa 8 mesos fins 2029 i fa una setmana va a renovar fins 2031. O sigui, l'aposta per Macià és inevitable, no? A Íñigo li agradava, o sea, perdón, li agrada millor dit, a Marcelino li agradava, que el de fet el va fer debutar davant el Getafe, crec, va jugar 6 partits de Lliga l'any passat, i bueno, és el pròxim segur, el pròxim 6 que va arribar al primer equip sense dubte.
0: Pues Xavi, te dice que sé que tienes que anar cap al Cotif en una vesprada de fresqueta, seguro ahí en la Alcudia.
1: Sí, seguro. Ahora tienen que anar cap allá. Muchas gracias, Alba.
0: Un abrazo, Xavi, gracias.
1: Un abrazo.
0: Pues el nuestro compañero Xavi Jorquera, estos días entre semana me está tres dos en el Cotif y donen fe de que fa una fresqueta molt agradable en els camps de l'Alcúdia de Carlet. Parlant del Villarreal B, clar, l'altre equip que està en primera federació és l'Hèrcules de Alacant i és per això que anem a saludar, ja el tenim per ahí. Gonzalo Blanes, què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Hola, què tal? Salutacions, bona vesprada.
0: Te pregunto un poquet per lo mateix que he començat a preguntar-li a Xavi. És la sensació de l'Hèrcules o les primeres sensacions de l'Hèrcules d'Alacant en esta pretemporada? Ja van diverses setmanes de treball, però quina és la sensació que n'hi ha al respecte de l'Hèrcules?
2: Que s'ha fet el treball millor que altres estius, i m'explique. Normalment l'Hèrcules començava la pretemporada en el plantel perfect, pràcticament en jugadors que tenen que eixir, jugadors que encara no han arribat, i sense completar ni molt menys la plantilla. Esta vegada ha sigut un treball molt més ràpid per part del cos tècnic. S'han tancat 10 fitxatges i en este moment l'Hèrcules ja té complet el plantel. És de veres que de cara a la fi del mes d'agost possiblement hi serà Fran Sol, pot ser que arribi un extrem esquerre, pot ser que arribi un sub-23, però el gran titular és que esta vegada el primer partit d'estiu ja ha sigut en pràcticament la base i que ja pot treballar el tècnic Beto Compain en l'equip que té que ser protagonista a la Lliga.
0: És molt dir el fet de que a 25 de juliol tu jugues un partit ja en 10 fitxatges, no? I en, perquè són 10, no, Gonzalo? Les cales noves de l'Hèrcules.
2: Sí, són 10 cares noves, no totes són professionals, hi ha també sub-23, però efectivament són 10 fitxatges i efectivament tots completament tancats. De fet, el primer dia del treball de l'equip ja estaven tots. Per tant, tot el contrari que altres estiu, esta vegada sí, se pot treballar tàcticament tot perquè pràcticament és el que vas a tindre. Possiblement, insistim, arribarà un banda esquerre per a completar l'equip i s'està treballant en algun sub-23 perquè queda eixa opció, però ja Beto Compain pot treballar en els 10 cares noves.
0: Quina importància té, Gonzalo, el fet de començar fort esta pretemporada després de tantes temporades d'un regust amarg, no? en el paladar dels aficionats de l'Hèrcules. Quina importància té això que estàs comentant, de començar almenys en totes les fitxes en la taula i no donar la sensació d'anar un poquet a contrarrellonge?
2: Jo crec que és clau, de veres. I això té que tindre també una conseqüència, és començar bé la Lliga. Alacant és una ciutat que està massa temps fora del futbol professional i, evidentment, així hi ha aquesta sensació, no?, de que l'equip té que reaccionar, té que eixir per fi del pou, té que lograr l'ascens i aquesta ansietat, si comences bé la competició, el calendari deixa de les 7 primeres jornades 5 l'Hèrcules juga al Rico Pérez. En este calendari asimètric que se fa ara, i tens que començar bé, perquè Alacant s'il·lusiona, el Rico Pérez s'il·lusiona també, però tot passa, evidentment, per els resultats. Per tant, per a mi sí és molt important fer una pretemporada prou seriosa i, sobretot, començar bé la competició, per a que no hi hagi dubtes, per a que no hi hagi tant de debat, que així en Alacant tenim sempre molts de debats, perquè, evidentment, l'Hèrcules està on no té que estar, i per a mi sí que és molt important el que s'ha fet aquest estiu i, sobretot, que tingui aquesta conseqüència, no?, de començar bé la competició de Lliga.
0: Este matí, Gonzalo, parlàvem tu i jo perquè, clar, jugava l'Hèrcules davant la selecció de la AFE i dels jugadors que estan sense equip, no?, i que busquen un equip de cara a la pròxima temporada, i l'Hèrcules ha guanyat 1-2 amb els gols de Fran Sol i de Hamza. Si te sembla bé, escoltem a Beto Compain i ara te pregunto per ixe partit. Estes són les paraules després del partit de Beto Compain.
3: Pues bueno, primer partido de preparación, al final no deja de ser una sesión de entrenamiento más para acumular minutos, para que los chicos se pongan, los que se la ponen por primera vez la camiseta del Hércules, y bueno, para tener un rival diferente y seguir entrenando. Al final conseguimos la victoria, obviamente estamos muy lejos de lo que queremos ver, pero la voluntad y la intención de seguir creciendo, de ser un equipo dominador, la tenemos. Entonces, a partir de ahí, lo bueno es que no ha habido lesiones, que eso es fundamental para seguir con el hábito de la pretemporada e ir acumulando ese cansancio y ese volumen que nos hace falta a estas alturas.
0: Bueno, pues les paraules de Beto Compain després del partit d'este matí, que crec que has pogut estar ahí espigolant un poquet, no, Gonzalo?
2: Sí, saps què passa? Jo crec que hi ha dos perfils de partits de pretemporada.
0: Sí.
2: Són els que pareix més un entrenament que un partit, en el que se fan 24 canvis pràcticament,
0: sí.
2: Han jugat tots, en els que hi ha molt de protagonisme, que crec que és una bona notícia per a jugadors de la Pedrera, avui defensivament així ha sigut, i després hi ha el test, no? Eixe partit que dius que possiblement, bueno, sense possiblement, serà el dia 7 d'agost davant el Castelló, perquè és el Rico Pérez, i possiblement el partit davant el Cartagena. Eixos dos partits crec que van a ser un test per a mesurar de veres el nivell de l'equip. Però, ui, per exemple, ha sigut un entrenament a les 10 del matí, a porta tancada, sense públic, en Bonalba, en Mutxamel, i bé, ui, és una oportunitat, sobretot, de conèixer un poc les cares noves, però jo crec que el propi Beto Compain està recalcant molt que l'estiu és per a treballar, és per a entrenar, i llevant aquests dos partits que crec que van a ser un poc determinants de com va a poc creixent l'equip, de moment tenim que estar més en l'aspecte individual que en el col·lectiu, perquè avui evidentment ha sigut més un entrenament que un partit de pretemporada.
0: Te pregunto per Beto, precisament perquè, clar, la continuïtat de Beto és una decisió que moltes o en alguns moments de la temporada s'ha pogut inclús mig dubtar, no? Perquè començar molt bé, després tingué un moment de dificultat, l'Hèrcules no acaba aconseguint l'objectiu, però des del club sempre s'ha apostat per la continuïtat de Beto, i te vull preguntar un poc per lo que s'espera de cara a la pròxima temporada.
2: Sí, que l'equip s'adapte al futbol que vol Beto. Bé, el company té molt clar, ve de l'Andorra de Gerard Piqué, uh-huh. i ell vol que l'equip siga protagonista. Ell va lograr l'ascens, sí. recordem, en l'Andorra va lograr l'ascens al futbol professional, i el que vol és ir tocant des de darrere, tindre el valor, uh-huh. i jo sincerament crec que l'any passat el plantel no estava preparat per a aquest futbol. Quan Beto arriba a l'Hèrcules, hi ha un partit a Tarragona que els primers 30 minuts encaixa dos gols per voler ir tocant des de darrere. Poc a poc jo crec que Beto ha tingut que adaptar-se al plantel més que el plantel a Beto, i ara el que volem és tot el contrari.
0: Clar, per això tant siga... de canvi, clar, clar, clar.
2: Clar, clar, bé. I són jugadors, molts de perfil del tècnic, de fet, dels que han arribat, Antoñín, Víctor Narro, Alex Jiménez, uh-huh. van estar al Nàstic, clar. I ell va estar al Nàstic, és a dir, venen un poc de la mà de Beto Compain. Sí, tens raó que l'any passat, quan va arribar, va revolucionar un poc l'equip, després no li va donar per arribar uh-huh. al playoff, i algun dia, com se li renova si no va arribar al playoff. Però sí que tinc que dir, per a ser optimista i per a fer també la comparació amb l'estiu passat, Rubén Torrecilla es va quedar perquè el propietari volia que es quedara perquè tenia contracte en vigor, però el cos tècnic no volia que continuara Torrecilla. I ese era un cal de cultiu molt clar. Roïm per a l'inici de competició. Ara no. Ara, tant el propietari com el cos tècnic el tenien molt clar. Volien a Beto Compain. I volien que Beto Compain tinguera l'oportunitat d'encetar un projecte en un equip un poc fet a la imatge del tècnic. Així que l'aposta és clara i les idees també. Ara el que hi ha que fer és demostrar-ho bé, òbviament, damunt del terreny de joc.
0: Te pregunto, Gonzalo, per els fitxatges, en general, però són 10, fins a el dia d'avui. La valoració del mercat, ja me l'has dit, que és que, bueno, pues, poc més que històrica, no?, en quant a l'Hèrcules, per com s'ha fet de ràpid, no?, i de pront tot, però anem un poquet definint un a un, són 10, ho fem de manera breu, però Àlex Jiménez, que va ser el primer, què és el que s'espera d'ell?
2: Però és que siga un jugador polivalent i sobretot que tinga la capacitat d'adaptació a la mitja punta i a la banda. No ve per a...
0: Que és que, bueno, pues, poc més que històrica, no?, en quant a l'Hèrcules, per com s'ha fet de ràpid, no?, i de pront tot, però anem un poquet definint un a un, són 10, ho fem de manera breu, però Àlex Jiménez, que va ser el primer, què és el que s'espera d'ell?
2: Però és que siga un jugador polivalent.

0: David López.
1: David López és un xic molt jove. És, en principi, Javi Jiménez és el lateral esquerre titular. Avui ha jugat, l'hem vist els primers minuts, ve del filial del Sevilla. Sí, és sub-23 i, en principi, és fons d'armari, no? Però que també és molt necessari, perquè en una competició tot el món té que ser protagonista i no són només 11, però, en principi, David és molt complicat, de moment, ser titular en el conjunt alacantí.
0: Fidalgo.
1: És el jugador que volia Beto, un mig centre incapacitat d'eixir en la pilota, clau, perquè és el que més vol l'entrenador, ese 6 que s'adapta a esa posició també de jugar en la pilota, té experiència, l'ha demostrat en el Cartagena, crec que són dels fitxatges llamatius d'este estiu de l'Hèrcules.
0: Miqui Bosch, a més de ser del millor poble de la Comunitat Valenciana...
1: Pues fa falta, perquè Rentero és titular i això el tenim tots clar, però l'any passat l'Hèrcules va fallar defensivament i és necessari tindre el company perfecte per a Rentero. I es parla molt bé de Miqui Bosch i jo crec que és una de les demarcacions que era necessari reforçar i l'Hèrcules ha apostat clarament per este xic que l'any passat, recordem, estava competint al Pontevedra.
0: Del xinet no pot eixir roïn, ja van dos centrals de molta categoria, ell i Joan Martínez, el que està en el Real Madrid, també és del xinet. Te pregunte per Manu Rico, el migcampista.
1: Este és més jove, recordem que era del Osca, està un poc en el mateix terme que el d'Àlex Jiménez, ja no és sub-23 i per això estava seguit a l'Osasuna B, no s'ha quedat a Osca perquè ocupava fitxa professional, però és un jugador que té aquesta capacitat de jugar al mig del camp però en mà arribada. Jo crec que això també és important, no? Perquè si obsessionem el projecte en que en un nou marquen molts gols i després no apareix ese nou, jo crec que és important que tot l'equip en porte gol i crec que una de les opcions és Manu Rico, que en principi va tindre molt de competència però que té l'oportunitat de lluitar per fer-se un joc ahí en el mig del camp del conjunt alacantí.
0: I te pregunto per Isaac Obeng.
1: Isaac Obeng és un dels dèficits més grans que tenia l'Hèrcules i és capacitat de l'1 contra 1. I era un dels jugadors que volia el cos tècnic.
0: Desequilibri, no?
1: Tenen en bona relació institucional amb el Cádiz, tot i que en el passat va haver tres play-offs entre els dos equips i finalment va ser guanyat el Cádiz, però la relació era bona i finalment aquest xic estava en l'Algeciras, però recordem, pertenís al Cádiz, és una de les apostes fortes de l'Hèrcules, a més ve traspassat, s'ha pagat per ell, i és un jugador que té que donar un contra un, que és molt important. L'any passat l'Eldense tenia grans jugadors en aquesta capacitat de fer l'1 contra 1 que no tenia l'Hèrcules, i per això s'ha assignat a Isaac Obeng.
0: Yago Cantero.
1: És central també, Andy Escudero va vindre del Ceuta i crec que ha sigut clau en l'operació, perquè Yago Cantero va ser central titular en el Ceuta l'any que el Ceuta logra l'ascens de Primera Federació, és a dir, té l'experiència d'un ascens al futbol professional, i Andy Escudero quan va parlar en el cos tècnic va recomanar a este futbolista, l'Hèrcules va apostar per ell, el Ceuta l'any passat en segona divisió no li va posar titular, va jugar molt poc i crec que és un jugador en experiència en Primera Federació, i el que hem comentat de Miqui Bosch, igual per a Yago Cantero. Era necessari l'arribada de centrals en alçada i en un poc de jerarquia.
0: Aitor Gismera.
1: Així estem davant del més desconegut, podem dir. Ve de la pedrera del Betis, és sub-23, no ve per a ser titular en principi, però després este perfil de jugador te poden donar la sorpresa, i això seria una molt bona notícia. Però bé, és un jugador de mig del camp, avui no ha debutat, perquè va ser l'últim en arribar, però jo crec que és important tindre solucions, perquè són 5 canvis en cada partit, i això també te dona l'opció de que tot el món participe, i Aitor Gismera és un futbolista molt jove que ve de la pedrera del Betis.
0: I dos dels més cridats daners o sorprenents, Antoñín i Víctor Narro.
1: Són, a més m'has posat el pack i fas bé perquè van coincidir en el Nàstic i van fer una parella espectacular i és la gran aposta de l'Hèrcules, si no hi ha cap dubte. Víctor Narro és un jugador que té valor parat, que té desborde, que té capacitat, recordem que estava a la Sampdoria i arriba a l'Hèrcules en la necessitat també de Víctor Narro de demostrar el que tot el món veu, i és que és un jugador que està per a més que la Primera Federació. I després Antoñín és un davanter que ve del futbol polonès, però que ha estat molt en Espanya, que és jove per als equips en els que ha jugat, només té 26 anys, i jo crec que Víctor Narro, Antoñín, pot ser que siga aquesta parella clau en la temporada per al conjunt alacantí.
0: Estem en la pretemporada, però Gonzalo, te pregunto per l'objectiu de la temporada. És sense por assumir la pressió de lluitar per l'ascens?
1: Sí, però sense posar l'accent en ser campió. És el que se vol deixar clar des del cos tècnic. L'Hèrcules no pot competir en

0: El tercer escaló del futbol espanyol i no pensar en l'ascens, perquè ha estat 20 anys en primera, perquè és una ciutat molt gran, perquè segur que arribarà un número d'abonats per damunt de la mitjana de primera federació. No se pot dir que no és l'ascens l'objectiu. L'objectiu de l'Hércules és l'ascens, però el que no se vol tampoc és parlar només del primer lloc, perquè en segona federació, on mai va tindre que estar l'Hércules, se parlava molt de ser campió i dos anys l'equip se va estrellar. Perquè, clar, si no vas bé en l'inici, aquest repte se te pot escapar. Per tant, en l'Hércules parlen de l'ascens, però que se pot lograr de dues formes. Òbviament, sent campió o, com a mínim, lluitar per estar en els cinc primers llocs. Ese sí és l'objectiu, que l'Hércules, com a mínim, l'any que ve, com va fer el Villarreal B, que s'ha de veure comentant, jugué ese play-off d'ascens al futbol professional.
1: La última, Gonzalo, què esperes del Rico Pérez esta temporada?
0: Pues que la gent se va il·lusionar, perquè a la canta a la fi sempre s'il·lusiona. Ui, l'Hércules dia que són 2.000 abonats, recordem que només porta una setmana i 4 dies l'abonament presencial. L'any passat vam arribar a 11.000, se recupera la grada d'animació, que és una molt bona notícia, hi havia un problema entre el club i els aficionats d'aquesta zona, d'aquest sector, però de nou hem signat la pau i tindrem grada d'animació al Rico Pérez, així que jo crec que estarem en 10 o 11.000, que després es multiplicaran si va bé o restaran si va mal. Així que l'equip és el que també, després de tant de temps fora del futbol professional, té que animar a l'afició herculana.
1: Gonzalo Blanes, ha estat un plaer i estarem, per suposat, pendents de la pretemporada i de quan comenci l'any per a els del Rico Pérez. Gràcies, Gonzalo.
0: Gràcies a tu, un fort abraç.
1: Fins ara. Pues era el repàs que volíem pegar als equips de primera federació, el Villarreal B i l'Hércules de Alacant, tant de vos dos puguen fer play-off, no? O puguen trobar el premi de l'ascens a la segona divisió. Abans d'endinsar-nos ja en tota la prèvia del PSV Villarreal, que ara de seguida anem a donar pas a Javi Morell i a Juanlu Mora, Ricard, què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Bona vesprada, tot bé.
1: Te pregunte per aquesta presentació de l'europeu de hockey sub-21, perquè és una de les notícies que volíem contar esta vesprada.
2: Així és, València torna a acollir un gran esdeveniment internacional d'hockey herba. El passat dijous, la presentació del campionat d'Europa sub-21 al nou camp de hockey a la localitat de València, al camp de Tarongers.
1: I quines són les dates del torneig?
2: El torneig es disputa del 26 de juliol a l'1 d'agost a València, com a seu del campionat, i els partits es jugaran a Tarongers i a la Carrasca.
1: Qui participa en este torneig?
2: Participen 16 seleccions, entre les quals es divideixen en 8 masculines i 8 femenines, on estaran representats 11 països europeus.
1: 11 països, i n'hi ha equips femenins i masculins, no?
2: Sí, en la categoria masculina trobem Àustria, Bèlgica, Anglaterra, Espanya, França, Alemanya, Països Baixos i Suïssa. Mentre que a la categoria femenina, Bèlgica, Anglaterra, Espanya, Alemanya, Irlanda, Països Baixos, Escòcia i Gales.
1: I tenies per allà apuntat un nom propi, no?, que és valencià, és el cas de Pau Chestir, no?
2: Així és, destaca la presència valenciana del jugador del club de hockey Carpesa, Pau Chestir, ja que forma part de la convocatòria de la selecció espanyola masculina sub-21.
1: Te pregunto per Javi Perea, perquè anem a escoltar-lo ara de seguida.
2: Sí, Javi Perea és una figura destacada de l'hoquei herba i de l'hoquei sala espanyol. Actualment és el cap d'equip de la selecció espanyola masculina, coneguts també com els Red Sticks Junior, i manté una estreta vinculació amb l'hoquei de la Comunitat Valenciana, on ha desenvolupat una llarga trajectòria professional i organitzativa.
3: Javier Perea, jefe d'equipo de la selecció sub-21. Javi, preguntarte què significa, como valenciano que eres, que el hockey valenciano tenga la oportunidad de organizar un nuevo campeonato de Europa de la categoría sub-21.
4: Bueno, nada, la verdad es que primero muy agradecido a todo el equipo de la federación, porque la verdad es que hemos conseguido, me siento también parte un poco, que un estadio nuevo consiga estar vestido y acabado de una forma excepcional, o sea que no vamos a poder quejarnos de las instalaciones porque van a ser de las mejores, igual que Vetero o incluso mejor. Y luego vivirlo en casa pues siempre es un punto diferente, ¿no? Te da un poquito más de motivación, una motivación extra para poder afrontarlo de la mejor manera posible, con lógicamente todas las familias, todos los amigos, toda la gente que va a venir a vernos. Es la segunda vez que se hace en España seguida también, y que sea en Valencia pues para mí es todo un orgullo.
3: ¿Cómo ves a la selección? ¿Cómo se está preparando para este campeonato?
4: Pues tenemos la suerte, y también agradecer mucho a la Federación Española, que hemos invertido mucho tiempo en Valencia. Llevamos ya 3 semanas aquí entrenando, adaptándonos al campo, adaptándonos al calor, Y creo que es una buena medida para luego competir en las mejores condiciones. Previo también hemos tenido en Tarrasa, o sea que es una preparación larga, hemos tenido partidos amistosos y estaremos bien preparados. Mañana tenemos otro, precisamente contra Alemania, a ver si nos... para acabar de afinar las últimas cosas, así que muy contentos.
1: Bueno, pues serán las palabras de Javi Perea, que es el cap del equip sub-21 masculí, que és valencià i que ha estat parlant amb el nostre amic i multitask, com és el cas de, bueno, pues de Matías Sartori, que bueno, va estar en el Mundial, però també està en tot, en tots els esdeveniments. És multitask absolutament el nostre company argentí, al que per suposat li enviem un abraç. I hasta ahí anava a dir una... Bueno, ja està. Un abraç al nostre company argentí. Matías Sartori, que és un fenomen, Anem en futbol, i és que a les 6, en 10 minuts, arranca el partit entre el PSV Eindhoven i el Villarreal. I ja tenim per així per a contar-nos el partit. Javi Morí, què tal, com estàs? Bona vesprada.
5: Què tal, Salva? Companys, molt bona vesprada.
1: I Juanlu Mora, què tal, com estàs? Bona vesprada.
6: Hola, què tal? Buenas tardes.
1: Preparats per a este PSV Villarreal, en el que, bueno, pues és de les primeres preses de contacte del Villarreal. Me comentaves, Javi, que el PSV ja va de carrereta, no?, per a començar la temporada.
5: Sí, en el que va ser el segon partit d'aquest nou projecte amb Íñigo Pérez a la banqueta grogueta, veurem si amb millors sensacions que en el primer partit, on va caure per 2-0 davant del Benfica. Com dèiem, el PSV que veia pràcticament amb tot, perquè després d'aquest partit en tindrà un altre el pròxim dia 28 i la setmana que ve ja disputarà la Supercopa dels Països Baixos. Així, Peter Bosz formarà amb Kovaig en porteria, defensa per a Mauro Júnior, Flamingo, Jarek, l'ex del València, i Sildilia per davant, el doble pivot per a Noah Fernández i Bergman, un costat per a Van Bommel, l'altre per a Dennis Mann, enganxe Sven Mignans i Dalte Alassane Plea.
1: És l'11 del PSV, compta amb l'11 del Villarreal de Íñigo.
5: Un 11 també prou reconeixible, Salva, amb Luis Juniors, Baies Pals, línia de 4 darrere per a Mourinho, Canguala, Pau Navarro i Sergi Cardona, el doble pivot per a Carlos Macià i Alassane, un costat per a El Gimli, l'altre per a Alberto Moleiro, la dupla atacant la formen Ayoce i Micautatxe.
1: Bueno, són els 22 protagonistes. Juanlu Mora, te pregunte per què te semblen les alineacions en les que sembla que el PSV, com ja va un poc més rodaet, ja clava més titulars. El Villarreal encara està, bueno, tractant de trobar un poc la idea d'un nou entrenador. Això sempre condiciona molt una pretemporada, no? Una nova idea de míster.
6: Sí, bueno, estamos en periodo preparatorio y todo lo que ello conlleva. Bueno, ha cambiado toda la estructura del Villarreal. La primera nota es el entrenador, que bueno, llega Íñigo, y bueno, a ver cómo se adapta a este vestuario, a estos jugadores y sobre todo a estas exigencias de un equipo que el año pasado estuvo bien en Liga, pero en Champions y Copa estuvo mal. Entonces, ahora se le va a exigir pues estar bien en todas las competiciones.
1: El PSV ve de clavarle set al Saint Gillois en esta pretemporada, es decir, arriba en buena forma, de jugadores que evidentemente son cridaners, ¿no? Ya no está el super davanter, ¿no?, del Marroc, que firmó por el Bayern durante el Mundial, pero claro, es una pedra ya de un nivell, ¿no?, de, podríem dir, de Champions, perquè al final, al cap i a la fi, el PSV ha estat en Champions moltes temporades també.
6: Sí, a ver, evidentemente ya no solo por qué jugadores tengan esos equipos, sino el nombre de esos equipos. Son equipos históricos que bueno, que son equipos que van a estar en Europa sí o sí todas las temporadas, en sus ligas son equipos a tener en cuenta, y bueno, vamos a ver porque... sabemos cómo es la gente o la afición, que al final, aunque sea pretemporada, quiere ganar desde el minuto cero. Entonces, bueno, son partidos que son, no hay que olvidar que son preparatorios, que hay que probar cosas, que hay que probar jugadores, que tienes una media que el año pasado estaba jugando en primera red, es el equipo que sale de inicio, y bueno, todos estos jugadores que tienen calidad, pero tienen que demostrar si se pueden adaptar a esa categoría y a ese vestuario y a ese equipo.
1: Dos noms propis del mercat son el porter Kovar, que le ha costat 5 milions al PSV del Bayer Leverkusen, y arriba desde de l'AZ Alkmaar, Mignans, que també és titular, en el dia d'avui, 13 quilos. Les eixides, els 50 quilos que ha venut a la bandera a Ismael Saibari al Bayern de Múnich. Un mercat que també parla del potencial que té el PSV.
6: Sí, bueno, a ver... Mignan es un jugador que tiene, es un media punta que tiene muy buena llegada, bueno, tiene para ser un media punta un índice de goles por temporada bueno, aceptable, y bueno, y en este caso pues el portero pues que en este caso pues le debe aportar veteranía. Yo creo que la experiencia se la aporta Bergman. Es un jugador en línea de centro que es un líder para ellos, y sobre todo pues los dos bandas, tanto Man como Van Bommel, son jugadores también con mucha calidad. Entonces, a partir de ahí, es que te enfrentas a un equipo que bueno, que lo que te he comentado, que año tras año va a estar en competiciones europeas, un equipo potente a nivel de Europa, potente a nivel de su liga doméstica. Y bueno, pero no cabe también destacar que el Villarreal también aspira a todo eso.
1: En el Villarreal, de moment, el mercat està més frenat, no? Javi, no n'hi ha molt de moviment, és de veres que torna després de sessió Carlos Romero, però de moment no s'ha certificat cap entrada de nivell, no?, com per a reforçar la plantilla.
5: No, en quant a entrades, no, tot prou parat a les oficines groguetes. Sí, en quant a eixides, de fet, avui es feia oficial l'eixida del porter d'Arnau Tenas cap al Real Club Deportivo Mallorca. Això sumat a bueno, el Parejo, Tomás Partey, que acabaven contracte, l'eixida també d'Alfonso Pedraza cap a la Lazio. Hi ha hagut moltes eixides i, com deia abans Juan Lumora, haurà de reforçar-se el Villarreal per tractar de disputar les tres competicions que va a tindre aquest any, a més amb l'obligació de millorar la imatge respecte a la temporada passada. Recordem, ni tan sols una victòria va aconseguir el conjunt groguet a la UEFA Champions League. Enguany haurà de millorar ese paper perquè té plantilla i jugadors per a fer-ho. En la Lliga sabem que sempre estan els transatlàntics i els podem demanar poc més que la classificació a la màxima competició europea. I jo, si fora del Villarreal, jo sóc partidari de ficar tots els ous en la cistella de la Copa del Rei. Crec que el Villarreal, per projecte, és un torneig curt, és un torneig que el Villarreal, per la seva plantilla, pot ser un dels principals favorits per alçar-se amb el títol, i crec que aquest projecte, ja de la mà de la família Roig, després de tants anys, ja li toca tocar...
1: A un títol? Te pregunté, Juanlu, abans de fer una xicoteta pausa, perquè el mercat del Villarreal, lo que sí que necessita és un porter.
6: Uno o dos.
1: Perquè ha eixit Conde, ha eixit Tenas...
6: Bueno, vamos a ver si cuentan con el portero de, en este caso, de...
1: Sí, con Luis Junior.
6: De filial, porque el año pasado hizo muy buena temporada.
1: Sí, es de veres.
6: Claro, ¿qué queremos? ¿Tener un primera ref como el año pasado, que juegue playoff, esté arriba para ascender a segunda división, ponerlo en el fútbol profesional?
1: Sí.
6: ¿O queremos mantener esa, pues no sé, la apuesta de la casa por esos jugadores para que suban al primer equipo? Pero yo, independientemente de eso, yo creo que a nivel primer equipo, yo creo que por lo menos un portero hace falta.
1: Estaba parlant-se de Gulaksi, ¿no?, el porter de que estaba en el Red Bull Leipzig, però que sembla que no el deixaven eixir, o almenys no li ficaven la facilitat, no?, com per eixir. Hi ha un porter experimentat, sí, que tal volta serà el que li pot fer falta, no?, perquè Luis Junior encara és molt jove, però, clar, a veure també què demana Íñigo.
6: A veure, jo el que veu Luis Junior és un porter irregular. A mi m'ha parecido que és un porter irregular... Que es capaz de hacer grandes cosas y errores que tampoco vienen al caso. Pero ya te digo, necesitas, yo creo que una apuesta, quizá a lo mejor un portero nacional. El portero que ha firmado el Deportivo, Leo Román, era un buen portero para haberlo firmado. Ya lo demostró en el Real Oviedo, lo demostró en el Mallorca. Es un portero nacional.
1: Se parla incluso de Aaron Escandell, de ese perfil de portero.
6: Sí, Aaron lo han querido sacar en el Real Oviedo. Han pedido alrededor de 5 millones, me parece. Bueno, luego ya son cifras que cada equipo quiere pelear por lo suyo. Pero... Para mí, yo creo que echo de menos un portero con experiencia. Un Pepe Reina, cuando sí. Pepe Reina en su época pues sí. llegó, con que no tenía mucha experiencia, venía del filial del Barcelona, que había jugado en el primer equipo, pero no era con la vitola de pero bueno, un portero que conozca la Liga Española, que, uh-huh. que bueno, que sobre todo de experiencia y regularidad a ese equipo, porque ya te digo, estos equipos tienen que ser sólidos defensivamente para afrontar todos esos partidos y todas esas competiciones.
1: Bueno, pues es la situación, ¿eh? Que parte particular, ¿no? En el cas del Villarreal, en la portería, on n'heu teixides, i on, bueno, pues anem a veure com se pot reforçar. Són les 6 i anem a fer una xicoteta pausa. El tornarem ja en el partit del Villarreal davant del PSV.
7: Tot l'esport a punt a punt.
8: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
9: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Buñol, 102.2.
12: De tu a tu.
13: Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? I know better shake that thing.
7: Tot l'esport a punt a punt.

0: 6 i 2 minuts i estem ja veient el sorteig entre capitans. Bueno, avui exercint de capità Cardona en el Villarreal i aquests intercanvis també de banderoles, no?, entre els clubs. Hi ha un clàssic, no?, d'aquests partits també de pretemporada, on semblava, a més, Juanlu, que era la presentació del PSV, no?, que han fet abans el clàssic, no?,
1: sí, jugador-jugador. Sí, sí, sí, la típica presentació con fuegos y... Sí, sí, sí, sí, ha sido 1-1, presentado 1-1. Bueno, será el partido de presentación del equipo ante su hinchada.
0: Bueno, pues ahí está, preparat, ¿eh? El PSV en una de les grans figures d'este equip neerlandès, com és Van Bommel, l'extrem, i en un...
2: El fill
0: de
2: Club Barcelona.
0: D'un gran migcentre, com va ser Van Bommel.
2: Sí, es va repartir també en aquella final.
0: Sí, un gran record en Sud-àfrica.
2: Campions, una altra vegada.
0: Sí, sí, pues mira, el seu fill ja està així, imagina't.
2: Com passa el temps. Comença ja el partit al Philips Stadium. La primera pilota que juga el PSV en les botes de Jarek, l'exfutbolista del València Club de Futbol. Ixa la pressió ara el Villarreal, orientant la eixida de pilota per la part dreta. És el porter Kovar qui buscava la pilotada llarga, tocat en Sergi Cardona, i haurà treta del lateral per al PSV. La ficada ja en moviment, buscant a l'assemblea el futbolista ex del Mönchengladbach, que no podia fer-se amb esa pilota, i valor que ja juga el Villarreal. Des de darrere era Carlos Macià jugant per a Luis Junior, este per a Canguala, avançant metres el central del Villarreal. Volia rebre d'esquenes a Lloz el control, que no era efectiu, però ha aconseguit repescar-la, i haurà treta de lateral per al conjunt groguet. Va ficant en moviment Santiago Mourinho. Vol trobar a Micautatxe, no pot fer-se amb la pilota el jugador georgià. I való que va tornar a ser per al PSV. Recordem, un equip que la setmana que ve ja tindrà competició oficial amb la Supercopa dels Països Baixos, i que en tan sols dues setmanes, el dia 8 de juliol, donarà començament al campionat lliguer. Atenció, que venen els holandesos. La centrada a la frontal, la rematada de l'assemblea. Ha eixit mossegat el llançament directament a les mans de Luis Junior.
0: Bueno, pues, primer minut, Juanlu, de partit. Y sembla que es el PSV el que ho intenta un poc més, ¿no?
1: Sí, bueno, hay que destacar también que Mourinho era un jugador venido para el centro de la defensa y sí, se reconvirtió en lateral desde la temporada pasada. Bueno, ante jugadores hábiles y rápidos, pues va a sufrir. Y bueno, y en este periodo preparatorio de pretemporada, pues quizá un poquito más. Ahora se está viendo cómo por esa banda está entrando bien el PSV. Y bueno, ahora mismo pues el partido lo está llevando el equipo holandés, con juego, con toque de balón, igual que bueno, el Villarreal, me imagino, con Íñigo, pues querrá tener balón, querrá jugar pelota y bueno, tener posesión lo más extensa posible. Pero bueno, ya estamos viendo que el equipo holandés, pues bueno, está triangulando bien, está teniendo balón, tiene movilidad, y yo creo que ese pelín de más forma física que va a tener con el Villarreal, yo creo que se va a notar.
0: De aquí al
1: final del partido, porque bueno, a medida que vayan pasando, me imagino que el Villarreal irá metiendo también cambios, irá bueno, un poco enfriando el partido y bueno, veremos a ver cómo actúa el equipo holandés y el equipo de Villarreal.
2: Són tan sols 4 minuts de partit, però com deia Juan Luis Mora, el PSV que ha entrat millor en l'encontre, jugant l'equip holandès des de darrere, en les botes de Mauro Júnior. Este ha de retrasar per a Flamingo, que fa el mateix, per a jugar amb el seu porter, amb Kovar. Buscava el passe per dins, atenció que és barat, i quina pena que no ha pogut arribar a eixa pilota el jugador del Villarreal, quan semblava que podia errar. El futbolista del PSV havia esbarat, però la passada ha anat al seu company. Ara n'hi haurà treta de banda per al conjunt holandès, que ha entrat molt millor en el partit.
1: Es un equipo con gente joven, pero con mucha calidad, con mucha movilidad, técnicamente buenos, que bueno, para contrarrestarlo al final es bueno, jugarles el que no puedan tener balón, pero lo que está pasando es que bueno, que el control y la posesión la está teniendo el equipo holandés, y buscando sobre todo esas llegadas por banda para centrar y rematar.
2: Atención, ¿no? Que vean Perilla, el PSV, la rematada acaba traguent-la el Villarreal. La passada en profunditat, ara ho repassem perquè torna el PSV. El llançament que ha buscat ahir Sildilia a les mans de Luis Junior, doble ocasió per al conjunt local.
1: Sí, yo creo que ha sido Denis Mann, yo creo que en lugar de tirar para atrás se equivoca finalizando. Sí, bueno, llegaba Midian solo, que si le hace, bueno, el típico pase de la muerte es gol seguro, porque no había estado por tierra vacía.
2: Y ahora buscaba replicar el Villarreal, o intentaba Jocen, y ahora treta del lateral, muy propet del banderín de córner a favor del Villarreal. Quina ocasió ha tingut ahir el PSV, li havia llevat les pegatines, eh?
1: Sí, la verdad
2: que... A la carrera de Denis Mann a Sergi Cardona, ahir sí que s'ha notat que porten dos o tres semanetes més.
1: Están entrando bien por banda, y bueno, sus principales hombres los tienes por banda, luego tienes, Berman, que bueno, que pone la experiencia en ese centro del campo, y luego, pues bueno, gente que es joven, talentosa, con buena preparación y sobre todo, pues en teoría a partir de ahora, pues bien estructurados. Veremos a ver cómo va el partido, porque bueno, en estos partidos de pretemporada se suele perder mucho las posiciones, todavía está el tema muy, muy verde por parte del Villarreal, y todo lo contrario por parte del PSV, que prácticamente pues bueno, tiene la semana que viene partido ya oficial.
2: Y cal recordar que a més de que la preparació que porta el PSV és més duradera que la del Villarreal, cal recordar que és una prova de molt de nivell. És el campió, l'actual campió de la Eredivisie.
0: És més, equip, com ho he dit abans, equip Champions, vull dir. No, que...
2: Però a més, salva amb moltíssima superioritat, clavant-li 20 punts de diferència al segon classificat.
0: Sí, sí, ja no n'hi ha aquesta dualitat, no?, de lluita amb l'Ajax fins a l'última jornada, però sí que és de veres que el PSV pues, ve fent un treball molt important en els últims anys.
1: Sí, bueno, lo estás viendo, son jugadores jóvenes, talentosos, bueno, muchísima calidad y bueno, como el fútbol holandés, gente con calidad técnica y bueno, y están demostrándolo.
2: Mantenint la possessió ara el Villarreal quan estem a punt d'arribar al minut 7 de partit. Pel moment PSV 0, Villarreal 0. En la pretemporada del conjunt groguet que vos estem contant al punt a punt de punt ràdio. Atacava pel costat esquerre, s'ha equivocat ahir Macià, ha hagut de fer la falta Sergi Cardona, i anem a veure si així sí que es va notar que és un partit de pretemporada, perquè podria ser tarjeta groga perfectament per al capità avui del Villarreal. No li la va mostrar l'àrbitre del partit, serà valor per al PSV. Ja la posada en moviment el conjunt holandès, que busca atacar per la part dreta, ja en camp contrari, trobant a Denis Mann, ha de jugar en darrerint ixe baló per a Flamingo, i este fa el mateix per a jugar amb Kovar, el porter, per dins amb Jarek, que gira per a descarregar sobre la part dreta, jugant i mantenint la possessió el PSV, que intenta eixir amb la pilota jugada. És Flamingo el qui busca el canvi d'orientació cap a la part esquerra, l'acomoda Sildilia, la juga per a Van Bommel. Está siguiente.
1: Va a tener Mourinho va a tener muchísimos problemas para sujetar, porque bueno, ya has visto
0: que le ha tocado la mesa hecha,
1: el movimiento que ha realizado ahora Van Bommel para irse, y bueno, ha tenido que hacer falta, y bueno, aparte de que ya te digo, no es un jugador lateral, no es un jugador de banda, es un jugador, un central reconvertido a banda, y se enfrenta a un extremo muy hábil y con mucho talento.
2: Jugant el PSV en camp contrari, a obrir les mans des de la banqueta, Íñigo Pérez. Pilota oberta cap a la part dreta. És Denis Mann, qui volia jugar per dins, amplea, que descarrega. Però crec que ha parat el xoc el col·legiat, ha assenyalat de que una falta está estés a terra. El futbolista del Villarreal, Pau Navarro, crec que es queixa de que li ha pogut xafar ahir a l'Eixample quan volia lluitar per ixa pilota. Sí,
1: l'ha pisado, sí.
2: Sense voler, però li xafa el turmell i ha recuperat el central del Villarreal, juga el PSV per la part esquerra. Baló per dins per a Sildilia, este juga darrere per a Jarek. Jarek amb Flamingo, obri cap a la part dreta on rep Mauro Júnior. Este jugava amb Denis Mann. Estan es començant a rascar-se, eh? Mira, targeta sí. groga per a Sergi Cardona.
0: La primera.
1: Sí, porque ya estás llegando tarde a esas acciones y cuando llegas tarde, pues bueno, llegas mal y llegas en falta.
0: Buf.
1: Y sobre todo un poco para marcar territorio también.
0: Es que una cosa es arribar tard y una altra cosa es arribar en estacos, eh?
1: Sí.
2: Menys mal que ha votat el jugador del PSV.
0: No li pilla el peu apoyat, si no, no comença la lliga, eh?
2: Per a evitar mals majors. Jugant el conjunt holandès, que ha eixit bé ara per la part dreta, vol anar a l'atac. Mauro Júnior des de darrere, la demana obert Denis Mann. La recuperació del Villarreal, perquè ja passada no ha sigut bona. La pressió que acaba cometent la falta serà pilota per al Villarreal.
1: El PSV está sacando muy bien la pelota de atrás, con mucha tranquilidad, con apoyos, con salida apoyándose en los medios centros, saliendo con laterales, los laterales apoyándose también en bandas. Yo creo que es un equipo que bueno, que está bastante mejor estructurado por el periodo preparatorio, porque lleva más tiempo rodando que el Villarreal en esta pretemporada. Pero no cabe duda que bueno, lo que tienen es esa calidad para sacar el balón desde atrás y esa confianza sobre todo para bueno, ir salvando líneas y llegando a la portería contraria.
2: Es un proyecto también que ya ve desde la temporada pasada de la mano de Peter Bosz. No es el mateix tampoco que el cas del Villarreal, que ha de acostumbrarse al pla que tenga Íñigo Pérez, recordem, que debutarà en la banqueta del Villarreal com a nou entrenador del conjunt groguet després d'un gran treball el que ha fet el Rayo Vallecano. Pilota que juga el PSV, és Van Bommel, volia jugar-la per dins, la passada que quedava endarrerida per al control de l'Assemblea i la trau el Villarreal, que hi jugant, bona pilota llarga per a la carrera de Mica Utache. Vinga, aquesta pot ser bona per al Villarreal en la frontal, el golpeig massa centrat, l'ha tret Kovar. Estava sent millor el PSV, però de moment la millor ocasió del partit li la notem al Villarreal.
1: Sí, sigue manteniendo esas características de la temporada pasada, con esa transición rápida, a pocos toques, llegada en velocidad, y bueno, y es lo que ha hecho ahora, sobre todo con Mika Utache, que es un jugador que llega muy bien en velocidad a los espacios, y bueno, y ahora a ver si después de esa ocasión se estira un poco más el Villarreal y sobre todo el PSV le tiene un poquito más de respeto. Bueno, respeto no es la palabra, pero bueno, el preocuparse un poco más de esas transiciones, porque ahora
2: mira,
1: la transición es contraria.
2: Ahora es el PSV, Marvan Bommel, que ve ha estat ahí Pau per a privar-li, que volia tirar un caño el futbolista del PSV, que si li haguera així desplantava soles davant Luis Junior, però ha estat molt atent fent la cobertura Pau Navarro. Pilota que recupera el Villarreal.
1: Sí, ahí vemos la jugada a pocos toques. En dos toques se han plantado delante de portería contraria y bueno, y ha aguantado bien de pie Kovac y bueno, y la ha parado ese uno contra uno.
2: Quan arribem ja al minut 13 de partit, pel moment sense gols. Després d'una ocasió clara la que ha tingut el Villarreal en les botes de Mika Utache. Mira, vol córrer ara el futbolista georgià en posició d'extrem dret, la deixa per a Nacir, el canterà del Villarreal, este per dins de primeres. Mourinho volia jugar ahí Moleiro, no li ha comprat i s'ha passat a Jarek, pilota que acaba rebutjant el PSV. El salt Pau acabava per furtar la pilota finalment Kamwala, i baló que torna a ser per al Villarreal.
1: En estas dos últimas acciones por parte del Villarreal, bueno, ha pillado un poco la defensa, un poco desestructurado, un poco fuera de posición, y sobre todo esa velocidad que tiene con los hombres de arriba del Villarreal. Yo creo que bueno, que sigue manteniendo lo de la temporada pasada, esas transiciones rápidas para llegar en contra, esperando en bloque medio y llegando con peligro, como se ha visto.
2: Pilota quechua, el PSV que no renuncia a Isiram, la pilota jugada, ahora busca la pilotada llarga, però amb molt de criteri. Atenció, que ve el PSV per la part dreta, és Denis Mann, amb Perey, fa la passada darrere, ha estat molt atent Carlos Macià per a recuperar esa pilota i ficar a córrer al seu company. Ve el Villarreal, estàs començat a trencar-se el partit, és Moleiro, bona la passada per a Micautatxe, dins l'àrea Micautatxe, ha volgut punxar-la per damunt del porter, molt atent de Kovar per a fer-li la porteria xicoteta per a que no tinguera espai. L'ha tornat a tindre el Villarreal, l'ha tornat a tindre Micautatxe.
1: Muy, muy buen pase de Moleiro entre central lateral y buena llegada de Micautatxe, que llega muy bien rápido al espacio. Y bueno, y le ha faltado esa definición en las dos acciones que ha tenido en el uno contra uno.
2: Pilota que juega el PSV. Están veient a Íñigo vivint el partit de peu, fora de l'àrea tècnica, donant instruccions als seus i treballant perquè isca bé el pla Mans. Que té per al Villarreal. Ara assenyalen la mà de Carlos Macià. En el control serà pilota per al PSV.
1: Sí, hay que tener en cuenta que, ya te digo, estos dos mediocentros son los mediocentros titulares de la temporada pasada del equipo filial. Uh-huh. Y bueno, son jugadores que yo creo que se merecen por su... bueno, por su trayectoria y por su temporada pasada, se merecen esa oportunidad para estar en el primer equipo.
2: Carlos Macià, la sandía está, es el doble pivot que ha posat avui Íñigo Pérez del Villarreal, dins l'àrea Micautatxe, fora.
1: Bueno, ya es la tercera que tiene Micautatxe.
2: La rematada del futbolista georgià. Li quedava botant i sa pilota ha buscat més la força que la col·locació i se li ha anat fora i se remata el Villarreal, que amb la pilota no està bé, però ens està demostrant que encara té la pólvora que tenia l'any passat. I sin, sobretot amb quan té espais, quan troba els espais, i sin amb molt de perill el conjunt groguet.
1: Sí, bueno, se está viendo que el PSV está bueno, sufriendo en esos balones rápidos, en esos balones a la espalda. Bueno, yo creo que se está yendo demasiado al ataque, olvidando un poco esa línea defensiva y bueno, y le están llegando esas 3-4 ocasiones del Villarreal.
0: Bueno, són les 6 i 20, anem a fer un xicot de palau. Recordem que n'hi ha altres partits en marxa. El Wolves li va guanyant 1-0 a la Real Societat, però estem pendents de tota l'actualitat en quant a els incendis i el que està abastant també a la comunitat valenciana, i és per això que anem a donar-li pas als companys dels servicis informatius. Inma de la Concepción, què tal?
3: Bona vesprada. Com els contem, des de mitjan matí diversos incendis i amb un resultat tràgic afecten la comunitat valenciana. En el de Manises s'ha mort un veí per no poder escapar en el seu cotxe. Escoltem l'alcalde Jesús Borràs.
4: Exacte, el d'una persona pues, que estava en el camp quan ha vist el foc, ha tirat a fugir i no ha pogut. Pues era una persona major d'edat, exacta, no sé, però no era un xic jove, era una persona major. Antes de que tenen dos dies de dol, demà i després demà.
3: Dos dies de dol i, mentrestant, a hores d'ara, en aquests moments, es demana molta cura. Jesús Borràs.
4: Està tot controlat, però estan apagant, o sigui, estan refrescant la zona perquè fa molta calor i n'hi ha que evitar que en qualsevol moment se poguera reproduir.
3: 100 persones les han traslladades a l'hospital per inhalació de fum. L'incendi que ha causat la mort del veí de Manises s'ha iniciat al voltant de la una i s'ha declarat al barranc del Salt de l'Aigua, que travessa Manises des de Sant Jeroni cap al centre. Ha cremat, com ha dit l'alcalde, amb molta força. I la ràpida actuació dels mitjans ha evitat que es cremaren altres instal·lacions, entre elles diverses comercials. I ara es desplacem a la Vilavella i Artana, a la Plana Baixa, perquè es fa el desallotjament dels veïns i veïnes davant de l'avanç de les flames a conseqüència de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó. Al post de comandament avançat de l'incendi de la Vall d'Uixó està la nostra companya Ampa Caballero. Bona vesprada, Ampa. Quina és la situació a hores d'ara?
5: A hores d'ara, i segons les últimes informacions, ja serien 5.000 els veïns desallotjats, ja que s'ha ordenat fa només uns minuts l'evacuació d'Artana, que s'ha fet a la del municipi de la Vilavella. Nosaltres ens trobem així al començar a l'entrada de la Vall d'Uixó, on s'ha instal·lat este punt de comandament avançat, i veiem la muntanya con cremar i esos nombrosos mitjans aeris. En estos moments estarien treballant 14 mitjans aeris i més de 300 efectius per tal de sufocar les flames.
3: Moltes gràcies, Ampa. Estàs ahí al post de comandament també a l'espera de l'arribada del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. També dir que algunes vaques han fugit per la Vall d'Uixó quan escapaven i fugien de l'incendi que ha afectat les instal·lacions ramaderes. I, mentrestant, a la resta d'Espanya, els incendis d'Àvila i de la Serra Oest de Madrid han provocat l'evacuació de quasi 60.000 persones i el confinament d'altres 29.000 ciutadans, la qual cosa equival a un total de més de 88.000 persones damnificades per la virulència d'aquests incendis que s'han endut més de 20.000 hectàrees. La situació és complexa, com ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, des del post de comandament. No tenim missa declaració de moment pel que fa a l'oratge que està condicionant l'evolució dels focs. El ponent acaba esta nit i demà baixaran les temperatures. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
6: Hola, bona vesprada. Aquestes condicions extremes causades pel vent de ponent amb humitats molt baixes continuaran fins a primeres hores d'esta nit. El vent de ponent ha superat en alguns punts de muntanya els 50-60 km per hora i ha mantingut les humitats molt baixes en general, com també a la zona de l'incendi. Temperatures màximes que han tocat o superat localment al terme d'Orihuela i també de Vilavella, de la Vilavella, els 39 graus de màxima. Demà, situació diferent. El vent de ponent amainarà esta nit, girarà a mestral i hi haurà ratxes fortes, atenció, de mestral del nord-oest, esta matinada cap al nord de Castelló, i demà a partir del migdia bufarà el vent de llevant que aportarà humitat i que farà que les temperatures baixen tant esta nit com demà migdia, màximes que demà esperem estiguen entre els 29 i els 32 graus al litoral i prelitoral. Demà serà també un dia assolellat, amb bona visibilitat i amb un cel blau, però recorden que tot i això el Centre de Coordinació d'Emergències mantindrà demà el risc extrem d'incendis forestals.
3: Moltes gràcies, Joan Carles. Ara sí, podem escoltar Pedro Sánchez des del post de comandament dels incendis de Madrid i de Ávila, parlant precisament de la complicada situació.
7: No sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad.
3: I pel que fa a l'oratge, com hem dit, amainarà un poquet el ponent i baixaran les temperatures. Nosaltres tornem en este punt la connexió al programa Punt a Punt. Moltes gràcies.
0: Gràcies, companys. Bueno, continuem, pendents de tota l'actualitat i tot el que està passant en quant als incendis en el territori nacional. Tornem al partit del Villarreal.
8: I ha tingut una doble ocasió molt perillosa el Villarreal, que està creixent en el partit amb el pas dels minuts des de la part esquerra. Ho ha intentat, crec que ha sigut Nacir, el futbolista del filial. El seu tir creuat s'ha trobat amb una molt bona parada de Kovar i a la segona jugada de taló ha intentat rematar Mika Autadze, que s'ha tornat a trobar amb el porter del PSV. L'ha tinguda de nou en el Villarreal quan estem en el 22 de partit. Pel moment, PSV 0, Villarreal 0.
0: Mora, si li sí. Això a Mika Autadze, ojo, ¿eh?
1: Ha tenido 3-4 ocasiones muy claras, bueno, que ha parado el portero el Villarreal, y bueno, y ahora prácticamente es que están de 3 para 3. Es que no sé qué el sistema defensivo del PSV, yo creo que bueno, está siendo pobre, porque bueno, les está llegando por centro, por bandas, bueno, yo creo que no están ocupando bien el sitio en defensa, porque están llegando muy, muy rápido, muy claro, y yo creo que ahora mismo el partido en cuanto a posesión la puede tener un poco más quizá el PSV, pero en cuanto a peligro lo tiene el Villarreal. Ahora, pues bueno, se está viendo que bueno, el 4-4-2 ahí, y bueno, sobre todo esperando, porque claro, el ritmo que están manteniendo no se puede llevar todos estos minutos. Entonces ahora yo creo que está descansando un poco más en posición el Villarreal, pero cuando sale la verdad que esas transiciones son peligrosas y bueno, y lo está demostrando.
2: Pues está agradante el PSV amb la pilota, pero la fase defensiva.
8: Uy, la errada de Kovarli, la regalata ahí al futbolista del Villarreal, que la tira per damunt, buscaba la vaselina Yoce. Sanat per damunt del traveser. Quina errada de Kovar en l'eixida de pilota. Crec que se li va el control molt intel·ligent i molt ràpid de Mika Autatxe, que després, en compte de definir en l'esquerra, ha volgut deixar-la darrere. I la vaselina que provava Yoce Senana directament fora, va traure de porta al PSV una nova ocasió de molt de perill del Villarreal.
1: Ahora están apareciendo las dudas en el PSV. Es un equipo que ha sacado bien la pelota del primer momento, de la defensa, pero ahora están apareciendo las dudas y bueno, el Villarreal está presionando bien y está oliendo sangre y cuando ve que hay problemas, presiona, roba y llega con peligro.
2: Bueno, ahora tenía falta sobre Nacir, el futbolista del filial. Le agarraban de la samarreta. Será pilota para el Villarreal, que intenta sorprender. Juga Mika Autatxe darrere amb Alassane Diatta. Este para Camguala, ve para rebre d'esquenes Macià. Joan Perdins, el Villarreal a un toc, tractant de superar la pressió que proposa el PSV, que ve així ara el Villarreal, és pràcticament un 5-4. Ve amb perill el Villarreal, vol arrencar la moto el futbolista Groguet, pilota per a Mika Autatxe, el retall que buscava Mika Autatxe. Ha anat a terra Jarek Gasiorowski per a rebutjar esa pilota que torna a quedar-se el PSV, se la lleva de damunt Sildilia. I ese baló que va a ser finalmente per a que la replegue en el seu domino Luis Junior, pilota novament per al Villarreal.
1: Sí, llevamos casi 26 minutos. Yo creo que partido de pretemporada con estas ocasiones no va a tener muchos el Villarreal. Es que, bueno, está teniendo 4 o 5...
2: Y una altra vegada, esa pilotada llarga. Uy, el choc ara. Crec que ha sigut de Ayoce amb Kovar. Salsen els dos, es saluden, es donen la mà sense majors problemes, ni ahora treta de lateral para el Villarreal.
1: Un partido que ha tornado ahora para, bueno, para el Villarreal en cuanto a peligro. Ha tenido un par de ocasiones el PSV y 5 o 6, 4 de ellas clarísimas el Villarreal.
2: Que es Kichu ara mateix, bona la maniobra en l'acció individual de Mika Autatxe, li tirava el túnel a Gasiorowski, l'ha hagut de parar en falta l'internacional espanyol. Serà pilota per al Villarreal.
1: Le está faltando a Mika Autatxe, le está faltando definición, o sea, le está faltando gol. Yo creo que si hubiese metido la primera que ha tenido, hubiese metido dos más, porque es el que ha llegado, ha tenido 4 clarísimas y bueno, y falta el gol y creo que por lo demás el Villarreal pues bueno, está teniendo un partido más que aceptable. Ha empezado un poco pues bueno, esperando a ver el rival y ahora pues se ha lanzado aprovechando de...
2: Mira la rematada, sí. Creuada ahora, creo que ha sido de Santi Mourinho. La pilota penchada dins l'área, el rebuig del PSV que no era contundente y prácticamente a la mitja volta en la volea Santi Mourinho, el seu llançament creuat se n'ha anat fora. La tornata tindre el Villarreal.
1: Sí, ahora bueno, ahora estamos viendo cómo el portero también va por la pelota, está bueno un poco parando el partido porque bueno, están viendo que
2: mira,
1: bueno,
2: mira esta imatge, Juanlu,
1: sí,
2: son
1: sí.
2: Dos futbolistas sí. Del PSV, més el porter, tots els de més,
1: sí, fuera,
2: a la part del camp que defensa el Villarreal.
1: Sí, sí.
2: I ahí sí te ve ara el PSV buscant la pilotada llarga, ha hagut d'eixir fins i tot de l'àrea Luis Junior, molt atent del porter del Villarreal per a clavar el cap i rebutjar esa pilota que és treta de lateral per al PSV. Ja la ficada en moviment, mare meu, ara sí. L'errada novament, atenció a la pèrdua del Villarreal, torna a recuperar el conjunt groguet, pilota per a la Sandy Attack, que obri cap a la part dreta per a trobar a Mika Autatxe. Està molt lluny de la seva zona d'influència i acaba per endarrerir esa pilota per a la retaguarda, per a i Gir jugant des de darrere, trobant els espais. Ara el Villarreal jugant a un toc, ha clavat la cama esquerra, crec que era Berman, i serà pilota novament per al PSV.
1: Sí, el Villarreal està sent superior en ese juego en el centro del campo, con ese cuidado. Ahí.
2: A córrer d'ella novament el PSV, i pareix que sigui una jugada que acabàvem de veure fa dos minuts. Sí. Nuevamente el Luis Junior para clavar el cap y rebuchar esa pilota que ya juega el PSV.
1: Sí, como decía, yo creo que el Villarreal está siendo superior en cuanto a juego con balón, en la movilidad, ese juego en el centro del campo con muchos apoyos y pocos toques y llegada con Mikel Tache, sobre todo a esos espacios con esa velocidad y esa rapidez.
2: Joan des de darrere, ara el Villarreal, pilota filtrada, torna a tindre espai, ara per a córrer a Yoce, arriba a la frontal, continua Yoce, pilota per a Mikel Tache, arriba per allí Sergi Cardona, volia deixar-la de primeres, la passada que no ha sigut bona.
0: No s'han entès.
2: La trau el PSV. Jo crec que Mikel Tache no sabia de l'arribada de Sergi Cardona per allí, quan ha volgut deixar-li-la. Ya era más a tarde y con Diego Salva Gómez.
1: Yo creo que ya se está obcecando Mikel Tache, que está viendo el gol cerca y
0: que tengo cuatro, ¿eh?
1: Y está ya no ve por lateral.
2: Y ya saben cómo son los golechadores, los davanters que necesiten el gol, que arriben a ser incluso egoístes a voltes quan no els eixen les coses. No li estan eixint avui al bo de Mikel Tache. Encara que si s'ha de guardar gols per a la Lliga, tampoc mos ve malament. Pilota que juga el PSV, complida ja la mitja hora de partit. PSV 0, Villarreal 0. És Jarek el que juga per dins amb Berman. Este de nou amb Jarek, que endarrerís la pilota per a Kovar, per a que torne a començar des de darrere el conjunt dels Països Baixos. Per la dreta vol eixir ara, trobant a Mauro Júnior. Este amb Denis Mann. Serà treta del lateral per al PSV. Amagava en posar-la en moviment ràpidament el futbolista del PSV, però s'havia recomposat bé el Villarreal i ha hagut d'endarrerir la pilota per a jugar des de la part defensiva. Pilota llarga, pràcticament buscant tot el partit la mateixa jugada. El PSV atraure a un futbolista a la pressió, que dona un passet del Villarreal i a partir d'ahí tractar Mora de buscar Lili Esquena a la defensa.
1: Sí, está muy bien posicionado el Villarreal ahora y bueno, y eso genera dudas en cuanto a envíos de balones a esos espacios porque no están llegando. Ahora ya los jugadores de banda están más preocupados en el Villarreal que en ellos mismos. Y al final ahora, como estamos viendo, pues el Villarreal está moviendo el balón de un lado a otro sin que el PSV pueda robar el balón. Entonces en eso está siendo muy superior y estos equipos que no tienen balón, que están hechos para tener balón, pues sufren y entonces se encuentran esos espacios que a la postre pues es cuando tienes esas ocasiones de cara o las que ha tenido en este caso Mikel Tache por poner una figura que ha sido clara en cuanto a ocasiones contra incluso el portero contrario.
2: El Villarreal que ha fet ara un rondo amb tot el PSV mantenint la possessió. Una possessió llarga, jugant a pocs tocs. Mira que ara ha trobat espai novament Mikel Tache. Vinga, esta té que ser Mikel Tache dins l'àrea. Fora!
1: Otra más.
2: I ja una van. Nova de Mikel Tache que està a terra desesperat perquè n'ha tingut ja 4 o 5 ocasions prou clares per a obrir el marcador. Ara li guanya en velocitat a la defensa del PSV. Isco Bar, que tapa molt bé el porter del conjunt holandès, i la rematada de Mikel Tache buscant la vaselina se'n va per damunt del travesser. La tornada a tindre el Villarreal.
1: Sí, bueno, a ver, el problema es que no tengas ocasiones. Cuando tienes ocasiones ya, bueno, los goles ya llegarán porque a ver, Mikel Tache tiene eso, sus características son las que son y lo va a tener. Vamos a ver si puede cerrar este primer tiempo con algún gol el Villarreal.
2: Vinga, a veure si pot ser en esta. S'ha precipitat ara ahí Moleiro, que estava sol, s'ha volgut jugar de primeres, rebutjava el PSV, i ara treta de lateral per al conjunt holandès.
1: Ahora el que parece que tiene todas las dudas que decíamos es el PSV en lugar del Villarreal.
2: Mi cautaz de desesperanza lleva ya hasta la vena que portaba en el brazo. Sí. Con para no sentir esa presión, porque n'ha tingut, com dèiem, 4 o 5 ocasions ja prou clares. El davanter georgià del Villarreal. Quan ara el conjunt groguet en camp propi. Pilota per a Mourinho, este que endarrerís per a Luis Junior. Pilotada llarga del porter del Villarreal. Clava el cap Flamingo. I se való que torna a ser novament per al conjunt groguet. El de submarí, Joan Perdins. És Nacir qui vol córrer i sa pilota. La passada de Mourinho que no ha sigut bona. I való que torna a recuperar el PSV des de darrere. Flamingo ha de frenar-se, jugar en horitzontal amb Jarek Gasiorowski, este de nou amb Flamingo. Ve per a rebre la pilota també Berman entre centrals, però decidís jugar cap a la part dreta. Novament amb Flamingo, que busca la passada llarga. Ha estat molt atent ara Pau Navarro per a recuperar esa pilota que torne a ser per al Villarreal.
1: Sí, está clara las ideas del PSV, 2-3 toques y balón al espacio para llegar en juego prácticamente directo desde centro campo. A partir de ahí yo creo que el Villarreal se está reponiendo bien, se ha repuesto de esa entrada inicios de partido, pero bueno, como decía, es un equipo, el PSV, hay que rebasarle en cuanto a, bueno, con balón, toque de balón, está emergiendo también la figura de Alassane, Maciá, bueno, pues son gente que bueno, que tiene calidad con balón y bueno, y sobre todo es unido a que están teniendo pues bastante movilidad, pues están llegando bien y está generando esas dudas al PSV.
2: Estem ja en el 35 i mig de la primera meitat. Contamos la pretemporada del Villarreal así al punt a punt ràdio. I quan acabi aquest partit vos contarem també la pretemporada dels equips valencians, ese partit entre el València Club de Futbol i el Club Esportiu Castelló. Joan de el conjunt holandès. És Noah Fernández qui juga darrere per a Jarek. Ui, quina entrada ara, baix, fora de context pel que suposa aquest partit. Groga. De la Sandiata.
1: Sí, una entrada,
2: targeta
1: una entrada
2: groga per al futbolista del Villarreal.
0: Ese argument de és la primera, però clar, si la primera sí, és de groga, és groga.
1: És dura aquesta entrada, molt dura.
2: Jo crec que un poc fora de context, no? Del que suposa un partit de pretemporada, ha anat massa revolucionat, gestos de dolor.
0: Sí, sí, se hace mal de veres, ¿eh?
2: Del PSV que está
1: veremos a ver por qué es tobillo, veremos a ver porque es una jugada que ha ido fuerte abajo, al tobillo y le ha pillado apoyado. Bueno, vamos a ver.
2: Los gestos de dolor son claros y evidentes, ¿eh? Anem a ver si puede continuar en el partido el futbolista del PSV, que sembla prou dolorit.
0: Uf, es que cree que le pilla en el sí, peo apoyado, ¿eh?
1: Sí, sí, pie de apoyo, sí.
0: Ahora ahí.
1: Sí.
0: Que ahí no se ve muy bien, pero...
2: Juga al primer toque, es Berman, el futbolista que está... Si puede continuar en el partido, el futbolista del PSV, que sembla prou dolorit.
0: Uf, es que cree que le pilla en el peo apoyado, ¿eh?
1: Sí, sí, pie de apoyo, sí.
0: Ahora ahí.
1: Sí.
0: Que ahí no se ve muy bien.

0: 6:56, 4 minuts per arribar a les 7 de la vesprada i anem a fer un repàs de l'actualitat de motor, Ricard, perquè estàvem pendents de la Fórmula 1, però també de la Fórmula 2, Fórmula 3, així que compta'm, comencem per la Fórmula 1.
1: Així és, el món del motor està en disputa el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Un dissabte amb sensacions oposades per l'escuderia valenciana Campos Racing, una de cal i una d'arena, com se definiria perfectament aquest dissabte.
0: En Fórmula 1, però en Fórmula 2?
1: Sí, en Fórmula 2, en la cursa de sprint, l'equip d'Alcira s'ha quedat sense punts, ja que només puntuen els 8 primers classificats. El mexicà Noel León s'ha quedat a les portes en acabar 9è, després de la surrealista desqualificació que va partir.
0: I en Moto3?
1: Les bones notícies han arribat en la cursa de sprint de Moto3 de Fórmula 3 amb un gran resultat per al Campos Racing. El francès Théophile Nael s'ha imposat en la prova i el mexicà Ernesto Rivera ha completat el podi amb una tercera plaça. Signant així un doblet de podis per a l'escuderia valenciana.
0: Estàvem parlant de motos, en este MotoGP, Moto2, Moto3...
1: De la Fórmula 1.
0: De la Fórmula 1. I també estem pendents, acabat en la classificació en Fórmula 1, en Norris, Hamilton, Leclerc, els tres classificats, de cara a la carrera de demà, en el Gran Premi d'Hongria, en ese Gran Premi de demà diumenge, que estarem pendents, per suposat, a les 3:70 voltes, ixa carrera del GP d'Hongria, on Norris, Hamilton i Leclerc eixiran en eixes tres primeres posicions. La notícia és que Kimi, Andrea, Antonelli eixen quarta posició, que és l'actual líder del Mundial, l'italià Kimi, Andrea, Antonelli. Això en quant a el motor, alguna cosa més per afegir de motor?
1: No, ja estaria l'únic que els únics espanyols que han competit aquest dissabte. Sí. Trobem el català Marí Boya, que ha classificat en desena posició a la Fórmula 2, i també el català Bruno Del Pino, que ha acabat en 18a posició a la Fórmula 3.
0: Això és la participació dels espanyols a la Fórmula 2 i la Fórmula 3. En quant al futbol, comentar que ara de seguida comencen també més partits amistosos en el que afecta, no?, als equips espanyols. Està en temps de descans este PSV 0, Villarreal 0. En el temps de descans també està el Wolverhampton 1, Real Societat 1. Ha marcat Orri Oscarsson el gol de l'empat. A les 7 de l'esprada comença l'Athletic Club Eibar, el Celta de Vigo, Real Sporting, Las Palmas, Al-Ittihad, el Málaga, Leicester, el Mallorca, Alfate, el Real Valladolid Getafe, a les 7 i mitja el Oviedo Deportivo de la Coruña, a les 8 de la vesprada el Granada Betis i el València Castelló, partit que oferirem en esta sintonia del punt a punt en A Punt Ràdio. Així que és la graella de partits d'amistosos el dia d'avui de cara al dissabte que tenim d'esport així en el punt a punt. Alguna cosa més, Ricard, que puedes contar-nos?
1: Del món del motor ja estaria, però si vols te comente el paraciclisme.
0: Ah, perfecte.
1: Perquè aquest cap de setmana el velòdrom Lluís Puig de València és l'escenari on es disputa el Campionat d'Espanya de ciclisme en pista d'èlit, sub-23 i també paraciclisme. La competició reunirà els millors especialistes del país i comptarà amb una destacada representació de la Comunitat Valenciana. Entre els grans noms destaca Ricardo Ten, una de les figures del paraciclisme mundial, que buscarà nous títols nacionals davant el seu públic.
0: Un mític ja, el nostre amic Ricardo Ten, en ixe, com dius, ixa modalitat paralímpica del ciclisme. Alguna cosa més, Ricard?
1: En natació també tenim una representació valenciana on els protagonistes són Maria Ten i Alejandra Segura en el Campionat d'Europa Júnior d'Aigües Obertes i l'il·licitana Ángela Martínez, una de les grans referents espanyoles que continua competint al màxim nivell internacional i confirma el seu gran nivell de forma.
0: Això en quant al poliesportiu, queda alguna disciplina per repassar?
1: També podem trobar en handbol, la selecció espanyola disputa aquest cap de setmana a Romania la fase decisiva del Campionat d'Europa sub-20 d'handbol, amb l'objectiu d'una plaça a les semifinals. Entre els convocats destaca el porter David Faile del Club Balonmano Eon Alicante, l'únic representant d'un club valencià a la selecció espanyola.
0: Bueno, pues això en quant a l'handbol, algun esport que ens quede per repassar? Hem parlat de natació, de ciclisme paralímpic, de motor.
1: També tenim en superbikes. Tenim el destacat Iker Lecuona, el valencià, torna a l'acció aquest cap de setmana al Mundial de Superbikes en una cita a Hongria. Després d'aconseguir la setmana passada la primera victòria en la categoria, el pilot d'Honda arriba en un gran moment i forma l'objectiu de tornar a lluitar pel podi en les carreres del dissabte.
0: Bueno, pues això en quant al Superbikes en protagonisme valencià, les 7 i 1 minut de la vesprada. Algú més que puguem afegir?
1: De moment ja estaria, ara pendents de la segona part del partit del Villarreal.
0: Pues ahí anem, en eixa segona part d'este PSV 0 Villarreal 0, en Javi Morell i en Juan Luis Mora. Canviaríeu alguna cosa, Javi, Juanlu, de cara a esta segona meitat? Segur que n'hi ha canvis, però sí. Algo que no vos hagi agradat del Villarreal, algo que penseu que el PSV puga canviar?
2: Veiem escalfant pràcticament tota
0: tots,
2: la
0: no?
2: banqueta. Ja sabem que en aquests partits per repartir les càrregues físiques i els minuts, inclús molts entrenadors acostumen a traure dos onces totalment diferents en cada part, però si es tractara d'un partit de, diguem, oficial, jo donaria entrada si està Juan Foyt, que crec que és un futbolista que pot reforçar esa defensa en el lugar de Santiago Mourinho, que és per on més ha sofrit el Villarreal, i la resta pràcticament el deixaria com està, perquè si haguera estat encertat el Villarreal podríem estar parlant d'un marcador molt abultat en favor del conjunt.
0: Jo crec que Foyt no està, no sé si la lesió que va tindre la temporada passada, jo crec que el deixa fora per este començament de temporada, però en el lateral dret podrien tirar de Budesca, del jugador del B, de Dani Budesca, que podria ser una solució per a...
3: Bueno, por lo menos es un jugador...
0: És lateral, ¿no?
3: Es un jugador lateral, bueno, es bueno, carril, tiene sí. una buena llegada, potente, buen físico, y yo creo que bueno, al final es la única posición un poquito a reestructurar, porque bueno, se ha visto que las jugadas de peligro más claras han sido por esa banda, y bueno, yo creo que sobre todo dar descanso también a la parte de arriba, a la zona de arriba. Pero me parece a mí que va a poner, Íñigo en este caso, yo creo que va a poner a un equipo totalmente distinto esta segunda parte o iniciar la segunda parte.
0: Penseu que, per tant, hi haurà molts canvis. Jo pense que no tants en el PSV, no? Seria lo normal que el PSV no fera tants canvis, sobretot perquè està a punt de començar la temporada, no? Ja no és tan habitual.
3: Claro, evidentemente, ya los minutos de cara a partido oficial la semana que viene, ya los minutos para un equipo para otro son totalmente distintos. La carga de partidos que lleva el PSV no la lleva el Villarreal, y bueno, sobre todo ahora, pues prácticamente yo creo que este es el equipo que saldrá de inicio la semana que viene, quizá pues salvo lesión, salvo algún jugador que no esté, pero el PSV ha jugado yo creo que con el equipo inicial de titular, y bueno, y el Villarreal en este caso pues tiene otras miras.
0: Sí, en este cas el Villarreal, que bueno, la llista de suplents és llarga, en Bonafé, en Budesca, en Pau Cabanes, Logan Costa, Diallo, Thiago Fernández, que veurem si este any té protagonisme o no. L'any passat va eixir cedit només arribar al Villarreal, en Forés, en Gerard Moreno, Carlos Romero. Bueno, n'hi ha opció per a traure un 11 absolutament diferent de cara a esta segona meitat.
2: Sí, crec que la primera idea de Íñigo Pérez, la primera convocatòria que va fer, s'emportava a prop de 34 futbolistes, amb molts jugadors del filial. Ja sabem que, per exemple, d'eixa convocatòria on hi havia 4 porters, un no ha viatjat, que és Arnau Tenas, que s'ha fet oficial, que s'ha anat al Mallorca, i sí que veurem, jo crec que, com dius, el PSV, que ja està molt més rodat, no farà tants canvis, ja voldrà perfeccionar tot el que s'ha treballat al llarg de la pretemporada, i pel moment pareix que també sense canvis en el Villarreal. Estic veient a... a Moleiro, sí, Steve Echeverría, sí, a Kamwala, crec que pel moment sense canvis, almenys
0: no és Carlos Romero per Cardona, pot ser, el lateral esquerre, em sembla, és que clar, està molt lluny, eh?
2: Sí que pot ser, que pareix que tinga aquesta melena rúbia, ha fet un canvi també el PSV, a veure si es pot...
0: Ara ja és qüestió de que la realització, perquè... es tira una maneta.
2: Sí, sí que és Carlos Romero, que ha entrat amb el dorsal número 16 en substitució de Cardona. Crec que és l'únic canvi que ha fet el Villarreal. Ara ho repassarem a veure si es tira una maneta la realització. Ha començat ja la segona part. La pilota que volia traure el Villarreal per la part esquerra, i ara treta del lateral per al PSV. La va posar en moviment el conjunt holandès, buscant directament a l'assemble que quería descarregar. Y le han assenyalat la falta a Kamwala por espentar al davanter.
0: Estava mirant a veure si...
2: El PSV, mira, Salva, ja tenim el canvi que ha fet el...
0: Estava en Bommel, sí. Estava tratant de trobar-los en X, a veure si el Villarreal feia algun tuit, però no. Sí, ha entrat Gerard Moreno també.
2: Ayoce i Cardona se'n van... Y entran al terreno de choque Gerard Moreno y Carlos Romero. Dos jugadores muy titulares, si están en el seu millor moment, sobre todo Gerard Moreno, que ya es un jugador más experimentado, pero que si las lesiones el respeten, es un dels millors jugadors de la liga. Ve la falta perillosa a favor del PSV, pilota centrada buscando el segundo pal y se va lo que es pasecha. I n'hi haurà treta de porteria per al Villarreal. M'ha semblat també que és Rubén Gómez el que està en porteria. A veure si el club també ha fet cap comunicació per xarxes.
0: Jo no l'havia vist, eh? Acaba d'entrar i encara no.
2: Perquè...
0: Però sí que pareix que ha canviat el porter, també.
2: Des d'ací és prou complicat, eh? Mira que ells ve el Villarreal. Pilota per a Carlos Romero. Se va plantar dins l'àrea. Retalla Carlos Romero. Més de Carlos. Fora! La rematada de Carlos Romero arribant des de darrere, pràcticament com un extrem, ha arribat dins l'àrea, retallat amb molta qualitat l'ex de l'Espanyol, i la rematada amb la seua cama dreta se'n va fora, l'ha tornat a tindre el Villarreal.
3: Sí, otra clarísima que tiene el Villarreal, y ahora pues de su lateral, incluso una pérdida de posición de su lateral derecho, que estaba en posiciones de ataque, y han aprovechado ese agujero por ahí para entrar. Ha recortado, se le ha quedado a su pierna, en este caso mala, a la derecha, y la ha tirado por arriba.
2: Se espera molt de esta temporada de Carlos Romero, jugador que torna a casa, que torna...
3: Sí, ya lo demostró el año pasado.
2: Villarreal. L'any passat va fer una gran campanya en l'Espanyol, i se espera molt de este jugador de cara a la próxima temporada, vestint ja la samarreta grogueta. Jo al PSV. Estem en el 48, PSV 0, Villarreal 0, la pretemporada dels equips valencians al punta ràdio. Pilota oberta cap a la part esquerra. És Buhamdi, l'home que ha entrat en substitució de Van Bommel, que havia estat el jugador més perillós per al conjunt local en la primera meitat. I Peter Bosz ha decidit reservar-lo perquè la setmana que ve ja comença la competició oficial. El canvi d'orientació, la pilota penjada dins l'àrea. La vol Nijmans de la frontal. Apareix per a rebutjar i sa pilota Carlos Macià. I baló que torna a ser per al PSV. Per la part esquerra és Buhamdi el que la deixa enrere per a Berman. Berman que juga per dins. Este que descarrega de nou Berman. Troba Buhamdi. Atenció que ve en perill el PSV. Va a terra. Diu l'àrbitre que no hi ha res i ha recuperat el Villarreal, que vol transitar en un 3-3. Pilota llarga per a la carrera, crec que és Ayoce en la frontal. La pilota per a Moleiro, Moleiro que la disa Gerard Moreno. Quina parada! Quina parada ha fet Baix Cobar, el porter del PSV, que ha tret una mà espectacular. Baix, la mà dura per a rebutjar i se valor. una nova transició, un nou contracolp i una nova ocasió de perill per al Villarreal.
3: Sí, però ahí ya hemos visto que Gerard ha tenido que pararle al portero. Gerard entre los tres palos, Gerard es un delantero que... un buen delantero a nivel nacional, a nivel de Europa. Creo que se ha visto la primera aparición y la definición que ha tenido, que bueno, que gracias al portero que ha salvado otra vez a su equipo.
2: Ve Carlitos Romero la centrada, la trabó el PSV, pilota que le queda a Moleiro, que vol descarregar sobre Mika Utach el control que no le había Isid. Meis mal que ha tornat a recuperar novament la pilota el Villarreal. Y parlant de Gerard Moreno, jo crec que és un jugador que si les lesions el respectaren. Mira, ara ho parlem perquè vean perill el Villarreal. La passada de Gerard Moreno, massa forta. Atentíssim Kovar per a fer-se amb esa pilota. I et contava Juan Luque, per a mi és un futbolista que veient els nous que té Espanya, que no són nous referència, jo crec que seria un fixe si les lesions la queren respectar. Sí,
3: evidentemente, ya llega, también está en una edad ya complicada y bueno, ha tenido un currículum de lesiones bastante extenso, y la verdad que bueno, yo ya le conozco a este jugador desde que bueno, jugaba en la cantera del Villarreal, luego español, y bueno, y siempre ha demostrado ser un delantero con olfato y sobre todo con que parece que viéndole no tiene esa calidad que tiene en realidad, y que al final pues bueno, esos balones, esos remates al primer toque los domina de maravilla.
0: Minut 51, deixeu-me perquè tinc que viatjar cap a la Ciutat Esportiva del València, perquè Luis Urrutia, bona vesprada, ja n'hi ha 11 del València.
4: Hola, sí, què tal? Salutacions i bona vesprada des del forn de la Ciutat Esportiva de Paterna en una ponentada de por la que tenim en la jornada d'avui.
0: No és forn pastisseria, no?
4: No, així pastissos estan tots desfets de la calda que cau en la jornada d'avui, en una sensació tèrmica prop dels 45 graus de temperatura. Així que la calor, que és la que domina i predomina, els seguidors que es col·loquen ràpidament en la zona coberta, encara que molts d'ells aniran cap a la graderia d'enfront per a estar amb el sol de cara i amb esta calor terrible que fa en la jornada d'avui així en la Ciutat Esportiva de Paterna. Bueno, però anem cap a la vessant esportiva, que és el que més ens importa. Coneguem el buit, el forat negre que té este València en la posició del lateral dret, amb la qual cosa estem en pretemporada, i és magnífic que aquestes coses les faça Carlos Corberán. Aconsegueix un canvi de sistema per a este partit, després de veure l'encontre davant de l'Eldense jugant 4-2-3-1. En la jornada d'avui, davant del Club Esportiu Castelló, jugarà 5-4-1. Així que ho farà amb Vicent Abril, per a mi sorprenent, repeteix porter, torna a deixar Cristian Rivero en la banqueta, tres centrals, Wanjala, el jove del filial, junta Tàrrega i De Haas. Estos són els tres centrals per a la jornada d'avui. Descans per a Mokhtar Diakabi, que té que regular esforços. La banda dreta per a Rioja, qui ja es postula, com comentàvem en la retransmissió de dimecres, com a lateral dret del València. Per l'esquerra, Jesús Vázquez, que torna a guanyar-li la posició de titular a José Luis Gallà. El mig centre repeteix Ugrinić Guido, i després despenja com a mitges puntes a Sato i Javi Guerra, i li dona la posició de davanter centre a Hugo Duro. Esta és la formació del València per a la jornada d'avui. Danjuma està en la banqueta de suplents. Així que alineació per a este amistós: tres centrals, Abril en la porteria, Guanjala, Tàrrega, De Haas, Rioja, Vázquez en els laterals, Ugrinić, Guido Rodríguez per al mig del camp, Sato, Javi Guerra, mitges puntes, Hugo Duro el davanter del València per a l'encontre d'avui.
0: Pues és l'alineació que ens acaba de contar Luis, els 11 que ha triat Carlos Corberán per al València. Luis, no descartes veure a Guanyala inclús com a lateral dret en eixa vessant de tercer central, que actua com a lateral, que li agrada molt fer a Carlos Corberán? Jo t'ho dic perquè que podria ser, no? Ja ho hem vist en Fulquier durant la temporada passada, així que anem a veure què és el que passa en Amos Guanyala, que ha fet una gran temporada en el València Mestalla la temporada passada. I
4: com a central.
0: Com a central, correcte, sí. Totalment, com a central. Però anem a veure què és el que planteja. Ara de seguida hi sirem de dubtes. També tenim en la Ciutat Esportiva de Paterna José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
5: Hola, salutacions, molt bona vesprada, Salva, amics, família del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Així estem, al costat de Luis Urrutia, en esta zona de premsa, així en el Antonio Puigà des de Paterna. S'agraeix moltíssim el sostre que tenim justament damunt dels nostres caps, perquè, com deia Luis, la ponenta que tenim avui és de por. Estàvem comentant inclús abans d'entrar a les instal·lacions que damunt d'això els que estaran vestits de curt tenen que córrer i fer sprints a altíssima intensitat. La veritat és que són aquestes coses que es programen, però després veus el dia, veus l'horatge i va ser un desgast brutal, i crec que això pot condicionar també la roda dels canvis. Bueno, coneixen ja els oients del Punt a Punt l'alineació d'eixida del València. Tenim ja també, per supost, la del Castelló, que és una miqueta una barreja de gent que continua bé la passada temporada amb noves incorporacions. Continuarà sota els pals el belga Roman Matis en una línia de 4. Jo aposté per esta, encara que no acaba d'estar del tot clar. Segurament Pablo Santiago serà el lateral dret. Lucas Alcázar, sense dubtes, estarà en el costat esquerre. La parella de centrals, per tant, seria per a Jeremy Meló i per al argentí Agus Sienra, al que ha arribat ja un acord del Castelló, recordem, este estiu, perquè estava cedit en opció de compra. N'hi ha que dir també, Salva, per aquells que no estes, en estos dies de vacances no estan molt pendents de l'actualitat, que durant la setmana ha patit una greu lesió de lligaments Fabri Brignani, el jove central italià del Castelló, i per tant que va una miqueta coix, no?, en eixa demarcació, i per tant jo crec que avui Meló serà central al costat de Sienra. Per davant, a la sala de màquines, van a jugar Due, i al seu costat estarà Black, el futbolista neerlandès, firmat este estiu procedent del Den Haag, que anem a veure de què és capaç en el dia d'avui davant d'un equip de primera divisió. I a partir d'ahir, tres mitges puntes, Íñigo Córdoba estarà per la banda esquerra, nou fitxatge que ve del Burgos, acabava contracte, Hamza, el que coneixes bé, del València, amb Irra Suero i Álvaro García en la part més avançada de l'equip. Més o menys, Issa seria a la disposició. Jo entenc que el Castelló va eixir jugant en 4 darrere, però pels futbolistes que estan en este 11 seria possible també tancar en 3, així que, com sempre, Salva, tindrem que eixir de dubtes quan la pilota comence a rodar i els jugadors es posicionen per a que arranqui este partit amistós. Recordem, segon del Castelló en esta pretemporada, va guanyar al Sabadell en l'estrena el passat cap de setmana a la Coma, a la ciutat esportiva, davant del conjunt arlequinat recent ascendit, i evidentment avui la prova és més exigent davant d'un equip de primera com ara el València.
0: Bueno, pues és l'alineació també del Club Esportiu Castelló. Molta gent de Castelló, igual, en Paterna.
5: Sí, he pogut veure uns quants, jo crec que hi ha 50-60 com a mínim, i està ben ara a ultimíssima hora perquè s'ha format aquesta clàssica cua, no?, per accedir a aquestes instal·lacions. A més, pega i el resol total, però sí que 50-60, alguns d'ells han vingut en la camiseta. N'hi ha molt fèrrims, també com així, Salva, a Castellà, sí, molt fèrrims, sí. Perquè sense dubte avui no, com a mínim espera que te donen un pin, com feien abans els clàssics, no?, que anava sempre el típic directiu que portava la butxaqueta plena de pins en l'escut de l'equip. Avui se ho han guanyat, en esta calor que fa cada setmana, dia per estar de platgeta o de muntanyeta ahí en aire condicionat i fent algo, veient-nos per la tele, pues bueno, o escoltant-nos en el Punt a Punt de la Punt Ràdio. Han vingut així, veurem voler in situ, però venen en auriculars per escoltar a Luis Urrutia i el Punt a Punt.
0: Home, segur que sí, segur que sí. Luis, en quant a parròquia valencianista, n'hi ha gent o com està?
4: Va estar ple, com el dimecres, saps, sí, que es posaren...
0: S'esgotaren, no?
4: Sí, s'esgotaren les entrades que posaren a disposició. Caben 3.000 persones així en este Antonio Puigades, i totes les entrades siguen demanades per els seguidors del València per a poder disfrutar d'este partit. Jo tinc la sensació de que no vindran tots perquè el dia no convida anar al partit, menys siguen televisat per a punt, així que jo crec que no es plenarà com dimecres este estadi, però anem a esperar, sobretot en les complicacions de aparcament que hi ha, que si ja no en queden places dins del pàrquing principal, ja tens que anar a la carretera, i després és una caminata pues, d'uns 10-12 minuts en la que cau fins a plegar així, després fer la cua també al sol, encara que cal dir que el club, que el València, està regalant un per un una botelleta d'aigua a tots els espectadors que venen, bueno, a bé presenciar el partit. Sí que és un detall que també cal mencionar del València, a tots els que entren regalen una botelleta d'aigua per a que puguen sufocar esta brutalitat de calor que tenim en la jornada d'avui a Empaterra.
0: Ahí ja és qüestió de triar si te la tires per damunt o te la veus.
4: Això és, ahí ja tries tu. L'aigua la tens, fes en ella el que vulguis.
0: Pues Lluís, ara de seguida tornem a la ciutat esportiva de Paterna perquè me contes més coses en esta prèvia. El partit comença a les 8, són les 7 i 20, així que gràcies Lluís, gràcies Gual. Són la prèvia i els detalls en este temps de prèvia del València-Castelló a la ciutat esportiva de Paterna. Tornem al encara sorprenent 0-0 Javi Morell entre el PSV i el Villarreal perquè han tingut ocasions els dos equips.
2: Sí, continua sent una pluja d'ocasions tant per als groguets com per als holandesos, però pel moment sense gols. En el cas del PSV, Mora l'ha tornat a tindre Mika Utadze.
3: Sí, ya la enésima jugada cara a cara con el portero y bueno, y la ha vuelto a tirar fuera. Yo creo que ya te digo, ningún partido de los que les quede, incluso en Liga, va a tener tantas ocasiones el Villarreal como está teniendo tan clarísimas en este partido.
2: Ya ha fet un triple canvi Íñigo Pérez, han deixat el terreny de xoc Camguala, Diatá y Nizar, el futbolista del planter, han entrat a la xespa Logan Costa, Tiam y Thiago Fernández. A ver, treta de cantó per al Villarreal quan estem en el minut 60 de partit, ja l'hora complida pel moment sense gols. A veure si es pot trencar ese 0-0 des del cantó. Ve la centrada buscant el primer pal. Se való que acaba per atrapar el porter, crec que ha assenyalat fora de porteria, serà pilota per al PSV. Atret ràpidament, pilotada llarga, atenció que pot córrer Plea i sit fora de l'àrea Rubén Gómez per a rebutjar aquesta pilota. El control de Buadi que no ha sigut bo i valor que torna a ser per al Villarreal. Estan dient Rubén Gómez perquè ens pareixia que havia pogut canviar el porter el Villarreal. Però és Luis Júnior qui continua baix els pals. Jugant el Villarreal, pareix que ara dona un passet endavant el conjunt holandès en la pressió, però això no fa que el Villarreal renuncie a eixir amb la pilota jugada. Estiam, el futbolista de la Pedrera, recentment ingressat al terreny de xoc, la endarrerís per a Macià, este cap a l'esquerra per a jugar amb Pau Navarro. Pilota per a Carlos Romero, bo el canvi de ritme de Carlos Romero, arranca la moto l'exfutbolista de l'Espanyol, Tiam volia jugar per a Gerard Moreno, való que recupera novament el PSV que vol ara eixir al contracolp, la demana oberta a la part dreta, més mal que no ha arribat ahí se való el jugador del PSV perquè podia muntar el contracolp amb molt de perill, finalment serà treta de lateral per al Villarreal. Va a posar en moviment Carlitos Romero, el jugador que torna a casa per a vestir la camiseta, la samarreta groga. És Luis Júnior el que obri per a Pau. Pau que avança metres en conducció, balot filtrat per dins. Bona la maniobra ara de Mika Utadze, va a terra, diu l'àrbitre que no hi ha res i balot que recupera el PSV.
3: Yo creo que Mika Utadze le está dejando porque psicológicamente, como le quite el no conseguir todas esas ocasiones, yo creo que le va a pasar factura porque han sido
0: va desesperado, bueno, sí.
3: Seis ocasiones clarísimas.
2: Sí, yo no recuerdo un partido
3: con tantas.
2: Pero sobre todo de un jugador.
3: Atención,
2: sí. Que atacan al PSV, la pasada que volia fer darrere Bouadi ha sigut finalment rebutjada per la defensa del Villarreal. Serà treta de cantó per al PSV. Este Bouamadi, sí, que ha eixit per Van Bommel, que havia sigut el que més ens havia agradat, i molt bones sensacions les que està deixant.
3: Tiene buena salud la banda izquierda del PSV, ¿sabes? Tanto con Van Bommel como esta promesa joven de su cantera que está llegando una y otra vez y está creando peligro.
2: El futbolista marroquí de 18 anyets que está jugant aquesta segona meitat amb el PSV. pot fer la centrada al futbolista holandès, pilota dins l'àrea, ataca el PSV, es defensa el Villarreal, la vol rebutjar Gerard Moreno, contundent Luis Junior, que li diu als seus que isquen de l'àrea, pilota que torna a recuperar el PSV, fica la cama ara, ve Micautatxe de taló, la deixa per a Moleiro, el control que no ha sigut bo, serà valor per al PSV.
0: Minut 65, estem pendents d'este 0-0 entre el PSV i el Villarreal. Continua l'1-1 entre el Wolverhampton i la Real Societat. Empaten a 1 Athletic Club i Eibar. Empaten a 0 Celta de Vigo, Real Sporting. I perd 0-1 Las Palmas davant el Al Ittihad. Empaten a 0 Málaga Leicester i Mallorca al Fateh.
2: I al Philips Stadium continua també l'empat a 0 entre el PSV i el Villarreal en el segon partit de la pretemporada del conjunt groguet. Ja saben que els estem contant la pretemporada dels equips valencians. Així al punt a punt a punt ràdio. Així no para l'esport, no para el futbol i no para la ràdio en valencià. Juga el PSV per dins, Verban, bona la passada per a ple, el control massa llarg, recupera Tiam, vol córrer ara el Villarreal, ha trobat bé Tiam, tira la paret, continua el futbolista del filial, la deixa per a Moleiro, pot ser bona per al Villarreal, Micautatxe que se'n va del porter i ara sí. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Villarreal. Euchilla Micautatxe, que estava ja desesperat perquè n'havia tingut un fum d'ocasions. Aquesta sí que ha decidit per retallar al porter, marxar-se de l'oposició de Kovar i batre a la porteria del PSV. S'avança el Villarreal novament en una transició, novament en un contracolpe, en una molt bona jugada de Tiam, el futbolista de la Pedrera, que ha deixat soles a Micautatxe, que com dèiem retalla sobre el porter i a porta buida fa el primer. Són 66 de partida Eindhoven, PSV 0, Villarreal 1.
0: Golàs, Mora.
3: Sí, una vez más el, bueno, el juego típico de Villarreal, roba en campo propio, 2-3 toques, llegada de Micautatxe solo y bueno, y la toma de decisión ha sido la correcta, ha intentado regatear al portero, la ha regateado y ha metido gol. Era el jugador que era el que tenía que meter el gol. Ahora ya le puede cambiar. Ahora ya Íñigo ya le puede cambiar. Ya.
0: Yo creo que igual Micautatxe le manda el cambio, ¿eh? Digo, ahora, ya está. Ya.
3: Sí, sí, sí. Ahora hay que tener cuidado porque bueno, yo creo que el PSV delante de su gente va a ir arriba. Y bueno,
2: mira, ahora la errada de Logan Costa, sí, en el control. Y furtaba en la pelota dins l'àrea y acabat per cometre una falta molt perillosa en favor del PSV, una falta lateral que és millor que un córner. Puxen els centrals, puxen les torres del conjunt d'Eindhoven per a buscar la rematada. Està preparat per a posar-la en moviment Berman, que ho faria amb la cama dreta, la pilota que aniria tancant-se. També està per allí Dennis Mann, ve la centrada buscant el segon pal, molt passada directament fora, traurà de porta el Villarreal.
3: Sí, bueno, era de esperar el que tiene más porcentaje de acciones peligrosas es el Villarreal, ya ha conseguido su gol, me imagino que ahora también dará, bueno, entrada a algún cambio más o, bueno, no sé, la planificación que pueda tener en este caso Íñigo, su cuerpo técnico con todos estos partidos, dando minutos a distintos jugadores. Y bueno, y como estamos viendo, yo creo que la zona defensiva del PSV, bueno, está siendo floja porque, bueno, viendo cómo les está atacando el Villarreal o cómo están sufriendo en ese sentido balones a la espalda, pues siguen igual y siguen provocando esas acciones de cara para el Villarreal, y hasta que al final, pues tanto, como se suele decir, tanto ha ido el cántaro a la fuente que al final se ha roto y ha conseguido el gol.
2: El PSV, que quan va cap amunt amb la pilota, pràcticament tanquen tan sols amb els dos centrals.
3: Sí, sí.
2: I això és el que està aprofitant el Villarreal per aixir el contracolpe en velocitat, i així han arribat les millors ocasions i el gol que lluís al marcador al minut 69, que estem a punt d'arribar. PSV 0, Villarreal 1. Ara xoc parat perquè n'hi ha molts jugadors, fins a 3 jugadors per terra, i crec que ha assenyalat finalment falta en favor del Villarreal. Pensatiu ahí Peter Bosz, l'entrenador del PSV. Pensatiu, dient...
3: Sí, prácticamente se ha pasado todo el partido sentado en el banquillo, bueno, estudiando un poco, yo creo que el juego del equipo, viendo pues las cosas a favor, las cosas en contra, y bueno, vamos a ver.
2: Ataca nuevamente el PSV, se ha chugat el penalti ahí Logan Costa, pero ha estat encertat per a clavar la puntera de la bota i rebutjar i sa pilota. Este és un dimoni, eh?
3: Sí,
2: el
3: otra vez.
2: Xiquet marroquí que ha eixit en la segona meitat... Molt desequilibrante en esa parte izquierda.
0: Electric, ¿eh?
3: Sí, la verdad que, bueno, habilidoso, rápido, no tiene mucho físico, es lo que le beneficia, pues, esas
0: será
3: incursiones.
0: Será muy joven, ¿no? En cara,
3: creo que 18, ¿no?
0: Sí. Pues en cara le queda para desenvoluparse a nivel físico, ¿no? También, y hacerse gran.
2: Pilota que juega el Villarreal, proposa la presión el PSV, pero la sorteja ve el conchung de Castelló, Valópera... Moleiro prepara dos nous canvis. Íñigo Pérez, Cerámica Autache, buscava la jugada individual el georgià. Hi haurà treta del lateral per al Villarreal. Mira, és un dels elegits, Mica Autache, que se'n va. Se'n va també Alberto Moreiro, per a que entren al terreny de xoc dos futbolistes de la pedrera del Villarreal. A veure si estiren una maneta. Vem ahí a Mica Autache, y el que comentaba Mora, no la lleva a abans, no, porque no.
0: Va César Bonafé, el 36 es César Bonafé, ex de la pedrera del València, sí. Y el altre no l'ha vist. ¿Quin número portava el altre?
2: Crec que era el de 33 Diallo, pero mira, ahí en Cabanes.
0: Ah, Pau Cabanes.
2: Cabanes y Bonafé 27. Per Mica Autache y Moleiro.
0: Sí.
2: Pau Cabanes, que també l'hem vist ja en el primer equip. La vol el Villarreal, novament, pilota larga per a Thiago Fernández dins l'àrea, pot ser bona per al Villarreal, la passada, la rematada i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Villarreal. Marca Tiam, el futbolista de la pedrera, novament. Torna a furtar la pilota el Villarreal y a correr al contracolpe. Es desespera y el porter del PSV tirant-li la bronca als seus companys, perquè novament ha deixat molts espais el conjunt d'Indoven. La pilota per a Carlos Romero, que fa una passada boníssima. Thiago Fernández dins l'àrea, fa la passada de la mort i Tiam, que l'espenta cap al fons de la xarxa, fa el segon el Villarreal. 72 de partit, PSV 0, Villarreal 2.
3: Sí, Thiago ha tenido esa pausa en área para llegar y mirar, levantar la cabeza y pasar a en este caso a Cheik, que bueno, la temporada pasada el medio centro titular era Cheik y Alassán en el filial. Empezaron jugando ellos dos, luego bueno, ya... entró Maciá y bueno, pero al principio eran esos dos los mediocentros titulares del equipo filial. Y bueno, ahora ya entró el primero y ahora parece ser que ya, bueno, se ha roto el maleficio y ahora las llegadas pues están contando por goles. Sigo viendo esa debilidad en la liga en la línea defensiva del PSV. Y sobre todo contra un equipo peligrosísimo como es el Villarreal, de cara a portería contraria y con llegada a área contraria, pues bueno, al final pasa factura y el resultado está siendo muy corto.
2: Pilota que torna a furtar nuevamente el Villarreal en camp contrari, volia jugar per dins.
0: Pero es que el
2: Gerard
0: PSOE...
2: Moreno cree que estaba tot invalidat, fuera de choc.
0: No rectifica, voy a decir, el PSOE continúa jugando lo mateix, no...
3: No, porque además el entrenador tampoco está dando instrucciones, está dando órdenes, está sentado en el banquillo sin ningún tipo de problema, pues bueno, tampoco está reestructurando nada desde la banda.
2: Y estem ya en el 73 y mig. Guanya el Villarreal el seu segon partit de la pretemporada per 0-2. El que sí que veiem molt actiu durant tot el partit és a Íñigo, que ara aplaudís a Seus perquè han tornat a furtar una pilota en camp contrari. Ve el Villarreal, Logan Costa la demana, ha obert a la part dreta, la passada que no és bona, ha tornat a furtar ara el PSV, que vol contracolpejar. Buhamdi buscava l'acció individual, atentíssim ara Logan Costa per a recuperar i sa pilota i endarrerir-la sobre Luis Junior.
3: Al final...
2: Ui, l'error de Luis Junior en eixida dins l'àrea, la rematada, atenció... Gol. Gol del PSV.
3: Lo que comentábamos al inicio, Luis Junior es capaz de lo mejor y capaz de lo peor.
2: L'eixida des de darrere que volia fer el porter del Villarreal, que ara Aixit creu, ara ha sigut capaç de lo pitjor, li l'ha regalat a un futbolista del PSV. Primer ha estat atent per a parar la primera intentona per part del PSV, però el rebuig li ha quedat de nou al seu capità, a Noah Fernández, que l'ha picat per damunt amb molta qualitat el futbolista del PSV.
0: La traca del Junior, ojo, la traca.
2: Que retalla distàncies, estem en el 75, PSV 1, Villarreal 2.
3: És verdad que és una definició de calidad, però...
0: És un regal.
3: Es un regalo del portero en este caso por salida de balón.
2: Y fa el gol y se va. Mauro Junior a la banqueta. Y entra...
0: Cornecio.
2: No es que... Bueno, a decir, pero no sabía si era publicidad.
0: Sí, podría ser una marca perfectamente.
2: O el nom. Pero será el autor del gol del PSV.
3: También tenía el Villarreal también gente en banda para salir preparada, ¿no? A ver...
0: Es sí. Surillano Cornecio, ¿sabes dónde es?
2: Mira, ha hecho un triple cambio. Man, Mauro Junior y a la asamblea. ¡Atención, errada! Ahora el regal para el tercer del Villarreal. ¿Quién regal le acaba de hacer Matei Kovar a Pau Cabanes? Le ha furtado la cartera cuando estaba esperando el porter que esa pilota arribar al área, arribat més ràpid el davanter del Villarreal.
0: Pareix Nadal.
2: Com es diria, quina traca ha liat el guardameta del PSV. Ho ha aprofitat Pau Cabanes per a fer el tercer, amplia la diferència el Villarreal, 77 de partit, PSV 1, Villarreal 3.
0: Mora, què fa el porter?
3: La verdad que yo creo que ya llegas a situaciones que no estás viviendo el partido, y yo creo que esto no es una situación que estés viviendo, que estés concentrado en el partido, porque es una decisión, una toma de decisión, es que ya no es ni error, es que inexistente, porque bueno, ese balón hay que atacarlo, y más cuando tú ves que te viene un delantero a por el balón. El portero tenía el balón de cara con un simple toque, un simple despeje, pero bueno, parece
0: espera,
3: ser que...
0: Espera y...
3: Sí, parece ser que, bueno, que si el portero contrario falla, yo también. Entonces, bueno, ha sido un poco eso. Yo, como aficionado al PSV, estaría temeroso por lo que me voy a encontrar la semana que viene en partido oficial, porque bueno, está dejando, ya te digo, sobre todo la zona defensiva del PSV, muchísimas, muchísimas dudas. En cuanto a posicionamiento, en cuanto a bueno, a calidad de sus jugadores, y en cuanto a bueno, a esos aspectos defensivos primordiales que tienes que tener para un equipo profesional que bueno, va a jugar en Europa, que bueno, que ahora mismo están siendo inexistentes. O sea, está siendo totalmente doblegado por en velocidad, en llegada al espacio, balones a la espalda. Bueno, en todas las situaciones defensivas está siendo doblegado por el Villarreal.
2: Torna la carga al Villarreal. Thiago, la rematada, se va fora. Crec que buscava una centrada que podia anar en direcció a porteria. Thiago Fernández, se n'ha anat fora, traurà de porteria el PSV.
0: 100 milions, li ha costat el porter al PSV, i estava mirant el que acaba d'entrar, Cornecio, és de Curaçao.
2: Oh, no.
0: Nascut a Curaçao. Un dels països que més fama, no?
3: Ha agafat en el Mundial.
0: Sí.
2: Recordem que era colònia també.
0: Sí. Pràcticament tots els jugadors de Curaçao pràcticament juguen en la lliga holandesa.
2: La participació de Curaçao, que s'ha ficat en el mapa per a moltíssimes persones en tot el planeta gràcies a la seva selecció de futbol. Juga el PSV, estem en el 79, PSV 1, Villarreal 3. Els estem contant el que seria la primera victòria del conjunt groguet en aquesta pretemporada. Així al punt a punt a punt ràdio i en acabar un derbi també de pretemporada des de la ciutat esportiva de Paterna. I se València Club Esportiu Castelló amb el Luis Urrutia i José Luis Gual. Pilota que juga el Villarreal. Des de darrere és Luis Júnior, se la lleva de damunt el porter del Villarreal. Del que parlàvem abans, Juanlu, el, sí. Se n'ha anat Arnau Tenas, se n'ha anat Diego Conde. Partit de pretemporada que el porter jugués 90 minuts, com pareix que va jugar Luis Júnior, això és senyal de que necessita reforçar-se. Des de darrere és Luis Júnior, se la lleva de damunt el porter del Villarreal. Del que parlàvem abans, Juanlu, el, sí. Se n'ha anat Arnau Tenas, se n'ha anat Diego Conde. Partit de pretemporada que el porter jugués 90 minuts.

0: A Tiago que li dient golosina, no? A Tiago, golosina Fernández. En Argentina és que això dels mals noms, no? Està el Cebolla, està el Golosina.
1: Todos tienen, no, tienen su apodo, todos tienen su apodo.
0: Todos tienen algo, sí.
2: No preguntarem per què.
0: No, no, no vaig a... No, no.
2: Pilota que juga el conjunt local des de la part dreta. És Connection, este, que connecta, mai millor dit, per dins amb el seu company. Pilota centrada dins l'àrea. L'acaba rebutjant Pau i serà finalment falta pilota per al Villarreal. Pero pues, falta ahí para el
0: 5 minutos, me ha fechito es lo que le resta.
1: Sí,
0: este,
1: no creo, no creo que descuente mucho tampoco,
0: No, no debería.
2: No, recordem en la primera part que havia sigut atès Bergman i no, no ha descomptat cap segon. Ahí sí que veurem si en aquesta segona meitat dona més temps d'afegit l'àrbitre del partit. Ara Íñigo que li demanava paciència a Luis Júnior, que havia optat per la pilotada llarga, li deia amb gestos molt clars que tinguera paciència i que tocara en curt, en el que és la idea d'Íñigo, és el que havem vist en el Rayo Vallecano i que esperem veure en aquest Villarreal. Jugant el PSV, busca el canvi d'orientació dins l'àrea, pilota endarrerida, que bé ha estat ara la defensa del Villarreal per a rebutjar i se baló. Le quedava Connection en la frontal, buscava el llançament directament fora. Serà treta de porteria per al Villarreal.
0: Pues mira, són les 7:47, anem a fer una visita per la ciutat esportiva de Paterna per a que Luis i Igual ens conten un poquet com estan aquestes sensacions prèvies. Tenim ja alguna imatge així en l'estudi i, home, gent n'hi ha, en la graderia, sobretot més en la que està l'ombra, però Luis, ja n'hi ha jugadors en l'herba, no?
3: Sí, sí, estan així tots realitzant ja els exercicis de calfament previs a l'inici de l'encontre. A la meva dreta estan els jugadors del València, a l'esquerra els del Club Esportiu Castelló, ahí pegant-los la solana i tractant de col·locar els músculs a punt per a l'inici de l'encontre. Així que els dos equips ja realitzant els exercicis d'escalfament, no ho hem dit, però l'àrbitre de l'encontre és valencià. És Andrés Fuentes Molina, té 35 anys. Per a mi va ser una gran desil·lusió que no pujara a primera divisió, perquè l'àrbitre que va jugar, per exemple, Las Palmas Màlaga del playoff d'ascens a primera, i jo de veres pensava que enguany pujaria a primera divisió, però ja saps allò dels cupos per col·legis territorials, no li tocava a la valenciana. Porta ja 5 temporades en segona divisió Andrés Fuentes Molina, i els 4 àrbitres que han pujat de segona a primera divisió són Jonander González, que és basc, Carlos Muñiz, que és aragonès, Luis Bestard, que és balear, i Manuel Jesús Orellana, que és andalús. Així que es quedarà una cinquena temporada en segona divisió Andrés Fuentes, que esperem algun dia li toque pujar a primera i que el Comitè Valencià tinga un altre àrbitre en la màxima categoria del futbol espanyol.
0: Tens que caure molt bé, per a que te pugen a primera, Luis.
3: Sí, no, no, tens que tindre molta sort.
0: Sí,
3: no, no
0: correcte,
3: sols, però bé, sinó,
0: esa és la paraula.
3: Que
0: sí,
3: a més
0: sí,
3: tingues el cupo, que a més no hi hagi un altre que siga més important que tu, així que en fi,
0: sí. És, ni més guapo, eh?
4: Després si eres bon àrbitre, això és el de menys, eh?
0: Ja, estava jo picant igual, ja...
4: Home, però per l'amor de Déu, és que claro, si ho és bon àrbitre, té igual d'on siga, però claro, estem en mans des que estem i així anava este negoci, per desgràcia.
0: Bueno, pues de seguida estem de nou en la ciutat esportiva de Paterna per al començament d'aquest partit, però Javi Morell, li resten 2 minutets per a que acabi este Villarreal 3, PSV 1.
2: Sí, estem ja en el minut 89 i continua la victòria momentània del Villarreal en aquesta segona prova de pretemporada del projecte d'Íñigo Pérez. Mira que vol ampliar la distància el conjunt groguet, que està trobant espais per la part dreta. Pilota centrada, endarrerida, la volia Carlos Romero, el control que se li ha anat massa llarg, baló que recupera el PSV, a la pressió César Bonafé, pilota que trau bé el PSV, anava passat ahí de revolucions Logan Costa, i acaba fent-se amb la pilota al central del Villarreal. Estan ja els dos equips deixant passar el temps, el Villarreal amb la pilota passant
1: Sí, están totalmente parados diciendo al árbitro, pita ya, que nos tenemos que ir.
2: Sí, que volem anar a la
0: ducha. Ara és quan l'àrbitro dona 5 minuts, eh? T'imagines?
2: No està ni preparat el carteló del quart àrbitre.
1: Ja està.
2: Mirant-se ja el rellonge l'àrbitre perquè el temps està complit. I se va acabar la segona prova de la pretemporada. Des de Íñigo Pérez diu l'àrbitre que fins ací arriba el partit en el Philips Stadium de Eindhoven. S'acaba la segona prova, com dèiem, del Villarreal en aquesta pretemporada. Bon partit del conjunt groguet amb bones sensacions i victòria. PSV 1, Villarreal 3.
0: Bueno, pues vos demane un resum de lo que ha estat este partit i que vos ha aparegut esta segona prova del Villarreal en esta pretemporada després de la derrota davant Benfica. Avui la victòria 1-3 davant el PSV Eindhoven.
2: Jo seré curtet perquè entenc que s'entindrem que anar a la ciutat esportiva. Dèiem en els primers 10 minuts que possiblement pel tema físic el PSV havia entrat millor al partit, però després el Villarreal ha sigut molt superior i en cas d'haver tingut un poquet més d'encert, haguera sigut una victòria molt, molt avoltada per al conjunt groguet. M'ha agradat molt les sensacions que ha deixat avui el projecte d'Íñigo Pérez.
0: Mora.
1: Bueno, pues partido para coger buenas sensaciones por parte del Villarreal. Creo que bueno, que en ataque ha llegado una y otra vez, le ha faltado el acierto, si no hubiese sido un partido de un resultado muy abultado. Creo que es un rival, un buen rival, el PSV. Creo que el Villarreal ha empezado con dudas, pero poco a poco ha ido haciendo, estableciendo su juego, su idea de toque, llegada, jugada al espacio, robo, salida a la contra, y bueno, y eso le ha generado muchas dudas al PSV, y al final pues se ha conseguido el primero, y a partir de ahí han llegado ya los demás goles. Pero sobre todo partido para tener buenas y ir cogiendo buenas sensaciones por parte del Villarreal.
0: Pues Javi Morey, Juan Luis Mora, muchísimas gracias.
2: A tú, Salva, un abrazo, compañeros.
0: Un abrazo. Hasta la próxima. En el Sal 3 partits en temps de descans, Athletic Club 1, Eibar 2, 0-0 entre el Celta de Vigo y el Real Sporting de Gijón, Las Palmas 0, Al Ittihad 1, Málaga 0, Leicester 1, Mallorca 2, Alfate 0, y acaba de comenzar Fabín Minuch, Real Oviedo 0, Deportivo de la Coruña 0. Fem una pausa i anem ja en el València-Castelló.
5: Punt a punt. Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
6: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
7: I també poders curatius.
6: I que ho arreglava tot.
7: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
6: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
7: Eren ells, els iaios increïbles.
6: 26 de juliol.
7: Feliç dia dels iaios. Generalitat Valenciana.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.

0: 5 minuts per arribar a les 8 de la vesprada i anem ja cap a la ciutat esportiva de Paterna per a conèixer, per a recordar les alineacions tant del València com del Club Esportiu Castelló, perquè en 5 minuts Luis Urrutia, José Luis Gual, arranca el partit de pretemporada.
1: I ja ha acabat el calfament per part dels dos conjunts que ja han marxat cap als seus vestidors per a donar inici a la segona meitat de l'encontre. Recordem la formació del València Club de Futbol per a l'encontre d'avui, que juga amb Vicent Abril com a porter. Lateral dret, continua el cameo de l'entrenador. Si el primer partit de pretemporada va col·locar primer Iranzo, després Gamón, ara és Guanyala el tercer personatge que col·loca en el cameo de lateral dret el tècnic del València. Com a centrals, Tàrrega i De Haas. En lateral esquerre és Jesús Vázquez. En el mig del camp, Rioja per la dreta i Guerra o Sato per l'esquerra, Ugrinich i Guido en la mitja punta. El davanter serà Hugo Duro. Esta és la formació del València. Home, seria un càsting si algun d'ells jugara una miqueta més de minuts, no? Però que només els dona 45 minuts als jugadors que poden disputar. I ja te dic una cosa, tot per acabar en Luis Rioja de lateral.
0: Bueno, és la urgència, Luis, és la urgència que té el València ara en el lateral dret, perquè clar, Rubo va tindre molèsties esta setmana, sembla que pot estar lesionat, així que és una opció menys encara per a aquest lateral dret. També n'hi ha que fer un estudi de la mala sort que té Rubo Iranzo, perquè sempre que té una oportunitat per a tindre minuts en el primer equip, arriba una mala notícia en forma de lesió. I avui pues, veurem si és Guanyala, si és defensa de 3, a veure, ara quan comença el partit, què és el que vol Corberan col·locar sobre la xespa. Igual, alineacions del Castelló, les repassem i ara anem també en els detalls, a 3 minuts per a que siguin les 8 de la vesprada.
2: Sí, tinc que dir-te que el dubte que tinc és el dibuix en el que va eixir el Castelló, perquè estava molt atent als exercicis que estaven fent de finalització i estava Íñigo Córdoba per l'esquerra, Pablo Santiago per la dreta. Amb tota seguretat, Pablo Santiago va jugar en el carril dret, també Íñigo Córdoba en l'esquerra. El dubte que tinc és si anem a jugar en defensa de 4 o de 3. En aquest cas, Lucas Alcaraz, Agus Sienra i Jeremy Melo serien els 3 centrals o els 3 més endarrerits, deixant a Pablo Santiago i Lucas Alcaraz i a Íñigo Córdoba en els costats, no? I és l'únic dubte, en qualsevol cas, en el doble mig centre van a jugar Marc Olivier Due, el francès, al seu costat una de les noves incorporacions, el neerlandès Jari Black, en Belari Hamza i Rasuero i Álvaro García, el punta, com a jugadors més avançats. Estem a l'espera de que compareguin ja els protagonistes, els jugadors de banqueta en el dia d'avui del Castelló ja han buscat la seva zona i això està a puntet de començar a tindre ja els protagonistes damunt l'herba en este Antonio Puchades.
0: Bueno, pues Luis, estem ja ahí, per a que comencen a ser els jugadors. Imagine que
1: la ovació estes hores és per a Diego López, que amb crosses acaba de pujar cap a la primera fila de la Vall Llotja i agafa cadira després de el seu trencament del lligament anterior creuat en les acaballes de la temporada passada. I ahí està Diego López, que esperem que puga ajudar a l'equip en la segona volta de la Lliga.
0: Anava a preguntar-te per la imatge de la llotja, per si n'hi ha presència de tota la plana major del València.
1: No, està buida, la primera fila de la llotja està buida. Zero persones
0: en
1: la primera llotja de la buida. Així que, mira, acaba de sentar-se Solís. Javier Solís és qui acaba de seure's en, així que serà ell que estiga en eixa primera, en el moment que eixen els jugadors. El València jugarà avui de blanc i negre, mentre que el Club Esportiu Castelló ho fa de granat,
2: Sí, senyor. Una de les quatre equipacions que té el Castelló, Luis. Això és la modernitat, el màrqueting. Tenim quatre equipacions, així que hi ha on escollir. I en el dia avui, pues, Lluís, eixa elàstica de color granate, en el color blanc en els costats de la camiseta, també en el ribet de la samarreta, amb els pantalons de color blanc i les calces de color granate. Ahí està aquesta equipació del Castelló i el passamans habitual amb els components de l'11 del València.
1: Només podem reconèixer al Castelló per l'escut, perquè per la resta és un equipatge absolutament desconegut per a l'equip de Pablo Hernández, un dels homes que va escriure una part important de la història del València i que s'entrarà en la llotja de visitant d'este estadi principal de la ciutat esportiva del València. La tribuna principal està completament plena. enfront sí que hi han prou cadires buides, però és la zona on li pega el sol, on no deu de ser gens agradable estar a aquestes hores de la vesprada, on la temperatura que tenim així en Paterna és de 35 graus quasi a la sombra.
2: Quasi ja que donar gràcies, Lluís, perquè quan hem arribat ja havien 38, o sigui que ja que donar gràcies. Una galvana de poc, que sol dir-se.
1: Sí. L'abraç entre Pablo i Corberán. Se li acostava el tècnic del València al del Club Esportiu Castelló i ahí continuen xerrant els dos.
0: Així crec que comparteixen o compartien...
2: Van coincidir en l'elit, eh?
0: Sí,
2: van coincidir en l'elit.
0: I entorn, en quant a Chelsea de representació i de més, també, així que, bueno, estreta, la vinculació entre Corberán i Pablo Hernández.
1: Pues ahí està, continuen xerrant els dos entrenadors, així just davall de la zona en la que estem. Així si es tapen la boca per a parlar en l'altra, també... Els expulsen o no?
0: Home, jo...
2: Ver donant idees, Lluís. Ver donant idees, per a divertir-se.
0: Teniu ahí la fitxa tècnica dels àrbits, més allà del principal?
2: Sí, sí, sí.
0: És que un dels ajudants, dels liniers, l'acaba de reconèixer, és amic meu de tota la vida, del meu a classe.
1: Ignacio Sánchez Ferragut.
0: Pues Ignacio Sánchez Ferragut, que acaba de eixir, suposo que era el quart àrbit.
1: No. Un és Iván Hernández Ramos i l'altre David Cantón Vitoria.
0: Pues serà el quart àrbit.
1: I el quart àrbit és Francisco José Ortega Herrera.
0: Pues no, si no n'hi ha bar.
1: I l'àrbitre Andrés Fuentes Molina, no Barroni.
0: No, pues ninguno d'ixos és el que jo te dic. I l'acaba de veure la imatge, o sea que és ell segur i son pare està a la grada.
1: Igual té un doble,
0: Home, està son pare en la grada, igual també s'ha enganyat son pare.
1: Va a començar el partit en Club Esportiu Castelló. És José Luis Gual que acaba de posar la pilota en moviment.
2: Que està parat a la dreta de la zona de tribuna d'este Antonio Puchades. Ha tocat cap arrere el Castelló, valor que ja té en el seu poder. Vestits de groc, ahí no és supersticiós. El belga Roman Matis en el dorsal 13 a la seva esquena. Xafa la pilota, esperant ahí que pressione alt el València. Toca la seva esquerra, valor que ve a aquest costat per a que traga la pilota des de darrere Lucas Alcázar. El valor per a Íñigo Córdoba, jugant d'esquenes l'ex del Burgos. Íñigo Córdoba apurat. Crec que n'hi ha falta, sí.
1: Valor per a Castelló. I confirmem el València en defensa de 4...
0: Guanyala.
1: Col·loca efectivament Guanyala com a lateral dret, Marronet per a el central Kenia.
2: Ara eixirem de dubtes en quant al dibuix del Castelló en fase defensiva, perquè de moment la pilota i amenaça en colpejar en Jair Lucas Alcázar. Està dubtant perquè la pressió del València és alta, incomoda, i per tant la deixen per a que siga finalment l'argentí Agus Sierra, que la col·loca en este costat, en l'esquerra, per a Íñigo Córdoba. Descarrega de cara, ve Black, el neerlandès, torna de nou per a Córdoba. Córdoba fa la mitja punta a Suero, el valor que ve cap a barrer la teira Suero, i toca de nou descarregant el joc, descongestionant-lo, de nou a la línia de 3 del Castelló, que clarament està jugant en 3 centrals, com diem. Sierra en el mig, pelota a la dreta, a l'esquerra Lucas Alcázar, el valor volcat en el costat dret, per allà el que la té és en este cas Hamza. Hamza tocant en curte per a Pablo Santiago, i en el control del valor Castelló en este arran de partit, minut i mig de joc, 0-0 en el Antonio Puchades, València 0, Castelló 0. La pilota per a Matis, i Lluís, el València apretant li alt,
1: Sí, sí, anem a veure si alguna errada defensiva del Club Esportiu Castelló, perquè fins ara només l'equip albinegre en la jornada d'avui, vestit de granate, és el posseïdor de la pilota. El València va per ell, i fins ara el que acaba d'aconseguir és un servici de banda gràcies a la pressió exercida pel central de l'Aquas, per César Tàrrega. Hi ha servici de banda per al conjunt de Mestalla. Minut 2 de la primera meitat, la pretemporada en el punt a punt de la Punt Ràdio. Hem tingut la victòria del Villarreal, la primera de l'equip groc. I ara és el València qui ataca. Javi Guerra amb la puntera, perd el valor, ataca el Castelló.
2: I ataca mitjançant Hamza. Hamza que ataca per aquest corredor central. Tanca molta gent del València. Continua en la pilota Hamza. Volia col·locar-se-la per a pegar-li. Preferís tocar en curte per a Suero. Suero, això valor que ve massa llarg, sense precisió. No ha pogut arribar Íñigo Córdoba. Queda en res la transició del Castelló. Pilota per al València.
1: Però ja ho tenim, Salva, el Club Esportiu Castelló constantment buscant l'atac per el lateral dret del València.
0: Normal, normal, també. És el jugador amb menys experiència a l'èlit d'eixa defensa, i també el que no té molta experiència com a lateral dret.
1: Ara pressió alta també del Club Esportiu Castelló, però el València eix bé, la pilota per l'esquerra, allà va la carrera de Sato, Sato amb la pilota fa la diagonal, entrega dins l'àrea per a Duro, Hugo Duro, que perd la pilota, serà servici de meta per al Castelló, quan el futbolista està més preocupat de xocar el rival que de buscar la pilota, estes coses solen ocórrer. Minut 3 de la primera meitat, València 0, Castelló 0.
2: Havia ficat el cos ahir Sienra, que havia eixit al tall, no? Com sol dir-se, guanyant la posició. I hem vist una de les coses que té que treballar molt este Castelló de Pablo Hernández. Tracta de pressionar molt alt, però ha pivotat bé Duro i ràpidament han trobat el carril. Torna a recuperar el València.
1: Oh, quina pèrdua del Castelló. La pilota de nou per a Sato. Sato dins l'àrea, en la mitja lluna, busca el llançament, queda bloquejat. No la pot aprofitar Rioja, però torna a aparèixer la bona acció del japonès Sato, que és, sense dubte, el futbolista que millor sensacions està deixant en esta pretemporada per a l'equip de Mestalla. La juga de nou el València, altra volta és Sato, la pèrdua de pilota, té que aparèixer al tall de Haas i la recupera per al València. De Haas, que també té molt bona pinta, eh? Este central neerlandès que ha contractat el València. De Haas en curt, Sato toca de primeres, Guido, este assegura la possessió de la pilota per a buscar la zona defensiva. La passada arriscada de Tàrrega per a buscar a Javi. Guerra, que entrega de nou per a Guanyala. I el Kenià torna a jugar cap als centrals mentre el Club Esportiu Castelló espera en bloc mitjà. Pilota per a Tàrrega. Es mou entre línies Luis Rioja. La tornarà a recuperar el València. Sato pel costat tracta de trobar a Jesús. Vázquez en la separadora i de nou jugant Guido cap a la seva zona defensiva. Altra volta Guido, el valor per a Vázquez, buscant a Sato, però no pot progressar i torna a buscar canviar cap a la dreta des dels centrals. Ara és Tàrrega qui juga en llarg per a que pentine Javi. La pilota de Rioja, entrega per a Guerra, s'endinsa en l'àrea, continua Javi, a punt de perdre la pilota, però continua amb ella, gira de posició i guanya el córner. Serà el primer del partit, serà favorable al València. A espentes i redolons ha aconseguit dominar aquesta pilota Javi Guerra, que després ha fet un ràpid canvi d'orientació cap a la seva zona dreta i ha forçat el tir des del cantó. Minut 5 de la primera meitat. Així en Paterna, empaten a 0 València i Club Esportiu Castelló. Preparat Filip Ugrinić per executar el llançament des del cantó. La pilota l'obrirà, així que els jugadors més alts del València esperen més enllà del punt de penal. Allà va Tàrrega, Guido, De Haas, tots ells a buscar la rematada. El colpeig d'Ugrinić, la pilota cap al primer pal, senzill el rebuig de la rereguarda del Club Esportiu Castelló, i Rioja no es complica i fa una sessió de 90 metres fins al seu porter, que te sorprèn o no, Salva, que torna a ser Vicent Abril?
0: Sí que me sorprèn per un costat, i per l'altre n'hi ha equips que estan esperant a que deixi de ser titular per a emportar-se-lo cedit. Però clar, el València té que fitxar un porter. El problema que té el València al mercat és que està bloquejat, perquè fins que no tanca un lateral dret no va a fer més moviments.
1: Necessita un porter per a tindre 4?
0: Bueno, a Rivero li han dit que si sap comptar que no compten en ell.
1: Ah, vale. És que l'acaben de renovar, no?
0: Sí. Però bueno. Ja,
1: primer el renoven i després li diuen que no compten ni.
0: Ah, així és la història.
1: Va el Castelló.
2: Ve el Castelló, Íñigo Córdoba, la centrada, baló dins de l'àrea. T'ha tocat de cap ahí, de Haas, allunya, Tàrrega com pot. Baló per al València.
1: Finalment endarrerit Guido, sense major complicació per a que la controle Vicent Abril. Entonces, Cristian no va a seguir i a Vicent Abril el van a cedir?
0: Sí, correcte.
1: És això?
0: Correcte. Yeah. I se quedaria Dimitrevski en el porter que fitxen, i a priori en Raúl Jiménez com a tercer porter del primer equip i porter del Mestalla.
1: Ja. Yeah. Raúl Jiménez, que no està.
0: No, està en el Mestalla, clar.
1: Sí, clar, clar. Ha jugat este matí en Villarreal.
0: Així és. I,
1: en fi, són coses boniques. Complicades d'explicar, més d'entendre, però coses boniques, sí, sí. La juga el València, Guido Rodríguez, des de la seva zona defensiva, camí del 8, d'esta primera meitat, empatant a 0 València i Club Esportiu Castelló. Això és la pretemporada i la contem en directe així en el punt a punt de Punt Ràdio. El valor que Va jugar en el mig del camp el València, a punt de recuperar-la el treball del Club Esportiu Castelló, però finalment es deja esquifar una bona maniobra per entregar de primeres el toc de Sato per a Vázquez. Este en l'aire la pilota per a que quan baixi al pis puga fer un bon control i buscar de nou els centrals. La pilota per a Tàrrega. Tàrrega obre per la dreta on l'espera Guanjala. Davant de la pressió del Castelló, entrega al mig per a que Guido Rodríguez puga buscar de Haas la passada llarga per a l'esprint de Sato. Allà va el japonès, no ha plegat a la pilota, serà servici de banda per al Castelló.
2: Sí, està ben alçant la mà, els jugadors del Castelló, per a dir-li a l'assistent que aquesta pilota havia superat aquesta línia de banda, ni se costat esquerra ofensiu del València. I estava fixant més Salva també que el Castelló defensa en 4 darrere. Se col·loquen Lucas Alcázar i Pablo Santiago ben laterals, en Sienra i en Jeremy Melot, però és atacant en valor i 5 des de darrere quan deixen 3 darrere, i el que guanya molta profunditat per la dreta és Pablo Santiago. Alguna de les coses que ja porta en continuïtat, no?, en quant sí. A automatismes, el Castelló de Pablo Hernández de la temporada passada recupera de nou molt fàcil el València, Luis.
1: La pilota espera Tàrrega, el Club Esportiu Castelló fa molts minuts que l'únic que fa és córrer darrere la pilota. Javi Guerra fa un bon moviment, però després, quan buscava Rioja per la dreta, veu que hi ha una cava defensiva del Castelló que recupera el valor.
2: I jugant en defensa, estava fixant-me en el neerlandès, un dels fitxatges, Jari Black, que de moment no està topetant el seu lloc, en el camp, no està participant en l'elaboració i segurament li fa falta al Castelló una miqueta de pausa en la pilota. Bé, Suero, toca Suero a l'esquerra, valor per a Íñigo Córdoba, jugant llarg, anem a veure si hi ha una falta de joc, valor per a Ansa.
3: Sí.
2: Hi ha bandereta alçada, sí. Me donava la sensació que estava lleugerament anticipat, encara que és ràpid, Hamza.
1: Com que no hi ha bar, cal alçar el banderí de forma immediata.
2: Actes de fe, Luis, com sempre.
3: Sí, no, este deu de ser l'amic de Salva.
0: No, si heu dit que no estava...
2: Pues si és l'amic de Salva, xularà sempre fora de joc.
0: Jo l'he vist.
1: El balón espera el València. Tàrrega. Entrega per a Justin de Haas. Este avança per a Guido. És el triangle màgic del València, eh? Tàrrega, de Haas, Guido Rodríguez. Que continuen lluitant davant de la calor sufocant que fa en la vesprada d'avui, així... En la ciutat esportiva, per suposat, tindrem pausa per a veure, eh?
0: Home.
2: Juga el Castelló. Valor per a Due. Per al francès, que porta el 6 a l'esquena. Toca en curtet, ho fa per a Melo. Melo que la xafa, torna per a Due. Ahí se planten molta gent per dins el València. No pot progressar per ahí el Castelló. Té que tocar cap arrere. La pilota per a l'argentí, per a Sienra. Sienra que obri la banda esquerra. Íñigo Córdoba volia tirar ahí l'autopassada a Guanala. Este no se la minxa de, per tant serà treta de banda per al Castelló, encara en camp propi. Lucas Alcázar, el madrileny, que demana alguna ajuda. Se meneja ahí Jari Black, del que esperem molt, però que té que poquet a poquet aterrar, en la manera de jugar així al nostre país. Trau Lucas a l'espai, rebutja Tàrrega, no hi ha res, encara que demanava, crec que possible falta. Valor per al València, Luis.
1: La toca Tàrrega, Guanjala de primeres, complica en el mig del camp, bona entesa ara entre Guido i Ugrinich per a resoldre una jugada que era molt perillosa perquè el Castelló despenja molts futbolistes, deixa molt prop de l'àrea. Valor que tracta de guanyar Hugo Duro en el joc aeri, una volta més no el guanya, el recupera el Castelló en el mig del camp, que eix al contraatac.
2: I ara ho fa mitjançant Black tocant a la dreta, la pilota per a Hamza. Estan participant prou, o almenys tocant prou la pilota els dos descostats, tant Íñigo Córdoba com Hamza. Però fa falta una miqueta més d'enganxe per part de Suero, que està en ganes, està menjant però no està trobant, no? I s'espai té un paperet difícil avui davant de Guido i també davant de Ugrinich, el doble migcentre del València. De moment temporitza el Castelló en zona de cobertura amb Jari Black que pivota, toca darrere per a Sienra, cap arrere. Està costant-li molt al Castelló, Almenys poder tindre possessions llargues, que és el que li agrada, o si no, poder ir en transició. La pilota de nou per a Roman Matis, el belga, en àrea pròpia, ahí s'hi ha el balconet de l'àrea. Estem a tot això en el 12 ja de la primera meitat, amb el marcador inicial, València 0, Castelló 0 en este segon amistós, en este cas per al Castelló, en esta pretemporada, i ara directament el valor per la línia de banda, regalé per al València.
1: Que traurà des del costat és Jesús Vázquez, perdona, el japonès, era Sato, qui entregava per a que De Haas entregue de primera sobre Vicent Abril, el porter del València. Absolutament de rosa xicle, el porter del València. sí, entregant per a Haas.
0: Vicent Abril, Luis, que em parla d'ell i que, bueno, igual n'hi ha gent que no l'ubica. És jugador del 2005, que la temporada passada va estar al Mestalla, nascut a Castelló de la Ribera i que és internacional amb la selecció espanyola sub-21, també la sub-20. Així que, bueno, pues, és un dels porters del futur en el València, que de moment està com a titular en el primer equip d'esta pretemporada.
1: Ataca el València per l'esquerra després d'una acció de Sato per entregar per a Jesús Vázquez. Es juga l'un contra un, toca arrere per a Javi. Guerra, entrega en horizontal, però apareix el tall defensiu del Castelló.
2: Ha anticipat molt bé Dué, Dué que conduís, juga a l'esquerra, ha perdut un test preciós, perquè ha de tornar pràcticament tot el València a posicionar-se per darrere del baló. Encara aixina la té Lucas, Lucas a trompicons, demanava la falta, l'àrbitre que entén que no n'hi havia, recupera el València.
1: La pilota per a Guido Rodríguez, que està en camp contrari, avança per a Rioja, sprinta el Sevilla, està només Sato dins l'àrea on està el davanter, la centrada de Rioja, córner. El davanter encara no ha arribat a l'àrea. I haurà llançament de cantó per a l'equip de Mestalla, torna a ser Ugrinić, qui buscarà el colpès des de la banda dreta. I Pablo Hernández, del 14 ja.
2: A l'assistent, Pablo, el míster del Castell estava protestant-li des de darrere i sa falta que reclamaven.
1: Falta era molt clara, duro. Però jo crec que ha donat avantatge i que quan ha fet la passada errada ja no li estaven agafant. A veure què fa amb el córner el València. La senyal d'Ugrinić, els dos braços alçats, la pilota cap al primer pal. No ha pogut pentinar-la Hugo Duro i serà servici de banda per al València, encara que l'àrbitre diu que no, que serà a favor del Club Esportiu Castelló. Però tenia una pilota molt senzilla de pentinar Hugo Duro, però no l'encertava.
2: I després s'ha equivocat el futbolista, crec que és Ugrinić, pensant que la treta de banda seria per a d'ells. Serà treta lateral de banda molt a prop del banderí de córner propi, costat esquerra per al Castelló. Va ser Lucas Alcázar el lateral, futbolista madrileny, segona temporada en el conjunt albinegre, que juga en Ger, baló que ve per Álvaro. Jo crec que aquesta falta és molt clara, Ara sí que se n'endú per davant Álvaro García. I per tant la pilota serà per al Castelló, encara en camp propi, molt lluny de la divisòria. Des del punt de vista albinegre, crec que hi ha un problema de continuïtat en el joc i ni Dué ni Black, quan se té la pilota, estan donant opcions per a que el Castelló puga anar progressant a base de passes. Ho està fent només en transició i té molts problemes per a superar aquesta primera línia de pressió del València. Juga el Castelló de nou en defensa, en dubtes, no? Perquè Sienra no troba destinatari d'aquesta passada en curt. Ara sí, per la dreta el moviment de Meló. Meló per a Dué, molt marcat Dué. Connecta Dué en Hamza, que se n'ha vingut per dins. Toca de nou de cara per a Meló, poquet a poquet. Tracta de guanyar metres el Castelló davant d'un molt ordenat València en fase defensiva. Pilota per a Dué. De nou jugant per a Meló. Poquet a poquet van encadenant passades. De nou Meló. Meló que no ho té clar davant d'Hugo Duro. I arrere per a Matis. De moment, conté el joc, no? Li baixa un poc la temperatura. Al ritme en la pilota l'equip de Pablo Hernández, que està empatant a 0, superat ja el quart d'hora de partit. De nou Matis, demanant ajuda. És una constant, les poques opcions de passada que tenen els jugadors de Pablo en este arran de partit. La pressió del València és bona i mira, ara dona furis de nou, Luis.
1: Perquè el toc de Meló amb el seu cap se'n va directament fora. Serà servici de lateral per a l'equip de Mestalla. En esta vesprada tòrrida estem molt pendents dels incendis, poblacions evacuades. En esta jornada amb vent de ponent que tant de mal està fent en el nostre territori.
0: Algú està cridant per ahí, agafa el telèfon. Sí.
1: El baló torna a ser per a l'equip de Mestalla, per al València, que juga així en Paterna, el que serà el seu últim, a veure si penúltim o avantpenúltim encontre en Espanya abans de l'inici de la Lliga, perquè compten que està buscant
0: un
1: partit amistós per a el tercer cap de setmana d'agost. Baló en la zona mitja, la té Guerra, la pèrdua de Guerra, la recuperació és per al Club Esportiu Castelló. Tracta de fer jugada, però
0: està ben prop, Luis. Està ben prop de tancar un partit. Lo que no té se dir és el rival, però sí que està ben prop de tancar ja un partit.
1: Perquè ara tenen tres enfrontaments seguits contra equips anglesos, no?
0: Sí, una porta tancada, que és el del Derby Country.
1: Sí.
0: I després el Taronja, que serà contra el Newcastle. Entre el Taronja i el començament de la Lliga, que en el cas del València...
1: No, però en Anglaterra juguen dos, no?
0: Sí, correcte.
1: Juguen dos.
0: Stoke City i Derby Country.
1: I el Derby County. I després... Dels dos volem un,
0: Correcte.
3: No, l'altre no el volem.
0: Exacte. I després el Taronja contra el Newcastle, i entre el Newcastle i el començament de la Lliga, que per al València no serà en la primera jornada.
3: Serà el dia 22, correcte, en la jornada 2.
0: Pues en aquest impàs de dies, el València està buscant un rival per a jugar un altre amistós.
3: Sí. També ho està fent el Betis, eh? Els dos equips estan buscant
0: l'un contra l'altre,
3: que juguen entre ells, clar. El balón torna a ser per a l'equip bètic. El Betis estava clar que anaven a demanar en darrere el partit, perquè entre altres coses els donarà temps a recuperar a Isco per a l'inici de la temporada. Guanyala, busca la pilota, falta. La falta comença ara per Guanyala, per un colp a la cara del jugador del Castelló, que és Córdoba. L'àrbitre ha mirat cap al seu assistent i este l'ha dit que sí, que era falta, i que per tant serà col franc per al Castelló,
2: que ha tirat ofici, eh? Jo crec que tenia la pilota perduda i ha vist que alçava els braços en aquesta lluita per a guanyar l'espai el jove jugador del València, i ahir ha tret la falta d'Iñigo Córdoba. Pilota per a Lucas, juga Lucas buscant el moviment de ruptura ahir per part d'Àlvaro. Ahir ha permès inclús que Álvaro poguera lluitar aquesta pilota a Tàrrega quan la tenia guanyada. Finalment ha ficat bé el cos, serà treta de porteria per al València,
3: que trau ràpidament Vicent Abril. Camí del Deneu d'esta primera meitat, empatant a 0 València i Castelló en esta pretemporada, on el Villarreal ha aconseguit una gran victòria en Eindhoven davant del PSV per 1-3. La té Vicent Abril, però xafa el baló esperant que passe algo, perquè en el camp no passa res. Finalment l'envia ja cap a Rioja. No és una gran idea jugar pilotes altes cap al més baixer de l'equip. La torna a tindre Ugrinić, i este juga en horitzontal per a Guido, i este amb molta seguretat per a buscar els centrals. És de Huskies per la dreta, la pilota llarga, llarguíssima, per a Jesús Vázquez. És impossible per a l'extremeny. Serà servici de meta per al Club Esportiu Castelló. 10:30 de la primera, això és el punt a punt a Punt Ràdio vivint este empat a 0 entre València i Castelló.
2: I un partit de moment, ja que dir-ho, que ha tingut pràcticament cap oportunitat clara, una aproximació en molt de sentit de Javi Guerra i poqueta cosa més. De moment el partit que el controla el València, que té més la pilota, que sembla millor parat en l'encontre, el Castelló no acaba de topetar i se centra el camp. Y bueno, está intentando contindre con pot ahí la intentona, ¿no?, del conjunt de Corberán. Ara és per la dreta de nou el Castelló, baló per a Melo, Melo que demana ajuda, Melo que tracta de dividir, ha trobat molt bé per dins a Suero, però ese valor roda torna a ser per al València.
3: Ugrinić entrega rere per a Guanyala, i el Kenia que espera que s'acosten els centrals. La pilota espera César Tàrrega i este torna a buscar Guanyala. Amaga en llançar llarga la pilota, però entrega a Ugrinić, la pèrdua d'Ugrinić, la recupera el Castelló.
2: Ha segut Íñigo Córdoba, el balón a la frontal, es buena para Hamza, Hamza, el mal control de Hamza, y ha aparegut de Haas en un quite espectacular, ¿eh?
3: Demanaba falta el Castelló, busca el contraataque el Valencia, pero le toca donar al equipo albinegre.
2: Ara es trenca el partit, torna a recuperar el Castelló, balón para Pablo Santiago en el carril del 8. Teo Bert esperant a Álvaro, que no és ni molt menys un jugador de banda, així que té que tocar a la curta. Balón de nou per a Hamza, que està demostrant aquesta habilitat, no?, aquesta velocitat en espais reduïts. Una de les incorporacions en guany del Castelló, de nou Hamza, i barallant-se en dos. Continua Hamza, té la pilota, finalment la perd.
3: Buscava la ruleta molt complicada, i ara Guido Rodríguez provocarà la falta. Això és el que té tindre un veterà com Guido Rodríguez. Es planta, espera el contacte per darrere de Hamza Belari, i és pilota per a l'equip de Mestalla. La té Vicent Abril, que una volta més para el baló i espera que passen coses. I el que passa és l'enviament cap al lateral dret. Guanyala tocant de primer, espera Rioja, este l'avançava, no la tocava bé el Sevilla, així que la recuperarà el Club Esportiu Castelló.
2: A segunda nou, Íñigo Córdoba, que està sent un protagonista en este partit, el futbolista que ha firmat el Castelló quan va acabar la seva vinculació amb el Burgos. També rival en la segona divisió. Juga en defensa el Castelló. De moment allí en poca velocitat, el ritme és massa lent, no?, com per a poder descol·locar els jugadors del València en aquesta primera línia de pressió. Era topeten per dins, de nou Íñigo Córdoba. Aixit bé el Castelló, Black, volia pivotar Álvaro, finalment descarrega, recupera de nou el València.
3: Rioja fent una bona acció defensiva. Entrega per a que la puga buscar Guido Rodríguez. Este juga per la dreta, per al fora de joc de Javi Guerra. Posició avançada de Javi. Minut 22. Crec que és moment de parar per a veure. Encara que Andrés Fuentes diu que no, que encara
1: deixa alguna jugadeta més.
0: Que tenen que patir un poc més, no?
1: Sí. Una miqueta més. Va l'altre del Castelló.
2: Passa Sienra. Tocant en curs Sienra. Estic encara en recordant-me somiant en aquell gol d'Almeria. Salva, no me'l lleve del cap, eh?
0: Normal, igual.
2: Com en el 1-2 se mos va escapar allò. De ninguna manera me puc oblidar i crec que com jo, molts aficionats del Castelló se perd la pilota per la línia de fons. Estem comentant aquestes aventures, Luis, perquè el partit de moment en les àrees té molt poqueta xitxa, per no dir
1: cap. No, res. El partit no té, en quant és al treball, a l'esforç, a la disciplina tàctica, en això, sí. Però el que és talent, finalitzar jugades, buscar en això poqueta cosa, eh? El que hem vist efectivament en estos 23 minuts que ja han complit de la primera meitat i per tant amb aquestes condicions continua clar l'empat a 0 al marcador. Pilotada d'Abril, busca la carrera de Vázquez, impossible de aplegar. El joc del València és primitiu, a més no poder, eh? És el porter pega pilota.
0: Anem a preguntar-te, Luis, per qui t'agrada més, si sí. Copete o Justin de Haas.
1: No hi ha color, eh? Vaja, el que he vist fins ara. He vist jugar més a Copete que a de Haas.
0: I això que però... tu eres molt fan de Copete.
1: Sí, però m'agrada molt més. Quina regala del porter Matís. La tracta de recuperar Rioja, però col·loca després una bona mà al porter del Castelló, que acaba de fer una de bombero torero.
0: La de sempre igual.
2: Sí senyor, va a la marxa. I també en estiu no parem, claro, no anem a canviar de,
0: bé,
2: en
0: estiu, de personalitat de la mateixa. Que n'hi ha discomòbils i tot, imagina't, la marxa se va.
2: Tinc que dir-te una cosa, Matis ha fet una temporada extraordinària, però Conter salva ja el Boràs en el porter que ha dut el Castelló, eh? Bé, Suero. Sí? Sí. Bé, Suero per a banda esquerra, balo per a Íñigo Córdoba, ataca el Castelló, el eslalom de Córdoba a la frontal, balo per a Dué, no, la replegada Dué, recupera València.
1: Jesús Vázquez entrega per a la pèrdua d'Hugo Duro, la recupera Jesús Vázquez per al València. Jesús Vázquez tracta de fer el gol des del mig del camp i la pilota se va a uns 15 metres de la porteria per la part dreta. Però vaja, està bé també intentar-ho, no? No la deixi bé a Jesús, però ho ha fet bé, apareguent des de la mitja punta en un recorregut amplíssim per a Jesús. Te sorprendria en la primera jornada Gaia suplent?
0: No, sincerament.
1: No, veritat?
0: No. I ho dius ara quan...
1: Veient, no?
0: Clar, per lo que varen veure com va acabar la temporada i per lo que estem veient en esta pretemporada i per la lògica també i per lo que Corberán ha parlat en Jesús Vázquez, que per a evitar que se'n vaja, bueno, pues evidentment li ha tractat d'explicar que és molt probable que este any pues tinga més oportunitats i això pues també ha fet que Jesús, que sempre ha volgut quedar-se, pues continuï en aquesta idea, encara que el Celta venia molt fort a per ell, eh?
1: Ho tenia, el Celta tenia clar. Quina radara de César! La juga el Castelló, però apareix per a refer-la de nou targa. Quantes errades, eh? En un equip i en l'altre. Quantes errades impròpies.
2: I a Íñigo li ha faltat ahí tranquil·litat per aprofitar aquesta errada. S'ha precipitat i ahí Tàrrega s'ha fet fort, eh? De seguida. Però sí. Se nota... N'hi ha que dir una cosa, Luis. 25 minuts. Corrent com estan corrent, jo crec que ja fa falta un paronet i refrescar, eh?
1: Vaja. És imprescindible que l'àrbitre pare a Soguan abans. Però jo crec que el pacte és esperar fins al minut 30. La té Vicent Abril. Este entrega en curt per a Guido. Avança la pilota per a Ugrinic. I Ugrinic està a punt de perdre la pilota amb morta sort. La plega Guanyala. Este juga en llarg. I sense problemes la recuperarà de nou el Club Esportiu Castelló. El joc ofensiu del València. El joc ofensiu del València fins ara és molt primitiu.
2: Que està, és, me crida molt l'atenció, Luis, que està participant molt poquet en valor Javi Guerra, eh?
0: Sí, no l'ha nomenat quasi, sí. No,
2: sí. Ha aparegut una vegada en l'àrea, ha estat a punt de marcar, eh? De no res, eh? Se l'ha inventat a Javi Guerra. Ara volia dir el Castelló té molts problemes en l'elaboració, moltíssims. En este doble hemicentre, la veritat que si no apareix Suero té moltes dificultats per a superar aquesta pressió del València.
1: A què tenim en falta en esta possessió del mig del camp? A Barri, a Jacobsen. Sí.
2: Bueno, a Barri, per supost, i bueno, veurem qui se fa fort ahir, no? Jo crec que Blanc ha vingut per a jugar, però l'absència de Guere se deixa notar molt, almenys per a mi, en este primer partit. A veure qui fa de Guere enguany.
0: Sí.
1: La té Guanjala. Ai, Guanjala, la pilota de Tàrrega, entrega per Abril. Abril en curt per Aguido. Quin risc davant de la pressió de Due. Així que va eixir el València. Sato entrega per a Vázquez per l'esquerra. Jesús en curt per a Sato. Este li la torre a l'extremeny i este entrega en el mig del camp perquè la jugue Guido. Guido fa el canvi d'orientació, que és molt bo per a buscar a Javi Guerra, però no hi ha opció de plegar. La tornarà a tindre el porter del Club Esportiu Castelló, que ja eix.
2: Eix per la banda esquerra, és un dir, perquè la pilota se n'ha anat directament per fora, tancar Luis Rioja, i s'intent de jugar en profunditat per part de Lucas Alcázar cap al desmarc d'Álvaro García, que està jugant en este inici de pretemporada i que l'any passat, recordem, va vindre en el mercat d'hivern i va tindre molt poquetes oportunitats, o va tindre difícil igualment, perquè continuen en l'equip tant Usman Camara com el propi Adam Jacobsen. Va traure Lucas, a l'òpera Álvaro, la volia baixar per la pilota.
1: La torna a tindre Guido per al València. Arrere Jesús Vázquez, pilota per a Vicent Abril. I esta entrega en curt per a que de Hasley la torne. Ara el triangle són els dos centrals i el porter. Vicent Abril, pilota, la xafa, para el baló. Altra volta, continua Abril en la pilota. Abril xafant constantment el baló. Ara entrega en curt per a Ugrinis d'esquenes. César Tàrrega, si el València va jugar a sobre esta temporada, ens posem ja a tremolar. Per l'esquerra la juga Vázquez. Arrere per a De Haas i este busca de nou el porter. És que el València no ataca.
0: No sé si se'n recordeu, l'any passat davant el Castelló també va ser un partit molt roïn del València i de fet igual guanyar el Castelló, si no recordo mal, en gols de Cipenga, Camarà, va ser un partit en el que el Castelló va ser molt superior al València.
2: Sí, sí, el Castelló va fer l'any passat una pretemporada espectacular, va golejar al Llevant, recorde. I bueno, després afortunadament tot això va tindre continuïtat en la Lliga, encara que no per a Plat, que era en aquell moment l'entrenador. Vull dir, l'arranc de temporada no va ser gens bo en dos punts en sis jornades, no? Per cert, que ara que juga el Castelló per la banda dreta, volia dir que Hamza té moltes dificultats encara per a llegir l'anar a l'home, com està fent ara el Castelló en la pressió, i moltes voltes el deixa a l'esquena al jugador de València, i per ahir és molt fàcil el conjunt de Corberán.
1: És la millor solució que està trobant, efectivament, el València. La pilota per a Tàrrega. Però accions d'atac del València en estos 29 minuts, jo crec que... Quantes? Dos?
2: Les voltes que ha tingut la pilota... De les repeticions en la tele, vamos, està berenant molt a gust,
0: Un parell de corners, no? És l'únic que...
1: Es prepara Tincho en el Castelló, és el primer canvi de l'encontre. Hem superat ja la mitja hora i continuem sense parar. Allà va Javi Guerra fent una gran circulació. Javi per l'esquerra, allà va Rioja, Rioja per l'esquerra dins l'àrea central de Rioja, la pilota que para Matis, ha buscat el llançament amb cama dreta, però el baló de Rioja l'atrapa el porter del Castelló, en la que probablement hagi sigut la millor jugada, i ara amb el baló en moviment, l'àrbitre para el partit.
2: Així és.
1: Som uns fenòmens.
2: La pausa per a la hidratació, quan falta un quart d'hora per a concloure esta primera part. Va a aprofitar el Castelló per a donar entrada a Tincho. Veurem aquí retira del camp Pablo Hernández en este primer break, no? que té el partit, i que aprofitaran també a bon segur alguns aficionats, especialment Luis, és que tenim just en el front, que estan menjant-se tota la solana en estos 34-35 graus de temperatura així en el Puigades. N'hi ha que ser molt del València i molt del Castelló per a estar així,
1: Efectivament, sí.
0: O no tindré casa, igual. O no tindré casa. Que o no tindré casa.
2: No, home, no, ja t'he dit jo que estos són molt del València del Castelló. Així no ha vingut ningú perquè s'avorria. Així són acèrrims. I bueno, també veuen els àrbitres, També estan pegant els glopets ahí.
0: També són persones,
2: Inclòs el teu amic,
0: Sí. Estic buscant-lo per a saber en quina banda està, perquè confirme que sí que està, però el que no trobo és en quina banda està, com a assistent o com a quart àrbitro.
2: És perfectament possible que hi ha hagut algun canvi d'última hora i l'acta no ho hagin recollit, en fi. Instruccions, Luis, això que t'agrada tant, el temps mort, en les banquetes.
1: Sí. Ahí està Pablo, que individualitza les seues xerrades amb alguns jugadors, que són els que creuen que deuen de millorar, mentre en l'altre costat, Carlos Corberán parla en grup, en general, mentre la resta bàsicament veu, no? Però sí que ha aparegut en la pissarra Pablo...
2: T'has donat compte, no?, que a Hamza està ben repassant ahir una miqueta la lliçó, no?
0: És que a Hamza igual, jo t'ho aniré contant durant la temporada, però li ho tenen que explicar més d'una vegada.
2: te dic jo, Cipenca m'imaginé que quan va vindre tampoc aniria molt sobrat, sí. Mira, al final van fer
0: sí.
2: Un futbolista de Mundial, eh? Sí, però bueno, jo reconec que al principi quan canvies tant de tema tàctic, de com defensar, de com posicionar-te, i especialment les marques a l'home davant un equip de primera divisió com el València, futbolistes molt intel·ligents i amb molta qualitat, no és fàcil, eh? N'hi ha que donar-li marxa a este xic.
1: Ah, i sobretot en el tema de la pressió, no? Ahí quan... Sí. Quan canvien de... Ahí sí que el futbolista ho té que entendre bé, perquè si no desfà tota la pressió de tot l'equip, i el València pel costat de Vázquez és però en millor així de les pressions.
0: De fet, un Hanza que va protagonitzar una situació no sé si polèmica o còmica, però és que ell es va despedir abans de que el València tinguera clara on anava o de que tinguera un acord amb el Castelló, i ell en xarxes es va despedir del València, va dir adeu València, i el València encara no tenia un acord amb el Castelló, i el València va cridar al xic i va dir però per què fiques res o dius res si tens contracte amb el València. Bueno, situacions curioses del mercat i d'estos jugadors que bueno, pues, moltes vegades van al seu rotllo, Hanza Belari.
2: I veurem qui se queda en el Castelló, perquè Tincho va entrar, crec que va ser Lucas, me dona la sensació, va en dos botelles d'aigua, Lucas Alcázar, sí, jo crec que Lucas és el que ja ha acabat la seva participació en l'encontre d'avui per part del Castelló. Per tant, en teoria Tincho se col·locaria per darrere de Íñigo Córdoba. Dic en teoria perquè Tincho és un lateral molt ofensiu, igual com ho puga ser Íñigo Córdoba. Ahí està el canvi. Primera substitució en el partit, 0-0, se va reprendre el joc, Luis.
1: Lucas Alcázar, que va fer un gran final de temporada en el Castelló el curs passat, indiscutible lateral dret, interior dret, extrem dret, però l'equip albinegre amb molta aparició dins de l'àrea rival. Així que al camp Tincho, també lateral dret, no?
2: Bueno, és jugador de banda esquerra, és un lateral molt ofensiu.
0: Carriler, no? Carriler.
2: Sí, bueno, en teoria depèn, no? Però pot jugar tant de lateral com de carriler. Ell sobretot es troba molt còmode, no? Xafant l'àrea contrària, el que passa que ja veieu, físicament no és un jugador per a guanyar molts duels. Així que depèn, no? De com vaig al partit, no està tenint fàcil enguany jugar de titular en el lateral esquerrà. Juga el Castelló, va encetar de nou la pilota mitjançant Roman Matis, que ha tingut ahí una parada, però facileta, perquè l'ocasió del València era bona per part de Luis Rioja, i ara directament la pilota que se'n va fora, valor per al València.
1: El Castelló definitivament jugant amb tres centrals, Juguen tres defenses, l'equip albinegre, el València ho fa en quatre, encara que la posició del lateral esquerre és molt ben avançada que el lateral dret. I el València amb la pilota controlada, camí del 35 de la primera part, empaten a 0, València i Castelló, la pilota de Guanjala. Guanjala tenia avantatge, no l'aprofita, ara alça la pilota, té que eixir Matis, controla el baló i amb l'interior l'enlaira cap a la zona on està Guido Rodríguez. Este la toca cap a Hugo Duro, este la guanya de cap, apareixen els centrals del Castelló, falta.
2: Sí, en ese salt, en el duel aeri entre Javi Guerra i Meló, sembla que hi ha hagut falta de Guerra, se queixa Meló del costat, però se posa ràpidament en peu el hui capità del conjunt albinegre, el francès Jeremy Meló, que toca i que deixa per a que siga duel, que posa la pilota en marxa. De nou circulant molt lento, el Castelló en esa zona defensiva, ahí de 3, l'equip de Pablo Hernández en estos ja 9 minuts finals, encara que hi haurà un afegit important per la pausa per a l'hidratació en esta primera part. 0-0, atacant per la dreta el Castelló, baló que envia de nou directament fora de les instal·lacions, almenys d'este camp Antonio Puchades principal, la defensa del València. Ja juga de nou el Castelló, baló per a Álvaro, el control cap a fora d'Álvaro, molt a prop de la línia de banda, Álvaro que fica el cos, l'apreta ahí con Pode Haas, continua Álvaro, falta en atac.
1: El baló perdut, jo crec que al final dona en banda, favorable al València, i es prepara Jesús Vázquez. Colpeja con pot Ugrinic, però el seu toc de baló és prou millorable.
2: Sí, una melonada en tota regla.
0: Del xero de Tolany. Del xero de Tolany.
2: Mentre siga dolcer, salva el que tu vulguis. Tu fas les parts i nosaltres anirem.
1: Ugrinic per al València. La seua passada, la torre interceptar el Castelló.
2: I és Tincho que apareix per primera volta en el partit, Tincho a trompicons, a punt de perdre el baló, ve soltet a la pilota, recupera de nou Meló, ahí per a Black en molt de risc, però contactant finalment en Pablo Santiago, apreta i tanca molt bé per dins el València, i això obliga a Meló al canvi d'orientació buscant l'altre costat, el contrast de
1: fora de ja.
2: Suero, sí, estava en posició antirreglamentària, baló per al València.
1: Ho havia vist molt bé Guanjala, I la posició avançada de Suero com a extrem esquerre provoca el gol franc favorable al València, que juga de nou des de la zona defensiva. Tirs a porta jo crec que és zero, eh? Dels dos equips jo crec que cap. I tirs fora m'ho tindria que pensar, però crec que també zero, eh?
2: Bueno, a porta jo crec que el de Rioja, no? El de Rioja segur.
1: El de Rioja, de sí.
2: Sí, sí. No sé si algú
1: i corners dos per al València davant, no?
0: Sí, jo sí. No recorde més. Vaig a confirmar-ho.
1: El cabal ofensiu dels dos equips és que recupera el Castelló.
2: Baló per Álvaro García, la idea era bona, però ha tocat ahí la pelota en defensa del València. Continua la pelota en poder del Castelló, la corona de l'àrea. Volia maniobrar Tincho, el baló continua sent dels homes de Pablo Hernández, és Suero. Suero jugant a la banda esquerra, baló per Íñigo Córdoba, conduix la pilota perquè ahí pràcticament no té espai. Té que tocar de nou per a Dué. Dué que li la dona massa arrere, això obliga a recular el conjunt albinegre, que encara així té la pilota. Dué retallant Ugrinic, Dué col·locant-se en problemes. Ha tingut fortuna, eh? Perquè el rebuig és per a Hamza. Ve Hamza acelerant, Hamza prova l'àrea, amagava inclús en pegar-li a porteria, preferís tocar en curt per a Suero, Suero en Black, Black també que tenia posició de llançament, decidís tocar per a Dué, Dué que li pega, Dué que la cala.
1: Al camp 5 acaba d'enviar la pilota.
2: Pues això compta com a remata a porteria, Luis.
1: Dos, això compta, ja, l'estadística sí, això és la mentira sí. De l'estadística, no?
2: Sí.
1: I això es considera bueno. Com un xut, en fi.
2: Tot és començar.
1: Baló per al València. Sí, estem en el 39 de la primera part. Quina pèrdua de nou de Jesús Vázquez. La recuperarà Ugrinic per al València. Entrega per a Sato. Sato busca la prolongació per... Això compta ja l'estadística, sí. Això és la mentira sí. De l'estadística, no?
2: Sí.
1: I això es considera bueno. Com un xut, en fi.
2: Tot és començar.
1: Baló per al València. Sí, estem en el 39 de la primera part. Quina pèrdua de nou de Jesús Vázquez. La recuperarà.

0: Passada en la frontal de l'àrea per a que Sato la perga. Mal control de Sato, però la recupera molt bé Guido. Entrega per a Ugrinic. Guido arrere per a Tàrrega. Per la dreta la demana Guanjala. Així la rebrà el Kenia per a buscar de nou Rioja. La passada cap a la zona del banderí de córrer per a París. La cama defensiva del Castelló per enviar-la per banda. 39 i mig. 0-0 en esta pretemporada que vivim així en el punt a punt de Punt Ràdio. Des del costat preparat per a treure Guanjala. Va a buscar la pilota en l'interior de l'àrea cap a Ugrinic. Impossible de plegar i quan la toca Guaduro ja estava fora. Hi haurà servici de meta per al Club Esportiu Castelló.
1: Que serà per a Roman Matis, per al belga. Per a entrar en este counter enrere, darrers 5 minuts d'este primer acte, 0-0, sense gols, però bueno, que sembla en els últims minuts i especialment després d'haver refrescat, no?, de que ha agafat una miqueta de nou de velocitat, ahir en esta arribada que ha tingut el València en aquest control fantàstic de Rioja i després prèviament un passatge en el que Castelló havia aixafat prou l'àrea del València, encara que ha faltat ahir també l'últim remat. Ara és de la pressió del Castelló, ha replegat la pilota molt lluny de porteria Suero, però té espai. Suero conduint pel carril del 8, Suero calça el cap, la demana en el costat esquerre Íñigo Córdoba, l'ha vist una miqueta tard, però encara Gina la col·loca directament al peu del 24. Mal control, baló per al València.
0: Quina errada de Córdoba en un control que era molt senzill per al jugador del Castelló. Ara la pilota llarga per a que amb el cap puga endarrerit Melo fins el seu porter, el València ja no pressiona.
1: Comença a deixar-se notar-se una miqueta que estan en pretemporada, que estan, imagine, assumint moltes càrregues de treball durant estos dies i que la temperatura també és un punt extra per a aquesta fatiga. I ho dic sobretot per Íñigo Córdoba, que ha tingut uns primers 20 minuts extraordinaris i que ara se li nota una miqueta fatigat. Baló per a Due, tocant per a Córdoba, Córdoba de primeres, bon baló per a Suero, que bé gira Suero, que bé, li la presenta de nou a Córdoba, Córdoba, bon baló per a Álvaro, pot acabar Álvaro, Álvaro, Álvaro en la frontal, Álvaro que retalla, Álvaro que li pega, fora! Vale. Que ocasió acaba de tindre el Castelló, o tenia tot per a pegar-li de primeres encara i sin el volgut retallar al central, se l'ha presentada, se l'ha col·locada en la cama dreta, però després, i se colpés d'Álvaro García, que no ha trobat la porta del València, la millor per al Castelló en el 41 de la primera.
0: Quina oportunitat acaba de tindre el Club Esportiu Castelló després de la millor jugada del partit. Protagonitzada per l'equip de Pablo Hernández, que en este tram està jugant millor que el València. La trau Abril, el bon control de Rioja, entrega per a Guanjala, la torna el Sevilla en camp propi i este davant de la pressió de dos rivals es gira molt bé per a la pèrdua, encara que l'àrbitre assenyala la falta del mig del camp del Castelló. Continuarà el València amb la pilota. Camí del 43, 0-0 en el marcador en esta pretemporada. El València que va començar perdent davant d'un equip de... D'on era aquell?
2: Angola.
0: El d'Angola.
2: El Petro de Luanda, equip campió d'Angola i en un ex-valencianista com Elder Costa en les seues files.
0: Que li va fer un gol al València, no? Pues o no això compta en les cròniques?
2: No tinc testics, d'això.
0: Tenim que creer, de creure el que ens conten. Comencen a calfar tots els suplents del València. Aixina que en esta temperatura pilota llarga, però ho duro, no aplega duro. El rebús de Matis s'envia la pilota al camp 4.
1: I això sí que no perd, Roman Matis, estar molt atent, ser pràcticament l'últim defensor del Castelló per a aquests balons llargs que superen a l'esquena dels nostres centrals per enviar-la fora, com és el cas.
0: La pilota per al València en servici de banda. Preparat per a traure Guanjala, la col·loca molt bé dins l'àrea Rioja, però apareix al tall el de central del Castelló, era Sienra. I finalment hi haurà servici de banda favorable al València.
1: Ahí s'ha dormit,
0: ben a prop del banderí de córner.
1: S'ha dormit Tincho ahí, home, no li pots deixar la esquena a un jugador com Luis Rioja.
0: Allà va la banda per a Guanjala, dins l'àrea l'espera Duro, a veure Hugo. Hugo Duro, que entrega per a Ugrinic, este busca molt forçat Rioja i la rebutjarà el Club Esportiu Castelló directament als dominis de Tàrrega. I este pega una pilotada cap a l'interior de l'àrea. Pilota directament per a Matis, per a que jugui el Castelló.
1: Pues juga el Castelló mitjançant un Hamza que s'ha deixat caure una miqueta per a elaborar.

0: Toca en curter per a Jari Black, el neerlandès, té justament davant a Uodur en la pressió, toca en curter per a Meló, i sembla que han col·locat una miqueta millor els dos migcentres en la pausa, Pablo Hernández, Jari Black i Dué, o que almenys el cansament no està propiciant que tinguin una miqueta més d'espai, perquè tot això que estan fent ara en els primers minuts no ho aconseguien, de tocar la pilota i de portar-la d'un costat a l'altre per a fer córrer el València, que torna a recuperar el valor.
1: Encara que allà va la lluita de Dué per a jugar d'esquenes, i la falta claríssima de Tàrrega, que l'àrbitre no assenyala. Claríssima la falta de Tàrrega, tombant el davanter del Castelló, però vaja, sigan.
0: I si era falta, igual targeta, eh? Si bueno, xulava la falta, vull dir.
1: Per a què complicar-te la vida, no xules res ja van. Donen un afegit absolutament justificat. Un minut. Balón per al València. Jesús Vázquez per la banda, va a buscar la centrada, continua Jesús, no la perd. Davant de la bona acció defensiva del jugador del Castelló, i després se'n va molt arrere. La toca cap a Sato, que ha tingut bons minuts inicials, però després una miqueta se n'ha vingut avall. La torna a tindre Ryu Nosuke Sato. Jesús Vázquez, la pilota de Guido en curt de Haas, entrega per a Ugrinic. Ugrinic veu com s'acosta cap als migcampistes Tàrrega. El avui capità del València, César Tàrrega, no s'anima a jugar darrere. Xics, com continuïm així, n'ajunen el descans, eh?
2: Igual és el que volen.
1: La pilota en la medular, la recuperarà el Club Esportiu Castelló, i la falta amb la que conclourà esta primera meitat l'ha feta Guido Rodríguez final. Conclou la primera meitat en la Ciutat Esportiva de Paterna. L'empat a zero reflecteix fenomenal el que ha passat en este primer acte.
2: Pues això anem a demanar-vos de manera breu, Luis, igual, com ha vist cadascú, Luis, la del València, igual la del Castelló, la primera meitat.
1: El València en fase defensiva ve alguna errada, però entendible perquè estem en pretemporada. En atac res de res, és que l'equip no ataca. L'equip està molt plantat darrere, però no es fa d'ànim. Tal i com va passar la temporada passada, l'equip no s'anima a atacar, així que així és molt complicat fer gols. I el sistema de l'equip és superdefensiu.
2: Igual.
0: En quant al Castelló, ha anat de menys a més després de la pausa, quan ha ajustat un parell de cosetes Pablo Hernández, tot això coincidint, no?, en el pas dels minuts i també del desgast del València. Ha millorat el Castelló, que ha tingut, sobretot en els primers 20 minuts, moltes dificultats per a encadenar, no?, per a portar la pilota d'un costat a l'altre, per a progressar en aquest doble migcentre, que el veig molt físic però un poc de peu. I ahir, està clar que n'hi ha que donar-hi aquest marge, no?, tant a Dué, que ja porta un any en el Castelló, com a Black, que acaba d'aterrar, però necessita una miqueta més de peu el Castelló. És cert que ha fitxat a jugadors que avui no estan, no?, com Antonio Gala, que el van anunciar ahir, com Frank Castillo, per exemple, que també donarà molt, uh-huh, i que té problemes físics, però en el que hem vist avui fins ara, moltes dificultats per a jugar a la pilota i pràcticament fiant tot a la transició i a esta banda esquerra de Córdoba. Està a un nivell encara catxet de tot el que tenim en la retina, dice Castelló, de fa mes i mig.
2: Bueno, pues ara de seguida, tornem, Gual i Luis, de cara a esa segona meitat a la Ciutat Esportiva de Paterna, on lo que mana és en el marcador el 0-0, i on anem a repassar també la resta de marcadors dels partits que estan en marxa. En quant als amistosos, acaba de finalitzar la remuntada de la Reial Societat 1-2 davant el Wolverhampton. Ha marcat Le Barbier el gol de la victòria ja en el minut 83, i en marxa estan ja en el tram final Atlético Club 2, Eibar 2, Celta de Vigo 1, Sporting 0, Las Palmas 1, Al Ittihad 2, ha guanyat l'equip de Aràbia Saudita, Màlaga 2, Leicester 3, Mallorca 3, Alfate 0 i Real Oviedo 0, Deportivo de la Coruña 0, minut 60, temps de descans, València 0, Castelló 0, Granada 1, Real Betis 0. Són les 8:51 minuts de la vesprada, anem a fer una pausa, al tornar més punt a punt.
3: Punt a punt.
4: Este verano, que el baño no te la pegue.
3: No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
7: De tu a tu.
8: Cent per cent esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.

0: 7 minuts per arribar a les 9 de la nit. Estem en temps de descans en este partit de pretemporada amistós entre el València i el Castelló, 0-0 en el marcador, en un partit en el que la realitat i la veritat és que cap dels dos equips, bueno, pues ha gaudit d'ocasions de gol clares i que de moment el que està regnant és un poc la incertesa, no?, de qui serà l'equip que puga emportar-se el gat a l'aigua. En la ciutat esportiva de Paterna estan Luis Urrutia i José Luis Gual en este temps de descans en el que suposa que bueno, pues els jugadors s'hauran aprofitat per anar-se'n a vestidors, però uns altres estaran calfant o no, Luis?
1: Pues del València, dos. Ah, pues. Només hi ha dos jugadors del València calfant. Del Castelló la legió, no? Jo crec que el canvi massiu serà en el Castelló, perquè per part del València per a res, no? Vull dir, són dos, igual són tres, no? Però no es preveu un canvi massiu de cara a la segona meitat en l'equip de Corberán, que deu d'estar content amb el que ha vist, clar.
2: En el Castelló, la veritat que perdona, Salva, no s'han retirat a vestidors, eh? Estan els que han començat el partit en un dels costats del córner, ara ja cau una miqueta l'ombria, ja no tortura tant el sol, i estan ahí, bueno, pues no sé si fent algun tipus d'activació més, van a continuar tots, perquè en la zona central d'esta part esquerra del camp estan en teoria els components de l'altre 11 del Castelló, alguns d'ells bueno, fent el rondo però amb molta intensitat. No sé si serà un canvi radical d'equip, però va haver moviment segur,
1: té pinta,
2: en les files,
1: sí,
2: del Castelló.
1: Té pinta, sí, perquè jo crec que estan acabant de fer exercicis per a marxar cap al vestidor els que han jugat en la primera part del Castelló, i tota la pinta de que hi haurà un canvi massiu en l'equip albinegre de cara a aquesta segona part, per així ve Meló, que jo crec que no va continuar, Black també el veig ahí assegut en la banqueta, mentre mira com esprinten Álvaro, també ho fa Iker Córdoba, en fi. Jo crec que tots estos no van a continuar, i en el València pues només els xiquets, no? Els replega pilotes són els únics que hi ha en l'interior de l'àrea.
0: Que com s'entretinga el Luis, igual li toca jugar també,
1: Sí, sí. Qualsevol cosa pot ocórrer en este València. No digues que no a res.
0: No, clar. Mira, de fet, en esta setmana que he estat, ja ho saps, pendent d'un torneig com és el Cotif, no? Ja n'hi ha jugadors com els fills d'Albelda que ja estan en juvenil, en edat juvenil. És a dir, que tampoc li queda tant, no? Hi ha aquestes figures dels mítics jugadors del València que ja estan bueno, pues arribant a categories en les que ja pots pensar que d'ací no res ja estan en entrenaments, en primer equip i de més. I és que n'hi ha també molts joves a la banqueta del València, encara que n'hi ha un entrenador que l'any passat ja va demostrar que no aposta molt pels joves. De fet, un dels que ha tingut que emigrar en este cas i anar-se'n cap a un altre lloc és Lucas Núñez, no? Que durant la temporada l'hem pogut veure,
1: sí.
0: I que va jugar a l'Eibar.
1: Mig centre, no?
0: Sí, va jugar a l'Eibar la pròxima temporada en segona divisió. Fica rumba a Ipurua i de fet el dilluns està previst ja que estiga en Ipurua per a signar el seu contracte de cessió, al igual que per exemple també ha fet Víctor Júnior, no? Anant-se'n al Valladolid. Bueno, pues jugadors de la pedrera del València o que han passat per la pedrera del València, en el cas de Víctor Júnior seria un poc injust parlar de que és canterà del València perquè no ho és, però va estar l'any passat al Mestalla i bueno, són jugadors que van estar al futbol professional perquè bueno, pues veuen que en el primer equip no acaben de tindre les oportunitats que els agradaria tenir.
1: I te diré que en el València també hi haurà canvi massiu perquè acaba de veure quasi tots els titulars creuar-se tot el terreny de joc i entrar per la porta que hi ha darrere de la porteria de la nostra dreta per acudir al camp 3 on habitualment entrena l'equip, per a des d'allí tots amb sabatilles,
0: sí, a córrer,
1: sí, acabar de fer el treball. I sí que tinc la sensació de que efectivament en el València també hi haurà un canvi massiu de cara a esta segona meitat, i el que més me preocupa és el lateral dret. Jo crec que el partit que ha fet Guanyala no és de... És que no és lateral dret. És que, vaja, no podem posar res en el deure del que n'hi ha, però el València en la primera jornada no pot presentar-se en Guanyala com a lateral dret. I és ja la tercera opció. Veurem la quarta. d'este cameo que està fent Corberán per a veure qui juga en el lateral dret, perquè en principi deu de ser Montferrer, no? Que és el lateral sí. titular del filial.
0: Sí, sí, bueno, estava Rubo però està lesionat, per tant és Miguel Montferrer el jugador que per posició natural hauria de ser el lateral dret, sí.
1: I la resta, pues anem a veure si hi ha minuts, sobretot per a Danjuma en esta segona meitat.
0: Estava com fora de la banqueta, no? Hem vist ahir a Danjuma sentat fora de la banqueta, com en un taburet a part.
1: Ja, no ho he vist, no ho he vist perquè el tinc molt a la dreta sí, i no tinc visió directa d'eixa sí, zona, però sí que va ser molt sorprenent que quedara fora de la convocatòria el partit de dimecres i avui dissabte, vaja, torna a ser suplent, no és sentat dins... Té una olor molt mala el que està passant en Danjuma, podrem si s'ha jugat en esta segona part o no.
0: Jo fixa't que pense que a Danjuma estan espentant-lo per a tractar d'eixir, per a desfer-se, no? D'un Danjuma que va arribar en eixa vitola de jugador importantíssim, clau, titular, dorsal 7, la cobra, no? I fins a en la cobra Ilie fent l'anunci, no? En eixe vídeo en el que deia que ara te toca a ti, picar i demés. Bueno, pues Danjuma ha quedat finalment en res, no? Pràcticament en esta temporada passada, i veurem què és el que passa de cara a la temporada que ve.
1: Sí, sí. Pues continua Is Gaya, segur, perquè acaba de ser ja amb el braçalet al terreny de joc, i en el Club Esportiu Castelló de segur que tindrem porter nou, perquè així veiem, té pinta porter, este és Saipi.
2: Va debutar. Sí, va debutar Amir Saipi. Futbolista que s'ha nacionalitzat en Kosovo i que és internacional per este país, però que és de naixement suís. Estava al Lugano, una de les incorporacions en guany, 1,94. Bueno, diuen que juga molt bé de peus, va haver canvi massiu, com diem. I per cert, també hem fitxat nou preparador de porters, Jack Stern, era el preparador de porters del Brighton Hove Albion. Així que molt de moviment en el primer planter del Castelló. I bueno, veurem com queda i si 11 per afrontar esta segona part així en la ciutat esportiva, quan mira, està xerrant Gallà en Pablo Hernández, bonica foto.
0: No vaig a ser mal pensat, igual, però pot ser que el que hagi recomanat aquest fitxatge del West Bromwich Albion i m'has contat que estaven abraçats molt de temps, no? Corberán i Pablo Hernández, hagi estat el propi Corberán, que va estar al West Bromwich Albion també, i si se coneixen...
2: Era el Brighton, però...
0: Ah, bueno, Brighton, te digo, havien dit el West Brom.
2: Sí, però és igual, te digo una cosa, Salva, així en este club no me ficha un. Deixa't estar.
0: Ja,
2: sempre. Tens que ser a mi del que ficha.
0: No, jo he dit recomanar, jo he dit recomanar.
2: Ah, bueno.
0: I tens que tindre Big Data, no?, per a fichar, si no, res.
1: Sí. Que tindré gos i Big Data.
0: Correcte.
2: Sí,
0: per cert, no sé si ho heu vist, però el company David Ornstein, que és bueno, molt conegut i treballa a The Athletic, a un reconegudíssim mitjan de comunicació anglès, parla de que l'Arsenal està tractant d'explorar el fitxatge de Vinícius Júnior del Real Madrid, que s'ha fixat en Vinícius i que, bueno, pues és un dels objectius de l'Arsenal de cara a este mercat d'estiu. A mi m'alegraria moltíssim este fitxatge.
1: Bueno,
0: seria una bona notícia.
1: A mi un poc m'et igual, la veritat.
0: No?
1: Que faça el que vulga. L'Arsenal, Arteta, Vinícius...
0: És que, bueno, és trending topic, clar, imagina't, este tipus de notícies.
1: Bueno, a veure si som capaços de refer la formació del València de cara a esta segona meitat. Tinc la sensació de que té una segona oportunitat Gamón,
0: sí,
1: com a lateral dret.
0: I és extrem, vull dir. Rodrigo Gamón és extrem, reconvertit a lateral dret.
1: És golejador, eh?
0: Sí, sí, clar, tota la vida. Vas tindre la fortuna, Luis, d'entrenar-lo una setmana, quan estava en el seu club anterior, abans de que fitxaran el València. I era un... Bueno, és l'escola i el club Coiber, que està ahí prop del centre de València, i ell estava allí, i jo pues, vaig estar una setmana entrenant-lo, i després el fitxa al València, i sempre ha sigut un davanter extrem, però ha acabat reconvertit a lateral, i bueno, pues veurem si fa carrera com a lateral. A mi em sorprendria que acabara com a lateral, perquè sempre...
1: El més sorprenent és que no col·loquen de lateral dret quan no hi ha ningú al lateral dret del mestre.
0: Clar. A Montferrer.
1: Això és per a mi lo més sorprenent.
0: És que abans jugarà Mayol, inclús.
1: Sí, sí. No hi ha canvi en la porteria. sigui, Vicent Abril continua com a porter. El lateral dret del València per esta segona meitat és efectivament Gamón. El central són Diakabí junta Iker Córdoba i el lateral esquerre és Gallà. Al mig centre s'incorpora Dieng junta Pepelu. Les mitges puntes són per a Raba i per a Almeida i el davanter és Sadiq Umar i també veig per aquella banda dreta a Otorbi. Així que esta és la formació del València per a la segona meitat. Està tot preparat, serà el conjunt de Mestalla qui posa el baló en moviment, comença la segona part i per part del Castelló.
2: Per part del Castelló també canvi radical. Tenim en porteria Amir Saipi, línia de 4 darrere, Juan Jonito lateral dret, Tincho continua com a lateral esquerra, centrals José Alberte, que ha recuperat el Castelló en guany de l'Ibiza, on el tenia cedit i l'ha fet nou contracte, al costat d'Alberto Jiménez, el capità. Per davant estan jugant Barri i Álvaro Martín, que ha arribat hi ha perill, ataca Sadiq.
3: La pilota per a Sadiq Omar, després una bona passada de Raba, va Sadiq, el retall de Sadiq, Sadiq, Sadiq, fora! És la millor oportunitat del València.
1: Que importa és tindre un davanter.
3: L'oportunitat més clara per al València en tot el partit aplega al mig minut de la segona meitat, en una passada magnífica de Raba a l'espai per a Sadiq Omar, que s'ha col·locat sol davant del porter i després ha rematat en excés creuat, sense opció de marcar, però l'oportunitat clara per al València l'ha tinguda Sadiq Omar.
2: Pues sí, esglai important per al Castelló, que ara atacava per la banda esquerra, era Jacobsen. El baló finalment el perd, recupera el València en defensa.
1: La pilota que endarrereix Dieng per a que la jugue Diakabí, en llarg pentina però sense bona direcció Otorbi. I la torre a tindre el Club Esportiu Castelló, primer minut de la segona meitat. Estem en la pretemporada, gran victòria esta vesprada del Villarreal per un gol a 3. El València i el Castelló estan empatant a 0. El baló torna a ser per a l'equip castellonenc.
2: Mira Jacobsen, des de l'àrea, al final se li ha quedat darrere la pilota, quan tenia opció de poder buscar el remat a porteria.
1: Ja després hi ha falta en la eixida de pilota d'Almeida, però quina diferència de quan tenen físic i quan no,
2: Sí, sí, total. Per cert, per a completar, Luis, deixa'm dir que en el centre del camp del Castelló està jugant de pivot, diguem, Barri, dos interiors, Álvaro Martín i Jacobsen. Per la banda dreta, el brasiler Douglas. Per l'esquerra està jugant Raúl Sánchez i en punta Usman Camara. Aquest és l'11 del Castelló en la segona part.
1: El baló en llarg per a buscar la carrera de nou del davanter nigerià del València, Sadiq, però l'àrbitre assenyala falta en la pressió comesa sobre Mouktar Diakabí, amb la qual cosa tindrem falta favorable al València. La juguen el central, són s'incrusta Pepelu per a la eixida de baló. Allà va el migcampista de Dènia, entrega per a Raba, un Dani Raba que ha tingut ja una primera acció realment brillant, només incorporar-se a l'equip. Raba, Pepelu, la demana Gallà en la banda. A veure si el veu Pepelu, però ja ha exagerat massa la seva posició i finalment Iker Córdoba trau la pilota com pot per al servici de banda favorable. Era per al València, però l'àrbitre li dona el Castelló.
2: I altre Juan Jonito, que ha tornat al Castelló, va eixir de molt jovenet i després d'una trajectòria important, pues ha tornat a Castalia. Juga Juanjo Nieto per Alberto Jiménez, de nou Nieto, darrere la pilota que ve per a Saipi. Saipi que juga en claretat, ahí de nou per a Juanjo. Ara descarregant clarament la pressió dels homes del València, que tractaven d'apretar-li dalt al Castelló. Pilota per al Canari, per al de l'Oliva, Alberto Jiménez. S'equivoca en la entrega, encara que també s'equivoca el València. Per tant, la pilota continua sent del Castelló, la té Raúl Sánchez. El madrileny en el rogle central filtra el baló, apareix per ahí entre línies Jacobsen, acelera el Castelló, baló manda aixecar, baló per a Tincho, la col·loca Tincho des de l'àrea, la rematada, gol! Gol de Raúl Sánchez, marca el Castelló, que ha replegat la pilota des de l'àrea, pràcticament no tenia velocitat, però encara aixina, arma en la cama Raúl Sánchez, l'enviament des del costat esquerre era de Tincho. En el 3 per a 4 de la segona part s'avança el Castelló a marcar Raúl. València 0, Castelló 1.
3: Pues marca el Club Esportiu Castelló pràcticament en la primera rematada entre pals de l'equip de Pablo Hernández per a batre a Vicent Abril. El gol del Club Esportiu Castelló, el gol de l'equip de Pablo per a avançar-se en el marcador en esta ciutat esportiva Antonio Puchades. on el Castelló està guanyant 0-1. Ha marcat el seu cap davanter Raúl Sánchez i recuperen immediatament la pilota els homes de Paula, encara que la pèrdua és immediata. La recupera Raba per al València. Raba que entrega cap a la posició de José Gallà, l'home que du el braçalet de capità del València. Juga cap a Pepelu, este de primeres per a Raba. Pepelu, la pilota per a Sadik. El València movent ara la pilota amb velocitat. Teneu la té Raba, Almeida, entrega per a Pepelu i cap a l'esquerra, així l'espera José Gallà, més cap a la banda on està Almeida. Almeida, línia de fons, sent dins en l'àrea, continua Almeida. Almeida, arrere la pilota per a Raba. Raba la deixa per a Otorbi. Quina parada acaba de fer el porter del Castelló! El xut ras de David Otorbi per a la parada brutal de Saipi.
2: Així és. Comença bé, eh? Comença bé el suís Amir Saipi, que ha tret la manopla dreta. Fa 1'94, però ha demostrat ahir reflexes perquè havia colpejat magníficament bé Sadik, el davanter de València, que ha sigut molt connectat al partit. Molt.
0: I parlaves d'este porter, igual.
2: Un quilo ha pagat el Castelló per ell, eh?
0: Vull dir, és una travessa... Pot ser que el remat siga de Aliu Dieng? Finalment, sí, és de Dieng, eh?
1: No, és possible, sí.
0: És de Dieng, sí, sí, possible, sí, sí. Aliu Dieng. Estaven Otorbi pues sí, i Sadik ahí en l'àrea també, sí. Però el que remata és Aliu Dieng.
3: Pues ahí está Dieng, ara esquerra, recupera la pilota el Castelló.
2: I jugant Jacobsen, Jacobsen per l'autor del gol per a Raúl Sánchez, pràcticament ahí en la corona de l'àrea, obrint a l'altre costat balo per a Douglas, i pot pegar Douglas. Douglas que la torna a girar, el balo per a Raúl, estira la cama al madrileny, l'entrega de nou dins de l'àrea per a Jacobsen. Està jugant ara ben bé el balo el Castelló, recupera el València.
3: Que vol jugar al contraatac, la passada llarguíssima d'Almeida, impossible. Té que eixir el porter del Castelló i enviar-la directament fora a servici de banda per al conjunt de Mestalla, que està perdent en este encontre de la pretemporada. Derrota per 0-1 davant del Club Esportiu Castelló.
0: Vaig a dir-te una cosa, Luis. El sprint de David Otorbi...
3: Innecessari, absurd.
0: Sí, però...
3: En la que cau.
0: Però vull dir, ha passat a Raba com si estiguera parat, eh?
3: Sí, sí.
0: I anaven els dos a sprint.
3: Però no aprofitava per a res.
0: No arribava. Ui, Sadik, no?
3: Espai en Sadik. Para el partit l'àrbitre, cau a terra Sadik, es queixa de la seua cama esquerra. Veurem si és cuixa, veurem si és genoll. Immediatament
0: tira
3: es demana
0: l'isquio,
3: l'assistència. Sí.
0: Tira mal l'isquio.
3: I sembla que no és greu. Ahí s'alça Sadik, se li acosta el fisio de l'equip, li dona una botella d'aigua per a que li pegui un glopet. I no és res, vinga, millor. Que estem en pretemporada.
0: No estem per a sustos, eh?
3: I no volem lesions en pretemporada. Sadik Umar, que per fi s'alça. Mira quins 3 minuts inicials trepidants d'esta segona part. Ha tingut Sadik el 1-0 i ha marcat Raúl Sánchez el 0-1 per al Club Esportiu Castelló. L'està jugant de nou l'equip al vinegre. La pilota que va a tractar d'avançar el Castelló, però la recuperarà Pepelo per al València, busca per Almeida, entrega per a Sadik Umar en la separadora, però envoltat per 4 jugadors. Serà servici de banda
0: sí,
3: al conjunt valencianista. José Gallà preparat per a traure en este 8 de la segona meitat, guanyant el Castelló 0-1 en Paterna en este partit de pretemporada.
0: Ja se nota que se'n va el sol i suposa que baixarà un poc la temperatura,
3: sí,
0: no, Luis?
3: Sí, sí, sí, prou més, eh? Deixa que ho comproven el meu telèfon, però ja són 33 graus de temperatura. És que,
0: no està, que no està mal, és 9 de la nit, però bueno, ja no, cas, ja no són... És no, quasi 40, clar.
3: Però es nota la brisa, l'aire de ponent, que quan ja el sol s'amaga, pues ja no és tan desagradable, no? Com quan te pega la solana, ja més ve el vent de ponent. Jugant la Diacabí al mig del camp, Raba d'esquenes, toca Dieng, de nou apareix el Càntabre i Dani Raba juga en curt per a que aparega Córdoba, la passada en vertical d'Iker Córdoba, posició incorrecta, és fora de joc, al salvanderí, amic, al salvanderí, i ara per fi l'alça, fora de joc de Sadik Umar. Són àrbitres de segona divisió, ells no juguen així en segona,
1: ho tenen que fer així en aquests partits de pretemporada, esperen molt i... Però en fi, el baló és per al Club Esportiu Castelló, que està guanyant en Paterna.
2: I que li agrada el risc, avançar la seva línia defensiva, és un expert en això Alberto Jiménez, que avui té pues una parella de ball molt complicada, no? Com és a dir, que viu ahí al límit i que a més és ràpid, estira ahí les cames, és un futbolista incòmode en la marca per al Canari, que la baixa amb el pit en qualitat, tocant el Castelló ahí darrere, baló per a José Albert, tocava, crec que hi ha falta. Pequeña falta cap a Tincho, la cobra l'àrbitre, per tant serà pilota per al Castelló ja en camp del València. Ahí molt a prop del Rogle central per a que jugui ràpidament ja el conjunt de Pablo Hernández, que ara rep ahí l'escolteta del seu segon de Sergio Ripollès. Imagina que en algo referent al que està veient-se en esta segona part on està guanyant en efecte el Castelló, el gol de Raúl Sánchez, que esperem que recupere la seva millor versió. El primer any en segona va fer molts gols i ara la pilota en profunditat ja fora de joc de Camarà, un altre que viu al límit del reglament, Luis.
1: Encara que habitualment està, és un altre sospitós habitual d'estar en fora de joc, este Camarà, el davanter centre del Club Esportiu Castelló, jugant en doble nou, no? El Castelló en esta segona part.
2: Està jugant Jakobsen de mitja punta, sí. Això ja va fer l'any passat, però sí, Jakobsen és un davanter, en totes les lletres, sí, no és mitja punta, no? I ara és Diego Barri. Diego Barri per a Jakobsen, Jakobsen que se deixa caure per a enllaçar, de nou corrent per la banda esquerra Tincho, recordem que d'una incursió de Tincho ha vingut el gol, la centrada se perd directament per la línia de fons, l'havia incomodat ahí el defensa del València, treta de porteria per al València.
1: Una menuda espenteta ha impedit la bona direcció en la centrada de Tincho. Estem en l'11 de la segona, 0-1, guanya el Castelló en esta amistosa de pretemporada. El toque acaba de fer Sadiq Umar, és d'un jugador de segona divisió, encara que la tractarà de recuperar el València en el mig del camp. No, espera el Castelló.
2: El Castelló des de l'àrea, la passada final era de Jakobsen que buscava Barri. No és un jugador molt ràpid el salmantí i per tant al final la pilota ha segut per al València. Està jugant el 21 del Castelló, són a través les noves cares, que és Álvaro Martín, que ha vingut també lliure provinent de l'Andorra, on hi ha que dir que no va ser titular en el còmput global de la temporada. Així que col·loca també jugadors nous Pablo Hernández.
1: No, pilota llarga per a Sadiq, que bé li ha guanyat la posició al central del Castelló.
2: I ve Raúl, Raúl que li pot pegar, Raúl per a Camarà, Camarà dins de l'àrea, Camarà que s'orienta i que li furten la cartera.
1: Que bé Gallà, quina gran acció defensiva del capità del València, perquè ja armava la cama esquerra a Camarà per a buscar el llançament, però per darrere col·locar la puntera de la bota esquerra José Luis Gallà per a entregar cap al porter Vicent Abril. Esta és la jugada favorita del València. Vicent abre el frontal de l'àrea i este li pegarà pilota damunt. Abans té que contactar una miqueta amb els centrals. Diacabí amb la pilota, Diacabí xafa el baló, Diacabí canvia de direcció i busca de nou Vicent Abril. El joc brillant del València, el joc de top de l'equip de Mestalla. Allà va Iker Córdoba, magnífic de nou per a Vicent Abril. Vicent Abril a punt de perdre la pilota i quina falta acaba d'assenyalar l'àrbitre en la recuperació de baló del Castelló. És intolerable este joc del València. No es pot jugar així a futbol. Si la pretemporada aprofita per algo, espera que així no es pot jugar a futbol.
2: I el que està a terra crec que és Jakobsen, sí, que era el que tractava d'anticipar esa pilota. Se l'ha jugat ahir el futbolista del València, l'ha eixit bé, però en cas de recuperació ha tingut molts problemes, eh?
4: I que
2: en superioritat en el robo el Castelló, sí, digues, Salva.
4: No, que Jakobsen és el que li pega a Dieng i se fa mal Jakobsen.
1: Pilotada i... llarga per a la carrera de Sadiq. Orienta la pilota cap a la zona del banderí, la juga arrere per a Otorbi. Otorbi sentís en l'àrea, Otorbi arrere, la seua passada, li torna al mateix Otorbi, però ara apareix amb contundència la defensa del Castelló per a recuperar la pilota per a l'equip de Pablo. Estem camí ja del 14 de la segona meitat.
2: I que ve a tocar Camarà ahí, col·locant en la banda esquerra per a Jakobsen. Jakobsen que finalment ha perdut i se duel. Baló per tant de nou per al València. Va entrar per cert Rodri Rego, una altra de les incorporacions. Jove jugador portuguès.
1: Mentre la juga el València, zona medular, Almeida, la pèrdua d'Almeida, tracta de recuperar-la, però com és la falta, el jugador invisible la torna a tindre el Club Esportiu Castelló, José Visual.
2: I jugant Douglas, Douglas per a Barry. Barry, que és clarament el canalitzador d'aquest equip en la segona part, de tocar per a Tincho. En moltes ganes Tincho, Jakobsen per al segon. Jakobsen, gol! En qualitat de finís Adam Jakobsen. Tot sol davant del porter. Li ha col·locat el baló per dalt. Ha punxat la pilota amb la puntera per a elevar-la. Gran gol de Jakobsen, que ha aparegut dins de l'àrea en el moment oportú. La passava i la jugada boníssima del Castelló, de tres quarts cap endavant. Fa el segon el Castelló, quart d'hora de la segona. València 0, Castelló 2.
1: Zero-dos al marcador.
4: Que barbaritat.
1: El Club Esportiu Castelló en 15 minuts vacuna el València i el col·loca amb dos gols de desavantatge.
4: En una errada, Lluís, una errada clara de la defensa d'enteniment entre Iker i Diakabí.
1: Sí, sí.
4: Ara, la definició de Jakobsen és una meravella, però...
1: Excel·lent, sí.
4: Però sí, és que no s'entenen els centrals.
1: Així que el 0-2 que puja l'electrònic d'este Antonio Puchades de Paterna. El València perdent davant d'un equip de segona divisió, davant d'un gran equip de segona divisió, com és el Club Esportiu Castelló, de nou pilotada per a buscar a Sadiq Umar. És que el joc del València és això, eh? La torna a tindre el Castelló. És tan complicat jugar així, no? Allà va l'equip albinegre de nou en atac. Falta claríssima de Pepelu, que li ha col·locat la mà en la cara.
2: Álvaro.
1: Al jugador del Castelló, que és Álvaro.
2: I per cert, després del gol hi ha hagut canvi, eh? S'ha retirat Tincho i ha entrat Rodri Rego, com diem, i aquest jove jugador portuguès, que va començar a l'Oporto, però que ve del Benfica, on va jugar un minut en Champions la temporada passada, però jugava fonamentalment en el filial. I bueno, diuen que és un xic que té molt de futur, però molt jove, lògicament. Rodri Rego.
4: Pues el aparatós,
1: no, Pepelu, eh?
4: Sí, és que anava a dir-te, aparatós a la caiguda de Pepelu. Sí. Se porta la mà a la zona de l'abdomen, però és que a més, Lluís, va en una fèrula en la mà.
1: Sí, és la costella.
4: Sí.
1: S'ha pegat un golp en la zona de les costelles.
4: Sí, sí, sí. Se tira la mà a la part dreta de les costelles, sí, sí.
2: Pues està queixant-se amargament, té mal, eh?
4: Estan
2: no sé si va poder continuar
4: tractant de ficar-li aigua en la cara.
1: Però, no sé si... per a que pugui respirar, jo crec, eh?
4: Sí, sí, és que jo crec que està marejat, eh? No se vol alçar, eh? Diu que no, que no.
1: No, no. Ara sí que s'incorpora una miqueta, però jo crec que no va poder continuar, eh?
2: Té tota la pinta que no.
4: No, no, li diu al metge que espera, espera.
1: És que estos colps en la zona de les costelles te deixen sense aire, eh? Mentre la graderia feia el primer amago del Peter Betellà.
4: El minut 60.
1: Sí. Després d'este 0-2 que reflecteix el marcador favorable al Club Esportiu Castelló, ahir es retira Pepelu. És la part dreta de la seva zona abdominal. Pot ser una miqueta més amunt. Anem a veure què és el que diuen els metges i si li recomanen abandonar el terreny de joc o si li permeten continuar.
4: Ahí veiem a Pedro López Mateu parlant en sí. Pepelu. I veurem,
1: i no s'ha costat veure com està el jugador, és Corberán, eh? Corberán queda assegut en la banqueta mirant com ataca el Castelló.
2: El baló que va a la dreta per a Nieto, li pega a Nieto. El baló que l'han rebutjat i serà córner. Córner per al Castelló. Juan Juanito que no s'ho ha pensat, eh? Li han entregat el baló ahir en la frontal, 5-6 metres, i ha tractat de pegar-li fort a la pilota, orientar-la buscant l'escaire. Ahir ha topetat en un jugador del València, per tant serà treta des del cantó. Baló parat per als homes de Pablo Hernández, que van a buscar el tercer. 18 i mig de la segona part, recordem, valen els gols de Raúl Sánchez i de Jakobs en esta segona meitat, quan torna al terreny de xoc Pepelu, eh? Bona notícia.
1: I que rep l'ovació per part de la graderia. Va el córner per al Castelló en este 19 de la segona meitat. 0-2, estan guanyant els albinegres.
2: La va col·locar Álvaro Martín, que marca la jugada. Baló que ve passat al segon pal. Ahir li han fet bé la pantalla, al porter que se queixa, però si arriba a haver algú en el segon pal, haguera pogut tindre l'opció de remat.
1: Han fet la desmarcada tots els jugadors del Castelló cap al primer pal i han deixat completament buit el segon pal. 19 de la segona, 0-2, perd el València.
3: de nou pilotada del porter. És que Xira no es pot jugar, amic.
4: És impossible.
3: La torna a tindre el Castelló. A veure la recuperació del mig del camp per part del València per a que Otorbi puga córrer. No, no ho pot fer perquè s'interposa Rego. La recupera per al Castelló, que és per banda esquerra.
2: I ho fa mitjançant Barri. Barri a l'espai. Camarà, Camarà, Camarà per al tercer. No val.
3: Fora de joc.
4: Pues era gol.
3: Fora
4: eh?
3: De joc.
4: Era gol.
3: Alça els braços, Camarà. I anem a veure què ens diu les càmeres d'apunt en la repetició, si la posició era o no correcta de Camarà.
4: Pues correctíssima, Luis. Correcta sí. No, correctíssima.
3: Sí que mal anul·lat el gol al Castelló.
4: Estadi Acabí per davant.
3: La posició era correcta de Camarà i li anul·len el 0-3 al Castelló per fora de joc inexistent.
2: Castelló que està segona part en la presència de Barri té més peu, té les idees més clares per a eixir de la pressió. I a mi la sensació que me dona Luis és que la diferència de l'equip titular del València al que està jugant ara és molt evident, molt notòria.
3: Sobretot en la zona defensiva, no? Atenció a esta pilota d'Iker Córdoba, entrega per Almeida, falta.
4: Pues
3: falta en la pressió del Castelló.
4: Luis, en la zona defensiva estan dos dels tres salaris més alts del València, Vull dir, parlant de la importància, Gallà i Diacabí, juntament amb Guido, són els tres.
3: Valor llarg per a Gallà, deixa de cara per a Sadik. Sadik que la deixa passar i apareix per a interrompre el jugador del Castelló.
4: Però s'ha caigut a soles, no? Diacabí?
3: No,
4: Sadik.
2: Crec que hi ha hagut contacte o ha caigut malament José Albert, però s'ha pogut fer mal, perquè ha caigut desequilibrat, ha caigut de costat.
4: Se tira la matxa, no, i esquerra,
2: Sí, ja t'he dit, és que ha perdut, no sé si hi ha hagut contacte en Sadik quan li ha fet ahir la finta, però és que ha caigut molt malament, Venia a molta velocitat, bueno, ara veig que se tracta d'incorporar i no té tanta pinta mala, no? Però la caiguda havia sigut molt lletja, per part de José Albert, que està molt ràpid, Però bona passada de Gallà ara, per a
3: Sadik. Sí. Havia deixat a Sadik i Sadik ha tractat de fer ahir una sadicada, no?
4: Sí, una sadiquinya, no? Sí.
3: Sí, la tenia per anar-se en sol davant del porter, però ha buscat deixar-la passar, ha buscat fer-la de Pelé, no?
4: No sé, la cresta que s'ha fet és pa flipar.
3: Que es va el defensa per a que entonces pugui tindre avantatge, en fi, les coses de Sadik. Juga el Castelló. Ecuador de la segona meitat, 0-2. Està guanyant l'equip de Pablo. Allà tracta Otorbi de recuperar la pilota i ho farà. Serà servici de banda favorable al València. La té molt tard i acabi. Aquí se li veu molt lent en els seus moviments.
4: Sí.
3: Entrega per a Gamón. Gamón de nou cap a Diacabí. Este va a buscar Vicent Abril.
4: Per a mi, fixa, Luis, que Diacabí jo crec que estan tractant de ficar-lo a punt abans d'hora perquè no n'hi ha centrals.
3: Sí. Hi ha falta sobre José Luis Gallà. El capità del València que queda tombat en terra, però ràpidament posa la pilota en moviment l'equip de Mestalla. Iker Córdoba entrega per a Diacabí i Diacabí la tira fora. És que és impossible. Altra volta pilota per al Castelló. Però fa el recorregut defensiu ara Otorbi per a recuperar la pilota per al València i nova pèrdua.
2: Bon maló des de l'àrea, Álvaro Martín, s'ha fet eixolt un embolic, perquè si li pega de primeres almenys la rematada que era trobar porteria, ha volgut aclarar i a partir d'ahir s'ha embolicat perquè el porter ha tancat molt bé.
4: I Acabí està horrible.
3: Jo molt, crec que no està per a jugar.
4: Molt mal Acabí.
3: La sensació és que Diacabí no està per a jugar. Veig a Iker Córdoba absolutament esgotat. A José Gallà complint diavant. Dieng desaparegut. Pepelu fent el que pot. I el Castelló superant en tot el València. La té Córdoba. Entrega cap al porter. La pressió de Camarà. Ara sí que ells ve per la zona central per a buscar a Lu Dieng. Però ahí no accelera. Ahí Dieng fa una conducció, amaga amb una passada darrere i ara sí que passa cap contrari. Dieng amb la pilota busca Almeida, Almeida d'esquenes, es gira, busca un bon retall lateral de l'àrea, pilota dins de l'àrea, allà va Dieng amb la pilota, córrer. Ha aparegut per al tall Barry, serà córner favorable al València. Bona acció defensiva ara de Barry.
4: I primera jugada elaborada, primera jugada elaborada del València.
2: Ahí ha fet molt bé la cobertura Diego Barry, que està aprofitant els minuts per a demostrar que és titular en aquest equip.
3: En esta segona part, de la que han transcorregut ja 25 minuts. Preparat per al córner, Raba. La pilota que ja vola cap al segon pal, no hi ha rematada. Atent Pepelu per a recuperar la pilota. Gamón. Entrega de nou cap a Pepelu, extrem dret, la centrada de Pepelu. La cabotada que se'n va fora d'Iker Córdoba. La millor oportunitat, la segona millor oportunitat del València en esta segona meitat, amb la cabotada del central català que se'n va directament fora. Meta per al Castelló.
2: Nou esglai per a Saipi, per al porter, per al nou porter del Castelló, que també vestís de groc, al igual que Matis en la primera part, i que ha tirat la manopla en els primers minuts de la segona per a negar-li el gol a Sadik. Ara s'equivoca.
3: Quina pèrdua. Recupera Almeida per al València, xuta Almeida fora. Estava completament sol en la frontal de l'àrea i Almeida la xuta fora. En la preocupació que veiem ahir al fons, tot el fum de l'incendi que tenim en la Vilavella, en Vall d'Uxó.
4: Sí.
3: Ahir al fons el veiem, José Luis?
2: Sí, tot sí. El fum. David. Este matí hi havia una cortina de fum impressionant i bueno, esperem i desitgem, sí, si és possible, que no arribi a la zona de l'Espada, que és una reserva natural espectacular de la província de Castelló i de la comunitat. Bueno, juga Rego per la banda esquerra. Estic veient que és molt ràpid, quan arranca i canvia la velocitat, és molt dinàmic este jove jugador. A lo que ve darrere, ahí toca José Albert per a Saipi. Saipi obrint per a Nieto, perfilar cap a porteria pròpia, en la qual cosa té que tornar. De nou Saipi,
3: quina pèrdua de Saipi. Ha esbarat Raba quan estava sol davant del porter. És que són tantes errades. Errades en defensa, errades en atac. Moltes voltes mirem cap a Corberà, és cert, però a tres cal mirar també cap al camp,
2: I segona errada greu de Saipi, Segona errada greu de Saipi, que no aprofita el València,
3: Allà va jugar el porter. Iker Córdoba, pilotada llarga per a buscar-se, dic, té avantatge per a controlar la pilota, però hi ha contacte amb el central del Castelló, amb el seu capità, amb Alberto, que serà titular segur, no?, aquesta temporada.
2: Home, Alberto és capo, ahí en la defensa del Castelló, i ja heu vist ahí la jerarquia que té per a aixòs duels amb Sadik, que li trau un pam, Ataca el Castelló per la banda esquerra, valor per a Rego, Rego maniobrant ahí, perd el valor per a València.
3: Allà va Gamón, que se'n va cap a la zona central. Gamón entrega per a Dieng. A l'1 Dieng xafa la pilota. Està envoltat per tres jugadors del Castelló. La llibera per a Pepelu. Se toca sobre Raba. Raba que envia al llarg per a buscar Sadik fora de joc. Posició avançada de Sadik Kumar. Per tant, el fora de joc que s'assenyala. Camí del 28 d'esta segona meitat, encara la pausa per hidratar-se sense fer-se.
4: Deuria de ser el 30, el minut 30, no? El 75 o...
3: Per ahí la donen, sí. En la primera meitat ha sigut el 31.
4: Sí.
2: I ara juga el Castelló per la banda dreta, és Douglas. Douglas amb problemes en Gallà, encara així Douglas toca de cara per a Nieto. Nieto per dins, el baló BP per Álvaro Martín. Està jugant amb el Castelló en aquestes zones de tres quarts. Baló per a Camarà filtra el baló perquè doblava de nou Nieto. Dins de l'àrea, passe lateral de Nieto. No arriba Camarà per poquet. Baló de nou per al València.
3: Allà va Sadik, entrega per Almeida. Almeida alça la pilota per a la carrera de Sadik Kumar. Apareguen com a extrem esquerre, però és més ràpid que tots. Va encarar al porter i fa una passada amb l'exterior.
4: Mare de Déu, senyor.
3: Què és per a vore-la? Passada a l'exterior. Ell estava sol, Sol per encarar i anar de cara al porter del Castelló. I quan aplega la frontal de l'àrea, fa una passada amb l'exterior. Cap a on no hi havia cap jugador.
4: El segon pal on tenia que arribar Otorbi, però clar, Otorbi és molt ràpid, però no tant. Vull dir, no...
3: És impossible, és impossible. Este tipus d'accions... que acaba de protagonitzar Sadik Kumar. Minut 28 de la segona part.
2: Trau de nou la pilota des de darrere. Sí. Però ha tingut 2-3, ha sigut. Està sent el més incisiu, diríem, del València. De Duro no tenim ningú remat anotat, no, Luis?
1: No. Va el Castelló.
2: Va Jacobsen. Va Adam, que vol el segon. I va l'opera Raúl, que ha fet el primer. La passada dins de l'àrea, ve la pilota retrucada. Va l'opera Rego, Rego que li pega. Ve retrucada, Ha tocat en un peu d'un jugador del València. Se'n va cap al cantó. L'ha tinguda ahí de nou el Castelló. Ara que estem a punt d'entrar en la mitja hora de partit de la segona part, guanya 0-2.
1: Però alerta el rebuig de Iker Córdoba,
2: Va pegar-li des del cantó, va ser Álvaro Martín, dos al número 21. Futbolista ex de l'Andorra, que alça ja la seva mà dreta per a indicar el valor parat per als seus companys. Hi ha moltíssima gent dins de l'àrea, Pràcticament gran part d'ells se col·loquen en la zona que està molt pròxima al primer part d'aquesta porta que defensa Abril per al València. Mitja hora complida de partit, 0-2. La va col·locar ja Álvaro Martín, el valor que ja vola, busca ahí el primer pal, rematava José Albert i de nou córner. Crec que ha tocat en Sadik.
1: Sí.
2: Crec que segur Sadik estava defensant el primer pal.
1: Sí.
2: I serà treure el córner pràcticament i anar-se'n a la pausa, jo crec.
1: Suposa.
2: Nova opció, valor parat.
1: Per què els partits no juguen a les 10 de la nit?
2: Pues sí, tampoc passaria res, tal
4: com. Però no fer pausa, dius, Luis.
1: No, perquè ara mateix la temperatura és superagradable.
4: Ah, bueno, no, sí, clar.
1: El que tenim així, fa calor i tal, però jo, en aquest horatge que tenim, jo no entenc per què els partits es juguen a les 8, quan a les 10 de la nit seria una molt bona hora per a començar un encontre de... Este matí estava veient el partit de l'Alavés, que ha jugat contra el Girona, i a les 12:30 estava acabant el partit. Vull dir, els jugadors estaven jugant tot... El partit comença a 10:30 al matí, que dius, wow, pronte, tal. Però és que a les 12:30 estaven jugant, Era una sola, una calora.
4: Sí.
1: I per què no acudim? 9:30 de la nit, pues en fi, una hora més o menys ja on hi ha més respecte cap a l'atleta, cap al futbolista, cap al seu esforç, cap a... Però clar... En fi,
4: això és com en els horaris de la Lliga, quan te fiquen un partit a les 2 de la vesprada a 35 graus, que l'últim que importa i interessa és la salut de l'atleta o de l'aficionat que va al camp. És la realitat.
1: Bueno, m'encanta acabarà,
2: I va, què dius? Va a la seua, no?
1: Va a la seua, Ahí sí, tots els jugadors del Castelló al mig, i ell apartat, Deguen, i també Pablo, no té massa coses que dir-los als seus jugadors.
2: I sempre
1: cap a la banqueta.
2: En la pausa per
1: atracció, sí. L'entrenador se senta en la banqueta.
2: Està el preparador de porters parlant ahí en Saipi. Imagina que comenten alguna coseta i, bueno, dient-li, calma, hi ha que jugar en calma la pilota, però tampoc és per a cometre aquestes errades. I, bueno, de moment el Castelló ben col·locat en esta segona part, a millora prou en l'eixida de la pilota. I està aprofitant bé les facilitats que crec que li està donant el València en les zones pròximes, a la frontal de l'àrea, on ahir, sobretot Raúl Sánchez i Jacobsen han sorprès entrant des de darrere, des de la segona línia, per a posar molt per davant en el marcador, almenys de moment, al Castelló en este amistós, que no deixa de ser això, un bolo de pretemporada davant del València, sí. Però que sempre dona ànims, tu, guanyar-li a un equip de primera com el València.
1: Així que 0-2, últims 11 minuts...
4: I com que no l'han afegit, Dimitrescu té que estar per a res, no? Perquè, clar, continua jugant Vicent Abril.
1: Dimitrescu està ja entrenant, no?
4: Sí, però això dic que...
1: Aplicar junta a Guerra, i Guerra ha jugat aquests dos partits a Vicent.
4: Clar, vull dir, que no sé, és una situació estranya, no?
1: Jo, si vols anar a pegar un ull, a veure si el veig en la... És que la zona de jugadors del València estan a l'altre costat. Jo estic així al costat del Castelló, que no han estat convocats per al partit. Però a veure si li pego una ullada a la de seguida. Mentre ja falta en el mig del camp, la comesa Álvaro sobre Sadik, que vol que es traga ràpid la falta, però la falta que treu Almeida... És que tu te creus que es pot traure així una falta? Regalada per al Castelló, que tracta d'eixir amb la pilota controlada. Això és guanyar un baló d'esquenes, José Luis. Això que acaba de fer Camaras.
2: Sí. La veritat que ahir s'ha fet fort jugant d'esquenes, s'ha tirat de físic i se l'ha quedat. I ara ataca per l'altre costat del Castelló. Baló per a Rego, alça el cap Rego. Rego ahir és del Benfica tocant en curtet per a Jacobsen. Jacobsen està fent molt bé la mitja punta, Està jugant de 10 en esta segona part, i avui sí que està participant molt en el joc d'atac, fins i tot fent un dels dos gols. Valor per a Douglas, Douglas pot armar la cama esquerra, preferís col·locar-la dins de l'àrea i ahir rebutja el València.
3: Però l'atac és constant del Castelló. És un atac constant, l'àrbitre diu que hi ha falta favorable al València, tirant una maneta, però és una superioritat claríssima en esta segona part del Castelló sobre el València. Camí del 35 del segon acte, 0-2 al marcador de la Ciutat Esportiva. Han marcat Raúl Sánchez i Jacobsen per al Castelló, que està guanyant 0-2 el València. La pilota per a Vicent Abril, esta és la jugada favorita. Is de l'àrea, la xafa i pilotada. L'enviament en llarg per a que recupere. I és que, clar, llevades a dir que la resta és un futbolí desmuntat el que té el València en atac. La torna a tindre el Castelló, José Luis Gual.
2: I juga en defensa l'últim home, Alberto Jiménez, el capità, que s'associa ahí perfectament en Barri, donant sempre eixida als companys. Alberto, rogle central per Álvaro Martín. Álvaro Martín, molt habilidós, obri de nou a la banda esquerra la pelota que ve per a Raúl. Raúl veu com li dobla Rodrigo Rego, preferís jugar per dins, la pelota ve per a Jacobsen en el carril del 10, en la posició del interior esquerrà. Ha tocat de nou de cara, ahí per a que se meneche Barri, Barri que dubta. Replega el València, excepte Sadik, encara que la passada final per a Nieto no és bona. Torna a replegar Abril amb les mans.
3: Havia pillat a contrapeu a Juanjo Nieto. Ahí sí que el balón va a ser de nou per al València. Diacabí entrega per a Córdoba, Iker Córdoba busca a Gallà. La pilota de Pepelu per a buscar Sadik, que estava en fora de joc. Fora de joc, posició avançada de Umar Sadik. El fora de joc es té que traure des del camp contrari.
2: I Baló, que ja toca el Castelló. Estava mirant en la llista oficial del partit, que hi ha tres jugadors de la Pedrera que jugaran en segona federació la pròxima temporada, que estan ahí, no sé si farà participar o no Pablo Hernández en els poquets minuts que tenim per davant. Però en qualsevol cas no estan en dinàmica, no van a estar, no? En principi del primer equip. Torna a recuperar el Castelló, Baló molt alt. Ahí ve la pilota per a Raúl, Raúl per la banda esquerra, molt actiu el madrileny. Ahí accelera el joc, la passada és boníssima des de l'àrea, de nou Raúl, va a terra, Raúl, serà treta de porteria, diu l'àrbitre. I ahí, una miqueta ahí d'intercanvi d'opinions, per dir-ho de manera diplomàtica, entre Raúl i crec que és Diacabí, no?
3: Gamón i Diacabí. Hi ha hagut una espenta de Gamón quan el jugador del Castelló anava a centrar, estes espentes estan permeses, i després Diacabí ha anat a reclamar al jugador del Castelló que s'havia tirat. I tirar-se no s'ha tirat perquè l'han espentat, però aquestes espentes es permeten, no? I més dins l'àrea en el futbol actual. Però Diacabí després era anat a buscar embolic on no hi havia.
2: En definitiva, que estos dos no queden a fer algo fresque després del partit, no?
3: No, segur que no. Pilotada llarga, quin gran tall acaba de fer Alberto, perquè Otorbi se n'anava ja sol, cap a la porteria rival. Estem ja en el 82 de partit, 0-2 guanya el Castelló.
4: Luis, m'arriben, jo és que no ho has sentit, a través del teu micròfon, però estic llegint que...

0: Està comentant-se molt en xarxes que n'hi ha hagut un...
1: Com juga el Castelló.
2: Espera Salva, que ve Raúl. Raúl des de l'àrea li pega Raúl. Ha blocat Abril.
1: La para Abril, la jugada del 0-3 per al Castelló. Però mira com pressionen, mira com apreten, mira quina diferència. És que és brutal la diferència entre el Castelló i el València, almenys en este tram de partit, no? En la primera part no hi ha hagut tanta diferència, però en esta segona meitat és escandalosa la distància entre un equip i l'altre. Es nota, no?, que el Castelló començarà la temporada una setmana abans que el València. Enviament enllà per a buscar Sadik. Uf, quin tall d'Alberto. Impressionant, Alberto, eh?
2: Els duels per dalt els ha guanyat tots a Sadik, tots. A l'espai no, perquè Sadik és molt ràpid, però tots els duels directes entre ells en el joc aeri els ha guanyat tots Alberto. I ara juga... M'està agradant Álvaro Martín, eh? Està participant molt ahí en la...
0: Les demana totes, interior. Les demana totes igual.
2: I ara Pepe Lu li l'ha tornada, la de abans.
1: Sí, sí, sí. La de les
2: la
1: costelles,
2: portava de fa temps, eh? Sí, sí, sí, l'ha tornada clarament, davant de la nostra posició. Quan ara recupera el València.
1: La pèrdua del Castillo en el mig del camp, la recupera Almeida per a fer l'enviament. Que no pot aplegar a Otorbi perquè fa una gran acció defensiva. El Club Esportiu Castelló era... Creo que era Rego, que ha recuperado esta pelota para el equipo albinegre.
2: En un poque de fortuna, ¿eh? Y ahí la baralla en Camará, ¿eh? En Camará de Esquenes, que el central de Valencia no puede, ¿eh? Oh. Camará, que ahora se dice a Cabre, para ayudar en la elaboración del juego. Toca en Curté para Barri, el Castelló, que evidentemente el partido guañat. I que el que tracta és de tindre el valor, de menejar d'un costat a l'altre als futbolistes del València, que volen almenys tindre una opció de poder marcar i apurar en esta recta final de partit, perquè estem en els últims 5 en este encontre amistós, el segon almenys per al Castelló en esta pretemporada. Valor per a Nieto, juga en Barri, s'equivoca, serà banda per al València.
1: La trau ràpid per a buscar la carrera de Sadik Umar. Sadik xafa la pilota i després fa una entrada duríssima. Entrada duríssima de Sadik Umar, que després li pega una patada a Alberto. Va ser expulsat Sadik, que ha perdut el cap. El davanter nigerià ha perdut el cap, li ha pegat una patada sense sentit a Alberto.
2: Barri, a Barri.
1: I Gallà el té que retirar del terreny de joc. Al davanter nigerià, cap allà acudeix també Diakabi.
0: Bueno, és que la entrada...
1: No se ve per a què.
0: La entrada és criminal de Sadik. Després, un jugador del Castelló li pega una pilota a Sadik quan està en terra. I Sadik s'alça.
1: Ara abraça Alberto i se'n va clarament coixejant del terreny de joc, eh?
2: És Barri, és Barri que pega la pilotada.
1: Sí.
2: I després Sadik li fica esta cosa en la zona del Xino. I no sé si l'ha contactat o no, però des de la nostra posició és una acció molt lletja. És una agressió, no? Una roxa directa.
0: Era roxa l'entrada ja.
1: Es queixa del peu esquerre Sadik Umar. Així que el València jugarà amb 10 estos últims 4 minuts després de l'autoexpulsió de Umar Sadik. Mare Déu, com estem.
2: Impotència, això és impotència, eh?
1: Menys mal que encara queden 26 dies per a l'inici de la Lliga i per a que això es puga resoldre, però la pinta del València és... Però això és pretemporada, eh? No cal oblidar que això és pretemporada i que, en fi... Baló llarg! Per a què juga el València? Allà va Raba, rere, Dieng, Olas! Gol! El València acaba de marcar a Ludieng! El xut des de la frontal de l'àrea, la bona jugada de Raba... Juga rere i Dieng s'espolsa un llançament amb l'interior del peu dret per a retallar distàncies. Marca Dieng el seu primer gol com a valencianista. Minut 87, gol de Dieng. València 1, Castelló 2.
0: Quin golàs de Dieng, quin llançament, eh? Quina potència en cama dreta per a estavellar aquest baló en el travesser i després... Anar cap a dins és un golàs, Luis, de Aliu Dieng, que ja va deixar una bona sensació en el partit davant l'Eldense i que avui davant el

0: Castelló, bueno, pues ha desaparegut en valor per molts moments, però acaba d'aparèixer en el partit en un moment clau per a retallar distàncies.
1: Joan Raba, de davanter, ha fet una bona acció, Dani, sí. Raba donant l'assistència del gol de Dieng.
0: Este xic és aprofitable, Luis, i el debat
1: sí,
0: és que
1: total.
0: Jo crec que este xic, les vegades que ha jugat, ha demostrat coses.
1: Per a mi, total. Està aixint assistència per partit en esta pretemporada. Pues últim minut i mig. Després volem el que dona d'afegit. Però el Castelló està guanyant per un gol a dos davant del València en Paterna, José Luis Gual.
2: Quan ara juga la pilota Raúl Sánchez, de valor per Álvaro Martín, per cert, hem vist a Pablo Hernández demanar una miqueta més d'intensitat als defenses del Castelló, que li han deixat ahir la via de la passada arrere al futbolista del València per acabar topetant i ser golàs, que ha fet dient. Valor arrere, valor per a Saipi, per al porter. Després del control la pega en llarga, valor bé per a Camará. Camará tot sol contra jugadors del València. Camará que se la queda i que frena i que veu el moviment de ruptura ahí per part de Douglas. La idea era boníssima, perquè Douglas havia entrat molt bé en progressió, però ha tancat bé el València. Anem a entrar en l'afegit, Luis, de seguida.
1: Sí, una gran acció defensiva d'Iker Córdoba, llançant al pis, estirant el peu esquerre per a rebanyar la pilota i recuperar-la per al València. Valor per al Club Esportiu Castelló. La juga Alberto en la seva zona defensiva. En 20 segons coneixerem José Luis Gual l'afegit.
2: Sí, sí, estem a l'espera de que l'assistent d'esta zona de tribuna, així la ciutat esportiva, mostra ahí el cartelonet per a veure quan li queda este amistós, que de moment guanya per la mínima el Castelló. Li ha posat una miqueta d'emoció en esta recta final el golàs que ha fet dient al partit. 4 minuts, Luis, a partir d'ara.
1: Pues això és el que li resten en contra. 4 d'afegit en esta segona meitat. La pèrdua ara en la zona d'atac. La tracta de recuperar de nou per al València Otorbi, però hi haurà servici de banda favorable al Club Esportiu Castelló. En el primer dels 4 minuts d'afegit, en Paterna està guanyant 1-2 el Castelló, que ataca.
2: I se n'ha anat molt bé, Jacobsen, encara que perd la pilota ahí tot sol, valor que recupera Diakabí.
1: I el rebús de Diakabí, que colpeja en el jugador del Castelló, que torna a ser Rego, i a servici de banda per al València. Pepe Lu entrega per a Gamón i la pilotada de Diakabí per a la lluita de Raba. Recorden el València jugant amb 10 per l'expulsió de Sadiq Umar. Aquestes expulsions no tenen partit de sanció, no?
0: Home, no.
1: Podrà jugar en Anglaterra.
2: No, però a lo millor una escolteta de l'entrenador tampoc estaria mal, eh?
0: No, això segur, eh?
2: No se poden podre els nervis d'esta manera. Juga Camara per al Castelló. Pràcticament en la divisòria. Bon cap d'orientació per a Raúl Sánchez. Raúl Sánchez, la centrada, ve molt passada al segon pal. Encara així n'arribarà Álvaro Martín. Álvaro Martín, que després col·loca el baló molt blanet per a que tota l'avantatge siga per al porter Abril.
1: Així que jugarà el València des de la seva zona defensiva. Diakabí entregant per a Córdoba. Córdoba a punt de perdre la pilota, busca Almeida, home, un migcampista. I Almeida perd el baló de forma i manera immediata.
2: La recupera
1: el baló travolta per al Castelló.
2: Tocant darrere per a José Albert, falten 2 minutets. S'han complit ja els 2 primers d'estos 4 que ha fetxit l'àrbitre en este amistós que continua dominant el Castelló. En el gol de Raúl Sánchez, que esperen que puga redimir-se, no?, i recuperar aquesta imatge que recordem tots de fa 2 temporades, i especialment de Jacobs, en una inversió importantíssima l'estiu passat per part del Castelló, i que després no va tindre, no?, el rendiment, almenys en quant a gols, que esperaven tots. Juga de nou el València.
1: Ho fa amb el seu porter. El minut i mig conclourà este, fins ara, 1-2. La victòria del Castelló, pilotada llarga. Molt valent Juanjo Nieto per a rebutjar en el cap. Entregar la capa a Córdoba, pilotada de Córdoba directament cap al mig del camp de l'equip de Pablo, que torna a atacar.
2: Ho està fent molt bé el Castelló, trobant el tercer home. Ara Rodrigo Rego per a Raúl. Raúl, que volia retallar, li ha sobrat i s'ha regat. Li podia pegar de primeres o buscar la centrada, però ja dic, Luis, està topetant en tanta facilitat el tercer home i se sona el Castelló, veritat?
1: Està jugant molt bé. Molt bé la pilota. Infinitament superior al València, sí. En el seu aspecte combinatiu, perquè el València en el mig del camp
2: clar, sí.
1: és un drama. Almeida. La falta que assenyala l'àrbitre favorable al València. Esta nit, a partir de les 11, l'anàlisi de l'encontre, com per exemple el partit d'Almeida, que mereix també una anàlisi realment important. Allà té la pilota, Almeida és agafat, l'àrbitre dona el llei de l'avantatge, el baló per a Pepe, l'ho es gira d'esquenes, i ara ja falta que treu ràpid el València, el baló per a... De nou falta favorable al Castelló.
2: Això acabarà malament.
1: I ahí tenim de nou l'embolic, li pega una cabotada el jugador del Castelló a Raba.
0: Rocha, dos roches. Dos roches.
1: Roja per a Raba, roja per a Juanjo Nieto. En el minut 94 en el partit ja acabat. Ahí.
2: I encara continua la baralla, eh?
1: Sí,
2: que
1: sí.
2: Estan ahí Raúl Sánchez també molt calent, parlant en Diacabí. Bueno, que calme tot perquè no deixa de ser un partit de pretemporada. I no és manera això de jugar un amistós.
0: La cabotada, la cabotada és de Nieto a Raba i Raba li arrea una galtà.
2: I torna Nieto, sí, sí. És que això no ve a compte.
1: Ahí està,
2: deberes.
1: Nieto Aranga amunt. Jo crec que el partit s'ha acabat. Però ahí se lleven a Juanjo Nieto com poden del camp.
2: Bueno, quina manera més lletja de que
1: bueno,
2: s'acabi un amistós.
1: Bueno, la que estamos, el partit s'ha acabat.
2: Sí.
1: En este 1-2, però de la pitjor manera possible en esta típica tangana dels partits de pretemporada, dels partits d'estiu, però quan juguen equips brasilers, no quan juguen el València i el Castelló.
2: Molt lleig, la veritat que tot això sobrava per part d'uns i per part d'altres. De la mateixa manera que critiquem a Sadiq, que ha perdut els nervis i que ha fet coses que no té que fer un professional del seu nivell, el mateix tenim que dir de Juanjo Nieto. Res justifica una agressió a un rival, a un company. Tot això té que estar fora i acabar un València-Castelló, que al final són veïns, que el València ha ajudat moltíssim al Castelló. No m'agrada gens, Lluís, de veres. És molt lleig aquesta manera d'acabar un partit com este, que té que ser una festa.
1: Pues sí, pues efectivament. En este agre sabor de boca, després de les tres expulsions que hem tingut en el encontre d'avui, expulsat Raba, expulsat Sadiq, expulsat Nieto, en un partit que se li ha complicat a muntó a Andrés Fuentes, que ara mateix es retira del terreny de joc després de que haja per fi aplegat la calma i la tranquil·litat al terreny de joc d'esta Ciutat Esportiva de Paterna. Final del partit, guanya el Castelló per 1-2, però moltes reflexions que fer. Entre altres coses, Danjuma, que acaba de passar per davant de mi, es queda de nou sense jugar.
0: És, novament, un descart. El neerlandès, el jugador del València, vos demana ràpidament un breu recull perquè tinc que anar amb els companys dels serveis informatius. Lluís, igual.
1: Des del punt de vista del València, hi ha tant que millorar que me preocupa.
2: Bueno, pues per part del Castelló, segona part molt millor que la primera, i alguns dels titulars demostrant que si no canvia res van a continuar sent-ho. Encara així, li falta física a l'equip per a trobar el seu millor nivell.
0: Bueno,
2: sobrava pues, al final.
0: Sí, en això estem absolutament d'acord, i és que el final i la picabaralla sobrava absolutament. Lluís, igual vos deixa baixar a escoltar,
2: perfecte,
0: a veure alguna explicació.
1: Sí, perquè ja ens avisen que van a parlar d'immediat els
0: jugadors. Ah, pues anem cap allà. Vale, pues ara tornem en la Ciutat Esportiva de Paterna, on José Luis Gual i Luis Urrutia ens van a aportar les declaracions dels jugadors després d'un partit que bueno, pues no ha estat, no? De la millor manera, el final en eixa pica baralla, en el Antonio Puchades, en tres expulsions, en la de Sadiq, on, quan ha perdut un poquet el cap en eixa entrada, també en eixa pica baralla final, en Dani Raba i Nieto. Nieto li pegava una cabotada a Dani Raba i el jugador de Santander del València li tornava un colp en la cara al jugador del Castelló. Els dos se n'anaven expulsats i així, en aquesta imatge, lamentable, ha acabat el partit d'aquesta jornada d'avui, de dissabte, de pretemporada, on el Castelló, això sí, ha guanyat jugant millor que el València 1-2 a la Ciutat Esportiva de Paterna. Són les 9:57 minuts de la nit i anem a donar pas als companys dels servicis informatius perquè estem pendents de totes les situacions i tots els focs que n'hi ha en els incendis en la Comunitat Valenciana. Així que saludem. Bona nit, Susana Golf.
3: Bona nit. Sí, 15.000 veïns i veïnes han sigut desallotjats i 32.000 confinats davant d'abans de les flames de l'incendi de la Vall d'Uixó. Els serveis d'emergència treballen per a extingir el foc, que afecta massa forestal i presenta una evolució desfavorable. Al llarg de la vesprada ha anat augmentant el nombre de localitats evacuades. La Vilavella, Artana, Eslida, Artesa, Alfondeguilla, tots els municipis dels voltants de la Serra d'Espadà. Com els contem, des de mitjan matí diversos incendis afecten la Comunitat Valenciana. L'Agència Estatal de Meteorologia ha advertit que les condicions de la zona de l'incendi de la Plana Baixa són molt adverses. Les ratxes de vent de ponent, la humitat i les altes temperatures compliquen la feina dels bombers. Més de 300 efectius participen en les tasques d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó, amb un dispositiu format per 14 mitjans aeris, 15 unitats de bombers forestals de la Generalitat, 12 dels bombers de la Diputació de Castelló, efectius de la Diputació, la UME i la resta de cossos de seguretat. Fins al punt de comandament avançat s'ha desplaçat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junt a altres autoritats com ara la delegada del govern Pilar Bernabé i la ministra Diana Morant, per tal de conèixer la situació de primera mà. Escoltem al president Pérez Llorca.
4: Sí que os puedo anticipar que el incendio en este momento está fuera de capacidad de extinción. Perímetro de unos 21 kilómetros. Es difícil aún determinar el número de hectáreas que ha quemado. Eso ya pues lo iremos evaluando, pero sí que quiero resaltar que, como habrán sabido ustedes a lo largo de la tarde, pues hemos procedido a desalojar varias poblaciones de aquí de la provincia de Castelló. Concretamente hemos desalojado en torno a las 15.000 personas.
3: Els poliesportius de Nules i Onda i altres instal·lacions dels voltants acullen els veïns desallotjats.
5: Escolta. Hem visitat la porta del carrer i hem vist que la muntanya del camp de futbol ja s'estava cremant. Entonces ja de repente ha vingut la policia, la Guàrdia Civil, per favor, agarreu cotxes, tragueu a la gent major de casa.
6: Estem així esperant a que ens donin notícies per saber si podem tornar o no podem tornar.
3: La Vall d'Uixó i Betxí estan confinades de manera preventiva i la carretera entre Onda i Artana ha sigut tallada. En un altre foc, el de Manises, ja controlat, ha mort un veí de 78 anys per no poder escapar en el seu cotxe. Escoltem l'alcalde Jesús Borràs.
7: Exacte, el d'una persona pues, que estava en el camp, quan ha vist el foc ha tirat a fugir i no ha pogut. Pues era una persona major d'edat, exacte, no va ser, però no era un xic jove, era una persona major. Antes de que tenen dos dies de dol, demà i després demà.
3: A hores d'ara es demana molta cura.
7: Està tot controlat, però estan apagant, o sigui, estan refrescant la zona perquè fa molta calor i n'hi ha que evitar que en qualsevol moment se poguera reproduir.
3: El foc ha provocat també trasllats hospitalaris per inhalació de fum i cremades. L'incendi que ha causat la mort del veí de Manises ha sigut al voltant de la una i s'ha declarat al barranc del Salt de l'Aigua, que travessa Manises des de Sant Jeroni cap al centre. Ha cremat amb molta força. Segons l'alcalde, la ràpida actuació dels mitjans ha evitat que es cremaren instal·lacions comercials. Mentrestant, a la resta d'Espanya, els incendis d'Àvila i la Serra Oest de Madrid han provocat l'evacuació de quasi 60.000 persones i el confinament d'altres 29.000 ciutadans, la qual cosa equival a un total de més de 88.000 persones afectades per estos focs. La virulència d'estos incendis s'ha endut més de 20.000 hectàrees. La situació és complexa, però la prioritat són les persones, com ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, des del post de comandament.
8: Quisiera trasladarle a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas que nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en sus vidas, en salvaguardar sus vidas.
3: Això és tot per ara. Tornem al Salva Gomis i als esports.
0: Gràcies, companys. Estem pendents d'escoltar protagonistes en zona mixta després d'aquest partit en el que, bueno, pues el València ha perdut, el Castelló ha guanyat 1-2 en la ciutat esportiva de Paterna i anem a escoltar a Vicent Abril.
9: Espera un instant, perquè està un jugador del Castelló parlant en directe.
0: Pues anem ahí.
2: Para Raúl Sánchez.
0: Escoltemos a Raúl Sánchez.
10: La sensación de poder meter ese gol y que me enoja al final con la victoria del equipo.
2: Bueno, Raúl, segunda parte en la que habéis sido mejores que el Valencia y haciendo un gran gol y participando mucho en el ataque albinegro.
10: Sí, al final este nuestro fútbol, el intentar crear las máximas ocasiones posibles. Nos hemos visto cómodos con balón, hemos visto que teníamos huecos y lo hemos aprovechado. Y creo que se ha visto reflejado un poquito ahí en el partido.
11: Raúl, esta semana ha hablado tu compañero Alberto. ¿Cuál es el objetivo del equipo? ¿Hay que meterse presión o no hay que meterse presión? Porque si ves la plantilla, hay equipo para aspirar. Pero puede decir el Castellón, ¿aspiramos a jugar en primera?
10: Bueno, de momento no hemos hablado de los objetivos, pero visto lo visto del año pasado, yo creo que al final vamos a intentar estar lo más arriba posible, intentar conseguir ese ascenso que se nos quedó allá nada el año pasado y que se puede conseguir bien. Y si no, pues nada, al final la liga es muy larga, intentaremos estar ahí e intentaremos luchar por ello.
11: Raúl, Una pena, ¿no? Pero bueno, ha quedado todo solucionado.
10: Sí, al final, cuanto menos hablemos de eso, mejor. Al final son momentos del partido, la tensión, y una vez que acaba, pues todo como compañeros, como amigos del fútbol y ya está, sí.
2: Quería preguntarte, Raúl, que llegaste la temporada pasada de vuelta a mitad de año, es complicado coger el ritmo, y bueno, supongo que este año y esta pretemporada para ti es muy importante. Te hemos visto con mucha chispa, ¿no? Supongo que a ti también te hace falta empezar bien, ¿no? Y con todo el año, al igual que el resto de compañeros.
10: Sí, cuando llegas a los equipos en Navidad sabemos que es complicado, al final adaptarte al ritmo del equipo, lo que quiere el míster, lo que quiere el equipo, pero bueno, ahora que empezamos de cero todos, es la misma oportunidad para todos y lo que pueda poner de mi parte para estar al 100% y poder competir, voy a ello.
2: Bueno, pues son las palabras de Raúl Sánchez, el futbolista del Castelló, que ha hecho el primer de los dos goles del Castelló, y bueno, sobre todo te dice una banda, ¿no? La conclusión del partido que ha sido muy hecha, según una película de por, pero todo lo altre, pero el Castelló cree que es positivo.
0: No, y él también, ¿no? Retrobarse en esas buenas sensaciones, igual, un davanter que necesita y que el Castelló el va a necesitar también durante esta temporada.
2: I el que passa que hi ha molts reforços, ja sabeu que se porten molts mitges puntes, molts jugadors de actuar per fora, han vist a Tincho, està Íñigo Córdoba, ha participat Álvaro Martín, avui està Fran Castillo. Bueno, pues tots tenen que espavilar al final si volen tindre minuts, perquè ara hi ha minuts per a tots, però després quan vinga l'hora de la veritat, pues el entrenador tindrà el seu grup de confiança, 13, 14, 15, que entren en la rotació i els demés es costarà més. Per a mi Raúl és un futbolista que per condicions, per capacitat, per facilitat de gol ha fet un gran gol. Si ell s'ho proposa i està bé, tindria que ser titular. Ara, l'any passat va vindre a meitat d'any i no va poder, no va ser protagonista en cap moment, però és un xic que a bon rendiment al Castelló espere que li doni molt enguany.
0: Bueno, pues en les paraules de Raúl Sánchez, el jugador del Castelló, ¿va a ser algo més igual per part del
2: Crec
0: Castelló?
2: Que Pablo. Vale, crec que trauran a Pablo Hernández.
0: Pues estarem pendents
2: del company de premsa, sí.
0: Pues estarem pendents de Pablo Hernández. Si vos sembla, Luis, no sé si hi ha algú més per ahí per a parlar, però podem escoltar a Vicent Abril. A veure...
9: Sí, podem sentir, sí.
0: Pues
9: sí,
0: escoltem a Vicent Abril.
12: Esta es la dinámica, hay que seguir así, bueno, ya pensaré en el
13: partido. Vicent, ¿qué tal? Yo te quiero preguntar por ti, porque ahora mismo el Valencia solo dispone de un portero titular, que es Stole Dimitrievski. No sabemos si va a venir otro portero, te lo pregunto claramente. ¿Te ves como el segundo portero del Valencia con el fútbol?
12: Bueno, yo no sé la verdad lo que va a pasar, pero bueno, yo estoy aprovechando las oportunidades que me dio el míster. Bueno, yo estoy centrado en el partido, en las oportunidades que me dé, y bueno, yo seguir entrenando a tope y ayudando a mis compañeros.
14: Hola Vicent, buenas. ¿Qué conclusiones sacas del partido hoy? Derrota, se os ha visto peor que el otro día frente al Eldense.
12: Sí, bueno, al final no hay que hacer caso en pretemporada del resultado, es seguir entrenando como lo estamos haciendo, estamos confiados de que todo esto lo vamos a sacar y bueno, lo que he dicho, es seguir así y bueno, ayudando a mis compañeros y seguro que va a salir bien.
14: ¿Cuáles son las ideas del míster? ¿Qué os pide?
12: Bueno, al final tener la bola, ser dominantes del balón y nada más.
15: Es pretemporada, evidentemente, lo acabas de decir, pero entendéis un poco los nervios de la gente hace unos años un poco sin resultados en la parte baja. Parece un déjà vu, pero es que hace un año justo vivimos 1-2 aquí en Paterna contra el Castellón y con un ambiente similar.
12: Sí, al final entendemos a la afición que quiere victorias y ganar. Y bueno, al final nosotros jugamos para intentar ganar y sacar los tres puntos. Y bueno, a seguir así y seguro que va a ir primero.
16: temporada.
17: Vicente, este año, ¿cuánto es importante para ti tener minutos, tener continuidad?
16: Al final, un portero que quiere es tener minutos para coger confianza y, bueno, yo lo que he dicho, las oportunidades que me da el míster, yo aprovecharlas y apoyando siempre al equipo.
0: Les parables, de Vicente Abril, en ese, que anotas, ¿no?, que parlaba. Yo no sé si, Luis, la mejor idea o la persona adecuada para hablar hubiera Vicente Abril. Sé si... No, porque es un chiquet y no deja de ser un jugador del filial. No,
9: y le pasen... Eso es un marropera de él, ¿eh?
0: Claro.
9: Le pregunten, ¿qué vos ha dicho el entrenador?
0: ¿Qué vos demana? Pues porque chuve la pelota.
9: Y la respuesta es que tengamos el balón, nada más. Es de ver, es que no vos demana res més. Vull dir, es que, claro, cal entendre, ¿no?, la situación de derrota en pretemporada, de estar al costat de en fi, pues molts mitjans de comunicació que són els que ja estan nit així en la ciutat esportiva i de tindre que lidiar davant este bou per a un xiquet que, entre altres coses, és molt jove, que fa 2 anys era juvenil, que jo no sé quantes rodes de premsa haurà fet en la seva vida, no?, Vicent Abril.
0: Però... Alguna en el Mestalla, però eren 3. Sí, però, eren 3.
9: Però que 2-3 voltes davant de Vicent en tota la seva vida.
0: Sí.
9: En fi, després d'un partit com este, pues, és probable, no?, que no siga la millor tria que ha fet el València per així. Però, en fi, pues el xic ha dit el que ha dit i ja està. Sentim les seues declaracions i a partir d'ahí les valorem, clar.
0: Té que ser algú més per part del València, Luis, o no estava previst?
9: No.
0: O sigui, Corberan
9: no... No està al fort... No. Corberan fins el 21 d'agost no parla.
0: Clar, en la prèvia. Bueno, pues son les paraules i en este cas el protagonista.
9: Jo crec que abans, no sé, però hi ha 3 anys en el taronja, no sé si ha parlat...
0: L'any passat ho he evitat, eh? L'any passat va evitar i jo pense que igual este any va també camí de lo mateix, eh?
9: No sé si farà alguna entrevista en Anglaterra, però serà individual, per algun mitjà, no sé... en fi, no esperem massa de tot això en esta... Però no oblidem, pretemporada, eh?
0: Sí.
9: Partit 3 de la pretemporada. Encara estem a 3 setmanes i mitja per a l'inici de la Lliga per part del València, així que queda molt. És cert que queda molt per millorar, que queda molt per treballar, però pretemporada.
0: Mm-hmm. Luis, queda molta gent per la ciutat esportiva o han anat buidant ràpidament?
9: No. Així, això està pràcticament buit. Hi està José Luis i jo no sé si finalment hi serà o no Pablo. En tot cas, esperarem, no?, a veure si és el tècnic del Castelló.
0: Lo que me digueu, vosaltres maneu. Luis, si vols, mentrestant...
9: Jo crec que per la meva banda podem
0: tancar. Anava a dir-te que tanques en la teva opinió del partit d'avui i ja està. I se quedem en igual.
9: Bueno, per minuts dramàtic el que hem vist del València, perquè ha jugat fatal, però estem en la pretemporada.
0: Bueno, Luis, acomiadem s'acomiadem de tu, que descanses i demà més.
9: Sí, fins demà, Salva.
0: Un abraç, Luis, gràcies. Pues el nostre Luis Urrutia, el director d'este punt a punt en la ciutat esportiva de Paterna, després de la derrota del València, la victòria d'un Castelló que imagine José Luis Gual, que tindrà també a la gent contenta, no?, en xarxes, l'aficionat que ha anat cap a la ciutat esportiva de Paterna, pues, s'ha endut un premi, no?, com és guanyar-li al València, cosa que ja va ocórrer igual la temporada passada.
2: Sí, però bueno, això no té dona pus per a la Lliga. Vull dir, està molt bé vindre així, guanyar. Jo me quede sobretot en això, en les bones sensacions que ha oferit l'equip en la segona part, en la imatge que ha donat Raúl Sánchez, que per a mi ja dia d'és pot ser un jugador molt important, en què Jacobsens ha trobat molt a gust, en què Càmara continua sent aquest jugador, no?, que fa bé la referència a dalt. Bons minuts també d'Álvaro Martín, que bueno, va passar una miqueta de puntetes, no?, quan se va anunciar el seu fitxatge, perquè no és un futbolista que tinga molt de nom en la categoria, no va jugar molt en Andorra, i bueno, després veient la jerarquia que manté Alberto Jiménez darrere, no? Després hi ha altres actuacions no tan convincents, no? Per exemple, el nou porter Pues bueno, ha tingut ahir dos pèrdues que han sigut molt perilloses per al Castelló. Afortunadament ahir no les ha convertit el València. I en la primera part ha costat més, eh? A mi ese doble micentre en Jari Black i en Dué no m'ha agradat, no ha carburat. N'hi ha que continuar veient a Black, que porta molt poquet així. Però bueno, la veritat que per noms i per elements crec que té millor planter Pablo Hernández que la temporada anterior. Ara, això és futbol, ja ho saps, Salva, no són matemàtiques i la segona divisió és molt complicada i tots s'han reforçat i va ser molt difícil. Però bueno, jo crec que era una prova i en el compte global per al Castelló és satisfactòria. Dilluns se'n van a una mini-estada a Terres Catalanes, a Olot, on estaran ja a lluny dies i jugaran un parell de partits amistosos davant d'Alavés i davant de Girona, per cert.
0: Què li queda al Castelló per davant en esta pretemporada, més enllà d'aixòs dos partits?
2: Pues li queda jugar davant del Llevant i és que ara me pilles de memòria, però crec que
0: algun partit jo també. Més.
2: Crec que algun partit més per ahí queda. Quedaran 5-6 partits fins que comence la temporada, que a més és matiner en la temporada, eh? Jugar el dia 14 d'agost i ho farà a domicili a Zubieta, en principi, davant del filial de la Reial Societat.
0: Girona, Alavés, Hèrcules i Llevant.
2: Correcte.
0: Són els partits que, almenys en la plana web del Castelló, eixien com a... No sé si n'hi ha algun més o se busca algun més.
2: A la vez i Girona seran ara esta setmana i després quedarien aquestes altres...
0: Hèrcules i Llevant. Bueno, pues, són diferents bares de mesurar, no?, que tindrà el Castelló per davant. Està previst que parle el míster o què vos diuen?
2: Pues es diuen que en teoria té que eixir, però no sé, m'imagino que estarà dins del vestidor.
0: Donant alguna xarra.
2: Ja, estarà donant alguna xerrada o alguna
0: cosa. Mm-hmm. Respecte al partit, igual, en què te quedes o en qui t'hi quedes? En noms propis o en situacions que t'hagin agradat més o que t'hagin sorprès, inclús, perquè parlàvem del porter, per exemple, bueno, més enllà d'un parell de situacions d'arriscar molt, que jo crec que també és el que demana el propi Pablo, jo crec que està prou bé també, no? Jo crec que ha estat bé el Castelló en línies generals.
2: Sí, el que passa és que alguns jugadors, com per exemple Hamza, tàcticament l'he vist verd, no l'he vist integrat encara en el sistema, sobretot en la fase defensiva del Castelló. Jo sí que tinc que quedar-me en algo, és en la segona part, com ha jugat l'equip de tres quarts cap endavant, ahir com m'han tropetat molt fàcil al tercer home, i a partir d'ahir Álvaro Martín, Barri, Camarà, Raúl Sánchez, ahir hem vist a ese Castelló que és molt reconeixible, no? Que és un equip que ataca molta gent i que arriba molta gent a àrea contrària. En la primera part li ha costat més, però bueno, és que també entenc a Pablo Hernández, hi ha que donar minut a tots i bueno, la gent que ha vingut nova necessita més temps, no?, per aclimatar-se. El cas més evident és el de Jakobsen, no?, que avui se l'ha vist en un altre aire molt diferent al de la temporada passada, on li va costar prou al principi agafar un poc la manera de jugar d'aquest equip i també l'aire a una categoria que és molt dura com és la segona divisió.
0: Bueno, pues a veure què és el que passa durant la temporada. Li queda molt per fer en quant a mercat, igual, al Castelló, perquè les cares noves han anat rendint, no? I han donat una bona sensació, almenys en el dia d'avui. Però li queda molt per fer en el mercat?
2: Crec que no. Crec que amb el centrocampista que van anunciar l'altre dia, pues, evidentment un defensa per la lesió de Brignani, això segur. I bueno, veurem si hi ha alguna sorpresa més, perquè el mercat encara li queda molt, encara poden passar moltes coses, però a priori, tal com està ara el panorama, crec que com a mínim un central segur, si no hi ha alguna eixida que a més nosaltres des de fora no tinguem prevista.
0: Bueno, pues a veure què és el que passa. Estem pendents, de que pugui aparèixer en qualsevol moment Pablo Hernández, després d'esta victòria del Castelló davant el València en este partit de pretemporada, en un dia en el que, bueno, pues estàvem també pendents de la resta de partits d'amistosos, d'equips valencians, d'equips espanyols, de la Lliga, i en este cas el dia que, bueno, pues començava amb la victòria de l'Eldense davant el al Etifac, 3-1. Igual, si apareix per ahí, me talles, vaig a repassar els resultats. El PSV, que bueno, s'enfrontava al Villarreal i ha guanyat 1-3 l'equip groguet. 1-2 ha guanyat la Real Societat al Wolverhampton, l'equip anglès. El Hèrcules li ha guanyat també 1-2 a la selecció d'AFE este matí. i en quant a més resultats en equips espanyols, Athletic Club 2, Eibar 2, Celta de Vigo 1, Real Sporting 0, el Al Ittihad li ha guanyat 1-2 a la Unió Esportiva Las Palmas, Màlaga i Leicester han empatat a 3, el Màlaga, que és recent equip de la primera divisió després de pujar de la Liga Hypermotion, ha empatat a 3 davant del Leicester i un
2: Salva.
0: Igual, anem ahí.
2: Sí, acaba de dir Pablo Hernández hacia la zona bueno, que està molt pròxima a l'eixida de vestidors i en quant també el departament de premsa del Castelló també el col·loqué per a el micròfon i de més, podrem escoltar les impressions del tècnic del Castelló.
0: Pues estem ahí pendents, a veure.
18: Pues sí, muy de seguida. Buenas. Más allá del resultado, obviamente siempre es bueno, ¿no?
0: Para escoltemos a Pablo Hernández.
18: Las ideas, ¿no? Y los conceptos, sacar un resultado positivo, ganar el partido, pero bueno, más allá de eso, pues me quedo pues con las cosas buenas que ha dejado el equipo, que han sido muchas, tanto en defensa como ofensivamente. Yo creo que hemos hecho un partido muy serio ante un equipo de primera división. Y sobre todo para la gente nueva, ¿no? De este año que ha venido, pues ya se va viendo cada vez más. El primer partido ya se vieron cosas, hoy se han visto aún más cosas. O sea que muy contento por la adaptación de todos ellos. Y nada, seguir sumando minutos, que es lo importante ahora. Coger minutos, coger ritmo de competición y la verdad es que contento.
2: Es el segundo partido de la temporada, Pablo, hay que dar minutos a todos. Pero se ha visto al equipo más suelto en la segunda parte respecto de la primera en cuanto a fútbol creativo y ese fútbol que os gusta a vosotros, ¿no? Llegar con mucha gente al área contraria. No sé si lo has visto así o qué resumen haces de lo que has visto.
18: Sí, bueno, yo creo que ha sido un poco parecido. Es verdad que la segunda parte ha sido un poquito más abierta también por el perfil de jugadores, por el perfil de jugadores de ellos. Ellos, pues en punta, tienen a Sadik, que es un jugador más de ir al espacio y eso nos ha generado pues esas transiciones y eso a la vez pues hace que se parta un poco el partido y también nos ha permitido a nosotros hacer algunas transiciones. Pero a partir de ahí ha sido una idea parecida. Y sobre todo pues lo que he dicho, ¿no? Contento de ver la gente nueva que se va acoplando al equipo, a la idea y al estilo del equipo y la verdad es que contento por ello.
2: ¿Es casualidad que haya jugado ese centro del campo con un pivote más suelto, más solo y con dos figuras más de interiores? ¿Es una idea para este año o estás probando cosas?
18: No, ahora es probar, es ver, ir cambiando también para ver las parejas, cómo se entienden, cómo fluyen jugando todos con todos. Al final es difícil porque gestionar los minutos para todos es complicado, pero bueno, lo más importante ahora, como digo, es eso, ¿no? Que vayan cogiendo ritmo, que vayan cogiendo físico y que se vayan viendo los conceptos, ¿no? que el equipo quiere, que a lo que queremos jugar y hoy se ha visto en muchas fases de ella.
19: Pablo, tú has jugado en el Valencia, conoces cómo aprieta Mestalla para bien y para mal. ¿Entiendes desde fuera este clima de nervios, aunque sea pretemporada? Claro, es un club con 6 años y jugar en Europa, que tú sabes que esto en el Valencia es más que no ha ocurrido nunca.
18: Sí, bueno, la verdad es que duele, ¿no? Desde fuera, como dices, yo creo que el Valencia, por historia, ¿no? Por lo que el club que es un club que tendría que estar siempre peleando por entrar en Europa y por jugar competiciones europeas, pero bueno, las circunstancias han querido que no sea así estos últimos años y bueno, al final pues es normal, ¿no? Cuando los resultados no salen, cuando el equipo está peleando por objetivos estos últimos años que no corresponden, pues es normal, ¿no? Que haya nervios, que haya pues ese nerviosismo, ¿no? Sobre todo de la afición, pero bueno, estoy seguro que el Valencia tarde o temprano volverá a pelear por sus objetivos, que es estar en Europa. Ojalá sea lo más pronto posible y de aquí desearle lo mejor al club, ¿no?
19: Conoces a Carlos de tu etapa en Inglaterra, ahora eres compañero de profesión, sois colega de profesión. ¿Os duele como entrenadores cuando el foco solo va a vosotros? Es decir, es pretemporada, yo no os recuerdo un cántico como el de hoy en una pretemporada, ¿no? Contra un entrenador. Cuando estáis en el foco y es un problema más estructural, ¿no? Lo que pasa en el Valencia, evidentemente. ¿Os duele como entrenadores?
18: Bueno, al final va con la progresión, ¿no? Y al final, si te digo la verdad, yo lo prefiero, ¿no? Que los focos vayan a mí, que mis jugadores estén tranquilos, que los jugadores jueguen sueltos sin ninguna presión y al final los que estamos ahí en la banda somos los máximos responsables para lo bueno y para lo malo y tenemos que lidiar con ello y aceptar todo lo que venga de fuera.
19: Por mi parte, ¿firmas el año que viene este amistoso con los dos equipos en Primera División y el Valencia jugando en Europa?
18: Hombre, yo creo que lo firmamos todos, ¿no? Ojalá, ojalá. Nosotros lo intentaremos otra vez. Este año nos hemos quedado cerquita. Este año queremos volver a intentarlo y pelear por poder ascender y ojalá podamos cumplir eso que has dicho.
2: Y la última cuestión que quería hacerte, Pablo. Lamentablemente ha sufrido una lesión grave Fabrizio Brignani. Eso te deja muy justo de jugadores específicos para esa zona. Supongo que hace falta algo más, ¿no?
18: Sí, bueno, obviamente, ha sido un palo duro para todos, sobre todo para él, para el chico, pero también para nosotros, es una pérdida muy importante, pero bueno, ya se está trabajando, ¿no? Miraremos las opciones de mercado, qué opciones tenemos e intentar, ¿no? Pues traer un refuerzo en esa posición, porque obviamente pues nos quedamos muy justos ahí y nada, hoy por ejemplo pues Mello ha tenido que jugar en esa posición, es una posición que creo también se encuentra cómodo y puede actuar en cualquier momento Jeremy, así que bueno, son cosas que pasan, cosas de fútbol, por desgracia nos ha tocado vivirla a nosotros, le ha tocado vivirla a Fabrizio y nada, a seguir e intentar pues acertar si traemos a alguien y si no pues como hoy siempre hay soluciones.
2: Muchas gracias.
18: Gracias.
2: Bueno, pues son las palabras de Pablo Hernández, el técnico del Castelló, pero bueno, prácticamente quedarse ya así en familia. La gente del Castelló me imagino que están los jugadores ya prácticamente todos duchats y a punt de pujar a ese autocar que es portará de nou de vuelta cap a la capital de la Plana. Les queda el día de demà perquè el dilluns tienen que fer maleta i anar-se'n cap a Olot, on, com te dia des, Salva, tenen esa mini estada d'uns dies on jugaran esos dos partits amistosos.
0: Bueno, pues igual ara sí, ja t'acomiadem des d'esta ciutat esportiva de Paterna, al costat així, de la ràdio de punt en Burjassot, perquè bueno, pues el ja no té que parlar ningú més, no? Jo crec que ja està tot el peix venut i ja continuarem en més coses de cara a les properes setmanes, com dies, en més partits per al Castelló, que avui ha donat una bona imatge i que ha guanyat a un equip de Primera Divisió, que és la realitat, guanyant i jugant millor que el València avui el Club Esportiu Castelló. Qual, per a tancar lo que vulguis.
2: Bueno, pues espere que se calmen una miqueta els ànims ara després de l'encontre. Tampoc hem volgut preguntar a ningú ja d'aquestes coses, però bueno, imagine que ha estat un bon ratet Pablo Hernández també parlant en els interessats en el que sí. Se toca al Castelló, perquè són actituds que no hi ha que permetre, per molt que se diguen i per molt que passi en un partit, mai està justificada aquesta violència. Hi ha molts xiquets, hi ha molts aficionats que estan veient este partit i ja dic que al final València ha fet molt pel Castelló, l'ha ajudat sempre que ha pogut i bueno, pues el Castelló també en ese sentit que vindrà així i bueno, tractar de ser el més professional possible, com així ha sigut, excepte al final. Jo no sé si hi havia contrapendents o què és el que estava passant, però el final sobrava absolutament i bueno, en el plano esportiu jo crec que la prova és més positiva del que podia pensar-se des del punt de vista del Castelló jugant davant d'un València que l'altre dia va ser molt superior a l'Eldense en el sí. Campo global del partit.
0: Bueno, pues igual ara sí, 10:24, t'acomiadem, a descansar i anem parlant. Un abraç.
2: Fins demà, adeu, un abraç.
0: Un abraç al nostre José Luis Gual, que avui ens ha contat la volta, avui ens ha contat el partit del Castelló. Bueno, pues també està en tot el nostre amic José Luis Gual. Les 10:24 anem a fer un xicotet alto i al tornar anem en una de les seccions que més està agradant també en aquestes setmanes, en aquestes xerrades amb el Puma.
20: 100% Sport. 100% Ràdio Esportiva a punt a punt.
21: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
22: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
21: No pintem les coses de color de rosa.
22: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
21: I parlem l'idioma de l'esport.
23: Los 11 que salgan a morder como perros.
24: Tornarem al 4-4-2
25: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
26: Palmando.
27: Tu li has donat les claus.
28: Por algun lado saldrà la rata.
21: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres d'11 a 12:30 de la nit en Apunt Ràdio.
29: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingues set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. consumeix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció. Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
20: And the bass keeps running, running, and running, running. Punt a punt. Esport.

I anem en la cau del Puma, que és esta segona edició, després de la setmana passada, on xerrem en el ex-agent de futbolistes, José Luis Rodríguez, conegut com el Puma, en aquestes xerrades per a que ens conte les seues experiències de quan treballava en els jugadors així en la Comunitat Valenciana, en detalls i intrahistòries, curiositats que s'han anat trobant, no?, en la seua carrera, el bo de José Luis Rodríguez. I la setmana passada varen tindre la primera edició, en este dissabte 25 de juliol anem a tindre la segona edició d'esta cau del Puma, on anem a parlar amb ell. Escoltem ja esta secció.

Salutacions, bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Manolo Palomar al control de so i amb el que vos parla Salva Gomis al capdavant del programa. Com ja sabeu, a partir d'ara, els dissabtes i diumenges, bueno, pues, els farem companyia mentre un està de vacances, l'altre, pues, Carlos Urrutia i Salva Gomis. Jo ja he tornat d'un parell de setmanes de vacances, després en agost tindré pues, algun cada setmana també més, però ja sabeu que els convidem a quedar-vos de les 11 fins a les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, a la seva plana web, en www.apuntmedia.es i a l'aplicació per a dispositius mòbils. I si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolti en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en x@90minuts, el 90 en xifra, el minut en lletra, en Instagram 90 minuts ràdio, tot en lletra, i en TikTok @90minutsradio, el 90 en xifra, la resta en lletra. Volia dir-ho tota la vegada. Àudios de WhatsApp al 619-42-1801, 619-42-1801, i ahí és on podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, ara que s'acosta també el començament de la Lliga, i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és: què t'ha semblat el partit del València avui davant el Club Esportiu Castelló? Què t'ha paregut el partit del València avui davant el Castelló? 1-2 ha perdut el València davant el Castelló. Els gols de Dieng per part del València, de Jakobsen i de Raúl Sánchez per part del Castelló. Què és el que t'ha paregut aquest partit? Què t'ha semblat? És la tercera vegada que el València juga en esta pretemporada, el tercer partit de pretemporada. Què t'ha semblat aquest partit davant del Castelló avui en la ciutat esportiva de Paterna? I és que, bueno, pues era la tercera fita, no?, del València en esta pretemporada, en la que van carregant-se les piles. D'ací a no res estem ja en el començament de la 26-27. Serà l'últim any de Mestalla. Serà una temporada en la que a priori el club s'havia marcat l'objectiu de tornar a Europa. I, bueno, pues de moment, en el partit d'avui, la realitat és que bon xoc no hem vist. Hem vist moments o situacions en la que alguna jugada ve, però el xoc del València deixa prou que desitjar de moment. I cal recordar, això sí, que estem en el tercer partit de pretemporada, que no vol dir res, però que sí que ajuda sempre donar una bona sensació més enllà dels resultats, que sempre són un poquet, bueno, pues, que poden enganyar, no? Però la sensació, el que transmet l'equip, sempre és important. I, bueno, pues, en el camí, no?, està el València de tractar de millorar, jo crec, que aquest estil de xoc que encara té que trobar Carlos Corberán, perquè clar, li falta un lateral dret, li falta un extrem, li falta un porter, li falta un davanter, encara falten peces en el trencaclosques del València. I la realitat és que avui el Castelló a nivell de xoc ha estat millor que el València. Altres resultats en el dia d'avui, així repassem el que ha estat el dia d'avui: és el Aledifac 1, el Dense 3, el Hèrcules guanyant 1-2 a la selecció de l'AFE, el Villarreal, que li ha guanyat 1-3 al PSV Eindhoven, i, com estem comentant, la derrota del València i la victòria, però tant, del Castelló, 1-2 en la ciutat esportiva de Paterna. I demà, Alcoyano Elx i Llevant Alcatxiar són els dos partits que tindrem durant el dia de demà, diumenge 26 de juliol de 2026. Així que aquest és el repàs dels resultats en el dia d'avui. Han jugat un fum també d'equips de primera divisió els seus amistosos, és evidentment el moment de fer-ho, però estos són els que volíem rescatar i destacar
evidentment el del València davant del Castelló, el que més ens interessa, i ara anem a parlar de tot això i molt més en el temps de tertúlia. Són les 11 i 7 minuts i així comença el punt a punt, últims 90 minuts.

0: Hoy les fotos venen de pretemporada. Va atacar en casa. El València Club de Futbol es mesurava avui afronta el Club Esportiu Castelló en la ciutat esportiva de Paterna, en lo que era el seu tercer partit de pretemporada, on el balanç ja es decanta 2-1 en derrotes després del 1-2 en el gol de Dieng i la pica baralla final. Escoltem al porter Vicent Abril.
1: Sí, bueno, al final no hay que hacer caso en pretemporada del resultado. Es seguir entrenando como lo estamos haciendo. Estamos confiados de que todo esto lo vamos a sacar. Y bueno, lo que he dicho, es seguir así y bueno, ayudando a mis compañeros y seguro que va a salir bien.
2: ¿Cuáles son las ideas del míster? ¿Qué os pide?
1: Bueno, al final tener la bola, ser dominantes del balón y nada más.
3: Sí, al final entendemos a la afición que quiere victorias y ganar. Y bueno, al final nosotros jugamos para intentar ganar y sacar los tres partidos, los tres puntos. Y bueno, a seguir así y seguro que va a ir bien la temporada.
0: El sumarí afona al PSV el Villarreal, ha doblegat al PSV neerlandès en la seva presentació al Philips Stadium per 1-3. Els d'Íñigo Pérez han estat superiors al PSV en quasi totes les fases del partit, on el nom propi ha sigut el de Mika Utadze. La pròxima prova de l'equip groguet serà frontal al Ulà i al Como 1907 en un torneig a Itàlia. El Castelló dona bona sensació. El Club Esportiu Castelló s'emporta la victòria en Paterna 1-2 en els gols de Raúl Sánchez i Jacobsen. L'equip de Pablo Hernández ha mostrat una millor cara i millor futbol. Escoltem al míster satisfet.
4: Sacar un resultado positivo, ganar el partido, pero bueno, más allá de eso, pues me quedo pues con las cosas buenas que ha dejado el equipo, que han sido muchas, tanto en defensa como ofensivamente. Yo creo que hemos hecho un partido muy serio ante un equipo de primera división y sobre todo para la gente nueva, ¿no?, de este año que ha venido, pues ya se va viendo cada vez más. El primer partido ya se vieron cosas, hoy se han visto aún más cosas, o sea que muy contento por la adaptación de todos ellos y nada, seguir sumando minutos, que es lo importante ahora, coger minutos, coger ritmo de competición y la verdad es que contento.
0: Golpe en la taula de Danvila. José Danvila, màxim accionista del Levante Unió Esportiva, es troba, segons marca, en negociacions avançades per adquirir un deute de 33 milions d'euros amb els principals creditors de l'entitat. Esta operació financera forma part de l'estratègia del club Granota per a reestructurar el seu passiu i garantir la seva estabilitat econòmica a llarg termini. Amb este moviment, Danvila busca consolidar el control de la gestió i buidar les incerteses financeres que afecten a la planificació esportiva de l'entitat. Reforços per a l'Elche. Anselmi compta des d'avui amb Buba Sangaré i Afen Gruber. El campió d'Europa sub-19 amb Espanya i el central mundialista amb Àustria inicien la seva posada a punt avui en proves mèdiques i es posaran a les ordres del seu nou entrenador Martín Anselmi, que els espera amb els braços oberts per a preparar amb ells l'inici de la Lliga. En principi, el seu primer entrenament amb el grup serà dilluns que ve. Torna Lucas Marí. El club i Marí van acordar la passada campanya la seva eixida perquè el jugador poguera continuar amb el seu creixement en la Lliga Universitària als Estats Units, mantenint els seus drets, i ara tornarà per a formar part de la primera plantilla dirigida per Xavi Albert. El jugador de planter va estar la temporada 25-26 en la Universitat de Vermont, on va poder completar una gran experiència personal, acadèmica i esportiva. Va disputar un total de 30 partits en els quals va fer una mitjana de 5 punts, 4 rebots i 1,7 assistències en una mitjana de 20 minuts en pista. Ciclisme d'elite en València. València és l'epicentre del ciclisme en pista durant tot el cap de setmana. El velòdrom Lluís Puig acull el campionat d'Espanya Elite Sub-23 i també el de ciclisme paralímpic, en protagonisme de Ricardo Ten, de Sebastián Mora i de Juan Peralta. Són les fotos, els titulars del dia. Anem a fer una xicoteta pausa i anem en els temes del dia, així en els últims 90 minuts del Punt a Punt.
5: Vigusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
6: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
7: Quan era xicotet, pensava que el meu iaio tenia superpoders.
8: I també poders curatius.
7: I que ho arreglava tot.
8: I que la iaia, fins i tot, multiplicava el menjar.
7: Després vaig créixer i vaig entendre que no eren poders.
8: Eren ells, els iaios increïbles.
7: 26 de juliol.
8: Feliç Dia dels Iaios. Generalitat Valenciana.
9: El nuevo Opel Frontera. Wow, ¡cuánto espacio! ¡Ey, carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: Onze i 14 minuts de la nit i anem a començar, perquè sé que és un home empresa i ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic, per a parlar de breument l'actualitat de València Bàsquet, de la tornada de Lucas Marí i sobretot de l'últim fitxatge, l'últim fitxatge del València Bàsquet. I tenim ja a l'altre costat del fil telefònic company de COPE i Ràdio Intereconomia, Jaime March. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Bona nit, com estàs?
1: Pues pendents, no?, de València Bàsquet, sobretot dels moviments que puga fer d'ací a començament de temporada. L'últim fitxatge és el de Mo Gay i el club ha fet oficial avui la tornada de Lucas Marí.
2: Sí, esta mañana ha hecho oficial el club la vuelta de Lucas Marí al primer equipo. Ya contamos justamente en 90 minutos hace un poquito más de un mes que Lucas Marí va a volver a Valencia, iba a volver a ser parte del primer equipo. Y bueno, la gente piensa que es un fichaje, y realmente no, creo que viene un poco a suplir el rol que tuvo Isaac Noguet la temporada pasada, ser ese jugador número 15, a tener minutos más testimoniales que otra cosa y a cumplir esa herramienta de cupo, que en el baloncesto, bueno, estamos viendo que los cupos están bastante complicados, y ahora Valencia Basket ya tiene 5 en plantilla. Y con Lucas Marí, pues bueno, se afianza esa quinta plaza, que luego si hay lesiones, pues siempre viene bien tener jugadores. Y luego Moguey, ayer se anunció por sorpresa, creo que nos pilló a todos un poco desprevenidos de este fichaje.
1: Sí, sí.
2: Es verdad que sabíamos que Luis Arbalejo estaba en Las Vegas, había estado en Las Vegas buscando un jugador interior, un Braxton Key. Realmente este Moguey no sale de la Summer League, pero sí que sale de los jugadores cortados de la NBA, y ahí seguro que Luis hizo el trabajo y se ha fichado un jugador, bueno, un 4 bastante atlético, que tiene bastante diente en contraataque, tiene bastante colmillo en las transiciones, y creo que ahí a Valencia Basket le va a venir muy bien, un jugador que salta mucho, le gusta jugar por encima del aro. Es verdad que luego en defensa le cuesta un poco más defender ese uno contra uno, y sí que sufre ciertas desconexiones, que va a ser lo que va a tener que trabajar Valencia Basket. Y también ayuda que coincidió con Omari Moore en Toronto en la G League. Creo que Omari Moore le puede hacer un poco de guía introductorio de lo que va a ser Valencia el año que viene, que por ahora tiene 13 jugadores ya confirmados.
1: Jaime, para acabar, ¿qué es lo que le queda por firmar a Valencia Basket en las próximas semanas?
2: Bueno, se está buscando un 4 que también pueda hacer algún momento al 3, esa opción que pudo hacer Braxton Key, pero también Pradilla en algún momento.
1: Sí, Jaime Pradilla, sí.
2: Entonces se está buscando un poco ese fichaje, ¿no? Es verdad que el mercado de cupos sigue abierto, hay cada vez menos opciones. El Valencia sí que contaba con el Ijon Ndiaye, porque el Real Madrid igualó la oferta, pero si no hubiera sido jugador de Valencia, y es una operación independiente a la de Moguey. O sea, realmente Valencia Basket sigue buscando un 4. Es verdad que le va a hacer falta también, y esto es información, le va a hacer falta un combo, un 1, un 2, porque es verdad que cuando se lesione, si es que se lesiona TJ Shorts, el Valencia sí que puede ir un poco corto en cuanto a manejo de balón, a puntos, entonces sí que se está buscando también un 1-2 y un 4 para completar la plantilla, que se iría a 15 jugadores. Es verdad que ese 1-2 puede no llegar en agosto, sino puede llegar en octubre, como llegó Braxton Key. Entonces Valencia Basket todavía no ha cerrado la plantilla, queda un jugador seguro, y luego es verdad que van a estar rastreando mercado NBA hasta octubre, que yo creo que es cuando harán ese último fichaje para cerrar la plantilla.
1: Pues Jaime, no te lleven més temps, gràcies, estem pendents dels moviments de València Bàsquet i per suposat, bueno, de que comença la temporada, perquè estem ja en ganes, no?, de que torni a botar la pilota en el femení, en el masculí, i tant de bo en èxit com va ser la temporada passada. Gràcies, Jaime, bona nit.
2: Bona nit, Salva, gràcies.
1: Una abraçada al nostre company Jaime March i un parell de situacions o de notícies en el dia. Kangin Lee és el nom propi, fitxat per l'Atleti de Madrid, el València, que percebirà vora a 1,5 milions per els percentatges de, bueno, pues del temps que va estar Kangin formant-se en la pedrera del València, 1,225 milions com a fixes i 175.000 euros en variables, depenent de lo que el l'Atleti de Madrid acabi pagant-li al Paris Saint-Germain, però la reflexió no és ixa, la reflexió és 40 milions més o menys és el que va pagar l'Atleti de Madrid per Kanguili al Paris Saint-Germain, 0 euros és el que va cobrar el València en el moment en el que Kanguili va eixir del club. En quant a mercat del València, la prioritat absoluta és la del lateral dret. Després de les molèsties de Rubo, avui ha jugat Rodrigo Gamón i també Amos Guanyala, la situació de Fulquier física és d'incertesa i el que no se troba és un lateral que complisca els requisits esportius i econòmics que n'hi ha al club. La informació que tenim al 90 minuts és que n'hi havia un nom molt prop, però que en Singapur han tombat ixa operació, així que se continua buscant un lateral dretà per al València, que és l'absoluta prioritat. La resta de les posicions estan en stand-by a l'espera de que arribi un lateral dret. Recordem, està jugant Rodrigo Gamón i Amos Guanyala perquè Rubo està tocat i perquè Fulquier està en una situació física de no saber, no?, si podrà estar per a competir. Són els assumptes i els temes del dia que volíem comentar. Fem una pausa. Al tornar, s'endinsem ja en temps d'opinió, de tertúlia i d'anàlisi.
3: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Unos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
5: Ara, tota la emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocilcat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: Punt a punt, els últims 90 minuts, la tertúlia.

0: està, se te va caure barra te va vacilar Meunier, no trobes un lateral que s'ajuste a lo que te deixen pagar i a lo que tu vols esportivament. Acabem de contar fa uns minuts que la informació que tenim és que n'hi havia un lateral dret més prop de lo que pensàvem i que en Singapur han dit no.
1: Però no, perquè pel dinero...
0: No te sé dir, ara ja no te sé dir. Jo sé que han dit que no.
1: Al final,
0: que no.
2: Home, una cosa.
0: Entenc que
2: si serà més que diners. No, si ha dit que no Singapur és per diners. Perquè sí, Singapur però, no es banya en però, esta qualitat, esta sí, esta...
0: Però que no vull banyar-me si no ho sé, vull dir, me ho puc inventar, però jo fins ho sé, compte. I és això. Fins a quin punt vos preocupa el tema del lateral dret? Perquè sempre ha estat una posició que minusvalorada, no? Com aquell que...
3: A mi... El València no ha tingut sort de nissa de demarcació. No ha tingut jugadors...
2: No, total. A mi em preocupa moltíssim.
0: És que jo penso que és més important de lo que sembla.
2: Per dos raons. Sí. La primera, perquè no tinc plena confiança en els centrals, no per res, sinó si tu te'n vas, la temporada de Tàrrega ha sigut mala. Ara ha de tornar a fer la que va fer el primer any. Dejas, de moment... Sembla que és un bon projecte de jugador, sí. Però ja que Bore los ha d'adaptar. Sí. Diacabí,
0: competir en la Lliga.
2: Diacabí, no sabem per a quant està. Però Copete, no sabem quan estarà.
0: Novembre.
3: Per això
2: t'hi... I ja no tens molt més. I segon, perquè avui, per exemple, Corberán ha tractat de jugar en tres centrals i dos carrilers. No tens carrilers. Sí, Rioja, ja, però tampoc és que tingues molts extrems. A mi em preocupa moltíssim. Jo crec que el València signarà un lateral dret abans de que comenci la Lliga. Sincerament ho pense. Dit això, jo crec que es pogueren haver fet millor les coses en el sentit de... Jo entenc que la prioritat era Meunier, jo entenc que anem a dir la segona opció era Andrés García. Tu no pots, al meu judici, no despreciar, però deixar clara la segona opció, que és la segona opció,
3: sí,
2: sense tindre totalment atada la primera opció.
0: Es que el problema
2: tu no pots dir-li a Andrés García, perdona, oye, mira, que finalment no... sense tindre atat a Meunier. No, és que després li va dir que no, a ultimíssima hora, ja.
0: És que el problema és que Andrés García apareix antes que Meunier.
2: Ja, sí, sí ho sé.
0: Entonces tu li dius a Andrés García que
2: sí,
0: no, que és que vaig a per un altre, quan te deixa tirar de l'altre, tornes a Andrés García.
2: Però el que has de fer és mantindre calent l'opció Andrés García. El que has de fer és mantindre la calenta i si tu veus que Andrés te diu, oye, mira, jo tinc el Getafe o me dius algo en 3 dies... Pues ya dirle a Meunier, 3 dies. Si no te dona respuesta,
0: sí,
2: pues portes a Andrés, porque més val pájaro en mano que ciento volando.
0: Sí, sí,
2: y
0: sí.
2: Yo creo que ese tipo de gestión ha sido un mejorable,
0: sí, sí,
2: sinceramente.
3: Sí. Ya, pero Corberán no le agradaba.
2: Yo no estoy de acuerdo, ¿ves? No es que no le agradara, es que entre Meunier o Andrés García, Corberán prefería a Meunier. Yo, chicamente, porque te más experiencia y tal, pero entre Meunier, Andrés García o Cap...
3: Hombre, obviamente, pero...
0: Es más lateral Meunier que Andrés García.
2: Hoy en día al final, es una
0: García
2: realidad.
0: No deja de ser un extrem reconvertido a lateral. Claro, que lo que te es...
2: Un prospect.
3: Y la edad también te digo.
0: Sí, y la experiencia que tiene Andrés García es en segunda división en el Levant, porque en el Aston Villa no va a jugar. O sea, pues...
3: A mí me agradaba molt cuando estaba el Levant. M'agradava molt. Però
0: en segona divisió.
2: És molt valencianista.
0: És que és de la pedrera del València.
2: Però que no és... No, jo això que quede clar. No és que no... No és que Corberán va dir... No, Andrés García... No, és que entre Meunier i Andrés pues va dir... Oye, Meunier...
3: Ja, però si ja... Òbviament, sempre n'hi ha preferències, però si ja Corberán diu... Meunier i... Ja deixes l'opció d'André García
2: sí,
3: molt.
2: Sí, ja, però l'obligació és cert, però l'obligació per a mi d'una direcció esportiva és, oye, jo sé que el meu entrenador com a primera opció vol a este, que és Meunier, però jo mantenc calent l'altra opció per si es cau.
3: Sí, però luego ve la segona opció i a lo millor Corberán no li dona bola.
2: No, però Corberán sí havia donat el sí a Andrés, eh? Sí havia donat el sí a Andrés.
1: Tu... Yo creo que dentro de este... Es que volvemos a intentar normalizar el discurso. Yo os entiendo y más vosotros que sois periodistas del día a día. Yo lo vivo con el fanatismo de un aficionado periodista. Tú tienes que tener atado a los dos.
2: No, claro. Eso era la idea original.
0: Valencia normal.
2: No, pero es que la idea original
1: era... Tú tienes que tener atados a los dos.
2: Total.
1: Y tú tienes que traerte a los dos. Quiero decir, y si no tienes atado a uno, no debes de soltar al otro. No sé quién era el uno, pero uno de los dos tenía que estar atadísimo,
0: mira, la idea,
1: pero con papel y con contratos.
0: Original... segons lo que jo fins on tinc entès, era un lateral veterà, entre cometes, i un lateral sub-23. La millor opció per al sub-23 era Bubba Sangaré. Bubba Sangaré, el problema és que l'Elche tiene una opció de compra...
2: Quants anys porten?
0: Ja. Bueno,
2: si jo me'n recorde que la vas...

0: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En Apunt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, a Punt Ràdio.
2: Que calor hem passat esta setmana, mare meua. Bueno, molt bon dia, benvinguts i benvingudes, un cap de setmana més així, a Fem Banda. Estem a 25 de juliol, i avui se celebra principalment la festivitat de Sant Jaume Apòstol, patró d'Espanya. A més de la seva rellevància religiosa, el 25 de juliol també coincideix amb altres celebracions i commemoracions de caràcter cultural i internacional. Entre aquestes destaca el Dia Nacional de Galícia, la principal festivitat institucional de la comunitat gallega, que se celebra coincidint amb la festivitat del seu patró, Sant Jaume o Santiago Apòstol. Així que des de Fem Banda, felicitem a tots els Jaumes i Santiagos en el dia del seu sant. Pel que fa a les efemèrides musicals, cal mencionar el compositor i guitarrista espanyol del barroc Santiago de Múrcia, nascut l'any 1673, i el compositor italià Alfredo Casella, nascut al 1883. El mateix dia va morir el pianista i director d'orquestra argentí Osvaldo Pugliese, l'any 1995, i el compositor estadounidenc Jerome Moros, l'any 1983. I una vegada repassades les efemèrides d'avui, comencem Fent Banda, com sempre, escoltant el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. Tot seguit, continuarem a la secció El Rebost de la Banda, on es visitaran membres de la societat musical Barri de Melilla, que demà participaran en el certamen mundial de música de Kerkrade. Abans de les notícies de les 9, farem un repàs d'alguns dels concerts previstos per avui dins l'agenda musical. Quan tornem de les notícies de les 9, parlarem amb Sergio Díaz García, director de la Banda Jove Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en esta edició 2026. I acabarem el programa conversant amb Inda Bonet, membre del quintet Spanish Brass, que el passat diumenge van interpretar l'himne d'Espanya en la final del Mundial de Futbol. Així que avui tenim un programa ben completet. Així que, Sofia, comencem.

En el concert d'avui anem a escoltar 5 obres interpretades o dirigides pels protagonistes del programa d'avui. Començarem escoltant La danza colorista del compositor Rafael Mullor. La danza colorista és una de les obres més representatives del compositor alcoià Rafael Mullor, escrita l'any 1995. Va néixer amb motiu de l'alferesia cristiana de la filà Andalusos d'Alcoi i va ser estrenada durant l'entrada cristiana d'aquell mateix any per la Banda Nova d'Alcoi, sota la direcció de José Francisco Molina Pérez. Es tracta d'un ballet per a banda sinfònica de poc més de 4 minuts de duració, en què Rafael Mullor desplega una extraordinària riquesa tímbrica i una escriptura plena de color, tal com indica el mateix títol de l'obra. Lluny de ser una marxa festera convencional, Danza colorista és una composició de caràcter descriptiu que combina un ritme enèrgic amb moments de gran lirisme, evocant la llum, l'esplendor i la força expressiva de les festes de moros i cristians. La partitura posa de manifest el domini de Rafa Mullor en l'orquestració i la seva capacitat per extraure totes les possibilitats sonores de la banda sinfònica. Les influències de grans compositors espanyols com Manuel de Falla o Joaquín Turina es fusionen amb un llenguatge propi, modern i molt personal, que ha convertit aquesta obra en una referència imprescindible del repertori bandístic contemporani. Anem a escoltar ja, per la banda Societat Musical Barri de Melilla, sota la direcció de Borja Martínez, Danza colorista.

Molt bona interpretació de la dansa colorista per la societat musical Barri de Melilla. Des de la seva estrena, dansa colorista ha sigut interpretada per nombroses bandes tant dins com fora d'Espanya. Ha format part de diversos certàmens i concerts de prestigi i amb el pas dels anys s'ha consolidat com una de les composicions més admirades i programades de Rafa Mayor Grau. I seguim el concert i escoltant a la mateixa banda la societat musical Barri de Melilla, que van interpretar la marxa al Caldalso de la Sinfonia Fantàstica de Berlioz. La marxa al Caldalso pertany al quart moviment de la Sinfonia Fantàstica, una de les obres més revolucionàries del compositor francès Hector Berlioz. Composta l'any 1830, esta sinfonia és considerada una de les primeres grans obres de música programàtica, ja que narra una història a través de la música. En este quart moviment, Berlioz imagina que el protagonista, un jove artista profundament enamorat, ha tingut un malson després d'haver-se enverinat amb opi. En el seu deliri, creu haver assassinat la dona que estima i és condemnat a mort. La música descriu el trajecte cap al cadafal, acompanyat per una multitud que observa la processó. Des dels primers compassos, la marxa transmet un ambient solemne i implacable. El ritme és ferm, gairebé militar, mentre que els metalls i la percussió reforcen la sensació de fatalitat. Berlioz combina moments de tensió amb explosions de gran espectacularitat orquestral, aconseguint una música carregada de dramatisme. Poc abans del desenllaç apareix de manera breu i interrompuda la coneguda Idefix, el tema que representa la dona estimada i que ha estat present al llarg de tota la sinfonia. Però este record és tallat de sobte per un contundent acord que simbolitza la caiguda de la guillotina. Tot seguit, els metalls i la percussió esclaten en una fanfàrria triomfal, seguida dels aplaudiments i els crits de la multitud. Representant magistralment per l'orquestra, en este cas, per la banda. Aleshores, anem a escoltar-la, però en una versió per a banda, en un arranjament fet per Calvin Kushner, Marxa al Caldalso.

La marxa al Caldalso és un exemple extraordinari del geni descriptiu que era Berlioz. La seva innovadora orquestració, la força narrativa i la intensitat dramàtica han convertit este moviment en una de les pàgines més famoses del repertori simfònic i en una obra de referència per a generacions de compositors. Seguim el concert i seguim escoltant la banda del barri de Melilla, però ara van a interpretar un arranjament fet de la sarsuela Moros y Cristianos del mestre José Serrano. La sarsuela Moros y Cristianos és una obra del compositor José Serrano Simeón amb llibret de Maximiliano Tous i Elías Cerdà. Va ser estrenada al Teatre de la Sarsuela de Madrid el 30 d'abril de 1905 i és una de les poques sarsueles que pren com a eix argumental les populars festes de Moros i Cristians del Llevant espanyol. L'acció transcorre en un poble valencià immers en la celebració de les festes, on la música, la pólvora, les desfilades i les comparses serveixen d'escenari per a una història d'amor, d'embolics i de rivalitats. José Serrano aconsegueix recrear musicalment l'ambient festiu amb una partitura plena de vitalitat, en què combina la tradició de la sarsuela amb melodies d'inspiració popular valenciana i ritmes que evoquen les marxes mores i cristianes. Doncs anem a escoltar un arranjament per a banda d'esta sarsuela i interpretada per la Societat Musical Barri de Melilla, dirigits pel mestre Borja Martínez, Moros i Cristianos.

Què bé sona la banda del barri de Malilla. Diversos fragments de Moros i Cristianos han sigut interpretats en concerts de banda, especialment l'obertura i alguns números corals que mantenen tota la força i el color característic de la música del mestre José Serrano. I ara canviem de societat musical i anem a escoltar a la banda sinfònica del Centre Musical i Instructiu Santa Cecília de Puçol, que van a interpretar l'obra Rituals i sortilegis del compositor Pedro Salinas Robles. Rituals i sortilegis ha adquirit una gran projecció després de ser seleccionada com obra obligada de la primera secció del 48 Certamen Provincial de Bandes de Música de la Diputació de València 2025, és a dir, l'any passat. Un reconeixement que posa de manifest la qualitat i l'exigència tècnica de la composició. L'obra està inspirada en l'univers de rituals ancestrals i les pràctiques màgiques, evocant cerimònies plenes de simbolisme, misteri i força expressiva. Al llarg de la partitura, Pedro Salinas crea una atmosfera canviant en què es combinen passatges de gran tensió amb moments més contemplatius, construint un discurs musical que transporta l'oient a un món de conjurs, danses, rituals i sortilegis. Des del punt de vista musical, Rituals i sortilegis destaca per una escriptura molt rica en colors tímbrics i una orquestració molt elaborada. La utilització de la percussió, els contrastos dinàmics i les diferents textures sonores contribueixen a reforçar el caràcter narratiu de l'obra, mentre que les harmonies contemporànies conviuen amb elements rítmics molt marcats que mantenen constantment la tensió musical. Doncs, anem a escoltar ja Rituals i sortilegis.

Rituals i sortilegis exigeix un alt nivell tècnic i interpretatiu de tots els músics de la banda, així com una gran capacitat del director, en este cas dirigida pel mestre Sergio Díaz, per modelar els nombrosos canvis de caràcter i d'intensitat que presenta l'obra. Tot això fa que Rituals i sortilegis siga una composició de gran impacte, tant per als intèrprets com per al públic. I acabem el concert d'avui escoltant la segona sinfonia de Luis Alarcón, la Second Symphony for Wind Orchestra de Luis Serrano Alarcón, és una de les obres més ambicioses i personals del compositor valencià. Escrita l'any 2017 per encàrrec de la University of St. Thomas, als Estats Units. La sinfonia va ser estrenada aquell mateix any per la seva agrupació sinfònica de vent sota la direcció de Matthew George. Amb una duració aproximada de 27 minuts, l'obra està estructurada en quatre moviments: maestoso, con vivacità, lento i presto. Luis Serrano Alarcón la va concebre com un homenatge als grans mestres del sinfonisme romàntic del segle XIX. Sense citar melodies de compositors com Beethoven, Brahms, Bruckner o Tchaikovsky, el músic valencià recrea l'espírit i la grandesa de les seues sinfonies amb un llenguatge plenament actual. Al llarg dels quatre moviments, l'obra alterna passatges de gran força dramàtica amb moments de lirisme i introspecció, fins a culminar en un final brillant i enèrgic. La combinació d'una arquitectura simfònica clàssica amb un llenguatge harmònic contemporani converteix esta sinfonia en una de les obres més importants del repertori actual per a banda. Doncs, anem a escoltar-la, però interpretada per el Centre Musical Instructiu Santa Cecília de Puçol, dirigida pel mestre Sergio Díaz.

0: Per la seva qualitat artística i la seva dificultat tècnica, la segona Symphony for Wind Orchestra és considerada una obra de referència dins la literatura simfònica per a banda i confirma Luis Serrano Alarcón com un dels compositors espanyols més destacats de la seva generació. I fins així, el concert d'avui, que a mi m'ha agradat molt, espero que a vosaltres també. I ara farem un xicotet, una xicoteta pausa. Però tornem de seguida, eh?
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu. Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A.Podcast i les principals plataformes d'àudio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5. De tu a tu.
2: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A.Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Descansa la vista.
5: Què és la inspiració per a tu?
6: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
7: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
4: Obri la ment. Eres creient?
8: Depèn de l'estació de l'any.
9: Con les carxofes.
4: Sí. A.Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut?
8: Molt bona.
9: Ara sí que me l'espera.
2: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A.Ràdio.
10: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En A.Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
1: En A.Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A.Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora a Fem Banda. Estem a 25 de juliol i avui se celebra principalment la festivitat de Sant Jaume Apòstol o Santiago Apòstol, patró d'Espanya. A més de la seva rellevància religiosa, el 25 de juliol també coincideix amb altres celebracions i commemoracions de caràcter cultural i internacional. Entre aquestes destaca el Dia Nacional de Galícia, la principal festivitat institucional de la comunitat gallega, que se celebra coincidint amb la festivitat del seu patró, Sant Jaume o Santiago Apòstol. Així que des de Fem Banda felicitem a tots els Jaumes, Santiagos, en el dia del seu sant. Pel que fa a les efemèrides musicals, cal mencionar el compositor i guitarrista espanyol del barroc Santiago de Múrcia, nascut l'any 1673, i el compositor italià Alfredo Casella, nascut el 1883. El mateix dia va morir, és a dir, un 25 de juliol, va morir el pianista i director d'orquestra argentí Osvaldo Pugliese l'any 1995 i el compositor estadounidenc Jerome Boros l'any 1983. I una vegada repassades les efemèrides d'avui, seguim així en Fem Banda. Com sempre, acabeu d'escoltar el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. I a partir d'ara seguim en la secció El Rebost de la Banda i ja tinc així al meu costat a Borja Martínez, que és el director, i a Agustín Rico, que és el secretari de la Societat Musical Barri de Melilla, que demà participaran en el certamen mundial de música de Kerkrade. Abans de les notícies de les 9, farem un repàs d'alguns dels concerts previstos que avui hi ha a l'agenda musical. I quan tornem de les notícies de les 9, parlarem amb Sergio Díaz García, director de la Banda Jove Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en l'edició 2026. I acabarem el programa conversant amb Inda Bonet, membre del Quintet Hispanis Brass, que el passat diumenge van interpretar l'himne d'Espanya en la final del Mundial de Futbol. Així que, Sofia, seguim en este programa tan xulo que tenim així en A Punt Ràdio.

0: I entrem en la secció El rebost de la banda. I anem a parlar d'una societat d'un barri d'ací de València, exactament la societat musical Barri de Melilla. I la societat musical Barri de Melilla va néixer farà més de 30 anys, exactament 37 anys, amb l'objectiu de fomentar la música al barri i fer realitat el somni de comptar amb una banda de música pròpia. Avui en dia la societat musical està formada per una banda, el cor i una escola de música, on alumnes de totes les edats reben una formació musical de qualitat de la mà d'un professorat qualificat. Gràcies a l'esforç i la il·lusió de moltes persones, s'ha convertit en un espai de convivència, aprenentatge i cultura, mantenint viva la tradició musical de Melilla. I demà participen en el Certamen Mundial de Música de Kerkrade, conegut, nosaltres parlem de les Olimpiades Musicals de Kerkrade. I per a parlar d'este concert, tinc ací al meu costat a Agustín Martínez, perdó, Rico, que és el secretari. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tinc també a Borja Martínez, que és el director. Borja, bon dia.
2: Bon dia.
0: I a l'altra part del fil telefònic, perquè resulta que ja està en Kerkrade, tinc a la seva presidenta, Marina Ruiz. Bon dia, Marina.
3: Bon dia, Imma.
0: Doncs com aneu? És a dir, moltes gràcies, primer que res, per vindre un dia com avui, quan acabeu de s'hi agafareu i se n'anireu cap allà. I ja n'hi ha músics que estan a Kerkrade.
1: Correcte.
0: Aleshores, com porteu el concert, Borja?
2: La veritat que molt content, perquè han sigut molts mesos de preparació, però crec que hem dissenyat un plan de treball, de tocar en diferents sales, hem tingut l'oportunitat de provar-nos en el públic, i la veritat que jo estic molt content i tinc totes les esperances que el resultat i el treball serà satisfactori per a tots.
0: Ja ho crec que sí. Marina, com va anar el viatge? Perquè n'hi ha alguna horeta que altra, saps?
3: Sí, hem estat tot un dia sencer de viatge en autobús, tots els músics,
0: sí.
3: I bueno, s'ha fet dur en alguns moments, però ja estem ací, descansant, tranquils, per a poder fer la nostra millor actuació demà.
0: I quants músics han anat cap allà?
3: Portem 62 músics, en Borja 63,
0: uh-huh.
3: I bueno, la veritat és que estem molt contents de tots els músics que estan formant part d'este projecte, no? Perquè al final és una forma de convivència i a més un repte artístic que segur que ens ha fet créixer i ens farà créixer en tots els aspectes.
0: Ja ho crec que sí, Marina, perquè totes aquestes iniciatives són importantíssimes per a una societat musical. Els músics estan, Agustí, els músics estan il·lusionats?
1: Estan molt il·lusionats, crec, perquè és una cosa molt nova. Bueno, nova no, perquè porta molt de temps fent-se aquest certament, però sí que per a una banda de la ciutat mai s'havia anat a fer un concurs a l'altra part.
0: A les Olimpiades que coneguem.
2: Sí, però
0: perquè són cada 4 anys, aleshores.
2: Realment, les bandes de la ciutat mai havien anat a Kerkrade. Sí, és una cosa que en pobles més històrics és una cosa que ja s'ha fet fa molts anys, però en la ciutat no.
0: I tu és la primera vegada que vas?
2: Jo és la primera vegada que vaig com a director. És la quarta volta que vaig a Kerkrade.
0: Carai!
2: Clar, he anat tocant la trompeta, he anat 3 voltes ja i he estat la primera com a director.
0: I quan sorgís aquesta idea d'anar a Kerkrade? És a dir, quan sorgís aquesta idea de dir, podríem participar en Kerkrade? Perquè sabeu que és cada 4 anys, aleshores tingueu que, moltes, en anticipació...
2: Clar, la veritat és que fa vora 2 anys es planteja este projecte que quadrava molt bé per el moment de la banda, per la tipologia de músics que tenim. Tenim músics molt joves i és evident que el tema de l'autobús quadra més a unes edats que a unes altres.
0: Sí.
2: I no anem a mentir. I era un bon moment per plantejar esta fita i anar, preparar-ho tot i millorar, perquè la veritat és que el grup està supermotivat i això. Hem fet banda per la tipologia de músics que tenim. Tenim músics molt joves i és evident que el tema de l'autobús quadra més a unes edats que a unes altres.
0: Sí.
2: I no anem a mentir. I era un bon moment per plantejar esta fita i anar, preparar-ho tot,

0: Anem a participar en el certamen de Kerkrade. A organitzar.
1: És un problema molt gran. O sigui, és,
0: Agustí, quin és el repte més complicat?
1: Pues, entre trobar una finançació que siga correcta perquè el músic no tinga que assumir tot el cost de tot el viatge, però crec que sí, com diu Borja, l'hem aconseguit a través de diversos medis i crec que ha sigut una bona forma de tindre el viatge i a part, no solament la financiació, sinó també buscar les formes de difondre que ens anem a Kerkrade i que la gent conega el projecte.
0: Doncs jo crec que és un bon moment per escoltar la banda, que sona així de bé, interpretant la dansa colorista de Rafa Mullor.

0: Qué bonita es la danza colorista. ¿Quan la vau interpretar, esta peça?
1: Al Palau de les Arts, el passat mes de maig.
0: Que vau estar des d'una campanya, no? De les bandes a les arts.
1: Bandes a les arts. Sí, la veritat és que participarem van tindre la sort de participar en el cicle de bandes a les arts i realment, clar, les circumstàncies de la campanya Bandes a les Arts, evidentment, ha d'estar sempre lligada a la programació del Palau de les Arts, com és lògic i normal, i clar, no només hem preparat el programa de Kerkrade, també hem preparat el programa del Bandes a les Arts, tot dins de la mateixa temporada. Ha sigut un any intens.
0: En la careta ja ho has dit, l'expressió teva. Ha sigut un any intens. Però estem parlant del viatge, de com heu organitzat el viatge anar a Kerkrade. Marina, Agustí estava dient que ha sigut complicat aconseguir aquesta financiació. Per a tu, és a dir, quins organismes vos han apoyat o què heu fet per a poder anar a Kerkrade?
2: Sí, pues, a veure, primer que res, he de donar les gràcies absolutes des d'ací a l'Ajuntament de València, perquè quan els vam presentar el nostre projecte i saben que som l'única banda de la ciutat de València que ha anat a Kerkrade en la història del certament, ens han donat tot el seu recolzament i hem pogut fer diferents concerts en diferents sales pertanyents a l'Ajuntament. Gràcies a això també hem pogut participar com a banda convidada en la secció tercera, tancant la secció tercera del certament internacional.
0: Correcte.
2: La setmana passada, com a un gran assaig final per al que té que passar demà així en Kerkrade, no? També vam poder tocar en la Rambleta, en un intercanvi amb l'Unió Musical L'Horta de Sant Marcelí al mes de maig, també just després del concert en les Arts, al Teatre Musical del Cabanyal, gràcies a l'Ajuntament de València una altra vegada, ho he de dir, i a la Nau 3 de Ribes al Parc Central, a l'Espai Escalante, el 12 de juliol també. O sigui que ha sigut una temporada molt intensa, però gràcies a això, a que l'Ajuntament ens ha donat totes aquestes possibilitats, la veritat és que anem prou tranquils en quant al directe i al que hem de fer. Tot això també ha anat acompanyat d'una financiació que realment ens ha vingut molt bé per a poder gestionar tot aquest viatge.
0: Marina, he de dir-te que m'alegre molt d'escoltar això perquè sabem de les mancances que patís, d'una de les problemàtiques que patís una banda d'un barri de València en qüestió d'auditoris. Perquè sempre teniu aquesta problemàtica dels auditoris. Fa falta més auditoris o més llocs on poder fer els concerts, perquè n'hi ha moltes bandes així a la ciutat de València. I la veritat que tindre que poder fer aquests concerts que heu fet en diferents punts, Borja, està molt bé.
1: No se m'ocorreix un escenari millor de

0: Preparació, la veritat.
1: És veritat el que és així. Bé, estàvem parlant de reptes en quant a anar allí a Kerkrade i, per a Borja, quin és el repte més gran que has tingut tu?
0: El repte més gran, evidentment, en el bon sentit, el repte més gran que he tingut és que tenim una banda molt jove. Una banda molt jove vol dir que, aprofitant la setmana postmundialista de futbol, tenim una banda que en un 70% no va veure el gol d'Iniesta. Què vol dir? Que la majoria de la banda ha nascut pues, ja en el segle XXI. I és una banda que no està acostumada a competir.
1: És a dir, fa 16 anys no estaven.
0: No estaven, la majoria de la banda. O eren molt xicotets.
1: Sí.
0: I clar, què vol dir això? És evident que és una banda en unes circumstàncies de uns objectius, uns estudis, una formació, i clar, assolir este repte en persones joves és una tasca molt gran en el bon sentit. Però clar s'han d'acostumar a un directe, s'han d'acostumar a una preparació, s'han d'acostumar a una exigència d'un concurs, però que no puc demanar-los més i no puc agrair-los més.
1: Borja, des de quan estàs tu ahí, al capdavant d'ells?
0: Des de 2019, és a dir, 7 anys i un poquet.
1: 7 anyets ja estàs ahí. I quina és la qualitat més principal que té la banda de barri de Malilla?
0: Que estan creient en tot el que fem, des del principi, la veritat, i no puc agrair-los més. Mira, m'emociono i tot, de veres.
1: És a dir, que van creure des del primer moment que tu vas aterrar allí en el teu projecte.
0: Efectivament.
1: Jo crec que per un director o una directora és el més important que n'hi ha.
0: Totalment, i ho saps molt bé.
1: Sí. És el que necessita. Jo crec que qualsevol director o directora el que necessita és confiança. I així que és una qualitat molt bona la que acabes de dir. Seguim escoltant una altra de les peces que vau interpretar en eixe concert de les arts, que és la marxa al Caldalso. És fantàstica esta marxa. I també aprofite, mentre escoltem, que totes aquestes peces les poden escoltar els oients quan acabe la programació, quan acabe el programa, en el concert que hem escoltat esta matí. A partir de les 7 del matí sabeu que estem així.

0: Marcha al Caldalso, interpretada per la societat musical Barri de Malilla, que ja estan en Kerkrade, que demà participen en el certamen mundial de Kerkrade. En quina secció?
1: Tercera divisió.
0: Tercera divisió. És que ells diu divisió, sempre la mà.
1: Exactament.
0: Convinguem ara del certamen, secció. Tercera divisió. I quines obres, quins repertoris el que aneu a fer?
1: A veure, enguany han canviat un poquet el sistema, perquè allí sempre havia sigut el sistema com el nostre, no? És a dir, una obra de calfament, una obra obligada, una obra lliure. Ara és, tu tens un minutatge, i dins d'aquest minutatge has d'inserir l'obra obligada i després completar amb allò que vulguis tu. Per tant, el meu plantejament ha sigut tant fer coses valencianes, perquè ja que estem allí crec que és el que hem de fer d'una manera de respecte als mestres i patrimonial, i també afegir una obra, anem a dir, d'un compositor més universal. Per tant, toquem Benicadell, del mestre Canet, per a obrir, que és, ningú té res en contra de dir.
0: És que jo veig el Benicadell cada vegada que m'alce.
1: Pues anem a portar el Benicadell allí.
0: Uf, fantàstic. Aconselle que vagin a pujar al Benicadell, que és una meravella.
1: Després, l'obra obligada de la tercera divisió, que és Evolutions for Winds, de Marco Puig, un compositor de Luxemburg. Després tocarem Symphonic Essay, de James Barnes, per allò el que deia de compositor universal.
0: Sí,
1: tot el món
0: coneix
1: James Barnes.
0: Tots.
1: Ningú pot qüestionar James Barnes. És un James Barnes prou allunyat de lo millor el que té la gent del seu cap. I per tancar, aprofitant que també l'hem escoltat, la danza colorista del mestre Mullor.
0: Molt bé. Allí es fan passar carrers i tot això?
1: Ara se fan passar carrers en els actes previs del concurs. No és com abans, que les bandes també competien en la desfilada.
0: Sí, sí.
1: Ara
0: això
1: ja és totalment de banda. Sí,
0: això s'ha acabat. Això s'ha acabat. Doncs esteu nerviosos, Marina? Estàs nervioseta?
2: Un poquet, la veritat, no té tant. Home, la veritat és que per a mi també és tot un repte com a músic de la banda, com a presidenta, evidentment, i estic intentant disfrutar-ho, però estem nerviosos, no vaig a negar-ho.
0: Quantes dies esteu per ahí? Quantes dies?
2: Pues vam eixir el dijous de València i demà estarem en Kerkrade, i el dilluns anem a fer una visita a Colònia. Ja,
0: això és el que volia,
2: ací, no?
0: Si teníeu organitzat alguna excursioneta.
2: Això és. I el dimarts ja se'n tornarem, o sigui, un dia menys d'una setmana, crec jo, que estem per ací. Però bueno, estem intentant combinar la part musical amb la part de disfrutar, no?, i de conviure tots junts i al final de fer pinya.
0: Correcte. És que el que n'hi ha que gestionar és tot això. És música i és humanitat i és aquestes relacions o encara que vosaltres no, perquè sigueu, no tindreu eixes de generacions, no? No se n'era d'una generació.
1: No tant, la veritat que no tant. Per això, jo soc dels més majors, imagina't.
0: Ai, tu eres jove, imagina't. Molt bé, però ara anem a parlar ja d'un poc de la societat musical, de quan va néixer, no? O Marina o Agustín. Quan i com va ser que va néixer al barri de Malilla una societat musical?
2: Pues, a veure, la nostra societat va néixer arrel de la associació de veïns de Malilla. Entenc que com diu el nostre programa, perquè jo la veritat és que tampoc havia nascut, per voler tindre una forma més de cultura al barri, cultura pròpia, no? I en particular de la música, no? Que com bé saps, les bandes de música és algo que vertebra completament el nostre territori, perquè el barri de València no anava a tindre la seva pròpia banda de música. I sorgeix així, i el mestre que va fundar la banda, va estar en el moment de la fundació de la banda, va ser Daniel Bellubí Navarro. I a partir d'ahí l'escola va anar creixent, la banda va anar creixent, hem passat per molts moments difícils, millors, perquè és veritat que en altres moments també hem pogut participar en altres concursos, els certàmens del nostre territori. I aquest moment ens ha portat un poc fins ací, no?
0: Fins al moment
2: de canviar de mestre, d'assumir altres reptes, d'una renovació també intensa en la banda. Pel que dies abans, és veritat que la majoria de músics nostres són són joves, com dia Borja, però també tinguem alguna persona que altra que jubilada o gent més...
0: Qui és el més major? Qui és el més major o la més major?
2: Pues jo crec que...
1: Salvador, no? Serà Salvador.
2: Salvador, exacte, sí.
0: Que suposa que seria un dels fundadors, perquè si teniu 37 anys...
3: Sí,
2: exacte.
0: Seria un dels fundadors. Mira, has comentat que heu participat en certaments i és de veres. Fa uns anys vau anar al certamen, crec que és de Diputació, el provincial. Crec que és de Diputació. I vau interpretar esta peça de Sara Galiana, Stone Age.

0: Marina, 2017.
1: Això és.
0: M'ho han dit els teus companys, eh? 2017, qui és el director que està ahí al capdavant? És abans de que estiguera Borja.
1: Sí, en aquest certament, com deia abans, estava Daniel Belloví encara al capdavant de la banda.
0: Suposo que ha de ser un certamen o un concert important per a la banda.
1: Clar, sí, pues un repte més, no? Al final, l'acudir a certaments de la índole que sí,